0: i el detallisme. El món de les històries personals, també de la informació internacional, és que ens interessen moltes coses en aquest programa. I, evidentment, tot això que estem comentant és un sector dirigit amb mà de ferro i amb bon senderí pel nostre company estimadíssim Sergi Embudio, del Món a RAC1, eh? És una persona que sempre manté la serenitat en antena i mai surt del registre periodístic, eh? Escoltem-lo atentament.
1: A banda, el festival també celebrarà l'aniversari de Nisaga de Poder, que es va estrenar, ja ho sabeu, fa 30 anys.
0: Aquest cridant fife és ell?
2: Falset. Un falset, Sí, com el del Max, ahir.
3: Ah, com el teu, d'ahir, Pere, el falset.
0: Ja està instal·lat.
4: No és la xica de recepció? Ja?
0: No. És
4: Marta Massí.
0: Podria ser.
4: Marta Massí.
2: Em torno boja.
0: En tot cas...
2: Em torno boja!
0: És veritat, aviam, podem comprar els dos?
2: Em torno boja!
0: Doncs, Embudio, és que és... Pots posar el tall sencer? Joder, el llarg, el 2107, tall Embudio...
1: A banda, el festival també celebrarà l'aniversari de Nisaga de Poder. Que es va estrenar, ja ho sabeu.
0: És que sí, sembla que s'ha circulat la Marta Massí pel programa. En fi, gràcies, Sergi, i bona nit, o que vagi bé, perquè deu estar fent la migdiada, pobret. Què, voleu la trucada suïcida?
2: Vinga.
0: Home, clar. Treu el bombo,
2: ja, eh?
0: Treu el bombo i fota-li una bona remenada. Fota-li fort, però més fort, eh?
5: Ja podem jugar amb això?
0: No podeu jugar, això és
5: poc gran. Pots dir.
0: No, no podeu. Què ha sortit?
5: Ara, doncs.
2: És gros, eh? El nom d'avui.
5: He vist boles més grosses.
2: Per favor, nen Abril.
0: Aquest jo crec que no ens l'agafarà. Truco ja, recordem. Hi ha una bola amb tots els meus telèfons que tinc aquí a l'agenda. La IA el va remenant i surt a l'atzar un nom.
2: És una superestrella.
0: Aitana?
2: No.
0: Aviam. I truco, eh? Des del meu mòbil i amb el teu posat. Què dius?
2: Jo ja hi soc, eh? No cal que em truqueu.
0: No, aviam. Però ja es tracta de descobrir una mica qui és, eh? Yep.
6: Pero bueno, ¿y este honor?
2: Oh.
6: Una telefonada del gran Pere Mas.
0: Bueno.
6: Com estem?
0: Hola, no puc dir el teu nom perquè la gent no sap qui ets encara, home. Eh? Te l'has reconegut per la veu?
6: Estem en directe.
0: Oh, clar, que estic fent el programa, estem en directe, tio, que no ho veus. Estàs sortint per la ràdio, vigila el que dius, eh?
6: Vale, menos mal, podíeu haver avisat abans, perquè a saber que com entro jo així.
0: Però tu no estàs mig jubilant i ja acabant-ho tot, lo teu, diguem-ne.
6: Bueno, que queden com 3 o 4 mesos. Pensa que els últims mesos d'abans de la jubilació són quasi els més intensos.
0: Home, jo, per la manera com parlo, diria que és valencià, no?
6: Sí.
0: Ets valencià?
6: Valencià.
4: Puig.
0: Tens algú, l'ha reconegut?
4: Ximo Puig.
0: No, no és el Ximo Puig.
6: No. De moment no porta peluquí.
0: De moment no porta peluquí, diu. A veure, té molt a veure... amb una cosa de l'estiu i de RAC1. Alguna sona? Sí o no?
4: La canció.
0: Caram.
2: Quin temacle, eh?
0: Sí?
2: Presenta-li ja.
0: Bueno,
4: sí,
0: però és que no sé com es diu de cognom. Perquè el tinc gravat. El tinc gravat com Artur la Fúmiga. Un aplaudiment per l'Artur.
6: Martínez, és un cognom massa vulgar.
0: Sí, és que jo amb els noms m'equivoco i anava a dir Fernández, alguna cosa estranya. Home, Artur, però on t'agafem? Estàs al País Valencià? Estàs aquí, estaves dormint la migdiada o què estaves fent, tio?
6: No, mare meva, migdiada, fa tants anys que no em faig jo. Pues mira, preparant un dels concerts més importants de la nostra vida, que és el de demà.
0: Carai!
6: Que ens acomiadem del nostre poble.
2: Ai!
0: On toqueu demà?
6: Al Cira, a casa nostra, i s'espera una cosa molt històrica. És un concert obert a tot el públic i és bastant probable que siga una cosa bastant impressionant de veure. Bueno, així que pronte vos ensenyarem imatges.
0: Val, no, tu suposo que tocareu Ja dormiré, que és la cançó de l'estiu de RAC1 reversionada per RAC1. Podríem dir que és l'última... Bueno, puja-la, fota-li. Jo ja no penso, jo ja no penso. Aquesta és la de veritat.
4: Aquesta és la de veritat, sí.
0: Doncs mira, és que va clavada, Ja dormiré quan s'acabi l'estiu, nosaltres també ho farem. Segurament, clar, aquesta vas entrar en un estudi per gravar la versió RAC1. Pot ser que sigui l'última cançó que ha gravat la Fúmiga?
6: I tant, és un gran titular, eh? És l'última vegada fort, que s'ha gravat, que s'ha gravat en un estudi per a fer la cançó d'estiu de RAC1. El que menys, eh? És el mínim que es mereixeu, família.
0: Val, i us retireu de veritat? O sí, serà com tant, aquest que foten 5 concerts de final i tornen al cap d'un temps?
6: Sense cap dubte. Un final tan planificat i l'única cosa que hem planificat a la nostra vida ha de ser per a ser honestos, com sempre ho hem sigut. Així que és el moment de tornar a casa, que era també el que volíem. Donar-ho tot estos anys per a tornar a casa amb la sensació d'haver fet les coses que volíem fer i amb l'ànima plena de records.
2: Bravo!
0: Bueno, perquè vas venir... Perquè has venit fa 4 dies a Cal Basté a presentar la cançó d'estiu, que si no et dirien, vine a veure'ns...
2: És que sempre tens ganes de parlar una estona amb l'Artur.
0: Sí, no, és que és un tio que té discurs, diguem-ne. Doncs escolta'm, ens alegra molt que ens hagi agafat, que m'hagis agafat el telèfon. Molt bon estiu, gràcies per fer aquesta cançó tan ben parida de RAC1. I qui sap, no sé on ens veurem, encara et queda el concert de Mal Poble, i quins altres et queden? Te'n deuen quedar molt pocs, no?
6: Queden alguns per Catalunya. A Catalunya encara es queden per fer el Tinglado. Sí. Es queda alguna festa major que anem a anunciar demà.
0: Igualada.
6: Que ens faltava. Nosaltres necessitem també estar en les festes majors, sí. que és on nosaltres hem crescut. Mm. Així que en 2 o 3 dies tenim ahir els llocs on estarem. I espero veure, vos esteu convidats, espero, família, a estar allí. I si voleu, podeu pujar en el moment de ja dormiré i canteu la versió de RAC1.
0: Ah, màgica. Perfecte.
2: No diguis dues vegades,
0: sí, no diguis dues vegades, que aquí la gent... A veure, un moment, que el Jordi Claret no sé què vol dir. Digues, Claret.
3: Va, dic que ve Igualada a finals d'agost.
6: No volia deixar-me en ningú. Però
0: mai superada. Molt bé, doncs aneu a Igualada i et vaig veure el dia del Canet Rock, que veu fer una actuació magnífica, l'última, no sé quina hora, que havien ser les 5 del matí, va sortir el sol.
6: Sí,
0: escolta, moltes
6: felicitats
0: per tota la trajectòria i per la cançó que has fet d'estiu de RAC1, que és una meravella, i ens estem passant bomba. Que vagi molt bé, tio.
6: Moltíssimes gràcies,
0: adéu, Artur, cuida't.
6: Una abraçada gran. Adéu.
0: Ai, quina il·lusió, adéu. Sí, que estic per convidar-lo al programa.
3: Que gran, l'Artur.
0: O sigui, sí. Hi ha dos tipus de convidats, els que són simpàtics i agradables, com el Max, que va venir ahir, i d'altres que no ho són tant.
2: Que no direm qui són.
0: No direm qui són.
2: Escolta, que és el moment de la meva cançó.
0: Venia prou de música.
2: La meva cançó. Sí, que seguim amb això de la cançoneta.
3: Perquè d'on venies?
2: Venia de RAC 105, que és una cosa que m'agrada molt reivindicar en el meu currículum. Currículum ho tinc ben gran.
0: Saps què hem de fer? Un dia d'aquests, tu no tens el canal... Tens el canal de RAC 105 aquí, a la taula? El configurarem per demà i un dia que parlis de RAC 105 posarem a veure què estan fent.
2: Perfecte, doncs mira...
0: Normalment estarà sonant música, no, diguem-ne?
2: Clar, doncs jo avui porto això, una mica de RAC 105, porto una cançó...
0: Exacte,
2: la cançó brusca. Avui porto la cançó que va escollir en Pau Cubarsí ahir en el moment de la celebració pel tema de la final del Mundial. Era aquesta.
7: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar...
2: A veure, és una gran cançó. I jo us he de dir que el Cubarsí ha sigut, què? El millor jugador de la selecció, podríem dir, no? D'aquest Mundial. A més, ell sempre, no sé si us heu fixat, però... Pau Cubarsí sempre diu espectacular.
0: Sí,
2: fixeu-vos, en les entrevistes sempre hi cola la paraula espectacular. I és, de veritat, no falla.
3: No li van preguntar.
2: Jo m'he mirat moltes, no sé per què,
0: quina,
2: és una cosa que faig ara al temps lliure.
0: De merda tens en base a això?
2: Que m'he mirat moltes entrevistes del Pau Cubarsí, de veritat.
0: Avui com vols anar a parar, diguem-ne.
2: Ah, llavors el que volia dir és veritat.
0: Clar, algun lloc podries
3: dir la cançó o algo.
0: Sí.
2: No. Jo les veus de RAC 105 i ja no. Escolta, que me l'estimo molt al Pau Cubarsí. Per tant, si el Pau Cubarsí diu que Mi gran noche és la cançó amb la que ella ha d'obrir, jo endavant amb
3: ell. Ell
0: t'agrada?
2: Espectacular.
0: T'agrada el Pau Cubarsí, eh?
2: No, home, no. Què vols? Que sóc una iaia jo, que no em veus.
0: Com?
2: Vull dir, a mi em cau bé el Pau Cubarsí, però ja està.
0: Missatge de socors. És de Vilablareix o de Pratlla d'Alt, no? El Pau Cubarsí?
3: De l'Estanyol.
0: De l'Estanyol,
3: correcte.
0: Però té una relació amb Vilablareix, no sé per què. Sí. Vosaltres no heu anat mai a Ràdio Vilablareix? No us han entrevistat mai, al Didac?
2: Això és allò del de Catalunya, no?
0: Exacte.
2: Les tres ràdios de Catalunya.
0: Bueno, suposo que es pot dir per aquí, però una ràdio que només posa música en català i la porta un tio que es diu Didac, no me'n recordo el cognom. I jo crec que són amics o alguna cosa així.
3: Romagoix. No. Romagoix.
0: Ah, sí? Hòstia, don José María ho sap tot.
2: Bueno, hem d'avançar.
0: Deixa'm que saludi... Ja ho havíem dit, de l'Estanyol, estimada. Ja ho havíem dit per la ràdio. Va, deixa'm que saludi el nostre estimat estudiant en pràctiques, en Noel Guarnido.
3: Bueno,
0: és un dels nostres estudiants. Què
3: tal?
0: Guarnido com decorat o com decorador?
4: El que tinc aquí penjat.
0: Va, però ja de...
8: És perquè és el Papa Noel i per això és Noel i per això està Guarnido.
0: No, és el Noel.
8: Papa Noel,
3: no li hem més al Pere que...
0: Què et passa avui, Noel? Va,
3: a veure, professora, estic molt, molt, molt emprenyat, molt indignat, sí. Perquè vinc amb un perfil que tots hem patit.
0: Val.
3: Avui la típica persona que puja al tren,
0: sí.
3: Deixa la motxilla al seient del costat,
0: sí.
3: I encara et mira malament quan li demana si pot seure.
0: Sí, encara dura.
3: O sigui, per no dir alguna cosa més...
0: Digues, digues, tranquil.
3: És un personatge amb físic, presència i, sobretot, un poca vergonya. I aquest no competeix per una plaça, aquest el que es dedica és a competir per ocupar-ne dues.
0: O 70, eh?
3: Sí, efectivament, perquè alerta quan arribi l'hivern. Perquè aquest tio és capaç de deixar la jaqueta en un tercer seient. Al final, Pere, estem parlant d'un autèntic ocupa del transport públic.
0: Un dia hauríem de fer un monogràfic de la gent que es comporta malament i que fa tonteries al transport públic, eh?
3: Fins demà.
0: I que seien fins demà, estimat, i que seuen a llocs on no toca. Què, voleu concursar o no i explicar acudits?
9: Sí!
0: Sí? Volem, a veure què sona, deixem escoltar. Vull entendre-ho, però no puc. Els amics. Estic rebent moltes pressions per convidar els Amics de les Arts al programa, eh?
2: Doncs que vinguin.
0: Hi ha gent de la... Ja van venir l'any passat, em sembla.
1: Bueno, sí.
2: Tant és. Tant és, poden venir.
0: Mira, fem un empacte. Si un dels tres Amics de les Arts o algú del seu equip ens està sentint, que m'enviï un WhatsApp ara. I si m'enviï un WhatsApp, els convidarem. Si no, no. Això ve a tomb del Festival del Món.
1: I Teràpia de Xoc?
0: Teràpia de Xoc, també els podem convidar. Van tocar ahir o abans d'ahir el...
1: Han tornat?
0: Sí, no sé, no me'n recordo el festival, però vaig veure per internet. Va, tu, el Festival Sons del Món, Lívia de Sipio, explica'ns què passa amb tot això i com va el concurs i explica el que vulguis.
10: Doncs que el Festival Sons del Món torna a la Ciutadella de Roses amb la presència de cantants com Pablo Alborán, Joan Dausà, Fangoria o Rosana. I nosaltres estem sortejant una entrada doble cada dia pel concert del 31 de juliol,
0: ojo,
10: que compta amb els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet.
0: No se m'acut millor pla que anar a veure a la gira dels 20 anys els Amics de les Arts, Blaumut, que estan en el disc, que li recordar, i el Ramon Mirabet, que és un fenomen i un escàndol. Un concert de tots aquests, 31 de juliol, divendres, i què ha de fer la gent per aconseguir una entrada doble, com la que regalarem avui?
10: Exacte, doncs, per exemple, és a dir, per exemple, recordeu
0: per
10: que
0: exemple
10: per participar...
0: Per exemple, què?
10: Heu d'enviar una nota de veu amb el vostre acudit preferit, sí. No s'hi val escriure, l'heu d'enviar al WhatsApp del directe, 680 70 60 60,
0: sí.
10: Repetim el número, 680 70 70 60.
0: Ara és el moment, en calent.
10: Exacte, i cada dia n'escoltarem tres i decidirem en rigorós directe quin és l'acudit que mereix ser el guanyador d'aquesta entrada doble.
0: Doncs comencem avui, escoltem els tres primers acudits després de la convocatòria que van fer ahir. Endavant.
10: Som-hi amb el primer, el Joan. No ens ha volgut dir d'on és el Joan, eh? És un home misteriós. Però anem amb el Joan.
11: Miquel, el meu gat ha matat el teu gos. Diu, però què dius, Pere, si el meu gos és un rottweiler? Diu, ja, però el meu gat és hidràulic.
1: Estàs meu.
0: Bueno, aquest almenys no és guarro ni és racista.
10: No,
0: que ja...
1: Estàs meu.
0: És a l'Eugeni, aquest, sí? Passa.
1: No l'ho explica mai jo.
0: Molt bé. Ja
10: anem al segon.
0: Per tant, ja...
1: Que passa'm de molt amb tu.
0: Sí, el gato hidráulico. El següent, sisplau.
12: ¿Qué le dice un limón policía a un limón sospechoso? ¿Has sido tú?
10: També és bastant...
2: És de Monaranjo, això, o què?
0: De qui era aquest acudit?
10: Aquest era de l'Èrica, de la Terrassa.
0: Molt bé. I el tercer, d'aquí?
10: De Pau de Girona.
13: ¿Qué le dice a Batman a Robin antes de subir al coche?
0: Ay, ay, ay.
13: Robin, sube al coche.
0: Ja, un moment. Podem repetir, eh? És que no l'he entès.
13: ¿Qué le dice a Batman a Robin antes de subir al coche? Robin, sube al coche.
1: El nivell és molt fluix, eh?
0: Bueno, no rajis, tio, envia't tu.
2: És el primer
0: dia,
2: eh?
1: Això,
0: però
1: hi ha marge de millora.
14: La persona que menos gracia tiene en toda la ràdio i criticando los chistes. Això és inaudito.
0: El Claret, que es preocupi de pronunciar bé les paraules.
1: Sempre
0: arreu. Sí, però no rajis els informatius, que ve el Mor després molt enfadat, eh? I critiquem els seus nens.
14: Està lavando los dientes.
0: Va, prou de...
10: Anem al guanyador, no?
0: Sí, sisplau, el guanyador d'avui, qui és?
10: Doncs el guanyador, o la guanyadora d'aquesta entrada doble per al 31 de juliol és... El Joan!
0: El Joan,
10: que no sabem d'on és, però és el Joan.
2: Yeah. Joan del món, que
10: ara ens escriu i ens dona totes les seves dades,
0: doncs,
10: i de més.
0: S'endú aquesta entrada doble, recordem, i com va la cosa?
10: Recordeu que cada dia sortegem una entrada doble pel concert del 31 de juliol amb els Amics de les Arts Blaumut i Ramon Mirabet. Només envieu una nota de veu amb el vostre acudit preferit al 680 70 70 60 i si voleu tota la informació la podeu trobar a sonsalmunt.cat.

0: Doncs ja tornem aquí, és un quart menys dos minuts de 6 de la tarda. Quan sentiu aquesta cançó només us acut una persona que és alegria, que és simpatia, que és festa major, que no pot ser cap altra, que el Miquel del Roig. Com anem?
1: Molt bé.
0: Molt bé, benvingut a la versió estiu. Com estàs, Miquel?
1: Per ara bé.
0: Bueno, què vol dir per ara bé?
1: Avui bé, demà, jo, home, ja tinc una edat.
0: Què vol dir que tens una edat? No sé si és d'educació o no, no es pot preguntar.
1: Avui sí, molt bé.
0: Però,
1: avui
0: sí?
1: Molt bé, però un altre dia...
0: Bueno, que és allò, que a partir d'edat sempre tens alguna xac i alguna cosa, eh? Bueno, et puc preguntar quants anys tens o ens ho guardem per després?
1: 75 he fet ara al juny.
0: 75?
2: Ah, per molts anys. Jo trobo que és molt jove,
0: sí,
2: aquest nano.
0: Bueno, és que Pilarín, tu Pilarín...
2: És molt jove.
0: Quants en tens, tu Pilarín?
2: Uns quants més,
0: però no te'n recordes de quants en tens?
2: Ja he perdut el compte, Pere.
0: Potser et pot ajudar la Iel a dir-te quants anys tens, Pilarín.
2: 80 llargs.
0: Vols dir?
3: 85? Sí, sí, efectivament.
0: 85? Sí. Sí, doncs en té 10 més, però bueno, esteu...
1: Que n'hi queden 10.
0: Exacte, esteu bastant bé tots dos, eh?
2: Escolta. Flor de la joventut, eh?
0: Sí, sí, visc... Bueno, la joventut, però a veure, 75 és noces de plata? No. Ah, no, no, això és 25. O sigui, 25 és plata, 50 és argent, platí.
1: Platí.
0: 75 és platí.
1: Això és de bota.
0: Bueno, de bota, noi, de bota.
2: I després ja és rovellat.
1: Sí.
0: Bueno, escolta, de bota 40 i pico.
3: No, perquè 75 anys és bodes de brillantes, posa a bodes.net.
0: Ara és igual, en tot cas que no és bodes, clar, és una gran referència a bodes.net. Bé, et presento a la Iael Brusca, que és la persona que tinc asseguda tota la tarda aquí, no sé per quin misteriós motiu, però a més és la que ha preparat l'entrevista que et farem avui.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: De manera és la que ha estat investigant sota les pedres i buscant informació sobre Miquel del Roig. I abans de començar, o ja quan anem entrant en matèria, sempre fem unes preguntes que són com fixes, habituals cada dia. Per tant, li passo la paraula a Anna Iel Maria.
3: Mira, Miquel, hola, què tal?
1: Hola.
3: Anem a la primera. Diu, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
1: Estaria, doncs, al llit, amb l'ordinador i la tele.
0: Bueno, al llit, ordinador i tele, explica'ns això.
1: Si jo busco cançons, busco sempre coses per l'ordinador.
3: O sigui, treballant, diguéssim.
1: Sí, per la penya, sí.
3: Veient que escolten els joves... Sí.
0: I migdiada, no ets a fer migdiada, tu?
1: Sí, també. Cada dia dormo, depèn, 3/4 d'hora...
3: Oh.
1: De 3/4 i després als 5 vaig sempre en un bar. En un bar, un xerro, un ratet...
0: Un bar del poble?
1: Sí, del poble.
0: Allà a la metlla?
1: Allà a la metlla.
0: I vas a fotre't un cigaló, potser, alguna coseta per fotre una mica d'alegria a la cosa?
1: No, no bec jo.
0: Ah, no veus el qual?
1: Ni fumo ni bec.
0: Hòstia, és un músic, ni fuma ni beu. És el primer músic que entrevistem que ni fuma ni beu. Això sí que és un miracle.
4: La vergüenza del gremio d'artistes.
0: Sabino, ja, ai, Sabino. Joaquim Sabina. Potser entre no beure ni alcohol ni tabac. I fotre-s'ho tot per totes forats possibles, hi ha un terme mig, oi, Joaquim?
1: No, però no bec perquè... No m'agrada, eh? No,
0: ah.
1: no per cantar.
0: Ah, val.
1: No m'agrada fumar, no m'agrada beure...
0: Bueno, per això has arribat tan flamenco als 75 anys.
1: Ai.
0: No et queixis, eh?
1: Jo no et queixo,
0: no. Jo et veig bé.
3: Escolta, seguim. Si no te diguessis a cantar, a tocar la guitarra, què faries?
1: El mestre d'escola, eh? Que era el mestre d'escola, eh? O al futbol, però era molt dolent del futbol.
3: Però ah, t'agrada el futbol.
0: A quina posició jugaves?
1: De nou.
0: Home, de nou, això és davant de centre, no?
1: Sí, davant
0: de centre.
1: Bueno. Vaig ser subcampió juvenil amb el Reus.
3: Carai.
0: Sí. Havia jugat amb el Reus. Qui tenim de Reus? Mira, allà tenim la Marta, que està aixecant els braços, que és de Reus.
1: Va perdre la final amb l'Onàstic. Jo feia gols, però...
3: Carai, dius que...
1: No era un crac.
0: I eres d'aquests davanters xupons, que estan per allà a l'àrea rondant, esperant que passi la pilota?
1: Era molt
0: astut. O corries amunt i avall?
1: No, tenia astúcia i tenia bon toc.
0: O sigui, tenies puteria?
1: Sí, això mateix. Jo sempre he pensat que pel meu joc era migcampista més aviat, ofensiu. Però em posava endavant perquè, doncs...
3: Escolta, doncs t'agrada el futbol, entenc. Potser com a tertúlia del temps afegit...
1: Ui, a
0: bueno, això, no, ara ve la pregunta.
1: Però molt m'agrada.
0: Sí, molt futbolero.
1: Molt.
0: I aquest Mundial què? Què has fet? Amb qui anaves?
1: La meva selecció no ha jugat.
0: Ah, la teva selecció no ha jugat, eh?
1: Jo tinc dues seleccions. Una és la catalana i l'altra qualsevol, la que juga contra Espanya.
0: Molt bé,
1: i
0: això.
1: El garrotín. El garrotín.
0: No, aquí tens la guitarra i pots anar fent, perquè tens el... Com que tu, en realitat, parles per la guitarra i parles amb els teus garrotins, pots anar fent. Tu això, tenim el Marc Espejo, que ja té tots els micròfons i tot el seu tinglado muntat per si cal. Per tant, si li vols fotre la guitarra contestant les preguntes, fling, sí. Ja, és un fling, sisplau. Bueno, fling, això tenint amunt.
3: Perdona, l'ha fet, ha clavat.
1: Sí. Ja te diu, per guanyar títols sense glòria, ja tenen el Real Madrid, per guanyar-los fent història, el Barça femení.

0: Sant Joan.
1: Ho enteneu ara, no?, perquè anima tant les festes majors i tot això.
2: A mi m'encanta que vingui aquí a fer referència del femení. M'ha encantat la frase.
1: Del futbol femení, eh?
2: Clar, ho acaba de dir.
1: Ja ho sé, Aitana, bona tarda.
2: Estaves escoltant Bon Matí?
1: No, és l'Aitana Bon Matí, que la tenim aquí. De
2: bona tarda, Miquel.
1: Bueno, va, per tant, s'ha perdut un gran nou, tenim un gran garrotinaire, tenim un gran animador de festes i un possible mestre, que em sembla que ets mestre de primària, no?
3: Primària, sí.
1: Si vas arribar a fer classes, eh?
3: Sí,
1: llavors
3: sí.
1: Què és, allò que es fa una mica de tot?
3: 37 anys.
1: Oi, on? També a la Metlla de Mar?
3: Sí, a la Metlla. Més que res, a la Metlla de Mar, però també a altres pobles, a Cambrils, a la Fatarella, al Canà, a les cases del Canà, hi ha un mestre Tortosa.
4: Ah, a Tortosa també.
3: Sí, doncs, sí. A Remolins, Masual.
1: I t'has anat trobant al pas dels anys, exalumnes teus, que vinguin als concerts...
3: Sí, Miquel, jo tu ets...
1: Ja t'havia tingut de fora a fer.
3: Eres mestre meu. Sí, molts, molts.
1: Bueno, clar, eren altres temps, perquè això estem parlant de molts anys enrere, no?
3: Compte, ja fa... Tu mateix.
1: Bueno, anem descomptant.
3: Sí, mestre.
1: Va, igual, ja hem dit l'edat un cop.
3: Sí.
1: Ja està.
4: Va, seguim. I
1: a veure.
4: Una altra pregunta que et fem. És
1: Saps què hauríem de fer, perdó? L'hauríem de preguntar abans si condueix o no.
4: D'acord, doncs,
1: condueixes?
3: Sí, clar, sempre jo, i mira, no conduïx, sí. Sempre jo, que em foto els tutes.
1: Per anar als bolos, cotxe amunt, cotxe avall.
3: Sí. L'altre dia, a Olot, a Mugumba, ara fa 3 setmanes o 2 setmanes, a Trem, i anem cap allà.
4: Unes pallisses, clar.
3: Això cansa.
1: Notables.
3: Cantar no cansa, però això... cansa molt.
4: Doncs,
1: mira... I perdona, i que fas molts bolos, després ho comentarem, però és que ja aquesta setmana, per exemple, durant una setmana em fotràs 4 o 5 aquesta setmana.
3: Un munt, sí.
1: Bueno, tu.
4: La pregunta de David Balaguer, li diem aquesta pregunta. Sí. Doncs, tenint en compte que condueixes, et preguntem, estàs arribant...
3: És espanyol.
4: Ah, sí?
1: Sí, hosti, quin control.
3: Un control, jo, meu.
1: Sí.
3: Controlo tot.
1: No,
3: David... Jo controlo amb ell també el control.
1: També, amb ell, amb qui d'ell? Bueno, és que ell és molta gent alhora, eh?
4: Clar.
1: Però sí, t'he controlat. Està assenyalant a l'Edu Mutante, es pot dir, no? Que hi ha l'Edu Mutante.
3: Sí,
1: bueno, si els crèdits diem Edu Mutante, i t'hem vist aquests dies a la 2CAT amb la gran Gemma Nierga, doncs sí, com que ets molt futbolero, miraves una mica a veure si perdien els que vols que perdien, diguem-ne.
4: Escolta, la pregunta és, estàs arribant a casa, sí? I et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Aleshores, jo et pregunto, què faries en aquell moment? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
1: O sigui, ets previsor i omples el dipòsit abans d'aparcar?
3: Soc previsor.
1: O ja ho fotrem demà al matí i ja...
3: Soc previsor, sí. I s'ho he de fer i ja.
4: Clar, t'ho deixes fet i ja està.
3: Si puc fer-ho ja.
1: I no tens la dona allà dient, sí, carrega.
3: Ai, això
1: també. No, com que has dit que anaves amunt i avall amb la dona
3: sempre.
1: Que la vas portant tu, sí, la tenim aquí, per qui no ho sàpiga, que no es veu per la ràdio, però està...
4: Sí. Com es diu la dona?
1: Com es diu?
3: Joanita. Oh, Joana.
4: Joana.
1: Molt bé, Joana. Benvinguda, Joana.
3: És un crac en tot.
4: Sí, eh?
3: Menys de la música, en tot.
1: Ah.
3: A la cuina, per portar a casa.
1: Ojo! Ojo, què? No comenci amb aquest...
3: Bueno,
1: però és que també... És que ojo, perquè han de cuinar els homes i les dones, per això ho deia. Ha de cuinar tothom a casa.
3: De cuinar jo, poquet.
1: Poquet. Bueno.
4: Va, la segona pregunta és... Si un dia, tinguessis un dia sencer, que la condició que et donem és que ets invisible, o sigui, de cop i volta...
1: El poder de ser
4: invisible, què faries en aquell dia de poder ser invisible? On aniries a espiar? O què faries?
1: On et ficaries?
3: Bona pregunta, me mates, eh?
4: Ja.
1: Bueno.
3: Si fos invisible...
1: Sí. Una pregunta rara, eh?
3: No em parlaria de gent, no.
1: Com aprofitaries aquest poder de la invisibilitat?
3: M'has matat ara, eh?
4: No,
1: t'ho deixem pensar.
3: Com que no seré mai invisible, doncs no sé què faré.
1: T'ho deixem pensar.
4: Potser algunes coses d'aquestes, les tècnico-tàctiques del... Tu ets el Barça?
3: Sí.
4: Del Hansi Flick, potser t'agradarien a veure què parlen.
3: Passa que no l'avanto al Barça. Vull dir, quan jugo al Barça... Tanco la tele.
1: Posa nerviós.
3: Molt nerviós.
1: Com el Joan Gaspar.
3: Com el Joan Gaspar, igual.
1: O sigui...
3: Però molt, eh? És que no l'avanto. En canvi, jugar i entrenar, perquè també vaig fer algun entrenador a nivell local. Però jugar, veure el partit del Barcelona, no l'avanto. Res, no l'avanto. Però també, a veure, és que miro amb ells, sempre ells fan un dia de partit, i tanco, vinga, te torno a obrir, te torno a tancar.
4: Bueno, i la següent pregunta és, hi ha algun tema del que no vols que parlem?
1: Ui.
4: Alguna cosa que prefereixis deixar
1: estigui per parlar-ne, si vols ho evitem.
3: No, però estic acollonido ara perquè...
1: Acollonido?
3: Sí, els garrotins.
1: Sí.
3: Com ara fa 30 anys, dir el que volia.
1: Sí.
3: I ara vaig cagar de por, sí, perquè és el rei, que si no sé què, les dretes... I escolta'm...
4: O sigui, has notat un canvi?
3: Ui, un canvi, però gros, i que tinc por, en serio, tinc por. A veure, és que ja m'ho he dit en Miquel, este garrotín no el faigues.
4: Clar, estalvia tal per si... Per si algú es queixa
3: o... Fa 30 anys, no, eh? Potser també ho saps. Fa 30 anys o 40 anys podies cantar el que volies, salvo que fos algo gros. Però ara no, ara la cosa... Home, de fet, hi ha a la presó Hassel, que és un cantant, està a la presó.
1: Sí,
3: un humorista és a la
1: presó. Aquest està a la presó.
4: Clar.
1: Si tens por de tenir algun merder, segons però, a qui et fiquis.
3: Sí.
1: Bueno, sap greu, però...
3: Sí.
1: Bé, ara arribats a aquest punt, et deixo triar la durada que vols que tingui l'entrevista a partir d'ara, perquè aquestes eren unes qüestions introductòries que ens feia la Iael.
3: És igual, tu
1: pots manes. Triar. No, home, ja sí, ja sé que

0: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
1: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català. La més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
0: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana sona bé i funciona millor. Et protegim?
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Per què et dius Miquel de Roig? Perquè tu no et dius Miquel.
4: No, jo dic Miquel Vendrell. Miquel Vendrell.
3: Sí.
4: Ja em dic. El meu iaio es deia Roig, sí, de Podo, perquè era pel Roig.
3: Sí.
4: Un pare també li deien Roig i em deia també Roig.
5: Però no sou pels rojos.
4: I com una manera, no sí. I com que als anys que jo era petit no havia un duro a les cases, mon pare per això era forner, feien pa.
3: Sí.
4: I algo tenien, algo
3: per... Devien fer pa bo, no?
4: Sí.
3: Perquè ara costa molt de trobar pa bo.
4: Sí, però a fiar, venia tothom allí, apunta a fiar. Home, estem parlant dels anys 50 i 60.
3: Sí.
4: Hi havia misèria, misèria. I quan era grandet, i dic, papa, dic, voldria una guitarra? Cap problema. Mon pare mai em va dir que no a res. Vols una guitarra? Una guitarra. Vols anar a Eivissa? A Eivissa.
3: Bueno, això és per interessant. A Eivissa? Sí, a quin any?
4: Jo vaig anar a Eivissa l'any 73, a acabar la mili.
3: Un moment. Any 73?
4: Sant Antoni.
3: Vol dir a Eivissa, on encara el Franco estava viu?
4: Sí, sí, sí.
3: On a Eivissa era la illa del despelote, perquè hi havia la gent mig despullada, bueno, mig despullada no, però
4: sí.
3: Es practicava hippies, el nudisme, no? Hi havia hippies, hi havia turistes
4: hi havia
3: grups, de fora.
4: Hi havia grups d'aquí, cantant, de Barcelona, allà, fixos, cada sí. dia, cada dia. I bons, molt
3: I
4: bons.
3: I quant temps va ser a Eivissa?
4: 2 anys, a més, vaig estar.
3: Què?
4: Dos estius.
3: Bueno, ara potser no pots explicar...
4: Vaig conèixer amb ella, perquè...
3: Vas conèixer la teva dona a Eivissa?
4: I em va tocar plegar.
3: Home,
4: No pots anar a Eivissa?
3: No. O sigui, i quan ens tenies, aquella època?
4: Acaba la mili, 23, 24.
3: La mili devia ser 2 anys ben bons, aquella època, encara, oi? O no?
4: No, 15 mesos.
3: 15 mesos, val.
4: A Melilla.
3: Ai, Déu meu.
4: De Calbots...
3: Vas passar a mala mili? No.
4: Cada calbot...
3: Però en canvi, a Eivissa sí que vas compensar, diguem-ne.
4: Sí, sí.
3: Sí, lo que queda, lo que passa en Eivissa se queda en Eivissa.
4: Pagàvem cada dia, amb pessetes.
3: Sí.
4: Cada dia guanyava 700 pessetes. Cada dia o cada setmana. I em perdo.
3: Setmana, devia ser, perquè són molts diners,
4: sí,
3: això, d'aquella època.
4: Sí, potser setmana.
3: Setmana o més, perquè és molta pasta.
4: Però cada dia...
3: Però i què feies?
4: No havia l'IVA, ni havia cap impost de res, ni els quartos, tot per mi.
5: No havies de fer factures ni històries d'aquestes.
4: No, tot en negre.
5: Era molt fàcil.
3: No? Això perquè ho cobraves, què feies a Eivissa?
4: Cantava.
3: Cantaves?
4: Sí, no, cantava amb un trio de guitarres que es diuen Babalú, i jo tocava la...
3: Aviam què cantaves?
4: Ui, abani que no esté, por favor, que mareo que tengo yo.
3: Ostres. Bueno, i cantar, i no ho havies aquella època, eh?
4: No, mai.
3: No, però va, i una mica de món de la nit, entenem-nos,
4: no,
3: diguéssim, senyoretes.
4: No, mai.
6: Que vergüenza.
3: Sí, no, ha quedat clar que és el pitjor gremi. Bueno, Déu-n'hi-do, aquesta història d'Eivissa. I després que vas conèixer la teva dona i et vas retirar de la circulació.
4: Ja, a xorrar, que dic jo, a plegar.
3: Molt bé, doncs ja està. Bueno, però ben feliç que estàs, si portes tants anys amb ella,
4: clar,
3: no?
4: Home, sí,
3: molt bé. Molt bé, per tant, les coses han canviat. Bueno, tu vas començar a tocar per això, perquè vas dir el pare avui la guitarra i anaves pels puestos.
4: Sí, el pare, però no em venia mai que no va res.
3: Però vas seguir fent de mestre o vas deixar de fer de
4: mestre? Sí, no, mestre.
3: O sigui, compaginaves les dues coses.
4: Sí, i venien grups que volien que anés amb ells només per la música. Dic, no, dic, jo de mestre no plegó.
3: Mm.
5: Però, o sigui, tu sempre ho vas estar compaginant
4: sempre,
5: tot per
4: sempre,
5: si
4: sí,
5: de
4: sí,
5: cas.
4: Sí, sempre.
3: I els teus bolos d'abans, les teves actuacions, duraven el mateix cara? Era més curta?
4: No, llarg, feien més llarg.
3: Més llarg encara?
4: Sí.
3: Però quanta estona?
4: 3 hores.
5: 3 hores d'actuació?
3: Bueno, i...
6: sí. Poco me parece.
5: No, és moltíssim, eh?
3: 3 hores ja és bastanta estona, però ja hi per anar a pipí, per anar bevent, bueno, tot això.
4: Llavors, no, ja, ara tinc pipí i tot això, però...
3: Llavors, bueno, si és a la lavabo, posem uns anuncis i deixem anar a la lavabo, no et preocupis. I a aquella època el tema de l'aigua com el portaves?
4: O sigui, com de l'aigua.
3: Bueno, no sé, si bevies aigua, no bevies aigua...
4: Sí, tenia... aigua, sempre aigua.
3: Sempre aigua.
4: Aigua, Coca-Cola. Coca-Cola, ara no, perquè com que estic tocat del ronyó...
3: Hòstia, no fotis.
4: Sí, els dos.
3: Mm.

0: ves, perquè jo també era...
1: Bé, de què serve no beber si luego tienes el riñón igual de mal?
2: Ah, és veritat, clar. O sigui, aquí...
0: Ah, perquè sóc...
1: Mira'm a mi.
2: Bueno, perquè el tindria pitjor. Torbe.
0: Sí. Jo era, jugava a futbol, jugava al tenis, sí. I aigua fent... Beu aigua. No, que mira, aigua... No cal, que jo sóc superhome.
2: I també jugaves a tenis. I eres bo jugant a tenis?
0: Ella t'ho dirà.
2: Ella t'ho dirà. Mestressa, fes que sigui amb el cap. Era bo jugant a tenis? Haurem dit... Aguantava molt, diu.
0: Jo posava, vaig a la pista, sí. I aguantar.
2: Escolta, estic veient aquesta guitarra que deu fer, aquesta concreta que portes avui.
0: És a dir, uns 26 anys o així tindrà.
2: 26 anys. Val, llavors, jo me la miro i veig.
0: A Valls.
2: A Valls. Jo veig en aquesta guitarra, Julivert, Cançons Populars i de Taverna, TV3, Televisió Catalunya, Colla Jove, Xiquets de Valls,
0: sí, sí.
2: Sants Ràdio, Xics de Granollers, els Castellers de Barcelona, hi ha molt castell,
0: RAC1.
2: No sé què de la Terra. Bueno, no veig l'adhesió de RAC1.
0: Aquí està RAC1.
2: Bueno, un moment, tenim... Aviam, tenim alguna adhesió de RAC1?
3: Espera.
0: Si jo m'he portat la meva.
3: Mira com tenim una adhesió
2: mira.
3: De
2: RAC1. Oh, jo no sabia ni que hi havia adhesius de RAC1, eh? Ah, mira, sí. En tenim dos. Te'n podem regalar els dos. Tenim un que diu RAC1 i prou, sí. I l'altre que diu soc de RAC1 i tu.
0: Molt bé.
2: Els vols?
0: Sí.
2: Però te'ls enganxaràs a la guitarra o...?
0: Sí, segur.
2: Segur, eh?
0: Molt agraït.
2: No ens enganyis, eh?
0: No.
2: Se'ls fot a la butxaca, d'anem. Però jo no veig que els enganxi.
3: Sí,
0: però... Vinga, que malo eres, Pere.
2: Ah, ojo, home, que l'enganxa en directe.
3: T'ajudem o...?
2: Vols que te'l desenganxem o que te'l preparem?
1: Encima del de Catalunya Ràdio.
3: No, home, no cal.
2: No, és el de Catalunya Ràdio, el de TV3. No, Pere, que t'ajudo. Dom, que això potser també queda mala llet. Un segon, jo tampoc tinc molta ungla. Aquí, mira, aquí hi ha un doblec.
0: El que tenim més temps és de TV3.
3: Sí o no?
2: Te'l dono totalment sense paper, eh? Vale? Ara tampoc m'aixequis cap, val? Tu mateix. No hi ha... Des... Ja estàs... Ara li acabo de facilitar la diu. Fota el dret, eh? Aviam, on ho posaràs? Ai.
0: Quin borro.
2: No ho sé, no tapis res.
3: No, posa-la una mica estratègicament, que no tapi sí, molt. A veure, hi ha molts de castellers.
1: Al lado del previo.
2: Ole.
3: I l'enganxa...
2: Molt bé, bravo!
3: Està batejada, eh? Espero que es porti bona sort, això.
0: Merci.
2: Home, això esperem que et vagi molt bé. Aixeco una mica la guitarra, que es vegi, perquè aquí hi ha una càmera. A veure, cap a la teva, cap aquí. Molt bé. Ja està, ara aquesta guitarra encara tocarà millor. Escolta, tu has tocat per tot... Ara tocaràs i ens cantaràs la farola quan vingui de gust. Tu has tocat per pràcticament mig país, no? O sigui...
0: Tot el país.
2: I hi ha algun bolo que recordis com especialment difícil, complicat, que passés alguna cosa, que et caigués un llam al damunt, bueno, tot això...
0: N'hi ha...
2: Tira't una mica més endavant, que si no t'allunyes del micròfon, perdona.
0: I diria coses, n'hi ha un món... M'han tirat aigua.
3: Com?
0: M'han tirat
2: perdona,
0: gel.
2: Com ha tirat aigua?
0: A Gràcia, tocant a Gràcia fa anys.
2: Però com aigua? Una ampolla d'aigua?
0: No, de dalt, jo sempre vaig estar i dalt, que en un bloc, bum!
2: Uns cubells, com un...
0: No, un pobol d'aigua, un pobol d'aigua.
2: Però per què? Perquè pareixes de tocar? Estaven farts de la música?
0: No sé si era per la música o perquè fotia canya a les lletres, no ho sé.
3: O sigui, i tota cop i volta va rebre això, Festes de Gràcia, bomba.
0: Un cop també allà va ser que m'han tirat gel.
3: Gel?
0: M'ha passat just per aquí, sí, gel.
2: Ara, gel té més mal hòstia, perquè si t'enganxa...
0: Maçanet de la Selva.
3: Mare de Déu.
2: Una salutació a la gent de Maçanet, que...
3: I no saps detectar si... No saps detectar si és tema de les... Què li passava a la gent, clar.
0: Segurament que és perquè jo abans, quan era jove, fotia canya. Ara...
2: Aviam, què vols dir? Per el tema dels garrotins?
0: No, garrotins i garrotants.
2: I totes les coses.
1: I no t'has caído nunca de l'escenari?
2: No has caigut mai de l'escenari?
0: No, mai.
2: Molt bé. I tema pluja, llams, alguna cosa rara?
0: Jo a veure, que ara no, perquè ara ja... Però quan era jove plovia i jo seguia tocant. Ell ho sap.
3: Déu-n'hi-do, eh? O sigui, t'havien d'arrencar de l'escenari, no? I dir-te, escolta, baixa, Miquel.
0: Sí.
3: Clar.
0: I abans, quan era més jove, anava a fer càmpings, feia càmpings i a l'estiu i tocava temes de tot el món, perquè un càmping sabeu que va tot el món. Holandesos, els alemanys, i feia, de cada país, feia un tema, però sempre en humor, saps? Un tema en humor, conegut i en humor. I un dia tocant a Montroig, a un càmping, a la Torre del Sol, em venen uns, que va ser molt jove, oye, que podes tocar-me algo d'Aragón? I jo, però bé...
2: La Jota?
0: No, vaig fer-ho sense cap mala fe, creu-me. Diu, jo sí, vaig llegant. Si te l'empau, pau, si te l'empau, pau, coxina marrana, no verte de jau. Ja em va tremar ni jove.
2: El novio
0: em volia matar.
2: No m'estranya. No tenia molt sentit de l'humor.
0: No.
2: Escolta, deien que tu has actuat a molts llocs. Recordem algun dels propers bolos que tinc aquí apuntats. Si tot va bé aquest dijous, 23...
0: Al Tinglado.
2: Al Tinglado, carai, quina memòria. divendres 24 l'endemà a Santa Cristina.
0: Daro, sí senyor.
2: Sí, de, anem movent-nos, aquí el Tinglado és a Vilanova, si no m'equivoco.
0: Sí,
2: eh?
0: Vilanova, sí senyor.
2: Sí, de Vilanova cap a Santa Cristina, Daro. El 25,
0: el tornes...
2: Colla, quina memòria, tio.
0: Home, però... perquè us ho sé, us ho sé.
2: Bueno, però vull dir que... Bueno, i divendres 31... No, no pot ser. Ah, sí, 31.
0: Sí.
2: A Viladamat.
0: Viladamat.
2: Això.
0: Este poble és curiós. És un poble... Sí. Has estat mai tu?
2: No, no? On
0: queda? Un poble molt petit,
2: sí,
0: però fan un concert molt ben muntat.
2: Sí.
0: Una gentada.
2: Sí.
0: Una gentada, preus econòmics,
2: mm,
0: i molt bé, i porten gent bona. No, no, no, no porten col·legues, però porten gent bona, eh? I tenen molt bé muntat.
2: I quina mena de... Perdó, digues, digues.
0: Repertori?
2: Sí.
0: Doncs sempre alegre. Jo sempre busco que hi hagi...
2: Festa major.
0: Festa major.
2: Fas cançons teves, cançons versions...
0: Sí, xalà, fas... xalà. Jo quan veig que canto i veig que un se distrau, canvio.
2: Ah, sí?
0: Yes, yes.
2: És com un DJ,
3: clar.
2: Sí, és com un
0: igual,
2: DJ.
0: Igual,
2: sí.
0: Igual.
2: Si un DJ veu que la gent no reacciona...
0: Això jo sempre ho conto per les teles i per ràdios. A la gent escoltar agrada molt.
2: Sí.
0: Però xalar i riure agrada a tothom.
2: Clar.
0: A tothom.
2: Mm.
0: Inclús arrante, tu ara aterraràs però la gent riu i et sents...
3: Per tant, tu improvises, estàs pendent...
0: No, sí, home, però tinc tot.
2: Ah, però tens el teu repertori.
0: Sí, perquè vaig, perquè veig, vaig...
2: I això dels garrotins, que formen, sí, part del teu estil, formen part de les teves actuacions,
0: sí,
2: explica una mica l'origen i... Què va ser, com, sí, una poesia satírica o
0: sí,
2: què és exactament?
0: Les meves terres, això no... No, terres de l'Ebre, jo sóc, sí, sóc de l'Ebre. Allà baix, a més, de fet, jota, tortosina, allò, eh? Terroquetes ben, terroquetes ben, terroquetes baixo. Vale. Les garrotins... Pues coneixia, i quan vaig pujar aquí a dalt a tocar, que vaig començar a Palamós l'any 2000, havia el Titot, no sé si coneixeu el cantant de Brahms.
2: El Titot, sí, tant, Titot, que va ser regidor de l'Ajuntament de Berga, crec que recordes.
0: Molt bé.
4: Jo el miro al 33, el Titó.
2: No,
3: és el mateix, no,
2: Martí,
3: no és el mateix.
2: El Titó és un personatge del 33.
4: Sí!
2: No, estem parlant del Titot, del
0: cantant
2: Titot.
0: De Brahms, cantant de Brahms.
2: Del Titot.
4: Ah! I quan vaig a pixar sempre em diuen treu-te el
2: Titó. No, perquè... Es diu d'una altra manera, un sobrenom. Vau. No sé com es diu de veritat, el Titó.
3: Es diu Francesc Rivera i Tuneu.
2: Francesc Rivera, perquè un gran, una abraçada si no estàs escoltant.
0: I ell feia això, ell feia... Garrotins, perquè ha portat més... Perquè jo faig trampa, Gordi, jo els faig tots a casa. A casa en temps, amb hores, en dies. Ell ho feia improvisant tots els dies un nom i ell, bum.
3: Uau. Bé, de fet, hi ha concursos actualment, sí, diria, per tot Catalunya, veritat?
2: Sí, jo crec que està bastant de moda. Sí.
0: Guanyava ell, guanyava sempre ell, perquè...
2: Sí, el Titot.
0: Mira, aquí al País Nostre hi ha uns quants que són molt bons. Hi ha ell, hi ha el Carles Velda, ho coneixeu?
2: No tinc el gust.
0: De Fetus.
2: No tinc el gust.
3: Ah, del grup Fetus.
0: Terrassa, sí.
3: Quin gran grup.
0: Carles Velda, també el cantant Arnau de Every Night. Tenen un don especial.
2: Els Every Night crec que són de Rubí, diria.
0: No, són de... Mataró,
3: ah. Sí, són de Mataró.
0: No, és Mataró. Mm-hmm. Abans de Mataró.
3: D'Argentona?
0: D'Argentona.
2: No. Carai, tu.
0: Seria Marro.
3: Sí, allà.
2: I una cosa, com tries les lletres? O...
0: Sí,
2: clar,
0: doncs,
2: perquè aquí hi ha censura o no hi ha censura?
0: No,
2: Clar, que m'has dit abans que ara hi ha coses que no, pots cantar, que cantaràs sabint a 30 anys.
0: En tinc uns quants i molts callo perquè dic... Me la fotran, a la presó. Vaig cagar de por.
2: Bueno,
0: bueno, però procuro que siguin fortets, però suau.
2: Fortets, però sense passar-nos. Escolta, i tu te't fixes en el que es canta ara i la música que es, sí, fa ara i tot això? Aquesta música tan moderna, el que diu la música urbana i tot això, et diu alguna cosa? El reggaeton i tot això?
3: La Rosalía, per exemple.
2: La Rosalía, per exemple.
3: Despechar la perla.

0: terrorista del nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía, es una perla, una de mucho cuidado.
1: ¡Ey, muy bien!
2: ¡Wow! ¡Bravo,
3: Miquel!
1: Home, però...
0: Home, molt bé, molt bé.
1: Bueno, és que clar, o sigui, llavors sí que tens un repertori per tots els gustos, perquè et saps la...
0: Sí,
1: et saps la perla.
0: Sempre gasto a gust de la gent, Pere.
1: No m'estranya que tinguis tant d'èxit. Per cert, ja que ha sonat la perla, tu saps, potser no ho sabies, o si no ho saps, ja t'ho expliquem ara, que els concerts de la Rosalía feien una cosa que es deia el confessionari, o el confessionari.
3: El confessionari.
1: I entrava un convidat allà, i li feien com preguntes. Tu, aquesta història no la saps del confessionari, que anaven tot de cantants famosos, i la Rosalía...
3: Doncs m'havien de confessar el seu pitjor pecat, no?
1: Sí, sí, això és veritat, no ens ho estem inventant.
3: Sí, la seva perla. La seva perla és, doncs, això, una cosa...
2: Bueno, o sigui, haver tingut algú a la teva vida...
1: Alguna malifeta, o...
2: Sí, que hagis fet tu, o que t'hagi fet una exparella, o
1: sí,
2: un...
1: Sí, però clar, tens la dona aquí controlant, no sé si ens confessaràs.
3: No, no. Tapa't les orelles.
1: Mira, que ho porto.
3: Ai, quina casualitat.
1: Quina casualitat. No, però deixa'l contestar. Això és l'alarma que fot un soroll de nassos, eh? Realment que s'ha acabat el temps, però encara té ànim, farem un minutet de propina. Vols contestar-li a Rosalía o no li vols contestar?
0: No.
1: D'aquí ha estat una perla.
0: No, està molt bé, home.
1: Bueno, doncs no.
3: Ho sabrem en el proper concert meu.
0: Perfecte.
1: Doncs abans que... Bueno, ja ha cantat diverses vegades i abans que ens interpretis la farola, que jo crec que és una manera molt divertida d'acabar, deixa'm que et pregunti tot el que ja ha quedat molt contestat, que això de la Roja no ho has celebrat gaire, tu, eh?
0: No, al revés. Em barallo amb gent.
1: Com que et baralles amb gent? No, home, tio.
0: Gent indepe, amics meus,
1: sí?
0: Que van a Espanya. Faig, com pot ser això?
1: Però, per què van amb el Barça?
0: No!
1: No és això?
0: No, això és una excusa com una altra.
1: A tu el que volies que hi hagués selecció catalana.
0: Clar.
1: Bueno, però no ens deixen, diguem-ne.
0: No, però això és el caure.
2: A més, sí? Passa una cosa, que jo crec que la gent que és independentista està celebrant una cosa... No és molt conscient del que està donant suport,
0: sí,
2: no?
0: Sí, molts ho fan per esme i molts que tenen poca personalitat i... Bé. Però molts n'hi ha, eh? Molts i molts, eh?
2: Sí, sí. Creu-me que ho hem anat seguint i sí, déu-n'hi-do. Sí. I a més, també una cosa que ha passat ara, no sé si t'has fixat, bueno, suposo que no ho has vist, però hi va haver moltes banderes durant les celebracions ara de la Roja i tot això.
1: Ah,
2: banderes
1: ara, això,
2: de la gallega,
1: tema.
2: La sí, bandera, sí. Jo què sé, la de les Canàries, em sembla. Però de senyeres
1: sí.
2: No es van veure masses.
0: Ah, no ho sé, això no.
1: Sí, això li podem preguntar al... Com es diu? És que l'estic veient pel vidre.
4: A l'Àlex Cubero.
1: A l'Àlex Cubero. Cubero, no recordo el teu guió. Dius res del tema de les banderes que han aparegut a les celebracions? No, oi?
4: Directe de la càrcel.
1: Doncs no, directe a la càrcel, perquè... Ja t'ho preguntaré.
2: Jo que no tinc clar és que si van dir les senyeres millor que no les tragueu, no, això, durant la celebració de la Roja, saps?
1: A les celebracions de la Roja es va veure el dia de la victòria d'Espanya, hem de ser justos amb tot això, va haver un moment que el Pau Cubarsí, algú li va donar una senyera, la va posar, i com van fer una mica la de Rotllana, va aparèixer amb la senyera. Però ja no la vam tornar a veure. En canvi, el Ferran Torres amb la bandera de València. No sé qui, el Pedri amb la bandera de les Canàries.
2: El Dani Olmo amb la de Terrassa.
1: El Dani Olmo amb la bandera de Terrassa. No, l'alcalde de Terrassa, el Jordi Ballar, està encantat de la vida. I jo com a exterrassenc, o com a terrassenc il·lustre, també.
4: I Alberto Muñoz.
1: I amb quina anava aquesta?
4: El regidor de Portes i Terrassa.
1: Ah, sí? Com pots saber tot això? De veritat, eh? És que en José María té molta informació. Bé, en tot cas, sí que crida l'atenció que, per exemple, ahir a Madrid van sortir tot de banderes allà, però la catalana tampoc se la va veure gaire.
2: No.
1: És una bandera que no l'hem vist, això. Tu has fet gira fora de Catalunya, ja? Per anar a algun lloc, toques per fora de Catalunya?
0: Fora poc. Quasi gens. Abans que feia avall, quan era jove, que feia avall, sí que vaig anar per Pego, per Valencià, per Vinaròs, però ara que vaig a concerts, no, sempre per aquí.
1: Doncs escolta'm, ha arribat el moment de l'actuació en directe. Recordem, qui et vulgui veure aquest dijous al Tinglado, divendres a Santa Cristina d'Aro. L'Alberto Cadell és allà.
2: Ah, doncs mira.
1: Sí o no? Oi que és allà, a Mitodo? Ara li diem, oi que sí? Per allà, és que no.
2: Tu, perfecte.
3: És d'allà, és de Santa Cristina d'Aro, sí.
1: Va dir, no, ja no li haig de dir mi perfecte, li haig de dir Mitodo. No sé per què, ens ho explicarà el divendres.
2: Ja, és next level.
1: Sí, sí, i el 25 al Vendrell. Vinga, acomiadem amb una alegria. Ep, ah, sí, ja tires? Va, té el tio. He dit, vinga, ja està, ja comença a tocar. En directe, a la versió estiu, per tots nosaltres, tothom, la farola, Miquel del Roig.
0: La farola.

0: Duramente. Bravo.
1: Em podeu contestar el que hi ha al xat de producció, sisplau? Missatge intern. Doncs escolta'm, a Miquel, moltes gràcies. Estem molt contents que estiguis aquí. T'hem vist molt flamenco, cosa que ens ha alegrat. Sí, la tarda. El què, el què?
2: Ara vaig allà, en directe.
1: On, en directe? Doncs ja està. Ja.
2: Ah, ja està acabat.
1: Ja està, ja hem acabat. Vols fer alguna cosa
2: no,
1: més?
2: No, tí, perquè sí. La cançó de l'estiu és este... No. No poses. És molt mac, eh?
1: Tens una cançó a l'estiu? Ah, si vols la cantem, eh?
2: No. De la Ludwig Van.
1: Ah.
2: Com et dius?
3: Sí, digue'l.
1: Ah, sí, fot-li, va.
2: Com et dius? Sabeu?

0: com et dius?
1: Xavi.
2: Xavi, em dic Xavier.
0: Mare, i què veus?
2: Ginebra amb Coca-Cola.
0: Això està molt transparent.
2: Doncs deu ser Ginebra sola.
0: Molt bé, perfecte.
1: La farola, la farola.
3: Ja et quedaries fins a les 8, eh?
0: Està de moda, eh?
2: Molt ja, està molt de moda, però has vist que ens has enxampat a nosaltres que...
0: És un grup molt finet, eh? És un grup, a més...
4: L'espero en el baño.
2: Són molt bons.
3: Són bons, els de Ludwig, eh? Els podríem convidar, que vinguin, no?
0: Sí. Porta'ls.
3: Els porto? Sí? Molt bé, doncs escolta, Miquel, és que ja veig que...
4: L'espero en el baño.
3: No, en el baño? No, no,
4: una cosa.
3: No, va, prou, però jo d'aquest color, sisplau. Escolta, Miquel...
4: Tiene el DNI.
3: No, va, sisplau. Una mica de decoro i una mica de tot. Decoro no és correcte, oi, en català, Míriam?
5: No.
3: Com hauria d'haver dit?
5: Cura, una mica de cura. Ah, una mica de...
3: una mica d'això. És que la Míriam Martín Lloret ens ve a parlar de català per expats. Ens ve a fer classes de català, que és la que li toca actuar ara. Has actuat tu amb la guitarra? Ben tornada i bon estiu, eh, Míriam? Que t'han fet aquest atracament i vam sentir el grrrr dels
5: cascos. Sí, clar. No m'he posat ni els auriculars.
3: Bueno, però has sentit això de la Ginebra i la cola sola? Del...
5: Sí, m'ha agradat molt.
0: Bank.
3: Sí, de l'Ludwig Bank. Els hem de convidar.
5: Sí, sí, tant. Sí. En Quim Carandell ha de venir amb tota
3: la... Quim Carandell. Sí. Va venir també no fa gaire, diria, el programa del Basté, crec.
4: El Bundó.
3: No, el Bundó i també el del Basté. Ah, amb el del Bundó va venir pel tema del tècnic aquest de so, com es diu el...
2: El Xavier.
3: El Xavier. Sí, a més, els he vist dos cops en directe recentment, jo era al Festival Vida i ja no me'n recordo.
5: El Cruïlla.
3: I el Cruïlla, carai, no, quina memòria.
0: Porta... També va anar al Canet de Roc. També.
3: El Canet, no, crec que aquest any no hi va anar, l'Ludwig.
0: Sí, va anar.
3: Sí, jo sí, tens raó. Ja, sí, perdona, és que tinc el cap com un timbal, tio. Ja a aquesta hora ja...
0: No pares de treballar.
3: Un abraçar al Canet, un abraçar a tothom i un abraçar al Miquel. Moltes gràcies, maco. Que se'n va d'aquí amb la gent de RAC1. Què?
0: Un plaer, eh? Com a casa.
3: Com sempre. Míriam, estàs preparada per actuar?
5: Sí, s'ha desintegrat una mica un auricular, eh?
3: Doncs,
5: no he fet res.
3: Te'l descontaré del sou.
5: Jo no he tocat res.
3: No pateixis. Fem una minimíssima pausa per la publicitat. Tenim el pobre d'allò... És que no surt el nom
5: avui. Àlex Cubero.
3: Àlex Cubero, que està allà esperant.
5: Vinga, va.
3: Amb el seu vestit de presidiari. Tenim pendent... Ha passat una cosa a Girona, que ara... Ui, és que estan esvalutadíssims a Girona, per allà a les escales de la catedral. Ara t'ho explico, però fem una mínima pausa per la publicitat i seguim.
5: Molt bé.

0: Uau.
1: Però bueno, aquesta és la teva sintonia.
2: Digues, tio! Som-hi, traia, traia!
1: Després de Miquel del Roig, per cert, quin momentàs el Miquel del Roig cantant La Perla amb la Rosalia i amb la Iola Brusca.
0: Amb l'Anna Drames, ha sigut espectacular.
2: Ai, la Rosalia, més
1: aquesta. Què dices?
2: Xica, què dices?
1: I em torna a pujar la sintonia a la Míriam. Fot-li.
0: A veure.
1: Senyor, sí. I la música, és que jo recordo la sintonia del... No m'he escoltat el nom avui.
0: Cubero.
2: Alex Cubero.
1: Del Cubero, que si no estigués a l'altra punta a l'estudi podria intervenir, però no sé per què s'ha assegut allà com si estigués castigat. Però...
0: Mira, vine.
1: Però també és bastant tecnomàquina.
0: Sí que era una semblant. També.
1: Què et passa?
3: Hola.
1: Què tal? Bona tarda.
3: Per cert, has dit que anava de presidiari i els presidiaris van amb ratlles horitzontals. Vaig amb una camisa de ratlles verticals, però sí.
0: Que l'any passat ja la tenies, aquesta.
3: Bueno, aquesta camisa o no? Aquesta sintonia?
1: La sintonia, però és una altra. Ja, ara te la posarem després tornant
3: a l'Atlètic. Sí, el segador és tecno.
1: Exacte, però és que ja... Aquesta més o menys... Va, escolta'm, la Míriam Martín Lloret, recordem-ho, és el nostre lingüista. No, també teníem un altre nom per definir-te.
0: Terapeuta de la llengua, animadora lingüística, no?
1: Sí. A diferència de l'any passat,
0: sí.
1: Aquesta noia ara surt per la tele. És famosa.
0: Sí, bueno, sí. Bueno.
1: No dissimulis.
0: Veu...
1: És famosa i surt per la tele.
0: Veu en off. Veu en off.
1: I no surt per la tele?
0: Sí, és una manera de sortir. De sortir.
1: A veure, si se sent la teva veu per la tele, està sortint per la tele, t'agradi o no?
0: Sí.
1: Molt bé. Ho sabeu o no?
0: Jo no sé.
1: No, saps que surt per la tele?
0: No! Expliqueu.
1: Un concurs. Rosalia, tu tampoc ho saps.
2: Ni idea.
1: Ni idea.
0: Un concurs de llengua.
2: La gran cita.
0: Rascat.
1: La gran cita.
0: Rascat. No, un concurs de llengua que es va estrenar per Sant Jordi.
1: És un concurs que es fa a la 2CAT, que el presenta el Peter Ribes, i ella fa de lingüista...
0: Validadora de respostes.
1: Validadora, és com la supertacanyona de la llengua.
2: Però és que la gran cita també s'entrena la llengua, eh?
1: Sí, però... Ah, per favor.
0: Que ara estic allà, veu en off, com si fos una deessa, no?
1: Vas físicament allà, no? Estàs allà als estudis.
0: Però sí, estic en un control, aïllada.
1: Què amb el Peter Ribes? Què?
0: Bé.
1: Què vol dir bé? Què?
0: No hi amarro.
1: No,
0: però...
1: No. Bueno, però què?
0: No,
1: és que la Iel tot el dia que el veu quan surt al migdia, el posa més o menys al migdia, està com bastant enganxada amb això del Peter Ribes.
0: Sí? Ara tornen a repetir, eh?
1: Sí,
0: programes.
1: Sí, sí.
2: Que bé.
0: Vull dir que...
2: No, té bona planta, no?
1: Ui, la lingüista acaba de dir, torna a repetir. Quan a l'altre et volia dir, repeteixen.
0: Què?
1: Clar. Què? Tornen a repetir. Ho repeteixen.
0: Ho repeteixen. Perquè tornen a repetir programes, he dit.
1: Si ho tornen a repetir vol dir que el posen per tercer cop.
0: Ah, bueno, escolta, vinc a fora, fa molta calor.
1: Ho has entès, oi?
2: Sí, a tu t'encanta anar a tocar una mica...
0: Posar el dit a la nafra, sí, i enganxar-me aquí fora de joc, home.
1: Què et passa?
2: Però sobretot si ets dona, també t'agrada molt, et quedes molt a gust.
1: No, però jo ho he dit amb carinyo. Estàvem jugant amb la llengua, que és una cosa... Estàvem jugant amb la llengua, que és una cosa que ens agrada molt de fer.
2: Tocant les pilotes, que és diferent.
0: Tocant les pilotes, sí.
1: A veure, comencem a repassar coses, tota mena de dubtes que tinguin relació amb la llengua, que no siguin el tornar a repetir, que ha quedat clar que ja... És un tema de fricció, cada setmana te'l trauré, només començar a... Què passa?
0: Això no es fa, eh?
1: Però si t'estimem molt.
0: Vale.
1: És com la gent que diu... Com la gent que diu...
0: Ara començo a dir barbarismes, eh? Sí. Vale, bueno,
1: Va, estem en un registre formal i ho pots dir sense mena de problema.
0: Sí, sí, que es poden dir.
1: Bueno, si algú vol rajadella, que raji sense mena de, problema. Qui ha dit ahí va?
2: Jo.
1: Ah, molt bé, hi ha la sororitat de les 6. A veure,
0: rajar
1: va, que m'estic...
0: Rajar no, Pere.
1: No, mal parlar.
0: Mal parlar...
1: Perquè rajar és...
0: Estripar contra algú, dir el nom del porc, eh?
1: Però no és més...
2: Dir el nom del porc m'agrada.
0: Dir el nom del porc.
1: El que passa és que rajar...
0: No, em diguis amb la jota castellana, que sona més contundent.
1: És mal parlar, no, és mal parlar, però tampoc amb molta malícia. Sí, no, sí, perquè sí, pots estar mal parlant molt. Mal parlar és un bon...
0: Estripar, també.
1: Estripar, sí, estripar m'agrada molt. Sí, però clar, ara estriparem aquest. I ara què passa aquí? És que això te'n perdona, és que em fan sorolls els màquines.
0: Fan sorolls.
1: No sé què els hi passa. Bé, tenim un dubte inicial, que més que lingüístic, estrictament és de pronúncia.
0: Sí, ens agrada pronunciar, no? L'any passat ja...
1: Efectivament.
0: Ja ho vam fer notar.
1: A veure... Tenim dues paraules més o menys vinculades amb tecnologia, que és com hem de dir-ho correctament.
0: D'una banda,
1: Instagram? o Instagram?
0: Tenim... és Instagram.
1: La, segur, eh?
0: Sí, la pronúncia Instagram recomanada en català és aguda. Vale, ni Instagram, ni Instagram, sí, ni Instagram. Instagram, val, d'acord?
4: Val. O sigui, literal, que això de l'Instagram s'ha quedat antiquat i s'ha utilitzat TikTok.
1: Bueno, sí, però per la gent que encara utilitza Instagram, si hem de dir Instagram...
0: Instagram, eh? Així, fem, ho fem a, ja que adaptem la pronúncia, sí, doncs ho fem una mica a la catalana, no? No, no ens allunyem una mica de la pronúncia anglesa. Igual la mateix, passa el mateix amb WhatsApp. Ah, no és WhatsApp, sinó, sí, que la pronúncia recomanada és WhatsApp. També tenim el WhatsAppejar,
1: sí,
0: o fer un WhatsApp, però en tot cas
1: what, sí,
0: la pronúncia és, sí, és aguda.
2: WhatsAppejar és correcte, podem...
0: Sí, sí, sí, en un registre col·loquial, sí, es pot dir, es pot dir.
4: Millor Telegram, sí, que no s'acau. Va millor que el WhatsApp.
2: Ostres, Coco, saps moltes coses.
4: Home, amb... clar, tecnologia, saps... Ja. Trending topic.
0: I després d'Instagram tenim, sí, el derivat, perquè l'influenciador d'Instagram, mm, atenció, és un instagramer que està adaptat.
1: Instagramer?
0: Instagramer.
1: Sí.
0: Instagramer.
1: Sí.
0: Instagramer.
2: Acaba també rentenc, però...
0: Sí,
2: clar,
0: exacte. Instagramera. Aquí, aquí ja flipeu, eh?
1: Sí.
0: En castellà la,
1: sí,
0: la RAE també,
2: clar, és Instagramer,
0: aposta per Instagramero.
1: No,
2: ah, Instagramero.
0: Instagramero. Sí, sí, sí, vull dir que la, la línia va per aquí també.
2: Instagram,
0: que no ho diu ningú, no?
2: No ho diu ningú.
1: No, no,
0: de fet, el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, mm, recomana o Instagramer, Instagramer en oriental,
1: i
0: si fas la vocal neutra,
1: neutra,
0: sí, sí, sí, exacte, sí, sí. O la, la més normativa, que seria Instagram, Instagramera, que ho diu poqueta gent.
1: No, no diu pràcticament
0: ho diu poqueta gent. Sí, sí, sí, sí.
1: I el tema del watch com acaba?
0: Doncs que pots dir fer un watch, si vols, abreujar-ho així. Mm -hmm. I WhatsApp, pronúncia aguda també, com a servei de missatgeria.
1: Aguda vol dir WhatsApp, eh?
0: WhatsApp.
1: Com si fos una paraula francesa.
0: WhatsApp.
1: Molt bé, ho, sí, ho entes tots, tothom ho té, sí, clar? Perfecte.
0: No passa el mateix,
1: ah,
0: perdó, ep, amb Bizum.
1: Ui, un altre que també és comú, aviam. Es pot dir Bizum o Bizum?
0: Doncs mira, jo feia bandera de dir-ne Bizum,
1: ah,
0: així aguda, pronúncia aguda, però la recomanació en aquest cas és Bizum, plana. Fer un Bizum i fer un Bizum o dos Bizums amb accent accentuat, eh? Ah. Es pot adaptar així, gràfic, així gràficament.
1: Sí, com si, sí, portés accent, sí?
0: Sí, sí. Ah. A mi molava molt, el Bizum. També us, sí, he de dir que amb aquestes, aquests serveis, de vegades també hi ha vacil·lació de pronúncia. Si dius Bizum, tampoc és la mort de ningú, d'acord? Però la recomanació és Bizum, plana.
1: A part de pronunciar bé,
0: sí,
1: tens una altra missió, que,
0: sí,
1: és afegir o treure o complementar expressions o paraules, el que vulguis, per salvar el català.
0: Sí, a veure, això de salvar el, sí, el català és molt ambiciós, però sí, sí que paraules, expressions, per salvar una miqueta el català, no? L'altre dia, dimarts passat, un periodista de la 2CAT, quan retransmetien un partit del Mundial, va dir: X jugador treu foc pels queixals. I jo vaig dir: hòstia, bravo, bravo, en comptes de dir el sonso avorrit, neutre, enfadar-se, doncs una mica de riquesa lèxica, no? Treure foc pels queixals. És un granet de sorra per reforçar expressions genuïnes de la llengua.
2: Llavors, és que si això, no, sempre acabem parlant de la mateixa,
0: clar,
2: manera, dient el mateix tota l'estona, és avorrit.
0: És avorrit.
4: Ja va bé, perquè el Pere Mas ens fa treure molt de foc pels queixals, la veritat.
0: Clar. Llavors, a cada secció destacarem una paraula o expressió per intentar salvar una mica la nostra llengua de la invasió expat, la plaga dels cafès d'especialitat i dels flat whites, que, sí, és cafè amb llet curt de llet, el flat white,
1: sí,
0: dels lates, que és un cafè amb llet ras i curt, o un lletós. A mi m'agrada dir-ne lletós,
2: un
0: lletós, sí,
1: lletós. Home, lletós, lletós, lletós,
0: una mica lletós. Bueno.
1: Sí, sí.
0: Sí,
2: clar, però un latte, no? Traduït d'alguna manera, sí, seria el lletós.
0: Els smoothies batuts de fruita,
1: sí,
0: dels frozen yogurts, que no són res més que iogurts gelats,
1: mm,
0: dels muffins, que és una merda de magdalena hiper dolça.
1: Bueno, calma, calma.
0: I dels ous Benedict. Ja m'estic escalfant, eh? Ja m'estic,
1: no, ja
0: escalfant.
1: Sí.
0: Llavors, l'expressió avui que remarquem,
1: sí,
0: com a genuïna, és tocat del bolet. Estem perdent el tocat del bolet.
1: Sí.
0: Pel què dius boig, o ets boig, o el foll. No ens en oblidem del sinònim foll, que també és molt bo. A veure, i té un origen ben xulo i al·lucinogen. Aquesta expressió té una base lligada a la micologia i les intoxicacions al camp.
2: Ah, clar, ostres.
0: Sí. Diuen que antigament, quan algú començava a dir incongruències o actuar de manera erràtica, de cop i volta els veïns sospitaven que s'havia menjat per error algun bolet al·lucinogen o verinós, com la farinera borda o la manita muscària.
1: I per això deien que estava tocat del bolet.
0: I que li havia tocat el cervell. Okay. I d'aquí el tocat del bolet.
2: Oh, genial.
0: Trobo que l'estem perdent, aquesta sí. expressió.
2: I és genial. Llavors, i a més amb aquesta història.
0: Sí, sí, sí. Està bé. No?
1: I que el tema de l'autocat de bolet ha quedat molt clar. Sí. És que és molt graciós. Jo crec que la gent
2: a mi m'agrada molt.
1: Sí, sí, la gent pensaria que era un tema més d'un altre àmbit i resulta que no.
0: No, no.
1: I, aprofitant que la Yael Brusca, estàs estudiant C2 del català?
2: Sí? Ah, sí, estic...
0: Anem a un dubte profund, eh? Tenim sí. la pronúncia, la paraula, expressió genuïna i el dubte profund.
1: El dubte profund és què passa... És un dubte profund d'un estudiant de C2 de català. Què passa amb l'ús del pronom on?
2: Exacte. Que el fem servir la lleugera, diria.
1: Sí, podem posar un exemple de fer servir la lleugera, o bé o malament.
2: Que ens expliqui la Míriam.
0: Sí, sí, sí. Un dia, un somni que tinc és que un dia algun expat arribi a fer un C2 de català per integrar-se a la nostra cultura. Perdoneu que sigui recurrent amb els expats, però desjustificar el nom de la secció, que és Català per expats.
1: Sí, jo crec que els expats els hi... Bueno, sortint una grolleria, tant els hi fot. Els hi bufa el tema del català. Però vaja, algun no, hi ha una excepció.
0: Doncs que a vegades, què passa? En oracions subordinades, quan fem servir el pronom locatiu on, el fem servir una mica, no és incorrecte, però és poc adequat. A veure, quan s'indica lloc, lloc, plenament lloc físic,
2: sí.
0: Fem servir la casa on viu és del segle X, la casa en què viu és del segle X, o la casa en la qual viu és del segle X.
2: Això és correcte.
0: Això és correcte. D'acord?
1: Val.
0: Però què passa quan no és purament lloc, sinó que són llocs figurats? Llavors, aquí, en aquest sentit, és millor fer servir en què. O sigui, per exemple, situacions. Hi ha situacions en què o en les quals els nens pateixen. Millor
2: clar, perquè...
0: que on els nens pateixen.
2: Clar.
0: No és incorrecte, però és una adequació a un
2: clar,
0: registre
2: no és un
0: com
2: lloc.
0: Més formal. Exacte, no clar, és un lloc pròpiament.
2: Com si digués els moments on em trobo millor, no és...
1: No, és en què em trobo millor.
2: Sí.
1: Us està quedant clar, eh?
0: Un altre lloc figurat, un nou concurs en què només et pot salvar la llengua. Rescat, un altre cop la,
1: ja no, de veritat,
0: la publicitat
1: si
0: criminal.
1: Tothom ve colar la seva publicitat tota l'estona.
0: Doncs millor dir-ho així... Clar, millor dir-ho així que
5: I
0: no.
5: I el domingo por la noche, Jean Miquel de Balañá. No, I en català...
1: No, sí, en català...
5: Estaremos con saludos cordiales.
1: No comencis a colar, anuncis el teu espectacle, si no te'n vas al fons a pagar.
5: A on? A on? A la plaça del Mayor.
1: Això sí, el català.
5: Con Ernest Codina de testigo.
1: Ah, sí? Home, sí, el Codina, aleshores... És broma, el Codina. Ja és, no.
2: És de Sant Miquel, el Codina.
1: No, és igual, però no hi és.
0: Però us ha quedat clar el dubte profund i tot, eh?
1: Tothom ho té clar?
0: Tothom ho té clar, eh?
1: Bé, doncs aleshores arribats en aquest
0: si
1: punt...
0: Si no, no me'n vaig tranquil·la, eh?
1: No. Avui tenim un dia de molta catalanor perquè entre tu, el senyor Dantes, que avui reapareixerà amb les seves dèries...
0: I també ve, el
1: sí.
0: Dantes.
1: Que et fa il·lusió veure'l. Deu estar al cabra. Ah, mira, t'ha fet il·lusió.
0: Sí, home, perquè abans compartíem una mica.
1: Ah, que vols compartir? És que estem posant-lo, està per aquí, està...
0: Ah.
1: Estem...
0: Esteu
1: no
0: engaixant...
1: sabem si posar primer el senyor Dantes, posar-te tu, i posar l'Àlex...
2: Cubero.
1: O la Cubero. Si posar...
5: El Cubero és el queso del bocadillo.
1: Estem amb aquestes tres peces que estan aquí... Pensa que és la primera setmana i estem una mica calibrant les coses.
0: No, però em fa gràcia que vingui també en dimarts, perquè l'any passat me'n recordo que vam coincidir-hi.
1: Sí, però era el dilluns, sí. Crec recordar, no?
0: Sí, sembla que
2: era dilluns.
1: És el karma que us està unint a tots dos. Bueno, però de xerrameca,
0: sí.
1: Perquè ara ve una cosa molt important. Què voleu? Uns anuncis o els amics dels butlletins? Què us ve més?
2: Butlletins.
1: Sí, oi? Ja que és una mica tard.
2: Vinga.
1: I els anuncis els fem després del butlletí.
2: Va.
1: Avui ens vindràs a explicar, a Cubero, la veritat de tot el que està passant a tot arreu, no?
6: Sobretot a la política.
1: Però la veritat...
6: I a ell com es diu el presentador, que no me'n recordo el nom? Com es diu?
2: En Pere Mas.
6: Doncs aprèn-te els noms dels col·laboradors, Pere Mas. Tercera temporada aquí, et conec des de fa anys. I encara diu, qui és aquest?
1: Deixeu-me saludar, va.
6: És el segon dia i t'ho perdono.
1: Va, puc anar a butlletí o no?
0: Clatellot, això és clatellot.
1: Què he dit, jo?
2: Tocat
0: no,
2: el bolet.
0: No fasca, sinó clatellot.
6: Mira, fent un servei també a la pàtria.
1: Molt bé.
6: No,
1: pres,
6: avui clatellot.
1: Queda't aquí fins al final, si vols anar corrent sobre la marxa. Va, el de la cosa política. Un altre cop no, va.
6: Ara sí,
1: ja està. Va, escolta, m'entrem
6: a treure. No em censuris.
1: Ja t'hem presentat a l'Àlex Cubero, el nostre politòleg de confiança, el nostre analista polític, el nostre no sé quantos. A veure... La derivada política del Mundial, que hi ha hagut molta tela amb això, eh?
6: Sí,
1: home, sí.
6: I sí, tant.
1: Ahir va arribar la Roja a Madrid, va haver-hi festa grossa, sí, ho hem vist, van a veure el rei, el Felipe aquest, i el, com es diu, el
6: Pedro Sánchez.
1: Pedro Sánchez.
6: Ahí estuvimos.
1: Sí, per això no van insultar, com selección. El dia del Sabadell.
6: Incluso Begoña me dijo, si no és campeón del mundo, ¿por qué llevas esa copa en la mano?
1: Va, per favor, ja, però d'aquest color. Va haver-hi exaltació patriòtica, va haver-hi tota aquesta qüestió, però vam veure algunes qüestions, ja n'he destacat una abans, però la diu que la comences tu,
6: i tant.
1: En clau política, i alguna tela, no?
6: Sí, perquè, a veure, hem de partir de la base,
1: sí.
6: Vull dir que encara que hi hagi gent que defensa...
1: Que hi ha que separar el futbol i la política.
6: Aquí
1: sí,
6: ja
1: però
6: està.
1: Només s'ha de separar quan es tracta Catalunya i la selecció catalana. Però
6: totalment.
1: Quan es tracta de les altres s'ha d'ajuntar.
6: I perquè el futbol és política.
1: Sí, no,
6: ja de per si, home, el de seleccions encara més.
1: Oi, si toquen l'himne...
6: Si és la Roja... Encara
1: no,
6: més.
1: No, la Roja o la Marsellesa.
6: No, i perquè Espanya, avui dia, és impossible desvincular l'esport de la política. I més encara, si estem parlant d'un mundial organitzat per la FIFA. Mm-hmm. S'ha de dir que la celebració d'ahir, jo la vaig estar seguint fins la nit, i en general va ser bastant blanca, més enllà d'òbviament tota l'exaltació patriòtica.
1: Diguem que no va passar res xungo, la celebració.
6: Bàsicament perquè també van deixar parlar molt poques futbolistes.
1: Sí.
6: I ara I no és on trobarem beguts. Els detallets.
1: I no anaven beguts.
6: No, jo crec que sí, perquè corria el via a l'autobús i ja anava una miqueta beguts. Sí. Però va haver-ho de les cançons, no es van deixar parlar molt. En algun moment sí que va haver escletxes on es va colar la política i això és el que parlarem
1: ara. Ah, sí? A veure, explica'ns-ho.
6: Un, el que més polèmica ha generat a les xarxes i a les televisions i als mitjans, que és la gorra de Final Torres, Ferran Torres. Va portar aquesta gorra vermella, no?, emulant la de Donald Trump, la de sí. Make America Great Again, però amb la diferència de que hi portava Make Spain Great Again, o sigui, fem Espanya gran de nou. Això potser no podria haver estat un problema, perquè hi ha molta gent que li ha buscat com la part irònica. És a dir, al març, per exemple, Pedro Sánchez va penjar uns vídeos a les xarxes fent esport, on portava una gorra vermella també, i ficava Make Science Great Again, o sigui, fem la ciència gran de nou, precisament un missatge que va als terraplanistes, als trumpistes. O, per exemple, ahir mateix també, Borja Iglesias portava una gorra, que si la gent s'hi va fixar, també vermella.
1: Parlava del reggaeton.
6: Ah, exactament, portava un vers de J Balvin que deia, no era Make America Great Again, sinó Dios bendiga el reggaeton, amén. Vale? És a dir, hi ha molta gent que li ha donat el gir a aquesta gorra de Trump. El que passa és que tots estem d'acord i crec que podem coincidir en que Ferran Torres ahir no portava la gorra de forma irònica, que era un missatge polític que precisament molts sectors vinculats més a, doncs, als sectors conservadors, reaccionaris, també a Espanya, que s'assimilen molt al trumpisme...
1: És que doncs és una gorra bastant trumpista.
6: Ah, exactament. I de fet, ahir també hi ha algun detallet, com que ell durant el Mundial, que ha estat molt a prop de Marcos Llorente, que també és un terraplanista i conspiracionista de Manuel,
1: de les cremes, és el...
6: doncs ahir no portaven samarreta. Ni Llorente... ni Ferran Torres, ni Marc Pubill, que són els tres que durant el Mundial han estat prenent el sol sense samarreta.
2: I sabrem
6: que
2: no s'ha
6: de portar crema solar i que no cal perquè...
1: Silencio. Estic per trucar a la Pont Nou, perquè això ja és tema del cor, diguem-ne.
6: No, però és un missatge polític, també. Perquè aquest missatge reaccionari...
1: M'estàs dient, és que ja no m'havia fixat. Quan estaven a la concentració, el Llorente, el Ferran Torres i quin altre has dit?
6: Marc Pubill, Baena també, són més o menys els de l'Atlético de Madrid, més sí, Ferran Torres sí, i algun més, feien, després de l'entrenament, es quedaven una estona prenent el sol sense samarreta.
1: Bueno, la gent pren el sol sense samarreta, el que
6: sí,
1: no fem és posar crema.
6: Però el que defensen és que no s'ha de posar crema perquè tot això és una conspiració de les cremes i què tal. Clar. I porten també les ulleretes aquestes de color, que ahir també les portaven alguns de color com groc o taronja, perquè diuen que les radiacions... Vull dir, tot això és un missatge també polític que va inocular.
1: Però una pregunta.
6: I que Ferran Torres l'ha menjat amb patatones.
1: Una pregunta. Si el sol no incideix a la pell i no hi ha problema i no cal posar-te...
6: Sí, sí, digue-ho, digue-ho.
1: Perquè no hi ha radiacions, perquè pots ulleres per les radiacions.
6: Perquè són les radiacions de la llum artificial.
1: Ah,
6: ells estan en contra de l'artificial i a favor de la natural. Però vaja, bueno, tu deies també una altra cosa que jo crec que també va haver dos moments, sí, òbviament, sí.
1: Perdó,
6: polítics.
1: Podem acabar una cosa de la gorra de l'amic...
6: Sí,
2: Ferran Torres.
1: Clar, una gorra que posi Make Spain Great Again, no és que arribés a l'aeroport i se la trobés i la comprés allà, la devia ordenar a fer. Sí, home.
6: Això no ho sé. O si algú li va donar casa. O li van ordenar, això no ho sé, però la va portar durant tota la celebració, d'inici a final.
1: No hi ha 7.000 assessors, 8.000 managers, 30.000... O sigui, hi ha tios que quan intentes entrevistar o fer segons quines coses en aquests països estableixen control.
2: Ja,
6: sí, totalment.
1: I no hi havia ningú que li digués, tio, esto no és una bona idea, que quedaràs com un faci.
6: Doncs no, jo, segurament Marcos Llorente li va dir que fantàstic, un monstro, màquina, sí, fiera.
1: Exacte, perfecte.
6: Sí que va haver dos moments que això ja tenien de per si un component polític, però molt diferenciats, que va ser les
3: visites a la Moncloa i la Zarzuela.
1: Què? Va passar res, també?
2: Com el van saludar?
3: Clar, va haver el moment Moncloa, on Pedro Sánchez rep els jugadors i els va saludant un a un, i en aquest cas, Àlex Baena, de l'Atlético de Madrid, també va emular Carvajal, no sé si recordeu Carvajal a la celebració de l'Eurocopa, quan també el rep Pedro Sánchez, i Carvajal passa pel costat, li dona la mà, li estreny la mà, però no el mira. I Àlex Baena va fer el mateix, va passar pel costat de Pedro Sánchez i li va apartar com la mirada, tot i que li va donar la mà.
2: Sí, però molt exagerat, eh? O sigui, tu detectes...
3: Molt exagerat.
2: Sí,
3: tu molt, va fer que... el mateix, la gent busqui el gest de Carvajal i és exactament el mateix. També, a la mateixa filera, va passar Borja Iglesias, que és un futbolista que al final molt reivindicat per l'esquerra, i en canvi Borja Iglesias, bueno, superamic de Pedro Sánchez, també Nico Williams el va saludar molt efusivament, per tant vam veure...
2: Lamine Yamal, també, d'una manera molt...
3: Lamine Yamal a Pedro Sánchez va ser...
2: Com molt de germà.
3: No, això, amb Pedro Sánchez, normal. Però has dit una cosa, això va ser la Zarzuela. I a la Zarzuela, el rei...
1: Estem parlant del rei, eh?
3: Per un cantó, la Moncloa. A la Zarzuela...
1: Abans que anem a la Zarzuela.
3: El rei pel rei.
1: Sí,
3: I a la Zarzuela, allà sí que veiem una cosa també molt significativa, que ha sigut com la Casa Reial ha utilitzat en els últims anys, com molts règims i presidents i caps d'estat, com ha utilitzat també l'esport per blanquejar-se, per netejar la imatge. I el rei ha utilitzat moltes d'aquestes celebracions on ell, com a cap d'estat, pues, dona les medalles, o està, no?, amb el president de la FIFA, etc., per cultivar aquesta idea de tio proper amb els futbolistes, etc. I com deia la Yael, va haver un moment on Lamine Yamal saluda el rei com si fossin els panes del barri de Rocafonda. Com si fos el seu amic del barri de tota la vida. S'abracen...
1: Sí, sí. És un senyor que no el pots tocar gaire, és com el papa.
3: No. I en canvi ell ha trencat molt.
1: Si la reina d'Anglaterra la toques i et cau un puro, que ve un tio de la Guàrdia Real Britànica i fot un guantasso.
3: Doncs recupereu tota la seqüència de salutacions i saluda a tots els futbolistes com si fos un mes del vestuari.
1: Val.
3: Només li digui, tio, col·lega, bro, com estàs? Només li faltava això.
1: Que li digues bro al rei hauria estat bastant graciós, eh?
3: Clar, i aquesta figura de l'exaltació del rei, que no només va ser aquí, sinó també quan estan esperant a que el rei baixi per la foto oficial, Cucurella crida, viva Espanya! I tothom riu, i el rei baixa rient, bueno. També es va comprovar a la celebració a Cibeles, a la celebració a la nit.
1: Qui va cridar viva el rei?
3: Exactament, just estava acabant la festa, i el capità Rodri agafa el micro i diu això.
1: Correcte, això no té massa
3: sensació,
1: però vaja.
3: Ara.
7: Viva la Madrid que nos parió!
1: Viva la Madrid que nos parió!
3: Parlava dels jugadors. I ara.
7: Viva el rei!
1: Viva el rei, sí que és curiós.
7: Viva Espanya!
1: També viva Espanya, bueno...
3: Recordeu, nens i nenes,
1: bueno, però...
3: no hem de barrejar política i futbol.
1: Bueno.
3: És molt important no barrejar,
1: bueno,
3: sobretot
1: com que ets dolent.
3: Si és un altre nacionalista. Sí. Vale? Si un altre nacionalisme no es barreja. Si és el nostre, és el més normal.
1: Bueno, però et faré una cabronada per completar això que estàs dient, a l'hora de qui dona la mà i qui no dona la mà. Amb el Trump, l'amic...
3: Borja Iglesias.
1: Borja Iglesias li va donar la mà, però va fer com... no li va mirar la cara.
3: Va fer el mateix, exactament.
1: No li va mirar la cara.
3: Totalment.
1: Posem-ho tot.
3: I però...
1: hi ha una imatge també del Lamine, que no queda clar si li va donar la mà o no al Trump.
3: No, li dona. Està manipulada i li dona, al principi d'ubte, li dona. Però és que Rodri és reincident.
1: Què passa amb Rodri?
3: Perquè el 2024, celebracions de l'Eurocopa, anima el públic a cantar això.
1: A veure.
8: Gibraltar és Espanya. Gibraltar és Espanya.
3: Això també a la celebració de l'Eurocopa, a l'escenari, vull dir, Rodri, ja li agrada aquest component.
9: I ja hubo sanción de la UEFA.
1: Ah, sí?
9: Multa econòmica i dos partidos de sanción.
1: Per una celebració?
9: A Rodrigo i al Barito Morata.
1: És veritat, però per una... això no era un partit, no era un context.
3: No, era la
9: però... celebració de l'Eurocopa, que se havia ganado a Inglaterra i de ahí que se cantara Gibraltar en español.
3: Sí.
9: Menos mal que no citaron a... Peregil.
3: I després, per acabar alguns detalls d'aquests de la celebració del Mundial, ho has comentat tu abans, el tema de les banderes. No vam veure a futbolistes, ja la celebració de la gespa, però ahir també, portant banderes de comunitats autònomes. No va cap jugador va portar la senyera. Cobercí sí a la celebració a New Jersey, però no a Madrid. I també una cosa també significativa. Va haver jugadors ahir amb banderes dels seus equips particulars.
1: Sí, hi havia algun Atlético de Madrid, oi?
3: Hi havia tres de l'Atlético de Madrid. Pubí, Àlex Baena...
2: Aquí ningú s'enfada,
3: Marcos Llorente.
1: Sí.
3: Oyarzabal portava la Real Societat. Sí. Unai Simón, una boina de l'Atlético Club, Què hauria passat si algun jugador del Barça hagués portat una bandera del Barça a la celebració del Mundial i, a més, que els de l'Atlético Madrid van intentar posar-la al capdavant del bus, a la part frontal. Ah, i va ser Cucurella que els hi va dir, jo crec que ja, perquè ja es visualitza com a jugador del Madrid, i els hi va dir, no, no, fora, nois, això d'aquí, les banderes de l'Atlético Madrid, fora. Però vaja, veiem també que si això ho haguessin fet jugadors del Barça, haguessin plogut les crítiques per tot arreu.
1: I home, hi ha el misteri de la desaparició, bueno, de la no aparició de la bandera catalana, que al final hi havia la de les Canàries, hi havia la de, del País Valencià, crec que recordar que...
3: Sí, sí, hi havia de tot, hi havia de tot.
1: I hi havia la de Terrassa, que el pobre Dani Olmo,
3: Dani Olmo,
1: il·lustre terrassenc, il·lustre terrassenc, bueno, te li havia fet il·lusió. Bueno, perquè jo crec que havia jugat al Terrassa, pot ser que el Dani Olmo hagués jugat al Terrassa.
3: Bueno, i també un punt de
1: i el seu pare també era futbolista, crec recordar, i també té molt lligam amb la ciutat.
3: Sí.
1: Però vaja...
9: I no, donde estuvo Dani Olmo criándose cuando era jugador de cantera?
1: On?
9: En el Español.
1: Bueno, ¿y qué vol dir això?
9: Seis temporadas en Español, para que luego otros saquen pecho,
3: tú. Has fichat per Mediaset, ¿no?
9: Ay, ay, ay.
3: Te enviaran a la isla de los famosos aquesta de... o algo así a sobreviure. Sí,
9: estamos negociando con la isla de los tentadores.
1: Sí, senyor Pedrerol, exacte, te enviaran a...
9: Con Peramás de tentador.
1: Va, però ja d'aquest color. Escolta'm, una cosa, aquí no està per gaires celebracions ni per gaires històries. Ara ens posem una mica... No, bueno, aquest tema és seriós, eh? Al final, no confon ni més futbol amb política, a no ser que vagi cap una banda, eh?
3: Ah, exactament.
1: Sempre serà el 36, que deia aquell. Sí. Però a veure, en Zapatero, ho hem parlat una mica durant...
9: Espera, perdona que t'interrumpe, però vamos mal de tiempo.
1: No, no, no, no, no, no, vamos mal de tiempo. Que és curiós...
9: A la siguiente sección.
1: Senyor Sánchez, que és curiós que sempre que surten els casos de corrupció té un altre tema per tractar vostè, eh?
9: Bueno, hoy es día de celebración nacional.
1: No, va ser ahir. A la celebració ni ja la donem per acabada. Per tant, va ser ahir i...
9: Hablemos de la...
1: No, no. De què?
9: De la...
1: Què és això? Què és això? S'està descollonant el sol. Bé, Zapatero, fins ara tot anava, entre cometes, raonablement bé. Però
3: entre
1: futur,
3: moltes cometes.
1: Entre moltes cometes. Però, clar, ara resulta que n'hi ha un que li ha vingut ganes de cantar la Traviata a base de bé.
3: Bueno, un o varios. Aquest cas tot sembla que tots es diuen Julio Martínez, i per tant parlarem de Julio Martínez Martínez, l'amic de Zapatero,
1: i Julio Martínez,
3: Sola,
1: el propietari del Plus Ultra.
3: És l'empresari de president de Plus Ultra, però... en efecte, com
1: deies... Com és que els hi han vingut tantes ganes de rajar del seu amic Zapatero?
3: Ah, per què els hi han vingut tantes ganes? Doncs sí. Això és el que tothom està interpretant com que està fent efecte el que s'ha dit la via al Dama. Per posar context, avui Julio Martínez Martínez ha comparegut...
1: Que és un xoriço, mucho cuidado.
3: Exactament.
1: S'ha salvat de la presó, però és un xoriço.
3: Bueno, espera, encara no s'ha salvat de res, eh? Ah. O el Dama, dius. Tots.
1: Dels 3 anys de presó.
3: Però Julio Martínez Martínez ha comparegut avui davant el jutge, José Luis Calama, i ha ratificat el que ahir va fer, que era enviar un escrit al jutge, que ha suposat, de moment, un gir total en el cas Zapatero. Dèiem, l'empresari aquest, Julio Martínez Martínez, el testaferro de Zapatero, l'amic de confiança, el pana, no?, que deien al grup de WhatsApp, Julito para los amigos que no son tan amigos, doncs ha capgirat la seva línia de defensa de manera radical. Fins ara s'havia mantingut en silenci. De fet, anem a recordar un moment el que va dir quan va comparèixer al Senat a l'abril.
10: Disculpe, voy a leer solamente 2 líneas y no voy a responder a nada, como ustedes saben todos, ¿no? Pero ustedes preguntan, yo no voy a responder.
3: En aquell moment era 2 línies.
1: 2 línies, sí.
3: Silenci, no vull parlar. Doncs ha passat de dir que només volia llegir 2 línies a cantar la Traviata davant del jutge.
1: No, això collonant, Ha vingut una memòria i unes ganes de col·laborar.
3: De sobte, totes.
1: Una la geminada que flipes.
3: De totes, però ahir va enviar una carta, avui ho ha ratificat, en què assegurava que ell només era un intermediari, que era Zapatero, qui liderava, atenció a aquesta paraula important, l'empresa de consultoria, aquesta anàlisi relevante, que era Zapatero qui aportava els contactes i la influència, que era Zapatero qui decidia els passos que s'havien de seguir.
1: No, és que l'ha deixat amb el cul a l'aire.
3: I, important, que... suposadament hauria cobrat un 1% de comissions, que equivaldria a 500.000 d'euros pel rescat d'aquesta companyia.
1: Els 53 milions que havia costat la...
3: Exactament, de Plus Ultra. Què resulta interessant, per fer un resum d'això, eh?
1: Sí.
3: Que aquesta carta que envia Julio Martínez Martínez i que també envien els empresaris de Plus Ultra, també autoinculpant-se i culpant a Zapatero, contradiu frontalment la versió de l'expresident, Fins ara Zapatero havia dit en un vídeo jamás, jamás, jamás, sí, ho va dir així. Jamás. Jo mai he tingut un paper en el rescat de Plus Ultra ni influència a l'administració pública.
11: Bueno, si lo ha dicho Zapatero, ¿por qué habría que dudar?
3: Bueno, ah, perquè, mira, mira, mira.
1: Perquè també va dir apoyaré es... l'Estatut de Catalunya i no el va apoyar.
3: Però bueno, això ha estat bé perquè ara mateix també no només hi ha un gir i es torna més negre el futur de Zapatero, sinó també que, com de titulava avui Fernando Garea una crònica a l'Espanyol, diu pànic a la Moncloa, perquè òbviament s'han posat totalment al costat de Zapatero i ara veuen que el seu futur comença a enfosquir-se. Però ha enviat aquesta carta, ha dit aquestes coses, però el que no ha estat capaç Julio Martínez Martínez, i això debilita també la seva posició, és dir o revelar a qui va influir Zapatero i quants diners es deurien pagar. Ja dic, sí, sí, va influir. Però a qui va influir? A quina persona? Vas portar cap a la corrupció política? A qui vas influir?
1: Quin senyor del ministeri tal
3: va dir
1: autorítese aquest rescat d'aquesta companyia?
3: Ah, exactament. I després que també tu posi les coses.
1: Però no estan versemblants.
3: Les has de provar, i segon, però jo crec que agafa bastant, és veritat que bastant força, que les tres persones que eren col·laboradores en tota aquesta suposada trama Zapatero estiguin assenyalant-lo directament. És un gir important i debilita la seva posició. I tornem al
1: principi. Per molt que estigui induït pels advocats. Oh.
3: Encara, bueno, de fet, Julio Martínez Martínez va canviar el seu advocat per fer un gir a l'estratègia de defensa, va agafar una exfiscal de l'Audiència Nacional, on s'està jutjant això, una tia amb 17 anys d'experiència a l'Audiència Nacional, això també és significatiu, però això el que segueix, com dèiem al principi, és la via Aldama, la via de Víctor d'Aldama. Recordem, el corruptor del cas Koldo Yávalos, que es va inculpar i va assenyalar directament a Koldo Yávalos deslliurant-se de la pena de presó. Això ha estat molt criticat, perdona, per molta gent.
1: I que quan va sortir de, no sé si l'Audiència Nacional, era l'Audiència o el Suprem, això era l'Audiència. Surt de l'Audiència, l'agafen els micròfons, jo no hablaré de no sé què, diu... Però que veien vostès, que no, ara volien buscar el tall, però qui ajuda la justícia li van bé les coses. Va,
3: ah, aquí està, perquè al final, final s'ha de veure aquesta col·laboració amb Julio Martínez Martínez, a veure cap a on porta.
1: Però
3: al final el que interessa són les peces de Casa Major. Va. I en aquest cas la peça de Casa Major és Zapatero, però no ens enganyem, la peça de Casa Major és Pedro Sánchez. I ara hem de veure, no només que ha seguit la via Aldama Julio Martínez, sinó si, per exemple, en el cas Leire Díez, també s'ha seguit aquesta línia. I si les persones que o són corruptores o també han participat de la corrupció, perquè de moment, en aquest cas, el que està més provat és la participació de Julio Martínez i dels empresaris, no els que han cantat, sinó els anteriors, i en canvi Zapatero hi ha indicis, però no hi ha proves fefaents de moment, doncs s'ha de veure si realment això porta, al final, cap a un destí més negre cap a Zapatero. Ja.
1: Escolta, ens quedava un últim temps per comentar, però el matarem amb una frase i el rematarem la setmana vinent.
3: Sí.
1: Ha plegat la consellera Mònica Martínez Bravo, han posat el seu número 2, que és un senyor que es diu Raúl, no recordo el cognom,
3: Raúl Moreno.
1: Hi ha gat amagat aquí, sí o no?
3: No, hi ha, per dir-ho molt ràpid, és una qüestió personal de Mònica Martínez Bravo, perquè ella tenia família entre Madrid i Barcelona, o sigui, la família està a Madrid, ella també vol tornar al món acadèmic, era un fitxatge independent, i ella posa també a Raúl Moreno, que és un perfil molt polític, és un home fort del partit, és una persona molt lleial a Salvador Illa, que porta el grup parlamentari des del 2015, que va ser mà dreta de Núria Parlon a Santa Coloma de Gramenet, és a dir, un perfil molt, molt polític, a part de ser una persona també tècnica a la conselleria. El que passa, i per dir-ho de forma molt resumida, és que feia setmanes i mesos que es parlava de que Illa faria una remodelació més profunda de l'executiu. I al final ha quedat miqueta un coitus interruptus de que només ha estat Raúl Moreno, tot i que té pes, o de que només ha sigut una conselleria. El que es diu, el que es rumoreja, és que aquest canvi més profund aniria més cap a final d'any o inicis de 2027, és a dir, als vols de Nadal. Per què? Hem de considerar que l'any vinent és any electoral, que hi ha eleccions municipals, que, per exemple, Sílvia Paneque, portaveu del govern i consellera de territori, d'habitatge,
1: etc. Un altre cop?
3: Sí, exactament, podria repetir si Girona, tot i que ella ho ha negat avui, en roda de premsa ho ha negat, però ja sabem com funciona això. I després que hi ha alguna consellera o conselleres que estan una miqueta o tocades o qüestionades. Olga Pané ja fa temps que demana sortir del govern. Sabem que, per exemple, Educació, Interior s'han vist en meitat de moltes polèmiques, Esther Niubó i Parlon. I, per tant, l'oposició, com a mínim oposició, i socis de govern ja han dit, tots han coincidit, en que aquesta remodelació es queda corta.
11: Qué casualidad que siempre se gana el Mundial cuando está a la izquierda en el gobierno. Bueno, pero eso no lo dicen.
1: No, no, és igual, però això no té cap relació. Bueno, et motivem, no? Has vist que hi ha el senyor del bigoti aquí a la teva dreta, no?
3: Sí, ja l'he vist.
1: Ja l'has vist, us coneixeu de l'any passat. Sí. Hola, senyor Marc Soler, com estàs?
3: Però espera, espera, abans de donar-li pas, sisplau, tanquem amb la sintonia, no?
1: No, no, no, jo no vaig anar a publicitat.
3: Fot-li, fot-li, que així
1: li... No, no, fot-li, no. Marc, no li fotis, que aquí encara
3: m'ha dit. No facis cas al Pere Mas, qui mana aquí? Mana Pedro Sánchez. No, Pedro. Ha dit Pedro, ha dit que sí, estava aquí.
11: No hay que mezclar el humor con la política.
1: No, no hay que mezclar.
3: Ja està, ja està, ja està, ja podem parlar. Ja podem parlar.
1: Mentre no es ragi del PSOE no hi ha problema.
2: L'altre.
1: Bueno, aquest... Què passa?
12: Ja sempre ha sigut el PSC.
3: Bueno, no, ja, que... Pedro Mas, no?
1: Aquest senyor, el Dantes, el representant de la Catalanou, bueno, ara explicarà les seves coses, sí o no, és això, no?
13: Sí, una mica, sí, sí, sí, tal, bueno, una mica no, totalment.
1: Que has fet la migdiada avui, que fos una cara de son?
13: Bueno, sort que estem a la ràdio, llavors, sí? Perquè si, així no se'n veu.
2: Ja, però fa ben venir els dimarts, perquè així has passat el cap de setmana, no?, i t'has recuperat una mica de la
13: festeta. Sí, l'any passat venia dilluns, festeta, i hi ha algun dilluns que arribava apurat, eh?
2: Sí, sí.
13: Cuidado,
1: el senyor Dantes, mira les seves coses Dantes, abans que arribi el temps afegit, ara farem una... Ja veurem com queda el dimarts, perquè anirem movent, anirem aquí, us farem...
3: Ja em diràs.
1: Vosaltres al servei de Catalunya del programa, no?
3: I sí, sí, i de tu al servei de tu, Pere.
1: Perfecte. Marc, sisplau, posem... Marc no el d'aquí, sinó el d'allà dins. Posem uns anuncis, fem una menció i anem amb el senyor Dantes. Està aquí el pobre Marc Soler indignat, perquè...
13: M'has posat la mateixa sintonia de l'any passat?
1: Te l'hem posat per putejar, perquè com que... Sí. A veure...
13: El puto Flabiol de l'any passat.
1: Sí, puja, puja. Avui tenim un dia de molta catalanó. A veure, t'hem proposat que ens diguessis alguna sintonia, una cosa més moderneta...
13: Però no tenia res.
1: No, no, home, l'anirem traient, però... O la mantindrem molt, molt, molt de fons, no. Però per la setmana vinent te'n prepares una. A veure... Ara qui em truca?
13: És que a mi m'agrada, en el fons.
2: Sí, i escolta, després de tants dies de la Roja i tot això, ja va bé
13: ja
2: una mica
13: bé,
2: de...
13: Ja
2: sí.
13: Bé, una mica de català,
2: no? Oh, per favor.
1: No sé si despenjar el telèfon o no, que és molt perillós i pot passar alguna cosa i podem tenir un disgust. A
13: pots
1: veure,
13: comptar.
1: És el defensor de les essències catalanes, l'home sí. De les tradicions, el senyor Dantes, el del bigoti, una mica és una barreja de tot, el Marc Soler, ja el coneixeu de l'any passat o no, ben tornat a versió estiu.

0: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap. Uix, ni aigua.
1: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2: Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900-131-002 o a ioa.es.
3: Bueno, com, jo crec que amb tothom com parla una altra llengua, o no? O encara pitjor?
4: No, encara pitjor. Perquè, per exemple, nosaltres les coses, els catalans, jo deia aquell, els catalans fan coses, sí. Nosaltres literalment les coses les fem. Mm-hmm. És a dir, no anem a prendre una cervesa, no anem a tomar una cerveza o tomar un cafè.
5: No.
4: Vamos a hacerlo.
5: Clar.
4: Sí. Clar, tu dius, vamos a hacer un cafè. I l'altre et mira pensant, este que trae el molino, trae el cafè, va, sí. Saps? I farà tot el cafè, tot el procés. No, anem a fer un cafè, és que només, bueno, pues el anem
3: a... És un dels pitjors i ridículs que fas quan voy a hacer esto, voy a hacer aquello.
5: Sí.
4: Vamos a hacer un gin tònic. Sí. I bueno, i la tònica, ¿dónde la tienes? Sí. Sí. Exacte.
3: Que estàs, vas a destilar la ginebra?
4: Exactamente. No. Vull dir, concentrem-nos, val? I quan vulguem prendre alguna cosa, vamos a tomar. Vamos a tomar algo. Perfecte. Llavors, una que a mi m'agrada molt, val? Que és el jamón dulce i el jamón salado.
5: Ai, mira, tinc un embolic jo amb sí. Això.
3: No, quin embolic tens? No hi ha misteri.
4: O sigui, és més fàcil en català que en castellà, eh? O sigui, en castellà, el jamón, val? És el jamón. Jamón, en general, és el pernil salat. Entre tot, i llavors no hi ha dulce, hi ha jamón de York.
5: Això, i el serrano també hi ha?
4: Serrano és jamón. Serrano i salat és el mateix. Val? I nosaltres és molt més fàcil perquè tenim...
5: Sempre vaig a la carnisseria en català.
4: Tenim un que és vermell, que és el salat, i tenim el dolç, que és el... És el
3: no t'ha passat mai d'anar a comprar l'un i endur-te l'altre per error, perquè no sabut explicar res de la senyora a la carnisseria.
5: No, en català sí, però en castellà no.
3: Però quina carnisseria castellana o espanyola vas a comprar tu? Que vas a Madrid a comprar els embotits?
4: Acabes l'AVE al matí per comprar jamón.
3: El pernil, què més?
4: Vale, què més tenim? Tenim aquest, el clàssic, Ahora vengo. Això sí que és molt català, Ahora vengo. Però nosaltres
3: diem,
4: ara vinc. I els castellans diuen, Ahora voy.
3: Com que voy?
4: Ahora voy. El nostre Ahora vengo, o sigui, el nostre Ahora vinc és el seu Ahora voy. Però nosaltres no diem, ara vaig. Ara vaig, tu li has de dir el lloc on vas. És a dir, ara vaig a comprar. Però si dius, ara vaig, això no és correcte. Nosaltres no ho fem servir. Nosaltres,
3: o ara hi ara vaig, vinc. Com el prebaixes.
4: Ara vinc. I en castellà és ara voy. Val? Llavors, aquí sempre ens detecten com, este es català, perquè ara viene de dónde.
3: De dónde viene.
4: Llavors, què més fem? Nosaltres no truquem, o sigui, no llamamos a la puerta, picamos a la puerta.
3: Home, això...
4: No. Picamos a la puerta. Oye... Estan picando la puerta.
3: Sí.
4: O què dius? O dius llamar?
3: No ho sé.
4: Tu potser et saps camuflar molt, que has anat molt per Madrid, ja, per Espanya...
3: Sí, estava bastant a Espanya fet tertúlies, efectivament, però no ho sé, no t'ho sabia com ho dic.
4: I llavors, pues, per exemple, si parlem de les portes i parlem del llum, ara, sí. Abrimos y cerramos la luz.
3: Costa el micro.
4: Abrimos...
3: Que s'estàs patarrant aquí, com si estigués...
4: Abrimos y cerramos la luz. Ah. O la enciendes y la apagas. Tu què fas?
3: Conecto y desconecto. No sabria què dir, és que no parlo d'encendre i apagar el llum.
4: Abres la luz.
3: Sí, clar.
4: Pues això, és encender i apagar, no et confonguis. Sí, llavors, què més? La B alta i la B baja, no sé si us ha colat mai.
3: Sí.
4: Dius la B i la V, jo sempre dic la B alta i la B baja, llavors em miren raro.
3: Perquè ets de Sabadell i ets així d'estrà.
4: Bueno, digui el de Terrassa. I llavors, hi ha l'última, que a veces paramos la mesa. No, la ponemos... No, jo paro
3: això,
4: la mesa.
3: No, però...
5: I escolta, i el voy tirando, això... Ho diuen ells.
3: O ir haciendo.
4: Ir haciendo.
3: No, voy haciendo.
5: No, jo voy tirando la plaça ja. Això no ho diuen, no? Vaig tirant.
4: Bueno, ir tirando sí, però voy tirando... Això no ho sé. Ah, podríem anar a Plaza Mayor a dir voy tirando, a veure què et diuen.
5: No sé.
3: Això és problema de traduccions literals.
4: Correcte.
3: Però hi ha paraules que no es tradueixen.
4: Correcte. Llavors tenim paraules que no les traduïm, peti qui peti, com per exemple el merci. Tu ja te'n pots estar... Tu pots estar a Talavera de la Reina, que et porten la tapita de jamón i dius merci. I no saben si ets francès o ets català.
3: Oh, sí?
4: Sí.
3: Jo no dic ni aquí.
4: No dius merci, tu?
3: No, jo dic gràcies.
4: Sempre,
3: no mireu així, no soc tan estrany.
4: Jo crec que dius merci, coneixent-te dius merci. Hola, Déu, per exemple. Vale.
3: Ah, sí.
4: Déu. Déu. Abreviem i diem Déu a tot arreu. Sí. Saps? Com els bascos diuen agur a tot arreu, nosaltres diem Déu a tot arreu, també. Mm. I això també doncs, ens delata. I aquella que tampoc traduïm és la pica, que és el fregadero.
3: Ah, ostres.
4: Passa-me els platos de la pica, o no la dius, aquesta?
3: No, perquè no rento els plats, vols el rentaplats?
4: Tia, no me l'estàs comprant ni...
3: Que te les compri la gent, no me l'estàs comprant.
5: Jo amb la pica sí que...
4: Jo aquí m'he preparat un estudi de la pica.
5: Entens.
3: Això és més de Pilarín, lo de la pica.
6: Sí, home, ja, jo m'hi rento tot, a vegades també la roba interior.
3: No, la roba interior no renta la pica.
4: Però en castellà no tenen la pica, és el fregadero.
3: El fregadero, però exacte. No sembla alguna cosa diferent?
4: No, per què?
3: No ho sé, no...
4: Bueno, clar,
5: com no és el mateix.
4: Com que no rentes els plats, doncs per això no ho saps. Val, cosa absolutament nostra.

0: 100%, val, que sí que és intraduïble, que és el biquini. No, sí. No tenim sàndwich mixto.
1: Sí.
0: A Madrid no diem el sàndwich mixto.
1: Ara vas al súper i tot arreu posa mixto.
0: Sí, bueno...
1: És una vergonya, eh?
0: Ah, sí? Posa mixto tot arreu?
1: Sí, sí, sí. No direm la marca, però hi ha...
0: Bueno...
1: Posa mixto.
0: Però a bars i restaurant encara és el biquini.
1: Sí,
0: aquí
1: per
0: no,
1: sort.
0: Aquí no, fem, que... aquí no fem sàndwich mixtos, no?
1: No, va, no, no.
2: Va.
3: No,
2: encara
3: no,
2: ja arribarà.
3: No sé que hi hagi una empanada, perquè no, clar, ja. Tot arreu hi ha empanades, ja no queden...
4: Tens algun problema con las empanades argentinas?
0: Fem empanada no. I entrarem un altre dia, sí, perquè sí. Ja ho veuràs. Però...
1: Sí, tu més que t'encarinyols i tens els argentins, i que a més vius a Gràcia, per tant, deus anar a la joveria aquella.
0: Tinc, jo he vist que entra un tio bigotis i un club empanada.
1: Ah, sí?
0: O sigui que imagina't.
1: El millor, llavors... millor que de casa.
0: Exacte, pel mig hi ha també un restaurant de milaneses i coses així. Bueno, sí. No vegis el quilombo que vam muntar l'altre dia. El diumenge no, el dimecres passat.
1: Sí.
0: L'altre dia no. Vale, i llavors el no cal. Tu no se t'ha escapat mai un... No, no, no cal.
1: No cal, gràcies. Alguna vegada algun no cal.
0: No, no cal, és... No, no cal,
1: no cal,
0: no. No cal és pitjor que no cal, eh?
1: Sí. Clar, no, però és que com ho dius si no?
0: No hace falta.
1: Ah.
0: Però és molt llarg, és molt llarg. No hace falta, és molt llarg. No, no, gràcies, no cal. Ui, no cal, m'agrada molt, eh? Però ara potser el dic. Si aquest estiu marxo als Espanyes aniria dient no cal, no cal.
1: Són recomanacions de coses que no has de dir quan viatges per fora de Catalunya.
0: Si no vols que et pillin com a català.
1: Bueno.
3: Sempre pots dir...
0: A mi m'és absolutament igual.
1: Suda.
3: Suda.
1: Ah, clar, és veritat.
0: O xafué.
3: I punx.
0: O xafué. Xafué. Bueno, veus, és que l'argentins ens...
1: L'última, els articles.
0: Els articles, ja? No em dones més temps?
1: No sents els senyals horaris.
0: Ah, bueno.
1: Són les 7.
0: Tu t'has fixat que sempre... Tu t'has fixat que sempre, sempre, sempre els catalans, quan parlem d'algú, sempre li posem un article en castellà?
1: Cosí, el Pere, la...
0: He quedado con Pere.
1: Sí.
0: No, he quedado con el Pere,
1: sí.
0: Diríem en català. O sigui,
3: sí.
0: Saps? T'hi has fixat?
1: Sí, pues con el Pere.
0: Bueno, sí, però ho he fet com amb accent, amb
1: sí.
0: Accent castellà.
1: Sí, va, d'on diu en Pere, no sé.
0: No, he quedat con Pere. Vamos a comer con Pere.
1: Sí.
0: Esta tarde Pere está en la ràdio. No, pues diríem, esta tarde el Pere está a la ràdio, saps? Llavors, això també és una cosa que sí o sí fem sempre els catalans quan parlem en castellà.
1: Molt bé.
0: Posar-hi l'article davant.
1: Doncs qui vulgui dissimular que el tregui.
0: Bueno, tinc més, però no em
1: deixes. Nos vemos, un saludo, no, guarda-te'ls per un altre
3: dia. Si comes con Pere, comes sí. Con fruta.
1: Ah, no, de veritat, però ja d'aquest nivell.
3: L'altre.
0: No, no, no, soc fan d'aquest
1: no, programa. No, però nos vemos, un abrazo, saludos, te quiero i totes aquestes coses.
0: Dios, Dios, Dios. Que diríem, antes diríem Dios, Dios, Dios. I en castellà diríem Déu, Déu, Déu.
1: El nostre senyor d'antes, el Marc Soler, que se'n va, a no ser que puguis quedar a la tertúlia d'esports, però avui la tenim ben carregadeta i tenim molts temes.
0: Tinc molta feina, eh?
1: Ah.
0: Encara que sembli que no, tinc molta feina.
1: On has d'anar?
0: Bé, això és igual, però a treballar,
1: on
0: a fer
1: estaràs,
0: coses.
1: On estaràs millor que aquí amb aquest aire condicionat?
0: Això sí que és veritat.
1: Aquesta fresqueta.
0: Això sí que és
1: què,
0: veritat.
1: Teniu ganes d'hem afegit?
3: Vinga.
1: Mira el Martí, hola a tots, ja, els tertulians que estan aquí fora.
3: Va, som-hi.
1: El Frederic Porta ja té ganes de... Va, ja està, eh?
3: Vinga.
1: Voleu... Entreu, tios, si voleu fer la tertúlia. Apa.
3: No, dos... no has d'anar a algun lloc?
1: Jo?
3: Els anuncis, no?
1: Sí, dona, però ja hi anava, però clar. Estic a punt de donar pas a la publicitat i aquesta en diu si ets en algun lloc.
3: Va.
1: Vull fer uns consejos comerciales i comença el temps afegit. Va. Deia que vull parlar d'una qüestió que està passant... És que fotré l'octite al mando, el comandament, perdó, de l'aire condicionat, eh? Avui a Girona...
3: Uh-huh.
1: A Girona, eh? Està passant una cosa que té la ciutat mig esvalotada, perquè resulta que estan rodant una superproducció de cinema d'embolicats. Saps què és embolicats? És una superproducció de Disney que resulta que van fent dibuixos animats en el seu moment, suposo que la vas veure Martina en el seu moment, i ara la faran...
5: Em dic Avi, perquè m'està dient Martina.
1: Perquè l'altre és el Martí i tots l'Abril.
5: Perquè m'ha canviat de nom aquest senyor.
1: Ara la rodaran en carn i ossos, aquesta pel·lícula.
6: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
5: No volem aquesta gentussa com a Pere Mas.
3: Mira, escolta, Abril, que la catedral de Girona i el barri vell s'han convertit en l'escenari del rodatge de la nova versió, amb actors reals d'embolicats, com bé deia el Pere Mas, la pel·lícula de Disney, basada en el conte de Rapunzel. S'han instal·lat decorats a l'interior del temple i també a les escales exteriors que s'han transformat seguint l'estil del conte. El rodatge, que s'allargarà fins al 3 d'agost, també afectarà altres espais com la pujada de Sant Domènec, el passeig arqueològic, el carrer dels Manaies i la muralla. L'equip de producció el formen més de 500 persones i hi ha prop de 600 extras més, que durant aquests últims mesos van fer llargues cues per presentar-se al càsting.
1: Doncs és un rodatge... Perdó, oi, la meva mort s'acosta. Que, com és evident, ha generat molta expectació, com en els seus temps va passar amb Joc de Trons, que es va ajudar a rodar també per la zona, o, ara no fa gaire, amb Tomb Raider, però, clar, aquí això també té una afectació a la zona, a part de l'esverament. Mira, ara deixa'm saludar a una persona responsable d'un dels comerços del nucli històric de Girona. Concretament es tracta de Lluís Bonaventura, que és responsable del cafè L'Arc Eat and Drink. Bona tarda, Lluís, com estàs?
2: Hola, què tal?
1: Hola, Lluís, benvingut a la versió i gràcies per atendre'ns. A veure, per situar-nos, el Cafè L'Arc el teniu situat a on exactament? Als peus de la catedral de Girona? Com de lluny de la zona de rodatge i com us afecta aquesta gravació?
2: Sí, estem en plena zona de rodatge perquè el nostre local està al peu de les escales de la catedral. I, bueno, ara avui estaven rodant a la part esquerra de la catedral, o sigui, no afectava, estaven tallant de tant en quant i així, però no d'això, però després filmen això que heu dit ara fa un moment, filmaran allà darrere el passeig arqueològic a la muralla, després alguna altra localització, això que heu dit, al carrer dels Manalles, però diumenge i dilluns a la plaça de la catedral nosaltres tanquem el local perquè hi ha el gran rodatge de la plaça, on quedarà completament tallat tot.
1: O sigui, que encara que haguéssiu tenir-lo obert, no podria accedir a la clientela perquè està com bloquejat, diguéssim.
2: Sí. O sigui, ja, quan és un rodatge així, ja tenques i ja està.
1: I això, teniu alguna mena de prohibició de mirar o de filmar? És a dir, si tu volguessis, encara que tinguis tancat, anar a fer alguna cosa a casa teu, tampoc podries fer-hi acte de presència pel motiu del rodatge, per la impossibilitat física d'accedir-hi, i perquè no podries veure o què passa allà?
2: Sí, no, o sigui, tu quan ells t'indemnisen per tancar i llavors pues, tu ja quan firmes el document ja ho diu que tu no pots ni tirar fotos ni res i que bueno, però vull dir que amb Tomb Raider també el mateix, amb Tomb Raider varen rodar dins del Cafè L'Arc també. Però,
1: ah sí, dins del teu local també? Ah, molt bé.
2: Sí, van rodar dins.
1: I digue'ns però... digues, perdona.
2: Digues.
1: Ara endavant.
2: Però aquest no, aquest tapen la porta, o sigui, hi ha molt de decorat que en fi, que no és uns dibuixos animats, perquè és una pel·lícula en aquest cas, però hi ha molt de decorat, totes les canals les tapen, inclús sota d'alguns balcons els pinten, tots els cartells els tenca, els tapen i els fan així rugós, com si fos pedra, en fi. Vull dir, tot ambientat en plan enredat, estem ben enredados.
1: Bueno, però esteu enredados, clar, teniu la mà trencada, perquè almenys si teniu coneixement, perquè ja havia passat abans, no et demanaré els calés, perquè tampoc m'ho diràs, m'imagino, però vosaltres, aquesta compensació que estableix la productora vinculada a la Disney, us compensa? És a dir, els dieu, mira, escolta, millor és que tal dia facturaria tant, fàcil el fort de pagar això i posen una miqueta més, com funciona això? Esteu contents?
2: Sí, és una mica més de la caixa que faries un dia d'estiu. Wow. Però vull dir que, bueno, vull dir, també nosaltres ja hi estem acostumats ja des de Joc de Trons, que, bueno, després també nosaltres som conscients que això, pues, per la ciutat porta pues, un benefici, no?, per la ciutat, que és més coneguda, que ja, bueno, ja fa temps que es diu que Girona morirà d'èxit, ja es deia fa 10 o 15 anys això, però ara ja suposo que deu estar morint d'èxit, no?, perquè no paren de venir a filmar. Fa 3 dies hi havia una idol del K-pop que es diu Jenny, rodant allà també el seu vídeo.
3: Ah, sí, la Jenny.
1: Carai, si que estàs al dia del show K-pop, eh? Molt bé. I, escolta, per tant, l'opinió general, almenys a la teva botiga, per del teu restaurant, el teu cafè, és que hi esteu a favor.
2: Sí, és clar, això que avui en dia ja sembla que està... que tot està malament, no? Que tothom diu que no vol turisme i que no sé, però és que, escolta'm, al final, vull dir, nosaltres no fem més que contribuir pagant impostos, però, esclar, si se'ns redueix el turisme, com volen fer, vull dir, esclar, no et deixen circular pel centre de les ciutats amb un cotxe dels anys 90, no sé què, ara volen reduir el turisme, ara, esclar, vull dir, no, tampoc es pot perseguir d'aquesta manera la gent, no?
1: Queda clar.
2: En fi, nosaltres... jo, per mi, jo estic a favor de que es facin coses a Girona, no? Vull dir, si no, comencem a ja... com tothom, jo estic a favor dels ciclistes, no? Vull dir...
1: Com ven una pila, sinó però... que Girona...
2: Sí, esclar, no? Jo estic a favor, vull dir, esclar, és que si no, la Rambla l'any 2020 feia pena, no?, quan ja va començar a tancar tothom i tot, vull dir, si no... no sé, diuen, és que només obren botigues de ciclistes, no? Però, esclar, és que, no sé, d'algun lloc hem de viure, no?, i pagar impostos i tant de diners que es necessiten, no?
1: Queda clar. Una última cosa, per acabar, els dies previs i posteriors, abans que us tanquin totalment el local, que vol dir que evidentment no pots fer servei ni atendre la gent, noteu més clientela vinculada al rodatge, figurants, artistes, o no? O s'assegueixen la clientela habitual, més algun despistat que ve cap allà, mira de què va la cosa?
2: Bueno, sí, avui es veia que hi havia bastanta gent, hi ha molt de fanàtic de Disney, molt de fans, i avui es notava que hi havia gent que venien a veure si podien veure alguna cosa, però bueno, com Tomb Raider, com altres, ho tapen tot i no deixen veure apenas res, no? però bueno, i els accessos, bueno, has de tenir paciència. Jo penso que cada cantonada m'atura un noi amb el xaleco groc,
1: sí,
2: i me diu que vaig.
1: On va vostè?
2: Però, bueno, diria,
1: sí. Per tant, teniu com una acreditació? Alguna cosa, sí, per circular.
2: Sí, perquè ha salido de su casa, no? Si més falta que et preguntin. Es fan els amos del casc antic, aquests rodatges, perquè són coses, bueno, vull dir que ells, bueno, el bar del Col·legi d'Arquitectes l'han tancat 20 dies. Oi. Se l'han apoderat, s'han posat allà dins, i, bueno, un pàrquing que tinc jo allà, que el pago, també me l'han tret, vull dir que... Però per queixar-se, no d'això, però, esclar, nosaltres... jo queixar-me no em queixaré pas. No?
1: Doncs queda clar, Lluís Bonaventura, del Cafè L'Arc. Ja vindrem un dia aquí a fotre'ns un parell d'entrepans i uns gintònics, si et sembla bé. Tens alguna especialitat? Alguna cosa?
2: Sí, home, tot el que fem és molt bo. Nosaltres som dels pocs negocis que quedem a Girona,
1: sí,
2: que som fills dels que el van obrir, que va ser el nostre pare, que era molt conegut com a Lluís de l'Arc, i ell, una de les seves frases que va dir, que s'ha fet molt famosa, és: tenim una catedral al pati.
1: Tenim una catedral al pati.
3: Clar.
1: Ah, no, clar, és veritat.
3: Tens allà mateix.
1: Molt bé, doncs escolta, ja vindrem un dia aquest endrapar i...
2: A veure si veniu un dia i us presenteu, i d'això és normalment, i el meu germà és allà.
1: Perfecte.
2: Però, doncs, bueno, jo he estat 40 anys treballant.
1: Moltes gràcies, Lluís, una abraçada. Que vagi molt bé i ànims a tota la gent de Girona amb aquest rodatge i tot el que vagi passant per allà.
3: Ai!
7: Estiu.

0: La Repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i, amb el vostre permís, també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15, Natza Ferrer, Els primers amors i l'Odissea de creuar Europa amb cotxe elèctric. Però sí, avui comencem amb una conversa a la periodista Natza Ferrer. L'última vegada que et dic adéu és la seva última novel·la i els últims mesos ha estat un èxit absolut, segur que molts de vosaltres ja l'heu llegit. Retrata amb cruesa la epidèmia de l'heroïna dels anys 80 i s'hi endinsa a través de la història real del seu germà, que va morir precisament de sobredosi i que ella doncs el va patir des que era una nena. Per això avui recuperem una entrevista que va fer al Món a RAC1 l'11 de febrer i en aquesta conversa amb Jordi Basté l'escriptora confessava que era una història que tenia la necessitat d'escriure per trencar justament amb aquest silenci que l'havia acompanyat durant tants i tants anys.
2: No hauria de riure, però en avui segur en aquest estudi, una persona que m'estimo amb bogeria, una persona que sempre ajuda, una persona que sempre ha estat al meu costat, una persona que sembla agra, però que en canvi té una dolçor bestial i que sobretot és molt bona professional, molt bona guionista, molt bona periodista, però sobretot molt bona persona. Hola, Natza!
3: Hola! Estàs a punt de plorar, no comencis. No, perquè comencis perquè vinc sensible.
2: Jo també.
3: Sí.
2: Jo també.
3: Sí,
2: jo també. Sí. És que convenç a la Natza en torno sensible. Perquè dinem de tant en tant, ens expliquem la vida molt, i jo sabia aquesta història que, com me la va explicar, se'm van caure les orelles al terra perquè pensava, no m'ho puc creure, no m'ho puc creure, no m'ho puc creure. I ara he decidit verbalitzar, no només verbalitzar-ho, sinó escriure-ho. Per què? Tenies aquesta necessitat?
3: Bueno, tu saps, sí, havíem parlat molt d'això, també. Era una història que, sí, tenia necessitat d'escriure-la, perquè és una història que s'ha escrit molt poc i jo personalment tenia ganes de deixar aquest testimoni, que és el testimoni d'una època, i crec que l'he pogut fer ara perquè he tingut l'edat per fer-ho. O sigui, ha sigut, tu saps que fa molts anys que parlem d'aquesta història, a mi m'acompanya tota la vida, però crec que fins que no arribes a un punt vital no ets capaç de fer el que jo he fet amb aquest llibre, que la Marina ho explicarà millor.
2: Sí, no, ho explicaràs tu millor, perquè et preguntaré senzillament, com sempre fem, de què va, i explica una mica aquesta història, Natza.
3: Doncs jo diria que el llibre va de ser germana. Va de ser germana. I en el meu cas va de ser germana dintre d'una família nombrosa, sent la petita, i sent germana d'un germà drogadicte a l'època de l'heroïna dels 80. I va d'això, de com afecta a la vida familiar, de com es viu per dintre com a persona aquesta experiència i de com traslladar-ho, no?, amb paraules d'una manera gens cursi, d'una manera crua. He volgut trencar també una mica aquesta cursileria que ens acompanya en aquesta era, i explicar-ho d'una manera crua però gens sòrdida al mateix temps. I crec que estem en un moment ara vital en què comencem a deixar aquest tipus de testimonis d'aquella època. Som unes quantes les que estem començant a parlar, perquè fins ara realment, penseu que això és un trauma, i fins ara ha costat molt que ho païssim, que ho digeríssim i que fóssim capaços de posar-ho, i més posar-ho bé. Jo he fet una novel·la, és una novel·la autobiogràfica, però és una novel·la. No he volgut fer un assaig periodístic, això ja s'encarregarà altra gent d'analitzar els 80, com van ser. I tenia moltes ganes de fer aquest tall en la meva vida. Saps que jo m'avorreixo de les coses? I fins ara he fet diverses coses, i ara tenia ganes de fer aquest tall vital i professional i ensenyar una Natza que jo crec que fins ara no s'ha vist.
2: Has plorat molt fent el llibre?
3: Sí.
2: Saps què passa? Que aquest és el segle de les emocions. I que la meva psicòloga sempre diu una frase que m'encanta. Sempre diu, quan et plores, el primer que fas, moltes vegades, és, hosti, perdona, perdona. I quan rius no ho fas. I ha arribat l'hora també de reivindicar el plor com a símptoma d'alguna cosa. I el fet de que tu escriguis això és perquè ho necessitaves. I segon, i que ho ploris, és perquè ho necessitaves encara més, no?
3: Sí, el que passa que amb això també al tanto, perquè jo insisteixo, jo la meva vida és una lluita contra la cursileria i estem
2: però
3: en una època...
2: Cursi,
3: No, però espera't un moment, no, que va, ni molt menys, i jo saps que ploro, I ara m'estic aguantant bastant. Val. Però en aquesta era també ens estem fent una mica un embolic en les emocions i tothom està deprimit perquè té un mal dia. No, tu tens un mal dia, no estàs deprimit.
2: Correcte.
3: Val? Llavors amb això s'ha d'anar en compte. Jo he plorat molt, però he plorat molt perquè no m'ho esperava, perquè jo ja havia fet molta teràpia, jo havia arribat a l'escriptura d'aquest llibre molt treballada, perquè si no aquest llibre no l'hauria pogut escriure. I m'ha sorprès que a l'hora de posar-ho en paper, alguns capítols especialment m'han desbordat. M'han desbordat. Però això no ha afectat a l'escriptura, diguéssim. M'ha desbordat en aquell moment i a casa se m'ha vist plorar, diguéssim. Però he fet un treball molt d'això, de que en aquest llibre hi ha moltes emocions, però no va a buscar l'emoció per
2: fer-te... No em va tocar la pera.
3: No.
2: No em va dir, ara em faré plorar com les pel·lícules aquelles ensucrades. No, i això ho pot confirmar la Marina Arbós.
4: Sí, o sigui, per mi és un relat molt cru, realment, o sigui, llegint-lo des de fora, i també sobretot per la imatge que tenim de tu, no? O sigui, jo que no et coneixia personalment, he descobert una altra Natza, una altra persona totalment diferent de la que coneixem a través dels mitjans i tal, i també crec que és un relat que t'allibera, no?, d'alguna manera, o sigui, poder explicar tot això amb aquesta sensibilitat, perquè jo crec que també hi ha molta sensibilitat, però sense maquillar-ho gens, crec que també, de cara a superar el dol o a continuar amb aquest procés, perquè no sé si s'acaba mai, és alliberador i t'ajuda, no?
3: Moltíssim, moltíssim.
2: Quina diferència et portaves amb tu germà?
3: 7 anys, em portava 7 anys.
2: 7 anys més gran era
3: 7 anys, sí, jo sóc la petita, sí. Amb el meu germà aquest em portava 7 anys. Mm. I el que explico en el llibre és que no l'he conegut mai, perquè quan tu comences a tenir memòria, el teu germà ja és adolescent i quan és adolescent ja comença a estar enganxat. I per tant, tu sempre l'has vist d'una manera que no és el germà que veus a les fotografies de quan era petit. No sabia, jo no sé qui era el meu germà. I això forma part d'aquest relat. De la mateixa manera que el relat, jo crec que amb això, pel que m'han dit del llibre la gent que ja l'ha llegit, hi ha una cosa molt bona, que és que són els meus records i és la vida de la meva família, però al mateix temps, llegint-ho, tothom troba parts seves i de la seva vida.
2: Perquè, i sobretot els d'una generació.
3: I sobretot els d'una generació.

0: perquè és, i és molt generacional en aquest sentit, però fins i tot la gent jove, no? Que no ha viscut exactament aquella generació, descobreix com es va viure aquella història en aquella
1: generació.
0: I sobretot
1: també que era com molt democràtic, no? Que toqués algun familiar o algú de prop que estigués enganxat, a, en aquest cas, a l'heroïna, no? Però vull dir que no necessitaves tenir un context familiar superadvers perquè això et passés, sinó que el teu pare era metge, la teva mare infermera, no? Vull dir que era un context favorable, entre cometes, en aquest sentit.
0: Bueno, aquesta és l'altra part del relat. Això va enganxar, quan ens va enganxar l'heroïna a famílies de classe mitjana, és quan es va destorotar tot el sistema, perquè fins aleshores, clar, la idea era que això passava a barris marginals, i de cop i volta les nostres famílies arriba l'heroïna, arriba la sida i arriba un cacau important contra el que ningú sabia ben bé què fer. En el llibre també he volgut ser molt elegant, en el sentit de que això també ho saps quan et fas gran. Tothom va fer el que va poder. Ningú va fer bé, però tothom va fer el que va poder.
2: Ai,
0: perquè en aquell moment,
2: frase.
0: En aquell moment era molt difícil fer-ho bé. Els pares, els germans, molt complicat. Molt complicat fer-ho bé. I per tant no és un llibre de retrets en absolut. És un llibre, jo no de passar el dol, perquè el dol ja l'he passat, el títol és molt clau, l'última vegada que et dic adéu, és com, ara ja m'he pogut acomiadar del meu germà, sí, ja està.
2: Molt bé el títol.
0: Sí, però el títol és molt això, és molt bonic, jo el trobo molt bonic, però és molt aquesta idea de...
2: Està a punt i
0: final. Ja està, sí.
2: Hi ha una cosa que et volia preguntar respecte al tema de la... És que ja ni me'n recordo. Que anava a preguntar... El teu germà consumia heroïna ja des de molt jovenet. Mm. Has buscat culpables o no?
0: No. El món, bueno, jo ja saps que per mi el món és un lloc molt difícil on viure. Mm. I el món és molt complicat.
2: Però estem parlant d'una droga, o sigui, ara la cocaïna forma part del mobiliari de la casa, malauradament. Sí. I ara, què t'he d'explicar de la marihuana, què t'he d'explicar, que és un drama també. Però en aquella època la droga hi era... Però és que no només estava invisibilitzada, sinó que l'heroïna era tabú. Feia vergonya tenir un familiar enganxat a l'heroïna.
0: Bueno, clar, és un dels grans temes del llibre, és el silenci.
2: Oh, esclar.
0: I com vius tu el silenci? Perquè el silenci et mina, i això et mina, i et va minant, i et va minant... I això sí que ha sigut una manera d'estructurar el llibre, també, en base a aquest, no?
1: Sí, això que comences com els blocs, els separes amb... Sí. El silenci és molt sorollós, la frase es va com ampliant a mesura que avança el llibre, no? I després dius, el silenci és molt sorollós i fa bola, i la bola es fa gran i explota, no? Sí. Llavors no sé si també el llibre és com l'explosió o... Ara ho diré als quatre vents, ara ho esbombaré...
0: Sí, és una mica de dir, no puc més ja amb aquest silenci, l'hem guardat molts anys i això és el que va passar i tinc necessitat de dir-ho perquè ho sabem tots. No és que jo expliqui un secret, és que ho sabem tots el que va passar. Però el mal que ens va fer dintre les famílies, la relació amb els germans, com va patar tot, el sentiment de culpa que tu genera... Perquè clar, jo estic parlant... Agafa molts anys aquest llibre, des de que sóc nena fins que sóc adolescent, que l'adolescència va ser terrorífica, fins que vas creixent, llavors hi ha la mort del meu pare quan jo sóc molt jove, tot això augmenta la tensió, i el meu germà encara viu, i el meu germà s'està pendent del meu germà, a veure què passa, a veure per on peta. Clar, tot això va increixendo, no?, al llarg del llibre, perquè també bueno, la meva editora també em va recomanar que dosifiqués una mica
2: la intensitat. I una cosa, un dia em vas dir una cosa que em vaig quedar molt parat, que és que tu em vas dir que tenies ganes que es morís el teu germà.
0: Sí, aquí, això ho explico molt, moltes, i això et genera un sentiment de culpa i et fa molt mal a tu mateixa, però molt. Però això és el que creia que s'havia d'explicar. Tu quan tens un problema així a casa, és tan humà voler que desaparegui el problema, i en aquell moment l'única manera que hi havia que desaparegués, que és aquell problema, que es morís. I hi havia tantes possibilitats de que es morís. Tu pensa que la majoria de dies, quan marxava de casa, no sabíem si tornaria. Per tant, ens podia trucar a la Guàrdia Urbana i dir, aquest noi està aquí tirat.

0: mort, no? I això era la nostra realitat. I a sobre, amb el conflicte, quan tornava, jo era, doncs, que es mori ja, perquè generava tanta tensió i tant malestar, i era tan difícil treure'l d'allà, que l'únic que penses és això. I això t'acompanya, això sí que t'acompanya.
1: I després passa una cosa, 13 de febrer de 1993. Te recordes aquell dia?
0: 13 de febrer del 93.
1: Sí, és un dia que us assabenteu que ton germà té el virus de la sida.
0: Sí, sí.
1: Allò deu ser, és que no... Però és clar, tu penses, sí...
0: Tot això hem de pensar que són uns temps que no se sap res de res.
1: De res, de res, de res.
0: I que ella... no hi ha informació, no hi ha internet, no,
1: no
0: hi ha informació...
1: No hi ha res, sida mort.
0: Totalment.
1: Era això. Era això. Per sort, ara, la ciència ha avançat, hem tingut metges meravellosos, i això s'ha convertit en una malaltia crònica, i amb els seus... Encara amb els seus... Amb molta estigmatització, com deia l'Eduardo Casanova. Molta estigmatització. Però, en aquella època no hi havia estigmatització. Hi havia assenyalament. I no només s'assenyalava el que la patia, s'assenyalava el seu entorn. Allò devia ser. No és que no m'ho vull imaginar.
0: Però és que d'allò no se'n parlava. És que d'allò no se'n va parlar, només a dintre casa, i encara... O sigui, jo també explico que dintre casa jo exigia informació, perquè jo tenia un malalt de sida a casa i no sabia com s'agafava la sida. I jo estava acollonida i, a més, cabrejadíssima amb el meu germà. Per tant, era a sobre de tot el que ens has fet, ara jo estaré malalta per culpa teva. Clar, se'm anava acumulant la ràbia. Era com, però a mi per què m'ha tocat això? No? I tot això... En l'adolescència, diguéssim, no ho descarregues externament. Ho descarregues internament.
1: Home, i tant. I has curat la ferida amb la família o no?
0: Sí.
1: Sí.
0: A veure...
1: Fins on pots?
0: Sí, fins on puc. Fins on
1: Quanta gent has llegit el llibre de la família?
0: De la meva família directa, diguéssim, sí. De germans i mare, la meva mare i la meva germana.
1: Què diu la teva mare? Que és qui ho va patir. Tots ho va patir, és veritat, però la mare és la mare.
0: La meva mare, que quan li vaig dir que escrivia el llibre em va dir fes.
1: Quan el va llegir va dir fes. Perquè et vagi fes?
0: No, em va dir una cosa que no m'esperava de la meva mare, que és, a vegades la meva mare pot ser molt dura, i em va dir que era un llibre preciós.
1: Uau!
0: Això m'ho va dir la meva mare, i aquell dia també va ser un dia bastant important per mi.
1: I ta germana?
0: I la meva germana em va dir que li havia agradat molt, que estava molt ben escrit i que ella li havia tret de la foscor records que els tenia molt amagats. Però aquesta cosa dels records, també altres persones m'han dit que els treu records seus. Mentre van llegint, van pensant en records seus propis. I això crec que és molt bo d'un llibre, perquè jo ja saps que tinc com l'obsessió amb l'escriptura, igual que amb els articles i això, que a mi m'ajuda molt, és el pensar que ens fem companyia, igual que amb la ràdio.
1: I tant.
0: No? És una mica pensar, ai, mira, el que diu aquesta, jo també ho penso, el que escriu aquesta, jo també ho penso. Perquè aquest món que és molt fotut, insisteixo, és molt gratificant trobar algú que et faci aquest tipus de companyia. I crec que el llibre... no ho sé tu, Marina, però jo crec que el llibre en aquest sentit sí que fa aquesta companyia de pensar, ah, mira, a mi també he sentit això o m'ha passat això, i ella ho diu, i si algú ho diu tu no et sents tan sol.
1: Exacte. Evidentment, sí, sí.
2: Jo crec que això que deies, que pot ajudar a alliberar altres persones que també han sentit aquesta culpa, aquesta por que se'ls assenyalés, que han portat la processó per dintre durant molt de temps, crec que sí, que els pot ajudar, i que a més, també gent que no ho ha viscut, jo crec que es pot posar molt en la vostra pell, o sigui, clar, jo no vaig viure aquesta generació. Uf. I me la puc imaginar a través del llibre.
0: Doncs això està molt bé,
1: això
0: que m'ho digui,
1: bé,
0: perquè
1: digui,
0: és veritat que és d'una altra generació.
1: Mira, us puc ensenyar una cosa? Crec que la Nars ja l'ha ensenyat. Un dels meus millors amics de l'escola va desaparèixer quan vaig arribar a tercer de BUP, va desaparèixer, això ho he explicat més d'una vegada, va desaparèixer, vull dir, va acabar i va desaparèixer. Al cap d'uns anys, estic parlant d'un dels meus amics, però aquelles coses de tercer de BUP o segon de BUP que les criatures, la gent es desapareix, un se'n va cap aquí, l'altre cap allà. Al cap d'un temps, em va trucar son germà, diem-me, família religiosa, truca el germà dient que el seu germà s'havia mort. El que havia anat amb mi al col·le, el David. I que s'havia mort de sida. Família religiosa. I dic, hosti, quin valor d'explicar-ho. No, no, quin valor d'explicar-ho. Vols flipar, Natza? No sé si no t'ho vaig ensenyar, doncs.
0: No.
1: Això és l'esquela del David, del meu amic, quan va morir l'abril del 94. Pares religiosos. Llegeix el que diu l'esquela, sisplau.
0: L'esquela del David va morir cristianament als 28 anys, víctima de la sida, el dia 22 d'abril del 1994.
1: Això va ser publicat al diari a l'Avui de l'època. El més bèstia és que els pares van tenir el valor de col·locar que va ser que va morir víctima de la sida. Sí. Això era impensable.
0: Totalment. En aquell any, impensable.
1: I, evidentment, com diu la Natza, tot això et porta els records que tu vas passar amb ell.
0: Mm.
1: I és tan bèstia que, clar, et trobes llibres com aquests que dius, uau, perquè tot això és recordar aquella època. I ja tinc una pregunta per acabar, que és la portada. Ets tu i el teu germà?
0: Sí. Sí, uau, sí, sí.
1: Uau, uau.
0: Sí. Aquí també deixa'm afegir que el llibre està construït també amb cartes reals.
2: Sí.
0: Amb fragments de dietaris personals.
2: Això ho guardes encara?
0: Sí, he de dir, i això ho dic com a recomanació, perquè ho he experimentat ara aquests dies, com a recomanació, no?
1: Que millor no, que millor no guardar coses?
0: Els diaris, no. Rellegir els dietaris personals de quan era jove, a mi no m'ha fet cap bé i ara els cremaré tots.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: Que els escrivies, tu també els escrivies?
0: Sí, però...
1: En aquella ja ho feia tothom.
0: Sí, ho fèiem molt en aquella època i ho fèiem molt per justament perquè aquell silenci l'havies d'expulsar d'alguna manera.
1: Però això és un gran què,
0: I t'ajuda...
1: Era molt...
0: Sí.
1: Perdó, no t'emprenyis, era molt femení això. Fer que el diari era femení.
0: Sí,
1: els
0: bueno,
1: nois no feien
0: bueno, perquè les noies sempre hem trobat la manera de poder expressar alguna cosa.
1: Efectivament, no?
0: I vosaltres... Sí.
1: Ah,
0: això no és cap avantatge, eh?
1: No, vull dir que
0: en aquest sentit, ja saps que ho he dit moltes vegades, a mi el que m'agradaria que els homes sapiguessin expressar les emocions.
1: Oh,
0: i que bé que ens aniria al món si els homes sapiguessin expressar millor les emocions, però això és qualsevol altre dia. Tornem a estirar aquest fil.
1: Sí.
0: Però sí que me n'he adonat de que tornar quan tu eres jove no et fa cap bé. Et va fer molt bé escriure-ho quan ho necessitaves... però no et fa cap bé tornar-hi. Evidentment, no són uns dietaris com per publicar, no? Mm-hmm. Com aquests que hem llegit de la Virginia Woolf. No és la Virginia Woolf. Per tant, no cal. Es poden cremar perfectament. Però he construït el llibre en base a algunes cartes que jo les trobo molt importants. Per exemple, al principi del llibre hi ha una carta del meu germà parlant de per què ell és heroïnòman, que li explica el meu pare, i explicant el que li produeix l'heroïna. I això trobo que a mi em va impactar molt,
1: em va impactar.
0: I he anat construint, teixint una mica tots aquests records i vaig trobar aquesta fotografia que vaig pensar que la imatge i la meva cara en aquell moment i tal reflectia molt l'esperit del llibre.
1: Jo aniria a correcuita a buscar-lo. L'última vegada que et dic adéu ha vingut la Natza Ferrer, que espero que torni aviat... per tornar a recull, sobretot per faci el que vulgui, perquè se l'enyora molt a la ràdio. I si no la veig, l'enyoro de no tenir-la a prop.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Maria.
1: L'última vegada que et dic adéu. Natza Ferrer. Anem recollint.
3: Ara tornem.
4: La repesca, amb Marina Arbós. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
5: Ai, que maco! Així sona la repesca!
2: I a aquesta hora ens posem romàntiques, però romàntiques de debò, i recuperem la secció de la Clara Caraltó, el 9C, Paraules d'amor. Avui sobre el primer amor, aquell primer amor. Tot i que té molt bona premsa i sembla que sempre hagi de ser pur, intens, inoblidable, curiosament, gairebé mai i menys ara, acaba bé. Doncs no us perdeu tot el que n'ha dit la literatura.

0: Clara, bona nit.
1: Bona nit.
0: Nova edició del Paraules d'Amor. Què ens tens preparat per avui?
1: Mira, hi ha un escriptor francès, Mireia, que deia que estimem només una vegada les nostres vides, la primera.
0: Sí.
1: Ai, avui que prendrem mal amb aquest tema que porto. Clar, el primer amor té molt bona premsa, per tota aquesta cosa de la puresa, de la intensitat, de cosa inoblidable.
0: Però jo et faria un matís. Primer amor vol dir primera vegada que tu sents que t'has enamorat, que sí, et passa alguna cosa, mm-hmm, les papallones, els nervis, tot això, o és el primer amor que ha és a dir, que ha set o parella, o que ha mig funcionat, o que ha passat alguna cosa, perquè aquí hi ha una
1: clar,
0: diferència.
1: Clar, hi ha un matís. Ens funcionen tots. O sigui, jo crec que anem a la cosa més essencial, que és la primera vegada que sents que t'enamores, però és veritat que literàriament ens funciona en el moment en què hi ha o no hi ha correspondència. Ja veurem que en trobarem de totes menes. Però és veritat que és aquest moment a la vida que penses que ho saps tot i encara no saps res, que pateixes i ets feliç d'una manera sospitosa, i sobretot és aquest moment que quan han passat els anys i t'ho mires, hi ha aquell punt de vergonya aliena i de tendresa, i no sé si guanya més aviat la vergonya aliena que no pas la tendresa, eh?
0: Segurament, perquè a més et creus que ho estaves fent bé.
1: Que ho estàs fent bé.
0: Però no, això és totalment fals.
1: Mira, hi ha una altra frase, clar, és tot frases instagramejables avui 100%, que jo me la vaig aprendre de memòria als 16 anys, que és moment de grans enamoraments, que era de l'Eduardo Galeano, que deia que somos todos mortales hasta el primer beso y el segundo vaso, y eso lo sabe cualquiera por poco que sepa.
0: Caram.
1: Clar, després també, tota aquesta cosa, mai no acaben bé els primers amors. És això. És aquell moment en què passa alguna cosa com màgica amb algú. Això que deies, no? Quan l'altre et correspon i de cop i volta el món té una qualitat que no la tenia abans. És una cosa, és una descoberta,
0: un color, una olor diferent.
1: Exacte, amb tota aquesta cosa absoluta de les primeres vegades, no? Clar, i tu ara deies això de després el recordem com un desastre i deiem, ostres, tu creus que és més, a veure, si ets més optimista o pessimista, és més un aprenentatge, o sigui, aprenem més a estimar o aprenem més a equivocar-nos amb el primer amor? O totes dues coses?
0: És que aprens tant, ja, és tan necessari. No sé, clar, a veure, ara aquí, això que deia abans, eh? Les persones que tinguin un primer amor que els ha funcionat de sempre, endavant i perfecte, però en general la prova-error jo crec que és la garantia d'èxit, no? Perquè és clar, és que són tantes primeres vegades de tantes coses que...
1: Total. No et preguntaré fins on recordes el teu primer amor, però sí que t'explicaré per què el recordem tant. Es veu que hi ha una resposta científica. L'impacte emocional, la intensitat emocional del primer amor, es veu que genera totes unes respostes fisiològiques, neuroquímiques, val? Que fan que es consolidi aquest primer record. És com que el nostre cervell està predisposat per recordar, per encapsular i després poder recordar de manera molt vívida aquest primer amor. És a dir, amb el segon i amb el tercer ja no passa, però amb el primer sí que passa. Estem d'acord que el primer amor és un fenomen universal que fascina la humanitat, això la literatura ho sap molt bé. És veritat que la literatura, els primers amors, no acostumen a ser feliços, però acostumen a ser això que es diu fundacionals. Són un aprenentatge, sí, això sí, que deies sí, tu, eh? Sí. És una mica que la cultura ha convertit en mite aquest petit desastre de l'enamorament, val? I del primer enamorament. I avui el que farem a través d'històries i d'autors és veure una mica com s'han aproximat als primers enamoraments. Però, Mireia, et volia demanar si ens pots dir una cançó que tu et recordi aquestes èpoques de primer amor.
0: És una cançó que dius... A veure, té un munt d'anys i ells són uns clàssics, però és que...
1: T'hi porta.
0: Última, sí. Sí, sí, sí, sí.
1: Que soni, doncs.
2: Here comes the sun.
0: Beatles, sí, sí, el Here Comes the Sun, per mi és una època molt concreta i unes imatges molt concretes, perquè és veritat, el primer amor te'n recordes de això, tinc gravadíssimes moments, moments concrets, no?
1: Que bé. Sí, sí.
0: Doncs espero que tu també. Espero
1: sí,
0: que...
1: sí. Mira, però ara començarem, no t'explicaré el meu, començarem amb el primer amor, anem a la literatura, ja amb el primer amor d'Ivan Turgenev, que és un autor rus. El títol de la novel·la és una novel·la curteta, és una delícia, està traduïda al català, la publica el 1860, està editada per Petits Plaers, i és una novel·la molt, molt maca. Llavors, clar, Ivan Turgenev és rus, val? I el que ens explica en aquesta novel·la... Ah, això et volia dir, amb el títol, Primer Amor, això deia. Primer Amor, el títol no ens enganya, no hi ha sorpresa, val? El que sí que t'he dit és que m'he quedat molt sorpresa perquè hi ha moltíssimes ficcions, ja no només novel·les, poemes, sèries, pel·lícules,

0: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Penses, i quan ets jove penses que no s'acabarà mai la joventut, però a mi també trobo que és molt fi aquesta cosa de la tristesa serveix de distracció, perquè amb la tristesa del primer amor sí que és intensa, però hi ha una sensació també, el dolor no pesa del tot, la pèrdua no és del tot real. Saps què vull dir? És una tristesa que saps que és reversible, encara no t'hi has trobat.
3: Tot és solucionable.
2: Exacte. Sí. És a dir, ens ve una mica com que el primer amor no ens enganya pels fets, sinó perquè pel temps, perquè creiem que durarà per sempre. Resulta que quan ell tenia 16 anys, que és la mateixa edat que té el seu protagonista, a la novel·la està bé, perquè a part que ens ho mira tots des d'aquests ulls enamorats, representa que ha passat uns anys i ell recorda aquest estiu en què tot va tenir aquesta intensitat. No? Doncs resulta que el propi Turgenev, quan tenia 16 anys, el seu pare, que era un coronel de la cavalleria imperial, va morir, i llavors ell va quedar al 100% a mans de la seva mare, que totes les biografies diuen que era una senyora... com t'ho diria?
3: Autoritària,
2: okay. Amb una presència dictatorial bastant abusiva, val? Diuen que tots els problemes per relacionar-se amb aquest pobre senyor li venen de la relació amb la seva mare. És més, Javier Marías, que té un llibre que es diu Vides escrites, on parla doncs, de biografies insòlites de diversos genis de la literatura, parla de Turgenev, val? I el capítol on parla d'ell comença així. Diu: el pessimismo de las novelas y cuentos de Iván Turgenev debió de ser el tributo mínimo y menos dañino de cuantos pudo pagar a un entorno familiar ominoso. Su acaudalada y célebre madre era de una crueldad, mezquinidad y barbarie solo superadas por la propia madre, la abuela de Iván.
3: Tela, ¿eh?
2: Això és l'inici d'una novel·la de terror. No?
3: És com... És que, home...
2: Mira, jo m'he apuntat que el dia que parlem de l'amor de mares i fills, rascaré fins al final a veure què li va passar a Iván Turgenev amb la seva mare. Llavors també diuen que era una persona molt tímida, que sempre parlava fluixet, val? I a mi m'ha fet gràcia saber que bona part de la seva vida no va viure a Rússia, sinó que va viure a París. Se'n va anar a viure a París perquè una nit al Teatre de Sant Petersburg va conèixer una mezzo-soprano d'origen espanyol, que es deia Paulina García Viardot, de qui va quedar completament enamorat. I llavors va dir, mai van tenir res, diuen, però va dir, amor platònic, però
3: va anar
2: per
3: seguir-la.
2: I va anar per estar a prop d'ella. Sí, això és el que... De fet, mai es va casar, mai va tenir fills. Diuen que potser va tenir una filla il·legítima amb una serventa. Les serventes a cada secció surten. L'altre dia amb la Virginia Woolf, igual.
3: Sí.
2: Petita red flag d'Ivan Turgenev, no sabem què va passar amb la serventa, ja ho investigaré també, si de cas, però us he de dir que...
3: Molta feina tens ara.
2: Ja, tot és anar apuntant. Però és veritat que el seu primer amor és una delícia, així que anotat queda.
3: Anotat queda, doncs.
2: Crec que l'Albert Pla lliga molt amb la següent autora de la qual vull parlar.
3: A veure, perquè clar, em costa,
2: veure una mica per personatge, t'he de dir. Perquè vull parlar de la Melino Tom, sí, aquesta autora belga que escriu en francès. Ella és autora de La cosmètica de l'assassí, que se'n va fer una pel·lícula fa pocs anys. I té una novel·la que es diu El sabotaje amoroso, que no s'ha traduït al català. Amb la Melino Tom, que és tot un personatge, després t'explicaré, passa una mica que les seves novel·les o t'agraden molt o no t'agraden gens. A mi m'agraden molt. És allò que no hi ha mitges tintes, saps, amb la Melino Tom? Llavors ella utilitza molt la seva vida, les seves obres, gairebé totes tenen un rerefons autobiogràfic. Llavors, en aquesta novel·la, El sabotaje amoroso, ens situa a Pequín, a un barri de diplomàtics, un gueto de diplomàtics als anys 70, perquè ella era filla d'un ambaixador belga i es va passar tota la seva infància i l'adolescència voltant per les ambaixades del món. Explica, doncs, això, que als anys 70 ella era una nena de 7 anys, alerta, 7 anys, i van a viure amb ells una temporadeta, una nena italiana,

0: italiana, una miqueta més gran, i ella es va fascinar. Saps aquesta cosa dels nens? Amb els nens que són una miqueta més grans.
1: Sí, sí, sí.
0: Que és una mena d'enamorament, no?
1: Totalment, totalment, sí, sí.
0: I llavors, la Melina Tom, que té un sentit de l'humor molt afilat, ella és molt irònica, però té un punt de mala llet, explica com aquesta Helena, aquesta nena italiana, la passeja, com si diguéssim, amb un punt de crueltat, un punt d'ingenuïtat, però també un punt de crueltat, perquè els nens més grans saben a vegades també que creen aquesta fascinació en els més petits, la passeja per aquests patiments del primer amor, eh? Llavors, ella ho explica molt de sentit de l'humor, però per la Melina Tom, en aquesta novel·la, el primer amor ni tendresa, ni cosa dolça, res, o sigui, hi ha estratègia, hi ha humiliació, hi ha submissió, saps?
1: És que això t'anava a dir quan hem començat la secció, que no sempre això de les flors i violes i que tot és tan fàcil, no, els primers amors a vegades deixen això petjada negatiu.
0: Sí.
1: I més a més per això, per la pressió social suposada de que ha de ser com una cosa molt especial,
0: molt perfecta,
1: única. I, sí, perfecta.
0: I sí, sí, sí, sí, sí. Sobretot per això, perquè no saps res, estàs aprenent. Llavors, la primera vegada que et passa és que, ostres, moltes vegades no saps com reaccionar i ho fas malament, no? És el que deies tu abans, assaig error, no? Doncs la Melina Tom, això és molt exagerada, no? Hi ha un moment que diu, i si ella existia, aquesta Helena, estimar-la era inevitable. Per ella, el primer amor és un sabotatge amorós. I jo tenia ganes de parlar de la Melina Tom, perquè ja t'he avançat que era un personatge. Ella, mira, tu la veus, ja sempre va amb uns barrets, tota vestida de negre. És com si fos sortida d'una pel·lícula del Tim Burton. Saps? De fet, s'assembla una mica a l'Helena Bonham Carter, que és la que sortia molt a les pel·lis del Tim Burton. És així. Llavors, ella ha explicat a les seves entrevistes, ho ha explicat molt això, ella des de l'any 92 ha publicat una novel·la cada any. Però n'ha escrit tres cada any. T'explico. Ella, dels tres manuscrits que escriu, n'hi ha un que es publica i n'hi ha dos que ella diu que els destrueix. De fet, ella explica, jo ja m'encarrego que ningú llegeixi aquells...
1: Pugui trobar-ho en un calaix d'aquí uns anys, no?
0: Exacte, no? Els que jo he desestimat, està clar que no els podrà llegir ningú. Jo no sé fins a quin punt m'entès, perquè els autors, a veure, també creen així una mica de mit al seu voltant. Jo penso, home, no aprofita algun dels manuscrits per la novel·la de l'any següent,
1: ja
0: no?
1: Ja t'ho fet.
0: Jolín! Doncs no, ella diu que ho llença. Llavors, la seva vida i la seva dedicació a l'escriptura és curiosa. Ella dedica 4, 5, 6 hores al dia a escriure, ho fa sempre a mà, en uns quaderns de paper reciclat, mentre beu tasses i tasses de te. Val? Llavors, quan ha acabat la seva jornada, tu quan has acabat una jornada, imagina, tu has acabat, has estat 6 hores escrivint, a tu què et vindria de gust fer, Mireia?
1: Home, no sé, anar a passejar, que toqui l'aire...
0: Mirar una pel·lícula...
1: Sí, una cosa contrària, exacte.
0: Mirar uns quants reels de gats, alguna cosa així. Doncs ella no ho fa perquè no té ni televisió, ni ordinador, ni telèfon mòbil. Res. Ella diu que es vol protegir de tot això, que ella ho explica molt bé, diu, el meu cervell, diu, és com si estigués amb tres o quatre sintonies de ràdio, llavors jo necessito que no hi hagi més soroll, no? Llavors, quan ella ha acabat la seva jornada d'escriptura, es posa els seus guants negres i un dels seus barrets, ella viu a París, se'n va fins a Montparnasse, on hi ha la seva editorial, i es posa a llegir les cartes dels seus lectors i a contestar-les a mà, una per una.
1: Caram, no, a veure, molt entregada.
0: Molt entregada, a més, és una autora que ven moltíssim, té molts lectors que cada any esperen devotament la nova novel·la de Melina Tom, no? I llavors, a mi també m'ha fet molta gràcia perquè penses, i aquesta dona, amb què es diverteix, quin és el seu moment de... Doncs diu que hi ha bona part dels drets d'autor, que són molts, Mireia, perquè es tradueix molt i es ven molt, que els dedica a comprar xampany. Li agrada molt el xampany. Bueno, com a mínim que tingui el seu moment d'escolta, de dispersió. Sí, sí, que li agrada molt el xampany bo. Llavors diu, jo gairebé tots els meus drets d'autor me'ls gasto amb xampany.
1: És l'última cosa que hagués pensat, però endavant. Per això està molt bé aquesta vida, tothom fa el que vol.
0: Exacte, té negre mentre escriu i després, quan ja ho té fet, una mica de xampany. La van entrevistar a La Vanguardia i m'ha fet gràcia perquè hi ha un moment que li van preguntar, què sap vostè de l'amor? I ella va dir, és essencial a la vida, però s'ha de saber que no tindrà el rostre que un havia imaginat.
1: M'agrada, eh?
0: Està bé.
1: Sí.
0: Perquè hi ha una cosa, no? Com que cal aprendre a estimar, però sobretot cal aprendre a no enganyar-nos. És una mica l'aprenentatge. Va, seguim. Aquesta la coneixem tots.
2: Un dia, a Trabal, quan hi havia empezado la guerra civil, Dice, no tiene ninguna novela así, ¿verdad? Digo, sí, justamente tengo una novela, pero me da mucha vergüenza porque me parece que es muy mala, muy mala, muy mala. Y entonces insistió mucho para que se la diera a leer. La leyó también Joan Oliver, les gustó mucho y me dijeron que la mandara al Premio Creixells. Y salió premiada, supongo que no porque fuera la mejor, sino porque era la menos mala, ¿verdad? Supongo.
0: Es que m'agrada molt,
1: clar,
0: està parlant de l'home,
1: sí,
0: la,
1: sí,
0: la història que,
1: Mercè Rodoreda,
0: que avui expliques, Mercè Rodoreda. Doncs aquí la Mercè Rodoreda m'encanta perquè està parlant de l'home, però és que diu, claro, ganó porque era la menos mala. O sigui, no li agrada gens. De fet, és l'única novel·la de l'època de preguerra que ella salva. Tota la resta, les que havia escrit. Llavors, jo no crec que sigui falsa modèstia, t'he de dir. Jo crec que ella situa l'home en el propi procés d'aprenentatge, no? I vull dir que ho diu com molt, de manera molt, molt sincera. Clar, a l'home. Jo vull que llegeixis, Mireia, la primera frase de la novel·la,
1: sí?
0: A l'home. Sí, és una frase molt cèlebre, eh?
1: Mm?
0: Com, què diu, a veure?
1: Home, no recordava que era així. L'amor em fa fàstic.
0: Així mateix ho diu. Primera frase de l'home. Per mi és una frase d'obertura magistral. Podríem dir moltes coses de l'amor, no? Però no dir l'amor em fa mandra, l'amor em fa... Però no diríem l'amor em fa fàstic.
1: No, clar. Això ja, aquí, aquesta, el fàstic aquest, bueno, comporta moltes coses. Hi ha molta motxilla aquí darrere, eh?
0: Clar, el fàstic és aquesta cosa física, visceral, és el rebuig, no? Abans, fins i tot, de conèixer l'amor, l'home, el personatge, ja el rebutja. Clar, llavors, és una novel·la d'iniciació, en què ara parlarem una mica de l'argument, però més o menys tothom el té clar, no? Però és curiós perquè és un moment en què la protagonista, que encara no sap ben bé què és l'amor, però ja el rebutja. Saps què et vull dir? Clar, aquesta història, deia, no? És la Loma, és aquesta adolescent que bastant tranquil·la, viu tot bé, i llavors un dia resulta que arriba el germà de la seva cunyada, el germà que ha vingut de les Amèriques, ric i tal. Llavors li han parlat molt bé d'aquest germà de la cunyada, té un rerefons autobiògràfic també, i llavors quan ella el coneix sent aquesta barreja d'atracció i repulsió que a vegades ens pot generar,
1: sí,
0: l'amor,
1: sí, sí,
0: també. I clar, en realitat penses, ostres, hi ha qui diu que la Loma, el que li passa en aquesta novel·la, és que confon el primer enamorament, a veure, que em penses tu, amb el primer desig, o fins i tot amb la primera vegada que et sents desitjada, i a la llibertat que això et fa sentir, saps? Algú que creus que no et desitjarà mai, de cop i volta s'ha fixat en tu, no? Llavors, hi ha una mica potser aquesta barreja...
1: Com canalitzar-ho, no?
0: De les dues coses, hi haurà també molt de desengany, molt de dolor, molta ràbia, i aquella cosa que deien una mica les nostres àvies de et fots gran a base d'hòsties, doncs una mica a l'home també és aquesta història. I seguim, acabem amb un poeta, un autor català.
3: Dóna'm la mà, que anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes.
0: Són versos de Joan Salvat Papasseit que sentim recitats per Ovidi Montllor. Clar, ens n'anem de l'amor em fa fàstic a tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant.
1: Clar, tot el contrari.
0: Tot el contrari. Clar, Papasseit, potser ningú com ell ha sabut escriure l'amor com una descoberta des del cos, no? Des del present. Ell parla d'aquest amor que acaba d'arribar, no? De fet, sembla que escrigui el poema... Just els poemes just abans que l'amor es compliqui, just abans que s'esgarrigui.
1: En el moment bo,
0: en aquell moment en què tot és molt guai, no? Tota cosa. Clar, també té aquell vers tan bonic, no? Deixa't besar i t'ho besa després, que és sempre als llavis que l'amor perdura. És fantàstic,
1: sí, sí,
0: el Papasseit,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I és com si tingués clar que és fràgil l'amor, que l'has de viure amb una certa urgència. I recordem també que ell es va morir molt jove. Es va morir amb 30 anys, el Papasseit.
1: Molt jove, sí.
0: Molt
1: sí,
0: jove.
1: Sí.
0: Llavors, a la seva poesia hi ha aquesta, no sé si aquesta consciència de l'amor, no? Però escriu això, no? Des de l'inici, no mira enrere, no hi ha nostàlgia encara. Ell estava casat amb una pentinadora de la Barceloneta, que es deia Carme Eleuterio, i diuen que també aquesta musa, que no és una musa llunyana, sinó que és una companya, aquesta presència del cos, és una mica per això, perquè hi havia la inspiració de qui va ser la seva companya.
1: Doncs quina manera, Clara, d'arribar, res, al final del programa. Digues,
0: exacte,
1: digues.
0: No.
1: Vols afegir alguna cosa més?
0: Acabo amb una miqueta més de Papaseit, que sí? Diu, la carn fa carn, el vi fa sang. Últims versos d'avui. El desig alimenta el desig, el cos crida el cos i el vi ens escalfa. El xampany també, com a la Melino Tom. Sí.
1: Doncs Clara Caraltó, com sempre, amb les paraules d'amor. Bona nit a tothom.
4: Ai, la repesca, que maravilla.
5: I més enllà de què hi ha dit la literatura, a aquesta hora també volem saber, des d'un punt de vista psicològic, què hem de saber sobre aquests primers amors que tant i tant ens marquen. Per això ara repesquem aquesta secció de la primera pedra que van fer amb la psicòloga Helena Puigguitart.

0: Dia, avui parlem de... Home, si estem a l'estiu, doncs el primer amor moltes vegades passa en aquests dies. En parlem amb l'Helena Puigguitar. Ella és psicòloga, autora del llibre A lo mejor de mi i també de La corona de les sis pedres. Helena, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, Noé.
0: És veritat, potser que a l'estiu, no sé, es fa més fàcil tenir aquests primers amors, històries d'amor en general.
1: Les dues hem posat una cara que jo crec que ens ha delatat. Sí.
0: És quan coneixes, tens temps per conèixer, fer noves amistats, viure noves experiències.
1: Sí, i sobretot aquest primer amor, no? Aquesta joventut, que moltes vegades molta gent diu aquell primer amor al poble on jo anava de vacances, allò on anava de vacances, i que llavors tornes i pum, tornes a la realitat, no? Sí, l'escola, etc, i aquella persona desapareix.
0: Desapareix totalment.
1: Tal qual.
0: Però avui volíem parlar d'aquests primers amors, que els pots fer l'estiu o no,
1: sí,
0: però que segur que marquen una mica. Això és el que volíem saber. Et marca aquell primer amor?
1: Sí, jo crec que sí, una gran majoria sí, per això hi ha aquest mite del primer amor, no? Que hi haurà gent que dirà, no, però aquest primer amor m'ha sigut igual, però jo crec que és la primera teva experiència com a cosa d'aquella cosa de sentir papallones a la panxa, de sentir aquells nervis, de veure que el temps et passa a la velocitat de la llum, et diuen els pares, torna a les 10 i no vols tornar, no? Que estàs tot el dia pensant en aquella persona. Jo crec que aquesta primera sensació corporal de l'amor dintre del cos, jo crec que no s'oblida.
0: No s'oblida. I a vegades pot ser per mala experiència, és a dir, tant per bé com per mal.
1: Sí, efectivament. I fins i tot perquè és un drama tornar a casa després d'unes vacances, d'aquell primer amor, quan et separes, perquè normalment ets molt jovenet, no? Aleshores, el drama de tornar a la realitat, de separar-te d'aquella persona quan has viscut aquelles emocions, el cos, Noé, està com si fos una addicció i té un síndrome d'abstinència com una catedral. Llavors, això també crea malestar.
0: Clar, perquè estem parlant del primer amor, però també del primer desamor.
1: Sí.
0: Potser aquest seria el punt més difícil de gestionar.
1: Sí, sí. També el primer desamor marca tant com el primer amor, i a vegades hi ha persones que diuen, jo no he tingut mai un desamor, doncs felicitats, no? Però realment es passa molt malament. I hi ha una cosa que la dic sempre, que és que el desamor marca els 13, els 25 i els 95, suposo,
0: clar,
1: no?
0: I
1: no
0: sé si els separacions i de divorcis, i hem dit que hem parlat de dol, també ho és quan no hi ha tants lligams,
1: sí,
0: perquè és la primera vegada, no?
1: Sí,
0: el
1: sí,
0: primer desamor. De totes maneres, aquests desamors, és bo aprendre'ls a superar sols? Necessitem ajuda dels pares? Quan els pares han de posar-se enmig?
1: Mira, jo crec que si a l'adolescent, sempre dic que es fa a les primers anys de vida del nen. És a dir, quan un nen té 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anys, allà estàs construint el teu adolescent. Els que ens escoltin i tinguin nens d'aquestes edats, és importantíssim. Quan et venen els pares amb un adolescent, o noi o noia, complicat, que té una situació complicada, que els hi costa, que és complex, hi ha una cosa que és veritat, que és que anem tard, perquè a vegades no s'ha treballat una comunicació. Jo em poso a vegades les mans al cap quan sé de nens que sopen, o nenes que sopen sols a la seva habitació perquè estan amb l'ordinador, i això passa, no? I encara que sembli impossible. Dinar, mira, perquè les escoles, sabem, els instituts tenen els horaris que tenen, però això passa, i llavors ja fan vida com molt, molt independent, cadascú sopa per la seva banda. No, el moment de taula és molt important, perquè aleshores aquest primer amor que tu em preguntes de, han de recórrer els pares ens hi han de posar si veiem que estan patint. Clar, què passarà? Que si tot això ho has promogut durant tota la vida del teu infant, el moment en què passi, que els hi costa perquè comparteixen amb el grup passa a ser el top.
0: És
1: a dir,
0: important.
1: Els pares ens destronen i passa a ser el grup el més important, i comentaran abans amb els amics que amb nosaltres, d'acord? Però jo crec que en els pares també faran el comentari si ho estan passant malament, si s'ha promogut el que és la comunicació i la confiança. Això és importantíssim. I si s'ha parlat del món emocional a casa. Jo hi ha un exercici que els hi poso als pares dels més petits, que dic, demana, primera, una cosa que t'ha passat, que t'ha fet riure avui, una cosa que t'ha passat que no t'hagi agradat o que ha sigut trista, i que els pares intervinguin aquí, diguin, doncs mira, a mi m'ha passat això i a mi m'ha passat allò, perquè vegin que el món emocional és una cosa a compartir. Aleshores, què passa? Quan tinc un primer amor i està passant coses que no són bones, i els adults seria bo que ho sapiguéssim, els nanos vindran a dins-ho, tindran la confiança per fer-ho, perquè sabran que les emocions estan permeses.
0: I per tant és bo que també ho comuniquin.
1: Clar que és bo, sí, molt bo. Sí, inclús a vegades hi ha nens i nenes, sí, que venen a parlar amb un pare o una mare del seu amic amiga, perquè tenen tota aquesta mirada molt més emocional. Són, a vegades la intel·ligència emocional hi està més desenvolupada amb algun amic, i recorren a un pare o una mare per dir, mira, està passant això, amb la teu fill i la teva filla, i això també inclús seria bo, no? Però aleshores, evidentment, la participació d'un adult conscient, que sap fer, com fer-ho, que és assertiu, que sap posar límits de manera amorosa, que treballa l'amor incondicional, que és el factor número 1 de protecció dels nens i els adolescents, lògicament, és un adolescent pot fer una cosa molt mal feta, però jo no el deixaré mai d'estimar, li posaré límits, fins i tot tindrà una conseqüència, però ell ha de veure que jo mai el deixo d'estimar. L'amor incondicional el que fa també, si jo el tinc des de petit, és que si faig coses que no estan bé, si estic amb problemes molt grossos, jo recorreré als meus pares, perquè sí, potser em caurà el pèl, no? Però em caurà el pèl d'una manera amorosa també, mm-hmm. És a dir, sé que m'estimen i que em volen ajudar.
2: Exacte, doncs aquest és el missatge que ha d'acompanyar també amb aquest primer desamor que tant ens marca. Helena, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, noi, com sempre.
3: Ara tornem.
4: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: Sol, Mar o Muntanya, Vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Així sona la Venga, chato, la repesca. Que lo que faig jo.
2: Aquest estiu pot ser que molts de vosaltres agafeu el cotxe per fer algun tipus de viatge, i si teniu un cotxe elèctric, això ja us aviso que us interessa. Fa uns mesos, al Versió RAC1 vam parlar amb el Dani Horta. Ell és un testimoni que va fer 3.000 quilòmetres en cotxe per Europa. Ho va fer aprofitant les vacances de Setmana Santa i va venir des de Suècia fins aquí. Tot va ser un èxit, però el periple va començar amb els punts de recàrrega inoperatius que es va trobar quan va entrar a Catalunya.
3: Atenció a la història que us explicarem ara mateix. Si viatgeu a algun lloc i ho feu amb cotxe, esperem que no tingueu tants mal de caps, perquè això és una odissea, per arribar al vostre destí com els que ha tingut un català que viu a Suècia i que en aquests dies ha decidit, diguem-ne, una decisió que havia de ser bona i que segurament ara se'n penedeix, venir a veure la família a Catalunya. Ell és el Dani Horta. Dani, bona tarda.
4: Hola, què tal?
3: Gràcies per acompanyar-nos. On ets ara mateix, Dani? On sou, amb la família?
4: Jo, ara, som a Olivella.
3: Val, que aquest era el destí final, eh?
4: Sí, a casa amb uns pares, sí.
3: Perfecte. Quin cotxe tens?
4: Tinc un Nissan Ariya elèctric, 100% elèctric.
3: I quina autonomia representa que té aquest cotxe?
4: Bueno, depenent de la temporada de l'any, a l'estiu uns 500 i pico de quilòmetres, a l'hivern, sobretot a Suècia, igual baixa a 350, una cosa així. O sigui, baixa bastant amb el fred, diguéssim.
3: Perquè vosaltres viviu a Suècia, no?
4: A Suècia, sí.
3: I veu tenir una bona pensada, en teoria, que ara en perspectiva per això deia que potser no va ser tan bona, que veu decidir venir des de Suècia fins a Olivella, al Garraf, per veure la família, i tot plegat es va convertir en una odissea acompanyada del vostre cotxe elèctric. Per començar, per on veu passar? Quina era la primera parada?
4: Bueno, sortim de casa, de Suècia, vam anar per Dinamarca, després vam croar a Alemanya, tota Alemanya, tota França i fins a arribar a Catalunya.
3: Val. Abans d'arribar a Catalunya, com van anar les càrregues del cotxe?
4: Perfecte. De meravella a tot arreu. O sigui, unes instal·lacions brutals a tota Europa, molt bé. Molt ràpides les càrregues, igual en 50 minuts tens càrrega completa de, jo què sé, de 60 o 70 quilowatts, o sigui, molt ràpida.
3: I són uns espais agradables, aquestes càrregues de Dinamarca, Frankfurt...
4: Sí. Típica benzinera gran i tal, amb molts punts de càrrega, o sigui, amb restaurant... Típica benzinera, diguéssim.
3: Benzinera, no? Però amb càrrega elèctrica, diguem-ne, que funciona bé. Molt bé, Dani, doncs aquí acabaria la història si no fos cas que heu hagut d'anar a Catalunya. Aquest és l'únic problema. Si us haguéssiu quedat a França, doncs hauria passat. Creueu la frontera, què passa?
4: Sí. Bueno, nosaltres la darrera càrrega va ser a Le Boulou, a França, sí. Vale? Diguéssim a uns 250 quilòmetres aquí d'Olivella, i vam fer aquesta càrrega fins a arribar al 100%, perquè quan carregues, diguem, el darrer 20% triga més, no? Llavors penses, bueno, ja estic a prop de casa, tiro i ja faré per Catalunya, per Girona, ja faré una càrrega i arribo a casa, no?
5: Error, bueno. Error.
4: Error. Ara mirant enrere, error.
3: Digues.
4: Arribem a... al Gironès, a l'àrea del Gironès, a l'AP7, i allà anem a fer càrrega. I, casualitat, no funcionaven. Mm. Hi havia tres postes d'aquests a càrrega i no funcionava cap, no?
3: Cap dels tres,
4: Caps dels tres, no.
3: Zero
4: no.
3: De tres.
4: Tenien pinta de tenir trenyines i tot, no? O sigui, allò no...
3: Que potser no havia funcionat mai, no?
4: Potser no havia funcionat mai, exacte. Llavors, bueno...
3: No perdem l'esperança, perquè és una casualitat, és 0 de 3, anem d'anar a buscar un altre. Ara on anem?
4: Vinga, tirem avall, una mica més avall, a Massanet.
3: Massanet.
4: Vale? Arribem a Massanet i el mateix, no? Té tota una pinta una mica estranya, llavors entro a la botiga per preguntar, aviam què passava o què em sabien dir, no? I em diuen, sí, és que ens han pres els cables.
6: Hòstia, això és l'oeix.
3: T'han robat els cables de la recàrrega.
4: No el cable que es connecta al cotxe, sinó la instal·lació, tipus ferrocarrils, si m'entens?
5: Tot el
4: cablejat arrencat, exacte.
6: Jo pensava, ja pensava que us havien robat les mangueres i ja dic que aquest país està a les últimes, eh? Si hem d'anar robant les mànegues de benzina, estem a les últimes.
4: Instal·lació elèctrica.
6: Aquest punt, a quan estàs d'autonomia? Perquè, clar, tot això va baixant.
4: Sí, aquí estic a 87 quilòmetres. D'arribar a casa.
6: Em queden
4: per 87 quilòmetres.
6: Val. I quan faltava per arribar a casa?
4: 100 i pico.
6: Per tant, no arribem, eh? No arribem. Val. Següent, vinga.
4: Una mica desesperat en aquest moment.
6: Sí, clar.
4: Segueixo tirant. La següent, el mateix, no funcionava tampoc. I llavors aquell noi em diu, sí, mira, esto fue un proyecto que empezaron hace un año y medio y todavía no lo han acabado.
7: Això quina zona era, ja?
4: Això era a Hostalric.
5: Hostalric.
4: És preciós. Hostalric, vale? Anàvem baixant, molt maco, sí.
6: Bueno, diu, no l'han acabado, vull dir, a veure, tampoc és molt complicat, és que... Vull dir, no és la Sagrada Família, són tres mànegues de càrrega.
1: Sí, però això ha de connectar a la red, eh?
6: Sí.
1: No és tan fàcil, eh?
6: És molt complicat.
1: El torpedo.
6: Jo aquí ja m'hauria posat molt nerviós, Dani?
4: Molt nerviós, jo ja ho estava. Sí, llavors li pregunto i em diu, saps què? Pots anar a la benzinera que hi ha a la Roca...
6: Aquesta és la bona.
4: Aquí havia de sortir de l'autopista ja, perquè sí. Jo no me'n refiava de tirar més avall. Llavors dic, bueno, vaig a la Roca, aviam, tindré més opcions.
6: La Roca hi ha moviment, hi ha molts turistes.
1: Clar. President.
4: Bueno, vaig a la Roca i això, aquesta benzinera està a l'altra banda, diguem, en sentit nord.
5: Exacte. Vale? Vas haver de girar. Sí,
4: clar. Això mateix. Vaig per allà, giro, entro, un poste. Un de petit.
6: Un.
4: Sí, a una Repsol. Vale? Entro allà i, bueno, sí, no funcionava. Estava com fora de servei. Estava com fora de servei. Vale? O sigui, jo veia la meva aplicació, veia que estava disponible, però que no podia carregar, sortia inaccessible. Llavors, parlo amb la noia molt amable, truca a servei tècnic, no sé què, ho solucionen, vale? Però a l'hora de pagar, jo havia de pagar amb Wallet. Vale?
6: Sí, jo no tinc servei de pagament d'aquestes benzineres, sí.
4: Exacte, i només es pot pagar amb això. La càrrega elèctrica només es pot pagar amb l'aplicació. No pots pagar en efectiu ni amb targeta.
5: Però i ara?
6: Sí.
4: Vale? La càrrega, si tu fas benzina o diesel o el que vulguis, llavors sí. Però la càrrega elèctrica només es pot fer amb l'aplicació.
6: Amb els quilòmetres que has fet i el mal de cap, hauria sigut millor parar un moment, canviar el cotxe, un de segona mà amb benzina,
5: o fer autostop
6: i arribar... Bueno, però, i aquí quina autonomia quedava?
4: Bueno, estava ben a prop, perquè a vegades, quan tu condueixes ben a poc i aprofites, regeneres energia, llavors seguíem els mateixos quilòmetres, perquè poder vaig fer 10, però si els fas molt a poc o aprofites les baixades i tal, com que regeneres energia, llavors la bateria no ho nota, això. Vale? Aquesta era la situació. Estava en 87 quilòmetres encara. Vale? Bueno... Llavors, intentem solucionar el tema de la wireless, i em diu, tu portes visa estrangera, oi? I dic, sí. Ai, aquí tindràs un problema.
5: Home, no,
4: perquè l'aplicació no accepta visas estrangeres. Vale?
6: Realment és desolador, eh?
7: Vas mirar que no hi hagués cap càmera oculta ni
5: però,
7: res,
5: escolta'm,
7: no?
5: Però amb aquelles persones amb qui parlaves, dius, pagui-m'ho vostè, jo li dono el cèntim a vostè.
7: Li faig un viso.
5: I vostè, pagui-m'ho vostè si té l'aparato.
4: Ja ho vaig pensar, ja. Però, bueno, llavors la noia va trucar al servei tècnic de l'aplicació aquesta i llavors em van enviar un link, un enllaç, per on podia pagar per una web. Vale? Per comptes amb l'aplicació, podia pagar per una altra banda. No, llavors, un problema, comença a funcionar l'aplicació, o sigui, l'electricitat, ja funciona. El sorollet i comença a funcionar.
6: Ara,
4: vale? 5 minuts i es para una altra
5: banda. No, home,
7: no! No m'ho puc creure.
4: Ho torno a fer 3 cops. 3 cops es va parar.
6: 3 vegades
4: aturat. m'havia projat res, perquè comença que no carrega res. O sigui...
6: Mira, Dani, que jo no tinc ni cotxe, ni cotxe elèctric. Nerviós. Estic per venir jo, empenya el cotxe ja.
4: Llavors, bueno, ja em dono per vençut, li dic a la noia, mira, molt amable, però això no ho puc fer. Em quedaven, bueno, 87, penso, ja arribaré a casa, vale? I, bueno, el problema això, perquè es desconnectava el poste, era perquè tenien... El poste estava, com diguéssim, a 50 metres de la botiga i llavors la wifi no li arribava. I llavors perdia la connexió i se n'anava.
6: Estàs desmuntant tu sol tot el que és el programa de benzinera elèctrica catalana, eh? Però com te'n surts d'això, a veure? Perquè és que, clar, ha de tenir un final, això, Dani.
4: Bueno, sí, llavors, el meu plan era anar per la P7 fins a Vilafranca i després tombo Olivella, no? Llavors vaig haver de canviar, perquè com que estava a l'altra banda, vaig haver d'entrar per Argentona, no sé què, agafar la C32... i amb el perill d'entrar per la ronda de dalt.
6: Exacte. Què?
4: Si em trobo un embús o qualsevol cosa, ja l'hem parida, no?
6: Totalment. Bueno,
4: vaig estar... Eren 4:45, em sembla, llavors suposo que encara no era hora d'haver-hi molt tràfic, i bueno, vaig anar tirant. Vaig fer més càrrega jo mateix regenerant energia que la que vaig poder carregar a Catalunya.
7: És increïble.
4: Vale? Bueno, vaig parar al Maresme, no funcionava. Vaig parar a Castell... Vaig parar al Prat, tampoc funcionava. Vaig parar a Castelldefels, una altra que era de la marca aquesta amb l'aplicació,
6: sí.
4: Evidentment no em va funcionar. I finalment vaig tenir el premi d'haver de pagar el peatge de la C32,
6: bueno,
4: també.
6: Se me fa il·lusió, sí.
4: Com un extra, que fa il·lusió.
6: Benvingut a casa.
8: Catalunya, sí. Catalunya és...
4: Això.
7: Escolta, un parell de cosetes. Mira, una persona diu que va fer el mateix el desembre del 2024. En aquest cas venia de Noruega amb un Volvo EX30 i va agafar caravana a Montmeló i va arribar a Sant Feliu de Llobregat a casa amb un 2%.
6: Hòstia! Bueno, la pregunta és, amb quin tant per cent vas arribar tu?
4: Amb un 5.
6: Ui! Sí.
7: Sembla que entres a un altre món. I el Manel et dona un molt bon consell. Si surts de l'autopista i vas a qualsevol poble o ciutat, al costat de la biblioteca municipal, del CAP o de l'Ajuntament, en principi, hi trobaràs un carregador.
6: Segur. L'altra cosa és que funcioni.
7: Però bueno, almenys
9: és que,
7: ho provem.
9: De fet, hi ha dades recents que diu que dels 13.500 carregadors elèctrics públics que hi ha a Catalunya, prop de 3.000 estan inoperatius. Dels que sí que funcionen, només un 9% són d'alta potència, és a dir, que pots carregar el cotxe en mitja hora, la resta trigues unes 3 hores.
6: Mira. Dani, la pregunta és com tornareu ara? O sigui, quina és l'estratègia?
4: Bueno, home, si carreguem fort des d'aquí, des de casa, sí. Ara, com marxem al maig, o sigui, estem...
6: Ja temps, creia que marxava dilluns, ja.
4: No, estem fins al maig, llavors ja farà calor, la bateria de... O sigui, estic segur que arribaré a França i llavors allà ja podré carregar tranquil·lament.
6: I si no, d'aquí al maig tens temps de vendre't el cotxe, comprar-te... un dos cavalls, però literalment, dos cavalls.
5: Dos cavalls,
6: sí. dos animals, dos ponis i anar tirant cap a França.
4: Ja et passaré l'enllaç de Wallapop.
6: Sí. Espectacular, eh? Espectacular aquesta història, Dani. Una abraçada, moltíssimes gràcies.
4: Vinga, vosaltres.
6: Adéu.
10: Buah, això és la repesca.
2: I com cada dia, abans d'acabar el programa, posarem una mica de música i ho farem d'una manera una mica especial. Ho fem amb un joc que hem anomenat Cançons Encadenades i vam començar-lo ahir, el vam estrenar ahir amb el Marc Simón, però recordem com funciona. Es tracta de que una persona de la ràdio ens presenta una cançó que li agrada per algun motiu, que li recorda alguna cosa bona, ens explica el perquè i li recomana a una altra persona de la ràdio. Aleshores, a partir d'aquí, el que rebi la dedicatòria serà l'encarregat de recomanar la següent i així anirem fent fins a finals d'estiu, que haurem repassat els gustos musicals d'una bona colla de gent d'aquesta casa. I avui, com dèiem, nominada pel Marc Simón, ens acompanya l'Alba Segarra, una de les veus dels Taloners de RAC1. Alba, què tal, com estàs? Bona nit.
11: Molt bé, molt contenta. I molt afalagada que Marc Simón m'hagi escollit a mi.
2: Home, és un gran honor, eh?
11: Home, i tant.
2: A veure, tu quina cançó ens portes?
11: Jo us porto la cançó Ull per Ull d'Adrià Puntí.
2: I a veure, per què l'has triat? Com la descobreixes?
11: Jo aquesta cançó la descobreixo amb un nòvio que vaig tenir. A vegades hi ha nòvios que se'n van de la teva vida perquè han de marxar, però et deixen alguna cosa interessant. I en aquest cas em va deixar Adrià Puntí. Jo coneixia Adrià Puntí, però no havia anat mai a cap dels seus concerts. I amb aquesta persona em va introduir molt en el món d'Adrià Puntí.
2: I què significa per tu? Et recorda aquesta persona o és més els concerts que has viscut d'ells, etc?
11: No em recorda aquesta persona, per sort. a mi em connecta molt amb uns concerts molt íntims que feia l'Adrià, on veies un músic que realment encara seguia... Per mi, igual és el que em transmetia, molt apassionat per la seva música, molt connectat amb la seva música, hi havia molta veritat, i eren concerts que no sé si m'emocionava tant la música com veure-la amb ell fer música.
2: Et recordes en algun altre moment, a part d'aquests concerts, escoltant aquesta música?
11: Jo, Adrià Puntí, és algú que em poso un diumenge a la tarda.
2: I un moment en què no l'escoltaries?
11: No l'escoltaria... Crec que no l'escoltaria anant amb cotxe amb les meves amigues a la platja.
2: Vale. Què escoltaries amb les teves amigues anant a la platja?
11: A més amigues anant a la platja demana una oreja de Van Gogh, però de l'alçada d'un campanar. Crits i seguir sentint-nos vives, encara que tinguem vora 35 anys.
2: I tant que sí. I a veure, qui de la ràdio li recomanes aquesta cançó de l'Adrià Puntí?
11: Jo li he recomanat a l'Eudal Martínez. Hem baixat a la planta 3 i una cosa que jo estic supercontenta és que ara tenim a darrere les persones d'informatius. Abans informatius, igual que el món, estàveu amb una altra ala i no us veiem mai.
2: I ara us heu pogut fer amics.
11: Exacte, i estic descobrint gent xulíssima, entre ells Eudal Martínez. I Eudal Martínez me l'he trobat també a fora de la ràdio, en un parell d'esdeveniments. Ai, no sé, és una persona... Saps aquella gent que li confiaries moltes coses sense conèixer-lo? Doncs aquesta és la sensació que em dona.
2: Totalment d'acord.
11: I crec que sabrà apreciar... Li sabrà despertar Adrià Puntí el que a mi em desperta Adrià Puntí.
2: Ai, que guai. Molt bé, Alba, doncs moltíssimes gràcies. Nosaltres marxem. Moltes gràcies al Marc Espejo, el control tècnic, i us deixem amb aquest ull per ull d'Adrià Puntí. Perdo la...

0: ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 21 de juliol, el dia que es tanca el termini per votar l'11 ideal del Mundial. La FIFA va publicar tot just després de la final la llista dels candidats en què hi havia, o en què hi ha, 5 jugadors de la selecció espanyola: Pedro Porro, Cucurella, Rodri, Oyarzabal i Lamine Yamal. Aquest, el mataroní, per cert, és l'únic blaugrana que opta a entrar a l'11. Ara bé, més enllà dels nominats, el que realment crida l'atenció són les absències, especialment les de Pau Cubarsí, recordem, el millor jugador jove del Mundial, segons va dir la mateixa FIFA, i la de Laporte. Tots dos són els principals artífexs que Espanya acabés com la selecció menys golejada de la competició, amb només un gol en contra. En canvi, sí que hi són, per exemple, els dos centrals de l'Argentina, el Cuti Romero i Lisandro Martínez, o, encara més surrealista, el neerlandès Van Dijk, que va caure a 16ens de final, o el brasiler Gabriel, eliminat als 8ens. Són algunes de les incongruències d'aquesta llista que ha donat la FIFA perquè aquells que vulguin puguin votar l'11 d'aquí a dues hores, és quan s'acaba el termini. Per cert, parlant del Mundial, avui han aterrat a Barcelona alguns dels blaugranes que l'han disputat, és a dir, Joan García, Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo i Ferran Torres han tornat a Barcelona després de la celebració del títol d'ahir a Madrid. Ara comencen, doncs, 3 setmanes per ells de vacances, fins al 12 d'agost, aproximadament. Dies en què Ferran Torres, un d'aquests 6 jugadors del Barça que avui ha aterrat, haurà de pensar en el seu futur, si renova amb el Barça o accepta alguna de les diverses ofertes que té sobre la taula. I en aquest sentit, atenció al que publica avui el diari L'Equip, segons el rotatiu francès, el Madrid s'afegeix a la llista d'equips interessats en el davanter blaugrana. En parlarem, i també en clau blaugrana ja tenim data per la presentació de Karim Adeyemi. El club té previst fer oficial demà mateix el seu fitxatge i dijous, si tot va bé, se'l presentarà. En parlarem de tot plegat en temps de tertúlia, avui amb el Francesc Latorre i l'Àlex Dalmas, i tot plegat el dia que l'Espanyol ha disputat el segon partit de la pretemporada. Fa poc més d'una hora a Peralada, els blanquiblaus han guanyat el Pau de la segona divisió francesa. Anem cap allà i tenim el Joan Ferrer. Joan, bona nit.
2: Bona nit, Xavi. Golejada, com dius, de l'Espanyol per 4-0 davant el Pau francès en el segon test de pretemporada dels blanquiblaus. Un partit que ja des de ben aviat s'ha posat de cara amb un gol matiner de Rafa Bouza. Abans del descans, Quique García ha fet el segon, rematant una bona centrada de Jofre Carreras, i ja a la segona meitat l'uruguaià Lele Cabrera i més tard Marcos Fernández han acabat de tancar el marcador amb aquest 4-0 definitiu. Bon ambient al municipal de Peralada per un Espanyol que segueix agafant ritme i sensacions poc a poc a base de victòries.
1: Doncs d'aquí a uns minuts, cap al final del Tobiràs, recordeu que a l'estiu anem fins a 12:45 de la matinada, doncs cap al final del Tobiràs explicarem detalls d'aquesta victòria i també sentirem protagonistes. Joan, fins després.
2: Fins després.
1: I demà serà el torn del Girona, que també jugarà el seu segon partit de la pretemporada, en aquest cas al camp de l'Olot. Fora del futbol, en bàsquet, el Barça ha fet oficial avui el 6è reforç per la temporada que ve, l'aler nord-americà Stanley Umudi, de 27 anys, i que ha signat per 2 temporades. Umudi arriba procedent de la G-League, és a dir, la Lliga de Desenvolupament, en la temporada passada, i allà hi va jugar amb els Austin Spurs, és a dir, el segon equip de San Antonio Spurs. I en ciclisme, avui s'ha reprès el Tour de França, després de la jornada de descans. L'eslové continua tenint molt de marge a la general. Continua líder destacat a 4 minuts i mig de Benepul. Ara bé, una de les notícies del dia torna a ser un abandonament. En aquest cas, l'abandonament d'un dels ciclistes destacats, el fins ara 5è a la general, Florian Lipovic, ha hagut de deixar el Tour per una fractura a la clavícula després d'una caiguda durant aquesta crono d'avui. Ara ja només falten 5 etapes perquè acabi el Tour i el principal al·licient serà veure com es completa el podi. Benepul ho té tot de cara per ser segon, amb més de 2 minuts de marge, i tot apunta que la gran lluita ha de ser per la tercera plaça, que ara ocupa Isaac del Toro, però només amb 20 segons d'avantatge respecte al francès Paul Seixas. Ara passen 5 minuts, de 2:15 de la nit farem una pausa mínima i de seguida obrim tertúlia.
3: notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
4: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Ara són 2:15 de la nit. El que deia, obrim ja tertúlia per parlar de les diverses coses. A veure, no som temps de Mundial, però allò que vas farcint amb cosetes i avui al final ha quedat una cosa penyadeta. A Francesc Latorre, com estàs?
1: Què tal? Bona nit. Bona nit. Sempre hi ha coses, sempre hi ha coses.
0: I ara moltes d'elles en clau Barça, ja, perquè clar, amb el Mundial fora, el mercat agafa el seu protagonisme i també són dies de despistar, perquè són aquells dies que sents un munt de noms i possibles relacions i tal.
1: Però són xulos.
0: Estan bé, clar que sí. T'ha agradat el Mundial, per cert? Li poses una bona nota a allò que has vist?
1: Mira, pensava que el nombre tan alt de seleccions no funcionaria, i el fet de que seleccions doncs, com a Cap Verd, a passés de ronda, plantés cara a Argentina, per exemple, empatés amb Espanya, a Curaçao també donés a què parlar. Grans golejades tampoc no n'hi ha hagut.
0: L'Alemanya amb Curaçao, precisament.
1: Curaçao, però a Haití també en van queixar alguna, Uzbekistan, però tret d'aquestes, no se'm va fer molt avorrida la fase de grups. Crec que hi va haver moments divertits en els quals, divertits futbolísticament, sí, equips grans ho passaven malament. I després ja amb la fase d'eliminatòries doncs hem xalat. Per mi ha estat un bon Mundial. No d'un gran nivell de futbol, no hi ha hagut grans exhibicions. Espanya que ha guanyat i per mi ha estat el millor equip. Segurament França en algun moment ha jugat més espectacular, però Espanya ha estat el millor equip, però sense cap gran exhibició futbolística. Malgrat tot, ha estat un bon Mundial, que penso.
0: Àlex Almàs, bona nit.
2: Què tal? Bona nit, Xavi i Francesc.
0: I a tu què? T'ha agradat aquest Mundial?
2: A mi m'ha agradat molt,
0: sí,
2: molt. Exceptuant els horaris, que algun dia hem tingut de dormir tard, barra molt tard, a mi m'ha agradat molt. Ja sabeu que també sóc un malalt de futbol, per tant, sí, quan més millor. Però jo crec que ha tingut tots els ingredients, no? Jo crec que, com deia el Francesc, hi ha hagut igualtat, és a dir, pensàvem que veuríem grans golejades o partits molt desiguals, no n'hi ha hagut, fins i tot hi ha hagut alguna selecció que no ens pensàvem que ha caigut ja a la fase de grups, tot i que entraven tantes. Crec que totes les estrelles, o gairebé totes, han brillat molt. Crec que hem vist partits amb nivell futbolístic, com per exemple, jo crec que la semifinal davant de França, d'Espanya, França té molt nivell, hem vist algun partit d'Anglaterra amb molt nivell, hem vist Marroc en alguns partits

0: també jugar molt bé, i després hem vist a l'èpica, no? I hem vist a Messi, per tant, jo crec que no, poca cosa podem demanar més. Crec.
1: Aquests horaris han anat malament no sempre, perquè a vegades no t'han estalviat alguna castanya de partit, doncs, que no l'haguessis ni de veure, perquè hi havia alguna a les 5 de la matinada, recordo les primeres fases, la de grups, em refereixo, en què hi havia un partit d'Iraq contra, exacte, no recordo quin, hi havia un Iraq, no recordo el rival, imagina't, algun partit a Tunísia, aquella hora que dius, mira, avui veus, no em sabrà greu a no haver-me de quedar per veure també, aquest partit, perquè també, sé perfectament també que me'l puc estalviar, però sí que és cert que hi ha
0: i també t'haig de confessar que en el meu cas n'hi ha hagut algun, un parell, que un que van endarrerir, no? Que tenia el dubte, i a la que el van endarrerir me'l vaig saltar directament.
1: Que era Mèxic, potser.
0: Crec que sí, era amb 104 partits ja se m'ha anat.
1: Sí, clar. Les damnificades, sobretot, és Mèxic, perquè li ha passat dues vegades, sí, això d'endarrerir un partit.
2: A França li va passar també una vegada.
1: I a França una, que va ser un partit que...
2: França-Iraq, diria.
1: Correcte. Que és l'única tempesta elèctrica durant el partit que hem viscut en aquesta, en aquest Mundial, i que va haver d'ajornar la segona part, o l'inici de la segona part. Mèxic, aquest que dius tu, és un dels últims, de fet, perquè em sembla que és el Mèxic-Anglaterra, aquell partit que s'havia d'haver jugat, o que la FIFA proposava jugar-se dissabte per comptes a diumenge, perquè preveien que hi hauria una tempesta a aquella hora de partit.
0: Pot ser.
1: No el van canviar, perquè els dos seleccionadors s'hi van negar, i efectivament va haver una tempesta elèctrica que va endarrerir el partit, que havia de començar a les 2 de la matinada, va acabar començant a les 3.
0: Aquest, segur, doncs.
1: Perquè al final va ser un dels millors partits d'aquest Mundial. Aquell Mèxic-Anglaterra ha estat un dels millors partits d'aquest Mundial. Un Mundial que, com deia, ja ha marxat, ja no hi és, però encara cueja. Alguna polèmica, fins i tot, perquè avui es tanca, d'aquí a menys de 2 hores, de fet, a 2:15 de la matinada, es tanca el termini que ha posat la FIFA perquè aquells que ho desitgin puguin votar a través del seu lloc web, puguin votar el millor 11. Fins aquí tot correcte, ho fan totes les competicions, d'acord, molt bé, chapó, bravo, Infantino. Què passa? Que l'11 que et permeten votar, doncs potser no és l'11 que tu votaries. Bàsicament perquè hi falten mínim 2 noms, i parlo dels centrals, però un sobretot que és el de Cubarsí, i dic sobre el de Cubarsí perquè Cubarsí ha estat escollit per la mateixa FIFA com el jugador jove més valuós d'aquest Mundial. Miquel Pasqual, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, bé.
1: Expliquem-ho al detall, com ha anat la història.
3: Mira, la FIFA va obrir les votacions just després que acabés la final, és a dir, més o menys a 1:15 de diumenge, dilluns, per tant s'acaba la votació és durant 48 hores quan acaba el programa, és a dir...
1: És que ho han fet per això.
3: Ho han fet exactament perquè ens quadri. Hi ha 28 candidats a que la gent pugui votar-los, hi ha 5 representants de la selecció espanyola: Unai Simón, Pedro Porro, Marc Cucurella, Rodri i Lamine Yamal, que és l'únic blaugrana de la llista. En canvi, com deies, no hi ha cap dels dos membres de la parella central espanyola, ni Cubarsí ni Laport, que han encaixat un gol en tot el torneig, que és un rècord històric, guanyar un Mundial encaixant només un gol. I quan sí que hi són els defenses, Van Dijk, que va caure als 700, Gabriel Magalhães i Nuno Mendes, que no van passar de 8 de final, amb Brasil i Portugal respectivament. El procés per votar és fàcil, relativament fàcil. Has d'entrar a la web de la FIFA.
1: Què vols dir relativament fàcil?
3: Que no és la web de la FIFA ben bé, has d'entrar a un segon link, que és playfifa.com.
1: Bé, bueno, però tens el link allà a la mateixa web de la FIFA, no?
3: És fàcil. Ja un cop entres a playfifa.com, llavors ja ho trobes fàcil, però no és a fifa.com. Costa una mica més. I el primer que s'ha de fer és triar la formació. Pots triar entre un 4-4-2, un 4-3-3 o un 3-4-3. I recordem, hi ha aquests 28 candidats distribuïts per posicions. Són porters, defenses, migcampistes, amb molt optimisme, ja ho repassarem la llista, perquè hi ha molts més migcampistes dels que realment són migcampistes, i davanters. Hi ha una petita explicació per a aquesta llista. És que després de cada jornada la FIFA ha anat obrint votacions, però no feia un 11, sinó que triava 4 jugadors. És a dir, el millor de cada posició. Triava el millor porter, el millor defensa, el millor migcampista i el millor davanter. Llavors, tots els que van ser escollits cada jornada en aquesta llista com el millor,
1: sí,
3: s'han quedat pel millor del Mundial.
1: Clar.
3: Per això estan noms com Van Dijk, i és Bosinha, o hi és Eloy Rum, que són els porters de Cap Verd i de Curaçao, respectivament, per donar una petita explicació. És veritat que Lamine Yamal i Rodri, per exemple, o Quiñones, mexicà, no va aparèixer en cap de les votacions com el més votat, i estan a la llista final. És a dir, hi ha una mica uns convidats a la llista final, però és veritat que tots els que van aparèixer a les votacions dels millors han acabat en aquesta llista final. Per això potser s'explica alguns noms que sorprenen, com aquests que comentàvem abans. Si vols, repassem la llista, posicions per posicions.
1: Fem una cosa, si anem per... Comencem pels porters, aquí jo crec que no hi haurà debat, o no hi haurà tant debat com pot haver-hi, sobretot a la posició de defensa. Però anem als porters, qui són?
3: Són Bosinha...
1: Perdona, aneu prenent nota, perquè després, sí, el tu diràs, farem el nostre 11, si us sembla, eh? Entre tots nosaltres, trirem un 11
0: i el votarem. Que ell ha dit que és relativament fàcil, ha sigut generós, eh? Perquè no. amb tot el que diguis, molt complicat, he hagut aquí.
1: Ell per què? Perquè ens veu nosaltres i intenta posar. Ell és molt més jove i diu, ostres, potser no ho entendreu.
2: Aquests tres boomers no entendran res.
1: Jo ho he fet i tan difícil no és.
3: No, és per això. De fet, és més difícil d'explicar que de fer.
1: És més, si poses votar 11 FIFA a Google, el primer enllaç em sembla que et surt sí, aquest. Per tant, no hi ha dificultat.
2: Això jo ho he fet aquesta tarda. Veus? Però això vol dir que està mal fet, perquè tu hauries d'entrar a la pàgina de la FIFA i veure-ho fàcil. I la pàgina de la FIFA no es veu fàcil.
1: Aquí podem estar d'acord. Aquí estem d'acord. Però tu cosques les coses.
2: No, no, està clar.
1: Vas a Google.
2: Està clar.
1: Per tant, s'acaba la història. A veure, porters, qui
3: porters
1: són?
3: N'hi ha 5 per triar. Són, ho hem dit, Bosinha de Cap Verd, el Dibu Martínez d'Argentina, Unai Simón d'Espanya, Jordan Pickford d'Anglaterra i Eloy Rum de Curaçao, que es van dur una golejada, però ha fet el rècord d'aturades. Són 20 en 3 partits, les mateixes que el Dibu, empatats com a més, però el Dibu ha jugat fins la final i el Rum ha jugat 3 partits, o sigui que té més mèrit. Aquests són els 5 porters que es poden escollir. Si vols, anem a la defensa.
1: Anem a la defensa, va.
3: No distingeix entre laterals i centrals, és a dir, tots van amb una llista. N'hi ha 8, els espanyols són Pedro Porro i Marc Cucurella, i després hi ha Lisandro Martínez d'Argentina, Nuno Mendes de Portugal, Virgil van Dijk dels Països Baixos, Gabriel Magalhães brasiler, el Cuti Romero també argentí, i Dayot Upamecano de França.
1: Per tant, Cubarsí, cric, cric, cric, i Laport tampoc, no hi és. Aturem-nos aquí. Enteneu que Cubarsí no sigui en aquesta llista? Dic Cubarsí, insisteixo, pel fet que la mateixa FIFA l'acaba triant com el jugador jove més valuós del campionat. Enteneu que no hi sigui?
2: De cap de les maneres, és que no és incomprensible. Primer per això, perquè la mateixa FIFA el troba a l'escull com a millor jugador jove del torneig. Això ja hauria de ser una passarel·la directa per estar entre aquests candidats. Però llavors, no sé, què hi fa Van Dijk, que ha jugat 3 partits menys que Pau Cubarsí, que ha caigut a les primeres de canvi, amb una defensa que ha encaixat més gols que la defensa espanyola? Què hi fa Magalhães? Què hi fan altres defenses que no han arribat tan lluny? Va, Cuti Romero, molt bé, ha fet un gran mundial.
3: El Cuti, per cert, és d'un dels afegits extras, és a dir, no estava triat mai entre els millors defenses i l'han posat.
1: Per
3: és
1: tant, segurament abans d'afegir el Cuti Romero, sí, probablement has d'afegir a l'home que et salva, a més, una pilota amb l'última falta de 2 minuts per acabar l'afegit de la segona part, i que, a més, ha estat triat, insisteixo, amb aquest guardó per la FIFA.
2: Al marge d'això, és que he buscat unes dades perquè m'ha indignat que no hi hagués Cubarsí a la llista. Ha jugat 8 partits.
1: Sí.
2: Sencers. Ha fet 4 faltes. Ha fet 4 faltes en 8 partits, un defensa central. És que és increïble. Ell n'ha rebut 5. Ha rebut una targeta groga. Un defensa central que es planta a la final ha rebut una targeta groga. Ha jugat contra Cristiano, ha jugat contra Messi, ha jugat contra Mbappé, i l'han regatejat 4 vegades en 8 partits. Què ha de fer més un xaval de 19 anys per figurar en aquesta llista? És incomprensible. És un insult a la feina que ha fet Cubarsí en aquest Mundial.
1: No, i que ha contribuït a aquest rècord que ara comentava el Miquel d'acabar a Espanya al Mundial amb només un gol en contra, cosa que no havia passat mai abans, i en Mundials amb menys partits com el d'aquesta vegada.
3: Per cert, perquè us indigneu més, a Upamecano també l'han afegit sense que l'hagi sentit anteriorment.
1: No té cap mena de sentit.
0: No, cap mena de sentit. Per mi, Cubarsí, i en trobaria falta més, aquí, però vaja, sobre el tema Cubarsí, és que no té cap mena de sentit. Per mi, el millor central del Mundial amb bastanta diferència, tot i que algun lloc diguin que Laport ha estat per sobre seu, per mi Cubarsí està per sobre Laport, i ara mateix jo diria que el millor central d'Europa, no? Per davant dels noms que hem dit. Mira, amb el Francesc que tenim una química especial, jo també he buscat dades, i són 750 minuts de 750 possibles.
1: Tots?
0: Són 26 passades fallades només en tot el Mundial, aquesta és una dada que li he vist al Fermín Suárez, i després hi ha dues dades que a mi em tenen flipat. La primera és que Cubarsí ha filtrat 102 passades, només Rodri, de tots els futbolistes que han jugat aquest Mundial de les 48 seleccions, només Rodri n'ha filtrat més que ell.
1: Rodri, que és el jugador de tot el Mundial que ha fet més passades.
0: Que ha fet més passades, exacte, les que han servit més per progressar. I hem de tenir en compte que si anem a la parella, per mi la gran clau del Campionat d'Espanya, la gran clau, no és només com defensa, que ha estat aquest gol encaixat que tothom en parla, sinó on i a l'alçada que defensa. Espanya ha estat amb

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
2: Oh, que és tan bo que moltes vegades l'hem vist al perfil esquerre i allà doncs no ho pot fer tant. I després, perquè si alguna cosa té que millorar Cobercí, dins de totes les virtuts que té, per mi és la comunicació, no? Aquesta comunicació, aquest lideratge, aquesta experiència, moltes vegades Flick s'ha queixat d'això, perquè pràcticament si mirava un partit del Barça, doncs veieu que l'únic que comunicava era Eric, i ben poquet, no?, des de la marxa d'Íñigo, i crec que Laporte és un altre d'aquests jugadors que organitza, que col·loca, que comunica, i crec que li ha anat molt bé. Han tingut una química esplèndida, per tant, no sé si en parlarem després, però comença a sonar el nom de Laporte, a mi em semblaria un encert.
3: Mira, ho farem ara, perquè justament avui el diari Esport explica que l'entorn, vaja, els representants de Laporte li han ofert al Barça la possibilitat de fitxar el central. TV3 afegeix que fins i tot es van trobar a Dallas, va haver-hi ja una primera xerrada entre Barça i els representants de Laporte, i que el Barça, el que la va contestar, que això també ho hem explicat a RAC1, és que de moment el Barça no es planteja fitxar un central, que no és una prioritat. Ara bé, si surt algun central, aleshores sí que en podrien continuar parlant, i que de fet, si això acaba passant, els propers dies tornaria a haver-hi resposta o negociacions, diu-li com vulgueu. També t'agradaria, tu, l'aport pel Barça?
4: Vist el que he vist al Mundial i aquesta compenetració que ara descrivia també l'Àlex amb Pau Cubarsí, vaja, és que agafo els 12-15 milions de clàusula i demà mateix els diposito al primer banc que trobo a Bilbao i me l'emporto cap a Barcelona. Ells, pel que ens consta, pel que explicaves, veuríem molt bons ulls jugar al Barça la propera de la temporada, qui no, el Barça però no és ara la gran prioritat, veurem què acaba passant, perquè poden passar mil coses amb aquest mercat que tenim en marxa, però és que han transmès una sensació de seguretat tots dos brutal. Jo crec que el millor que podria fer Flick, si el Barça realment es planteja la possibilitat d'incorporar-lo, és asseure's en una taula amb Pau Cubarsí i dir-li, escolta, Pau, el veus o no el veus? Com és com a persona, com és fora del camp, com és dins del camp, quin nivell d'entesa heu tingut, quin millor informe li pot fer el Barça a Flick, a Deco, a l'àrea esportiva del Barça, si la porta encaixaria o no la manera de fer del Barça, és el Pau Cubarsí, que l'ha tingut jugant durant tot un Mundial. No sé, i això potser l'Àlex hi podria dir alguna cosa més, Espanya no ha jugat amb la defensa tan endavant com juga el Barça normalment. Sí que han jugat molt, molt a camp contrari, però no és aquella defensa, enteneu-me, suïcida del Barça que es planta sobre la línia que separa els dos terrenys de joc. A Bilbao tampoc juguen o ha jugat amb el Barça tan amunt. No sé si en aquest sentit a Laporte hauria de polir alguna cosa, i si als 32 anys això es pot assumir o no. Jo crec que sí, és el que va fer Íñigo Martínez, va arribar aquí amb 32 anys.
3: I ho va fer a la perfecció.
2: Sí, per mi té el més important, que és la intel·ligència, no? És veritat que potser aquest punt d'alçada que li hem vist al Barça en molts partits no l'ha tingut Espanya, però déu-n'hi-do, eh? Però déu-n'hi-do, i han estat molt dominants, i jo crec que una de les coses més importants és que hem vist el que poden fer els dos junts, no? La química que tenen, com es compenetren, jo crec que això és molt important. I després, quan formes una plantilla, moltes vegades no és anar a buscar el millor jugador, sinó allò que tu necessites. Flick no ha demanat el millor central esquerre, sinó quan ha demanat un defensa sempre ha demanat un jugador que tingui experiència, que tingui lideratge. Estem davant d'una defensa i d'un equip amb una mitjana d'edat molt jove. Crec que Laporte et dona això. Crec que Laporte és un perfil esquerrà que t'ho dona. I crec que Laporte, primer de tot, que has vist, no?, i està acostumat a la Lliga Espanyola, l'hem vist amb la selecció com es compenetra amb Cubarsí, també et permet poder anar a per al nou amb tot el que tens, perquè és un cost molt baix, relativament baix, segur que el sou seria baix, segur que ell posaria de la seva part. A mi em sembla, jo no et dic que hagi de ser Laporte sí o sí, però a mi em semblaria que compleix tots els requisits que vol Flick, en aquest cas, que és el més important.
3: I encara un afegitó més, quan dius, ostres, després de Nico, anar a Bilbao i dir, ara, aquí tens la clàusula de 15 milions d'euros, això ha de ser un punt també a tenir en compte, de cara a aquest estiu que ens ve ara. Però vaja, veurem com

0: acaba la història, evidentment és molt d'hora i estan tan de moda, perquè ho han fet tan bé tots dos, que era lògic que, jo crec, que arribéssim a aquest punt de com a mínim plantejar-t'ho. A partir d'aquí veurem si hi ha negociacions i si aquestes acaben a bon port o no. Va, seguim la llista, que farem l'11, i així a veure què ens surt.
1: Al mig del camp, bé, hi ha quatre migcampistes clarament, i cinc que compta com a migcampistes, però que és molt debatible que ho siguin, en total nou. Hi ha Rodri Hernández, Jude Bellingham, Anglaterra, Luka Modric, se'n va anar a casa als 700 amb Croàcia, i Enzo Fernández, que va jugar a la final i va acabar expulsat. I després també figuren com a migcampistes Lamine Yamal, Michael Olise, de França, Vinícius, de Brasil, Ousmane Dembélé, també francès, i Ismaïl Saïbari, de Marroc, que ha jugat com a davanter tot el Mundial. O sigui, aquests són els migcampistes. Bé, veurem com organitzem després.
0: Sí, després ho mirarem i també hem de triar quins
2: Xavi, dibuix. Perdona, hem d'escollir dels que ens dona la FIFA, no?
1: Sí, clar, la Lamine Yamal no es pot posar d'extrem dret. L'has de posar?
0: No, però m'agrada això que dius, perquè potser després farem un l'11
2: no,
0: tu diràs.
2: No s'aguanta per aquí. No,
0: és correctíssim. Correctíssim. Anem als davanters, va, que és l'últim que ens queda.
1: Un altre espanyol, Mikel Oyarzabal, que ha estat el màxim golejador, amb 5 gols, Leo Messi, Kylian Mbappé, el Pichichi amb 10, Messi n'ha fet 8, Haaland, que n'ha fet 7, amb Noruega, Harry Kane, que ha acabat amb 6, amb Anglaterra, i Julián Quiñones, amb Mèxic, que vagi, em sembla que a mi que un dels anfitrions hi havia de ser, ha estat Julián Quiñones.
0: No, no està malament, el Mundial que ha fet
2: Quiñones.
0: No,
2: està molt bé.
0: Els dos extrems,
2: Quiñones i Alvarado, no estan molt bé.
0: Que és un dels que cau a quarts de final, no? Cau a quarts contra Anglaterra, però déu-n'hi-do, el Mundial que ha fet el mexicà. Aquesta és la llista. Anem per posicions, si us sembla, us vaig recordant qui hi ha, i així a la porteria. Comencem pel porter.
1: Primer s'ha de triar la formació.
0: Ah, és veritat, tens raó, és que no és fàcil, potser sí que no és fàcil. A veure, era 4-4-2, 4-3-3 o 3-4-3. Què voleu?
3: Jo és que amb aquests defenses que ens han donat prefereixo el 3-4-3.
2: Jo també. Jo ja ho prefereixo normalment.
0: Vinga, doncs 3-4-3. Triarem un 3-4-3. A la porteria. Els teniu al cap o us els recordo?
2: Sí, jo el tinc. Jo també.
3: Jo també.
0: El Dibu. Sí. Vinga, doncs vaig apuntant-me al barquí.
3: Unai Simón ha acabat amb un gol encaixat contra Bèlgica, però perquè triïn millor porter t'han de xutar moltes vegades i n'has de parar moltes. I el que ha fet Simón a Unai Simón és parar-ne poques. Per què? A Espanya li han xutat molt poc.
0: És parar-ne 9 de 10. Són els números d'aquest Mundial. Li han xutat 10 entre pals, han hagut de parar 9, perquè una, la de Bèlgica, és l'únic gol en contra. Anem al quid de la qüestió, que és a la defensa. En aquest cas, heu fet bé, triarem només 3 defenses, que són, els teniu al cap, si no, els recordo, sí. Lisandro Martínez, Nuno Mendes, Van Dijk, Gabriel Magalhães del Brasil, el Cuti Romero i Upamecano de França.
1: I Pedro Porro i Cucurella també.
0: Ah, perdó, i Pedro Porro i Cucurella, és veritat.
1: Centrals, però a la FIFA els pots posar tranquil·lament.
0: Com que han triat un 3-4-3, no sé si triaran algun de...
1: El rigor tàctic ja el veurem.
0: Doncs vinga.
3: Jo he triat Pedro Porro, Cucurella i el Cuti Romero.
0: Correi, sí que vas a l'atac, doncs. Pedro, Porro...
3: Cucurella,
0: el Guti. I Cucurella, perfecte. Tenim la defensa. Anem al mig del camp. Els teniu o us els recordo? Sí?
2: Espera't, que et falta la meva.
0: Ah, perdona, és veritat.
2: Però és molt semblant, eh? Jo he triat a Pedro Porro, Upamecano i Cucurella.
0: Per tant, treus el Guti i entra Upamecano. Sí. Perfecte. Ara sí, anem al mig del camp amb... 9 possibilitats, 4 migcampistes purs, que són Rodri, Bellingham, Luka Modric i Enzo Fernández, i després aquests 5 extrems, realment, o 4, sí, 5 davanters, que són Lamine Yamal, Olise, Vinícius, Dembélé i Saïbari.
3: És un mig de camp fictici, eh? Jo he triat Rodri, Bellingham, Lamine i Olise.
0: Rodri, Bellingham, Lamine... i Olise. Val? Perfecte. I què dius, Àlex?
2: Jo he posat Rodri, Enzo, que a mi m'agrada molt, Lamine, per suposat, i Olise.
0: Però, ostres, només una diferència, eh?
3: Ho dic que teníem química. Que...
0: Sí, ho veig, ja. I falten els davanters. 3 davanters heu de triar. Sí. No podeu, evidentment, fer la trampa de pujar algú del mig del camp cap a dalt, sinó que han de ser 3 davanters, que són els que ens marca la FIFA i que són Leo Messi, Mbappé, Haaland, Harry Kane i Quiñones.
3: Messi, Mbappé, Haaland.
2: Messi, Mbappé, Kane.
0: Ai, vaja, doncs torna a ser el mateix. Haaland i Kane són les úniques diferències. Després Messi i Mbappé, no? Doncs ja tenim l'11 del, tu diràs, amb normes FIFA. No us demanaré fer un 11, si no, no acabaríem ni demà, però sí a qui afegiríeu sí o sí en aquest 11 que no ens deixa afegir la FIFA. Mira, farem una cosa. Us permeto tres canvis, un per línia.
3: Cobercí a la defensa, que t'està clar.
0: Sí?
2: Ja no, jo, el camp... Mira, jo tinc Cobercí claríssim a la defensa, al mig el claríssim Dani Olmo.
0: Dani Olmo?
3: Sí, correcte.
0: I a qui trauries?
2: A qui vulguis. Menys però aquí, és que a mi em per tant, sembla, a mi em sembla que immediatament...
0: Trauries a Enzo?
2: Per exemple, sí. Però és que fins i tot crec, Olmo. Fins i tot crec que Olmo ha fet millor mundial que Rodri, jo personalment, eh?
0: És possible. El que passa que Rodri...
2: És més estructural, ja ho sí. Entenc, i és una posició més especialista, però per mi, a mi m'ha flipat el mundial que ha fet Dani Olmo, per mi hi ha un abans i un després de quan entra l'equip.
0: Per tant, poses l'absència d'Olmo, la poses al nivell de l'absència en quant a injustícia, em refereixo, sí, sí. De cobertura en defensa.
2: Sí, sí, per mi sí.
0: Francesc, què dius tu?
3: Sí, no, no.
0: Olmo també,
3: eh? Sí, sí, sí, estic d'acord. Jo d'aquí de la llista em carregaria Modric, que tampoc no va fer...
0: No, no, clar, és que aquesta... Que sigui Modric en aquesta llista de migcampistes no té cap... Potser fa tres mundials tindria un sentit, avui segurament no en té cap. I al davant, esteu d'acord amb els tres que heu escollit o voldria fer algun canvi?
2: Sí.
3: Ah, no, amb els tres que he escollit jo em quedo amb Messi, amb Mbappé, Holland, no en canvio cap.
0: Aquí sí, eh?
2: Sí, no... Jo trobo a faltar com a mínim que estigui a la llista Saibari del Marroc.
1: Yes,
2: no?
1: Sí, sí, però com a migcampista.
0: Però com a migcampista.
2: Ah.
0: Aquest era el problema. El problema
2: igual,
0: és que...
2: Si el posen de lateral...
0: També. Igual que han afegit com a migcampista, perquè no els hi cabria, suposo, al davant, a la Lamine Yamal, o Dembélé. És a dir, són coses estranyes que han posat els extrems, els han posat amb els migcampistes i han fet una cosa estranya.
1: Ho fan precisament perquè puguin jugar amb Lamine, Olise, Messi, Harry Kane o Haaland, i Mbappé al mateix equip, que és una cosa que si no seria bastant impossible, per això ho fan,
0: sí, sí, no,
1: saben com vota la gent a la FIFA, sí.
0: Doncs l'11 de la FIFA, que d'aquí una hora i mitja, d'aquí una hora i 28 minuts, de fet, s'haurà acabat el termini per poder-lo votar a, ja us dic, Google, votar 11 FIFA, i allà ràpid el podreu trobar. El que no trobareu, malauradament, és, per exemple, Cobercí o Dani Olmo, com també ara deia l'Àlex, és veritat, hem pensat molt en Cobercí, perquè clama al cel que un central com ell no hi sigui, més amb l'afegit aquest que dèiem, que ja ha estat triat, ja ha estat premiat, fins i tot, per la FIFA, però no havíem pensat en Dani Olmo. Jo, com a mínim, no hi he pensat en Dani Olmo fins ara m'has obert una mica els ulls. Farem una petita pausa i parlarem d'altres històries.
4: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Ara passen 5 minuts de les 11 de la nit fent tertúlia amb el Francesc Latorre i amb l'Àlex Dalmas. Ara jugàvem amb això del millor 11 de la FIFA, jugàvem amb les seves normes, només faltaria, les nostres ens hagués agradat tenir-les, però no les teníem. Igualment crec que ha quedat un 11 prou curiós, és a dir, amb aquest 11 jo crec que pots anar pel món, pots anar a aspirar a alguna cosa, vull dir que no, d'acord, no hi és el Pau, però pots aspirar a algun títol que altre. En qualsevol cas, parlant d'aspiracions, potser una aspiració interessant també per vosaltres, i cosa que heu de saber és que arriba el nou Omoda 7 SHS, un SUV potent, eficient, tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, des de 32.990 euros amb acabats premium a preu del bàsic, sí, tal com ho sentiu, Omoda 7 SHS. Consulta en condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. El que deia, passen 6 minuts de les 11, afegim l'Albert Ferran a la conversa. Albert, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit.
0: Perquè per rematar Mundial, parlàvem amb el Dami aquests dies, ell ja sabeu que és un malalt de Mundial, ell estaria doncs, sí, perpètuament en aquest... en aquesta història, és a dir, que li sobren segons com els partits de clubs i ell està entusiasmat amb això.
3: Ja ha començat a fer tuits sobre el Mundial 2030, ja l'ocubrant, és un malalt.
0: I aquí anem, perquè el Dami ha marxat de vacances, però ha marxat amb un encàrrec. Crec que és important, deia, que comenceu a parlar del que ens ha de venir ara. Escolta'm, Dami, si ho hem de tractar, ho tractarem, només faltaria. I amb l'Albert ho tractarem, com Déu mana, perquè sí, hi ha coses interessants. És el que passarà el 2030. Recordeu, Mundial que juga a Espanya, al Marroc i Portugal.
3: I Portugal, sí.
0: Dic que aquests tres, però n'hi ha tres més, que haurem de veure també quin paper juguen. Ara en parlarem. Però abans, per tancar aquest Mundial... rècords interessants a comentar, no? Del 2026, d'aquest sí. Mundial d'Estats Units, i que la FIFA avui també publica.
5: Sí, clar que quan parlem de rècords hem de parlar de Leo Messi, que anava tot uns quants en aquesta edició, en aquest Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic. S'ha convertit en el jugador que ha disputat més partits a la història dels Mundials, 34. El jugador que ha jugat més minuts. El futbolista que ha guanyat més partits, 23. El jugador que ha marcat en més partits de forma consecutiva, 9. I també s'ha convertit en el màxim assistent de la història dels Mundials, un total de 12. Parlant d'assistències, Olise, n'ha repartit 7 en aquest Mundial, mai cap futbolista n'havia acumulat tantes en una cita mundialista. I Mbappé s'ha convertit, aquest ja és una dada que potser ja hem anat tocant més durant el Mundial, en el màxim golejador històric de les Copes del Món, 22 gols, i encara li queden com a mínim un parell de Mundials. Pel que fa als porters, Eloy Rum, el porter de Curaçao, 16 aturades contra Equador. Mai un porter n'havia fet tantes, 16 en un partit de la Copa del Món, i Unai Simón, més porteries a 0 en un Mundial, 7. En aquest sentit, mai cap selecció havia guanyat el Mundial encaixant només un gol, i és el que ha aconseguit la selecció espanyola. I ho rematarem amb els seleccionadors, perquè Didier Deschamps s'ha convertit en el tècnic que ha dirigit més partits a la història dels Mundials, 27, i Dick Advocaat, el seleccionador de Curaçao, ha fet història amb 78 anys, és el tècnic més veterà en una Copa del Món.
0: Per tant, passem pàgina amb aquestes dades, algunes d'elles les hem anat comentant a mesura que passaven durant el Mundial, però sí que avui ens han regalat aquesta mena de resum, i està bé, algunes d'elles també, perquè Messi sempre va bé veure com continua ocupant, no?, el primer calaix de molts dels podis, i en aquest sentit té 4 o 5 rècords ell sol en aquest Mundial amb l'Argentina.
5: I esperant que confirmi si fins aquí, que de moment no ha dit res, ha marxat cap a casa seva, i de moment esperant que... Sí que ha fet un post Instagram, però,
0: sí, però de futur, res de res. A Messi el veurem jugar d'aquí no gaire, segurament, no?, a la MLS, perquè...
5: Sí. Ara crec que llegia que ha anat uns dies a Rosario.
0: Està bé. Però no van amb la selecció, és a dir, no ha viatjat amb la selecció, que per cert ha arribat aquesta matinada a Buenos Aires, però no viatjava Leo Messi. No. Potser ho tenia avió.
5: Segurament. Però per exemple, si hem vist Scaloni arribant a casa de... Bueno, al seu poble de naixement i rebut per milers i milers de persones, de Messi no hi ha cap imatge, només sabem que ara sí que tindrà uns dies de descans i que després s'ha d'incorporar
0: Inter Miami, clar.
5: Correcte.
0: Perquè això comença d'aquí no gaire, la MLS sí que torna a començar d'aquí no gaire. En qualsevol cas, mirant més enllà, ara sí, mirant cap al 2030, amb o sense Messi, el que sí que tenim alguns detalls, però també unes quantes incògnites.
5: Sí, la primera incògnita, i segurament és la que més n'estem parlant, és on es jugarà la final, si a l'estat espanyol o al Marroc. A Portugal segur que no, a l'estat espanyol o al Marroc. Si fos a la península hi hauria dos candidats, el Santiago Bernabéu o l'estadi amb major capacitat, que seria el Camp Nou. De fet, la Porta i l'Ajuntament de Barcelona ja han assegurat que lluitaran per ser la seu de la final del Mundial, però l'estat espanyol té l'amenaça real del Marroc, que està construint un senyor estadi, un dels millors estadis del món, ubicat a 40 quilòmetres de Casablanca, es dirà Estadi Hassan II, i tindrà capacitat per a 115.000 espectadors. La lluita dels despatxos serà intensa. Veurem si el títol espanyol als Estats Units pot acabar decantant la balança a favor d'Espanya. Més dubtes si el Mundial passarà o no de 48 a 64 seleccions, que tot fa pensar que serà així. De fet, fa uns dies Gianni Infantino va assegurar que ho estudiarien de cara a la propera cita mundialista, és a dir, no ja pensant en el 34, sinó pensant en el 2030. I si acaba sent de 64 seleccions, és probable que Argentina, Uruguai i Paraguai no es conformin només amb un partit. Ja sabeu que per commemorar el centenari del primer Mundial hi haurà 3 partits inaugurals als 3 països sud-americans, doncs si s'amplia el nombre de seleccions i de partits, ja hi ha informacions que apunten que Argentina, Uruguai i Paraguai fins i tot podrien demanar directament disputar tota la fase de grups com a locals. Són tot especulacions, perquè s'han d'anar resolent els dubtes, però és evident que en els propers mesos serà interessant tot aquest, sobretot la lluita als despatxos per saber qui i on es jugarà la final, i sobretot quan es confirmi que seran 64 seleccions. De fet, el president de la Conmebol ja ha fet un tuit donant-ho per fet,
0: Sí, sí.
5: Que seran 64 seleccions.
0: Això t'anava a dir, és a dir, que aquell debat, que podia ser un debat, ara sembla que ja no ho és. El president de la Comebol, que ja va aixafar la guitarra a la FIFA a l'hora d'anunciar ell primer de tots que hi hauria tres partits als inaugurals del 2030 que jugarien en aquests tres països, Uruguai, Paraguai i l'Argentina. En qualsevol cas, més allà de la final, que això ho sabrem, tot i que estan tots fent la seva partida d'escacs ara, començant per Louzán, pel president de la Federació Espanyola de Futbol, que ja ha demanat reiteradament que el partit, la final, ha de jugar-se en territori espanyol, d'acord. Això ja els deixem pels polítics i pels presidents. Però el tema d'ampliar de 48 a 64 seleccions. Abans l'Àlex deia, a mi el futbol m'encanta, m'ha encantat aquest format. A tu el veus bé, Francesc? Passar de 48 a 64?
3: És que són moltes. És que no és passar de 48 a 52. És que és passar de 48 a... És que igual són massa. És que igual ens podem carregar les fases de classificació prèvies i que tant fan la guitza a les competicions domèstiques, perquè és que entrarà pràcticament tothom. I crec que fins i tot li pot treure una mica de gràcia a aquesta fase de grups, en el sentit de que entraran els tres primers de tots els grups. Vull dir, no deixaran anar...
0: No, aquest era el tema per mi. No canvia tant, perquè són quatre grups més, perquè són quatre, són 16 seleccions, oi? Sí. 4 per 4, 16, i passarien els dos primers de cada grup, només.
3: Només? Ronda s'alinien els tercers?
0: Sí, perquè et faran els
5: números... Seran setzents igualment, no?
3: Doncs
5: no,
3: això, clar. Mira, això, si ho tenia mal entès...
0: T'estalvies allà que entren pràcticament tots, saps? Sí,
3: doncs això seria un punt a favor, però... Sí.
0: Massa seleccions,
3: massa equips.
5: Per això, Argentina, Paraguai i Uruguai poden demanar fins i tot jugar tot el seu grup, perquè els anfitrions ja rebran tants equips que potser poden acabar aconseguint aquest objectiu.
3: Mm-hmm. Però jo, evidentment, això no respon a criteris esportius.
0: Evidentment
3: això
0: que no.
3: Això respon a criteris econòmics, a favors de federacions a Infantino, que s'assegura vots a determinats països. És més, segurament van detriment de l'espectacle esportiu.
0: Sí, perquè el que fa és afablir els grups encara més, no? Perquè si ara alguns grups eren febles o podien semblar febles, si amplies el ventall de seleccions, redueixes el nivell d'aquestes seleccions. Aleshores, això a fase de grups és directament llançar-la, perquè te'n passaran dos i a priori et passaran les dues més potents.
2: Sí, a veure, a mi, com a primera idea, no m'acaba d'agradar del tot, o com a mínim em genera dubtes, eh? Però també t'haig de ser sincer i hem d'analitzar que les dues últimes modificacions que hi ha hagut, primer la de la Champions i després la d'aquest Mundial, a mi les dues m'han agradat i per tant hem de donar un vot de confiança. Però potser sí, potser que ens passem una mica de rosca, no? Posant-hi encara més seleccions. I sobretot aquí, a mi el que no m'agrada gens és això, que hi hagin aquests tres partits d'inauguració diferents, a països diferents, és a dir, jo crec que li treu un punt la màgia i aquí sí que es veu clarament que ho aboques al negoci, no? Al business. Però el tema del número de seleccions, veurem. A priori no, però tampoc vull ser taxatiu, perquè ja et dic, era escèptic ja amb el Mundial i amb la Champions i m'han agradat tots dos molt.
0: I en quant a dies de durada de Mundial, clar, si afegeixes quatre grups, al final, què estàs afegint? Màxim 4-5 dies més, no? Aquests,
5: sí, però segurament, per exemple, a l'inici del Mundial, el primer equip que debuti i l'últim potser passaran 9 dies.
0: Clar. A no ser que encavalquis grups, que si arriba el cas, clar, jo crec que la FIFA s'ho ha de plantejar, de jugar dos grups per dia, potser, no? És
5: clar, a dir, però llavors...
2: Ja ho han fet, no, en aquest Mundial? Crec que han encavalcat, no, al principi?
0: Ho han fet al final, amb el tercer...
5: Amb la tercera jornada. A nivell d'audiència que volen que només es jugui un partit a la vegada, i a més, és el que dia, vull dir que Sud-amèrica, Portugal, sí, Espanya, sí, que també hi ha una hora de diferència, no sé, ja s'ho faran, però... Però seran molts partits,
0: I que no sé si és més embolic jugar tot el grup allà, és a dir, mira, ja que ens fas viatjar, com a mínim sí, fem allà els tres
5: partits. Ho veig millor, perquè mira, dues seleccions quedan eliminades, ja no cal que ja està, continuï, i fas reset de la fase de grups i ja te'n vas a jugar a les eliminatòries, no? Jugar un partit allà i haver d'agafar un avió, bé, no ho sé.
0: No té sentit, però vaja, tot això incipient, però... anem-nos calçant, perquè les 64 seleccions, si el president de la Comebol ho dona per fet, és perquè ja les converses estan mig tancades, o està mig emparaulat que això serà així d'aquí a 4 anys en aquest Mundial estrambòtic en què hi haurà tres seus principals, però també les tres seus per afavorir aquells que no sé què pinten Paraguai i Argentina, perquè al final és Uruguai, el del centenari, no? Perquè va ser el 1930 a Uruguai, però mira, han afegit Argentina perquè va ser la finalista i Paraguai perquè passava per allà, en fi, és igual. 2030 veurem com acaba la història, ens ho diran, i el senyor Infantino, quan tingui tot a lloc, doncs que ens ho expliqui. Parlem de Ferran, una mica, sí, parlem de Ferran, però abans deixa'm fer... Ah, digues, digues.
5: Parlem. No, només volia recordar que el 34 és a l'Aràbia Saudita, sí, pels qui...
3: amb 228 seleccions.
5: Correcte, però a més, haurem de tornar al format de novembre i desembre, perquè, clar, fa tanta calor l'estiu que no es pot jugar a l'estiu, i de cara al 38, doncs veurem, però ja el Damià aquests dies ens deia que... gairebé segur que tornarà a ser als Estats Units en solitari, que Trump ja ho ha demanat i que a la FIFA li ha encantat aquest Mundial i que, de fet, com que el 2030 juguen partits a Sud-amèrica, Àfrica i Europa i el 2034 és a l'Àsia, doncs per la sistema de rotacions li hauria de tornar a tocar a Amèrica del Nord. Tot i que, insistim, el 2030 a Sud-amèrica jugarà molt pocs partits. Doncs per aquest sistema de rotacions ja el 2038 li podria tornar a tocar als Estats Units.
0: Sense Trump, això sí.
5: Tindrà 92 anys.
0: Però no serà president, ja em refereixo. Aleshores, doncs, és una altra història. Eh? Estarà, perquè hi serà, perquè ara són molt amiguets i segurament serà un dels convidats.
5: També farà el saber títol, també.
0: Si serà Infantino el 2038, perquè vull saber el que ha passat aquest Mundial, si ni que sigui una mica de pessigolles li fa a Infantino, amb tot aquell enrenou que va haver-hi amb Balogun i l'expulsió perdonada i tota la història, però vaja. Així està el Mundial que ve, o els Mundials que venen, començant pel 2030, seguint pel 34, aquest sí que està fixat i és una única seu, és la que paga, i el 2038 doncs aquesta possibilitat cada cop menys possibilitat, sinó cada cop més fet real, que és que s'acabi disputant, com deia l'Albert, als Estats Units. 3 minuts passen d'un quart de 12, un minut, i venim.
4: Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: Pero un quart i mig de 12, parlàvem del Mundial. De fet, hem tancat ja carpeta del Mundial amb aquests dos dies. Ahir encara estaven en celebracions els jugadors de la selecció espanyola. Avui aquestes quatre dades i l'11 acaben de tancar un Mundial que hem viscut durant tot l'estiu aquí a RAC1 i que ara ja, doncs, això, tanquem carpeta, l'arxivem i ja quan sigui, doncs, ja la tornem a treure d'aquí a 4 anys. Però parlant dels que han tornat avui, perquè avui, clar, ahir eren celebracions a Madrid i avui és el dia en què tots han anat més o menys agafant el seu camí de casa, aquells que han de fer vacances, entre els quals hi ha 6 dels 8 blaugranes que han tornat avui a l'aeroport del Prat, han aterrat a mitja tarda i per tant ja són aquí, no sé si per quedar-se, segurament no, o per emprendre camí cap a aquest descans de 3 setmanes clavades que els hi queda. Deixeu-me afegir també l'Àlex Pintanel. Àlex, com estàs? Bona nit.
1: Què tal, Xavi? Bona nit. Tot bé.
0: De fet, han tornat a Barcelona tots els blaugranes de la selecció espanyola, excepte Lamine i Gavi.
1: Sí, ja estan de vacances i, de fet, els que han aterrat a Barcelona ho faran ja també per començar les vacances en els propers dies. Merescuda, recordem que fins al 12 d'agost els internacionals espanyols doncs, no estan citats a les ordres de Hansi Flick. Això és pràcticament... El Barça crec que debuta el 23, és? O és el diumenge? No sé, ara no recordo.
0: Sí, és 23.
1: Si
0: és 24, 22 dissabte, 23, 23 diumenge, sí.
1: Doncs 23, per tant, doncs, 11 dies abans d'aquest debut al Martínez Valero davant de ells.
0: Marxen tots tranquils, lògicament, amb la copa a la maleta i, a més, amb vacances per endavant, sense res a preocupar, menys una persona, que és Ferran Torres, que marxa amb uns deures a fer, que és decidir què vol fer en el seu futur. Ara en parlem de seguida, però abans, dels dos que no hi eren, un d'ells, Albert, és Gavi,
2: sí,
0: que no ha tornat o no ha passat per Barcelona perquè ha anat directament cap al poble.
2: Sí, cap a Los Palacios, ha rebut l'homenatge conjunt amb Fabián, els dos són de Los Palacios i avui han estat rebuts per les institucions i per milers de veïns. I com ja va passar el 2010 amb Jesús Navas, que és l'altre campió del món de Los Palacios, tots dos jugadors han rebut el seu pes en tomàquets.
0: Bé,
2: aquest és el moment que pujaven a la bàscula.
3: Venga, Gavi, alcalde, ¿cuánto pesa Gavi?
4: 68,5.
3: 68 kilos y medio de bombón colorado para Fabián.
2: Gavi.
0: No, eren dos, encara bo, que eren dos, no eren 10. Per tant, avui una mica de folklore
2: sí,
0: per arribar.
2: Home, molta gent esperaven els campions. Gavi, que recordava els seus inicis al futbol i quan va haver de marxar de Los Palacios.
5: Me fui con 10 años a Barcelona y al final dejé también muchas cosas aquí en mi pueblo. Me acuerdo que yo no quería irme porque estaba bien y estaba tranquilo aquí en mi pueblo y no sabía dónde iba. Pero por suerte mis padres sí, y me llevaron a Barcelona y por suerte ahí me criaron muy bien y me pusieron las cosas claras en la cabeza y por suerte de hoy sigo así.
2: I també ha parlat del postpartit contra l'Argentina, de les agressions dels futbolistes albiceleste. Recordem que Gavi va ser un dels implicats, que Paredes li va fer, diríem que una clau de judo.
0: Sí, sí.
2: La pregunta, la FIFA els hauria de sancionar?
5: No, la verdad, te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre fútbol.
0: Te digo una cosa.
2: ¿Es fútbol?
0: Sí, es fútbol. No comparteixo... Però no em sorprèn que Gavi digui exactament el que ha dit avui, tenint en compte el tarannà i com és Gavi en un terreny de joc, eh?
6: Sí, sí, la sang calenta de Gavi explica la intensitat i la manera en com ho viu tot, el futbol, i m'atreveria a dir que la vida en general explica que digui això, però aquesta vegada no ho comparteixo gens. Una cosa és fer una entrada dura enmig d'un partit perquè vols evitar un contraatac o perquè, pel motiu que sigui,
0: sí, sí.
6: I l'altra és un cop ha xiulat l'àrbitre al final... jo sé que estan les revolucions a 200.000 per hora, però no pot ser el que van fer els jugadors d'Argentina. És inacceptable, i com el diu el mateix Gavi, hi ha molts nens que estaven mirant aquell partit, molts nens que tenen aquells jugadors com a ídols, i per mi sí, s'ha de sancionar i donar exemple.
0: Jugadors i tècnics, que també hi ha
6: sí,
0: ara,
6: sí, sí,
0: i ara
6: sí,
0: és un dels implicats en
6: sí,
0: tota
6: sí,
0: aquesta
6: sí,
0: història.
6: Sí, sí, un dels principals. A més, jo crec que s'equivoca amb el llenguatge, quan diu violenta, no? Que segurament... bé, totalment d'acord, jo crec que s'ha de fer alguna cosa, evidentment, perquè no pot ser que es vagin acabant partits i que cadascú es prengui la llei per la seva mà.
4: demà, no? Així que a Gavi li comprem tot, menys això.
0: Sí, no, això, ja et dic, no m'estranya o no em sorprèn, perquè sabem tots perfectament com és Gavi i com es comporta, però està bé que vulguis tapar un col·lega de professió, però noi, en aquest cas, que ho veu tothom, i que tenim altres exemples que han acabat també amb sancions dures i exemplars, com és l'Uruguai de fa 4 anys, doncs aquí jo crec, i crec que passarà, que Argentina també es mereix un càstig similar. En qualsevol cas, el que deia, anem al cas de Ferran, perquè avui ha aparegut una informació de l'Equip, del diari francès L'Equip, explicant que, com bé sabeu, Ferran, el Barça el vol renovar, però també sabem que té unes quantes ofertes sobre la taula. Doncs bé, avui l'Equip ha afegit que una d'aquestes ofertes, o millor dit, un d'aquests equips que hi va al darrere, perquè oferta em sembla que encara no n'hi ha, ara ens ho explicarà de totes maneres el Pintanel, però que un dels equips que hi ha al darrere és el Madrid, que el Real Madrid seria un dels que optaria a que Ferran jugui la temporada que ve, vaja, la temporada que ve, no parlant de dates, però o esperar-se que acabi contracte i que vagi cap allà, però que un dels pretendents, per dir-ho així, és el Real Madrid. Entendríeu que Ferran Torres marxés al Madrid, Francesc?
6: No tinc ni idea de si Ferran Torres és d'aquells que diu jo lluit l'escut del Barça al pit i mai jugaria al Real Madrid. No sé què li passa pel cap en aquest sentit. Ara, escolta'm, bona notícia que el Madrid s'interessi per un jugador del Barça, que volen més equips després d'un mercat en què el Madrid s'ha dedicat a... anava a dir putejar, ja es pot dir,
0: sí,
6: 23-27, a boicotejar les intencions de mercat del Barça.
0: Aquí també et dic que Recurs s'ha arribat a dir a la 1:37 del migdia, vull dir que tampoc
6: no
0: pateixis per això.
6: Posant-se pel mig en el tema Julián Álvarez presentant aquesta o no oferta fictícia de 150 milions a l'Atlètic de Madrid, acabant-se emportant ells a Bernardo Silva també, que havia sonat pel Barça, doncs escolta'm, si ara volen Ferran Torres, que també diu el vol el PSG, també sona per l'Atlètic de Madrid, l'únic que farà és pujar el preu.
0: Sí.
6: L'únic que farà pujar el preu. Per tant, gràcies, senyors del Real Madrid, per interessar-se per Ferran Torres. Ara, què li passa amb ell pel cap? No ho sé.
0: No, clar, ho sap ell. Això ho sap ell i els del seu entorn. Lògicament, que ara li preguntarà a l'Àlex què en pensa el seu entorn i què hi ha d'això, si té recorregut, si no en té. En tot cas, la pregunta te la canvio a tu, Àlex. Li aniria bé a Ferran Torres fitxar pel Madrid, tenint en compte la plantilla que té el Madrid i les seves característiques?
4: Per mi no. No ho sé el que farà. Jo ho entendria perquè és un professional. A mi em sorprendria molt, i més tenint Paris Saint-Germain per al mig, que és una altra opció per poder sortir. Jo crec que a ell no li aniria bé, perquè crec que la manera de jugar del Barça i la manera de jugar que proposa Flick és molt per Ferran, és molt per perfils tipus Ferran, tipus Rafinha, tipus Gordon, precisament doncs Flick va per això. Crec que és un jugador, s'ha convertit en un jugador que no és insubstituïble, que no és titular, però que tot i així és important, i crec que forma part de l'estructura de l'equip, tant per als companys com per l'entrenador. Crec que, i a més, crec, tot té un preu, com diu el francès, no? És evident que Ferran no és un crac mundial i que, per tant, arribarà a una xifra que dius...
0: ja està, sí.
4: Doncs l'hem de vendre, no? Però per mi seria una pèrdua per al Barça, eh? Per mi és un quart de davanter ideal, per mi és un jugador que et pot jugar a les tres posicions, saps que no et negocia res, crec que ha fet un salt qualitatiu en quant a futbol i en quant a mentalitat des de l'última temporada de Xavi, no? A poc a poc, doncs, aquesta mentalitat que precisament li hem vist al Mundial, no? Crec que li va molt bé a l'equip, crec que, com diuen tots els companys, a més fa pinya, no? I després, crec que en un any on tu perds Lewandowski, perdre Lewandowski i perdre Ferran no ha de ser decisiu, però a mi no m'agradaria.
0: Mm-hmm. De fet, Àlex, el Barça el que vol és renovar-lo.
1: Sí, això no ha canviat. La postura del Barça continua sent la mateixa que fa uns dies. Li vol oferir la renovació a l'heroi de Nova Jersey. Això sí, dintre, i és important aquest matís, de l'escala salarial del club i sense estirar més el braç que la màniga. I en aquest sentit, ho vol fer un cop acabi al mercat per un tema de fair play. Com has dit abans, Xavi, 6 dels 8 campions del món han aterrat aquesta tarda a Barcelona per començar vacances i, per tant, serà l'entorn de Ferran, evidentment, que reunirà amb el Barça en els pròxims dies, pròximes setmanes, per oferir-li precisament aquesta renovació. Al club, tot i no tenir constància de l'interès del PSG, tampoc és aliè, i no haver arribat directament al club aquest interès, sap que l'entorn del futbolista sí ha rebut propostes d'altres clubs d'Europa, però de moment, tranquil·litat, perquè entre aquestes propostes no hi ha cap del Madrid, segons ha deixat entreveure a RAC1 gent molt propera al futbolista.
0: Veurem qui són, finalment, els que entren a la recta final, si és que el Barça no el renova. Deia ara el Dalmas que ell sí que el renovaria, tu, i tu, pel que m'ha semblat, anaves dient que sí amb el cap, també, eh?
6: Sí, jo també. No és davanter titular indiscutible del Barça, no és el davanter titular d'un Barça que vol esperar o aspira a guanyar la Champions, perquè crec que necessita un davanter de més qualitat, més fiable, de rendiment més regular, però sí que crec que és un bon davanter suplent, un bon davanter per les rotacions, per quan vingui Julián Álvarez o qui vingui, doncs estigui lesionat o necessiti descans. És un davanter que sí, aquest any ha tingut una mala ratxa d'un parell o tres de mesos, però que normalment aprofita els minuts que se li donen. Aquest any ha fet 21 gols. Jo, en aquest sentit, me'l quedaria. Si se'l pot renovar ara, entenc que ell tingui molts dubtes sobre la seva continuïtat, perquè veu que el Barça porta Gordon, perquè veu que el Barça porta Adeyemi, perquè veu que el Barça vol portar Julián Álvarez, i ell sempre, a totes les entrevistes, es veu, o ha dit que es veu, com el davanter centre de futur del Barça. I ell, evidentment, no és tonto, i veu que hi ha tots aquests moviments que segurament el relegaran una altra vegada al paper de suplent, que és el que ell no vol. Ara, és veritat, si ve el París, dit això, si ve el París a Saint-Germain, que els hi cauen els milions d'euros de les butxaques i te'n dona 50, home, ja és una altra cosa.
0: Un únic any de contracte.
6: Exacte, acaba el contracte 2027, ve un equip i són 50 o 60 milions, doncs igual ja t'ho has de pensar, perquè és una bona picotada.
1: El mercat és llarg i en aquest sentit poden passar moltes coses, però és cert, i això confirma per l'entorn del futbolista, que el PSG ara mateix és el club que més interès ha mostrat en Ferran. I aquí hi ha una persona que és la que aposta pel futbolista, que és Luis Enrique. De fet, ho vam explicar ja fa uns dies a RAC1. Luis Enrique ha parlat directament amb Ferran Torres i, per tant, aquí ara mateix pot haver-hi interès d'altres clubs. N'estic convençut que n'hi ha interès, com per exemple això que ha tret l'equip en el dia d'avui, però propostes en ferm i xerrar Ferran Torres amb entrenador, aquí ja apareix la figura de Luis Enrique del PSG, que jo diria que ara mateix, en cas que acabi marxant Ferran i no accepti la renovació del Barça, la proposta que li faci al Barça, jo crec que ara mateix seria el club que més opcions tindria de fitxar-ho, insisteixo, en un mercat que encara és llarg i que poden passar moltes coses.
0: Perquè potser posats o arribats al cas que efectivament el Barça acaba tancant el fitxatge de Julián Álvarez i que hi ha Adeyemi, ara els enumerava també el Francesc, Adeyemi, Gordon, posem-hi a Julián, al capdavall són tres jugadors que poden ocupar aquesta posició de davanter centre, tot i que a priori el titular seria Julián. En quin paper li queda a Ferran en aquest nou dibuix de la bandera del Barça?
4: Sí, perquè a més hem de sumar la Mini, a veure què passa amb Rafinha, no?
0: D'acord, sí, tant. També hi poden
4: per
0: jugar.
4: Mi el paper...
0: Olmo, si vols, Dani Olmo també pot arribar, sí, a jugar en aquesta posició.
4: I tant.
0: Però quin paper tindria Ferran?
4: Per mi exactament el mateix, el de quart davanter, cinquè, si tu vols, no? Per mi estaria per davant de Adeyemi, veurem en el cap de Flick que hi ha, hem de veure bé el tema de Gordon, Rafinha, què passa, però és que per mi aquest rol el juga perfecte Ferran, és a dir, és un jugador que no necessita tenir continuïtat per rendir-te en aquests minuts, que et pot aparèixer per l'esquerra, que et pot aparèixer de nou a la dreta. Evidentment hi ha d'haver-hi un pla darrere de tot això, no? Però el que sí crec, com et deia al principi, és que si tu perds el teu nou, el teu davanter que hi ha hagut els últims anys més estructural, com ha estat Lewandowski, tot i que l'última temporada ha estat més suplent que titular, el que jo crec que seria perillós perdre és el teu jugador substitut, que saps que et rendeix. Mm-hmm. És a dir, arriba Adeyemi, és cert, arriba Gordon, t'arribarà Julián, tant de bo, però l'adaptació d'aquests tres no la saps. Tu no saps si serà un 3 de 3, que s'adapten bé, un 2 de 3 o un 1 de 3. Per tant, tenir Ferran, jo crec que és una xarxa de seguretat que el Barça no hauria de perdre, a no ser que arribin aquests milions que òbviament et treuen de molt.
0: No, i desenganyem-nos, no deixa de ser el rol que ha tingut amb la selecció espanyola, que és aquest de quart davanter, perquè també ha acabat entrant sempre als últims 20 minuts, 30 el dia que ha jugat més.
6: Sí, sí, és que avui escoltava, el gol de la final revaloritza a Ferran Torres. Pues no ho tinc tan clar, és un gol, sí, d'acord, és un moment que avui se'n parla, que demà passat se'n parlarà, però d'aquí una setmana o dues setmanes ja no se'n parlarà tant. El Mundial de Ferran no és estel·lar, No és un supermundial, no t'ha fet 6 gols o 7 gols. Ha començat sempre de suplent, d'un partit, crec. Sí que ha tingut impacte, com ha anat tenint el Barça, però no ha fet un tros de mundial ara perquè valgui molts més diners. Per tant, aquest gol que ha fet a la final crec que no ha de fer variar els plans que el Barça tingui amb ell. Pagar-li
1: aquesta
6: més...
1: Aquesta temporada... Uh-huh. És l'11è futbolista, estava repassant ara, que més minuts ha jugat per davant de Lewandowski. És cert que hi ha condicionants com lesions, per davant de Rafinha també, per exemple, per davant de Rashford, de Frenkie, però és l'11è futbolista amb més, minuts.
6: I malgrat és, això, ell no se sent valorat. No se sent prou valorat com a jugador, i sobretot pel... No sé, valorat pel club. Parles amb gent del seu entorn i sempre t'assenyalen les filtracions, no? Que segons ells surten del club, doncs, per intentar col·locar-lo, per intentar que es parli malament d'ell, com va celebrar el gol. Fent el gest de que es parla molt d'ell.
0: I el que va dir després en les declaracions postpartit just d'acabar.
6: Ell no està content aquí. No està, i per tant... Si no se sent valorat pel club i a més veu amb tots aquests noms que estan arribant que la titularitat no està garantida, si ha parlat amb Luis Enrique, no sabem els termes de la conversa, però l'Asturià li ha dit aquí seràs titular, doncs jo entenc que tingui dubtes.
0: Sí, però el meu dubte és allà no pot ser titular.
6: Però
0: és que clar, jo ho entenc, i Ferran Torres, si una cosa ha tingut sempre és allò, creure en les seves possibilitats per sobre de tota la resta. Però també has de tenir un punt de realisme, és a dir, t'estan trucant a la porta, t'està trucant, el poso en singular, perquè el mateix entorn de Ferran diu que de moment no té res, d'acord? Doncs l'oferta del Madrid l'aparquem, que també seria un supòsit similar, però vaja, l'aparquem. L'oferta del PSG no et poden assegurar la titularitat, és a dir, primera, que no t'ho poden assegurar mai de la vida, però és que segona, només cal veure la plantilla del PSG quina és.
4: Absolutament. Jo penso el mateix. A mi em sorprendria molt que Luis Enrique li hagués assegurat una titularitat, que li hagi fet veure que és un jugador important, que tindrà minuts sigui on sigui, que és de continuïtat, de futur, de manys. Potser sí, però amb tot el que té a dalt el PSG, i a més s'està parlant de Diomandé, que és un altre canó de jugador, jo dubto i que li pugui assegurar això. Per això et dic que també des de l'òptica Ferran tampoc és tan clar que per molt que et millorin una oferta i que puguis anar a l'actual campió d'Europa, jo crec que l'escenari Barça, el context Barça per ell és molt millor del que es pensa.
1: I el contempla, El contempla. Mm-hmm. És a dir, jo per exemple, això ja és una opinió meva personal, jo crec que ara mateix, si m'ho preguntes d'avui, jo el veig més fora que dins. Però és cert que ell contempla l'opció Barça. És a dir, ho deia el Francesc, pot no estar content al Barça, poden haver-hi coses que no li acaben d'agradar, però sí que és cert que el seu entorn i el mateix Ferran no descarten l'opció aquesta de renovació del Barça. Això també que quedi clar. Vull dir que ell, com no descarta marxar, tampoc descarta ara mateix acabar renovant amb el Barça.
0: I és que no l'ha de descartar, perquè entorn millor que el que té el Barça jo crec que difícilment el trobarà, envoltat de la gent amb qui ha conviscut els últims anys, que a més s'hi ha portat fantàsticament bé, la gent amb qui ha guanyat el Mundial, al final 7 dels seus companys són també del Barça i amb ells ha fet el grup que ha fet allà el Mundial als Estats Units, per tant, evidentment que ha de contemplar quedar-se al Barça perquè no sé si hi haurà gaires opcions millors per ell. Una altra cosa és que el Barça li interessi o no li interessi arribar a certes quantitats, però jo ara parlo de Ferran i des del prisma del jugador no crec que hi hagi tantes bones opcions com és renovar amb el Barça amb un contracte similar al que tingui, perquè no crec que el club evidentment li digui sí, amb aquest gol ara et pujarem 6 milions més per any, no crec que sigui
6: l'altre, que estem aquí tenint un debat absolutament futbolístic d'encaix, de rol, de pes al vestidor, l'altre és que el PSG li pagui el doble.
0: Clar,
6: estem entrant en un territori, un terreny que el jugador, evidentment, té 26 anys, encara és molt jove i pot signar encara un parell o tres de contractes bons i més si se n'és en algun país d'aquests àrabs a jugar, però si et ve el PSG i t'ofereix un rol, no titular al PSG, però similar al que tens al Barça, però cobres el doble.
0: Aquí és una altra història, però jo em posava en la pell del Ferran, que ens ha dit tantes i tantes vegades em mereixo ser titular. D'acord, si no t'ho has merescut aquí o no t'ho han donat aquí, difícilment t'ho donaran en un equip on hi ha autèntics canons, que deia abans l'Àlex Almas. En fi, veurem què acaba passant, però Àlex, pinta que serà un dels noms de l'estiu, clarament, no?
1: Segur, segur, segur. Mm. I sobretot fins que no es reuneixin amb l'entorn de Ferran, ens sentirem a parlar i molt. Jo no en tinc cap mena de dubte. A més, insisteixo, a banda de la proposta que coneixem de l'interès del Paris Saint-Germain, n'estic convençut que altres clubs podrien interessar-se per ells. Un apunt amb el tema PSG, és cert que des de París han apuntat ja, i crec que fins i tot abans del Mundial, que potser podria sortir Barcola. No sé si potser aquest interès del PSG i aquestes xerrades Luis Enrique Ferran també poden atribuir-se a una possible sortida de Barcola.
0: Deixa'm que et tregui un altre nom, Pintanel, que és el nom de Adeyemi, aquest jugador que va passar menys dies des que van començar les converses i se'l va fitxar que els dies que ha trigat en presentar-se, perquè porta una setmana aquí i de moment res de res.
1: No, mira, i Laporta ha dit avui, quan ha aterrat a Barcelona, procedent de Nova York, que en principi se'l presentaria demà, i no serà així tampoc. Ens deien des del club que la burocràcia està fent la guitza amb aquest fitxatge, perquè demà farà tot just una setmana de l'arribada de l'extrem a Barcelona. Ara sembla que si entrem ja en la recta final d'aquest fitxatge, i el club ens ha explicat que treballa per fer demà oficial el seu fitxatge i presentar-lo dijous al migdia. En aquest aspecte, cal recordar que dijous passat Adeyemi sí va firmar, ell sí va firmar la seva part del contracte a la Ciutat Esportiva, i que divendres va saludar Flick i els seus nous companys, però sí que és cert que ara ens trobem en la recta final. En principi, les previsions del club és demà anunci oficial i dijous presentació d'Adeyemi.
0: T'agrada, Àlex?
4: Prou, sí. A veure, el us haig de confessar...
0: A vegades,
4: sí que m'agrada. Sí que m'agrada, però us haig de confessar que a mi al principi em va sorprendre. Em va sorprendre perquè no l'esperava. Crec que és un d'aquells fitxatges que conforme passen els dies i anem veient els moviments, es van tenint més, no? És a dir, després de l'arribada de Adeyemi, vam veure aquells rumors de Rafinha. Ara tot això de Ferran. El que sí crec jo és que, bé, si definim Adeyemi, per mi és un molt bon jugador, no és un primer espasa, jo no el veig com un titular, però sí el veig un jugador que et puja al sostre d'aquestes alternatives,
0: no?
4: Sí, del fons d'armari. A més a més, si agafem la, per mi és molt més que Rooney Bargi, que d'alguna manera el missatge que arriba des del club és que ve a doblar aquesta posició de Lamine, perquè et pot ocupar les tres posicions. Per mi, el jugador que ha de jugar a priori per la dreta i cada cop viure el Lamine, és bo que pugui ocupar més de dues posicions, més de tres posicions, ve avalat per Flick, és un jugador que ve d'una mala temporada o temporada amb dubtes, però que en canvi té molt potencial, porta quatre temporades ja jugant amb el Dortmund, ha jugat moltes Champions, ha jugat Europa League, per tant té potencial, va molt bé els espais, té una conducció brillant, a mi em flipa com utilitza les dues cames, la dreta a l'esquerra, és bon regatejador, és més atrevit que efectiu en el regat, per tant, és un molt bon jugador. I el que sí que ens assegura la seva arribada és que jo, quan va arribar a Gordon, vaig tenir algun dubte, no? Però ara sí ja podem afirmar, o crec que podem afirmar, que arribant Gordon i arribant a Adeyemi, cap a on imagina Flick que ha d'evolucionar el Barça. I és clarament cap a un Barça molt dinàmic, molt atacar espais, molta pressió, molt intercanvi posicional, és a dir, una mica el mirall PSG que ens ha ensenyat aquests dos últims anys, que és cap a on va el futbol modern, no? Per tant, deixar de banda una mica aquest rol de nou estàtic que hi havia amb Lewandowski per anar a un intercanvi posicional molt alt, i en això Adeyemi, Gordon, Rafinha, Ferran, tots aquests, fins i tot Julián s'hi arriba, i per suposar la ment, hi entren.
0: N'hem anat parlant amb el francès aquests últims dies, Adeyemi, perquè evidentment fa una setmana que és a Barcelona aquest home, per tant, lògicament que n'hem parlat d'Adeyemi.
6: Sí, jo soc més escèptic.
0: Sí.
6: Però l'Àlex en sap molt més de no. Futbol que no pas jo, i si és, jo faig un acte de fer amb Flick, amb la parella Flick Deco, si ells ho veuen, tu, doncs provem-ho, però
0: escèptic per qüestions futbolístiques.
6: Sí, justament això, perquè és un, però si anem cap a un Barça més imprevisible o més caòtic en atac, segurament a caòtic, no vol sentir la paraula, més imprevisible, més indetectable, més d'intercanvi de posicions com el PSG, doncs igual sí que acaba encaixant, però diu, va molt bé l'espai, sí, però quants partits el Barça juga amb espais? Quants partits d'en vols juga el Barça?
0: Sí.
6: durant la Lliga, saps? És aquí que em costa de veure una Adeyemi trencador, una Adeyemi al qual puguis treure tot el rendiment que pot oferir llegint aquestes característiques que deia l'Àlex. Però, escolta'm, Flick el veu? doncs inflic Uitrast.
4: Estic d'acord, deixa'm-ho donar ja, estic d'acord amb el Francesc, que evidentment el Barça es troba pocs contextos amb molt espai, eh? Però no hem d'oblidar que avui en dia en el futbol, diguéssim, que han desaparegut aquests moments de descans entre l'atac i la defensa. I no hem d'oblidar que el Barça la temporada passada és l'equip de tota la Lliga que més us fa després de recuperació de pilota i que menys passades ha necessitat per marcar després d'una recuperació. Aquí sí t'hi entren aquests perfils Gordon, Adeyemi, etcètera, etcètera. Tot i que és veritat que jo, ja ho he dit al principi, jo no el veig que arribi com un titular, sinó com una alternativa.
7: Bueno. Però agafant el fil de l'alternativa, també és cert que quan el Barça recuperarà més pilota és quan el rival està més cansat, que també és quan entrarà Adeyemi, és a dir, Adeyemi, no, dels 60 partits, quants te'n jugarà de titular? Potser te'n jugarà 10? 15? Per tirar-me un, 10-15 me'n semblen molts, ja. A no ser que, escolta'm, que arribi aquí i de cop i volta s'hagi transformat en aquell jugador que apuntava, que no ha acabat sent, però que sí que apuntava fa 4 anys quan el va fer debutar Flick a l'Alemanya. Però sí que és veritat que Adeyemi entrant al minut 60-65, defenses cansades ja dels intents de l'un i de l'altre, tant de Lamin com de Gordon, o de Rafinha, o de qui sigui, doncs...
6: En teoria és per Lamin, no? Quants partits Flick traurà a Lamin al 60?
7: Sí, però teoria és per Lamin o no, perquè és això de les posicions del davant, sí, perquè també juga molt per l'esquerra, ha jugat l'última temporada, no?
4: Ha jugat per l'esquerra, sí, la seva posició natural és més la dreta que l'esquerra, però l'hem vist a l'esquerra, l'hem vist de nou,
7: sí.
4: I per tant està més habituat aquí. Sí, el pot utilitzar, i també hi ha una cosa molt important que a vegades ens oblidem. Jo crec que el Barça, amb totes les incorporacions que faci de futur, i això va sobretot per al futur nou, però també ho podem extrapolar a Adeyemi i a Gordon, crec que ha d'estar preparat per una possible migració de Lamin cap a dins, no? Que jo crec que arribarà en algun moment. No crec que arribi aquesta temporada, eh? No sigui molt immediata, però conforme ell vagi perdent aquesta electricitat en el seu joc, tendiran a cap a dins, com ho han fet gairebé tots, com han fet Messi, com han fet els jugadors de molt talent i que perden aquesta explosivitat. Per tant, jo crec que el Barça ha d'estar preparat per tenir algú també per poder-se posicionar a la dreta.
7: A Messi li va arribar 23 anys, no? Perquè va ser el 2009, ell és del 86, sí. El 2009, en aquell famós clàssic al Bernabéu, allò definitivament ja del fals nou, però sí que és veritat que sí, ho va veure Guardiola, perquè ja veiem un Messi que tendia més a la que podia anar cap a dins i deixar el carril de la dreta. Ara en té 19, mira si podem...
4: I és cert que ho hem vist aquesta temporada, Flick ho va provar contra el Betis, al camp del Betis, i no ho ha tornat a provar. És a dir, jo crec
1: el
4: que...
1: El dia del Madrid, Àlex, recordes? Que sí, però... Pel mig, per dins, no? És cert, sí. Que també per la lesió... No?
4: Per la lesió, exacte.
1: Físicament, eh?
4: Sí, va jugar per dins, a la segona part, sobretot, però jo crec que era més per el que diu el Pinta, per el tema de la lesió, que no per dins. El dia del Betis no ho torna a repetir. Per tant, jo entenc, o llegeixo, potser equivocadament, que a la Mina encara no se sent còmode jugant a dins i que prefereix rebre més a fora. Però... és bastant clar que arribarà aquest dia.
7: 3 minuts, passant ara de 3 quarts a 12, ni que sigui una pinzellada, ara en faràs, Àlex, de Julián, i d'en quin punt tenim el famós cas Julián Álvarez, famós perquè n'hem parlat cada dia. Jo crec que no ha passat dia de l'estiu que aquest nom no hagi sortit, però tampoc us diré que ara des de casa alguns diran, no, estem passats, ho sentim, però és que si la Porta en parla cada dia, si l'Atlético en parla cada dia, si sabem perfectament que és el jugador que vol el Barça, sabem perfectament la situació quina és, doncs sí, n'hem de parlar, perquè avui alguna cosa també hem d'explicar.
1: I el abans... que queda, eh?
7: I el que queda, ja ho sé, ja. Tampoc no cal que ho veïs dient això cada dia, perquè jo començo a tenir també un cert cansament, eh? T'he de ser sincer, les coses com són. És més, deixa'm descansar un minut, ara vinc.
8: Tu digues amb

0: Ara són 3:15 de les 12. D'aquí a 9 minuts, de fet, arribarem a la mitjanit. Parlàvem de les posicions del davant. Totes elles avui, per bé o per mal, són notícia. Una, Ferran, amb aquesta informació que explicava l'equip, tot i que ens deia el Pintanel, des del seu entorn, expliquen que d'oferta com a tal no n'ha arribat cap. Per tant, de moment no hi ha cas. De moment. Però és l'equip qui ho diu, no és... no sé, és igual, no cal falta el respecte a ningú ara. En tot cas, vull dir que és un diari de renom el que explica això, i per tant alguna cosa hi deu haver. A partir d'aquí veurem com evoluciona el temps. Hem parlat també de Yemi. Ara sí, arriba el moment de Yemi, ho explicava també l'Àlex. Demà, dia segurament de l'anunci oficial, i tot apunta, el club és el que desitja, poder-lo presentar el mateix dijous. I tot això amb l'ombra de Julián, aquella ombra allargada, com el famós Xipre. Doncs Julián és aquí des de pràcticament el primer dia d'estiu i és possible que aguanti unes quantes setmanes més. Què en sabem, Àlex, de Julián en quant a novetats?
1: Doncs mira, ens consta aquí a RAC1 que el Barça continua treballant i pressionant per poder fitxar-lo. És l'aposta de Deco i Flick. El tècnic alemany té moltes ganes de poder comptar amb Julián. Aquesta és la realitat. I el Barça tornarà a l'atac en els pròxims dies, tenint en compte que la Porta ja va dir, això sí, fa uns dies, que l'oferta de l'Atlético de Madrid tenia data de caducitat, recordem, i aquesta era a finals de juliol. A partir d'aquí, el Barça també està pendent d'un possible nou moviment de Julián Álvarez en els pròxims dies. De moment, segons apunten des de Madrid, el jugador tot ja està citat el 10 d'agost, si m'heu citat a tots els internacionals argentins, el 10 d'agost al Cerro del Espino. No es descarta que pugui declarar-se en rebel·lia, insistim, segons apunten alguns mitjans des de la capital.
0: Aquesta seria grossa. És a dir, que el dia 10 d'agost, Julián, si és que no s'ha solucionat abans, no es presenta, fa un Dembélé, per entendre'ns, que és el que va fer Dembélé abans de venir al Barça, aquesta, evidentment, seria grossa. Falta molts dies, perquè estem parlant d'aquí a 15 dies, pràcticament. Però us ho imagineu, això? És treure la bola de vidre ara, i no la tenim, ho entenc. Però per com ha anat la situació, pel que ha dit Julián, pel que s'ha explicat al Barça, us imagineu poder arribar a aquest moment?
2: És que jo crec que el Barça no es pot permetre arribar al 10 d'agost sense haver resolt la situació. Aquest és el tema. Penso que el Barça, que no sap què passarà amb Ferran Torres, el Barça que no sap què passarà amb Rafinha, que no n'estem parlant, el Barça que no té clar el futur d'aquesta davantera que està dissenyant per l'any que ve, no es pot permetre arribar al 10 d'agost sense saber si tindràs o no el teu gran objectiu, que és Julián Álvarez, perquè imagina't que llavors no surt bé, que passa qualsevol cosa que ara no ens diu aquesta bola de vidre i Julián Álvarez no acaba venint. L'altra opció que va sonar ja fa molts dies, a la de João Pedro, no sé, renova amb el Chelsea, se'n va amb un altre equip, i et plantes a 5 dies de a 10 dies de començar la Lliga i no tens res. És el Barça que crec que no pot plantar-se el 10 d'agost sense haver resolt la situació. Si realment l'oferta caduca a finals de juliol, doncs tu, a caduca fins a finals de juliol, si bé, i si no, ho sento, a buscar una altra alternativa, però el Barça com a club no es pot permetre no tenir un davanter centre de primer nivell el dia 10 d'agost. Si Julián Álvarez farà això o no, doncs no sé, la manera com parlava Joan Laporta aquests dies a Estats Units, quan se li ha preguntat pel nom, aquesta xuleria, m'atreviria a dir, o vehemència o seguretat, de dir, escolta, la paella pel mànec la tenim nosaltres i es balla al ritme de la cançó que posem nosaltres, em fa pensar que que el Barça ho té molt ben encarglat, que saben que potser hi haurà aquest segon gest abans d'arribar...
1: Jo penso el mateix, Francesc.
2: Digue'm?
1: Jo penso el mateix. Crec que d'això és ja opinió, però crec que des del Barça tinc la sensació que saben que Julián farà un segon gest.
2: I que no serà el 10 d'agost no presentar-se.
1: Serà abans.
2: Una altra declaració pública, una altra entrevista on digui clarament que vol jugar... que hi posi el nom del Barça, que no és el que va fer, tot i que el que va fer és molt gros, en ple mundial.
0: És moltíssim el que va fer.
2: Però que ara hi posi el nom del Barça, no sé, que digui que vol guanyar títol, no sé quin en pot fer de més grossa. Però jo crec que ha de ser abans, i que serà abans del dia 10 d'agost.
3: Jo totalment d'acord. Per mi el 10 d'agost seria anar més enllà. Jo crec que Laporta va parlar de final de juliol, no? Però independentment d'això, dues coses. La primera, jo crec que el Barça s'equivocaria si...

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Niko Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: El que més pressionava d'Argentina era ell. El que havia robat més pilotes era ell, segurament, per aquí va la història, d'acord. Però de les tres parts, el Barça... Sabent el que sabem, no sé què se li ha promès a Julián, però també tu pots prometre coses fins on arriben les teves possibilitats, i aquí és l'Atlètic de Madrid que ha de fer el pas, que per mi és qui té el problema més gros sobre la taula, perquè ha de decidir què fer amb un jugador que ja ha dit obertament davant del món que amb tu no vull seguir. No t'ha dit a on vol anar, ho sabem, però no t'ho ha dit. Però sí que t'ha dit que amb tu, noi, jo no vull estar més, no vull estar més. Per tant, per mi sí que la pitjor part se l'endú l'Atlético, en aquest sentit.
3: Sí, és que... els tuits, les declaracions que va penjar l'altre dia l'Atlético de Gilmarín eren molt contundents, de que no lo vamos a vender por 200, ni por 200 millones, però clar, jo no sé si existiran documents, mails, tovallons signats, no sé què pot existir d'aquesta reunió, aquesta conversa Gilmarín-Julián Álvarez
2: del mes
3: de febrer,
2: exacte,
3: en què suposadament se li diu que si arriba una bona oferta et facilitarem la sortida. Si Julián Álvarez podria ser el següent gest. És capaç de demostrar, no sé, verbalment, o ja et dic, amb un tovalló signat,
2: sí.
3: Doncs llavors el marrón de Gilmarín i companyia encara és més gran.
2: Àlex, uns quants dies més, no, o què?
4: Sí, segur, jo estic convençut, però sí, d'acord. Jo també et dic una cosa, jo crec que abans del dia 10 hi haurà un segon gest de Julián.
2: Sí, però aquest home ha marxat de vacances, no? Comença vacances i
4: marxa de vacances, sí.
3: Però tu aconsegueixes una entrevista a qualsevol lloc i ja tens el gest fet.
2: Ara es porten els videopodcasts, es porten allò, amb xancletes, si pot ser, i banyador, sota una palmera, i allà fas una entrevista fantàstica amb l'exjugador de la Lliga Argentina de no sé quin any, i escolta'm, i allà...
4: Desconec també, Xavi, el calendari de vacances de Julián. Crec que hi van arribar a l'Argentina, procedents de Nova York, potser passa per Madrid abans de començar les vacances.
2: Però no hi ha palmeres a Madrid,
4: xerrada amb algú, no sé.
2: Has de fer l'entrevista amb una palmera. Si estàs de vacances, l'entrevista...
4: Potser té alguna conversa amb algú.
2: A veure... Demà en parlarem, és igual, Àlex, vull dir que demà en tornem a parlar una mica, no?
4: Abans t'he avisat que ens
2: tenim quants
4: dies per endavant.
2: Ja ho sé. I jo t'ho agraeixo, que m'avisis de les coses, jo te les agraeixo, ja ho saps. Va, abans de rematar-ho, Àlex, hi ha un altre nom també que fa unes quantes setmanes que tenim allò a la cartera, que ara sembla que sí, que entra ja a la recta final, que és el de Visibú, no?
4: Sí, el club assegura que estan acabant d'enllestir ja tota la paperassa i estan intercanviant documents. L'extrem del Bruges fitxarà per 5 temporades. El Barça espera poder oficialitzar la incorporació aquesta setmana perquè l'objectiu és que ja pugui viatjar dilluns vinent. Recordem que el dilluns vinent el Barça se'n va a Anglaterra i esperen des del Barça que Visibú pugui ja viatjar amb l'equip. Els blaugranes pagaran uns 8 milions d'euros més un percentatge de venda d'un 20% per aquest jove futbolista procedent del Bruges.
2: Visibú? Li he dit malament, no? Li he dit Visibú, jo.
4: Visibú, no? Crec que és Visibú.
2: Ah, Visibú, he dit bé, val, perfecte. Ah, sabem alguna cosa? Jo t'he de reconèixer que no l'he vist absolutament res.
5: Jo sí l'he vist alguna cosa, no l'he vist de manera permanent, però un mes a la festa, no? Extrem, molt desequilibrant, amb molta potència en la conducció. Jo el que li he vist en imatges de Youth League és realment boníssim. Però, clar, no és la Youth League. El Barça és primer nivell.
2: El Barça sí, el Barça per edat, més o menys.
5: Sí, per edat sí, però em refereixo que el nivell no és aquest. La pregunta és si serà capaç de fer tot això al primer nivell. Aquí és on jo entenc que serà un jugador que anirà a cavall, que estarà molt al Barça Atlètic, però per la gent que no l'hagi vist, és un perfil així. Pot jugar a les dues bandes, domina la dreta a l'esquerra, molt bon compeig, molt bon regat, potent. Bé, un altre davanter dinàmic, i amb talent per anar a l'espai i per desbordar.
3: Mira, fa unes quantes tertúlies, ja fa unes quantes setmanes us deia que és molt fàcil fitxar Kane perquè sabem que farà gols, perquè és molt fàcil fitxar Julián Álvarez perquè sabem que

0: farà gols, i us demanava alguna aposta d'algun talent amagat, doncs a mi m'agrada, ja sé que són 8 milions d'euros per un jugador que té 18 anys, però el mercat del futbol
1: doncs sí,
0: és el que és.
1: Exacte.
0: I escolta'm, si l'encertes, igual d'aquí 3 o 4 anys em val 50 o 60 i t'ha sortit rodó. I si no l'encertes, doncs dins de les xifres que es mouen actualment al mercat de futbol, tampoc no és un gran fracàs. Pitjor va ser l'operació Vitor Roque, per entendre'ns.
1: Per exemple.
0: Per tant, escolta'm, altra vegada creiem en Deco i creiem en Hansi Flick.
1: També et dic que l'operació Vitor Roque fas números i no va ser una tan mala operació, perquè al final ha recuperat més o menys la inversió, la va recuperar.
0: Al
1: és
0: final.
1: A dir que, sí, al final, però vull dir que totes les dolentes siguin com aquesta, sí. Perquè sí que hi ha uns quants
0: si tiréssim de filial,
1: casos d'aquests que dius, ostres. Però mira, Vitor Roque, com a mínim, aquí te'n vas anar amb el que tenies. Àlex Pintanel, demà més.
2: Sí.
1: Que vagi molt bé, descansi.
2: Demà més. Que vagi bé.
1: Ahir estava a Madrid l'Àlex Pintanel.
0: Sí, ha vist algun post.
1: Va gaudint com un animal amb Luis de la Fuente i companyia.
0: Amb Aitana ballant, l'he vist.
1: I avui troba a faltar coses, troba a faltar aquells decibels, aquells 50.000 decibels que tenia l'orella esquerra, doncs avui no els té. Àlex, abraçada forta.
2: Avui estic més tranquil. Que vagi bé, bona nit.
1: Passat 3 minuts de les 12, us faré una pregunta molt ràpida. Amb tots els moviments que ha fet el Barça, més els que sabem o intuïm que ha de fer en el que queda de mercat, té millor plantilla el Barça o el Madrid per vosaltres, Francesc?
0: Uf. El Barça.
1: El Barça.
0: El Barça. Perquè, té element. Dos, crec que té Joan Garcia, que amb un Courtois de capa caiguda crec que estarà a millor nivell. Té Pau Cubarsí. Sí, jo crec que continua tenint millor plantilla el Barça.
3: Jo no dubto tant el Barça, absolutament. Per mi té millors jugadors, té jugadors en millor edat, és a dir, en rampa de pujada, i sobretot té una idea que el Madrid no té.
1: Mm-hmm. Quim Salvador, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Parlant del Madrid, com estan les coses per allà? Perquè sentim molts noms que es mouen molt, que estan com neguitosos en quant a mercat, perquè són dels equips que més s'ha mogut en aquest principi d'estiu. Ara els tenim parats fa uns dies.
4: Sí, a nivell oficial almenys molta calma al Real Madrid. José Mourinho ha dirigit avui dues sessions d'entrenament, ha començat la pretemporada absolutament en quadre. Només tres futbolistes de la primera plantilla, Guler, Camavinga i Carreras. Els regionals Luni, Mendy, Militao i Rodrigo continuen treballant al marge en processos de recuperació. La resta, joves del filial, i encara no s'han incorporat els nous fitxatges, que és veritat que el Madrid s'ha mogut prou en aquestes primeres setmanes de mercat. Cucurella, Konaté, Dumfries i Bernardo Silva, que com que han jugat al Mundial estan de vacances. Calma oficial, però evidentment que hi ha moviment als despatxos, perquè la plantilla no està tancada i el gran nom que hi ha sobre la taula és el de Rodri, escollit millor jugador del Mundial i pilota d'or fa dues temporades. Rodri, a qui el Manchester City li va oferir la renovació i encara no ha contestat, li queda un any més de contracte, i hi ha rom-rom que té ganes de tornar al futbol espanyol. El periodista del Marca, Mateo Moreto, expert en mercat, ha explicat avui a X que el Real Madrid s'està replantejant internament la situació de Rodri i que una part de la directiva pressiona per fitxar-lo, aprofitant a més que, com dèiem, el futbolista tindria ganes de tornar. Cal, però, perquè això fructifiqui, que convencin el president Florentino Pérez, que fa setmanes rebutjava Rodri, principalment perquè havia estat arma electoral del seu rival a les eleccions, Enrique Riquelme. I a part de Rodri, l'altre gran nom que sona relacionat amb el Madrid és el de Michael Olise, però si ens fixem en allò, en detalls que puguin ser indicis, no sembla que el Bayern tingui massa intenció de vendre'l, perquè el club bavarès va presentar la segona equipació per la temporada 26-27 amb la imatge precisament d'Olise al costat de Harry Kane i Luis Díaz. La Copa ha apuntat avui que per poder fer un gran fitxatge el Real Madrid necessita abans vendre alguna de les seves estrelles. Allò d'abans d'entrar deixin sortir, i el Madrid no va bé de tresoreria i per tant no pot afrontar una gran inversió si no té un ingrés abans. I pel que fa als joves de la plantilla, Asensio i Mastantuono podrien sortir cedits i Gonzalo en principi es queda. Ara, Xavi, fitxatges, Mourinho, entrenaments, el que vulguis.
1: Sí.
4: El gran tema a Madrid avui és el canvi estètic de Vinícius.
1: Això ho he vist,
4: suposo que
1: corria
4: avui. Les imatges. Home, s'ha fet
1: he vist
4: viral,
1: que corria
4: això
1: per xarxes, però... Però, sí, sí. Però canvi estètic que es veu, és a dir, que és palpable, que es nota.
0: Bé, ara ho has d'explicar molt bé, eh?
4: Tant és palpable, sí, que a mi m'han hagut de garantir que era Vinícius, perquè a mi m'ha costat reconèixer-lo. S'ha fet un tractament de, nom tècnic, harmonització facial per modificar la forma de la barbeta.
1: Està bé.
4: Ho ha explicat el dermatòleg que se n'ha encarregat, que és el doctor Alessandro Alarcau de Goiania, que fins i tot ha penjat una foto.
1: Ha parlat i tot.
4: Sí, ha posat una publicació a les xarxes, al cap d'una estona l'ha esborrada. Algú li deu haver picat la cresta.
1: Sí, potser però... el mateix Vinícius, doncs li he dit...
4: Però Vinícius surt a la foto ja somrient. Vaja, Vinícius, o aquest senyor que diuen que és Vinícius.
1: De veritat.
4: He estat mirant una mica de què es tracta això perquè m'ha cridat l'atenció. És un tractament que es fa amb injeccions de gel biocompatible
1: bé,
4: que no requereix cirurgia. Per tant, s'entén que entre l'eliminació del Mundial, que va ser el 5 de juliol, i avui, doncs evidentment ho ha fet, es podia fer. I això m'ha inquietat una mica perquè amb una exhaustiva investigació... treballant durament a la intel·ligència artificial d'internet i tampoc tan exhaustiva no ha estat, ho hem de reconèixer. M'ha sortit que no és permanent aquest canvi d'imatge. Aquesta substància, aquest gel biocompatible, amb el temps es torna a absorbir de manera natural.
1: Bé.
4: N'estarem atents.
1: Sí, home,
4: això sí que t'ho puc dir. N'estarem atents de l'evolució de la imatge de Vinícius. Per cert, l'esperen a Madrid perquè s'incorpori la pretemporada el dia 27.
1: Dia 27 de juliol, clar, sí, sí. Perquè va ser Brasil, va caure...
4: Setmana que ve.
1: A vuitens va caure...
3: Contra
1: sí,
3: Noruega.
4: Va caure a vuitens contra Noruega el dia 5.
1: Exacte, clar, 27 d'agost. No, doncs mira... estètic al marge, un altre dels interrogants és l'encaix de Vinícius amb aquest univers Mourinho a la banqueta, no? amb Mbappé, a veure com està aquesta relació. No sé com l'arribada de Mourinho, què canviarà, si és que canviarà alguna cosa, o empitjorarà o millorarà, no en tinc ni idea.
3: Home, canviarà cosa segur, no? D'entrada, jo crec que serà un equip... més competitiu, això sí que ho té Mourinho, que competirà. Jo crec que és un entrenador amb un punt de descatalogat, eh? Jo crec que el futbol modern li ha passat una mica per sobre, però vaja, serà ordenat i ja sabem, si fem cas al manual de tota la vida de Mourinho, equip ordenat, que explotarà les transicions, 4-2-3-1, per tant hem d'imaginar un doble pivot, Bellingham jugant de mitja punta, Vinícius a l'esquerra, Mbappé a dalt... no canviaran masses coses, aprofitant molt la pilota aturada, i un equip que perdrà pocs punts, això sí que ho hem d'admetre. Però més enllà d'això, tampoc veig que canviï el futbol dràsticament respecte al que hem vist a l'última temporada del Madrid, i sobretot l'entrada de Bernardo Silva sí que li pot donar alguna cosa més de joc, però vaja, tampoc espero un canvi dràstic.
1: Si s'acaba fent el fitxatge de Rodri, és a dir, si acaben de convèncer Florentino, canvia molt la història, evidentment.
3: Canvia molt la història, seguiria pensant que el Barça està un punt per sobre, però home, la distància es redueix, sí.
0: Jo a Rodri, pel Barça no el fitxaria, però crec que el nostre Rodri ha de ser...
1: El tenim cobert,
0: no? Ha de ser Marc Bernal, ha de ser el Rodri del Barça. Ara, reso perquè no el fitxi el Madrid, perquè justament la peça que li ha faltat als últims temps, des que va marxar Toni Kroos per tenir una mica d'equilibri al mig del camp, i en això Rodri, bueno, ja ho ha demostrat al Mundial, és un fora de sèrie. I pel que fa a Mourinho, crec que justament el gran repte que té és com fer encaixar el que no ha sabut fer encaixar ningú ara, és la parella Mbappé-Vinícius,
1: Vinícius,
0: no?
1: Sí.
0: Que es deia sempre que Vinícius rendia més quan no jugava Mbappé, doncs aviam si és capaç de treure el rendiment a tots dos. Mira, abans, la pregunta que ens feies abans, qui té millor plantilla, si el Barça o el Madrid? Estem d'acord que en línies generals el Barça, però si ara, agafem ara, la davantera del Barça ara, i la davantera del Real Madrid ara... un bon Vinícius, un bon Mbappé i un bon Rodrigo per la dreta, sense Lewandowski, amb Gordon per veure, amb Adeyemi per veure, amb Lamine és cert, però si a mi em fas triar qui té millor davantera, jo et diria que el Madrid.
1: Ara mateix el Madrid a l'espera d'arribada de peces, lògicament.
0: Sí, ara, a dia d'avui, 21 de juliol.
1: Doncs haurem de deixar aquí, ja sabeu que estem en temps d'estiu i el temps d'estiu vol dir que el Tu Diràs va fins a les 12:30, aleshores haurem d'anar tancant tertúlia perquè encara hem d'explicar alguna cosa més, però no vull que marxeu, uh-huh. Ho tinc per aquí i fa una estona que ho volia comentar, però és que ara no ho trobaré. Ara ho he trobat. Per al teu jo de cada dia, per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo XC40 80 i ara des de 31.900 euros. Volia que tinguéssiu això al cap, perquè
0: són
1: 31.900 euros. N'heu de consultar condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. I ara, amb aquest missatge, aneu com pugueu cap a casa, perquè ja us he embolicat la placa una estoneta.
0: No agafarem el son ara.
1: Torneu un altre dia i així que hem de parlar-ne. Francesc, moltíssimes gràcies.
3: Bona nit.
1: Fins la setmana que ve. I Àlex Almàs, ens veiem la setmana que ve.
3: Un plaer, com sempre, i tant que sí.
1: Ara falten 3 minuts. Sí, 3 minuts perquè sigui un quart d'una de la matinada. Farem l'última publi i parlem d'altres històries.
5: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
6: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: I un quart d'una de la matinada, de fet fa una estona, quan començàvem el Tudiràs, explicàvem aquell partit de l'Espanyol que havia acabat fa poca estona, o feia poca estona relativament, aquest segon test de la pretemporada de Blanqui Blava i que ha acabat amb victòria, de fet ha acabat amb golejada, i que ara tornem a repassar una mica més el detall amb el Joan Ferrer. Joan.
1: Sí, l'Espanyol continua amb bon peu a la pretemporada i així ho ha demostrat en el seu segon test, en aquest cas davant el Pau de la segona divisió francesa. Els blanquiblaus no han tingut pietat i en un dia on han estat força efectius de cara a porta han golejat el conjunt francès per 4-0. Molt poc ha trigat l'Espanyol en posar-se per davant gràcies a un xut creuat i ajustat des de la frontal del mallorquí Rafa Bauza. Poc abans del descans, al minut 44, Quique García ha rematat a la perfecció una centrada de Jofre Carreras per posar el 2-0. A la represa, l'Espanyol ha seguit manant i, tot i una ocasió del Pau com un xut al travesser, els blanquiblaus han pogut eixamplar la diferència. A la sortida d'un córner, Lele Cabrera ha fet el tercer i pocs minuts més tard, al 80 de partit, Marcos Fernández ha rematat una molt bona pilota penjada per Dolan, fent el definitiu 4-0 en un gol molt semblant al de Quique García a la primera meitat. Els darrers 3 gols de l'Espanyol, tots de cap. I a la segona meitat, Manolo González ha donat entrada als fitxatges d'aquesta temporada, Àlex Calatrava, Gabriel Moscardo i Hartman, i tots tres han deixat bones sensacions. Després del partit hem pogut parlar amb l'autor del primer gol, el migcampista Rafa Bauza, que també va marcar contra l'Olot. Ha volgut deixar clar que vol fer-se un lloc a la plantilla i que el seu desig és seguir vestint la samarreta blanquiblava.
2: Aquest any m'ha ajudat a créixer com a jugador, però bueno, toca estar centrat en la pretemporada i seguir creixent sempre. Jo estic amb moltes ganes, però avui estar aquí, això és com la meva casa i estic molt content d'estar aquí, així que tot el que estigui a la meva mà ho faré possible per poder quedar-me aquí.
1: Amb aquest triomf, l'Espanyol posa el punt final al seu estatge de pretemporada a Torremirona i el seu proper compromís serà dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque.
0: Perfecte, gràcies, Joan. I a segona, el Girona juga demà, també és el seu segon partit. Rubén Pérez, bona nit.
3: Bona nit.
0: I serà al camp de l'Olot.
3: Sí, segon amistós per l'equip de Quique Álvarez després de l'enfrontament contra l'Alcatsia, que va acabar amb empat a 0, tal com va passar en aquell partit. Espero que hi hagi molta rotació de jugadors i disputin els primers minuts futbolistes com Sigankov, que ja s'han reincorporat als entrenaments després de les vacances. Recordem que l'equip gironí està fent l'estada pretemporada a la Vall d'en Bas, que s'allargarà fins aquest dissabte quan jugaran el tercer amistós contra l'Alavés. A banda del partit, avui s'ha presentat la tercera equipació per aquesta temporada sota el lema Verd Esperança. El disseny s'inspira en el verd turquesa dels tons de les aigües cristal·lines de les cales de la Costa Brava.
0: Això vol que fa un dels dos catalans de segona, el que juga demà. L'altre català de la categoria de plata del futbol espanyol és el Sabadell. Continua preparant l'amistós d'aquest dissabte precisament a Rubén contra l'Espanyol.
3: Sí, els arlequinats jugaran a la ciutat esportiva d'Ani Jarque a 11:15 del matí. Serà la segona prova de pretemporada del conjunt de Ferran Costa, que van estrenar a la pretemporada amb derrota contra el Castelló. Dissabte visitem, com dèiem, l'Espanyol i ja dimecres vinent, 29 de juliol, a 8:45 del vespre, i a l'estadi Josep Molins de Salolaguer visiten el Manresa de segona federació. Més enllà d'aquests dos partits i el de l'Olot, el dia 9 d'agost, el Sabadell de moment no ha confirmat més partits de pretemporada abans de la seva estrena a segona.
0: Tot això a casa nostra, i destaquem també una notícia que hem sabut, en aquest cas a nivell internacional, fa referència a un àrbitre, el veterà àrbitre Anthony Taylor, que ha anunciat que es retira.
3: Sí, el col·legiat anglès de 47 anys ho ha anunciat un cop acabat el Mundial, posant fi a més de 2 dècades de carrera, on ha xiulat un total de 831 partits. L'últim ha estat el duel de vuitens de final entre Espanya i Portugal. Més enllà del Mundial, Taylor ha estat àrbitre a la Premier League durant 16 temporades, dirigint 432 partits. A més, també va xiular la final de la Lliga de Campions 23-24 entre el Borussia Dortmund i el Real Madrid.
0: Sí, la recordo. I a Deiemi també la recorda, aquesta final del Dortmund contra el Madrid de la temporada 23-24. Rubén, moltes gràcies.
3: Fins ara.

0: I dit això, aparquem ara el futbol, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet i parlant del Barça, que avui Miquel ha fet oficial el seu sisè fitxatge, el nord-americà Stanley Umudi.
1: Sí, nascut a Portland, és un aler físic que també va fer d'escolta, té 27 anys, fa 1,98 d'alçada i té passaport nigerià, punt important perquè no comptarà com a un dels jugadors extracomunitaris. Sí, arriba un equip blaugrana que ja comença a agafar forma. Umudi firma per dues temporades i obre la seva primera experiència europea després de quatre temporades a la Lliga de Desenvolupament de l'NBA, la G-League, tot i que ha sumat 48 partits a la pròpia NBA en aquest tram. De fet, la passada temporada ha jugat als Austin Spurs, que és el segon equip dels San Antonio Spurs, finalistes de la competició nord-americana, amb qui ha arribat a disputar un parell de partits només aquest any.
0: Això mateix. Així doncs, la plantilla ja compta amb 11 jugadors. Hem anat a fitxatge per dia pràcticament, amb 6 incorporacions anunciades en poc més d'una setmana, aquests últims 8-9 dies, i 5 que mantenen contracte, no?
1: Sí, de l'any passat, a l'espera que s'anunciï, això sí, Alexander Sekulis com a entrenador, això encara no ha arribat. A lloc de base tenim les dues incorporacions, Justin Robinson i Umoja Gibson, i compartiran posició amb Juan Núñez, que és el que segueix, i el perímetre es completa amb 3 escortes, Panther Virtuela, que segueixen, i Agustín Ubal, l'única cara nova de la posició. Umudi és el primer ale que arriba, amb Parra, que es manté, renovat fins a 2030, que pot ser 3 o 4. Oliver Nkamu arriba com a ale pivot, lloc on ja la incògnita, això sí, de Toko Shengelia, que segueix al club, però veurem que acaba pesant durant l'estiu, i de moment l'únic pivot és Josh Nivo. El següent en arribar també hauria de ser un 5, és Oleg Balcerowski, que ja ha pactat la sortida de Unicaja, va ser ahir quan es va fer oficial, i per tant hauria de ser el següent en ser anunciat.
0: No serà una temporada fàcil en quant a noms, oi?
1: No,
0: aquesta del Barça, però anirem fent-la i anirem coneixent-los, tindran diminutius potser, que ens facilitaran una mica la feina alguns d'ells. En qualsevol cas, aquella plantilla pràcticament deserta del Barça d'ara fa 8 dies, doncs ja va agafant forma amb aquests 11 elements que tenim sobre la taula, lògicament amb encara algun interrogant, i a l'espera d'una confirmació, que és la del nou entrenador, que ja fa dies també que m'ha explicat a RAC1, de fet us ho vam avançar, que seria el tècnic, o com diria la situació pel que fa a la banqueta del Barça, i que suposem d'aquí a poc ja faran oficial. I un parell de punts més, perquè també ja sabem el quadre de la Supercopa ACB, la que jugarà a Badalona, i hi ha dues sortides al Quinsenàs Manresa.
1: Sí, aquest matí s'ha fet el sorteig de la competició que celebrarà al Palau d'Esport de Badalona el 19 i 20 de setembre, i enfrontarà l'anfitrió, el Joventut, contra el Baskonia en una de semifinals, Baskonia guanyada la Copa, mentre que l'altra semifinal serà la reedició de la Lliga, un València-Barça, i pel que fa al Quinsenàs Manresa, l'escolta David Duke Jr. i el pivot Pauli Pauli-Cap no seguiran a l'equip del Bages després de disputar-hi la segona part de la temporada tots.
0: Miquel, gràcies.
1: Bona nit.
2: I una cançó que arribi quan...
3: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Una mica de Tour de França, avui que s'ha reprès la competició, començant per tant l'última setmana de la cursa, s'ha disputat l'única contrarrellotge individual del Tour d'enguany i l'ha guanyada a Quim Salvador Remco Evenepoel.
4: Exhibició del ciclista belga del Red Bull, que és el vigent campió del món contrarrellotge i que ha estat el més ràpid, als 26 quilòmetres de recorregut entre Evian-les-Bains i Thonon-les-Bains, un recorregut que començava amb una ascensió de gairebé 10 quilòmetres a un port de muntanya de segona categoria, la Côte des Larrinches. Evenepoel ha marcat la pauta des del principi, però no ha estat fins a la part final la més plana, quan s'ha distanciat una mica de Tadej Pogacar, que també ha fet una bona crono i ha acabat segon. Pogacar estava fent bons parcials, 14 segons al cim, 16 al final de la baixada i els 28 segons finals d'avantatge de Remco Evenepoel sobre el líder eslové a l'arribada. Sentim Evenepoel.
5: Els primers quilòmetres he empès amb força per aconseguir una diferència al principi, però en Tadej també ha estat impressionant i sempre estava ben a prop. Ja ha estat un gran repte mantenir el marge amb ell i estic superfeliç de com ha anat avui. Només és una llàstima que en Lipo hagi quedat fora. Feia un temps que no estava a aquest nivell i és fantàstic estar en tan bona forma al Tour.
6: Yeah, it feels amazing to be in such a good shape in the Tour.
4: Dia molt feliç per a Benepul. A més, aquest dimarts ha estat la Diada Nacional de Bèlgica. Segon triomf d'etapa de Remco en aquest Tour i, a més, segona consecutiva, perquè es va imposar diumenge l'etapa de muntanya que es va acabar a Plateau de Solison. Per cert, també va atent a Dave Pogacar. Dilluns va ser jornada de descans i avui se'n tornem i victòria a la contrarrellotge. Amb els 28 segons que li ha retallat avui, Benepul és segon a la classificació general, ara a 4 minuts i 32 segons de Pogacar. Queda una darrera setmana intensa, queden etapes de muntanya, però el belga ja ha deixat clar que no et compta,
0: no,
4: o almenys no té la sensació de poder disputar el mallot groc a l'eslové.
5: Només estic centrat en mi mateix. Ell està en camí de guanyar el cinquè Tour de França i ja és fantàstic poder estar una mica a prop d'ell. És un honor poder córrer amb ell perquè és, si no el millor, un dels millors de la història i per mi és un gran pas endavant poder estar al seu voltant. I miro d'aprendre'n molt. Ja ho he dit, és un honor córrer contra ell.
6: Yeah, like I said, it's an honor to race against him.
0: Tot això pel que fa a la lluita per la general i per l'etapa. Ara bé, també és notícia important que l'etapa d'avui s'ha cobrat una nova baixa, a més significativa, la de Florian Lipovic, que s'ha lesionat en una caiguda a les acaballes de l'etapa.
4: Sí, el tercer parcial tenia el segon millor temps a només 3 segons del danès Matías Esquelmos, que ha estat el tercer de l'etapa en el moment de la caiguda de Lipovic, Evenepoel i Pogacar encara no havien passat per allà, i amb Lipovic ha entrat massa ràpid en un revolt de dreta molt tancat a 6 quilòmetres de l'arriba amb tan mala sort que s'ha trencat la clavícula dreta, l'impactar amb la vorera al caure. Òbviament ha hagut d'abandonar. Era cinquè a la general i tenia opcions de pujar al podi. Tadej Pogacar ha tingut un ensurt al mateix revolt, però aquest sí ha pogut salvar la caiguda. Ara la lluita pel tercer graó queda en principi entre Isaac del Toro, tercer a 6 minuts i 51 segons de Pogacar, Pol Seixas quart a 7:11, Juan Ayuso cinquè a 9:22 i Matías Esquelmos sisè a 10 minuts i 14 segons del líder.
0: Déu-n'hi-do les caigudes abans d'ahir, és a dir, just abans de l'aturada a Vingegaard també, clavícula fracturada, vaja, després d'una caiguda, i avui és Lipovic. Vingegaard segon a la general era, Lipovic era cinquè, per tant, dos dels il·lustres, al final dos dels favorits han anat per terra i d'això s'han ha afavorit, entre d'altres, per exemple Pol Seixas, que ara ocupa la quarta posició que deia...
4: I Juan Ayuso,
0: que entra en el top 5. Demà què tenim?
4: 17a etapa, 174 quilòmetres entre Chambéry i Boiron, amb una primera meitat força trencacames, amb 4 colls de muntanya, 3 de quarta categoria i un de tercera, perfil molt més per a la segona. En principi és una bona oportunitat pels esprintadors, però també pot ser un bon terreny per les escapades. I un dia també perquè els importants de la general mirin de descansar una mica abans de 3 etapes al Pines, dijous, pujada de primera categoria a Orsiers Mercet per acabar, i divendres i dissabte, dos finals d'etapa consecutius al dia.
3: En Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
7: GT RAC 1.
0: Això en ciclisme, Quim, i en motos. Honda ha anunciat avui dos fitxatges per MotoGP, Fabio Quartararo i David Alonso.
4: Sí, el francès Quartararo és una de les grans estrelles del campionat, tot i que els darrers anys ha brillat poc per la manca de compatibilitat de Yamaha, marca amb què fins ara havia fet tota la seva carrera a MotoGP, 8 temporades en què ha aconseguit 11 victòries, 32 podis i un títol mundial, el de 2021. Quartararo, que acabarà aquest any com a pilot Yamaha, fitxa per la marca rival Honda i passa a liderar el projecte dels de l'Ala Daurada com a pilot de l'equip oficial patrocinat per Castrol. I el colombià David Alonso, de 20 anys, va ser campió de Moto3 el 2024. Actualment és quart al Mundial de Moto2, categoria la mitjana, en què hi ha aconseguit fins ara 2 victòries i un total de 7 podis. En el seu cas, Honda no ha especificat amb quin equip correrà la temporada vinent. Per tant, el que sí que queda completa és l'alineació de pilots d'Honda per l'any que ve, Fabio Quartararo, aquest segon equip oficial, Joan Zarco, l'LSR, i en el cas de Diogo Moreira i David Alonso ja veurem on els situen, tot i que a mi el nas em diu que Moreira, que està fent un bon any de debut, serà el que correrà amb el Castrol Honda oficial, i Alonso, que debutarà, té més números d'anar a l'LSR, però en tot cas això ja ens ho confirmaran oficialment des d'Onda.
0: En qualsevol cas, comencem ja a tenir força definida la graella de MotoGP per la temporada que ve.
4: Sí, comencem pels equips oficials. Ducati oficial seran Marc Márquez i Pedro Acosta, Aprilia, Pecco Bagnaia i Marco Bezzecchi, KTM, Àlex Márquez i Fabio Di Giannantonio, Honda, Fabio Quartararo, i com dèiem, ja veurem si Diogo Moreira o David Alonso, i a Yamaha els pilots oficials seran Jorge Martín i Ayogura. També sabem la formació de Gresini per l'any que ve, amb Joan Mir i Dani Olgado, i on queden places lliures és el Pramac Yamaha, on continuarà segur el turc Toprak Razgatoglu. Ja veurem per qui serà la segona moto. L'LCR ja m'ha explicat que serà o Moreira o Alonso. No s'ha anunciat res oficialment de l'equip BR46, el de Valentino Rossi, que corre amb motos Ducati. No està anunciat, però ja se sap que un dels pilots serà el murcià Fermín Aldeguer, i tampoc han anunciat res ni l'Aprilia Track House ni el Tech3, que és el satèl·lit de KTM. Queden, per tant, 7 motos lliures, comptant que les dues places no adjudicades d'Honda, ja sabem que, vaja, la Lada Horada ja té els 4 pilots amb contracte tancats, i els pilots en actiu, que a data d'avui no tenen moto per l'any vinent, són, malauradament, dos catalans, Alec Rins i Maverick Viñales, que a més ho tenen molt difícil per continuar, i també Raúl Fernández, Enea Bastianini, Luca Marini, Jack Miller, Franco Morbidelli i Brad Binder.
0: Ah, en seguirem parlant, lògicament, a mesura que ens avancem. Quim, gràcies.
4: Bona nit.
0: El millor que podem fer és marxar avui, de debò us ho dic. 3 minuts de 2 quarts que passen. Agraïm, com sempre, aquells que han fet possible el programa, començant per la Laia Biorrun, el control tècnic, i també la redacció d'esports de RAC1. Demà hi tornarem a partir de 2:15 de la nit, és a dir, horari habitual. Gràcies per ser-hi un dia més. Disculpeu aquests accidents, per això passa a les millors famílies, ja ho sabeu. Demà hi tornem. Gràcies, bona nit.
8: Tu diràs.
9: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som 1. Actualitzada al minut.
10: Alertes d'última hora.
9: Tot el que sona a RAC1.
10: Contingut exclusiu.
9: RAC+1.
10: Fàcil.
9: Ràpid.
10: Còmode.
9: RAC1.cat.
10: RACU.CAT.
9: RAC1.cat.
11: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 22 de juliol del 2026. I avui tindrem novament un dia assolellat, però amb alguns núvols, i continuarem amb la presència d'aquesta pols pesada en suspensió. La temperatura màxima al migdia baixarà una mica cap a l'interior, però es mantindrà bastant semblant a la resta del país. Això farà que encara puguem arribar als 39 o fins i tot als 40 graus al Pla de Lleida, i que seguim amb aquesta xafogó a la costa. De cara a la tarda, no es descarta alguna gota al Pirineu i fins i tot també al sud de les Terres de l'Ebre. En un dia que ens aixequem de dol perquè aquesta nit ha mort als 103 anys el gran mestre Josep Vallverdú. Al llarg de la seva carrera literària va publicar més de 200 títols com a narrador, com a poeta, com a dramaturg, com a assagista, com a traductor. Se'l recorda especialment per les seves novel·les infantils i juvenils, però sobretot per donar vida al gos entremaliat que difícilment oblidarem, el Rovelló. Vallverdú va ser un ferm defensor del català i de la catalanitat, i al llarg de la seva dilatada trajectòria se li van atorgar grans distincions de país com la Medalla d'Or, la Creu de Sant Jordi i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. En plana judicial, sapigueu que el camí de José Luis Rodríguez Zapatero es complica cada dia una mica més. Ahir l'empresari Julio Martínez Martínez va declarar davant de l'Audiència Nacional i va ratificar fil per randa tot el que havia explicat en una carta enviada al jutge dilluns. Bàsicament, que Zapatero va ser l'ideòleg del rescat de Plus Ultra a canvi de 500.000 euros. Mentrestant, el govern espanyol continua defensant la presumpció d'innocència de l'expresident. I parlem també avui de tabac a les terrasses, perquè té les hores comptades. El Consell de Ministres va proveir la nova llei antitabac, que inclou també les cigarretes electròniques i que multarà els menors d'edat que fumin o vapegin al carrer. La llei també marca que no es podrà fumar ni en platges, ni piscines, ni recintes exteriors on hi hagi espectacles públics. Aquest serà un dels temes d'avui. En parlarem amb el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, durant la tertúlia amb la Clara Ardèvol, el Ricard López, el Rodrigo Amírola i la Natàlia Rodríguez. En un dia en què continuem amb un ull posat a Mierla, o a Guadalajara, per l'incendi que ja ha cremat més de 30.000 hectàrees en una zona forestal, les autoritats són força optimistes i ja tenen entre el 60 i el 70% del perímetre força estabilitzat. I si ahir us avançàvem que RAC1 ha detectat que alguns cartells del transport públic van carregats de faltes d'ortografia garrafals, avui us podem explicar que l'AMB ja fa mans i mànigues per solucionar-ho. En les properes setmanes començaran a, per fi, diuen, canviar-los tots. Per cert, la polèmica per la gorra maga que duia Ferran Torres durant la celebració del Mundial s'ha anat fent gran aquestes últimes hores i ja ha arribat fins i tot a la Casa Blanca, que s'ha afanyat a fer un missatge a les xarxes socials fent de bandera amb un "tothom vol sumar-se al moviment". I per cert, si aquest estiu teniu aquells moments de no acabar de saber què fer, una mica d'avorriment, doncs estigueu ben atents a partir de les 11 al Món a RAC1, perquè parlarem dels Murdoku. Bàsicament són uns llibres de passatemps que s'han fet absolutament virals aquest estiu i que serveixen per resoldre crims i assassinats i misteris. Ho farem amb la Mireia Alonso, responsable de màrqueting i comunicació del joc. I amb tot això, més el que pugui anar passant, haurem arribat al migdia. Són les 7 i pràcticament 4 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull de la matinada. Pol Prats, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Nil Ferrés, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
5: Doncs sí, que ha mort als 103 anys el gran mestre Josep Vallverdú. No feia ni mig any que l'escriptor lleidatà, el creador del Rovelló, havia anunciat que es retirava definitivament de la vida pública. Ho va fer després de 70 anys de carrera i amb més de 300 llibres publicats. Vallverdú, evidentment, també va aprofundir en la història de les lletres catalanes amb estudis dedicats, per exemple, a Guillem Viladot o al rector de Vallfogona, i era també un gran defensor del català. Així de definia Josep Vallverdú a Catalunya després de rebre la Medalla d'Or de la Generalitat l'any 2019.
6: Perquè aquest és un país de laboriositat, que per mi vol dir catalanitat. Sabem qui som i sabem d'on som. Jo sé d'on sóc, d'una sòlida pàtria, generosa en constant desagnament, testimoni de segles, sempre jove, digna de ser viscuda i estimada.
5: Abans de morir, Josep Vallverdú també va rebre la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i també el Premi Folch i Torres.
2: Evidentment, la mort de Vallverdú ha provocat una onada de reaccions que el defineixen com l'últim gran mestre de la literatura catalana.
5: En una piulada a Twitter, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha escrit: "Gràcies per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions." En la mateixa línia, també a Twitter, el president Salvador Illa afirma que el seu llegat viurà en cada nou lector que va descobrir el plaer de llegir amb els seus llibres. A Lleida, on Vallverdú va néixer l'any 1923, el president de la Diputació, Joan Talarn, ha lamentat la mort d'un dels grans noms de les lletres lleidatanes i catalanes i assegura, dirigint-se directament a Vallverdú: "Josep, no te'n vas, fas encara més eterna la cultura catalana." També hi han reaccionat les principals institucions i entitats culturals que defensen el català, per exemple, Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua.
2: Avui és un dia d'aquells tristos, que és inevitable sentir, no?, que com se'n va una part vital i importantíssima del país. 103 anys, i ara ho deia el Pol, fa mesos, encara tenia vida pública, després va decidir retirar-se una miqueta més. La gent que va tenir la sort de conèixer-lo personalment, tothom el definia com una persona, sobretot, molt curiosa. El Josep Vallverdú no parava, i no parava d'escriure, no parava de dibuixar, i és un d'aquests cervells que jo crec que hauria d'estudiar la ciència, perquè com superant el centenari, és un d'aquests cervells que no parava tot el dia, i amb això hem de dir que com a país hem tingut una immensa sort de tenir una persona, doncs, que no parava sent tan brillant, i ara ho deia el Pol, no?, més de 200, pràcticament 300 títols en tots els àmbits de la literatura, un dels grans mestres que ens deixa. Què dius?
5: De fet, avui, Sergi, molts diaris expliquen que fins als seus últims dies, fins a aquests últims dies abans de morir, Vallverdú va estar a casa seva escrivint fins i tot alguns contes, encara doncs aplicant-se amb l'escriptura, tot i que ho havia deixat, evidentment, professionalment, però que això, que ho va fer, doncs, com deies tu, no?, fins als últims dies mantenint la seva passió i el seu amor per l'escriptura.
2: Totalment. Jo recordo molt una entrevista al Nació que li preguntaven, no?, li deien, bueno, per molts anys, quan just tenia 99, a punt de fer 100 anys, i ell deia que ell havia arribat al centenari per pura casualitat, que no tenia cap mèrit haver arribat als 100 anys, que ell havia arribat als 100 anys com podria no haver-ne arribat, no? I ell, precisament, amb allò de saber detectar les coses que valia la pena, ell deia que les casualitats de la vida eren les coses que més li fascinaven. És un dia un dia trist, i avui intentarem, doncs, recordar i lloar la figura de Josep Vallverdú. Són les 7 i 8 del matí. L'altre tema que avui omple les portades dels diaris és novament el futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, que s'embolica cada dia una mica més.
5: Sí, després que dilluns al vespre l'empresari Julio Martínez

0: Martínez acusés l'expresident espanyol d'haver gestionat el rescat de Plus Ultra a canvi de 500.000 euros. Ho va fer en un escrit. L'amic de Zapatero ho va ratificar tot plegat ahir davant de l'Audiència Nacional. És el mateix que també van dir, per exemple, en un altre escrit, els directius de l'aerolínia. Doncs bé, Martínez assenyala Zapatero com el cervell del negoci corrupte i li trasllada tota la responsabilitat de les gestions per aconseguir que el Consell de Ministres aprovés el rescat de 53 milions d'euros. I segons El Periódico, després d'aquesta declaració davant del jutge, el jutge Galama ha decidit citar els dos directius de Plus Ultra que haurien contractat els serveis de Zapatero, tot i que no té previst fer-ho, això sí, fins al setembre.
1: Zapatero, que encara no ha contestat a aquestes noves acusacions, però avui hem sabut que els seus advocats han demanat al jutge Galama que no aprofiti el cas Plus Ultra per investigar altres negocis de l'expresident espanyol.
0: Sí, segons El Periódico també, la defensa de Zapatero demana en un escrit que van enviar a principis de setmana a l'Audiència Nacional, però no diuen quan ho van fer. En aquest escrit exigeixen concretament que el jutge deixi fora del cas un pagament de 200.000 euros que Zapatero hauria rebut per un negoci a l'Amèrica del Sud. Argumenten que si el jutge hi fica el nas, es tractaria d'una investigació prospectiva. Adverteixen que no es pot fer servir una causa concreta, per exemple aquesta de Plus Ultra, com una excusa per explorar tota la vida d'una persona.
1: Mentrestant, Carles Puigdemont ha denunciat l'estat espanyol davant la Comissió Europea per negar-se a aplicar l'amnistia.
0: Sí, el seu advocat, Gonzalo Boy, ha presentat un escrit al qual ha tingut accés RAC1 exigint que la Unió Europea obligui els tribunals d'Espanya a complir amb els tractats europeus i, per tant, executar la decisió del Tribunal de Luxemburg, tot plegat després que dilluns el Tribunal de Comptes decidís no executar la sentència del TJUE i donés a les parts un termini de 10 dies per poder presentar al·legacions i, si ell vol, doncs, reobrir aquest cas. Un tràmit que endarrereix encara més l'aplicació de la llei perjudicant Puigdemont, Oriol Junqueras i també una trentena d'exalts càrrecs més del govern. En paral·lel, la Fiscalia Espanyola també ha reclamat al Tribunal de Comptes que vagi per feina i que es deixi estar d'al·legacions.
1: I, per cert, han condemnat 8 independentistes que l'any 2018 van boicotejar un acte de Societat Civil Catalana a Barcelona.
0: Sí, hi havia 18 manifestants al banc dels acusats. Els seus advocats havien demanat precisament que se'ls apliqués l'amnistia, però el magistrat ho va rebutjar perquè, segons ell, la protesta no tenia res a veure amb la independència de Catalunya. Finalment, el jutge n'ha condemnat a 8 d'ells per un delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i contra les llibertats públiques. A 2 d'ells els condemna a 2 anys de presó, a 2 activistes més, a 6 mesos a la Garjola i als altres 4 els obliga a pagar una multa de 1.800 euros cadascun.
1: Són les 7:10, més coses. L'AMB revisarà els cartells dels seus autobusos després que RAC1, amb una informació treballada per la Mariona Martínez, destapés ahir que n'hi ha molts amb faltes d'ortografia.
0: Si ara fa unes 24 hores us explicàvem que alguns cartells del transport públic, sobretot d'autobusos, tenien errades flagrants. Alguns textos, per exemple, s'hi podia llegir paraules mal escrites, com ara viatgen amb JA en comptes de GE. Les errades que hem detectat des de RAC1 afecten sobretot els vehicles de l'AMB i de Montbus, però també hi ha problemes amb el català, al tram o a Renfe. Doncs bé, com deies, arran d'aquesta notícia, un dels organismes afectats, l'AMB, ha posat fil a l'agulla i anuncia que revisaran tots els cartells i, evidentment, que canviaran tots aquells que tinguin errors.
1: Doncs això també està bé, és a dir, que les administracions puguin reaccionar també amb rapidesa arran de publicacions periodístiques com la que va treure ahir la Mariona Martínez aquí durant la tertúlia del món. Mentrestant, a Guadalajara, bones notícies perquè el macroincendi de Mierla podria quedar estabilitzat a les properes hores o a tot estirar en els propers dies.
0: Sí, tot i que continua actiu, ja ha cremat més de 30.000 hectàrees. Els bombers tenen entre el 60 i el 70% del perímetre estabilitzat. És força més que ara fa 24 hores. La situació és més favorable que els últims dies, però sent un incendi tan gros, encara no s'atreveixen a dir si serà avui mateix o si podria ser en els propers dies. Una altra bona notícia és que tampoc no ha crescut el nombre de municipis desallotjats, en són una trentena, i aquest mateix matí ja es podria autoritzar el retorn dels 1.200 veïns desallotjats.
1: Mentrestant, a Catalunya, avui puja encara una mica més el risc d'incendi i ja hi ha 5 espais naturals tancats, no?
0: Sí, són el de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà i avui s'hi sumen 2 més, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies. El mapa del Pla Alfa dels Agents Rurals indica que avui hi ha més de 500 municipis del país, per tant, més de la meitat d'una quarantena de comarques amb un risc molt alt o extrem d'incendi. Són els dos nivells més alts de tots. El risc d'incendi continua pujant, sobretot, per la calorada dels últims dies.
1: Ja que hi som...
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
1: Kenil, com pinta això d'avui?
3: Bon dia, doncs avui tindrem un dia assolellat amb algunes bandes de núvols que ens aniran creuant d'oest a est. Continuarem tenint aquesta pols en suspensió que ens fa veure el cel emblanquinat i avui la notícia més positiva és que la temperatura màxima al migdia baixarà algun grau a l'interior, però A la façana litoral, prelitoral, també a Ponent, seguirem tenint temperatures semblants a les que teníem ahir, per tant, tornarem a assolir aquests valors de 38-39 graus al Pla de Lleida. De cara a la tarda, no descartem algun ruixat molt local al Pirineu i també al massís del Port, però en principi hauria de ser poca cosa.
2: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
1: Un minut i mig i arribarem a un quart de vuit. Per cert, que parlant de la calor, Pol, en aquesta última setmana els centres sanitaris han atès vora 900 persones per les altes temperatures.
0: Sí, els centres d'atenció primària, els CAPs, han atès fins a 650 persones amb problemes de salut derivats de les altes temperatures i, a banda, hi ha unes 200 persones més que, en els últims 7 dies, han anat a urgències als hospitals per cops de calor, per insolacions, per deshidratacions, diguem-ho bé, o per síncopes. Per tant, estem parlant de més de 850 persones, vora 900 ateses per la calor.
1: I la polèmica per la gorra desafortunadíssima i lamentable, maga, que duia Ferran Torres durant la celebració del Mundial, doncs, oh sorpresa, ha arribat fins a la Casa Blanca.
0: Sí, recordem que dilluns, durant les celebracions del Mundial, el jugador del Barça duia una gorra vermella amb el missatge escrit en lletres blanques Make Spain Great Again. La notícia ha tingut força ressò, evidentment, als Estats Units, després que mitjans com la cadena Fox, molt amiga de Donald Trump, hagin publicat vídeos de Ferran amb la gorra que fa referència a l'eslògan del president dels Estats Units. I aquesta nit, el perfil oficial de la Casa Blanca ja ha reaccionat i ha publicat el missatge a Twitter dient tothom vol sumar-se al moviment, referint-se evidentment al moviment d'extrema dreta MAGA. Ferran encara no n'ha dit res de res al respecte, però en les últimes hores sí que ha publicat diverses fotos a les xarxes on surt encara amb aquesta gorra celebrant la victòria del Mundial.
1: Ai, senyor. I una altra de les notícies del dia, segurament de les últimes hores segur, és, i que portarà cua, perquè és un dels grans debats. És un d'aquells grans debats, de fet, bastant polaritzats, on hi ha dos bàndols que difícilment es posaran d'acord. La nova llei antitabac, que prohibirà fumar a les terrasses i que, a més, preveu multes pels menors d'edat a qui enxampin fumant.
0: Sí, el govern espanyol ha fet un pas més per prohibir el tabac a bars i restaurants, a totes les platges i fins i tot als concerts a l'aire lliure. El Consell de Ministres va aprovar ahir la nova llei antitabac, que per primer cop també inclou les cigarretes electròniques i preveu multar fins i tot els menors d'edat que fumin o que vapegin als carrers. Les multes, òbviament, les pagarien els pares. Ho anunciava tot plegat la ministra de Sanitat, Mònica García.
4: Un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
0: La llei encara no s'aplicarà, primer de passar pel Congrés i després encara de tornar al govern espanyol perquè l'aprovi definitivament i es publiqui al BOE. Tot plegat encara s'allargarà uns mesos més.
1: Avui en parlarem a la tertúlia aquí al Món RAC1 amb la Clara Ardèvol, el Ricard López, el Rodrigo Amirola i la Natàlia Rodríguez, i amb ells també parlarem amb el secretari d'Estat de Sanitat, amb el Javier Padilla, per parlar d'aquesta llei antitabac i també de la llei del medicament, una altra de les lleis que ahir va aprovar el govern espanyol i que també implica alguns canvis a les farmàcies que a partir de les 8 repassarem. Més coses, els Mossos han detingut el presumpte sicari que va matar a trets un nen de 15 anys al Parc de la Pegaso, a Barcelona.
0: L'arrestat té 21 anys i és el segon detingut per aquest crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho anunciava ahir des del Parlament.
5: Dels 7 tiroteixos amb víctimes mortals que hem tingut recentment, tots ells estan relacionats amb la indústria criminal de la droga. De fet, avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: El primer detingut per aquest cas continua a la presó.
1: I també tenim novetats sobre el cas Andic. A les últimes hores, una testimoni ha afirmat que Isaac Andic i el seu fill Jonathan van anar a Montserrat com a part d'una teràpia extrema per reconciliar-se.
0: Si es tracta d'una dona britànica d'uns 50 anys que treballa d'intèrpret i que puntualment fa encàrrecs per la terapeuta de la família Andic. Aquesta dona ha declarat davant dels Mossos. La terapeuta és una dona que la jutgessa del cas ja va interrogar fa temps perquè sospita que podria haver tingut alguna cosa a veure amb la mort d'Andic. Doncs bé, aquesta dona britànica, que dèiem, ha assegurat als Mossos que la teràpia que feien pare i fill preveia viure plegats una situació extrema en un barranc. Segons ella, l'excursió que van fer tots dos a Collbató era precisament per viure aquesta experiència, per dir-li d'alguna manera, i afirma que ella mateixa, aquesta dona britànica, va acompanyar almenys un cop a Jonathan Andic fins a la ruta de Collbató en el desembre del 2024 i va haver l'accident mortal.
1: I atenció si habitualment circuleu en cotxe o moto per Barcelona, perquè les properes dues setmanes es tallarà cada nit un tram de la Ronda de Dalt.
0: Sí, el motiu són les obres per cobrir el tram d'Horta-Guinardó entre l'avinguda Vallcarca i la Vall d'Hebron. Són 300 metres i aquests talls seran només les nits entre setmana, de dilluns a divendres. S'allargaran fins al 6 d'agost.
1: I Bernat, pel que fa als esports, hem de tornar a parlar de Ferran Torres perquè el seu futur continua en l'aire.
6: Tot i que el seu gol a la final del Mundial no varia els plans del Barça, el blaugrana té un any més de contracte i la postura del club és la de sempre, renovar abans de començar la temporada. Al Barça no li consta l'interès de cap equip i vol oferir-li la renovació, però dins de l'escala salarial que li pertoca i sense estirar més el braç que la màniga. En canvi, Ferran Torres estaria en una posició molt favorable perquè, segons l'equip, el Real Madrid i el PSG estarien a la llista de pretendents del valencià. L'entorn del davanter, però, té previst reunir-se la setmana que ve amb el Barça per encetar la negociació de la renovació, de moment, sense cap proposta del club blanc.
1: El Barça farà oficial avui ja, Dejemi, o sí, quan?
6: Avui hauria de ser el dia, ho va confirmar ahir Joan Laporta en arribar a Barcelona després d'uns dies als Estats Units, on va seguir els darrers partits del Mundial. El següent a arribar serà Jesse Visibo. El Barça té lligat l'extrem belga de 18 anys i estan enllestint tota la documentació per fer oficial també el traspàs del jugador del Bruges. L'Espanyol, per la seva banda, va golejar ahir per 4-0 al Pau francès, el segon amistós de pretemporada, i pel que fa a segona divisió, el Girona disputa avui un amistós contra l'Olot a les 8 del vespre. I un últim apunt en futbol, el Chelsea ha signat el migcampista anglès Morgan Rogers, procedent de l'Aston Villa, a canvi de 137 milions d'euros.
1: Com?
6: Sí, sí, és el segon fitxatge més car de la història de la Premier League i el quart més car de la història del futbol.
1: 137 milions d'euros?
6: Una barbaritat.
1: La pregunta ja no és com, que és la que m'ha sortit a mi de dins, sinó és qui. Vull dir, qui és Morgan Rogers? 137 milions d'euros.
6: Ho parlàvem abans, hem hagut de buscar la cara d'aquest jugador per saber, per ubicar-nos una mica sobre qui era.
1: A partir d'aquí, després, pues, el Barça intentant fitxar Julián Álvarez, posant 100 milions sobre la taula, doncs clar, és que
6: el mercat està com està.
1: Milions, mare meva.
6: Sí, sí.
1: Què més?
6: En bàsquet, el Barça també té el seu fitxatge, el sisè fitxatge d'aquest estiu, Stanley Umudi, nascut a Portland, té 27 anys i és una l'E físic d'1,98 que també pot fer d'escolta. En ciclisme, Remco Evenepoel es va imposar a l'única contrarrellotge individual del Tour de França i se situa a 4 minuts i 32 segons de Tadej Pogacar. Avui, 17a etapa de 174 quilòmetres.
7: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: El trànsit.
7: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
1: Anem cap al RAC, allà hi tenim comptant cotxes al Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
8: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant que tenim actiu un accident a la AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis que en direcció Girona doncs talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim un vehicle variat a la C58 que es troba al voral entre Ripollet i Barberà del Vallès en direcció Sabadell. Per últim, també destaquem les congestions molt intenses que hi ha hores d'ara al vessant Besòs. Tenim retencions en tot el nord de la Trinitat que de retruc deixen afectacions dels primers trams de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
9: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
10: Kia, movement that inspires.
1: El dia que va fer 100 anys, un dels regals que va rebre el Josep Vallverdú va ser un disc. Li va donar la seva dona, l'Antonieta Vilajoliu. I a dins hi havia només 4 cançons. Eren 4 dels seus poemes musicats que, per sorpresa, sense que ell ho sabés, doncs la seva dona li havia encarregat al Jordi Muntanyaz.
11: Mai no m'havia passat abans girar els ulls entorn i constatar que termes, objectes i persones no tenen cap sentit si no els fas teus.

0: RAC1.
1: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
2: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
3: Aquadis Ponés, Aquadis Ponés.
4: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
5: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masachs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masachs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masachs.com.
6: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
7: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
8: Som la gent blaugrana.
6: Això és una realitat.
7: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
9: El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
10: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
9: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
11: El coixí crema. La casa bull. I tu encara enganxat al sofà?
12: Vine a Servei Estació, però vine amb abric.
11: Hem derrotat la calor amb aires condicionats portàtils. Te'ls emportes avui i tens aire fresc al moment, sense instal·lació.
12: Però espavila, queden poques unitats. Van que volen. I també tenim ventiladors de sostre, de peu i de mà, per refrescar-te on vulguis.
11: I ara, amb la compra d'un aparell per combatre la calor, gelat de regal. Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols.
13: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
14: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
15: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
16: Propera parada, plaça Lesseps.
13: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
17: Actualitzada al minut.
18: Alertes d'última hora.
17: Tot el que sona a RAC1.
18: Contingut exclusiu.
17: RAC+1.
18: Fàcil.
17: Ràpid.
18: Còmode.
17: RAC1.cat.
18: RACU.CAT.
17: RAC1.cat.
19: El món a RAC1. Amb Sergi Ambudio.
20: 7:28.
21: La xarxa de concessió

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
4: Sona bé!
3: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
4: Sona el nou Micra!
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno Nissan!
3: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Són 2:15 del matí, bon dia Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber, Xavi Pardo, Pol Prats, Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que ha mort als 103 anys l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, el creador del Rovelló, era l'últim gran mestre de la literatura catalana, deixar un llegat de 300 obres publicades en 70 anys de carrera.
3: L'Audiència Nacional citarà a declarar els directius de Plus Ultra pel cas Zapatero, ho treu el periòdico, això després que Julio Martínez ratifiqués davant del jutge que l'expresident hauria cobrat 500.000 euros per gestionar el rescat de l'aerolínia a la Moncloa, però li manté la confiança a Zapatero.
2: Carlos Puigdemont ha denunciat l'estat espanyol davant la Comissió Europea per negar-se a aplicar la llei d'amnistia. L'organisme no té l'obligació d'acceptar la denúncia, però si ho fa, el tràmit es pot allargar més de 2 anys.
3: L'AMB canviarà els cartells dels seus autobusos que tinguin faltes en català, això després que RAC1 us hagi avançat que hi ha errades greus en diversos vehicles.
2: A Guadalajara, el macroincendi de Mierla podria quedar estabilitzat en les properes hores, ha cremat 32.000 hectàrees, però les condicions han millorat, encara hi ha una trentena de pobles desallotjats.
3: I la Casa Blanca celebra que Ferran Torres portés una gorra amb l'eslògan MAGA de Donald Trump. El govern dels Estats Units ha aplaudit el gest del Blaugrana, però Ferran encara no n'ha dit ni piu.
4: El Barça, però, vol renovar el davanter valencià davant d'una possible ofensiva del Real Madrid i el PSG per fitxar-lo, tot plegat el dia que el club blaugrana farà oficial l'anunci de Karim Adeyemi. I quan passin 20 minuts de la 1 del migdia, arrencarà la 17a etapa del Tour de França amb BNP Pools segon a la general a 4 minuts i 32 segons de Tadej Pogacar.
0: El temps, Nil Ferrés, bon dia.
5: Bon dia, doncs avui tindrem un dia assolellat amb algunes bandes de núvols alts i mitjans que ens aniran creuant d'oest a est. Continuarem tenint aquesta pols en suspensió i tot plegat en un dia en què la temperatura màxima baixarà algun grau a l'interior, però la façana litoral, prelitoral i a ponent es mantindrà amb valors que podran tornar a assolir els 38-39 graus al Pla de Lleida. De cara a la tarda no descartem algun ruixat molt local al Pirineu, Prepirineu i al Massís del Port.
0: I amb Naturgy sapiguem la qualitat de l'aire, Nil.
5: Doncs avui mantenim els semàfors vermells i grocs a l'interior, també en alguns nuclis urbans de la costa, que fan que tinguem una qualitat de l'aire entre regular i desfavorable.
6: 15 a 40, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy.
7: Senyora rentadora.
8: Diguin, diguin, diguin.
7: Què fa?
8: Jo res.
7: Se'n riu de mi?
8: Mai.
9: Crec que està fent servir el mode eco.
8: Clar, així estalvia un 33%.
6: Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
11: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Anem al regallà i tenim comptant cotxes com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
12: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident de la AP7 a Sant Julià de Ramis que en direcció Girona continua tallant un carril de circulació. També continua aquest vehicle variat a la C58 que es troba al voral entre Ripollet i Barberà del Vallès en direcció Sabadell. Per últim, també destaca la congestió intensa que hi ha al vessant Besòs, cues en tot el nus de la Trinitat que de retruc afecten els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem força lentitud a la AP7 en direcció Tarragona, al punt de Montmeló i també el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
13: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet.

0: prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: Obrim el diari del món a RAC 1. I ho fem, com sempre, començant amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
3: Bon dia.
2: Mariona Martínez, bon dia.
4: Bon dia.
2: Lluna Belani, bon dia.
5: Bon dia.
2: Avui tots els diaris del País reten homenatge a Josep Vallverdú, que ha mort als 103 anys. La premsa coincideix en definir-lo com l'últim gran mestre de les lletres catalanes i destaquen el seu paper com a defensor del territori i, sobretot, i en especial, de la llengua.
6: A La Vanguardia, Francesc Pombí el descriu com un dels autors catalans més prolífics, amb títols que han marcat una generació sencera com el rock El Drapaire o la sèrie de Rovelló. Destaquen que les seves obres abasten tots els gèneres, l'infantil i el juvenil, però també l'assaig, la memòria o la poesia.
7: El diari ara dedica a Josep Vallverdú la gran foto de portada i titula Mor el tòtem de la literatura infantil i juvenil. En pàgines interiors, Jordi Nopca remarca que Vallverdú es va dedicar a aixecar amb una constància, exigència i heterogeneïtat admirables, una de les obres més prolífiques de la literatura catalana contemporània. I lamenta que Catalunya perd una de les veus més prolífiques amb grans referents com Josep Maria de Sagarra o Agustí Calvet.
8: El periòdico va en la mateixa línia i lamenta que la literatura catalana perd un dels seus autors més prolífics i reconeguts amb obres que han passat de generació en generació.
6: El Segre afirma que tant Lleida com Catalunya van perdre ahir un dels seus escriptors més prolífics. Es refereix a Vallverdú com el geni lleidatà i assegura que romandrà amb nosaltres per sempre gràcies a una obra que han lluernat tant a grans com a petits.
7: En la mateixa línia, Vilaweb lamenta la mort del que considera el degà de les lletres catalanes i més enllà de la seva trajectòria com a escriptor, ressalta el compromís cívic de Vallverdú com una de les veus centrals de la recuperació cultural de Ponent i destaca que la seva obra i la seva activitat pública van combatre la idea d'una Lleida perifèrica i desconnectada del país.
8: El Nació Digital destaca els reconeixements que va rebre Vallverdú al llarg de la seva vida com la Creu de Sant Jordi o la Medalla d'Or de la Generalitat, però apunta que el màxim reconeixement és el dels seus lectors i de tots els que el van conèixer, i el defineix com un homenot de la literatura catalana que des de Ponent ens deixa un llegat immens.
6: El Nacional parla d'un dia negre per la literatura catalana. El diari fa un repàs extens de la seva vida i trajectòria i recorda les paraules de Vallverdú en l'acte celebrat pels seus 100 anys. L'escriptor no defalleix i sap que almenys una part de la seva obra sobreviurà.
2: Avui que tots els diaris també destaquen en portada les novetats sobre el cas Zapatero, després de la declaració ahir de Julio Martínez Martínez a l'Audiència Nacional, tant la premsa d'aquí com la de Madrid posen en dubte el suport del govern espanyol cap a l'expresident.
7: A La Vanguardia, Jordi Juan és molt clar i diu que a partir d'ara serà la paraula d'aquests dos empresaris contra la de Zapatero. Ara bé, més enllà de la investigació judicial, assegura que si es confirmen les sospites, l'expresident espanyol hauria mentit a tothom, al jutge, al Senat i en la seva única intervenció pública. Això, diu, és la pitjor taca per ell, per al govern i per al socialisme espanyol. I ho remata sentenciant que ara ja no es pot amagar la taca perquè, diu, és massa evident.
8: El periòdico titula en l'editorial Suport a crítica a Zapatero. Destaquen que el més rellevant des del punt de vista polític és que ara la investigació incorporarà informacions coincidents per part dels diversos investigats. Ressalten que el suport del govern i del PSOE a l'expresident espanyol resulta cada cop més difícil de distingir d'un suport incondicional.
6: David Portabella escriu al Punt Avui que és una incògnita si l'Audiència premiarà Julio Martínez, igual que el Suprem va premiar en el seu moment a Aldama, però assegura que copiar el manual del corruptor segur que dinamita la defensa de l'expresident Zapatero.
7: En aquest sentit, bona part de la premsa a Madrid aprofita el cas de Zapatero per carregar contra la Moncloa. El Mundo opina en la seva editorial que la declaració ahir de Julio Martínez Martínez a l'Audiència Nacional estrenya el setge sobre Zapatero, però involucra també Pedro Sánchez. Avisa que el relat de la defensa de l'expresident espanyol per part de la Moncloa és cada vegada més difícil de mantenir.
8: L'ABC fa un pas més i apunta directament Pedro Sánchez com el denominador comú de totes les trames de corrupció que envolten el PSOE. Afirma que Zapatero no hagués pogut aconseguir tants beneficis personals sense el favor de Sánchez i l'acusa d'haver consentit tot un encadenament de corrupció.
6: I La Raó critica que el PSOE vulgui sembrar dubtes sobre les investigacions judicials que afecten el partit i creu que la por comença a aprofundir a les bases de la Moncloa i avisa que si continuen apareixent indicis contra Zapatero, cada vegada serà més difícil justificar la defensa incondicional que manté el govern espanyol.
2: 22 minuts i les 8. Hola, Carles Fernández, bon dia.
3: Hola, Sergi, bon dia. Encara no tens reservat el teu estiu i al teu cap només hi ha un lloc per una cosa, que és gaudir. Per sí. Això aquest és el moment per reservar amb RAC Travel. I el millor, si el combustible s'apuja, el teu preu es manté igual. Des de només 575 euros, viatge a destinacions com Egipte, Riviera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i molts més. O gaudeix de creuers de 7 dies des de 599 euros. Aprofita les últimes places i no et quedis sense el teu viatge aquest estiu, perquè quan tot està organitzat, al teu cap li costa trobar complicacions. RAC Travel, viatges que surten rodons.
2: Som-hi, no?
3: Anem-hi, anem-hi.
2: Tornem.
4: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa't en el 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
5: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
9: Tres ulleres? Increïble.
10: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
11: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
12: No ho comparteixo.
11: El que he dit?
12: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
11: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
14: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
15: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
19: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
7: 4, 8, 10, 17 i 37. Els sols, el 5 i el 7.
19: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: 7:42. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Aquí se li entrevessarà aquest matí el Xuxu.
3: Aquest matí a totes les persones que porten el seu gos a la platja si llegeixen la carta que signa Rosana Puig al periòdico. Denuncia que se l'emporten, tot i que moltes platges el seu accés està expressament prohibit. La gota que fa vessar el got, segons l'autora, és que quan se'l recorda la prohibició, els amos argumenten que el seu gos està controlat i ho remata dient que si cada persona decideix quan complir les regles segons el seu criteri, deteriorarem la convivència i el respecte mutu.
2: Zoe Ribaudí, bon dia.
20: Bon dia.
2: Quina notícia falsa hem trobat avui?
20: Que Marc Cucurella es va endur el trofeu del Mundial dins d'una bossa d'escombraries. Oh, sí. Es tracta d'una imatge que s'ha fet molt viral a les xarxes, però que és enganyosa. El que du a la bossa no és el trofeu oficial, sinó una rèplica de Lego que la mateixa FIFA va regalar als campions després de la final. N'informa Neutral.
2: La notícia que fa la volta al món.
0: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
8: Disney ha engegat una nova ronda d'acomiadaments que afectarà centenars de treballadors de diferents divisions del grup. És la tercera retallada de plantilla que fa aquest 2026 i arriba, paradoxalment, coincidint amb l'estrena de dues grans apostes de la companyia, Hoppers i Toy Story 5. D'entre totes les àrees més afectades són Pixar i National Geographic. Tot plegat forma part de la nova estratègia de Disney de produir menys per prioritzar la qualitat. Ho llegim a Variety i The Hollywood Reporter.
21: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
0: Xarxa Hyundai de Barcelona.
2: Nil Ferrés, bon dia.
22: Bon dia.
2: Els humans compartim la intuïció geomètrica amb els micos.
22: Sí, un estudi revela que els babuïns i els macacos poden reconèixer una mateixa figura encara que canviï de mida o estigui girada, una habilitat comparable a la dels infants en edat preescolar. Això ens diu que les bases de la geometria no són exclusives dels humans, sinó que són una capacitat que compartim amb altres espècies de primats. La recerca l'ha liderat un equip d'investigadors nord-americans.
2: Marc Margarit, bon dia.
23: Bon dia.
2: Qui ha entrat a fer un tallat en un bar de Ribes de Freser?
23: Una vaca. L'animal... Què? Una vaca, sí. L'animal va entrar per la porta principal de l'establiment quan es va despenjar de la resta del grup. Ah. Per sort va sortir pel mateix lloc, pel qual va entrar uns segons més tard i sense fer mal a ningú, més enllà de l'ensurt que es van endur els clients que allà esmorzaven. L'anècdota l'han captada les imatges, les càmeres de seguretat i la recull el 9-9.
2: I encara sobre animals, els habitants del zoo de Barcelona passaran menys calor.
3: A partir d'ara menjaran plats especials com gelats de cucs per les mangostes o peix amb gel pels lleons marins. Oh. És una mesura activada per garantir el benestar dels animals amb l'arribada de la calorada. També han adaptat la ventilació i els espais de bany dels hàbitats i han augmentat la freqüència de les dutxes pels pandes vermells o els elefants. Ho llegim al Nacional.
2: En canvi, a qui li sortirà més car refrescar-se aquest estiu?
20: A tots aquells que vagin a piscines municipals de pobles on no estiguin empadronats. Desenes de municipis d'arreu de Catalunya han establert quotes més altes pels habitants dels municipis del voltant. En alguns casos pot arribar a triplicar-se respecte al preu dels veïnats del poble. Una pràctica que, segons la síndica de Greuges, vulnera el principi d'igualtat i no té cobertura legal. Ho llegim al crític.cat.
2: Filmin bat el seu propi rècord amb facturació de 30 milions d'euros.
24: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
25: La plataforma de cinema independent barcelonina augmenta els seus beneficis un 12%, la xifra més alta en els seus gairebé 20 anys d'història. Durant l'any 2025 ha guanyat 2 milions d'euros en benefici net i ha augmentat la plantilla un 6%. La gran aposta de la companyia ara és la inversió en tecnologia per llançar noves eines de recomanació interactiva. N'informen diversos mitjans.
26: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
27: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
28: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
2: I com que el Guillem Tarrés ha acabat fart de tantes xarxes socials durant la temporada regular, ja sabeu que aquest estiu ens vol donar alguns consells per desconnectar una mica de les pantalles.
29: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
2: Bon dia, Guillem.
30: Bon dia. Un dels meus passatemps preferits, ara que estic fent una desconnexió de xarxes, és revisar quines són les factures amb el termini vençut que encara no m'han pagat i insistir a les empreses perquè facin el favor de pagar-me. Ser autònom és molt entretingut, sobretot a l'hora de cobrar. Tu saps que has generat uns diners, però mai saps quan els cobraràs. És una mica com esperar els Reis Mags, però els regals els has comprat tu. Fa molta il·lusió pensar que encara hi ha diners per arribar, però que no saps quan arribaran. El que sí que arriba puntual és el lloguer, la quota d'autònoms i els terminis per pagar l'IVA. I de moment Hisenda encara no accepta la il·lusió com a mètode de pagament. Avui m'he entretingut reclamant una factura d'una feina que vaig acabar i entregar el 12 d'abril. El termini per pagar era de 60 dies i avui ja en fa més de 100. Després de més de 5 correus reclamant el pagament, sé que algun dia, almenys esperat, em llevaré i hauré cobrat. Quin gran passatemps, això de ser autònom.
29: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata. Xocolata.
2: Obrim les pàgines d'esports. Bernat Balboa, bon dia.
4: Bon dia.
2: Els jugadors de la selecció espanyola s'enduran 750.000 euros com a premi per guanyar el Mundial.
4: És una prima rècord. La federació rebrà prop de 50 milions d'euros i destinarà el 45% dels ingressos per als jugadors i cost tècnic. El pacte ha estat el mateix que el de l'Eurocopa. La plantilla renunciava a cobrar durant la fase de grups, però començava a generar ingressos a partir dels quarts de final. El resultat, 750.000 euros per a cadascun dels jugadors.
2: La notícia fric.
5: Rodi Motor Services patrocina aquest espai.
20: Doncs Seattle ja té una nova estrella viral i és del regne animal. Es diu Jimothy i és un rentador que ha enamorat a tothom a les xarxes per la seva peculiar aparença. Té la columna vertebral més curta del normal i això fa, bueno, li dona un cos més rodó i compacte. La responsable de fer-lo famós ha estat Kiana Hall, que és una usuària que el va gravar amb el mòbil perquè d'entrada es pensava que era un gat, però al final resulta que no. Amb això el Jimothy ja s'ha convertit en la mascota més estimada d'internet.
2: Pobret. I avui dimecres fem lectura de la premsa del cor en diagonal.
20: Sí, avui totes les revistes porten en portada les imatges del triomf d'Espanya al Mundial. Setmana, per exemple, recull les millors imatges dels campions amb la seva gent. Un dels grans protagonistes ha estat Lamine Yamal, que se'l veu amb la seva parella, la creadora de contingut Inés García, o amb el seu germà Kane, però també les llàgrimes de Messi o les millors imatges de la família reial.
6: Lectures repassa les millors anècdotes del rodatge de la nova pel·lícula de Christopher Nolan, l'Odissea. Explica, per exemple, que Matt Damon va haver de perdre 15 quilos per interpretar Odisseu o que bona part del repartiment va aprendre a navegar i a remar. També recull declaracions d'Anne Hathaway, que assegura que, igual que la pel·lícula, també ha trobat l'amor i està a l'espera de ser mare del seu tercer fill.
20: I Setmana també publica en exclusiva imatges de la nova parella sorpresa de l'estiu, que són l'actriu Carolina Juste i el futbolista Héctor Bellerín. Se'ls ha pogut veure passejant i esmorzant junts en un parc en una actitud molt afectuosa.
2: I avui, que és Santa Maria Magdalena, és l'aniversari de...
20: Del futbolista Marc Cucurella, que fa 28 anys, l'actriu i cantant Selena Gomez, Los Magos de Waverly Place, Only Murders in the Building, que en fa 34, la dissenyadora Agatha Ruiz de la Prada, que en fa 66, Home. I l'actor William Dafoe, de Spider-Man, El Faro, American Psycho, que fa 71 anys.
9: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil, a l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
2: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui, Lluna?
6: La del diari Ara, que signa Josep Ramoneda, reflexiona sobre com pot ser que fa 4 dies es cregués la fabulació que la independència era a tocar i ara el clam de la Roja ressoni per tot Barcelona. Considera que les societats tenen moltes més tecles que les propostes amb què se les intenta enquadrar. També ho atribueix al fet que hi hagi 9 jugadors catalans, 8 d'ells del Barça. I conclou amb un. I ara resulta que Catalunya ha guanyat el Mundial per Espanya. Som humans, és a dir, imprevisibles en la manera d'adaptar-nos a cada circumstància.
10: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
11: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
12: Ho veieu?
13: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
2: 9 minuts i les 8, ara tornem.
14: A Renfe, a partir d'ara, podràs portar el teu gos de fins a 40 quilos a pràcticament tots els trens i a totes les estacions del recorregut. Cada tren de Renfe reserva 2 places específiques per a ells, amb seient propi al costat de la finestreta. Només hauràs de presentar la seva documentació sanitària i complir unes normes senzilles perquè la convivència a bord sigui còmoda per a tothom. Comprar el bitllet ara és més fàcil. I a l'AVE, l'ABLO, l'Euromed, l'Intercity i l'Avant, el teu gos viatja amb kit inclòs. Tota la informació al web i a l'app de Renfe.
15: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
16: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
31: No ho comparteixo.
16: El que he dit?
31: No, la banana. Aquesta setmana la banana 0,99 al quilo.
16: I la nectarina 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi.es. Aldi.
31: Que poc que costa comprar bé.
0: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
1: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
8: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
12: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Propera parada, plaça Lesseps.
19: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
21: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
22: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: 5 i les 8. Posem el català a la maleta amb l'Abel Espinosa, lingüista de RAC1. Avui toca Antilles.
23: Doncs sí, és ben probable que hagis sentit parlar algun cop d'una illa del Carib anomenada Montserrat. I com que és un nom tan comú i familiar, potser mai t'has parat a pensar que, òbviament, aquell topònim té un origen netament català. I tot, segons diuen, gràcies a Cristòfol Colom. L'any 1493, el navegant genovès... Ai, mira, un rodolí. Doncs va topar amb l'illa i va donar-li aquest nom en honor a la Mare de Déu de Montserrat. Algunes cròniques expliquen que la serralada que hi ha al centre de l'illa recordava el perfil característic de les muntanyes que protegeixen la Moreneta, i per aquest motiu va decidir donar-hi el seu nom. De tota manera, ara això li podeu explicar als habitants de l'illa, que de fet són ciutadans de ple dret del Regne Unit, mentre compartiu un xarrupet d'aromes de Montserrat.
2: I a aquesta hora, aquest estiu, sempre intentarem que algun dels nostres oients ens aporti un aprenentatge bàsic sobre la vida que hagi guanyat amb la seva experiència. Avui?
20: Sobre... Avui ens porta aquest consell el Joan, i alerta, la cinto, aquí, i alerta tothom, llibreta i boli a la mà, perquè el Joan és tot un pou de saviesa.
32: Doncs jo volia dir una frase que sempre m'ha dit mon pare, que és intenta passar el cap vespre, però no has passat des de matí. Aquesta frase li va dir el seu padrí un dia que tots dos van anar a pesar un camió de patates. Quan estaven a punt de pesar-les, el seu padrí li va dir a mon pare que baixés del camió, perquè si no, contaria el seu pes com si fossin patates. I llavors l'home que s'encarregava de pesar les patates li va dir que pugés en el camió, que així pesaria més i podria cobrar més. A la qual el seu padrí li va dir baixa del camió, que han de ser honest. I llavors aquell home li va començar a dir que així no arribaria mai enlloc, que seria pobre tota la seva vida i no sé què. I després de pesar-ho i tal, van pujar en el camió i va ser quan el padrí li va dir a mon pare lo de intenta passar el cap vespre però no has passat el matí.
20: Una gran frase, és a dir, heu de poder, a la nit heu de poder anar al mateix lloc on heu anat al matí. Almenys aquí a Catalunya, perquè sabeu que Catalunya és molt petit i si tu marxes d'un lloc fent un numeret, el més probable no és que no tornis a veure aquesta persona mai més, sinó que l'endemà al matí te la trobis fent cua al Bon Preu Esclat. Llavors aquí ja sí que la tenim ben liada. Així que tothom a fer-li cas al Joan i recordeu la frase, intenta passar el cap vespre per on has passat al matí.
2: Molt bona frase.
20: Oi que sí.
2: Recordeu que si teniu ganes de compartir amb nosaltres el vostre consell, ens el podeu fer arribar al 669 10 10 10. I com cada estiu, arribarem a les 8 repassant aquells concerts del dia en què encara hi pugueu anar, Lluna.
4: Doncs, Sergi, avui a 2:15 de la nit actua Maria Becerra al Poble Espanyol. Podeu comprar entrades al web del Bars Festival i el preu oscil·la entre els 60 i els 80 euros. Un altre gran nom és el de Chayanne, que fa un concert al Palau Sant Jordi a les 9 del vespre. Trobareu les entrades a partir de 66 euros. Oh, yeah.

A Razzmatazz, a les 8 del vespre, actua el grup de rock neozelandès de Datsuns. L'entrada costa 25 euros. Per acabar, podeu anar a veure Roger Mas, gran, que actua amb tota la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a les 10 de la nit al Teatre Grec. Els tiquets a 28 euros.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Hi ha moltíssimes maneres de defensar la teva llengua, parlant-la amb tanta gent com puguis, mantenint-la sempre que puguis, estudiant-la, ensenyant-la. El Josep Vallverdú va defensar la nostra llengua de totes aquestes maneres i de tantes altres com va poder. I fins a l'últim dia dels gairebé infinits que va viure. Segurament la manera més rellevant amb què ho va fer, amb què va defensar la nostra llengua, va ser aconseguint que generacions i generacions s'iniciessin en la lectura en català gràcies a un gosset entremaliat que ja mai oblidarem. El Rovelló és la figura que potser quedarà en primer pla en l'imaginari col·lectiu, però el llegat de Josep Vallverdú és inacabable, és inesgotable i, des d'avui mateix, etern. La seva manera d'estimar la nostra llengua és el camí. Aquest matí és inevitable que el país es desperti amb certa sensació de tristor, amb certa sensació de buidor, perquè se'n va una de les figures més rellevants de la història contemporània del país. Perdem la persona, però ens queda el seu gran regal, la seva extensíssima obra, que faríem bé, entre tots plegats, de preservar i, sobretot, de reivindicar. Ah, i també faríem bé d'estudiar. El mateix Vallverdú deia, en una entrevista al Nació, just abans de fer 100 anys, que mai havíem anat al fons de la seva obra. Potser ha arribat el moment de fer-ho. Avui només cal fer un cop d'ull als diaris per adonar-te de qui era i de tot el que significava Vallverdú. Els que van tenir la sort de conèixer-lo personalment diuen que era un home sensat, un home curiós, especialment curiós, un home molt generós i, sobretot, d'una saviesa formidable. Amb més de 100 anys, hi dibuixava i escrivia cada dia. És un d'aquells cervells que hauria d'estudiar la ciència. No per la longevitat, perquè el mateix Vallverdú els diria que va assolir el centenari per pura casualitat, sinó per aquella capacitat admirable de no parar mai. En el seu cas, i per sort nostra, de no parar mai de crear. Descansa en pau, Josep Vallverdú, i sobretot, infinites gràcies. Són les 8:02. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 22 de juliol del 2026.
2: I pel que fa al temps, avui la temperatura màxima baixarà alguns graus respecte ahir a l'interior, però al litoral, prelitoral i ponent, la temperatura serà semblant, amb valors de 38-39 graus al Pla de Lleida. Tot
3: i pel que fa al
2: dia, que serà assolellat i, en general, amb la possibilitat d'algun ruixat puntual de tarda al Pirineu i també al massís del Port.
4: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que continua actiu aquest accident de la AP7 a Sant Julià de Ramis, que en direcció Girona doncs, provoca encara poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, però, continua aquest vehicle avariat a la C58, que es troba al voral, el tram entre Ripollet i Barberà del Vallès en direcció Sabadell, que també provoca un quilòmetre de lentitud.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. És una de les notícies d'impacte de les últimes hores, ho dèiem ara al davantal, la mort als 103 anys del gran mestre Josep Vallverdú. No feia ni mig any que l'escriptor lleidatà, un dels més prolífics de casa nostra, havia anunciat que retirava definitivament de la vida pública. Va ser el passat mes de febrer, quan va explicar que penjava la ploma després de 70 anys de carrera literària i d'haver publicat més de 200 títols com a narrador, com a poeta, com a dramaturg, com a assagista i com a traductor. Tot allò que es va poder fer amb una ploma, amb un bolígraf o amb el palmell de la seva mà, ho va fer tot. Vallverdú va destacar sobretot per les seves novel·les infantils i juvenils, però era conegut especialment per donar vida al Rovelló. És el quiso més entremaliat i cèlebre de Catalunya i forma part de l'imaginari col·lectiu de diverses generacions des que es va publicar l'any 1979. De fet, ara fa tot just un any, el juliol del 2025, va publicar la segona part d'aquesta història en una novel·la que es titula El retorn de Rovelló. Com de costum, el popular Gossi protagonitza diverses aventures al Mas Tolosa amb el Llissot, que és el seu amo. El Rovelló també es va convertir en una porta d'entrada a la seva obra literària per milers de catalans que la van descobrir, milers de catalans de la generació dels anys 90, que la van descobrir gràcies a l'adaptació televisiva que en va fer el canal TNT3 l'any 2000.
5: Soc el Rovelló i sempre estic content. Tant si està dia com
0: ser una de les sèries d'animació de més èxit, amb més de 100 episodis i 6 temporades diferents. De fet, la sèrie va triomfar tant que fins i tot es va distribuir internacionalment en anglès sota el nom de Scruff. De la mateixa manera, el llibre del Rovelló ha estat l'obra més universal de Vallverdú, amb edicions i edicions i edicions arreu del planeta. De fet, en l'última entrevista que li vam poder fer a RAC1, en aquest cas va tenir l'honor de fer-la l'Albert Om l'any 2019 en el programa Islàndia, el gran mestre explicava que el seu caràcter optimista venia definit sobretot per haver escrit literatura pels més menuts.
3: Jo he escrit molta literatura infantil i això fa estar amb una sensació de viure aquella aventura. I com que aquestes aventures són positives sempre, acaben guanyant els bons i perden els dolents, o si més on treus una lliçó de... una experiència de duresa i de sobreposar-te a les adversitats, doncs això també suposo que conforma un caràcter que prefereix confiar que les coses acabaran bé.
0: En aquesta mateixa conversa, que si teniu l'oportunitat de recuperar-la, feu, perquè és molt bonica i val molt la pena, la trobareu a RAC1.cat, doncs Vallverdú també confessava que no li tenia cap mena de por a la mort.
3: Soc una persona que no ha tingut idea de la transcendència mai, o sigui, no soc una persona religiosa en aquest sentit, i per conseqüència que quan m'acabaré, m'acabaré. I a més a més, una altra cosa que dic en un poema d'un altre llibre, que al cap d'una generació ja passa completament el teu record.
0: Al cap d'una generació ja passa completament el teu record, deia Vallverdú, però potser no hi estem del tot d'acord. En el seu cas, el llegat que deixa és etern i és per sempre. I no va voler acabar aquella conversa amb Albert Om sense abans donar una lliçó de vida que ens hauríem de notar tots plegats.
3: Al llarg de la vida, tu, al començament, tu et fas una mena de projecte i quan és vell, doncs t'adones que d'allò que havies projectat se n'ha complert un 20%, un 18%. I la resta ha estat pur entrar. Assegura bé la passa que donis i procura que no hagis de donar-la endarrere.
0: Pur atzar. Josep Vallverdú, que defensava que una de les coses que més li fascinaven de la vida precisament era l'atzar, eren les casualitats i com les casualitats definien la nostra vida sense nosaltres poder-hi fer res, i a partir d'aquí doncs ens havíem d'anar adaptant i anar fent el nostre camí. Vallverdú també va destacar per ser un defensor acèrrim del català i de la catalanitat. Ell va aprofundir la història de les lletres catalanes, va fer estudis dedicats a Magí Morera i Galícia, sobre Guillem Viladot o també sobre el rector de Vallfogona. Escoltem com va definir Catalunya durant un dels seus discursos més famosos, l'any 2019, després de rebre un dels màxims reconeixements que tenim com a país a casa nostra, que és la medalla d'or de la Generalitat.
5: Perquè aquest és un país de la briositat, que per mi vol dir catalanitat. Sabem qui som i sabem d'on som. Jo sé d'on soc, d'una sòlida pàtria, generosa en constant dessagnament, testimoni de segles, sempre jove, digna de ser viscuda i estimada.
0: I clar, 100 anys donen per molt, 103 anys donen per moltíssim. Havent viscut en primera persona la Guerra Civil i la dictadura, Vallverdú en aquell discurs també va recordar la resistència del català i dels catalans davant la repressió del franquisme.
5: He viscut anys i anys sobre el grumoll d'aquesta meva terra, que pregona la dura fibra històrica, el nervi, els destrets, les heroïcitats, no debades en fet de pedres, pans, el sofriment i exili dels seus fills, el tossut repetit renaixement que és fonament de la nostra esperança.
0: A banda de la medalla d'or, Josep Vallverdú també va rebre la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el Premi Folch i Torres, i fins i tot hi ha un premi d'assaig en català amb el seu nom. Evidentment, la mort de Vallverdú omple avui les portades de la majoria de diaris de casa nostra, que reten homenatge al gran escriptor. Tots coincideixen en definir-lo com el gran mestre de les lletres catalanes i destaquen el seu paper defensor de la llengua i del territori. Se'ls ha llegit i ens en fa un recull el Bernat González.
6: A La Vanguardia, Francesc Bombí el descriu com un dels autors catalans més prolífics, amb títols que han marcat una generació sencera, com Roc el Drapaire o la sèrie de Rovelló. Destaca que les seves obres abasten tots els gèneres, l'infantil i el juvenil, però també l'assaig o la poesia. El diari Ara titula Mor el tòtem de la literatura infantil i juvenil. En pàgines interiors, Jordi Nopca remarca que Vallverdú es va dedicar a aixecar, amb una constància i exigència admirables, una de les obres més prolífiques de la literatura catalana contemporània. En la mateixa línia, VilaWeb ressalta el compromís cívic de Vallverdú com un una de les veus centrals de la recuperació cultural de Ponent i destaca que la seva obra i la seva activitat pública van combatre la idea d'una Lleida perifèrica i desconnectada del país. El Nació Digital destaca els reconeixements que va rebre Vallverdú al llarg de la seva vida, com la Creu de Sant Jordi o la Medalla d'Or de la Generalitat, però apunta que el màxim reconeixement és el dels seus lectors i de tots els que el van conèixer. I el Nacional parla d'un dia negre per la literatura catalana i recorda les paraules de Vallverdú en l'acte celebrat pels seus 100 anys. L'escriptor no defalleix i sap que almenys una part de la seva obra sobreviurà.
7: Gràcies, Bernat. Quan es va conèixer la notícia ahir al vespre, les xarxes socials es van omplir de reaccions de les principals autoritats del país, tant polítiques com literàries, recordant la figura de Josep Vallverdú. En una piulada de Twitter, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha escrit gràcies per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions. En la mateixa línia, també a Twitter, el president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma que la mort del mestre ens deixa un buit difícil d'omplir, però tenim la sort de comptar amb un llegat immens per les lletres i la cultura catalanes, i conclou dient que el seu llegat viurà en cada nou lector que va descobrir el plaer de llegir amb els seus llibres. Efectivament, a Lleida, on Vallverdú va néixer l'any 1923, el president de la Diputació, Joan Talarn, ha lamentat la mort d'un dels grans noms de les lletres lleidatanes i catalanes i assegura, dirigint-se directament a l'escriptor, Josep, no te'n vas, fas encara més eterna la cultura catalana. També hi han reaccionat les principals institucions i entitats culturals que defensen el català, com ara Òmnium Cultural, que ha ressaltat que gràcies a ell moltes generacions han pogut somiar i viure en català des de ben petits, o Plataforma per la Llengua, que li agraeix la seva tasca infinita en la defensa aferrissada de la nostra llengua. D'aquesta mort tan sentida, escoltem a aquesta hora, quan passen 12 minuts de les 8 en punt del matí, el comentari que hi posa l'escriptora i col·laboradora del Món RQ, Marta Alòs.
8: En aquest món hi ha persones que mai no ens haurien d'abandonar, persones que són insubstituïbles, d'aquella mena de persones que són referents, que sempre han estat en totes les batalles, en totes les situacions. Però això és del tot impossible. Algunes marxen sense deixar petjada, en canvi d'altres, la marca o terra que deixen és tan profunda que mai no es podrà esborrar. Aquest és el cas de Josep Vallverdú i Aixalà, del meu amic Josep. El gran Vallverdú, el gran escriptor, ens ha deixat després d'una llarga vida, 103 anys, déu-n'hi-do. Escriptor, narrador, dramaturg, lingüista, traductor, hagués pogut viure uns altres 103 anys i de ben segur que hauria continuat treballant incansablement. El patrimoni que ens deixes, amic Josep, és tan immens que mai no podrem arribar a agrair-t'ho prou. Ara descansa, amic meu, al teu costat hi haurà el rovelló, el teu amic. Nosaltres, mentrestant, seguirem llegint i rellegint el teu llegat. A reveure, Josep Vallverdú i Aixalà.
7: Moltíssimes gràcies, Marta. Passen 13 minuts de les 8 a punt del matí, juntament amb Josep Vallverdú i els articles i cròniques que l'acomiaden. Avui també apareixen a totes les portades les novetats judicials que involucren a José Luis Rodríguez Zapatero, i és que a mesura que anem coneixent nous detalls del cas Plus Ultra, del rescat d'aquesta aerolínia, el futur judicial de l'expresident espanyol s'embolica cada dia una mica més. Anem a pams, tot plegat torna a agafar força després que dilluns al vespre l'empresari Julio Martínez Martínez acusés Zapatero d'haver gestionat el rescat de Plus Ultra a canvi de mig milió d'euros, i per si això no fos prou, l'amic de Zapatero hi va acabar de ficar cullerada ahir a l'Audiència Nacional quan ho va tornar a cantar tot davant el jutge. Va ser un interrogatori que es va allargar 3 hores, en què Martínez Martínez va repetir fil per randa les acusacions que tant ell com la directiva de l'aerolínia van plasmar en diversos escrits que ja havien enviat al jutge José Luis Calama. L'empresari va assenyalar Zapatero com el cervell del negoci corrupte i li va traslladar tota la responsabilitat de les gestions per aconseguir que en aquell moment el Consell de Ministres aprovés el rescat de 53 milions d'euros. I a preguntes del magistrat, Martínez Martínez va assegurar que ell només feia d'intermediari i que si algú movia els fils allà, aquest era Zapatero. De fet, després de sentir el seu testimoni, José Luis Calama va definir l'empresari literalment com el corre ve y dile de Zapatero. És a dir, el missatger, o com dèiem, un simple intermediari en els negocis de l'expresident espanyol. Avui els diaris publiquen certs detalls nous del cas, van sortint informacions en comptagotes, per exemple en el Periódico, després de la declaració de l'empresari, el jutge Calama es veu que ha decidit citar els dos directius de Plus Ultra que haurien contractat els serveis de Zapatero, és a dir, el mateix president de l'aerolínia, l'altre Julio Martínez,
0: però Julio Martínez Sola i el director executiu Roberto Rosselli. Ara bé, segons el diari, segons el periòdico, Calama no els cridarà fins al setembre perquè queda una setmana perquè comenci el mes d'agost i a l'agost ja se sap que és un mes inhàbil per la justícia i per tants altres. I tot i que Zapatero encara no ha badat boca sobre aquestes acusacions, avui també el periòdico avança que els advocats de l'expresident espanyol han enviat un escrit al jutge reclamant que tot plegat no es faci servir per investigar altres negocis que hagi pogut tenir o pugui tenir Zapatero. Argumenten que si ho fan es tractaria d'una investigació prospectiva i adverteixen al jutge que no pot fer servir una causa concreta, en aquest cas aquesta de Plus Ultra, com una excusa per explorar tota la vida d'una persona. I segons el diari, en aquest escrit exigeixen concretament que el jutge deixi fora del cas un pagament de 200.000 euros que Zapatero va rebre per ajudar l'expresident de Bolívia, Luis Arce, a evitar una multa de 100 milions de dòlars a una empresa del Perú. Més enllà d'això, la declaració de Martínez Martínez a l'Audiència Nacional va deixar sense respondre dues de les grans incògnites, podríem dir, d'aquest cas. Serien com va aconseguir l'expresident que aquell rescat tirés endavant i també qui era el seu contacte dins del govern espanyol per aconseguir-ho. En la seva declaració, Martínez Martínez va dir que ell això no ho sap. I, de fet, en els escrits que van enviar dilluns a l'Audiència Nacional, tant ell com els directius de la companyia reconeixen que no saben a quines portes va trucar Zapatero perquè l'ajuda acabés aprovant-se. Aquest és un punt clau, clar, perquè el rescat el va autoritzar el Consell de Ministres, després de rebre diversos informes tècnics que, a priori, avalaven el rescat. Per tant, de saber-se, aquesta informació també podria posar una mica més en escac veuríem el govern de Pedro Sánchez. Anem cap a Madrid perquè ens expliqui els últims detalls de tot aquest embolic ja judicial l'Adrià de les Heres.
9: La declaració de Julio Martínez Martínez confirma el gir de l'estratègia de defensa. Fins ara era un dels homes de confiança de Zapatero, de fet els havien presentat com a amics, però ara ha decidit descarregar sobre l'expresident espanyol el pes de la investigació. Durant més de 3 hores davant del jutge va insistir que ell només era un intermediari entre els clients de la consultoria i Zapatero. L'empresari es va rentar les mans, va admetre que no tenia ni els contactes ni la influència per resoldre un rescat com el de Plus Ultra. A més, segons fonts jurídiques, Martínez va explicar que la consultora Anàlisi Relevante era una eina que servia per canalitzar només els negocis i els cobraments de Zapatero. Ara bé, la col·laboració de l'empresari amb la justícia també deixa buits importants. Assenyala Zapatero com la persona que va aconseguir el rescat, però no explica quines gestions va fer ni amb qui va parlar perquè aquella ajuda tirés endavant. A més, tampoc concreta quina part de la comissió hauria cobrat l'expresident.
0: I tot i que Zapatero, gràcies Adrià, està cada cop més acorralat, el govern espanyol continua fent pinya amb ell. A la Moncloa insisteixen que aquesta és només la versió d'un investigat. La portaveu Elma Saiz apela a la presumpció d'innocència, en canvi des de sumar Yolanda Díaz reclama explicacions.
10: Estamos en una fase inicial de investigación y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
11: El presidente Zapatero tiene que dar explicaciones porque es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país.
0: En canvi, el PP es frega les mans amb l'evolució d'aquest suposat cas de corrupció. La portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz, dona per fet que hi ha hagut tràfic d'influències. Avui, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, farà balanç del curs polític i tot apunta que farà servir el cas Zapatero com a munició per tornar a demanar al PSOE que convoqui eleccions d'una vegada per totes. I encara sobre tribunals, Carles Puigdemont ha denunciat l'estat espanyol davant la Comissió Europea per l'incompliment de la llei d'amnistia. El seu advocat, Gonzalo Boyer, ha presentat un escrit, al qual ha tingut accés RAC1, exigint que la Unió Europea obligui d'una vegada per totes els tribunals d'Espanya a complir amb els tractats europeus i executar les decisions del Tribunal de Luxemburg. Tot plegat després que dilluns, ja ho sabeu, el Tribunal de Comptes decidís no executar la sentència del TJUE i donés a les parts un termini de 10 dies per poder presentar al·legacions, un tràmit que endarrereix la aplicació de la llei i de retruc la tornada de Puigdemont a Catalunya. Un escrit al qual també s'hi sumen els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, consideren que el Tribunal de Comptes està desobeint de manera manifesta i deliberada el mandat de la justícia europea, que l'insta a aplicar la llei d'amnistia perquè creu que durant el procés no es van malversar diners provenients de fons europeus. Precisament va ser el Tribunal de Comptes qui va plantejar la qüestió prejudicial a Europa i ara que s'han resolt els dubtes, doncs, ei, com si sentís ploure,
7: cas omís i no acata la resposta, almenys de moment. De fet, la Fiscalia li ha reclamat que es posi les piles i es deixi de romansos amb tanta al·legació. La defensa de Puigdemont, com Comín i Puig, és clara i creu que Espanya s'està saltant directament la llei i vol que Europa doncs, li canti les 40. Tot i la denúncia de Carles Puigdemont, cal remarcar que la Comissió Europea no té competències per demanar que s'apliqui una llei en clau interna, com és aquesta llei, la llei d'amnistia. Ara bé, l'organisme sí, perquè pot tocar el crostó als estats membres si no apliquen els tractats de la Unió Europea. Per tant, Brussel·les ha de decidir si es mulla pels apartats que denuncien Puigdemont, Comín i Puig. Sí, com sigui, en cas que ho admetessin a tràmit, estem parlant de processos que de mitjana s'allarguen més de 2 anys. Per tant, allò, calma, calma i tranquil·litat. Anem cap a Brussel·les, corresponsal de Recull, Lluís Tobar.
12: Fins ara, la Comissió Europea ha mostrat sempre un perfil baix respecte a la llei d'amnistia. Comunicativament, portaveus i comissaris han anat amb peus de plom a l'hora de mullar-se sobre una llei que ha llegit sempre en clau interna. Espanya, de moment, és el país europeu amb més procediments d'infracció oberts, la gran majoria per adaptar directives europees al marc espanyol fora de termini. En qualsevol cas, la denúncia en forma és correcta i ara el primer pas és que la Comissió Europea en faci una avaluació jurídica. Si veu cas, haurà de demanar explicacions jurídiques a Espanya i després decidir si arxiva la denúncia obre el procediment d'infracció. En cas que tiri endavant, l'Estat tindrà 2 mesos per respondre. Si tot i així el cas s'encalla, la comissió fixa un termini d'aplicació. I si tot i així l'Estat fa com si sentís ploure, el cas pot acabar de nou al TJUE o amb una sanció econòmica. Ara bé, parlem que de mitjana, un procediment d'infracció, si tira endavant, triga de mitjana 34 mesos en resoldre's.
7: Gràcies, Lluís. D'altra banda, el Constitucional decidirà sobre l'aplicació de la llei d'amnistia el 22 de setembre. El primer dels recursos que es mirarà serà el de Jordi Turull, que és el primer que va presentar. Encara sobre l'amnistia, un jutjat de Barcelona ha condemnat 8 independentistes que l'any 2018 van boicotejar un acte de societat civil catalana. El 7 de juny, d'ara farà 8 anys, l'entitat espanyolista havia convocat un homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona, però una manifestació independentista va obligar el rector a sorprendre'l, a suspendre'l, i 18 activistes havien... 18 dels manifestants, disculpeu, van acabar al banc dels acusats. Els advocats dels activistes havien demanat l'amnistia, però el magistrat ho va rebutjar perquè, segons ell, la protesta no tenia res a veure amb la independència de Catalunya. Finalment, el jutge n'ha condemnat 8 d'ells per un delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. A 2 d'ells els condemna a 2 anys de presó, a 2 activistes més a 6 mesos a la Garjola, i els altres 4 els obliga a pagar una multa de 1.800 euros a cadascun. Per cert, que el Tribunal Suprem ha confirmat que les urnes del referèndum de l'1 d'octubre es poden destruir ja. L'alt tribunal ha ratificat l'autorització perquè els Mossos d'Esquadra facin desaparèixer tot el material que van comissar aquell dia. Creu que tots aquests objectes ja no tenen cap utilitat. Això, malgrat que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva l'havien reclamat, doncs, evidentment, pel seu valor històric del país. I un últim apunt per tancar aquest bloc. Aquest 11 de setembre, la manifestació de la Diada tornarà a ser descentralitzada, amb convocatòries, en aquest cas, a Barcelona, Girona i Amposta. A la capital hi haurà 2 columnes que es trobaran a la plaça de Catalunya. Els organitzadors, amb l'Assemblea i Òmnium al capdavant, fan una crida a la participació massiva per reivindicar la independència com l'única eina per solucionar els problemes a l'educació, la sanitat, l'habitatge o la pagesia. I amb el català com un dels eixos centrals novament de la Diada, recordeu que fa, bé, tot just 24 hores, ahir, us avançàvem que RAC1 havia detectat que alguns cartells del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, escrits en català, tenien errades que feien directament caure de cul a terra. Doncs bé, després del ressò que ha tingut la notícia, l'AMB ha decidit posar fil a l'agulla a aquesta situació. Mariana Martínez.
13: L'AMB ha explicat a RAC1 que ja han revisat tots els cartells i han anunciat que començaran a canviar-los en les properes setmanes. Els cartells d'alguns autobusos que circulen a l'àrea de Barcelona s'hi poden llegir paraules mal escrites, com ara viatgen amb JA en comptes de GE. Aquestes errades afecten els vehicles de l'AMB i de Montbus, però els problemes amb el català es repeteixen a altres organismes. Segons un recull de Plataforma per la Llengua, en els primers 3 mesos de l'any, una 15ena d'usuaris de busos, tram i Renfe van presentar queixes per problemes amb la llengua, per exemple, per la manca del català en algunes comunicacions.
7: Gràcies, Mariona. 8 i 24. A la província de Guadalajara continua cremant l'incendi de la Mierla, però després de gairebé una setmana, per fi, es comença a veure la llum al final del túnel. Tot i que el foc encara no està controlat, de fet, només hi ha estabilitzats alguns flancs, sí que ja presenta un perímetre molt estable i, per tant, avui mateix, alguns veïns ja podrien començar a tornar a casa. Amb 32.000 hectàrees cremades, aquest incendi ja encapçala la llista dels més destructius de l'estat espanyol en el que portem de segle. Només el supera el foc que va cremar a Zamora el 2022 amb gairebé 35.000 hectàrees. Per tant, si res canvia, aquest nou incendi de Guadalajara el podria acabar superant. De fet, atenció a aquesta dada, perquè Espanya ja és el país europeu amb més superfície consumida per les flames en el que portem d'any, amb 120.000 hectàrees en total. En total, ja hi ha hagut 21 grans focs en el que portem d'any i tot just estem encara al juliol. Però més enllà d'aquestes xifres, durant tota la matinada, les feines dels equips d'extinció s'han concentrat en una zona que va de les poblacions d'Aldea Nueva de Atienza a Condemíos i Albendiego. Precisament allà, Albendiego, hi tenim l'enviat especial de RAC1, Roger Perciba, última hora.
14: Extinció diuen que han passat a l'etapa ofensiva, ja mirant d'atacar el foc i que no avanci més. Ara entre el 60 i el 70% del perímetre d'aquest incendi presenta una situació favorable, més favorable com a mínim que en dies anteriors. Com a mínim el perímetre d'aquest incendi no creix i les perspectives són bones. La part més difícil, on es concentren més les feines d'extinció, com deies, és a la zona de les poblacions de Condemíos i Albendiego. Molta feina, no només de bombers i brigadistes, també d'agents forestals, també de gent del poble, que tot i estar desallotjats, alguns d'ells, com per exemple aquest d'Albendiego, treballen amb les seves maquinàries per poder obrir tallafocs. Per primera vegada en una setmana, el centre de comandament parlen d'evolució favorable, encara hi treballen però un miler d'efectius, es manté el nivell 2 d'emergència, els nuclis de població desallotjats ja s'està recuperant a poc, s'estan recuperant els serveis bàsics i per tant, a la reunió que farà el CECOPI ara d'aquí una hora es podia decidir ja el retorn d'alguns veïns a casa seva. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat fa ben poca estona que aquest matí suspèn la seva agenda, visita la zona afectada i farà declaracions al lloc de comandament situat a Tamajón.
7: Gràcies, Roger. Per cert que també a Guadalajara, mentre continua actiu l'incendi de la Mierla a la població de Celes, un altre incendi ja ha cremat 2.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 6 pobles. I encara parlant d'incendis, però tornant a Catalunya, avui les altes temperatures mantenen el risc d'incendi novament molt elevat a bona part del país. El mapa que fa els agents rurals, aquest mapa del Pla Alfa, indica que hi ha més de 500 municipis d'una quarantena de comarques, és a dir, pràcticament totes, amb un risc molt elevat o extrem, que són els dos nivells màxims. Per aquest motiu, avui hi ha 5 espais naturals tancats, 2 més que els últims dies. Són el de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, i avui s'hi sumen el del Montsec d'Ares i el del Montsec de Rúbies. Davant la situació de risc que ens acompanya des que va començar l'estiu, el cos d'agents rurals fa una crida, sobretot, a extremar les precaucions i respectar les restriccions per garantir la seguretat del medi natural. I tot i que avui els termòmetres sembla que han de baixar una mica a l'interior del país respecte a ahir, tornarà a ser un dia de molta calor a tot arreu, sobretot, un dia més a Ponent.
15: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
7: Nil Ferrés, bon dia.
16: Bon dia.
7: Ens acomiadem dels 40 graus o encara no?
16: Avui, puntualment, sí. Podem tenir temperatures de 38-39 graus al Pla de Lleida. No esperem que s'arribi als 40, possiblement, puntualment, sí. Però de cara a demà és quan la temperatura sí que tornaria a pujar, es mantindria divendres, i llavors al cap de setmana cal estar atents perquè podria baixar la temperatura i se'ns normalitzaria respecte a l'època. Per tant, això seria una bona notícia que ens donaria una mica de respir d'aquests darrers dies.
7: Algun ruixat de tarda, alguna cosa prevista per avui?
16: Exacte, sí, avui a la tarda podria haver algun...

0: Tornaríem a anar cap amunt, ai, tornaríem senyor. A enfilar altre cop cap a aquestes temperatures elevades que hem tingut els últims dies.
1: On anem seguint?
0: Moltes gràcies.
1: A tu, Nil.
2: Busques un vehicle híbrid?
3: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
2: Més eficient, és menys consum.
3: Més potent és més cavalls.
2: Tot a Romauto.
3: Barcelona.
2: Molins de Rei.
3: Mataró.
2: Blanes.
3: I Santa Coloma de Farners.
2: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
3: RomautoNissan.com.
2: Romauto.
4: Per cert, són 8:45. L'última setmana els centres sanitaris han atès vora 900 persones per les altes temperatures. Concretament, els centres d'atenció primària, els CAPs, han atès fins a 650 persones amb problemes de salut derivats de les altes temperatures. I a banda, hi ha unes 200 persones més que en els últims 7 dies han anat a urgències per cops de calor, per insolacions, per deshidratacions o per síncopes. Per tant, estem parlant de més de 850 persones ateses per un motiu o altre relacionat directament amb la calor. I ara que parlàvem de calor i d'incendis, ahir els bombers van haver de treballar en un incendi que en aquest cas va afectar una nau industrial de pintures i d'aerosols al polígon Pont del Príncep de Vilamalla, a l'Alt Empordà. El foc va començar al vespre i encara no està extingit del tot. Les flames van afectar tot l'interior de l'edifici i van obligar a tallar l'N2 en els dos sentits de la marxa. Aquesta hora, però, la carretera ja està reoberta, com ens explicava el Ferran Aràndiga, a les 8 en punt. I en plena calorada i amb el risc d'incendi pels núvols, els bombers de la regió d'emergències de Lleida del Pirineu s'han sumat a la mobilització del col·lectiu Bombers de la Generalitat i deixaran de fer hores extra voluntàries. El cos denuncia la manca de solucions estructurals per part del Departament d'Interior i reclamen canvis legals i reals i significatius que els garanteixin poder donar un bon servei públic. Amb la decisió, alguns parcs com el de Balaguer, per exemple, però també el de Cervera, Mollerussa o Tremp, han hagut de tancar alguns dies per la falta d'efectius. I atenció, perquè la polèmica per la gracieta, potser és gracieta o potser no, de la gorra maga que portava Ferran Torres durant la celebració del Mundial, ha anat escalant, fins a arribar a la mateixa Casa Blanca. Ho heu sentit bé? Recordem que dilluns, durant les celebracions al centre de Madrid, el jugador del Barça i autor del gol que ha donat la segona Copa del Món a la selecció espanyola duia una gorra vermella amb el missatge en lletres blanques Make Spain Great Again. Una picada d'ullet al Make America Great Again de Donald Trump. Doncs bé, la notícia ha tingut força ressò als Estats Units, s'ha anat fent gran després que la cadena Fox hagi publicat un vídeo de Ferran Torres amb la gorra dalt de l'autobús de la selecció mentre milers d'aficionats els anaven animant al seu pas. I aquesta nit, poques hores després que la televisió preferida de Trump compartís la notícia, el perfil oficial de la Casa Blanca, el perfil oficial del govern dels Estats Units, ha publicat un missatge a Twitter dient tothom vol sumar-se al moviment, referint-se, evidentment, al moviment d'extrema dreta MAGA, que és el moviment ultraconservador i racista que dona suport a l'actual president dels Estats Units. Ferran Torres encara no n'ha dit res al respecte, però a les últimes hores ha publicat diverses fotos a les xarxes on surt, precisament, amb aquesta gorra celebrant la victòria del Mundial. I un altre dels temes del dia que abordarem a la tertúlia d'avui del Món RAC1 amb el Ricard López, la Natàlia Rodríguez, el Rodrigo Amírola i la Clara Ardèvol és que el tabac a les terrasses té les hores comptades. El govern espanyol ha fet un pas més per prohibir-lo als bars i restaurants, a totes les platges i fins i tot en els concerts a l'aire lliure. El Consell de Ministres va aprovar ahir la nova llei antitabac que per primer cop també inclou les cigarretes electròniques i preveu fins i tot multar els menors d'edat que fumin o que bevegin al carrer. Ara fa 16 anys de l'última llei antitabac i aquesta serà la tercera de la història de l'estat espanyol. La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que cada vegada que s'han aplicat restriccions al tabac ha millorat la salut de la ciutadania i vaticina que aquesta vegada no serà una excepció.
5: Un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
4: La llei, però, encara ha de fer una mica de camí per entrar en vigor. El següent pas és dur-la al Congrés dels Diputats i que els diferents partits hi presentin esmenes. Un cop superi aquest escull, la pilota tornarà al Consell de Ministres, que llavors sí l'autoritzarà per publicar-la al BOE. I un cop passi això, encara no haurà arribat a port. Hauran de passar 20 dies perquè es posi definitivament en funcionament. L'objectiu del text és reduir la xifra de fumadors i especialment evitar que els joves s'enganxin al tabac.

0: Penya.
1: La nova llei antitabac prohibirà fumar a les terrasses, platges, piscines d'ús compartit, parcs, vehicles de treball, excepte quan sigui per ús personal, i els espais exteriors on es facin espectacles, és a dir, concerts, representacions teatrals o fins i tot cinema a l'aire lliure. La ministra de Sanitat, Mònica García, es posa la bena abans de la ferida i recorda que les queixes de l'últim enduriment normatiu contra el tabac no van anar enlloc.
2: Hubo augurios apocalípticos, va acabar con la economía, si va acabar con ir a los bares. No solamente no se cumplieron aquellos augurios, sino que además disfrutamos de aire sano en muchos de estos lugares.
1: A més, la llei prohibeix directament el consum de tabac als menors, que podrien enfrontar-se a una multa de fins a 600 euros, això sí, que assumirien els pares. Totes aquestes restriccions també s'apliquen a alternatives al tabac, com les cigarretes electròniques i les bosses de nicotina, entre d'altres, que, a més, només es podran vendre en punts especialitzats. De fet, aquest primer text en restringeix molt la publicitat. Fins i tot prohibeix als influencers fer-ne promoció a les xarxes.
0: Com bé dèiem, la nova llei antitabac, gràcies Joel, prohibirà fumar en festivals a l'aire lliure. El sector no creu que sigui un gran problema, tot i que els obligarà a fer alguns canvis, com ara penjar cartells o advertir prèviament els assistents. Això sí, la directora del Canet Rock, la Gemma Recoder, avisa que ells no faran de policies. Ho ha dit aquesta nit en una entrevista al 9 de RAC1, la Montse Martí.
3: Ara, d'aquí a que es pugui controlar entre 25.000 persones que hi ha alguna que fuma, no ho podem garantir. I no anirem una a una persona dient que no fumin. O sigui, es posaran els cartells, es farà tot el que s'hagi de fer, però policies no serem.
0: La responsable del Canet Rock creu que passarà com la prohibició de fumar a les discoteques, que primer va semblar molt complicat i després es va acabar aplicant sense cap problema. Evidentment, un dels sectors que està més en contra de les noves restriccions és el de l'hostaleria. La patronal espanyola creu que prohibir fumar a les terrasses és una mesura desproporcionada i poc efectiva i reclamen més diàleg amb el govern espanyol abans que la normativa continuï la tramitació. En canvi, l'Associació contra el Càncer ha aplaudit la decisió de la Moncloa i creu que la proposta de llei és un pas fonamental per protegir la salut de la ciutadania. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posen dos col·laboradors del Món RAC1. El primer el posa el consultor polític Joan López Alegre.
4: Aproximadament la meitat de bars i restaurants de Catalunya tenen terrassa. Això significa 20.000 establiments que donen vida al barri, que són lloc de trobada pels veïns, que donen llum al carrer i que creen sensació de seguretat. Ara, Mònica García ha decidit buscar nous problemes a tothom prohibint fumar les terrasses. Ho ha demanat algú? No. Però possiblement el tema de fons és tocar els nassos a petits empresaris autònoms i si són seguidors de la seva arxienemiga Díaz Ayuso, encara millor. No fa gaire, la darrera ocurrència va ser la de prohibir publicitat de marques alcohòliques en el mobiliari de les terrasses. Ara, això. El consum de tabac, afortunadament, s'ha reduït, però l'Estat segueix recaptant quantitats brutals d'impostos amb l'excusa de que encarir-lo dissuadeix a la gent de fumar. Ara resulta que el govern pot fer negoci amb el tabac, però els hostalers no. Els bars i els seus propietaris han gastat molts diners en adaptar els seus establiments per fer terrasses còmodes on es pugui fumar sense molestar ningú. Confiem en que la legislatura acabi abans de que es voti la llei del Congrés o en que els grups parlamentaris siguin prou assenyats per no tornar a fotre un sector que, mai millor dit, sempre paga els plats trencats.
0: Gràcies, Joan. I l'altre comentari el signa el periodista i col·laborador també d'aquesta casa, Joan Julivert.
5: Fumar en espais d'oci a l'aire lliure quedarà prohibit si prospera el projecte de llei que ha presentat aquest dimarts al Consell de Ministres. Una mesura que d'entrada segur despertarà tota mena de recels entre els fumadors. Però aquí els parla un fumador. Sí, una persona que troba plaer fumant, però que alhora és conscient que el meu plaer no pot ser font de disgust, molèstia o fins i tot risc per la salut pels altres. Per tant, benvinguda sigui una mesura que protegeix la salut de tothom i que fa bona aquella dita que la meva llibertat acaba on comença la dels altres. I també és encomiable que el Ministeri de Sanitat augmenti el rigor en el control del consum de substàncies nocives per a la salut dels més joves, perquè les societats desenvolupades són aquelles que són capaces de protegir les noves generacions dels hàbits que han causat estralls en les predecessores. Ara només cal que expliquin com s'aplicarà la llei.
0: Gràcies, Joan. A més de la llei antitabac, el Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei del medicament. En aquest cas, el govern espanyol aposta per un sistema de preus dinàmics i per impulsar mesures que ajudin a prevenir el desabastiment a les farmàcies. Per aconseguir-ho, la norma permet que la ciutadania pugui comprar fàrmacs que fins ara no entraven al catàleg de la Seguretat Social perquè eren d'unes marques concretes o perquè eren massa cars, i també permet que els professionals sanitaris puguin prescriure un ventall més ampli de medicaments i no només els anomenats medicaments genèrics. De la mateixa manera, també inclou mesures per facilitar facilitar la incorporació precoç de fàrmacs innovadors al sistema nacional de salut. Avui, aquí al Morracú durant la tertúlia, parlarem de la nova llei antitabac, també de la nova llei del medicament amb el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Seran temps de tertúlia a partir de quarts de 10 del matí, avui amb la Clara Ardèvol, el Ricard López, la Natàlia Rodríguez i el Rodrigo Amirola. 20 minuts mal comptats i clavarem les 9 en punt del matí, obrim plana de successos i atenció perquè les últimes 24 hores, 3 dones, 3 en 24 hores, han estat assassinades a l'estat espanyol. 3 assassinats en només un dia. Dos dels casos ja estan confirmats com a crims masclistes, mentre que l'últim encara s'està investigant, però tot apunta de forma clara en aquesta direcció. El primer cas va passar dilluns a Màlaga. El presumpte responsable és la parella de la dona, un home de 35 anys que després es va suïcidar. També a Màlaga van trobar ahir al matí una dona de 45 anys morta a casa seva. La Guàrdia Civil ha activat un dispositiu de recerca per detenir el presumpte autor del crim i l'últim cas va ser a Toledo, on la policia va detenir un home de 48 anys després d'assassinar la seva parella de matinada. Si s'acaben confirmant tots tres, serien ja 32 les víctimes mortals per feminicidi a l'estat espanyol des de principis d'aquest any 2026. I encara sobre violència masclista, recordeu l'assassinat d'una dona en mans de la seva parella en ple carrer de Figueres d'ara fa uns mesos, aquelles imatges que van córrer tant i que eren terribles, aquell vídeo? Doncs ara hem sabut que els Mossos d'Esquadra havien detingut dues vegades l'home els dos dies abans de l'assassinat per haver agredit precisament la víctima que va acabar morint. Tot i saltar-se l'ordre d'allunyament i reincidir, la policia va decidir deixar-lo en llibertat. I per si amb això no n'hi hagués prou, agafeu-vos fort. Segons l'atestat policial, a què ha tingut accés a 3Cat Info, l'agressor hauria manifestat a la gent a la primera detenció que quan sortís en llibertat mataria la dona. Ja ho havia dit a la policia. Ara la família de la dona, de la víctima, reclama que s'investigui a fons quins protocols, quins sistemes van fallar perquè, malauradament, s'acabés produint aquesta tragèdia. Els Mossos d'Esquadra, per cert, van detenir ahir el presumpte sicari que va matar a trets un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, Barcelona. L'arrestat té 21 anys i és el segon detingut per aquest crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho va anunciar ahir al Parlament i va vincular l'assassinat a les màfies de la droga.
6: Dels 7 tirotejos amb víctimes mortals que hem tingut recentment, tots ells estan relacionats amb la indústria criminal de la droga. De fet, avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: El primer implicat el van atrapar la mateixa nit dels fets, el 4 de juliol, i el jutge el va enviar directament a la presó. També a Barcelona, la policia busca la persona que la matinada d'ahir va apunyalar i matar un home a la platja del Somorrostro. L'agressor acompanyava una dona que tenia un ordre d'allunyament contra la víctima. A Tortosa, els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al migdia un monitor de 23 anys en un casal d'estiu. El casal d'estiu Win està acusat d'agredir sexualment dos menors. Senyor, segons la investigació, el noi hauria abusat d'un dels infants i hauria intentat fer el mateix amb el segon. El cas va esclatar quan dues famílies van presentar la denúncia. L'empresa que gestiona aquest casal, que es diu Tortosa Esport, va activar el protocol antiabusos immediatament i va apartar el monitor de la feina. Ara els menors estan en mans dels professionals de la Barnahus, el centre especialitzat en abusos infantils que hi ha a les Terres de l'Ebre. Mentre els Mossos investiguen, l'Ajuntament ha demanat molta prudència i que respecti la presumpció d'innocència. I encara en plan de successos, a Maials, al Segrià, 9 persones van quedar ferides ahir a la tarda en volcar una furgoneta a la C-12. Una de les víctimes està en estat crític, tot i que no es tem per la seva vida, i 4 més estan ferides greus. Per atendre tots els afectats, el SEM va haver de mobilitzar 7 ambulàncies i també un helicòpter medicalitzat. 5 dels ferits els van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i els altres 4 al de Móra d'Ebre. El sinistre va obligar a tallar completament la carretera C-12. Avui, que també tenim novetats, nous detalls del cas Andic. A les últimes hores ha aparegut una nova testimoni que podria ajudar a entendre què hi feien realment Isaac Andic i el seu fill Jonathan a Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango. Es tracta d'una dona britànica d'uns 50 anys que ha declarat davant dels Mossos d'Esquadra que tant pare com fill van anar a Collbató com a part d'una teràpia extrema, literalment, per reconciliar-se. Clar, aquí la pregunta és qui és aquesta persona i per què la seva declaració pot ser important pel cas. Doncs bé, es tracta d'una dona que treballa d'intèrpret i que puntualment ha fet encàrrecs per la terapeuta de la família Andic. La terapeuta és una altra dona qui la jutgessa ja va interrogar fa setmanes perquè sospita que podria haver tingut alguna cosa a veure amb la mort d'en Dick. Doncs precisament ara hem sabut que aquesta dona britànica, la intèrpret, ha assegurat davant de la policia catalana que la teràpia que feien el fundador de Mango i el seu fill preveia que tots dos visquessin junts, plegats, una situació extrema en un barranc. Segons ella, l'excursió que van fer a Collbató era precisament per viure aquesta experiència, per dir-li d'alguna manera, i afirma que ella mateixa va acompanyar almenys un cop a Jonathan en Dick fins a la ruta on hi va acabar havent l'accident mortal. De moment, la terapeuta de la família no està imputada, però arran del cas en Dick, el Col·legi de Psicòlegs va anunciar que l'està investigant per intrusisme professional i per mala praxi. Sospiten que ha estat exercint com a psicòloga sense estar col·legiada i sense ni tan sols haver acabat els estudis. Són 3:15, fem una pausa i quan tornem, informació de servei per tots aquells conductors que circuleu per Barcelona, o bé perquè viviu a la ciutat, o bé perquè hi treballeu i, per tant, hi baixeu o pugeu diverses vegades al dia a la ciutat. Informació de servei a nivell de trànsit i també repassarem algunes novetats musicals i algunes novetats pel que fa a les plataformes. De seguida.
7: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. Pròximament a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.
8: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
9: No ho comparteixo.
8: El que he dit?
9: No, la banana. Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
8: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
11: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
12: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
13: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
12: I se't transmet el fred a la mà?
13: Suposo.
12: Oh.
14: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
18: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
19: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
18: A més, té un 98% de carn.
19: És natural que es noti, oi?
18: Doncs sí, natural.
20: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
21: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
0: 12 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Ho dèiem, atenció si habitualment agafeu el cotxe o la moto per moure-us per Barcelona, perquè en les properes dues setmanes es tallarà cada nit un tram de la Ronda de Dalt. El motiu són les obres per cobrir el tram d'Horta-Guinardó entre l'Avinguda Vallcarca i la Vall d'Hebron. Els talls seran només les nits entre setmana, de dilluns a divendres, i s'han d'allargar aquestes dues setmanes, per tant, fins al 6 d'agost. Des de Barcelona, n'informa el Josep Ferrer.
22: Els treballs consisteixen a col·locar 56 prelloses amb una grua de grans dimensions que cobrirà parcialment el túnel que s'està construint. Un cop instal·lades aquestes peces, entre el 3 i el 24 d'agost es tallarà un carril per sentit de circulació entre les sortides 5 i 6 de la Ronda de Dalt, alhora que es mantindran els talls nocturns entre aquestes dues sortides. Un cop enllestit aquest túnel, la ciutat guanyarà nous espais i noves connexions entre barris. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
1: Sempre hem considerat que s'havia de recosir aquests barris perquè és una forma de guanyar espai públic i espai verd i és també una manera de pacificar les rondes en el seu pas per davant de les zones que estan més densament habitades.
22: Collboni s'ha compromès a continuar cobrint la ronda de dalt. La següent actuació es farà a l'altura de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
0: Gràcies, Josep. Per cert, també sobre mobilitat, Barcelona ha presentat un pla per prevenir els accidents de moto als punts més perillosos de la ciutat. L'Ajuntament instal·larà materials més tous, anomenats amortidors d'impacte, just davant de murs de formigó o altres elements, sobretot a les entrades d'alguns túnels. Es tracta d'una mesura que fins ara només es feia servir fora de la ciutat, en autopistes, carreteres o els peatges. A finals d'any se'n col·locaran 6 a les entrades dels túnels de Glòries, el de Lesseps i a la ronda de General Mitre. I encara a Barcelona, la Generalitat ha activat un paquet d'ajudes urgents pels veïns i els negocis afectats per l'esvoranc al barri del Putxet, arran de les obres de la línia 9 del metro. Seran ajudes en forma de bestreta que es descomptaran de les indemnitzacions que puguin rebre més endavant. El govern assegura que en donaran a tothom a qui li faci falta per parar el cop. Laia Colomer.
2: Exacte, les bestretes es vehicularan per dues vies diferents. Pels veïns, sortiran del fons de contingència del govern i les podran demanar per totes les despeses que estan tenint ara pel fet d'haver de viure fora de casa. En canvi, els comerços i els negocis afectats, per exemple, per la pèrdua de facturació, tindran a disposició préstecs en condicions preferents de la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances. La portaveu Sílvia Paneque diu que no deixaran ningú l'estacada.
3: No té un límit, és a dir, s'atendran totes aquelles bestretes, com dic, a través d'un oficina articulat en col·laboració amb l'Ajuntament, i serà aquesta l'oficina la que anirà determinant doncs, aquestes quantitats econòmiques que, com dic, són bestretes que van a la futura o en detriment a la futura indemnització que es pugui determinar.
2: Mentrestant, els tècnics continuen avaluant les finques desallotjades i no hi ha data perquè els veïns hi puguin tornar.
0: Gràcies, Laia. Per cert, ahir llegíem a La Vanguardia el cas d'un veí de Mataró que feia 7 anys que reclamava, segur que el recordeu, que l'Ajuntament arreglés un seguit de problemes del seu carrer i que després de molt temps d'espera aquest veí, el Miquel, va decidir tirar pel dret i fer-ho pel seu compte. Va plantar 5 arbres, va arreglar 2 bancs, ens explicava, i va reparar les lloses del carrer Cos de Mataró. Ara bé, el que semblava un acte de solidaritat i de civisme, doncs va acabar amb una sanció de 1.700 euros per fer modificacions al carrer sense permís. El Miquel, en una entrevista aquí al Món RAC1, ens explicava que creu que ha fet un favor a la ciutat i que el consistori no ho vol veure.
23: Es dediquen a anar per tots els carrers a mirar, però no et miren que hi han 3 rajoles trencades en l'altre cantó i que la gent s'hi pot ensopegar. No, no. Et miren que tu has reparat la teva.
0: Doncs bé, després del ressò mediàtic de les últimes hores, l'Ajuntament de Mataró s'ha pronunciat i ha explicat la seva versió dels fets. Assenyalen que van valorar els danys que havia ocasionat el veí, que tot plegat venia d'una denúncia d'un altre veí i que, tal com marca la llei, el que van fer va ser actuar en conseqüència, perquè la normativa és la normativa i la gent no pot anar, doncs, com deia el propi Miquel, prenent-se la justícia per la seva mà i anar fent modificacions a l'espai públic. En plana internacional, a França, a partir del setembre, ja està confirmat, els menors de 15 anys tindran totalment prohibit entrar a les xarxes socials. Ahir al vespre, el Senat francès va aprovar la llei que dona llum verda a una de les reivindicacions que fa temps que arrossega el govern d'Emmanuel Macron. És el primer país europeu en fer aquest pas. A partir d'ara, els menors no podran crear comptes nous a les xarxes i aquells adolescents o infants que ja els tinguin oberts tindran 4 mesos de marge per tancar-los. Anem cap allà, corresponsal de RAC1 a París, Marta Casagolda.
24: A partir del 1 de setembre, els joves francesos menors de 15 anys ja no podran crear comptes nous a les xarxes socials i els que ja en tinguin tindran fins l'1 de gener del 2027 per esborrar-los. La llei aprovada ahir a l'Assemblea Nacional i al Senat francès no concreta quin mètode s'utilitzarà per verificar l'edat i recau a les plataformes com Instagram, Snapchat o TikTok tenir a punt el sistema per fer aquesta comprovació. Finalment, queden fora d'aquesta llei WhatsApp i YouTube. Des de l'inici l'inici del mandat, el president francès Emmanuel Macron ha buscat que França sigui el primer país d'Europa en aplicar aquesta prohibició per protegir la salut mental dels més joves. Segons l'últim informe de l'Agència de Seguretat Alimentària i Ambiental francesa, els joves d'entre 11 i 14 anys passen més de 2 hores al dia enganxats a les xarxes i ressalta els efectes negatius que tenen sobre els adolescents amb el trastorn del son, ansietat i amb el rendiment acadèmic.
0: Gràcies, Marta. I encara a França, recordeu el robatori del Museu del Louvre l'octubre passat? Doncs bé, 9 mesos després, han passat 9 mesos ja, avui torna a obrir la Galeria Apolo. Es tracta d'una de les sales més emblemàtiques del Palau i on hi havia les joies de la corona que van desaparèixer en el robatori. Segons el diari Le Parisien, després del robatori, el Louvre ha reestructurat el museu bastant a fons i també les col·leccions. Expliquen que s'han retirat els objectes de més valor, com les joies de la corona, i que s'han traslladat a nous espais sense finestres per evitar nous robatoris i per millorar les condicions de seguretat. I tornant a Catalunya, l'Observatori de les Energies Renovables assegura que el país continua perdent pistonada en la transició energètica. Ara mateix, més de la meitat de tota l'energia que genera encara és nuclear. De fet, les energies renovables només van cobrir el 15% de la demanda elèctrica durant el 2025, un punt menys que l'anterior i 5 menys que fa una dècada. I en la mateixa línia, Unió de Pagesos exigeix a la Generalitat l'anul·lació total del pla per desplegar les renovables a Catalunya, el Plater. El sindicat denuncia la desaparició de gairebé 40.000 hectàrees de sòl agrícola a favor de plantes fotovoltaiques i parcs eòlics. Diu que portarà el pla directament als tribunals. Tarragona, Esteve Giral.
4: Bon dia. Sí, assegura el sindicat agrícola majoritari que no estan pas en contra del desplegament de parcs eòlics i solars, però defensen un model radicalment diferent, diuen, el plantejat pel govern de la Generalitat. Exigeixen la instal·lació de l'energia fotovoltaica i dels molins de vent, aprofitant el sòl no agrícola, no productiu, com la instal·lació de plaques a les teulades dels polígons industrials o bé als vorals de les autopistes. Salomó Torres, d'Unió de Pagesos, al Camp de Tarragona, una de les zones amb més implantació d'energies renovables, alerta que es posa en risc la sobirania alimentària de tot el país.
5: Però, en canvi, haurem de portar les taronges de Sud-àfrica, haurem de portar els aliments del Marroc, i, per tant, hi haurà emissions de CO2 indirectes a conseqüència, precisament, de la pèrdua de capacitat de produir aliments.
4: Diuen els pagesos que és una amenaça per una quarta part del sòl agrari de tot Catalunya, clau, a més, per combatre els grans incendis forestals, amb més d'un milió d'hectàrees globalment que hi quedarien afectades.
0: Aquesta tarda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre el canvi de conseller de Drets Socials. Recordem que aquesta setmana Raúl Moreno ha agafat el relleu de Mònica Martínez Bravo, al capdavant del departament. Ahir que la portaveu del govern, Sílvia Paneque, també va confirmar que la consellera de Salut, Olga Pané, es reincorporarà a la feina de mica en mica després d'una baixa de 3 mesos per una fractura al peroné. 3 minuts mal comptats i clavarem les 9 en punt del matí. Ahir us explicàvem que sabia més l'últim El Chiringuito del Josep Pedrerol. Doncs bé, menys de 24 hores després d'acomiadar-se, el presentador ha anunciat que no pleguen, sinó que marxen amb tot l'equip a una altra cadena, com ja apuntaven el Víctor Amela i el David Broc ahir, també aquí al Monarracú. Després de 13 anys amb A3Media, fan el salt a la competència i aterraran a la graella de Mediaset. Ho van publicar ahir a les xarxes socials del programa amb un vídeo de tots els col·laboradors.
6: Nuevo logo, nuevo canal.
7: Mismo horario.
8: Mismo chiringuito.
7: Nuevo logo.
8: Nuevo canal.
0: De moment encara no se sap si es podrà veure 4, Telecinco o Energy. A les plataformes avui arriba la pel·lícula He-Man i els Masters de l'Univers a Prime Video.
25: Adam, when you hold the magic sword, what do you say?
0: La pel·lícula d'aventura es tracta d'un príncep de 10 anys, l'Adam, que cau a la Terra amb una nau espacial i intenta tornar al seu planeta, a Eternia. Això a la vegada que lluita per vèncer les forces del mal capitanejades per l'Skeletor. I, per cert, ja hi ha tràiler de la pel·lícula. Aquesta té molt bona pinta. El Pol Torrents n'està fascinat. És de por, terror, i es titula Other Mommy.
26: You need a grown-up to help keep...
0: Aquest film, que està protagonitzat per l'actriu d'Interestel·lar Jessica Chastain, es preveu que s'estreni a finals d'any i, bàsicament, és com un dimoni adopta la figura exacta i precisa d'una mare i assetja la seva filla. Ai, senyor. També és aquí l'últim tràiler de Spider-Man Brand New Day.
27: My name is Peter Parker.
9: I have something to tell you that's going to sound crazy.
0: El tràiler repassa la trajectòria del superheroi a les tres entregues anteriors i avança algunes imatges de Hulk, que també apareix a la pel·lícula. Spider-Man Brand New Day s'estrena, recordem, el 29 de juliol. És una de les pel·lícules més esperades d'aquest estiu, també. I atenció, perquè Snoop Dogg tindrà el seu propi biopic.

Universal prepara una pel·lícula sobre la vida del raper i gran fumador. I Jonathan Davis, conegut per la sèrie Outer Banks a Netflix, serà l'encarregat d'interpretar la icona del hip-hop. L'estrena està prevista per l'agost de l'any que ve. I aquests dies que es parla tant de l'Odissea de Christopher Nolan, sapigueu que no només està batent rècords de taquilla, sinó també d'audiollibres. Tell me what you remember. Segons la revista Variety, la nova pel·lícula de Nolan ha disparat les escoltes de l'audiollibre Spotify. Han crescut gairebé un 700% després de l'estrena, en especial entre els joves. Crida l'atenció que un 63% dels oients de l'Odissea d'Homer a Spotify són homes. Obrim agenda de concerts quan són les 9 en punt del matí. De seguida, d'aquí uns minuts, la tertúlia del món a RAC1. Recordo avui amb la Natàlia Rodríguez, el Rodrigo Amírola, el Ricard López i la Clara Ardèvol. I ja us avanço també que algunes veus que han conegut i que han compartit experiència i vida amb el Josep Vallverdú, mort avui a la nit als 103 anys. Però abans fem un repàs a què tenim avui sobre els escenaris, perquè Chayanne passa per Barcelona. Oh, yeah.

0: porto-riqueny aquesta nit desembarcarà al Palau Sant Jordi amb la gira Bailemos Otra Vez Tour. I qui també toca a la capital catalana és María Becerra. Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo, aunque cuando hay gente... La cantant argentina, que el diumenge era a Nova Jersey, perquè es va encarregar de cantar l'himne del país a la final del Mundial, estarà aquesta nit al Bars Festival. El concert arrenca al Poble Espanyol a 9:45. A la mateixa hora, el Festival Grec començarà el concert del gran Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. I la pluja es va secar i els núvols es van obrir. El cantautor repassarà els temes que ha gravat amb la formació, com aquest, i la pluja es va assecar. I el Museu d'Història de Catalunya es prepara per una nova nit musical amb una de les grans veus dels Països Catalans, amb la Maria Hein. A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol. La cantant tocarà a la terrassa de l'equipament en una nova edició de les nits d'estiu. El concert començarà a les 10 de la nit. Més coses. El Festival Cruïlla Concerts estrena cartell amb Roger Mas. Amb les mans, amb l'encís, amb la polla i amb l'ou. Ja m'ho permeteu, però jo crec que Roger Mas podria sonar ininterrompudament les 24 hores del dia. També han confirmat a Maite Martín, Perifèria o Ñandú. Encara que tu diguis poc, I love you, I love you. Tots ells se sumen a la programació de tardor i hivern del Festival del Cruïlla, que aposta per la diversitat i la música en directe. Els concerts passaran per les principals sales de Barcelona i començaran l'octubre amb Biotch Farket Tour i acabarà l'abril amb Balkan Paradise Orchestra. I parlant de festivals, el Nits d'Occident ha tancat una nova edició d'èxit. Els Jardins de Pedralbes han reunit gairebé 37.000 espectadors i han fet ple en una xifra bastant considerable de concerts, amb el 80% de concerts cartell d'entrades venudes. Ahir, Gente de Zona van ser els encarregats de tancar el festival. La direcció del festival celebra l'acollida que ha tingut el cartell amb molta varietat d'artistes com Rafael o Judith Nederman, Gente de Zona mateix, i valora molt positivament la campanya d'aquest any. Els esports, deixant de banda la polèmica gorra, hem de tornar a parlar de Ferran Torres, perquè després del gol a la final del Mundial, el seu futur continua a l'aire.
1: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Torres té un any més de contracte i la postura del Barça és la de sempre, renovar-lo abans de començar la temporada. El club blaugrana no li consta l'interès de cap equip de forma oficial i vol oferir-li la renovació, això sí, dins de l'escala salarial que li pertoca i sense estirar més el braç que la mànica. En canvi, el davanter valencià tindrà la paella pel mànec, perquè, segons el mitjà francès L'Equip, el Paris Saint-Germain i, atenció, el Real Madrid estarien a la llista de pretendents. L'entorn de Ferran Torres té previst reunir-se la setmana que ve amb el Barça per encetar la negociació de la renovació, de moment, però, sense cap proposta del club blanc. Tot són rumores, que ja sabem que aquestes setmanes això es porta molt. Mentrestant, tant Ferran Torres com la resta d'internacionals espanyols comencen vacances després de guanyar el Mundial. Alguns dels blaugranes van aterrar ahir a Barcelona, però qui no ho va fer va ser Gavi, que va anar directament al seu poble, a Los Palacios i Villafranca. Allà l'han homenatjat i ha aprofitat per parlar sobre els incidents de la final contra l'Argentina. Gavi va treure ferro i considera que la FIFA no ha de sancionar els jugadors argentins.
2: No, la verdad, que te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre el fútbol.
0: I ara que el Mundial s'ha acabat, toca fer aquelles coses d'escollir l'onze ideal i etc. Però amb la sorpresa que no hi són ni Pau Cubarsí com a candidat, ni Frederic, ni Aymeric Laporte, els dos centrals que han fet que la selecció espanyola només encaixi un gol en tot el Mundial. La parella de centrals de la selecció no són a la llista de nominats per formar part d'aquest 11. És sorprenent, si es té en compte
3: el rendiment bestial tant del català com de l'hispano-francès, i a més, que Pau Cubarsí va endur-se el premi al millor jove de tota la competició. En canvi, els laterals Marc Cucurella i Pedro Porro sí que hi són, com també Unai Simón, Rodri Lamine Yamal i Mikel Oyarzabal. La FIFA, però, ha fet una cosa estranya en publicar la llista. Per exemple, ha proposat Lamine com a un dels millors migcampistes, cosa que també ha fet amb Vinícius Dembélé o el marroquí nascut a Terrassa, Ismael Saibari. Tots ells realment davanters. Bueno, a la part ofensiva, però, sí que la FIFA ha proposat Leo Messi, Haaland, Mbappé o Kane, a més d'Oyarzabal, una estratègia que permetria tenir els màxims jugadors de renom dins de l'11. D'altra banda, a casa nostra, el Barça farà oficial avui, per fi, el fitxatge de Karim Adeyemi. La burocràcia està fent la guitza amb aquest anunci perquè demà farà una setmana ja de l'arribada de l'extrema Alemanya a Catalunya, però ara sembla que sí que entrem a la recta final. Joan Laporta va confirmar ahir que la intenció del club és presentar-lo demà al migdia. I després d'Adeyemi, el següent arribar serà Jesse Bisibu. El Barça té lligat l'extrem belga de només 18 anys i està enllestint la documentació del traspàs amb el Bruges. L'operació es farà realitat a canvi de prop de 8 milions d'euros, més el 20% d'una futura venda. Bisibu signarà per 5 temporades i Hansi Flick espera incorporar-lo aquesta setmana amb l'objectiu que viatgi ja directament a l'Estaix d'Anglaterra. Qui ja ha començat amb els partits de pretemporada és l'Espanyol, de Manolo González, que va golejar ahir per 4-0 al Pau francès en el segon amistós de l'estiu. Avui serà el torn del Girona, que s'enfronta a l'Olot a les 8 del vespre. I un últim apunt en futbol, el Chelsea ha signat un migcampista, el migcampista anglès Morgan Rogers, procedent de l'Aston Villa, a canvi de, atenció, agafeu-vos fort de la cadira, 137 milions d'euros. És el segon fitxatge més car de la història de la Premier League i el quart més car de tota la història del futbol. Morgan Rogers, al Chelsea, 137 milions d'euros. Més coses. En bàsquet, el Barça incorpora Stanley Umudi, nascut a Portland, té 27 anys i és el sisè fitxatge blaugrana de l'estiu, a l'E físic, que pot fer d'escorta, té passaport nigerià, la qual cosa servirà perquè no compti com a extracomunitari. I ahir també es va definir el quadre de la Supercopa CB, que es disputarà, recordem, el 19 i 20 de setembre a l'Olímpic de Badalona. La primera semifinal la jugarà l'anfitrió, el Joventut, contra el Baskonia, i l'altra la disputarà el Barça davant del València. Per tant, podríem tenir final catalana a la Supercopa. En ciclisme, Remco Evenepoel es va imposar a l'única contrarrellotge individual del Tour de França. Amb aquesta segona victòria, el belga li va retallar 28 segons a Tadej Pogacar, que és el líder. Evenepoel és ara a 4 minuts i 32 segons encara de l'eslové. Avui, 17a etapa de 174 quilòmetres entre Chambéry i Boiron, amb una primera meitat trencacames amb 3 ports de quarta categoria i un de tercera. I en tennis, Paula Badosa torna avui a la competició al 250 d'Hamburg contra la polonesa Katarzyna Kava, no abans de 1:15 del migdia, després d'haver-se retirat dilluns a la final del torneig de Iasi a Romania.
4: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom.
0: El trànsit.
5: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
0: Anem a comptar cotxes al RAC. Bé, no els comptem nosaltres, els compta el de sempre. El Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
6: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres destacant l'accident a la BP-1101 que fa una estona tallava la calçada en ambdós sentits de la marxa a l'altura del Bruc. A hores d'ara doncs ja reobre la circulació amb només un carril de circulació tallat en sentit sud. Per altra banda, destaquem també encara alguns punts actius amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Trobem intensitat arreu del nus de la Trinitat, cada retruc doncs continua afectant de manera intermitent a les dues rondes, sobretot en sentit sud, però també a la AP-7 queda encara lentitud en direcció Tarragona, el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
7: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
0: 10 minuts passen de les 9 del matí. Acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant de visites inesperades.
8: Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera.
0: I és que no endevinareu qui ha entrat a fer un tallat en un bar de Ribes de Freser. Efectivament, una vaca. Ja us podeu imaginar l'escena, un dilluns de juliol, vora 8:45 del matí, tu, tranquil·lament, fent el cafè o menjant el teu habitual entrepà de fuet, i de cop, doncs, entra una vaca per la porta principal. Si ets client habitual, potser no és la primera vegada que ho veus, però la cara dels turistes devia ser tot un poema. I d'on sortia? Us preguntareu. S'havia despenjat a la resta del grup i va decidir anar a fer un tomb. Per sort, no va fer mal a ningú i pocs segons més tard va recular i va sortir per on havia entrat. Això sí, ha deixat una escena impagable que les càmeres de seguretat han captat perfectament i que, evidentment, ja s'ha fet viral. Ara bé, nosaltres ens preguntem, en aquests 20 segons, aproximadament, que va durar la seva visita, va tenir temps de demanar alguna cosa? Perquè si és així, no podem deixar d'imaginar-nos com devia anar la conversa. Bones, què li poso? Vol un cafè amb llet? No, el cafè sol. La llet ja la poso jo. Això sí, amb sucre moré.
9: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
10: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
11: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
10: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
9: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Mure, 9:12.
12: Salut!
13: Però brindes amb aigua?
12: Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
14: Salut! Salut! Salut!
15: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
16: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
17: Avui, amb l'analista polític Rodrigo Amírola i les periodistes Natàlia Rodríguez, Clara Ardèvol i Ricard López.
0: Clara Ardèvol, molt bon dia.
18: Molt bon dia.
0: Benvinguda novament a les tertúlies del món RAC 1 l'estiu.
18: Moltíssimes gràcies.
0: Com estàs, Clara? Tot
18: molt
0: bé,
18: la veritat. Bé, sí, eh? Ja a punt de vacances, per tant, bé.
0: Ah, sí?
18: Sí, sí, sí, no ens podem queixar.
0: Que tenen algun...
18: ja...
0: Ricard López, molt bon dia.
19: Què tal, Sergi? Bon dia.
0: Com vas, Ricard? Tot bé?
19: Pues bé, la veritat que bé. Molt bé. Aquí a Barcelona, content, sempre.
0: Està bé.
19: Sí, està bé.
0: Té molta gent que diu, aquí a Barcelona, amb ganes de marxar. No, Ricard està content.
19: Aquí content per avall, sempre.
0: Sí, això és veritat.
18: Sí, sobretot ara.
0: Des de la distància, ella no ha volgut baixar a Barcelona. Jo l'entenc.
19: Bueno.
0: Hola, Natàlia. Natàlia Rodríguez, bon dia.
20: Sergi, ja saps que els estius sempre estic amb tu, però no, no és que no hagi volgut venir, però és que és tan complicat.
0: Ja,
20: fa tanta
0: ja.
20: Calor que la propera sí que vinc, però avui era una mica difícil.
0: Només faltaria, jo t'entenc. Però trobo a faltar, i si no tinc aquí, trobo a faltar.
20: Sí, no, però no et preocupis, allí estaré.
0: I,
20: AP7, fins i tot amb l'AP7.
0: Exacte, malgrat l'AP7. Debuta com a tertulià als estius al món de RAC1 al Rodrigo Amírola. Què tal, Rodrigo, com estàs?
21: Hola, bon dia, Sergi, molt bé, la veritat.
0: Benvingut.
21: Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tertulies. Nosaltres també, de tenir-te.
21: Gràcies.
0: Avui vull parlar amb calma i tranquil·litat del que jo crec que és segurament un dels debats que més polaritza. Jo crec que hi ha debats i debats. Hi ha debats que entre el blanc i el negre segurament hi ha moltes tonalitats de gris, i després hi ha altres debats on hi ha dos bàndols que costa que puguin arribar enteses. I jo crec que el tema de les prohibicions del tabac en espai públic, aquest és un gran tema, és un gran debat, des de que sempre que surt alguna informació que apunta cap a ara sí, definitivament, prohibirem aquí, prohibirem allà i tal, sempre hi ha, no?, els que surten posant-se les mans al cap i després els que surten dient, bueno, escolta, és que a mi em sembla molt bé els teus vicis, els teus plaers, però no tens per què molestar-me a mi, no? Jo vull que en parlem tranquil·lament d'això, però em permetreu que avui arrenquem la tertúlia parlant una estona d'un dels grans que ens ha deixat en les últimes hores, el Josep Vallverdú, ha mort aquestes últimes hores als 103 anys, i jo ho he dit a les 8 del matí, jo penso, crec que és un d'aquells cervells que hauria d'estudiar la ciència, perquè com una persona superant el centenari, amb 103 anys, el que diu el seu entorn, la gent que el coneixia, és que no parava d'escriure, no parava de dibuixar, no parava de crear, i que ja no només ho feia per publicar, també ho feia, no?, per doncs, escriure un conte, explicar-li al seu fill, al seu entorn, i al final doncs, és un dia d'aquells, no?, que et queda una mica una sensació de dir que perds a un dels grans personatges de la història del teu país. No sé si estàs d'acord, Clara.
18: Sí, totalment. Ja pensant en records infantils, a tots ens ve el cap
0: totalment,
18: al rovelló.
0: Totalment, totalment.
18: Clar, de fet, la versió de dibuixos, no? Tu pensava, veies allò i tenia la seva gràcia perquè eren uns dibuixos, diguem-ne, autocentrats, que amb referents catalans, amb aquella masia, amb aquells noms catalans, no és que fossin els únics dibuixos catalans, evidentment, però sí que entre tant referents japonesos o d'altres llocs, no? Era una cosa que ja com a infant et cridava l'atenció. I després el seu compromís evident amb les qüestions lingüístiques. No? Heu parlat abans de que descrivia Catalunya com una pàtria generosa en constant dessagnament, però alhora també tenia com una visió positiva del fet de ser un poble minoritzat i deia que també era una pàtria digna de ser viscuda, jove, i que per tant sempre també amb aquesta visió de resistència i d'anar cap endavant. És a dir, crec que tenia un missatge que a dia d'avui és molt aprofitable.
0: Totalment, totalment. És un dels autors més prolífics de casa nostra. Jo crec que, ho deia també a les 8, que hi ha moltes maneres de defensar, no?, la teva llengua i la teva cultura, des de lo més fàcil que és exercir-la, parlar-la, cuidar-la, estudiar-la, ensenyant-la, i que Vallverdú, jo crec que va defensar la llengua catalana i la cultura catalana, les tradicions catalanes, de totes les maneres possibles, agudes i per haver, i possiblement una de les més rellevants, no?, era portant a la lectura en català a generacions i generacions i generacions de gent. I ara us dono la paraula també a Ricard, Rodrigo i Natàlia, però vull parlar amb un parell de persones que el coneixien molt, molt bé, i jo crec que avui té com un valor especial poder fer-los quatre preguntes amb ells. Hi ha un que és una persona que doncs era molt propera a la figura de Vallverdú, tant en l'àmbit literari però també en l'àmbit personal, i ell és el Francesc Canosa, que entre molts d'altres llibres ell és l'autor d'un llibre que avui encara doncs, agafa més significat i més força, que es diu Tu, Vallverdú, entrevista una vida. Francesc Canosa, periodista, escriptor i amic personal de Vallverdú, bon dia i moltes gràcies, Francesc.
1: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans que res, com estàs?
1: Sincerament, ahir quan em van trucar, el primer moment, aquest tòpic no per esperat, no ha afectat, i després, com diem en català incorrecte, pues em va agafar el baixón. Perquè us feu una idea, jo tenia una relació amb ell, sobretot, que va passar de la professionalitat a l'amistat, i bueno, però també perquè una imatge, perquè us feu una idea, la meva filla pues, també m'anava, m'acompanyava molts cops quan la visitava, l'havia dibuixat, i bueno, ahir a la nit sempre em corregia, no? Quan el 9 de juliol, no, el Vallverdú fa 103 anys, no? Pues, bé, ahir ens vam abraçar i, bueno, vam plorar una mica en silenci i amb el nostre gat, que ja era amant dels gats, eh? Tot i en rovelló.
0: Sí,
1: vull
0: no?
1: dir que... Sí, sí, home, sí, també tenia gats. Ara no, però tenia gats, vull dir que sí, sí. Avui penseu que no s'ha mort un escriptor ni un homenot. Jo crec que s'ha mort Superman. És a dir, s'ha mort Superman. Superman de les lletres catalanes i Superman de l'existència. Jo, aquest llibre que citaves, al final la seva altra obra era ell. És que la seva actitud, que jo qualificava de pla seqüència existencial, des de que va néixer el 23 fins ahir no va parar. Els seus ulls era un home càmera, ho absorbia tot. És una lliçó de vida inigualable, inigualable, de no perdre un segon i després de traslladar-ho d'una manera, moltes vegades, jo em permeteu també que corregeixi, ell el compara una mica com Stanley Kubrick, tocava tots els gèneres, moltes vegades ha quedat també xuclat com el gran autor de la literatura infantil i juvenil i també xuclat per Rovelló, però és que ho tocava tot, és a dir, ell estava traduint sense saber anglès als anys 60, al català, té una obra, per a mi l'obra més important d'en Vallverdú, és la seva obra de cronista de país, la seva obra assagística, Proses de Ponent, Catalunya Visió, un viatge per tot Catalunya, amb Ton Cirera, amb fotografies, una és impressionant. Sí. I ja la seva darrera etapa, que biològicament, existencialment, literàriament, té molt sentit, tota la seva obra poètica, però va tocar totes les tecles, va escriure fins a l'últim moment. Penseu que era als anys 80 ja es va introduir a escriure amb l'ordinador, fins fa 4 dies contestava correus electrònics, whatsapps, perquè ens fem una idea, és una actitud davant de la vida, i sobretot heu dit una cosa, parlàveu d'una cosa, Vallverdú, fixeu-vos que utilitzava aquests conceptes, país, pàtria, ho dic perquè ell ve d'aquest concepte, no del concepte territori, ell és un home educat en el període republicà, empeltat per la Renaixença, per la Mancomunitat, ell és l'home d'un ideal de país possible, d'una realitat possible, i per tant la llengua és l'estructura humana del nostre país.
3: Ara Francesc,
1: digues.
3: No, és que deies, és que amb això m'ha vingut, em va perfecte per, i ara deixo seguir, perdona, però és que has parlat, no?
1: No,
3: has explicat aquesta anècdota, no? De que als 80 ell ja, no? Doncs escrivia amb l'ordinador i he pensat que una altra persona que coneix molt bé la seva obra i també el coneix amb ell és la Pema Maimó, que ha publicat algun dels seus llibres. La Pema és directora editorial de La Galera. Bon dia, moltes gràcies, Pema.
2: Bon dia.
3: L'any 2023, Pema, quan complia 100 anys al Vallverdú, vau rebre-li un homenatge a la Setmana del Llibre en Català, i tu li deies Vallverdú, ets centenari molt modern. Ell era un, o sempre ha estat un esperit jove, m'imagino, no? També una mica amb el que ens deia ara el Francesc.
2: Mira, jo tinc la sort d'haver-lo conegut els últims 6 anys d'aquesta vida tan llarga.
3: Sí.
2: I ha estat un regal, i ja sé que a vegades sona tòpic, però ho ha estat perquè el Francesc ho deia, no? És l'intel·ligència feta persona i la generositat i aquest positivisme, però aquesta curiositat que jo m'agrada moltes vegades, no? Quan la gent arriba cap al final de la vida, d'apropar-se a la gent jove, apropar-se a les coses que estan passant, que no perdre, no? Aquesta curiositat i les ganes de viure. I jo crec que això ho ha tingut fins fa molt pocs mesos, quan ja, evidentment, els anys han fet els estralls que havien de fer.
3: La meva mare, Francesc, a mi sempre em deia que la millor manera de conèixer a una persona, de saber com era realment aquella persona, és agafar per banda una persona que la coneixi, que la conegui personalment, i preguntar-li allò, exactament com és, no? Que parlin els altres per ella. Com era Josep Vallverdú, Francesc?
1: Subscric tot el que diu la Pema, que també ens coneixem amb la Pema. Mira, no podies no enamorar-te d'ell. Que això no ho pot dir tothom, eh?
3: Totalment.
1: Era un gran seductor. No podies no enamorar-te d'ell, i ell era una persona que feia sentir bé a tothom. Quan parlava de la Pema, de la curiositat, aquesta ànsia, és que era ara en diríem, holístic. Era un tastaulletes existencial. Tenia una actitud davant la vida pràcticament com un parallamps de vida. Tot li interessava, res ho defugia. Era una porta esbatanada oberta a la vida, existencialment i plasmat per escrit. Per tant, al quadrat. Jo crec que aquesta és una de les coses importants, eh? Per això no estem davant només d'un escriptor. Estem davant, com deia, de Superman. És a dir, estem davant realment d'una de les darreres columnes d'un país forjat a través dels segles, encarnat amb una persona i amb la seva obra. Ell és fill de moltíssimes coses. Ell és una persona que això ho sap tothom. Tenia una memòria increïble. O sigui, jo no he conegut mai ningú. Ell et parlava, i penseu que ell va néixer el 1923, ell et parlava com el 1930 va anar al cinema per primer cop a la butaca on va seure el film, que ja us el dic jo, Nosferatu, com va conèixer i veure per primer cop a Macià l'any 31. Et parlarà d'una conferència el 16 d'abril del 66 al Centre Comarcal de Barcelona sobre el comarcalisme. Una precisió exacta, una precisió en les paraules, en els mots, però una precisió en la memòria, una cartografia exacta del país. I, per tant, era una persona que era una mica també un aioli humà, atomitzava tothom. Per això parlo de que era un enamorament, no? Era un amor de vida, un amor de feina, però és que un amor d'obra, és a dir, i per això insisteixo molt, quan no hi ha literatura infantil i juvenil, omple el buit de la literatura infantil i juvenil. Això és important, això és passar del no-res al tot. Totalment. Però és que ho ha tocat amb tots els gèneres, no? I per això jo ho vull remarcar i ho vull subratllar moltíssim. És que és brutal. La seva etapa als anys 40 a la facultat, als anys 50 que ve a Balaguer amb la Isabel Arquer, la seva dona, fins que es va morir, i ve a no només a donar classes a l'Institut de Balaguer, sinó a agitar aquesta clandestinitat per la llengua i per la cultura, amb aquests cenacles, diguem-ne, a les ombres. Una activista total, una actitud total. Jo vaig tenir el goig i la sort, un dels majors regals va ser publicar la confiança que em van donar ell i l'Antonieta Vilajoliu, la seva gran història, quan es van enamorar ella amb 90 i ella amb 80, i li va escriure 62 cartes d'amor. Jo crec que això diu molt de qui era ell i com era ell. Actitud i escriptura. És a dir, per enamorar a l'Antonieta, que la coneixia des dels anys 50 a Balaguer, no només actitud, als 90, quan que em feia molt poc que se li havia mort la seva companya, com deia ell, la Isabel Arquer, grandiosa pedagoga. No només actitud d'enamorar-se, sinó actitud, lluita, combat d'una escriptura per arribar a la persona estimada. Està tot aquí, és una síntesi perfecta.
3: Vols afegir alguna cosa més, Fema?
2: És que només puc dir que sí a tot, i sobretot aquesta... A mi una de les coses que m'agrada més de tot aquest moment és que, com a editora, un segell, no?, que té més de 60 anys de vida, que va veure néixer aquest Vall Verdú escrivint infantil i juvenil als anys 60, doncs per jo ha estat un honor, i crec que puc dir per tot l'equip, i també sobretot per molta gent de Catalunya, no?, que aquests últims anys de vida ell hagi tornat a escriure, ell hagi tornat a publicar per nens, ell hagi tancat, perquè jo crec que una de les coses que ell tenia molt clares i que va ser molt bonic de fer aquest últim any, perquè estem xerrant de que fa una setmana llarga va fer 103 anys, doncs que el dia que feia 102 anys, el juliol de l'any passat, vam fer públic que publicaria aquell retorn de Rovelló, que no és només el colofó, no?, del Rovelló que torna amb aquesta nova aventura, sinó que allà dins hi va posar tot el seu univers literari infantil. I surten el Saberut, i surten com molt de referents, personatges, espais, tot el seu imaginari de l'infantil, els nans, el bosc, la natura, per descomptat, la natura i el Vall Verdú, no? I ho va posar allà. I per jo sempre li deia, has fet el regal de tancar literàriament, de tancar vitalment tot un cicle, i ha tingut la sort de poder-ho fer, de mirar-s'ho amb molta perspectiva, i de fer això, que va ser, jo crec, per ell una cloenda per l'infantil, sobretot, i pel juvenil, però també com un regal, on de dir, ei, aquí hi ha hagut tot això.
3: No sé si estàs d'acord amb mi, Pema, jo ahir estava...

0: l'oportunitat d'aprofundir-t'hi molt més. No sé si estàs d'acord amb aquesta lectura que feia el propi Josep Vallverdú.
1: Jo crec que tots sabem que a vegades, no, sobretot per la part de literatura infantil, els estudis sobre els autors o com arriba l'obra infantil durant moltes dècades va quedar força local. I justament ara mateix s'està fent molt bona feina des de les institucions per donar a conèixer totes aquestes obres d'infantil dels autors d'aquí. Però igualment un Josep Maria Aloy, tot el que, a part de la seva relació d'amistat, tot com va analitzar i estudiar i reconèixer i reivindicar l'obra de Josep Vallverdú és una cosa importantíssima, sobretot per aquesta part. Jo tiro cap a casa amb el sentit de que tota aquesta obra infantil, que bàsicament la va publicar quasi tota a la Galera,
0: sí,
1: que ha estat casa seva fins al final, i jo crec que seguirem fent-ho, vull dir, està viva. Mira, just fa unes parell de setmanes, El fill de la pluja d'or, sí, que és una novel·la juvenil meravellosa, que ara en aquest moment que estan tots, no, de Grècia i Odissees i mites i tot, sí, una mica, crec que valdria molt la pena que hi hagi molt d'actors joves, perquè a més és una novel·la molt juvenil, no?, perquè recuperés aquesta història plena de mitologia, clar, és que només dic això, jo penso, és que era un savi, tocava allò, tots els temes, tots els pals, no?, que es diu, però just que van de treure la 22a edició d'aquesta obra. Poca broma, vull dir, el rovelló, ja ho sabeu tots, aquest Nadal va sortir el retorn de rovelló, però és que el rovelló té més de 30 edicions, també són quasi 100.000 exemplars venuts només d'una novel·la, publicada en un moment, evidentment, i amb un recorregut, però és que això n'hi ha poques, no?, amb infantil que puguin dir que tenen aquest recorregut. I jo crec que és el que diu el Francesc, el que comentava abans, al final és aquesta modernor i aquest ús del llenguatge, que jo crec que és el que sempre m'ha enamorat. Ell, aquesta exigència que es donava ell mateix, no?, amb el llenguatge, amb la paraula exacta, amb l'expressió, amb l'aventura, sobretot entretenir els nens i nenes, que l'aventura era tan important per ell quan escrivia, no?, tenia tan clars els resorts de com atrapar el lector, i sobretot el lector infantil i juvenil, que ja saben que si no mos agrada ho deixem tranquil·lament en aquell llibre i ho diem en veu alta, no? No ens agrada, no m'ha agradat, no? I ho va aconseguir, ui, ho segueix aconseguint.
0: Totalment. Pema Maimó, directora editorial de La Galera, moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Francesc, per acabar, m'agradaria preguntar-te què t'agradaria a tu personalment que quedés de Josep Vallverdú, que quedés de llegat més enllà de l'obra, cosa evident,
2: sí,
0: no? És a dir, tu què t'agradaria que recordés, que quedés el pòsit definitiu, diguéssim?
2: T'ho lligo amb una cosa que tal vegada molta gent no sap i està lligat amb la Pema. Ell volia ser guionista. Ell era un gran amant del cinema, i això explica molt aquestes trames, aquest lligam, aquesta filagarça, no?, de les estructures. Això és superimportant, d'acord? I per tant, ell era molt visual, i sobretot una cosa que està lligada amb el que em preguntes, ell coneixia la realitat. Les paraules que posava estaven amb la realitat, el contacte amb la realitat, amb la natura, amb els trossos, amb els carrers, amb les persones, i per tant després ell ho posava al paper, això és molt important. Més enllà de l'obra, que bueno, ja en parlaríem abastament, etcètera, jo sempre dic que, com he dit a l'inici, la seva altra gran obra és la seva vida. Ell és una barana de ferro de la cultura, de la llengua i de la literatura catalana. Una barana de ferro de poble, d'aquestes baranes de ferro de poble que estan com rovellades i florides, sí, però que mai s'ensorren. Ell sempre es va agafar allà i no la va abandonar mai. Mai. Mai vol dir mai. I ho va viure tot des de l'any 23. I tota la contra. Mai, mai, mai. Aquesta és la gran obra existencial pel nostre país, per la nostra cultura, per la nostra llengua, pels nostres nens, pel futur, per tot. Això és increïble, és universal, és absolutament universal. Estem davant d'un personatge que és universal, no és no local ni català, és absolutament universal. Per tant, jo crec que aquesta és la seva obra, i després llegir-lo, el que vulgueu, perquè en teniu per triar i remenar, sortosament.
0: Totalment. Francesc.

0: Francesc Canova, moltíssimes gràcies, una forta abraçada i ànims i força.
1: Una abraçada a tots, molt bon dia, gràcies.
0: Són les 9:35. No sé si Rodrigo, Ricard o Natàlia, des de la distància que no et veig, voleu afegir alguna cosa, voleu fer algun comentari sobre la figura de Vallverdú. Rodrigo, digues.
2: Sí, mira, en el meu cas, que jo no vaig poder conèixer la seva obra, diguéssim, per infants, perquè la meva llengua materna no és el català, l'he conegut després, i sí que és cert que la meva generació sí que reconeix molt... la sèrie de Dragon Ball com un element de,
0: sí, no,
2: com un element de catalanització.
0: Totalment.
2: I un punt d'inflexió en l'eina, sí, pel país i tal. I potser moltes vegades aquesta generació anterior no ha tingut un reconeixement tan important i tan fort, i potser és un moment en el qual es poden fer aquest tipus de reconeixements i, bueno, recombinacions de la seva obra, etc., en altres formats i tal. Crec que podria ser una cosa interessant.
0: Totalment. Natàlia?
3: Bé, a mi em passa una mica el mateix que el Rodrigo, per raons que serien llargues i d'explicar. Jo sóc catalana, però la meva llengua materna és el castellà. A més, en una època, jo sóc de l'any 67, té que ser la més jaia de tota la tertúlia, segurament. En una època, sí, ja ho assumeixo, on, és a dir, en la meva infància la literatura catalana no existeix, o sigui, el català és només, gairebé diria, la llengua d'anar a missa i d'un determinat tipus de vida social. I jo, diguem-ne, aprenc a llegir amb els llibres de literatura francesa, anglesos, els clàssics de sempre. Per tant, jo em perdo em perdo tots aquests autors, em perdo el Vallverdú, i així ho, i ara em fa com a molta pena, perquè penso que és, diguem-ne, una memòria que no tindré. Perquè per mi el català és una feina de tota la vida. Jo he hagut de treballar-me el català, no és una cosa que em vingui de natural. Per tant, bé, més que res curiositat i sé una mica de la figura de l'home, perquè comparteixo editorial amb ell, i sé de la presència que aquest escriptor tenia entre la gent que el coneixia, que era una presència d'un gegant, de les lletres, no? Mm-hmm. Per tant, pel meu costat, o sigui, de part meva, diguem-ne, una certa tristesa de no haver pogut gaudir en el moment de la seva literatura, però un reconeixement absolut al gegant de les lletres catalanes que és.
0: Mm-hmm. Ricard?
4: Sí, no, estic d'acord. Considero que és un bon exemple de com promocionar una llengua a través de la cultura. Al final, la cultura ha de ser un producte que es fa a través de la creativitat, de l'originalitat, i es fica a la disposició de la gent perquè es pugui consumir, i d'aquesta manera la cultura, l'idioma, doncs mai morirà. És un exemple perfecte de com un idioma es va aguantant a través de la cultura, no? I no a través d'una imposició des del Parlament o com sigui, diguem, no? Llavors, és l'exemple, no? A través dels llibres, de les editorials. Barcelona sempre ha estat una capital editorial a Espanya, llavors a partir d'aquí, clar, és aquesta la manera de seguir impulsant el català.
0: Passen 22 minuts de les 10 en punt del matí. Fem una pausa per la publicitat i quan tornem posem sobre la taula aquest tema que comentàvem. Anem a parlar del tabac, de prohibir tabac, terrasses, piscines... una novetat important, crec que no s'havia comentat en aquests últims mesos quan es parlava de l'avantprojecte de llei i tal, la possibilitat de multar o directament no, la idea de multar els menors que puguin fumar al carrer, i la introducció de les cigarretes electròniques. De seguida, 3 minuts i continuem aquí al Morracó.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient i evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric és el teu aire.
2: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega CrystalBox. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, CrystalBox.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900-903-743.
8: Verisure.
9: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
10: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
11: El perquè de tot plegat.
12: 9:42. A veure, per obrir foc, ara de seguida la Mariona Martínez ha vingut i ha preparat una miqueta tots els detalls de, no?, on estarà prohibit fumar, etc, etc, les multes, i ho acabarem de repassar per acabar de tenir-ho clar. Però us demano un primer comentari, una primera valoració, després ja aprofundim. Ricard, començo amb tu. D'entrada, a favor o en contra de prohibir fumar a les terrasses, a la platja, en piscines, en concerts a l'aire lliure, etc.
13: Jo considero que ja la intervenció de l'Estat és desmesurada, que això no és més que una cortina de fum per part del Ministeri de Sanitat, un Ministeri de Sanitat que porta una vaga de metges brutal des de principis d'any, que ja ha anunciat que seguirà a la tardor, i bé, ara surten amb això, que ha de passar per tramitació parlamentària, segurament no seguirà endavant, perquè fa anys, des del primer dia quasi d'aquesta legislatura, que el govern de Sánchez no té ningú tipus de recolzament al Parlament, llavors arribarà allà, segurament no sortim davant, s'haurà d'esmenar, però així d'entrada absolutament en contra. Crec que un govern ha d'estar per intentar promoure la salut, però això ja és retallar, i per no parlar ja de les conseqüències que tindrà per tot el sector hostaler, que ahir ja va sortir en tromba dient que tot això l'afectaria. La meitat dels establiments a Espanya tenen una terrassa, la meitat en una mitjana dels seus ingressos depenen del que passa a una terrassa, els ingressos de la terrassa. Llavors això serà, ja no només destrueix una indústria fonamental a Espanya com és la dels bars, sinó que és una intervenció contra les, per mi, contra les llibertats individuals, brutal. Això excloent sobretot, òbviament, la restricció contra les persones menors d'edat, que això és molt fàcil, menors de 18 anys no poden ni beure ni fumar, però bé, em sembla que ja ens estem passant, ja, o sigui, fumar una terrassa no acabo d'entendre quin perjudici pot tenir per la gent.
12: Rodrigo.
14: Sí, bueno, bàsicament a favor. Crec que és una llei necessària, necessària perquè l'última reforma és de fa, si no m'equivoco, 16 anys, i la realitat del tabaquisme ha canviat molt. Per exemple, no existien els vapelladors en aquell moment, els cigarrets electrònics i tot això. I, bueno, és la tasca d'un govern regular sobre els aspectes, no, que afecten a la vida de les persones i, en particular, en aquest cas, a la salut. I, bueno, si deies que, la, no, que hi ha molta polarització al voltant d'aquesta llei, alguns ja no som tan joves i la veritat és que crec que hi ha molta menys polarització de la que havia quan es va aprovar la reforma del 2010-2011, quan bàsicament es va anunciar que serien les plagues d'Egipte i seria un desastre total per a l'economia i tot això. I, bueno, jo crec que es va veure que és un èxit. Avui, fins i tot les crítiques del sector de l'hostaleria, que potser són les més agressives, bàsicament demanen buscar un cert tipus de consens perquè saben perfectament que hi ha un consens a la societat molt important. I només una dada, a més de la polarització que existeix, evidentment, entre fumadors i no fumadors, la part de la població que està més en contra de la prohibició són els més joves. I aquest és un tema que jo crec que el Ministeri de Sanitat segurament haurà tingut en compte per intentar regular sobre la matèria.
12: Clara i Natàlia.
15: Jo, en termes generals, també a favor. Sí que fa 20 anys, més o menys, amb aquest canvi cultural de les primeres lleis antitabac, també van sortir hostalers i altres negocis a dir que això seria el final de l'economia i deien que tot plegat, que l'activitat als bars es traslladaria a les cases i això no va acabar passant. És a dir, podem estar parlant d'una cosa similar, que realment no s'acabi traslladant res a les cases perquè el que acabi tenint és un efecte dissuasori, que la gent decideixi fumar menys o deixar de fumar per anar al bar, a més, amb molts amics segurament que no fumen, i no decideixi quedar-se a casa i deixar d'anar a un restaurant. Entenc la preocupació dels hostalers, però els antecedents ens demostren que més o menys això no s'acaba d'aplicar. Tots aquests debats que posen per una banda la llibertat individual i per l'altra el dret a la salut pública, crec que no són equiparables a altres debats que tenen a veure amb què restringim o què prohibim dins de l'espai públic, no? La vida en societat sempre té una part de deixar-se molestar per l'altre, aquell nen que crida en un restaurant, la gent que fa massa soroll o posa la música massa alta pel carrer. Això és veritat, i no anem prohibint o restringint totes aquestes coses, però també és veritat que en aquest cas crec que no va tant de si el fum de la taula del costat em molesta, si més o menys molest, sinó del meu dret a que el fum que un altre decideix fumar perjudiqui la meva salut. Diguem-ne, la recerca científica al voltant de com de perjudicats queden els fumadors passius és àmplia i coneguda, ho diu l'OMS, ho diuen molts organismes, també en espais públics, també en terrasses, especialment en terrasses semitancades i especialment pel que fa a treballadors de l'hostaleria que passen molt de temps en contacte amb aquests clients, és a dir, hi ha un aval científic a córrer ferma i, per tant, crec que en aquest sentit hi ha poc debat. Potser la qüestió de les platges genera més dubtes, aquí segurament també hi ha un criteri d'evitar la contaminació amb les borilles, a la sorra, etc. I al final també són lleis que busquen dissuadir el consum i desnormalitzar el fum en espais públics.
12: Natàlia.
16: Bé, jo estic a favor, tot i que a mi aquest anunci em va agafar ahir fumant-me una cigarreta en una terrassa. Perquè, clar, jo no sóc una gran fumadora ni molt menys, però a mi de tant en tant doncs m'agrada poder-ho fer. Però estic d'acord en el que el debat ha de ser què és el que ens podem permetre en un espai públic. I aquí penso que, primer, aquests missatges apocalíptics que alguns fan anar sobre el sector hosteler, etcètera, etcètera, vull dir, no som ni molt menys el primer país en prohibir fumar a les terrasses. París, que és una ciutat on es viu en terrasses, pels que la coneixeu ja ho sabeu perfectament, no es pot fumar. No es pot fumar a les terrasses de París i no han deixat, ni no s'han buidat, ni s'han tancat, ni hi ha hagut cap tipus de cataclisme. De la mateixa manera que els de la meva edat, avui em sento una mica jaia, ja us ho dic, els de la meva edat, doncs fumàvem, clar, és que fumàvem dins dels restaurants, dins de les discoteques, dins dels avions, he fumat els avions. Tot això ho hem anat incorporant perquè és, no només perquè sigui bo per mi, sinó perquè és bo per tothom, és bo pels altres. I això penso que és el que hem de treballar. Ara bé, Un cop dit això, la llei segurament haurà d'entrar en flexibilitats i hem de buscar models que estan funcionant a altres llocs d'on es pot fumar i a on no es pot fumar dins d'un espai públic. Tot i això, crec que aquí el quid de la qüestió són els menors, és incorporar totes aquestes novetats que et permeten fumar dient que en realitat no et fa mal, i crec que és aquest el missatge que hem de combatre, tota aquesta cosa de la cigarreta elèctrica, etcètera, etcètera, que ha sorgit com dient, sí, pots fumar, que això no et fa mal, sí, sí que et fa mal, la factura sanitària que paguem entre tots i que hem de continuar pagant entre tots de les conseqüències del tabaquisme és enorme, per tant, ara bé, també el que hem de fer és acabar segurament amb aquesta hipocresia, diguem-ne, no? Perquè, clar, l'Estat en fa un bon negoci del tabac, també, no? Uh-huh. Finalment, el tabac és no només és una droga, és una conducta que té a veure amb la nostra manera de viure en societat i que ens hem d'anar reeducant a tots. I crec que hi ha molts factors associats a la cigarreta, i un dels, diguem-ne, dels més difícils és aquest plaer, no?, que et produeix en aquell moment de sociabilitat. Però, insisteixo, en altres llocs s'ha fet, no hi ha hagut cap cataclisme econòmic, és bo per tots, i crec que el missatge ha de ser de serenitat i de treballar-ho d'una manera que sigui eficaç. Més enllà que del context polític, igual això li convé al Pedro Sánchez o no li convé. Jo ja del que li convé al Pedro Sánchez i del que no li convé al Pedro Sánchez, jo ja no, ja és igual, ja no ho sé. M'entens? Perquè tot és una mica tan complicat que igual li convé, igual no li convé, no en tinc ni idea. Però el que sí que sé és que ens convé a tots. Per tant, a favor.
12: Ara torno a donar la paraula a Ricard, però Mariona Martínez, bon dia.
15: Hola, bon dia.
12: A veure, fem una mica de repàs de la lletra petita de la llei i ara de seguida saludarem a una de les persones que està darrere d'aquesta nova normativa, que és el secretari d'Estat de Sanitat, el Javier Padilla, ara de seguida. Però abans, Mariona, aviam, noves prohibicions que entrarien en vigor en cas de que la llei tiri definitivament endavant.
15: Sí, mira, les novetats principals és que s'amplien els espais on està prohibit fumar. El més sonat ha estat les terrasses als locals, però també seria a platges, a piscines d'ús compartit, a parcs, a campus universitaris, instal·lacions esportives i espais exteriors on es facin espectacles públics, com ara festivals o concerts. I també hi ha transports, per exemple, marquesines d'autobusos, andanes dels trens, taxis i vehicles BTC, no? Tampoc es podrà fumar a menys de 15 metres dels accessos als espais d'edificis públics, centres sanitaris, educatius, culturals o esportius, així com a parcs i espais per a nens petits.
12: Una de les grans novetats també d'aquesta llei, més enllà d'aquesta llista, és que prohibeix de forma expressa i directa el consum de tabac en els menors d'edat.
15: Exacte, això és nou perquè fins ara els menors el que tenien prohibit era comprar tabac. Mm-hmm. I una de les novetats també és que les multes en cas que els menors fumin les assumirien els pares i no els menors en si. Totes aquestes restriccions, a més, també pels menors, també s'aplicarien alternatives al tabac com les cigarretes electròniques o les bosses de nicotina, que a més tot això només es podria vendre en punts especialitzats i aquestes botigues no en podrien fer cap tipus de publicitat.
12: Tu has parlat de multes. Què diu la llei de multes?
15: Les multes per incomplir aquesta llei anirien des dels 100 euros fins als 600.000 euros, i això depèn de si es consideren infraccions lleus, greus o molt greus. Per exemple, el que seria fumar en els espais prohibits que hem comentat abans es consideraria una sanció lleu. Però, per exemple, si algú acumula 3 avisos lleus per consumir tabac o similar en llocs on no està permès, sí que tindria una sanció greu directament. També seria greu habilitar zones per fumar, no? És a dir, permetre a les persones fumar a llocs on està prohibit fer-ho. Podríem entendre aquí que si els restaurants o bars habilitessin o permeteixin als clients fumar, tindrien una sanció greu. I el que es considera molt greu és fer promoció o publicitat d'aquests productes del tabac i dels dispositius que fan falta per consumir-lo.
12: Gràcies, Mariona.
15: Gràcies, fins ara.
12: Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat. Bon dia i moltes gràcies.
17: Muy buenas, ¿qué tal? Gracias.
12: 16 anys des de l'última gran llei antitabac. Calia de forma clara una nova norma, entenc.
17: Sí, sin ningún tipo de lugar a dudas. Podemos decir que en su momento sí que fuimos vanguardia en la regulación del tabaco, pero nos habíamos quedado claramente atrás porque ahora mismo tenemos una regulación que no responde a la realidad existente. En su momento no había ni cigarrillos electrónicos, ni vapeadores, ni tabaco calentado, o al menos no de la manera en la que lo hay ahora, y había que actualizar esa regulación porque todas las cifras nos dicen que sí que estamos en una cifra descendente de prevalencia de consumo de tabaco convencional, pero que nuestros jóvenes especialmente sí que están iniciándose en el consumo de tabaco por medio de estos nuevos dispositivos que había que regular, y yo creo que esta ley va en buen camino.
12: La patronal de l'hostaleria, senyor Badilla, diu que és una mesura desproporcionada i que els farà perdre clients. La resposta per part del Ministeri de Sanitat quina és?
17: Bueno, nosotros cuando llegamos al ministerio nos reunimos con ellos, con la patronal de la hostelería, y básicamente lo que confirmamos es que siguen en una dinámica, creo que totalmente podríamos decir, anticientífica. No hay ninguna evidencia que demuestre que este tipo de medidas en ningún lugar haya disminuido la actividad económica y el negocio en el ámbito de la hostelería. Creo que, además, esa postura ya la tuvieron en su momento cuando se impusieron las restricciones en el interior de los centros de hostelería. Se vio que en absoluto ha pasado nada de lo que vaticinaron que iba a pasar, y sin embargo, en vez de aprender de lo que ocurrió, o más bien de lo que no ocurrió en ese momento, vuelven a tropezar con la misma piedra. Creo que a nadie le cabe ninguna duda de que en España la gente va a seguir yendo a las terrazas, va a seguir yendo a los espacios de ocio, etcétera, etcétera, y lo único es que no solamente va a seguir yendo, sino que gente que ahora podría molestarle que le echaran el humo en la cara no lo va a hacer. Yo creo que además a la hostelería habría que pedirle una cosa, y es que defendiera un poquito los derechos de sus trabajadores. Cuando se habla de quién está expuesto al humo del tabaco, por ejemplo, en una terraza, se suele obviar que quien está expuesto de manera constante son los trabajadores que están ahí. Hay estudios que demuestran que hay en las terrazas un incremento de partículas de suspensión de sustancias nocivas derivadas del tabaco, y una persona en una terraza puede estar media hora o una hora, pero un trabajador está ahí 8 horas todos los días. Pues creo que esto también les va a proteger a ellos. Así que a la hostelería yo creo que le diría que tranquilidad. Entiendo que el papel que les corresponde socialmente es el de oponerse a estas cosas, pero me gustaría entender que hay también una hostelería que entiende que mejorar la salud de sus clientes es también mejor para su negocio en términos económicos.
12: Qui pot vigilar que tot plegat es compleixi? És a dir, sobretot, m'imagino, en espais molt més grans i més a l'aire lliure, al final una terrassa és un espai reduït, hi ha una empresa privada darrere, digue-li, restaurant, bar, el que sigui, no? Però vaig a una platja o en concerts a l'aire lliure, qui haurà de vigilar això?
17: Bueno, lo primero es decir que aunque la ley imponga varias prohibiciones, en términos generales, según la historia que tenemos de todas estas leyes, el ánimo no es tanto un ánimo persecutorio, sino que en general las sociedades se comportan de una manera razonablemente cumplidora una vez se imponen medidas que se consideran que en general van a mejorar el bienestar de la población, ¿no? Entonces, no está tanto pensado en tener una especie de ejército supervisor de cazadores de fumadores, sino todo lo contrario, la gente lo normal es que vaya a cumplir esto. Dicho lo cual, hay inspectores de sanidad en todas las comunidades que tienen que velar por el cumplimiento de la normativa general de sanidad, no la del tabaco, sino general de sanidad, y son los que pueden dar cumplimiento. Pero de la misma manera que ahora, tampoco nadie se plantea quién está comprobando que no se fume, no sé, pues por ejemplo, en un puesto de trabajo, o que no se fume en un bar o en un restaurante, ¿no? Entonces, eso, las medidas, en general la gente las va a cumplir, y las va a cumplir porque los estudios que tenemos nos dicen, las encuestas que hay dicen que en general tienen... estas medidas parten de un deseo social de ir liberando de humo la mayoría de los espacios en los que la gente interacciona. Dicho lo cual, los inspectores de sanidad tienen las competencias para hacerla cumplir.
12: Una altra de les crítiques a la llei és, no, l'etern debat sobre l'erosió a la llibertat individual. És a dir, com pot distingir aquí el govern el dret d'uns de fumar, no? Una mica el dret al plaer personal o als vicis, no? Una mica com deia el Joan Julibert avui en el seu comentari d'opinió, i el dret dels altres de no haver de respirar fum.
17: Lo primero es decir que yo creo que no hay nada que vulnere más la libertad individual de una persona que una adicción. Las adicciones en general son un elemento de coartación de la libertad individual enorme, y cualquiera que haya pasado por alguna de ellas o tenga conocimiento de alguien que ha pasado por alguna de ellas lo puede así atestiguar. El segundo elemento es que nosotros lo que defendemos es la libertad de poder interaccionar en espacios públicos sin tener que respirar el humo de otra persona. Aquí básicamente lo que hay es un elemento de libertades en conflicto, en las cuales el bien superior de la preservación de la salud de quien no elige fumar o no fumar es el que debería prevalecer. Y luego está el tercer elemento, y es que evidentemente cada uno puede fumar en su casa, puede fumar, de hecho no se prohíbe fumar en la calle, lo que se prohíbe es fumar en aquellos lugares en los cuales al balancear los beneficios en salud pública con otro tipo de elementos, se considera que este debe prevalecer. Así que yo creo que el digamos, la defensa de la libertad es una defensa que tiene que ir consustancialmente ligada a la salud pública, pero especialmente esa libertad de poder disfrutar de espacios saludables, de espacios donde poder respirar. ¿Qué mayor libertad que la de poder, por ejemplo, que una mujer embarazada no tenga que estar evitando espacios de al aire libre donde le estén fumando en la cara, ¿no? Entonces, bueno, creo que la libertad tiene varias caras, y lo que aquí importa es equilibrar entre los diferentes elementos en conflicto para velar por el bienestar común.
12: Ara fa, crec que aproximadament un any, el Javier Padilla, el secretari d'Estat de Sanitat, va intervenir també en aquest programa aquí al Món RAC1. Potser era més cap al setembre, quan es va començar a parlar de l'avantprojecte de llei, i una de les preguntes que se li va traslladar era sobre el tema de prohibir fumar mentre es condueix, prohibir fumar al cotxe. I recordo que la resposta del senyor Padilla era que entràvem en un terreny que era una miqueta més delicat de legislar, perquè ja entràvem en el terreny de l'espai privat. No sé si un any després s'ha avançat en... perquè també recordo que deia que el govern ja li estaria bé poder prohibir també fumar mentre es condueix en el cotxe. Llavors no sé si 12 mesos després, o pràcticament 12 mesos després, s'ha pogut avançar també en aquest camp.
17: No, en esto estamos un poco igual, ¿no? No hay, o sea, el marco jurídico, el vehículo sigue siendo un espacio privado en el cual solo cabe, digamos, la recomendación, no tanto de la persona cuando vaya sola, que bueno, pues hay cada uno que haga lo que quiera, sino sobre todo el cuando va con niños, con mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya es una recomendación de salud pública estándar, digamos, uh-huh. Sin entrar en el ámbito de la prohibición. Yo recuerdo que en esa entrevista una de las cosas que también hablamos fue el tema de las playas. Sí. Y en aquel momento nosotros no teníamos claro que la habilitación competencial que tuviéramos nos habilitara para poder prohibirlos, pero este es un ejemplo de cosa que durante la tramitación normativa se va depurando y se observó que sí, que teníamos habilitación para ello, y por eso se incorporó, ¿no? Entonces, bueno, se han ido limando algunos elementos para poder hacer que la ley sea jurídicamente sólida y también que todo lo que haya vaya alineado en esa preservación de la salud y el bienestar de la población.
12: Ara la llei encara ha de passar pel Congrés. Quan calcula el Ministeri que podria entrar realment en vigor si supera tots els tràmits?
17: Bueno, nosotros creemos que esta es un claro ejemplo de ley que tiene que tramitarse en los 4 meses hábiles que le quedan al Congreso después del mes de agosto. Uh-huh. Y creemos además que debería ser así. Por experiencias anteriores sabemos que los partidos de la oposición no, en ocasiones anteriores se han puesto o a favor o un poquito de perfil, pero no obstruyendo estos avances. Así que, bueno, yo espero que si hay que elegir entre los reclamos que hace Philip Morris o los reclamos que hace la Asociación Española contra el Cáncer, la oposición lo tenga claro, aunque sea dicho de una manera un poco maniquea, pero creo que no es una ley que, digamos, imponga grandes restricciones en elementos muy vinculados al comercio u otros elementos que pueden ser, a lo mejor, de una disputa ideológica mucho más clara. Creo que es una ley que básicamente se centra en elementos que deberían ser un campo de juego común de todo el ámbito ideológico, que es el de preservar espacios más sanos. Así que, bueno, sí, podemos decir que ese, el espacio de lo que queda de año debería ser el cuando esto se dilucide.
12: Per cert, a les últimes hores també s'ha donat llum verda a la llei del medicament. Una mica per entendre-ho, què vol dir que els medicaments tindran preus dinàmics?
17: El La ley del medicamento, la verdad es que probablemente sea la ley más compleja técnicamente de las que hemos sacado adelante. En ocasiones cuesta incluso como transmitir y explicarle a la gente qué es lo bueno que se va a encontrar con esta con esta ley, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que probablemente lo que es más fácilmente explicable ya lo hemos aprobado en un Real Decreto Ley, que era la reforma del copago de medicamentos. Si yo tuviera que decir esto para explicarlo claramente, lo que diría es que el conjunto de la ley lo que va a hacer es que el sistema pueda tener más ahorros en la fase en la que los medicamentos ya no tienen la protección de la patente, o sea, cuando hay medicamentos genéricos y biosimilares, que podamos tener ahí más medicamentos genéricos para que el sistema ahorre más y podamos distribuir una parte importante de esos ahorros a conseguir acceder antes a los medicamentos innovadores, ¿no? Entonces la gente va a tener mejor acceso y mejor, disponibilidad de los medicamentos antes de los medicamentos innovadores. Esto de los precios dinámicos es un sistema que lo que hace es que el precio de los medicamentos, principalmente de los medicamentos genéricos, pero de los medicamentos en general, vaya bajando en función del aumento de medicamentos genéricos. Entonces, si conseguimos una cuota de mercado del 50% de medicamentos genéricos para el omeprazol, por decir uno que conoce todo el mundo, pues bajamos un 10% más. Si se consigue un 60%, se baja un 5% más. Esto ocurre porque los medicamentos genéricos tienen muy poco margen de beneficio, pero consiguen bajar el precio a expensas de conseguir grandes volúmenes de compra. Es, digamos, técnicamente como muy complejo, pero de cara a la población lo que quiere decir es que van a tener los mismos medicamentos de siempre. La población ya sabe que el medicamento genérico es igual de efectivo que el medicamento de marca, y lo que ocurre es que eso va a conseguir bajar los precios, porque en España consumimos pocos medicamentos genéricos comparados con el conjunto de Europa, pero a precios bastante más caros que el conjunto de Europa. Va a conseguirlo a precios más baratos y liberando recursos para poder dedicarlos a los medicamentos innovadores.
12: A Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, li agraeixo l'atenció que ha tingut amb el meu recull al matí i també la deferència que en general té cap a aquest programa. Moltes gràcies i una abraçada.
17: Moltíssimes gràcies, un saludo, ciao.
12: Són les 10:05, fem una pausa per a la publicitat i quan tornem, recordo, serien tres a favor de la prohibició de fumar en terrasses, piscines, consum, i un, amb alguns matisos, a favor, la Clara, la Natàlia, i un clarament en contra del Ricard López. Ara de seguida obrim debat. Un moment.
18: RAC 1. Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
19: Ei, i tu, cada quan rentes el cotxe?
20: Jo? Cada dia?
19: Llavors tu, més que un cotxe net, tens un cotxe clean.
20: Subscriu-te a Repsol Clean des de 4,95 euros al mes i renta el cotxe cada dia. Amb productes de primera qualitat amb més de 570 àrees de rentat. Repsol Clean, el millor rentat de Repsol.
21: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
22: Sabies que la curvatura peniana pot afectar la teva qualitat de vida? A Clínica Masculina Europea incorporem una nova tecnologia focal mínimament invasiva. Informa-te'n sense compromís. Recupera la confiança. A Barcelona, Girona i a clínica-masculina.com.
23: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
24: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed. Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites, només per temps limitat. Aconsegueix ja les teves entrades a casabatlló.cat.
25: Aquest estiu, la música en majúscules té un escenari únic al Maresme. Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna.
26: Del 31 de juliol al 17 d'agost, viu la força i l'emoció del directe amb veus llegendàries com Zucchero, Rosario, Loquillo,
25: Sergio Dalma, Miguel Ríos, Niña Pastori i molts més.
26: Gaudeix de l'ambient del Garden Village abans del concert i connecta amb la millor música sota les estrelles.
25: Entrades disponibles a mardestiu.cat.
27: Ja
0: N'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Propera parada, plaça Lesseps.
4: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
5: RAC 1. Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
6: Estadella, una cosa, en sèrio em vindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
5: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
6: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
5: Hi ha gent i el Pere Mas.
27: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
6: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
27: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
1: RAC 1. Tots som un milió.
28: Ràdio en directe.
29: Contingut a la carta.
28: Podcast.
29: El que vols, quan ho vols.
28: A l'aplicació de RAC 1.
30: Avui, a la tertúlia, amb l'analista polític Rodrigo Amírola i les periodistes Natàlia Rodríguez, Clara Ardèvol i Ricard López.
12: 10 i 11. Ricard López, vostè dirà.
13: Què tal? Bueno, anem aviam. Hem escoltat el senyor secretari d'Estat, sí. I a mi la veritat que em sembla la posició en general del Ministeri de Sanitat en aquest cas d'una hipocresia brutal. O sigui, un ministeri que ara mateix s'està plenant la boca de parlar en favor de la salut pública, però és un govern que jo crec que des del primer dia no ha fet absolutament res per la salut pública. Des de que vam veure l'episodi absolutament lamentable per manca d'eines i per manca de condicions laborals que vam viure a Barbate, amb la mort aquest de dos guàrdies civils, més recentment la mort abans de les eleccions andaluses de més guàrdies civils a Huelva. És a dir, és un govern que no està al costat de la salut pública, que no està fent absolutament res per acabar amb el narcotràfic, uns delictes per narcotràfic han pujat un 7% en aquest primer trimestre del 2026 a Barcelona. És a dir, mai hem tingut el narcotràfic tan present quasi a la història de la democràcia a Espanya com ara amb aquest govern. És un govern que no està amb els problemes de veritat i que està per als titulars, per les cortines de fum, perquè té la corrupció al darrere i sap que tirant uns dels debats més polaritzadors. Ja ho he intentat moltes vegades, ho va intentar amb l'avortament, ara ho està intentant amb el tabac, és a dir, quan es veu absolutament acorralat, fa dos dies celebràvem el Mundial d'Espanya i ara ja tenim una altra vegada el cas Zapatero, és a dir, està tan acorralat per mi amb la corrupció que ha de tirar dels debats més polaritzants, dels debats més ideològics, dels debats que més saben que es parla als bars, a les barres, a casa, sopant, per intentar treure d'aquí doncs tota l'atenció. Una altra cosa que m'ha sobtat molt de la intervenció del secretari d'Estat és que parli dels treballadors, que al final doncs, inhalen molt de fum. És a dir, aquesta llei el que intenta és que hagi de ser policia de qui fuma i qui no fuma a les terrasses, siguin els treballadors, perquè entenc que no hi haurà un policia a totes les terrasses dels 85.000 bars que hi ha a Espanya amb Terrassa. Llavors, convertir a tots els treballadors en policia, no sé a nivell de condicions laborals d'aquest govern progressista, com casa. I ja, per últim, és un govern que tampoc està al costat dels empresaris, mai han pagat tant per costos laborals, tot el sistema d'intervenció del salari mínim ha sigut un absolut desastre, ja no només pels treballadors que també paguen per primera vegada a la història IRPF, sinó que a nivell de costos laborals ha sigut un desastre. Fa mesos que la Comissió Europea demana al govern de Sánchez que transposi la normativa sobre l'IVA pels autònoms, és a dir, és un govern que no està, que primer no té força parlamentària per ajudar a tots els empresaris, a tots els treballadors d'Espanya, sinó que, a més, està fent lleis absolutament en contra. Aquesta no és només una altra cortina de fum, perquè segurament el Congrés doncs no surti endavant, a no ser que hi hagi un canvi molt gran a nivell d'esmenes, i a partir d'aquí jo espero alguna mesura de veritat. No pot ser que t'estiguin matant guàrdies civils a la costa andalusa i a la vegada estiguis fent aquí aquí preceptes en favor de la salut pública. Em sembla d'una hipocresia molt, molt, molt, doncs molt perillosa.
12: Clara.
7: Clar, aquí, és a dir, puc compartir la instrumentalització que pot fer el govern de certes lleis o denunciar-les en certs moments, però això no treu que les lleis siguin més o menys útils. És a dir, si anem al debat concret de la llei, abans m'he deixat de dir que no només fa anys, quan es van aprovar les primeres mesures antitabac, no es va desplaçar el consum, diguem, no es van buidar els restaurants i va acabar el consum a les llars, sinó que va disminuir també el consum a les cases, és a dir, que aquest efecte dissuasori de baixar el consum de tabac va baixar també. Això és positiu per tothom, no només pels fumadors. La ministra parlava també del cost de la despesa pública que suposa pel sistema sanitari el tabac, que persones fumin. Estem parlant del primer factor de risc evitable en, diguem-ne, càncers, malalties cardiovasculars, malalties respiratòries, és a dir, és una cosa que es pot evitar socialment i que, evidentment, doncs, aprovar mesures dissuasòries en aquest sentit pot ser útil. Després, estàvem parlant d'aquesta espècie de guerra cultural entre el govern, si utilitzarà el govern espanyol aquest tema per fer la guerra cultural o no. Jo crec que qui l'utilitzarà pot ser el govern, però també pot ser el sector ayusista del PP, pot reviure aquest esperit ayusista de les terrasses i la llibertat a les terrasses de nou, com vam viure la pandèmia, no? Això pot tornar a sortir. Jo sí que a vegades pateixo per aquesta espècie de retrat que fa la dreta espanyola d'una esquerra que ja no té la bandera de la llibertat, com si se l'hagués quedat la dreta, d'una esquerra que és sancionadora, que és prohibicionista, que d'alguna manera, diguem-ne, que sempre està amb una espècie de filosofia per a punyetes contra el consumidor, contra l'usuari, contra el ciutadà. A mi això em preocupa, perquè és veritat que aquesta deriva en l'esquerra pot aparèixer. Crec que per això l'esquerra el que ha de ser és quirúrgica, és a dir, en tràmit parlamentari crec que serà important veure com, si algun element d'aquesta llei pot ser abusiu, si les multes poden ser abusives, si hi ha alguna part més restrictiva que no té un aval científic. Jo crec que sí que el té, però si hi ha alguna part que no té un aval científic, doncs que caigui en el tràmit parlamentari, precisament per no respondre a aquesta caricatura d'esquerra prohibicionista i sancionadora. Si és així, espero que es faci, però vaja, de moment crec que també ha fet una cosa bé el govern, que és posar el focus en les tabaqueres i en aquesta nova estratègia de la indústria del tabac, que passa per, d'alguna manera, agafar els vapejadors com si fossin l'alternativa sana al tabac de tota la vida, que cada vegada li dona menys diners. Mm-hmm. És a dir, és que ara, doncs mira, aneu als vapejadors, que serien més sans, és mentida, tenen químics que són molt perjudicials també, i han fet com tota aquesta espècie de màrqueting de posar-los doncs, de colors o amb olors diferents, també per atraure el jovent, que ja hem vist que en un 50% dels adolescents ja han pres cigarretes electròniques. Per tant, posar el focus en aquestes noves estratègies també em sembla positiu.
12: Natàlia?
8: Bé, jo penso que, a veure, jo crec que vivim en una societat que no necessitem portar una policia al costat per complir les lleis. Per tant, no veig com una llei com aquesta no acabarà tenint uns efectes que seran positius. Això no en tinc cap mena de dubtes. També crec que s'ha de, en el debat parlamentari, s'han de tocar aspectes i fins i tot de definició, si el tabaquisme és un vici o és una addicció. Són dues coses molt diferents. Per tant, i com a coses diferents, han de tenir tractaments diferents. També hem de sortir una miqueta, diguem-ne, més enllà d'aquest debat tan intern nostre que tot ho posa, diguem-ne, en el sector, que si Ayuso, que si... En fi, en altres llocs del món que s'han implementat des de ja fa temps algunes flexibilitats en el que és fumar en l'espai públic i que no és. Deixeu-me que us posi l'exemple del Japó, perquè ja que és així. Si, per exemple, al Japó tu no pots fumar si camines. Per què? Perquè ningú pot evitar anar pel carrer. Tots hem de compartir l'espai públic, que és el carrer. Per tant, en el carrer no es fuma. I si vols fumar, tenen espais habilitats. Us també us he de dir que hi ha espais habilitats per fumar, per exemple, el Parlament Europeu, que és una institució pública. Baixes a baix amb una mena de sòtano i allí hi ha una cabina, que jo no recomano entrar, però allí la gent pot anar a fumar. Val? Vull dir que es fan, diguem-ne que s'apliquen flexibilitats. Després, al mateix Japó, tu tens llocs públics com restaurants on no es pot fumar, en altres llocs on hi ha un determinat espai que pots fumar, això sí, tot està controladíssim, és a dir, que tu no et pots saltar aquesta barrera, i després hi ha llocs on pots anar a un restaurant i fumar. Però és ningú t'obliga a anar a aquest restaurant. I si tu no vols saber-ne res del fum, no hi vas. No vull dir que es pugui traslladar, això és un altre tipus de cultura, el que vulgueu. I, a més, ells compleixen les normes d'una manera molt més, diguem-ne, rigorosa que nosaltres, segurament. Però hem de poder establir quines són les barreres en les quals les persones que fumen no siguin considerades delinqüents. Perquè jo crec que fumar no comença mai per voler fer mal a ningú. Fumes perquè fumar va associat a tot un missatge de que és ser cool, modern. Jo ja no us dic res del que pot ser quan deixes de fumar i ets una senyora, perdoneu-me que ho digui així, però una senyora menopàusica i directament et cauen 10 o 15 quilos a sobre. I això, encara que digueu, això no és... Hi ha molta gent que torna a fumar per aquest tipus de problema. Sí. És així. A més, això, si hi hagués algun metge aquí, us ho diria. Hi ha molta gent que als 55-60 senyores que fa potser 10 anys que ho estan intentant deixar, tornen a fumar perquè, nois, el teu físic juga en contra teva. La vida, diguem-ne, és tot això, vull dir, perquè no és una decisió només d'anar contra una llibertat. No vas contra la llibertat. Tu has d'afavorir la salut pública, però dins d'aquest afavoriment de salut pública, perquè, a més, com diem, aquesta factura la paguem entre tots i el tabaquisme és la primera causa de moltíssimes malalties, està sempre com un gran factor de risc, i crec que això ho hem d'adreçar d'una manera, però donem-nos una certa flexibilitat per comprendre el fenomen i a partir d'aquí ataquem-lo. Jo estic totalment d'acord amb la Clara, ja ho he dit abans. O sigui, aquesta cosa de dir que les cigarretes elèctriques, aquestes que fan olor a fresa, a maduixa i a cirera o no sé què, o a meló, tot això s'ha de tallar d'arrel, perquè és mentida, a més. I t'estan enganyant. I, en canvi, i ho veiem a les nostres ciutats, com és un negoci que prospera per tot arreu. Per tant, si és vici, és un tema. Si és una addicció, n'és un altre. Veiem models que funcionen a altres llocs, intentem flexibilitzar el màxim possible, perquè això no suposi, diguem-ne, per la gent que fuma, un daltabaix enorme, però al mateix temps siguem estrictes en el que és el respecte a l'espai públic. Però per mi hauria d'anar per aquí, diguem-ne, al debat parlamentari que s'ha de fer ara.
12: Rodrigo?
9: Sí, jo sobre aquesta qüestió intentaria, no barrejar tots els debats. O sigui, crec que aquesta llei, no, la seva tramitació parlamentària i tal, té una determinada dinàmica i podríem parlar d'altres molts temes, però són qüestions diferenciades, no? Sobre la qüestió parlamentària, pròpiament dita, jo la veritat és que preveiria que és bastant probable que aquesta llei, potser amb alguns canvis, s'acabi aprovant. Per una qüestió molt senzilla, i és que hi ha un 70% de la població general que sembla que està a favor de la restricció del fum a les terrasses. Mm-hmm. Evidentment, els partits polítics finalment representen els votants i segurament serà difícil oposar-se a una llei que té un ampli consens a la societat, no? Sobre el debat pròpiament dit, crec que és important parlar dels costos que té el tabaquisme, no? O sigui, perquè hi ha un discurs genèric sobre la llibertat, com si a més la llibertat fos fer el que cadascú vulgui, una mica la llei de la jungla, que crec que és important. O sigui, el tabaquisme suposa un 10% de la despesa sanitària, que és una quantitat molt important. A més, el tabaquisme està associat a la principal causa de mort evitable, cosa que evidentment el govern ha de treballar per tractar d'evitar. I per últim, es parla també molt dels suposats o l'hipotètic cost que pugui tenir per l'hostaleria, no? Pel sector de l'hostaleria, perquè perdran clients i tal. Jo crec que això no passarà, però el que sí sabem també és que les baixes laborals, que a la patronal en general li preocupen tant, sí que hi ha moltes baixes laborals que tenen a veure també amb el tabaquisme. Per tant, bueno, potser ens hem de fixar en altres dades, en altres qüestions que sembla que aquí a la patronal no li importen tant.
12: Són les 10:23, deixeu-me... Són dos minuts de publicitat i quan tornem vull parlar... Res, un moment de... Jo crec que és un tema terrible a abordar, però és que avui hem conegut una novetat que realment glaça la sang sobre el crim de Figueres, el crim masclista de Figueres, aquest home que va assassinar a ganivetades en plena llum del dia a la seva dona, això era el 19 de maig, amb un vídeo... absolutament horrorós i terrible que va circular per les xarxes socials, com poc després vam saber que l'home en les hores i dies previs se l'havia detingut fins a dues vegades i ahir el 3CAT Info havia tingut accés a l'atestat policial i explicava que abans de deixar-lo en llibertat l'home havia dit expressament que si sortia en llibertat mataria a la seva parella. I malgrat això, la fiscalia, en aquell moment ningú va demanar presó provisional, va quedar en llibertat el mateix dimarts 19 de maig i poques hores després l'estava assassinant a ganivetades. I aquí el tema és dur de parlar-ne, però aquí ha fallat tot o han fallat moltíssimes coses i és incomprensible i crec que val la pena posar-hi el focus. Per tant, si en deixeu, dos minuts de publicitat i escoltem el Rodrigo, la Clara, el Ricard i a la Natàlia. Un segon.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
2: Sí, digui'm.
1: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
2: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
3: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulten les condicions a la web.
1: Crec que ens hem perdut.
2: Sí, sort que he portat pastucs.
3: La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de pastucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
4: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
9: El perquè de tot plegat.
10: 2 minuts i mig i arribarem a 11:15. La seqüència d'aquests fets, per recordar-la, és diumenge 17 de maig. Els Mossos d'Esquadra detenen l'home per maltractament i amenaces a la seva parella. L'endemà, dilluns, se celebra una mena de judici ràpid on l'agressor reconeix els fets i accepta una pena, que en aquell moment crec que era de mig any de presó. I el jutge de violència contra la dona li imposa un ordre d'allunyament de la víctima, tal com ella havia demanat. Com que era una pena 6 mesos de presó, queda suspesa durant 2 anys, en aquell moment se li planteja la possibilitat de que no hagi d'entrar a la presó ni res, amb la condició de no tornar a delinquir. I amb aquest element que dèiem d'un ordre d'allunyament imposada a la víctima, que és el que havia demanat ella. Surt en llibertat l'home i poques hores després torna a agredir-la el mateix dilluns. Els Mossos el tornen a detenir per maltractaments i, evidentment, ara amb l'afegit del trencament de la condemna, trencament de l'ordre d'allunyament. El cas, en aquell moment, va parar al jutjat de guàrdia de Figueres, on se cita l'endemà dimarts a la dona perquè el forense la pugui explorar i ratificar la denúncia. Arriba l'endemà dimarts i la dona no es presenta al jutjat. En aquell moment ningú demana mesures cautelars contra l'home i acaba sortint en llibertat. I com dèiem, poques hores després, de fet, al migdia, en plena llum del dia, en un parc del centre de Figueres, l'home mata a ganivetades, amb un ganivet més de grans dimensions, a la seva dona, davant de la vista de tothom. En aquest procés, en alguna d'aquestes detencions, segons explica el 3Cat Info, l'home manifesta obertament que, si torna a sortir en llibertat, la matarà. Aquí, Clara, qui falla? És a dir, falla la fiscalia, falla el jutge, falla el sistema, falla tothom? Què pot haver passat?
11: Clar, jo des d'un bon principi, les expertes amb què vam parlar periodistes ja assenyalaven el paper de la fiscalia de dir com és que podent actuar d'ofici no va demanar mesures cautelars. També el paper del jutge, encara que fos un jutge de guàrdia, tenia eines, podia...

0: automàtica, molt amb allò que hi ha escrit sobre el paper i no tant tenint en compte les especificitats del cas i en perspectiva de gènere. És a dir, és veritat que la víctima no es va presentar a declarar, no va presentar-se a dir si m'ha agredit, ahir va passar això, etc. Però aquí, jutges en perspectiva de gènere, una judicatura en perspectiva de gènere, hauria de saber veure com una víctima potser no es presenta a declarar per molts motius, perquè té por, perquè no sap què li passarà, perquè no confia en el sistema. Vaig sentir ahir a TV3 que deien que la víctima, quan la van trobar, anava amb l'ordre d'allunyament, és a dir, que tenia els papers, que d'alguna manera era conscient del perill i el que tenia era moltíssima por. Per tant, s'han de trobar mecanismes perquè víctimes que potser estan aterrides, que potser no van a buscar aquesta ajuda perquè tenen por de trobar-se l'agressor o del que els pugui passar, doncs tinguin confiança en el sistema i si no s'aconsegueix que la tenen, no cal que la tinguin. És a dir, que el sistema pugui actuar d'una manera que posi menys la víctima al centre, és a dir, que li demani menys coses a la víctima i que posi el focus en l'agressor. I que demani a l'agressor, doncs, amb tot això que tenim sobre la taula, doncs s'allarga la detenció com s'hauria d'haver fet en aquest cas.
1: Mm. Sí, jo crec que, tal i com va anar tot, l'últim que es pot fer és assenyalar-la amb ella.
0: Exacte,
1: per no haver
0: clar.
1: Anat...
0: Que d'alguna manera implícita una mica és el que va surar quan... Sí. No, és que no es va presentar, clar, llavors matemàticament no podem fer res més. Clar, això no va així. Tu t'has d'involucrar d'una manera proactiva en, ostres, què ha passat, per què no s'ha presentat i què fem amb els elements que tenim i sabent la perillositat de l'agressor. Mm.
1: Què dius, Natàlia? És una barbaritat, eh?
2: Jo, francament, és que el que diria, en fi, primer penso que la justícia, quan actua d'aquesta manera, és la cosa més injusta i aberrant que pot existir. O sigui, quan tu tens aquests elements a sobre la taula i et deixes portar per una dinàmica de no s'ha complert aquest tràmit, penso que està fallant absolutament tot. Penso que, a més, falla perquè s'està, com a mínim, espero que no s'estigui imposant, però hi ha aquest run-run d'aquest discurs liderat absolutament per una dreta i una extrema dreta, que és que tota aquesta visió de gènere, que ja n'hi ha prou, que tot això és una exageració, que fixa't que no podem dir res a les dones perquè de seguida venen els Mossos a buscar-nos. O sigui, hi ha tota una banalització de la violència que pateixen moltíssimes dones, perquè hi ha una, diguem-ne, hi ha una política que d'això em fa bandera, i em fan bandera senyores, eh? Em fan bandera senyores, el cas de la senyora Ayuso, per exemple, però no només, la Cayetana, Álvarez de Toledo i companyia. Doncs, per tant, aquí el que s'ha de fer és prendre mesures, però immediates, perquè la llei no tingui mai un recurs a la tramitació, la cosa freda, perquè si una dona que està sotmesa a una violència de les característiques que està sotmesa, crec que es deia Kimberly, s'ha de tenir en compte tot. S'ha de tenir en compte tot. I com bé diu la Clara, si ella no es presenta, segurament és perquè estava morta de por. Una altra cosa que hem d'analitzar són aquestes coses de les ordres d'allunyament. L'ordre d'allunyament, bé... enteneu-me, estem parlant de Figueres o estaríem parlant de Tarragona. No és senzilla, no és senzilla, perquè hi haurà moltes vegades que te'l tornaràs a creuar, perquè les ciutats no són excessivament grans, perquè comparteixes un mateix registre social, fas les mateixes coses. Per tant, les ordres d'allunyament tenen riscos i tenen deficiències. D'això, jo la fiscal que ha permès tot això, vull dir, francament, crec que aquí cal exigir mesures molt contundents contra els qui han de defensar el més vulnerable. Aquí l'hagin deixat completament exposat en mans d'un assassí que, a més, anuncia que assassinarà. Jo crec que això és inacceptable, intolerable, i, francament, aquí el pes de la llei ha de caure absolutament contra aquests professionals que havien de defensar amb una dona i no ho van fer.
3: Sí, no, aquest cas és una absoluta tragèdia, la veritat que és un cas, doncs, monstruós. Jo crec que s'han de pujar les penes per aquest tipus de delicte, s'hauria de fer una reforma del Codi Penal. A Espanya, el sistema, crec, de penitència, el sistema de presons, Per mi està plegat de bonisme. Jo crec que ja cal començar a aplicar la prisió permanent revisable, la cadena perpètua per aquest tipus de delictes tan brutals, tan... Doncs, tan

0: en, vamos, absolutes barbaritats, perquè, clar, és que al final és veritat que ens trobem amb aquest tipus de casos doncs ben sovint, i crec que és l'única solució. S'ha de ser just amb aquest tipus de, amb aquest tipus de casos. A partir d'aquí, penso que donar la culpa de que passin aquest tipus de coses a una suposada extrema dreta em sembla una absoluta barbaritat. Considero que la dona no ha estat tan desprotegida mai a Espanya com està a dia d'avui. Crec que tot va començar amb una llei del sí a sí absolutament lamentable, amb una pujada de delictes brutal, una desprotecció al carrer increïble, i a partir d'aquí és veritat que sempre s'intenta assenyalar a l'extrema dreta un xibuc expiatori, vamos, que sempre va molt bé i que és molt fàcil, però que aquesta és la realitat. Per mi la dona mai ha estat tan desprotegida a Espanya com està a dia d'avui, i l'única solució per aquest tipus de delictes és la presó permanent revisable o la cadena perpètua.
1: Sí, bueno, el cas, com han dit tots els companys i companyes de la taula, és terrible. Bueno, sempre hi ha possibilitat d'errades humanes. Jo crec que aquest cas és un cas clar, com deia abans la Clara, no? D'algú que no ha tingut la capacitat el judici de veure la complexitat del cas concret. Ara bé, crec que cal ampliar una mica el focus, o sigui, des de que hi ha registres de dades, crec que és el 2003, a Catalunya hi ha més de 100 casos de violència de gènere, d'assassinats, a Espanya més de 1.000. Evidentment és una realitat terrible amb la qual no ens podem conformar. Això evidentment ve o té una altra causa que no és evidentment la pujada del feminisme o una llei concreta. I la veritat és que, encara que potser molta gent no ho comparteix, la pujada de penes no soluciona res. Això està més que demostrat en pràcticament tot tipus de delictes, perquè els agressors no actuen calculant si aniran més o menys sense a la presó, o sigui, actuen per altre tipus de motius. I segurament cal posar el focus en la prevenció i, no, en l'educació dels homes, especialment, també de les dones, però bueno, és evident que és una feinada a llarg termini i que no hi ha solucions ni solucions màgiques, vamos.
2: Clar, sí, és evident que un home que és capaç de fer una cosa tan bèstia com matar la seva dona, altres tipus d'assassinats, no estarà calculant si li cauen 20 anys o si li cau presó permanent revisable, que d'altra banda ja s'ha aplicat la presó permanent revisable en alguns casos de feminicidis a l'estat espanyol els darrers anys. Evidentment, la culpa no es pot focalitzar en la llei del només sí a sí. És una qüestió estructural d'una jerarquia que entén les dones com a inferiors, que és, a vegades les feministes diem molt això, no?, de ens maten perquè som dones, que és una cosa que anem repetint i que hi ha una part de la societat que entès molt bé, però una altra que encara li costa molt d'entendre. Això no vol dir que tots els homes siguin dolents, que tots els homes siguin agressors. El que vol dir és que el fet de posar sobre les dones una sèrie de, no sé, de rols, d'expectatives, de prejudicis, el que s'espera d'una dona i el que s'espera d'un home, el que un home pot entendre que espera de la seva dona en parella, tot això té una influència a l'hora de després agredir-la, si no respon a aquella dona submissa que jo he interioritzat que ha de ser, si entenc que aquella dona és per mi i que jo he de posseir-la i de sobte parla amb un altre home i jo no puc controlar aquesta gelosia. També aquí hi hauria molt a parlar amb tota aquesta mena d'impulsos que a vegades porten als assassinats, que són una mica el desllorigador dels assassinats, encara que no siguin la causa, perquè des d'aquesta masculinitat hegemònica costa tant controlar-los. Què passa? Com s'educa els homes? Perquè a vegades costi tant controlar certes coses, en casos concrets, que ja dic que no són la majoria dels homes ni molt menys. Tot això hi és, però el que, tornant a la qüestió estructural, els feminicidis, des de que es van aprovar les primeres lleis feministes fa 20 anys, des de que es van aprovar lleis que posen la qüestió del gènere al focus, que posen la víctima al centre, els feminicidis a l'estat espanyol han baixat malgrat l'augment de població. És a dir, això és una cosa que es diu poc i que crec que és rellevant, les dades hi són. Això no vol dir que hagin de ser conformistes, evidentment és una realitat terrible, s'han d'abocar-hi molts més recursos. Hi havia expertes que deien que els Mossos valoraven a la baixa, a vegades alguns casos, a l'hora d'atorgar ordres d'allunyament. aquestes coses no poden passar, s'ha d'abocar molt més recursos, però el que és demostrat és que la perspectiva feminista, que aquesta perspectiva de posar la víctima al centre, ha funcionat davant d'un passat en què els feminicidis, malgrat que no se'n parlava gens, perquè semblava una cosa de portes cap endins i de la vida privada, doncs han anat baixant, perquè ara ho hem fet una cosa de debat públic, una cosa que ja no és entre les quatre parets de casa, sinó que allò que li passa a la veïna, nosaltres també ens hi podem involucrar, denunciar i dir que això és cosa de tots.
3: Natàlia.
4: No, si puc dir, jo no sé com, de veritat, Ricard, pots dir que les dones estem ara més desprotegides que mai. Afortunadament, avui en dia vivim en una societat que podem estar parlant d'això, perquè fa una generació, dues generacions, la violència contra les dones era una cosa estructural que s'assumia per les dones també com quelcom de normal. Vull dir que ara aquest debat públic portat per el feminisme però, i pel sentit comú, el que fa és posar de rellevància que hi ha una sèrie de conductes que no es poden, que van directes al codi penal. Vull dir, tu no pots tractar les dones com un objecte, etcètera, etcètera. Vull dir que això, dir que jo ara estic més desprotegida que del que estava, per exemple, la meva àvia, em fa l'efecte que no respon a una realitat històrica. Ella estava infinitament més desprotegida que jo. Jo ara, almenys, tinc recursos i sé cap a on he d'anar. Altra cosa és que no funcionin, a vegades, els recursos que posem a disposició d'això, i això és el que hem de tractar. Hem d'anar perquè a vegades aquests recursos no funcionen. I quan jo dic que no culpabilitzo ni extrema dreta ni res perquè no està governant, afortunadament per mi, però bueno, és igual. Però el que sí dic és que hi ha un discurs que el que fa és recolzar aquesta masculinitat una mica no, totalment tòxica, dient això és tot una exageració, i això ho hem sentit a dir, no és una cosa que jo m'inventi, ho sentim a dir en el Parlament de Madrid, en el Parlament espanyol, etcètera, etcètera. Aquesta cosa de dir tot això us esteu passant de frenada, val? És algo que ve recolzat per un discurs polític. I és així. Altra cosa és que la societat, afortunadament, entén que el que ha passat a Figueres o el que està passant aquests dies, que hi ha tot de casos de violència contra les dones que acaben, malauradament, en assassinats, és una cosa que hem de lluitar en contra i que hem de denunciar. I el fet de posar-li la llum no fa que, no ens permet dir que estem pitjor que mai. Al contrari, ens permet dir que almenys ara en podem parlar, ho podem denunciar i tenim instruments que a vegades, malauradament, fallen per combatre-ho.
2: De fet, un petit incís amb tota la qüestió de si estem més o menys protegides que les nostres àvies. Una casuística habitual en els feminicidis és que l'agressor mati la dona després de que ella hagi dit que vol acabar la relació. No són tots els casos, però hi ha molts casos que són això, és a dir, després que ella hagi posat límits. Les nostres àvies, per desgràcia, o en generacions anteriors, era més difícil que la dona arribés a aquest punt de posar límits, d'identificar allò com una violència i de...
4: Clara, sí, però rebien tot de violència quotidiana, m'entens?
2: No, precisament per això.
4: Rebien tot de violència quotidiana.
2: Sí, és a dir, precisament per això, perquè normalitzaven aquesta violència, potser estaven durant anys, dècades o tota la seva vida vivint una relació de violència. Ara les dones, precisament gràcies al feminisme, que no ha anat massa lluny, saben identificar aquestes violències i a vegades saben posar aquests límits i parar-les, i a vegades això desllorriga o porta cap a conductes impulsives o de ràbia de l'agressor que poden portar a aquesta mena de casos. És a dir, també vull dir que també cal tenir en compte aquest canvi cultural que comentaves, perquè també influeix a l'hora dels feminicidis, no?
0: És que per mi és tot el contrari. O sigui, aquí s'han dit coses que per mi són molt paradigmàtiques. El tema és que per mi el gran èxit amb totes les cometes del món del feminisme ha sigut no posar la víctima al centre, sinó posar els homes al centre. Parlar de que el problema és la masculinitat, de que el problema és la
2: masculinitat
0: dels homes.
2: Un incís, la masculinitat, quan el feminisme parla de masculinitat, es refereix a la construcció cultural sobre els homes, és a dir, no el fet de ser home, sinó amb sí, sí. què implica culturalment, com t'eduquen, què et diuen que ha de ser un home. Ho dic perquè a vegades es confon. No, el problema no és ser home.
0: No, no, però el perill de ficar la meitat de la població sota un focus constant, a mi em sembla brutal. El feminisme ha constat des d'això, des del, de, en els seus temps més, més recents, no ha servit per absolutament res. L'única, l'única traducció a nivell legislatiu que ha tingut ha sigut un absolut desastre, amb reduccions de penes mil·lenàries i lliberacions centenàries des de les presons. Han pujat els delictes, una bestialitat. Per mi, ho torno
2: no,
0: a dir...
2: han pujat les denúncies de delictes. Això no vol dir que hagin posat els delictes. És a dir...
0: Què vol dir? Que són denúncies falses?
2: No, no, no. Vol dir que hi ha més consciència social, precisament per tot el que ha generat el feminisme, precisament perquè les dones hem après a identificar violències que abans no érem capaces d'identificar, que abans normalitzàvem, i això porta a denunciar més. No vol dir, és molt difícil saber si han pujat, si no han pujat, quines denúncies són, perquè hi ha més consciència, quines no és per això, però el cas és que no es pot dir que com han pujat les denúncies han pujat els delictes, això no ho sabem. La violència masclista té una xifra oculta del delicte molt elevada, per tant, no es pot arribar a aquesta conclusió.
0: En tot cas, Espanya ha baixat 20 punts en el rànquing de països que són de protecció per les dones. Jo crec que és una realitat, o sigui, és que a més cal estar al carrer, ho diu aquest rànquing, no, del puesto 5 al puesto 25 des que tenim aquest govern, és un absolut desastre, és a dir, hi ha 14...
3: Però quan dius la realitat d'estar al carrer, a què et refereixes exactament? Només cal estar al carrer, què vols dir?
0: Jo crec que...
3: Quina realitat veus tu?
0: Jo la realitat que veig és que a dia d'avui caminar per Barcelona és un perill brutal, principalment per les dones, insisteixo. Crec que hi ha una pujada, evidentment, també per la alliberació i per la llibertat que hi ha de poder parlar d'això, però hi ha sobretot una pujada de les denúncies perquè hi ha una pujada de delictes al carrer que està constatat. És que hi ha 14 violacions al dia a Espanya, és que és una barbaritat. Llavors...
4: Jo crec que estem confonent coses aquí, perquè jo sóc dona i camino per Barcelona i francament jo aquest constat que fas tu de dir que és una brutalitat la por i la violència que es viu, una altra cosa és que augmentin les denúncies i que la gent tingui la capacitat d'anar a les administracions i dir, miri què m'està passant. Això és molt diferent de dir que hi ha una sensació absoluta de desprotecció. Això no és veritat. Bueno, no sé, Clara, vull dir, tu i jo som dones, anem pel món.
2: Jo camino molt tranquil·la pel carrer.
4: Jo també camino molt tranquil, i camino molt més tranquil·la ara del que podia caminar als anys 80.
2: Sí, jo sempre he caminat tranquil·la. I de fet, el feminisme té molt estudiat el que es coneix com a relat del terror sexual, que bàsicament són tots aquests relats mediàtics que ens posen la por al cos a les dones focalitzant-nos en un tipus de violació que és la minoritària, que és aquest agressor que t'agafa pel carrer en un carreró fosc, exacte, amb una caputxa, que no saps qui és, que és aquest agressor que no sabem qui és, que pertany com a l'alteritat, que potser el posem en el lloc dels migrants, dels desconeguts, dels bojos... I que et viola. Aquesta és una violació que evidentment existeix i ens ha de preocupar, però que és minoritària. En canvi, tot i ser minoritària, és la que més ens ensenyen a tema. En canvi, totes aquestes violacions, agressions o violència masclista majoritària, que és per part de coneguts, per part de persones de l'entorn, no tenim cap relat que ens ajudi com a témala o no a témala, sinó a saber-la prevenir, detectar i empoderar-nos amb això. Per tant, aquesta
4: cosa...
2: I aturar-la, exacte. Clar, aquesta cosa de que les dones tenim por quan anem pel carrer, pot ser veritat, jo no banalitzo, moltes dones la tenen, en conec moltíssimes, però... També cal veure fins a quin punt a vegades no és una mica una profecia autocomplerta. Com sóc dona, he de tenir por a l'hora de trepitjar el carrer.
4: Exacte.
3: Digues, Ricard, breu.
0: Sí, un altre dels arguments més recurrents és dir que tot això és culpada de la percepció, com si tothom tingués la por al darrere i no estigués respaldat per una realitat. És el que us dic. O sigui, Espanya hi ha 14 violacions al dia. Des de que tenim aquest govern de Sánchez que ha desprotegit les dones, ha pujat un 89%. Això són dades confirmades, dades del Ministeri d'Interior, i ja està, i és una realitat. Puja un 89%, jo no sé si hi ha percepció o no d'això, però les dades són el que són. I torno a dir, per mi les dones estan més desprotegides que mai, hi ha un problema evident al carrer, el govern no està fent res, la policia està també més desprotegida que mai, no té eines suficients, i necessitem més eines per poder parar tot això.
3: A veure, Rodrigo, si
1: sí. Evidentment vivim en societats complexes, hi ha delictes, hi ha problemes, hi ha tensions, però també és evident que vivim en una de les parts del món més segures que hi ha, o sigui, només cal donar-se una volta per el món i parlar amb gent que viu en altres realitats. I sobre el tema dels èxits del feminisme, més enllà d'un govern o d'alguna llei, o sigui, jo crec que només cal pensar en una miqueta de perspectiva històrica. Abans ho deia Natàlia, el tema de les àvies o les nostres mares. O sigui, clarament hi ha hagut un canvi cultural. O sigui, abans les dones eren vistes només com un objecte, un complement de l'home, etc. I ara són subjectes de drets com qualsevol. I, evidentment, això té a veure molt amb la llibertat, que tant es parla, però curiosament amb aquest tema no surt, i amb totes les conquestes de drets que s'han fet, no només per les dones, com per exemple l'avortament, sinó també per la societat en general. Per exemple, els permisos de paternitat i maternitat, per exemple, el fet de que les cures i la dependència sigui un dret generalitzat per la població, i tota una sèrie de coses que sense el feminisme no haurien sigut possibles. I una altra cosa és que després hi hagi, no sé, discussions que puguin tenir a veure amb com enfrontar la realitat de la violència masclista, etc., en la qual pugui hi haver diferències de visions. Però bueno, jo crec que negar que el feminisme ha estat una eina brutal d'avançament i de progrés social és bueno, viure fora de la realitat.
3: 9 minuts i arribarem a les 11 del matí. Jo ja dic que a mi el que puc afegir és que em sorprèn molt escoltar segons quines coses en ple 2026. Per altra banda, tenim una notícia d'última hora, és que ha mort als 51 anys el baixista i un dels fundadors del grup de música Antònia Font. Ha mort el Joan Roca, ha estat aquesta matinada, segons ha pogut confirmar RAC1, i seria a causa d'una llarga malaltia que patia. Nascut a Mallorca, el Joan Roca va formar part del nucli fundador d'Antònia Font des de la seva creació el 1997, juntament amb el Pau de Bon, el Joan Miquel Oliver, el Jaume Manresa i el Pere de Bon. Va participar en l'evolució del grup dels seus inicis fins a convertir-lo en un fenomen musical, amb discos i cançons que han marcat diverses generacions. El Joan Roca, doncs, que ha mort avui als 51 anys d'edat, baixista d'Antònia Font. Des d'aquí una abraçada molt gran al Pau, al Joan, al Jaume i al Pere, evidentment a tota la família, a tots els seguidors d'Antònia Font, que aquest cap de setmana tenen un concert precisament a la seva terra natal, en un festival en el que no havien actuat mai i que tornaven momentàniament perquè l'ocasió s'ho valia, i avui hem de fer front a aquesta notícia dolorosa. Des d'aquí una forta abraçada. Com dic, són les 8 minuts i arribem a les 11. Fem una pausa i anem a llestir la tertúlia, si us sembla bé. Val, un segon.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: ¡Valorado!
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900-903-743.
6: Verisure.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito, perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe, tu de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
9: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
10: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
9: A més, té un 98% de carn.
10: És natural que es noti, oi?
9: Doncs sí, natural.
11: Argal Bon Natur, quan estimes el que fas, és natural que es noti.
12: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
13: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
12: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
13: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
12: Important, en un refugi climàtic natural.
13: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
14: Quants ocells! Ja he vist tortuga!
15: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
16: Sona bé.
15: 4,3 litres de consum al 100.
16: Sona Qashqai e-Power.
15: I el 0% TAE.
16: Sona que estreno Nissan.
15: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: El perquè de tot plegat.
19: 4 minuts i les 11, de seguida anem acabant, però abans, si us acabeu de llevar, heu de saber que... Marci, bon dia.
18: Bon dia. Doncs heu de saber que el Consell de Ministres va aprovar ahir la nova llei antitabac, que per primer cop també inclou les cigarretes electròniques i preveu multar els menors d'edat que fumin o vapegin al carrer. La llei prohibeix fumar a diversos llocs, com les terrasses, però també platges, piscines i festivals. I en les darreres hores ja hi ha diversa gent que ha posat en dubte si aquesta mesura es limita la llibertat dels fumadors. Però en una entrevista al Món RAC1, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha assenyalat que la llibertat té moltes cares, però que sempre s'ha de prioritzar a garantir espais segurs i saludables per tothom.
20: La defensa de la libertad es una defensa que tiene que ir consustancialmente ligada a la salud pública, pero especialmente esa libertad de poder disfrutar de espacios saludables, de espacios donde poder respirar, que una mujer embarazada no tenga que estar evitando espacios de al aire libre donde le estén fumando en la cara.
18: Aquesta llei, però, encara ha de fer un llarg camí per entrar en vigor. Ha de passar al Congrés dels Diputats, després tornar al Consell de Ministres, que l'autoritzarà per publicar-la al BOE. I llavors tocarà esperar 20 dies abans no es posi en funcionament.
19: D'altra banda, avui hem de lamentar dues morts, la del, ara ho dèiem, la del baixista i un dels fundadors d'Antònia Font, Joan Roca, aquesta matinada, i també la mort als 103 anys, ha sigut el tema que ha ocupat l'inici de la tertúlia, la mort del mestre Josep Vallverdú.
18: Al llarg de la seva carrera literària, Verdú va publicar més de 200 títols com a narrador, poeta, dramaturg, assagista i traductor. També va ser un ferm defensor del català i la catalanitat. I justament l'escriptor, periodista i amic Francesc Canosa ho ha volgut destacar aquest matí aquí al Món a RAC1.
0: Fixeu-vos que utilitzava aquests conceptes país, pàtria, ho dic perquè ell ve d'aquest concepte, no del concepte territori. Ell és un home educat en el període republicà, pel tacte per la Renaixença, per la Mancomunitat. Ell és l'home d'un ideal de país possible.
18: RAC1 també ha pogut parlar amb Lorena González, l'alcaldessa de Balaguer, on vivia l'escriptor des de feia anys. González destaca que Vallverdú no va parar mai i que era envejable l'energia que tenia sempre per començar nous projectes.
21: Per mi el que més em quedo i m'impacta d'això, no? Doncs l'energia, la vitalitat que desprenia, les ganes de fer... Bueno, he acabat aquest llibre, però és que ja estic pensant l'altre, amb 100 anys, eh? Perdem un gran actiu també a nivell de ciutat, perquè participatiu en tot i de moment a l'espera de veure en contacte amb la família per veure com faran, doncs, o el comiat o què és el que han de fer.
18: Al llarg de la seva trajectòria, a Vallverdú se li van atorgar grans distincions com la Medalla d'Or, la Creu de Sant Jordi i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
19: I desarticulen una xarxa criminal de tràfic de drogues a Osca amb 19 detinguts, dos dels quals a Catalunya.
18: Sí, la Guàrdia Civil ha intervingut més de 50 quilos de droga i gairebé 163.000 euros en efectiu entre Osca, Lleida i Barcelona. L'operatiu ha detingut 17 persones de l'Aragó, una al Segrià i l'altra al Maresme. La investigació va començar a finals del 2025 arran de la detenció de dues persones per presumptes delictes relacionats amb el tràfic d'estupefaents a la comarca del Sobrat.
19: Per cert que ahir el TV Boy, l'artista, va fer un mural a Joanic a gràcia del Ferran Torres amb la samarreta d'Espanya i fer-li un petó a la Copa del Món i han vandalitzat el mural. Hi ha una mica de confusió, crec que l'evolució dels fets, sense tenir-ho confirmat al 100%, va durar molt poques hores. Avui a la nit ha aparegut ja pintat. Hi ha hagut unes hores durant la matinada, pel que sembla, que s'hi podia llegir només Espanya, perquè es veu que s'havia escrit puta Espanya. Ara es veu que algú altre ha acabat de tapar l'Espanya i ara posa que volem seleccions catalans. Però en tot cas hi havia aquest mural de Ferran Torres escrit per TV Boy que ha quedat tatxat amb pintura blanca i escrit a sobre amb lletres en groc. Ara volem seleccions catalanes, però abans hi havia com una pintura sobre de la pintura sobre de la pintura. Gràcies, Marçuí.
22: A tu.
19: Hola, Carles Fernández.
23: Hola.
19: Què m'explica? Ah, home, ja sé què m'expliques.
23: A Very Sure han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
19: Qui?
23: El 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez. Home. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes. Very Sure t'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrús abans que entri. Truca ara al 900-903-744.
19: Mary Shore. Heu vist Fleabag?
22: Només el primer capítol.
23: Sí.
19: Només el primer capítol, clar.
22: Sí, perquè era com, hi havia com el gratis que podies mirar i no he pogut mirar més perquè no tinc la plataforma.
19: Tu sí, eh, Natàlia?
24: Sí, Clara, ja et passaré.
22: No, el primer capítol...
24: Ja et passaré les claus de
22: el primer capítol em va encantar, he de dir, però no vaig seguir.
24: És meravellosa.
22: Sí.
24: És meravellosa.
19: Doncs, Natàlia, saps que avui fa 10 anys de l'estrena?
24: No.
19: 10 anys?
24: Sí. No. No m'ho diguis, això.
19: T'ho juro.
24: Sergi, prou. No.
19: T'ho juro. 10 anys de l'estrena de la Fliba, que és una obra mestra. És una obra mestra.
22: Ai, no.
19: Sí.
24: Ai, per favor, ja estic deprimida per l'estrena.
19: D'aquí una estona en parlarem amb l'Alba Pascual, que és editora de la revista Magazine i és programadora del Festival Serializados. I abans passarà en aquest estudi la Mireia Alonso, és responsable de màrqueting i comunicació dels Mordoku, que és un fenomen viral absolut, que són aquests passatemps d'estiu, que és com una barreja entre el sudoku i resoldre enigmes, misteris i crims. I està la gent enganxadíssima. Sí,
1: vas a la platja i tothom és gent fent
19: dos mordes. És fonamental. Doncs parlarem d'aquest fenomen ara amb la Mea Alonso i després parlarem dels 10 anys, Natàlia, sí, 10 anys de l'estrena de Fliba, que és una delícia.
2: El tall de cabell, el tall de cabell.
19: Ah, sí.
2: Heu de veure aquella seqüència quan la germana es talla el cabell, jo només dic això.
19: L'inici de la segona temporada, el lavabo, l'escena...
22: Només el primer capítol es planteja el dilema de si canviaries 5 anys de la teva vida pel cos perfecte.
2: I les dues
22: aixecant la mà. Òbviament. És que només el primer capítol ja és com, uau. Sí, sí.
2: Però ens representa.
22: Sí.
3: És boníssima, l'has d'acabar.
22: Sí.
19: És una grandíssima. Clar, Dèvol, moltíssimes gràcies.
22: A vosaltres.
19: Rodrigo Amirola, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
19: Ricard López, moltíssimes gràcies. I Natàlia Rodríguez, moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana que ve, eh?
2: Ens veiem la setmana que ve.
19: Una abraçada molt gran. Va, ara de seguida, aquí no m'arracú, Mordocus, Fliba, que ja de venir cada la Marçó i les UR, vau dir, perquè aquest estiu farem una cosa, aprofitant que no hi ha els editors i editores de la casa que estan de vacances, hem fet una mica d'investigació secreta, hem preguntat a gent, moltes de les quals anònimes no han volgut donar el seu nom públicament, per treure a la llum els principals secrets dels editors i editores d'aquesta casa. Ara de seguida, aquí m'arracú, segur.
4: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
5: El perquè de tot plegat.
25: Aquest estiu, sigueu on sigueu... La nostra...

0: sol, vacances i RAC1.
1: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
2: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
3: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
4: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
5: Avui, a dia, el paraguaià per només 1 amb 39 la safata de 750 grams. De debò, molt bé, dia.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900-903-743.
8: Verisure.
9: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
10: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm, qualitat, traçabilitat i territori.
7: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
10: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
7: Lletera Campllong, la llet de casa.
11: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
12: Carglass canvia... Carglass repara.
13: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
14: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
15: Però si aquesta hora la platja està buida.
14: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
15: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
14: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: Val més que en busquem un altre.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900-903-743.
8: Verisure.
1: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem...
2: Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
18: Són les 11 i 9, una altra notícia d'última hora, perquè ja és oficial, per fi, que Aleksandar Sekulić signa per les properes dues temporades com a nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic eslové de 48 anys arriba procedent del Dubai Basket, on ve de guanyar la Lliga Adriàtica i agafa així el relleu de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana al capdavant de l'equip de bàsquet al Palau. Si a aquesta hora esteu preparant la bossa per anar a la platja, potser, i esteu remenant, buscant un joc per compartir aquest cap de setmana amb els amics, o simplement voleu aprofitar aquella estona morta en el metro, pareu atenció, perquè us porto una proposta que s'ha convertit, sense cap mena de dubte, en un dels passatemps de l'estiu i que, a més, i jo ho puc dir en primera persona, enganxa des de la primera plana. Es diu Mordoku i combina el millor d'un Cluedo i d'un Sudoku en un llibret amb 80 casos per resoldre. Si encara no us heu pregut a les xarxes socials, després d'aquesta conversa segurament us vindran ganes de tenir-ne un entre les mans. És un autèntic fenomen. Entre petits no tan petits, entre gens petits i entre gent gran. Tothom, si aneu a la platja i feu una mica de mirada, veureu que qui més qui menys pot ser que algú porti un Mordoku. I avui ens acompanya una de les persones que hi ha darrere d'aquest fenomen, que és la Mireia Alonso, que és responsable de màrqueting i comunicació dels Mordoku. Bon dia, Mireia, què tal?
19: Bon dia, Sergi, què
18: tal? I benvinguda.
19: Moltes gràcies.
18: És un autèntic fenomen.
19: És impressionant.
18: És bestial.
19: Sí, sí. O sigui, nosaltres ens ho creiem i no ens ho creiem.
18: Sí, eh?
19: Teníem molta confiança en els Mordokus. Quan l'agafes, tu mateix ho has dit, l'agafes i del primer moment t'enganxa. Però, clar, el que estem vivint és impressionant. És que tothom està amb un Mordoku a la mà i ho veiem a l'editorial, ho veiem a fora, amb famílies, amics, uh-huh. Tots.
18: Pots explicar, per qui hagi aterrat ara, si algú ha baixat amb una nau especial i l'han deixat ara aquí a la Terra i no sap el que són els Mordoku, què és el Mordoku?
19: El Mordoku és un passatemps que té una taula molt semblant a la que tu tindries un Sudoku, molt més senzill, que val la pena dir-ho, i tu tens una sèrie de sospitosos, cada sospitós et dona una pista,
18: uh-huh.
19: I cada sospitós l'has d'ubicar en un punt de les caselles, doncs et diu, hi ha un sospitós a sobre de la catifa, i el pots ubicar allà. Cada sospitós bloqueja la fila i la columna,
18: uh-huh.
19: Fins que els acabes ficant tots. També hi ha la víctima, el sospitós que queda en la mateixa habitació que la víctima, és l'assassí.
18: Clar, és aquesta combinació, Cluedo-Sudoku. Jo he de reconèixer que mai he sigut de Sudokus. Jo he sigut una persona de frustrar-me molt amb els Sudokus. I he de dir que he arribat a alguns punts de certa frustració també amb el Mordoku, però és més senzill, diguéssim.
19: És més senzill.
18: Es gaudeix més, potser.
19: Sí, jo crec que és una de les claus de l'èxit, que és veritat que t'ensenya paciència, perquè
18: sí.
19: Potser el primer cas et trigues els teus minuts en dir un moment què he de començar a fer, però
18: clar.
19: Després vas agafant embranzida i vas... Però t'ensenya paciència, t'ensenya concentració, t'ajuda a desconnectar un munt del que estàs fent i posar el focus en el Mordoku, i és molt més senzill. O sigui, jo també sóc una negada pels Sudokus, els jocs de taula justets com el Cluedo, i en canvi això l'agafes des del primer moment.
18: Quants enigmes has aconseguit resoldre, tu?
19: Pues no he aconseguit encara fer els 80, però gairebé, em sembla que vaig per als 70, 73,
18: home,
19: una cosa així. Sí, sí, no. Jo crec que la clau és, si t'enganxes en un, saltes, vas al següent, després tornes, cadascú... A més, el xulo també és que vas parlant amb la gent i cadascú té com els seus trucs.
18: Totalment d'acord. Sí, sí, sí. Ai, això... I per on vas? Ui, aquest. Oh!
19: Sí.
18: Ja veuràs, que això també està molt bé. És una mica com, en certa manera, és... quan les sèries anaven setmana a setmana i tothom mirava aquella sèrie que
19: sí.
18: Després del capítol del dilluns, doncs el dimarts a la feina o a l'escola on sigui, comentaves la jugada, passa una miqueta el mateix, no?
19: Sí.
18: Perquè vas avançant, però a més ho vius tu, diguéssim. Tinc entès que és una adaptació d'un fenomen internacional, no, realment?
19: Sí, de fet, l'autor, el Manuel Garant, que és canadenc,
18: sí.
19: Va començar pujant l'ús a la web, a la seva web, i al final ho feia una mica per la seva família, per la seva dona, pels seus fills, i el va passar al format paper. I nosaltres doncs, ens hem sumat a la contractació internacional, vam sortir també a l'octubre de l'any passat junt amb tots els altres grans països, i des d'aleshores pues, ha sigut un no parar, especialment des d'ara, després de Sant Jordi, que és quan ha agafat tota l'embranzida per l'estiu.
18: Teniu xifres?
19: portem ja gairebé, diria, més de 250.000 exemplars venuts.
18: Uau.
19: És en menys d'un any, és una borrada, sí, sí.
18: Jo que vaig escriure un llibre. Són unes xifres que ni em plantejo. Ha funcionat també... Jo tinc, ara aquí, li comentava abans a la Mireia fora de micròfon, aquí sobre la taula tinc la primera entrega i jo la que he jugat, jo he començat directament per la segona, sense voler. Vaig dir, ja ho sé aquest. La primera entrega és de color lila, la segona és de color taronja i la segona, que m'imagino que ve arran de veure que tant èxit, dic, pues ja en fem una altra, no? Et fa un viatge... també a diferents èpoques del passat de la història de la humanitat.
19: Exacte. I, de fet, lo xulo també dels Murdocus és que a tu t'ha passat, i jo crec que li haurà posat molta gent, pots començar pel primer, pots començar pel segon... al final, un moment, un cop facis el primer cas, ja ho tens tot. I lo xulo del segon és això que introdueix com noves mecàniques i noves restriccions. Doncs, per exemple, si estàs a l'edat mitjana, els sospitosos que són nobles només poden estar a les habitacions nobles. I això també doncs, et va ficant nous reptes i nous maneres de resoldre també els Murdocus.
18: Són sempre crims?
19: Sempre crims.
18: Sempre crims. Per exemple, una mica perquè algú s'ho pugui visual, una mica més visualment perquè algú s'ho pugui imaginar des de casa. Si obrim el llibre del Murdocu, què ens trobem?
19: Obrim el llibre del Murdocu i ens trobem doncs, els dibuixets dels sospitosos. T'ho he
18: fet de memòria, però si vols.
19: Vinga, el vaig obrir aquí amb la mà. Tens els dibuixos dels personatges. Normalment són cinc sospitosos i una víctima a mesura que van avançant els Murdocus. Mm-hmm. Com la quadrícula es va fent més gran, doncs també tens més sospitosos. I cada un dels ninotets, per dir-ho d'alguna manera, té el seu nom i la seva pista, res. Quatre paraules. Pues estava, aquest mateix que estic llegint, a la cel·la C. I aleshores això tens a la part esquerra, a la part dreta tens la quadrícula que al final no deixa de ser una habitació. Pots estar en un hotel, pots estar en un supermercat i dins del supermercat pues, a la zona de neveres, a la zona dels congeladors, al passadís dels formatges. Vas ubicant a la gent, tens espais que et bloquegen, pues, taules, prestatges, els sospitosos poden estar cadires, i els vas ubicant. A més, lo xulo també és que això hi ha gent que el fa servir i hi ha gent que no. Uh-huh. A sota de la quadrícula tens una còpia de la quadrícula en buit que hi ha gent que ho fa servir doncs, pues, per ficar, d'alguna manera, l'esborrany
18: clar.
19: Del que serà i no embrutar-ho tot.
18: Jo vaig amb llapis i goma i vaig esborrant, pintant, esborrant.
19: Jo he arribat a fer Murdocus...
18: Per tant, tacant tota la pàgina, perquè això tenim molts esquerrans també, que ens ho enduem tot per davant sempre amb els dits. Vull dir, jo crec que també és una de les grans gràcies, que estigui tot ple de gargots.
19: Jo he arribat a fer Murdocus de... que em quedava un i dir ostres, no...
18: He de tornar a començar.
19: I sí, ho borres tot i et queda allà i dius, bueno, però és la gràcia també.
18: S'ha de dir, he de dir que comença fàcil, però es va complicant. Cada vegada hi ha més caselles, cada vegada hi ha més personatges...
19: Jo he tingut en alguns que m'enganxo i agafo la meva parella i ens posem els dos i a més, també, jo crec que és la gràcia, et poses a discutir, no, però això no pot ser, que ha d'estar... O sigui, ja deixa de ser un joc individual, pots jugar també en parella amb el que vulguis.
18: Que potser també aquí està una de les gràcies, que tu és ideal per això, vas a la platja o després de dinar, i estàs una estona abans d'anar a dormir. Abans de dormir no és aconsellable, perquè a banda de que activareu el cap, pot ser que de cop una altra i se us fan les tantes. Però també és una cosa que... pots fer tu individualment, però que pots jugar també amb altres persones.
19: Sí.
18: Pot ser com una feina grupal.
19: Sí. Sempre jo crec que pot haver-hi algú que és el típic pues, que ja em porti un fet o uns quants fets, i al final pues, no deixa de ser, pot arribar a ser també un joc de taula, que el resolguis també entre tots. És una de les màgies, diria, del Murdocu, que pots estar-lo jugant perquè necessites el teu moment per tu sol o per passar l'estona amb qui sigui.
18: Jo he de dir que si sou d'aquests que no tolereu els jocs amb números... Ai, jo soc de lletres. Oh, jo no vull fer operacions, a mi deixeu-me tranquil.
19: Jo soc aquesta.
18: Clar, que no us espanteu amb el nom, amb el que dèiem, no? Aquest Murdocu, perquè el Sudoku hi és en la forma, però jo crec que el fonament del joc és estar atent a l'espai. Sobretot.
19: Totalment.
18: I aquí està la clau.
19: Totalment, és un joc de lògica, no has de tenir en compte ni càlculs, ni... O sigui, en realitat és molt menys rebuscat del que et penses al principi quan ho és.
18: Totalment d'acord.
19: De fet, el Sergi, el nostre editor que està aquí, ens explicava que la seva filla també, ella els resol de seguida, perquè al final el que fa és numerar files i columnes, i al final, un cop vas anant fila per fila, columna per columna, al principi ho trobes de seguida.
18: Aquí entrem en el terreny aquell dels trucs de, de cadascú que dèiem. Ara ho has dit, la filla del Sergi, l'editor, jo he parlat que em dóna una mica la sensació de que això enganxa bastantes... la franja d'edat, el ventall és ampli. Què diríeu vosaltres? És a dir, algunes edats recomanades pel joc?
19: Jo crec que pot... Nosaltres diem que pot jugar tothom. A veure, és veritat que els potser els més petits, jo diria que potser per sota de 8-10 anys...
18: Sí, el meu nebot de 4 anys...
19: Pues, complicat, estarà distret, perquè jo me'n recordo que feien al seu moment els crucigrames amb el meu pare, i dius, bueno... Però és totes les edats, a més, és a color, la lletra és gran, vull dir, per exemple, per la gent gran, que a vegades també, doncs, li costa més obrir els llibres i tot, doncs, és amigable al final per tothom.
18: Clar, està sent un fenomen absolut i això vol dir que de moment ja portem dues entregues. Té recorregut? Veurem més Murdochus?
19: Sí, n'hi haurà més Murdochus, sí.
18: Quan?
19: De fet, el segon volum el vam avançar a la publicació perquè vam veure l'èxit i vam dir, home, hem de donar més Murdochus a la gent.
18: De moment passarem l'estiu amb aquests dos o potser que ja tinguem alguna sorpresa?
19: De moment passarem l'estiu amb aquests dos, però n'hi ha més Murdochus perquè vam parlar, de fet, amb l'autor fa poc, que està també al·lucinant amb l'èxit que està venint a Catalunya i a tot plegat, i sí, està preparant més Murdochus per nosaltres.
18: És a dir, el Manuel Garant, canadenc, sap específicament que hi ha una zona d'Europa, no? Una regió que la gent va boja amb el seu joc.
19: Bueno, és que a xarxes, sobretot, va començar a partir de nosaltres. O sigui, a partir de prescriptors i creadors de contingut al nostre país... és quan ho va començar a pujar tot i hem contagiat d'alguna manera també l'èxit a altres països, o sigui que està bastant atent, la veritat. Sí.
18: Darrere dels Murdochus que hi ha l'editorial Columna i una de les persones també és la Mireia Alonso, que és responsable de màrqueting i comunicació dels Murdochus. Moltíssimes gràcies,
19: Mireia,
18: i donar-te ànims perquè te'n queda molt poquets ja per completar els 80.
19: Sí.
18: Jo seguiré amb els meus, jo vaig per uns 30 o una cosa així, però ja ho farem.
19: Sí. Jo, el lema que tenim ara tots nosaltres ara a l'editorial, que és platja, piscina i Murdochus, ara.
18: No em sembla una mala combinació, sí. Són les 11:22. Ara, de seguida, tornem aquí amb el RAC1. Recordo, 10 anys de... Has vist Fleabag?
19: Sí.
18: La sèrie. 10 anys de l'estrena del primer capítol.
19: Ho hem sentit ara abans d'entrar, hem flipat. Jo hauria dit 5.
18: No, jo també. 6, jo no. També. Doncs 10 anys ja.
19: Mora. Una sèrie impressionant, recomanable, molt recomanable. Sí.
18: Ara de seguida l'Alba Pasqual, un segon.
20: RAC 1. Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
21: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
22: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
23: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
24: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
25: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
26: Increïble!
25: Només dient-los que els sofàs de Galeries de Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
3: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
4: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a smainstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
5: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
9: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes, fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
5: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
9: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
5: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
10: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
11: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
26: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
27: Propera parada, plaça Lesseps.
28: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
29: RAC 1.
30: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics. Si en tens. Hola.
31: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
32: RAC 1. Tots som un milió.
33: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
34: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
0: El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
18: 2 minutes i 12:15. Aquest estiu, cada setmana al Món a RAC1 intentarem parlar una miqueta de sèries i ho farem amb l'Alba Pasqual. Ella és editora de la revista Magazine i programadora del festival Serializados, un gran amic de la casa amb qui col·laborem habitualment. Ara s'ha acabat el Mundial i, per tant, potser molta gent comença les vacances aviat. És potser un bon moment per enganxar-se a una bona sèrie. Avui, però, parlarem d'una sèrie que molt probablement molts coneixereu, però que no sé si tots l'heu vista, i clarament ja us ho dic ara, si no l'heu vista, feu molt tard. Avui està d'aniversari, avui fa 10 anys, Fleabag.
35: You know that feeling when a guy you like sends you a text at 2 o'clock on a Tuesday night asking if he can come and find you?
18: Hola, Alba. Bon
36: Bones,
18: dia.
36: Com estàs?
18: Jo molt bé, i tu?
36: Jo també, molt bé. Sí? A mig estiu, el que dèiem, no? Mig vacances.
18: Sí, una miqueta allò amb peu a cada sí. banda. 10 anys de Fleabag, eh?
36: 10 anys. Sembla que va ser ahir.
18: Crec que tothom té aquesta sensació.
36: Jo, sí, perquè crec que com està tan a l'imaginari comú i surt tant a xarxes també, a mi em sembla com que la vaig veure fa 2 dies. Però no,
18: totalment.
36: Fa 10 anys. Fa 10 anys que aquesta dona amb rímel corregut va mirar directament a la pantalla i va canviar la tele.
18: Allò és la... Entenc que no era la primera vegada, però sí que va marcar com un abans i un després perquè va decidir trencar tots els esquemes, no? I a partir d'aquí allò va servir una mica com de font d'inspiració per creadores que van anar venint els anys després, no?
36: Sí, sí, realment, o sigui, aquesta sèrie que va començar com un monòleg teatral unipersonal, a més de baix pressupost, sí, que ella va presentar al Festival Fringe d'Edimburg, que també és molt conegut, va acabar convertint-se en un tsunami cultural global, perquè totalment, és això, va trencar la quarta paret, que era una cosa molt poc habitual, d'una forma més molt magnètica, perquè realment la Phoebe, més enllà de ser una gran escriptora, és molt bona actriu, i a Fleabag ho demostra. També va inventar el hot priest, que això és fortíssim, l'Andrew Scott fent de capellà sexy, és increïble, sí, i va provocar que la indústria es rendís als seus peus. A més, es va assegurar un contracte milionari amb Amazon Prime, que no és poca cosa, d'uns 20 milions de dòlars a l'any, i jo crec que no només va ser un èxit, sinó que va ser clau realment per obrir les portes a tota una generació de creadores.
18: Clar, perquè si avui algú digui, hosti, sí, m'han parlat de Fliba, no, m'han dit que, hosti, que és una sèrie això, molt innovadora en el seu moment, però la pregunta de què va Fliba?
36: És difícil d'una dona en crisi. D'una dona en crisi constant, d'una dona intentant trobar-se a si mateixa, d'una dona intentant entendre què està passant al seu cap. I és una dona que és guai perquè trenca una mica amb l'arquetip que estàvem veient fins aquell moment a la tele, no? De més Sex in the City, Sex a Nova York, que eren aquestes dones que vestien tan bé, perfectes, tan primes, i la Fliba, que és una persona molt contrariada, és una persona que té molts problemes. Mm-hmm. I això realment és, crec, la cosa més trencadora per part de la sèrie, més enllà del format de mirar càmera, de com construïen aquests 30 minuts de comèdia. Jo crec que l'important és que era una dona imperfecta i això a tele no es veia molt.

0: amb aquests temes, però si alguna cosa va tenir Fleabag també era trencar una mica amb la bretxa de les creadores de les sèries, que està feta per una dona.
1: Sí, sí, a més, mira, et porto un facto, com diu aquest, els Gen Z, un informe del Sindicat de Guionistes de Gran Bretanya revelava que entre 2001 i 2016 que s'estrenés la sèrie, només el 14% de la televisió en prime time estava escrita per dones, que això és bastant fort, però és que en comèdia la xifra era d'11%. És a dir, Fleabag realment va trencar aquesta bretxa perquè de cop i volta moltes dones es van animar a fer comèdia i a ser creadores, no només a estar com a co-guionista, sinó a crear la sèrie, també potser a protagonitzar-la.
0: O sigui
1: que ella, trendsetter, realment, la Phoebe Waller-Bridge.
0: Totalment. Llavors, avui crec, pel que m'han dit, que és aprofitant l'efemèride i per... ja hem reivindicat una mica Fleabag, però havies... i vull que m'expliquis aquest concepte de... tu volies portar a fer un repàs a les filles de Fleabag, una mica.
1: És que queda maco, no, aquest títol, les filles de Fleabag.
0: Sí.
1: Sí, bueno, aquestes sèries protagonitzades per dones imperfectes, no, caòtiques, disfuncional, que jo crec que connecten molt amb aquest esperit iniciàtic i renovat de Fleabag, i sí, volia parlar d'unes quantes sèries que estan en el meu top de preferides. Hi ha tres que jo crec que podrien entrar al top 5, o sigui que...
0: Val.
1: Molt bones sèries.
0: Doncs comencem, si et sembla. Això és HBO Max... Comencem amb Girls.
2: Hannah, your mother and I, we feel that it may be time for one final push.
3: What is a final push?
4: No more money.
3: So I calculate...
0: Americana, no?
1: Americana. Sí, és la germana gran americana, realment. Mm-hmm. Això la podeu veure a HBO Max. Tot i que avui celebrem Fleabag, la història televisiva també ens obliga a viatjar una mica més enrere. A l'any 2012, per parlar de Girls, aquesta sèrie creada, també dirigida i protagonitzada per Lena Dunham, que aquesta dona és meravellosa, quan només tenia 25 anys, que això és fortíssim, realment, perquè era molt joveneta, i crec que HBO va fer una de les grans apostes de HBO originals més importants de la televisió contemporània, decidint donar-li diners a aquesta dona per fer un pilot amb 25 anys, que ella, com bé deia el primer capítol, I'm the voice of a generation, i raó tenia, i van decidir invertir en aquesta sèrie que és meravellosa, que segueix a la Hannah Horvath, aquest personatge icònic, i el seu grup d'amigues a Nova York, intentant sobreviure una mica a la precarietat i els seus egos, que no són poc, i va demostrar a la indústria una cosa molt revolucionària, que és que el públic era capaç de connectar amb aquestes dones incòmodes, egoistes, obscenes, vulnerables, grotesques, i va difuminar també la línia entre creadora i personatge. I això va fer que el públic veiés aquestes històries com a trossos de vida real, que jo crec que per això realment hi connectaven. Yeah. No?
0: Dones disfuncionals, una mica.
1: Disfuncionals, realment, sí, que no saben fer adulting, no? Que diem, estan arribant a la vida i diuen, no entenc molt bé com funciona això... I està guai perquè Girls no va buscar caure bé a ningú. Realment va ser una sèrie que ella va fer perquè necessitava expressar-se, i crec que en aquesta valentia rau la seva grandesa, en aplicar també una mica aquest el desordre, l'egoisme i la complexitat moral dels antiherois masculins clàssics, no? Com més arquetípics, a quatre noies joves vivint a Nova York. Uh-huh. Això està molt bé com el canvi de paradigma. I també va destruir una mica el mite de noia perfecta, o posant-se, com deia, el glamour de Sex in the City. Aquestes noies disten molt de ser perfectes.
0: Totalment.
1: I està guai perquè la sèrie no busca justificar-les. No és que faci una cosa malament i digues, és per això. No, simplement s'equivoca perquè és una persona normal.
0: Clar, ja veu, bueno, ha comès aquest error, s'ha equivocat amb això, bueno, perquè sapigueu que ve d'aquest passat, no? Que
1: no,
0: és una persona normal, exacte, i li passen coses, i s'equivoca, i rellisca, i s'entrebanca, no?
1: Clar, això és molt guai de veure, jo crec, que a més també va obrir un nou espai narratiu molt trencador a l'hora de mostrar també la nuesa no sexualitzada, perquè l'Helena Dunham no té un cos completament normatiu i ho mostra, i s'allunya d'una forma molt intel·ligent de la mirada masculina tradicional, i ens retrata aquests cossos i el sexe d'una forma torpa, estranya, quotidiana, molt interessant. A més, jo crec que s'ha de destacar una petita cosa, que és que té tres dels episodis autoconclusius, aquests episodis mosca més xulos de la història de la tele, que són Once Men's Trash, Panic in Central Park o American Beach, que si no voleu veure les 5 temporades... us poseu aquests capítols i entendreu una mica
0: Són aquells capítols dins d'una sèrie que són com... tenen la seva història independent, no?
1: És una historieta que funciona sense necessitat de tenir context, i són meravellosos. Jo sento que això no s'estudia suficient a les escoles de guió i cinema. A mi em van fer analitzar American Beach i ho agraeixo, perquè em va canviar una mica la química cerebral. Sí, sí. A més, ens va descobrir Adam Driver, l'Helena Dunham. Això no és poca cosa.

0: cosa, un dels actors més importants ara de Hollywood, que va començar fent de weirdo en aquesta sèrie, on amb les seves orelles i el seu 2,45 m, perquè no sé quan gran és aquest home, ens va descobrir l'Adam Driver, l'Helena Dunham.
1: Doncs la primera sèrie que porta l'Alba d'aquestes dones disfuncionals, dones normals, vaja, en definitiva, HBO Max Girls 2012, una joia, segons l'Alba, i la següent que portes, una mica caos també, amistat, i és Broad City 2014, aquesta. Today is the day we become Abby and Alana, the boss bitches, we are in our minds. Here we go, come on. I need the money. De qui és això?
0: Aquesta sèrie també està creada i protagonitzada per Abby Jacobson i Ileana Glazer, meravelloses, molt divertides, i va néixer curiosament com una websèrie independent, també, que va acabar sent apadrinada per la mateixa Amy Poehler, també una de les reines de la comèdia actual, a Comedy Central. O sigui que si busqueu a YouTube trobareu vídeos de Broad City i us fareu una mica la idea de quin és el to de la sèrie. A diferència de Fleabag, no, que potser explorava més la solitud, el dol, l'aïllament personal, perquè és una sèrie també crua, Fleabag, més enllà de que t'estiguis partint la caixa tota l'estona. Broad City jo crec que és més contrària, perquè és una celebració absoluta de l'amistat femenina a través del patetisme, que això mola molt, perquè també són noies que no tenen por a ser una mica més patètiques, tot i que sona molt forta la paraula. Però la sèrie segueix les vies d'aquestes dues noies de 20 i pocs anys, com totes aquestes sèries, a Nova York, i es centra en la vida quotidiana també d'una societat de baixos ingressos, que lluita per la igualtat de les dones, perquè és un tema molt recurrent a la sèrie, i defensa les seves amistats per sobre de tot. Jo diria que si l'hagués de definir seria la sororitat feta sèrie. És una sèrie sobre la sororitat. Dos amigues que es defensen a ultrança, meravelloses, i que a més ens mostren una perspectiva molt hilarant sobre el que és intentar-ho i fallar tota l'estona. Perquè aquestes dones ho intenten, però no hi ha manera. Però també els hi surt bé en alguna ocasió. O sigui que...
1: Ara mateix no està a cap plataforma?
0: No està a cap plataforma. L'han de recuperar. Però tinc una història bastant mona, que és que vaig descobrir Serializados, on treballo ara, gràcies a Broad City, perquè vaig anar a una projecció que feien dels primers capítols, i després feien una xerrada i vaig dir, bueno, me tengo que poner al dia amb això, i l'han de recuperar d'alguna forma a les plataformes, perquè és una meravella, és això, la pots trobar a YouTube, però no està a cap plataforma.
1: O sigui, a YouTube sencera?
0: No, té com diferents gags de la sèrie, però no està a cap plataforma. Es pot trobar d'altres formes. Però plataformes oficials no estan.
1: D'altres formes. Que ho deixarem aquí. L'altre que ens portes també, aquesta és bastant recent, que, si no m'equivoco, és I Love Eli.
0: Sí.
1: I aquesta també HBO.
0: HBO. Luck is just when preparation meets opportunity. Hustle until your idols
1: become your rivals. Maya! De l'any passat, tot just, no?
0: Sí, que també vam estrenar dos capítols als Serializados. És la sèrie definitiva de The Girls and the Gays, per dir-ho d'alguna forma, realment. Fa menys d'un any que va arribar a les pantalles. Era una sèrie bastant esperada, creada, escrita i protagonitzada per la genial Rachel Sennott. Si no us sona el seu nom, l'heu d'apuntar, definitivament, i seguir-li la pista, perquè és l'actriu i guionista d'algunes pel·lícules com Shiva Baby o Bottoms. Crec que estan a Filmin, les dues. I és una de les reines de la comèdia incòmoda actual, és meravellosa. Ens fica a ple també en el dia a dia d'un grup d'amics de 20 i tants anys que intenten obrir-se pas en aquest cas.
1: El patró està clar.
0: Sí, si fas el logline de totes les sèries, sembla que sigui la mateixa, però tenen matisos. En aquest cas, és intentant-se obrir-se pas en la despietada indústria de Hollywood, que aquesta que és com el plus, no? I aquí és una sèrie que el caos ja no és només sentimental, no? Com a les altres sèries, és un retrat també d'una generació hiperestimulada, perquè aquests nois són gen Z total, i parla també d'aquesta salut mental agafada amb pinces, naveguen entre l'ambició desmedida, com diria el Zetangana, i el buit existencial... I m'agrada molt perquè, al igual que la Phoebe Waller-Bridge, la Rachel Sennott escriu també des de les entranyes, i això es nota quan veus la sèrie, que està interpel·lada per moltes coses, menja la pantalla, és un personatge... molt magnètic, que pren decisions terribles, també, com totes les altres, i ens recorda molt l'esperit de Fleabag, però també adaptat als codis de la generació Z, que, tot i que encara molts dels protagonistes són millennials, però conviu molt bé amb aquesta generació TikTok, no? Amb aquest tipus de llenguatge, i funciona molt, és molt divertida, i crec que és una molt, molt bona sèrie per l'estiu.
1: Sí, eh?
0: Sí.
1: Aquesta és I Love Eli, de HBO, és a dir, I Love L-A. Crec que hi ha una cosa important també en aquestes sèries, Alba, no sé si estàs d'acord amb mi, que són sèries, com ho hem dit, protagonitzades per noies majoritàriament de 20, 20 i pocs anys, però això no vol dir que siguin sèries que algú podria dir, ah, són sèries per adolescents.
0: No.
1: No estem parlant d'això.
0: No, perquè parlant de coses molt universals, no?
1: Clar.
0: Tothom s'ha sentit trist, tothom ha passat per una ruptura, per una pèrdua, és molt difícil no connectar amb personatges que s'assemblen molt a nosaltres, no? Perquè al final... Moltes de les sèries que veiem o que tenen tant d'èxit, com són els thrillers, els procedimentals o aquests true crimes, ens proporcionen aquesta desconnexió amb la realitat, no? Justament les veiem com per una mica fugir dels nostres problemes, i aquestes sèries, el que és guai, que per això també connecten, però has d'estar preparada per veure-les, és perquè, òbviament, et veuràs moltes vegades identificat amb aquestes persones imperfectes.
1: Anem a una altra, que es titula I May Destroy You.
2: You're watching our favorite German TV show?
3: Science.
2: Animation at the same time.
1: Què en dius d'aquesta?
0: Mira, aquesta sèrie jo crec que feia el top 5, estaria, jo crec, la meva segona sèrie preferida.
1: Sí, eh?
0: Podria Destruir-te, sí, aquesta també la trobeu a l'HBO Max. És una sèrie que realment va recollir el testimoni de comèdia dramàtica de mitja hora, portant-la a un altre nivell. Escrita, creada, codirigida, protagonitzada per la Micaela Coel, que aquesta dona me la tatuaria a l'esquena, és meravellosa. Són paraules majors, aquesta sèrie, perquè després de triomfar amb Chewing Gum, que també és una sèrie que està molt bé, que li va valer un BAFTA, Micaela Coel va decidir embarcar-se en la complicada tasca d'escriure sobre una mateixa. I la sèrie, tot i que ficcionada, està basada en la seva experiència personal amb l'abús sexual. La sèrie segueix a l'Arabella, que és una jove promesa de l'escriptura, que després de patir una agressió sexual en una discoteca no aconsegueix recordar què va passar, no? I tota la sèrie intenta reconstruir la seva vida, la seva memòria i la seva carrera. I Coel aconsegueix, aquesta creadora aconsegueix una cosa miraculosa, que és aconseguir l'equilibri entre introduir temes devastadors, com seria el consentiment, l'abús, el racisme, el trauma, sense sacrificar l'humor, sense sacrificar la comèdia de situació. I visualment és meravellosa, té moments fins i tot de surrealisme, no? A la imatge. Està dirigida amb molt bon pols i molta personalitat, i fins i tot el productor de Fliba, que també estava en el projecte, deia que volien ficar molta pasta perquè aquesta sèrie lluís bonica i lluís cinematogràfica, i ho van aconseguir. I ens demostra que es pot portar l'ambició visual al límit, i ens demostra que en 30 minuts pots explicar moltes coses. I A Me Destroy You també m'agrada perquè ens regala un dels millors finals de sèries de la televisió recent.
1: Sí, eh?
0: I sí, perquè ens colpeja amb aquesta afirmació que és molt dura, de que les dones que han patit abusos sexuals mai obtenen un tancament definitiu. Però que, tot i així, sempre hi ha espai per la creació, l'amistat i la comèdia. És realment brillant. És una d'aquestes sèries que també no et pots creure que una persona s'assegui un dia i digui vaig escriure aquest guió i li surti això. A més, sent una mica òpera prima, en el sentit de que ja havia fet una sèrie anteriorment, però d'autoficció, de realment escriure sobre una experiència personal tan complicada i que et surti això tan màgic. És una meravella, sí, sí.
1: I acabarem ràpidament amb... tu has parlat de l'humor sobre situacions a les que mai faries humor. Hi ha humor negre i després hi ha humor negre al cub, humor negríssim, i un d'aquests exemples és aquesta sèrie que està a Filmin, que és Such Brave Girls.
4: Would you like me to take your clothes off?
5: No, thank you.
4: Would you like me to take my clothes off?
5: No, thank you. Mom, can you pick me up, please?
1: És humor negríssim.
0: Uf.
1: No apte per totes les sensibilitats.
0: No apte per a corazones sensibles, realment. No. Aquesta és com la resposta definitiva de totes aquestes sèries. És una autèntica obra mestra, Factoria, de la BBC, recolzada més per A24, una productora que l'hem escoltat moltíssim, creada per la Kat Salder, que a més també escriu i protagonitza juntament amb la seva pròpia germana a la vida real, i està molt inspirada en la seva vida. És llavors per això que jo crec que és tan transgressora com a sitcom de 6 episodis, que serveixen de material de riatge de salvatge, perquè es passa a 4 pobles, aquesta dona. Però també és una sèrie que endevina molta valentia i una insòlita incapacitat per ser empàtica amb els seus personatges, que són perillosos. Però és molt divertida i sempre està al límit de la caricatura d'aquestes protagonistes, però mai travessa aquest llindar ni abandona del tot la veritat que com a espectadors ens convida a empatitzar amb elles. O sigui que
1: totalment
0: l'heu de veure.
1: Filmin, Such Brave Girls. Ja ho direm.
0: Such Brave Girls.
1: Ara, sort que l'Alba m'ha assistit, perquè ha vist que m'estava agafant aquí un síncope. Existeixo, 10 anys de Fleabag, entreu a l'univers d'aquestes dones disfuncionals, divertidíssimes, el que els hi passen, doncs, coses que passen, li passa a tothom.
0: Sí, tota l'estona.
1: I un cop hagueu entrat en aquest univers amb Fleabag, aneu a totes aquestes sèries que ens ha portat l'Alba, perquè riureu molt.
0: Sí, realment. No podreu sortir, serà el vostre Exacte. Nou gènere preferit. Dones amb problemes.
1: Totalment. Alba Pasqual, moltes gràcies. I fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.
1: Ara seguim.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. RAC 1.
1: Digui? Marc, què passa?
2: Pots saber per què no sou aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
1: Que estem de vacances.
2: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
1: Marc, és que no et sento.
2: Escolta,
1: bé, eh?
2: No pengeu, eh? Ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors! Bolxevics!
1: Marc!
2: Bandarres!
1: Marc!
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
2: Així va el país! Així va el país!
0: RAC1. Tots som un milió. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
3: Bueno, quan vulgueu, eh? Marc Suí i Robert Rigaudí. Vinga.
4: Ja som aquí, ja som
3: no,
4: aquí.
3: No, tranquil·lament, les veiem amb un cafè a les mans, no fos cas.
4: Ja som aquí.
3: Hola, què tal?
4: La cosa ja està feta perfectament.
3: Vinga.
4: Nervioses.
3: Per què?
4: Això serà xulíssim.
5: Home, perquè
3: no,
5: no esteu ja preparats per Catalunya li té por l'èxit.
3: Sí, per cert, la Ruth m'ha d'ajudar una mica un segon, perquè no sé què ha passat aquí a l'ordinador de l'estudi, l'he bloquejat i crec que no m'havia de bloquejar.
4: Perfecte.
3: I ara tindrem un problema. Però la Ruth em salvarà, com sempre.
4: Ens boicotegen. Totalment.
3: 12
4: vas a les rades.
3: 12 minuts i les 12. Aviam, avui estrenem la que elles, és una cosa seva, diuen que serà la secció d'èxit d'aquesta temporada d'estiu, que a partir d'aquí els plauran ofertes de seccionistes, la Marc Suí i la Zoe Ribaudí amb el seu cafè, s'han proposat descobrir tots els drets bruts, atenció, dels editors d'aquesta casa, aprofitant, també, covardes, que són de vacances. Que és quan millor es pot parlar d'algú, que és bàsicament quan no hi és. I avui descobrim una diva de debò. Jo el que faré és apartar-me. Us deixo vosaltres, Marc, Zoé, tot vostre.
4: Tot nostre. Per començar, jo no sé com no les notificacions puix no estan arribant a les cases de tothom perquè s'està estrenant, bueno, aquí l'èxit. Abans de res, per posar una mica de context a tot l'oientat, us volem explicar una mica la mecànica d'aquesta secció. Bàsicament, nosaltres vam pensar,
3: gràcies,
4: si nosaltres volem saber els intríngulis de les nostres divas, qui millor per parlar-nos-en que la gent del seu entorn? Familiars, amics, parelles, amics de la infància... Tothom qui puguem.
3: Però això ho heu aconseguit?
4: Ara, ara veurem. Els que coneixen la realitat darrere del personatge, bàsicament, Sergi. Així que, bàsicament, nosaltres hem anat agafant declaracions de tota aquella gent que ens ha volgut despenjar el telèfon. I t'he de dir que n'hi ha hagut molta.
3: Gent disposada a rajar.
4: Efectivament.
6: Que és el que venim a fer aquí.
3: Val, i a veure, amb qui...
6: Avui del pub.
3: Amb qui comencem?
6: Doncs amb un plat fort, molt fort. Un editor molt estimat, però que també és el més polèmic d'aquesta ràdio. Tu pensa que cada 3, 4, 5 mesos fa cremar Twitter. Nosaltres, aviam, no us volem dir el nom ara tampoc, encara. No direm res més i deixarem que els testimonis que aquests personatges parlin. Si us sembla, comencem amb aquells que el coneixen des de fa més de 30 anys, quan la fama encara no li havia pujat al cap.
7: Quan ell va començar en el programa del Jordi González, li vaig dir que es presentés al càsting. M'havia avisat la Guillermina Mota i va dir, hòstia, diem-li al Marc. Llavors jo li vaig dir al Marc i em va dir, però si jo no he fet mai tele, però jo què sé, però què dius? I jo li vaig dir, tu presenta't. I llavors, diu, però si no tinc fotos ni tinc res. Llavors va venir a casa meva amb unes fotos que s'havia fet a l'estiu, a les vacances, i li vaig dir, aquesta i aquesta. I llavors li va enviar les fotos amb un currículum que va fer ell, i llavors va començar a fer el programa amb en Jordi González, però tampoc és que jo hagués pensat mai això que dius, hòstia, és que aquest dia veus claríssimament que serà megastar. No havia pensat.
6: Megastar. Megastar, qui és aquest megastar? Marc Giró. Qui pot ser? La vedet de RAC1. L'estimem.
4: Ja tenim que és el Marc Giró, però qui és ella? A part de la responsable de la seva fama, que des de llavors que ell no ha parat de créixer i de convertir-se en una superestrella. Qui és? Doncs és la Margarida Gual. Una amiga seva de tota la vida. Es van conèixer fent teatre, interpretant La pell de brau.
6: Ha perdut tots els papers.
4: Està nerviós, se sent superat per la situació.
3: No, clar, perquè després em vindran a demanar explicacions a mi.
4: La Margarida Gual i el Marc Giró es coneixen des de fa més de 30 anys. Es van conèixer fent teatre, interpretant La pell de brau de Salvador Espriu, quan el Marc tenia només 20 anys.
3: Oh...
7: Sí, i tant, i tant. Jo el vaig conèixer que el Marc encara estava a la universitat. Com era? Com ara? Era com ara, molt educat, molt intel·ligent, ràpid, és graciós sense proposar-s'ho i molt bona persona. És que jo del Marc només puc parlar bé, superbé.
4: Només puc parlar bé, superbé. Ah, sí, Margarida?
7: Quan ens vam conèixer ens vam caure fatal. O sigui, jo tenia la sensació que ell no estava prou implicat amb l'obra que estàvem fent i jo crec que ell tenia la sensació que jo era molt intensa. I llavors al principi pensava, hosti, aquest tio, de què va, no? Que sembla que passi de tot i tal. I després, ja de seguida, vam connectar i... Vamos, per mi el Marc és família.
6: De l'odi a l'amor en un sol pas. Marc és família. És família i tant família... que fins i tot comparteixen una altra família. Ells dos, junts, tots sols, un pack contra el món, comparteixen una família de clics.
3: Eh?
6: Un de clics. Ara ho sentireu.
7: El Marc i jo el que compartim és la passió pels Playmobils. Ell és un flipat dels Playmobils dels anys 80 oh. I llavors sí que a vegades doncs, té, jo què sé, a casa seva igual va i un dia té muntat a l'hotel amb tots els ninotets i un altre dia igual ha muntat una altra cosa. A vegades per Nadal té posat Papa Noels per casa i després els treu i posa la Guàrdia Anglesa. Depèn.
6: Malalt de la ràdio, però més malalt dels Playmobils.
3: Sí.
6: Però és que resulta que fins i tot en busca a Vinted i Wallapop, ens va explicar la Margarida. Vol un barret verd? Doncs no es cansa fins que no el troba.
3: Vull dir. M'agrada.
4: Però ell no, ell és un malalt de l'univers, no dels Playmobils, sinó de les joguines. No només té Playmobils, nosaltres hem ampliat la nostra recerca i hem volgut parlar també amb dues altres dones, que també el coneixen bé perquè l'han de suportar cada dia a la feina, que són les Glòries Cabareteres, que ens comparteixen una altra de les seves obsessions.
3: Ai.
8: No, li encanten les Barbie Superstars.
3: Home.
8: I, de fet, fa poc jo vaig trobar un còmic que tenia molt antic, de, jo què sé, dels anys 80, i sortia un pòster de la Barbie i li vaig portar. I se l'han marcat, ha quedat superxulo.
6: I ara el té penjat.
8: Sí, suposo que a l'habitació de les Barbies.
3: Un moment.
4: Jo que... No, ha passat per alt. Suposo que l'habitació de les Barbies.
6: Ho ha dit.
4: Hi ha habitació de les Barbies.
3: Hi ha la mansió. Hi ha la mansió de... La mansió i després hi ha la de Margiró. L'habitació de les Barbies.
6: L'habitació de les Barbies.
4: Clar, nosaltres aquí vam pensar, hem de saber com és casa seva. Les Glòries no hi han pogut entrar. Però qui sí que hi és cada dia... a casa seva, és el seu marit, el Santi Villas.
3: Clar.
4: Que ja deu tenir paciència ja per aguantar un huracà com és el Marc Giró.
8: Un dia em va dir que, clar, arribava tan accelerat a casa que el seu marit li deia, perdona, no tens un botó per desconnectar-te? Com ho faig? Sisplau, baixa, baixa.
6: Però a nosaltres ja ens agrada, com és, incendiari. Però també és cert que, esclar, si ell mai desconnecta, què coi fa amb el seu temps? Perquè se'l coneix per ser un bon sibarita. I s'ha de dir que hi ha un restaurant on se'l coneixen bé, el Tòpic, de l'Eixample Esquerra. I les Glòries un dia van anar-hi amb ell i ja van entendre que ell té la mansió, té l'habitació de les Barbies, té l'habitació dels clics, però és que a sobre viu en un restaurant.
3: Ah, bueno, i cap a casa.
9: La gent d'allà ja sabien el que volia, no havien de demanar. Allò d'aquests restaurants que et canvien els coberts, cada platet.
6: I se'l convida.
8: Sí, és molt generós, el Marc, molt.
9: Si a vegades anem a la ràdio i estàs fent el pitjor de tuit abans d'entrar i vas a pagar i et diu ja t'ho ha pagat el Marc perquè ha passat per allà i ha trucat
8: sí,
9: des de la ràdio i dit això ho pago jo.
6: I clar, si va tant a menjar aquesta persona, com ha de tenir el seu trànsit intestinal? Jo em pregunto, i la Zoé també. Doncs mira, elles ho pateixen a la feina, ai, dia va. Sí i dia també.
8: Quan estem a punt de fer l'ascensor, de gravar l'ascensor allà en el programa i tal, vaig a tirar un pet. I se'n va allà darrere les cortines, ja està, has de fer un rot, és que em ve un rot. I llavors ha de fer un rot, bueno.
4: Ell és escatològic, però sobretot és molt educat. Sempre sí. Intenta ser discret i fer-ho molta educació. De fet, és tan educat que també té una manera molt peculiar de parlar per WhatsApp.
8: Ja, de vegades envia àudios pel WhatsApp que diu hola, carinya, sóc el Marc Giró. Bueno, ja
9: sempre es presenta.
6: Pot ser que Marc Giró no tingui guardats els seus contactes al telèfon?
9: Home, no ho crec.
8: No, sí que sé.
9: Jo crec que té a veure amb aquesta cosa de també és molt respectuós i deu pensar, ai, no... Potser no em tenen guardades elles. Home, carinyo, ja fa molts anys que el tenim guardades.
6: Doncs bé, ja n'hi ha prou, no?, d'intimitats, perquè l'hem deixat ben despullat.
3: Sí.
6: Però, aviam, nosaltres hi ha un altre interrogant que teníem, tant amb ell com amb la resta d'editors, ara que són de vacances. On són? On s'han ficat?
3: Ah, doncs clar. Bé,
6: clar, perquè no són aquí l'estudi, aquí no. Treballem nosaltres, els pobres. I aleshores, bé, hem parlat amb la Margarida i la Margarida ho tenia absolutament clar.
7: Aquest estiu no sé on va, perquè sé que li havien de fer obres a casa i em va dir que segurament no marxaria. Però normalment ell va de vacances a Formentera. També va bastant per Berga, perquè la seva família és de Berga i per Berga va bastant també.
4: Doncs ja sabeu, o al seu pis, o a Formentera, o a Berga, en tot cas...
6: O al restaurant,
4: ja ens l'estimàvem al Marc, però ara ens l'estimem encara més. Així que nosaltres l'únic dubte que tenim és si ell ens estimarà igual a nosaltres. Ah.
10: Si nosaltres ens els volguéssim guanyar, de dir, vale, només tinc una oportunitat i vull caure-li superbé al Marc Giró, què hauríem de fer?
9: No fer res per caure-li bé. O sigui, jo la gent així, notes, agobiant i tal, crec que ser natural és la millor... És la millor opció. I llavors ja veurem què passa. La naturalitat, noies.
4: La naturalitat, has vist?
6: El tenim a la butxaca.
4: El tenim a la butxaca. Marc, t'estimem.
3: Sí, naturalitat és una cosa. Vexar-lo públicament.
6: Que no.
3: I anar allà...
6: Però si ens hem desfet en elogis.
3: Sí, és veritat. T'estimem, Marc.
6: Molt.
3: Jo sap. Hola, Carles Fernández.
11: Hola, Sergi.
3: Ai, aquesta musiqueta, què?
11: A veure, Jura, han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa? El 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, Verisure. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900-903-744. Mary Shore.
3: Ai. L'habitació de les Barbies, eh? M'ha encantat. O sigui, jo he de dir que em pagaria per poder visitar l'habitació de les Barbies del Marc Giró. És extraordinari, el Marc Giró, i ens l'estimem moltíssim, només faltaria. Ja veieu, cada setmana intentarem treure els drets bruts dels editors d'aquesta casa aprofitant que s'han anat de vacances. Nosaltres avui ho anem deixant aquí, ja som res, a punt d'arribar a les 12 del migdia, tornarem demà a les 7 en punt del matí. Demà, avui hem fet els 10 anys de Fleabag, demà, que sapigueu, una altra dada d'aquelles que dius, hosti, demà fa 15 anys de la mort d'Amy Winehouse. 15 anys. Repassarem la seva trajectòria d'aquesta artistassa que se'n va anar massa aviat. Tornem demà a les 7 en punt del matí. Moltíssimes gràcies per la vostra confiança. Adeu, adeu, adeu.
12: RAC 1 Notícies. Pep Tormos.
13: Bon dia, ara són les 12. Salvador Illa admet que les inversions de l'Estat a Catalunya queden curtes. El president de la Generalitat ho ha dit al Parlament a l'última sessió de control del curs polític. Això després que Junts li hagi exigit que aprofiti les vacances per reclamar a Pedro Sánchez que pagui el que deu. Anem cap al Parlament, Laia Colomer.
14: Sí, enganxada entre Junts i el president per les inversions de l'Estat a Catalunya, tots coincideixen en que hi ha un problema, però Mònica Sales li reclama que planti cara, mentre Quilla defensa que ja hi estan treballant.
15: És una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera. Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu.
16: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport aquest instrument, Consorci d'Inversions.
14: Recordem que fa uns dies es va conèixer que l'any passat Catalunya només va rebre un 8,6% de les inversions de l'Estat a les comunitats autònomes.
13: El govern espanyol assegura que els inspectors de sanitat controlaran que es compleixi la nova llei antitabac que prohibeix fumar en espais com terrasses, platges o concerts a l'aire lliure. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, recorda que la competència de perseguir possibles infraccions és de les comunitats autònomes, però creu que no caldrà recórrer a la mà dura. ho ha dit al Monarracú.
17: Hay inspectores de sanidad en todas las comunidades que tienen que velar por el cumplimiento de la normativa general de sanidad, no la del tabaco, sino general de sanidad, y son los que pueden dar cumplimiento. Pero de la misma manera que ahora, tampoco nadie se plantea quién está comprobando que no se fume, pues por ejemplo, en un puesto de trabajo, o que no se fume en un bar o en un restaurante, ¿no?
13: I s'ha mostrat confiat que la llei superarà sense problemes tots els tràmits al Congrés dels Diputats. Antoni i Meritxell Falguera seran els pregoners de la Mercè, la Festa Major de Barcelona. Són la quarta i cinquena generació del celler Gelida, una botiga centenària del barri de Sants. Seran els encarregats de donar el tret de sortida a la festa, que tindrà Xangai com a convidada d'honor. Ona Pardo.
18: La Mercè, que s'allargarà del 23 al 27 de setembre, començarà amb el pregó de la família del celler Gelida, un negoci amb 131 anys d'història que se centra en els vins i escumosos. El propietari, Antoni Falgueres, ha aprofitat per reivindicar els negocis de barri.
19: Barcelona s'ha transformat en un gran comerç a cel obert i que el tenim de mantenir. Jo a vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
18: Durant la Mercè també es farà el tradicional piromusical, que de manera extraordinària es traslladarà a la platja del Bogatell. Tot plegat ho han anunciat amb la imatge de la festa d'aquest any, un cartell de l'artista visual Cinta Vidal, que plasma els edificis més emblemàtics de Barcelona des de perspectives diferents.
13: I ha mort als 53 anys Joan Roca, el baixista i un dels fundadors d'Antònia Font. Un cop dur per la música en català, el músic va formar part de la banda des de la seva creació el 1997 i havia participat en tots els discos. Després del comiat d'Antònia Font el 2013, es va tornar a reunir amb els seus companys el 2022 per publicar Un minut estroboscòpica i començar una nova etapa. L'últim concert va ser el 2025 al Liceu. Ara els esports amb el Bernat Balboa.
20: Ja és oficial, Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet, tal com va avançar RAC1. El tècnic de 48 anys arriba del Dubai Basket i signa per les pròximes dues temporades. L'eslové, doncs, agafa el relleu de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana. D'altra banda, el Barça femení incorpora una de les centrals més cotitzades d'Europa, la neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, procedent de l'Ajax, signa com a blaugrana fins al juny del 2030. Tot plegat mentre estem pendents que s'anunciï el fitxatge de Karim Adeyemi. La intenció del Barça és presentar l'extrem alemany demà al migdia perquè es pugui incorporar l'equip de Hansi Flick abans de marxar d'estada a Anglaterra. Més coses, quan passin 20 minuts de la una del migdia, arrencarà la 17a etapa del Tour de França de 174 quilòmetres entre Chambéry i Boiron, amb 3 ports de quarta categoria i un de tercera. I en tennis, Carlos Alcaraz s'ha inscrit a l'obert dels Estats Units. Per tant, el vigent campió del títol reapareixerà a partir del 30 d'agost, després de més de 3 mesos de lesió.
13: I el temps. Avui la temperatura recula entre 2 i 3 graus, sobretot a l'interior, però les màximes tornaran a arribar als 38 o 39 graus a punts de ponent, com el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre o la Conca de Tremp. Continuarà dominant el temps assolellat. De cara a la tarda, creixen nuvolades al Pirineu i al massís del Port, on no es descarta algun ruixat molt local. Això és tot per ara. Més informació a la una.
21: Ciutadans de Catalunya.
22: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
23: Especial 50 anys.
24: A tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
25: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
24: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
26: Ei, sí, bon dia, Itali.
24: Bon dia, Nani. Nani Fornells, què vols?
26: Bueno, res, avui surto jo parlant d'allò que feu els pobres, agafar un Cabify per sentir-vos rics durant una estoneta al dia.
24: Ah, exacte, sí.
26: Sí, ja m'ho havien dit. Moltes felicitats. Ens sentim després.
24: Ens sentim després, sí.
26: Recordeu, si guardeu les paelles al forn, és que sou pobres.
24: Molt bé. Gràcies, Nani.
26: No, gràcies a vosaltres, que vagi bé. També recuperarem una trucada de la nostra telefonista preferida, la Zoraida.
27: Ah, sí, hola, sí. Gràcies, hola. Bon dia. Gràcies per trucar al telèfon mòbil de l'Òscar Andreu. Li atén, Zoraida?
26: Un moment, què fa, Zoraida?
27: Sí, ara també treballo agafant les trucades al teu telèfon.
26: Ja, però no cal que...
27: No ho sabies?
26: Sí. No ho sabia.
27: Espera un segonet, per favor.
26: Sí. Un moment.
27: Sí? Exacte. Sí.
26: Zoraida.
27: Sí. El meu client estarà encantat de presentar les campanades a Televisió Espanyola.
26: Bueno, tot això i molt més a la competència especial 50 anys.
24: Un programa que no passarà a la història.
28: Però es farà companyia. Els amics estem per això. Vols companyia?
25: La Unió Europea continua participant activament en la minorització d'una llengua parlada per 10 milions d'europeus.
0: No, sisplau, no fiquem amb la Unió Europea, eh?
25: En una reunió amb...
0: Si es pujaran el preu de...
25: Aquest ja no poden... Bueno, ho estan pujant tot.
0: Dels cruzanets francesos.
25: Dels cruzanets francesos per culpa de la Unió Europea. Sí. En una reunió, deien, del president espanyol Pedro Sánchez amb el canceller alemany, diu el canceller que millor refredar el tema del català a Europa i que a mig termini ja ho solucionarem amb la intel·ligència artificial quan no calgui intèrprets.
1: Però què dius?
25: Sí,
1: què ha passat?
25: Bueno, què ha passat? Doncs?
1: Encara no és oficial el català a la Unió Europea? Mira que porteu mesos i mesos amb la tabarra aquesta.
25: Bueno, la tabarra és perquè són els nostres drets
1: pues
25: i
1: s'han
25: de respectar.
1: No ho entenc. Just ara que gràcies a la feina de Carles Puigdemont ja estaven a punt de carregar-se el Festival d'Eurovisió.
25: Però què diu ara?
1: Sí, que és el que havia ja pactat a Puigdemont amb Pedro Sánchez, han pactat a emetre a tota Europa els millors capítols de Plats Bruts.
25: Però què diu?
1: En bucle, per totes les televisions europees. Fora el Festival d'Eurovisió.
25: Això del català no té res a veure amb Eurovisió. Eurovisió és un altre tema. I
1: tot té a veure amb Eurovisió.
25: Bueno, sí, ara tot té a veure...
1: I us ho dic jo com a expert en festivals de canció europea.
25: Sí, no, sí.
2: Vostè és expert en festivals de canció europea?
1: Sí, senyor, i expert en senyors que s'amaguen la tita entre les cames i criden soc la Lola Flores. Però... Tots aquests que canten Eurovisió, tot és el mateix. Però... És el carro del peix.
25: Prou! Este és imbècil, que ja li dic que hi ha tres cops.
1: Eurovisió, a vosaltres us enganyen. Eurovisió us penseu que és música. Eurovisió és música?
25: Sí?
1: Eurovisió és política.
25: Sí, és una mica música, és una mica política.
1: Eurovisió, sobretot, és geopolítica.
25: Sí, també.
1: La gent no vota cancions.
25: No.
1: Vota política.
25: Ja.
1: Per això és Portugal, vota sempre 12 punts per Espanya, perquè els portuguesos estan agraïts de ser una província espanyola.
25: No, crec que paguen el preu per continuar sent un estat, en fi. Ara que he posat aigua al vi sobre l'oficiat del català a Europa, deia, és el canceller alemany?
1: Angela Merkel.
25: No, he dit el canceller alemany.
1: Per això jo he dit Angela Merkel, no?
25: No, va.
1: Diu la Pilarín que la Merkel i la dona del Manuel Marcón...
25: Escolti, no vagi per aquí.
1: Ojo,
25: A més, fa 4 anys que Angela Merkel no és cancellera.
1: Hòstia, aquí us havia de dir els progres que trobaríeu a faltar algú tan de dretes, eh? Sí. Ara que la necessitem, on estaria Angela Merkel?
25: Angela Merkel, sí.
1: L'única líder europea que vestia com l'encarregat de la ferreteria Colomer de Mataró.
25: Bueno, ara us diem...
1: També la coneixeu, la ferreteria Colomer?
25: És un clàssic, de la Riera, sí. Ara us diem com va la cosa, però abans...
1: Bueno, abans parlem de política, no? Bueno,
25: l'altre. Des de quan li interessa la política a vostè?
1: A mi?
25: Sí.
1: Des de sempre.
25: Ah, primera notícia.
1: Des de fa temps.
25: Sí, i de què vol parlar? De la política dels Estats Units, on Donald Trump, com
1: dèiem... No, de la política de França.
25: Ah, de França.
1: Nenes.
2: França on queda?
1: Nenes. Què passa a França?
25: Què passa a França? Bueno, passen moltes coses. Entre altres coses, s'estan organitzant els treballadors...
1: No, ja m'ho deia la Pilarín. Els treballadors i la retallada.
2: Mai van fer una vaga general.
1: La Brigitte Marcon!
25: Eh?
1: Nenes.
25: Què? Prou, no cridis, que de debò. A veure, un moment.
1: Que bueno, que es veu que ara de viatjar, de fer un viatge als Estats Units.
25: Sí.
1: I bueno... Però que els ensenyarà el que és una dona, no?
25: No és això, expliqui-ho bé perquè...
1: Se menjarà la faldilla o...
25: No,
1: com ho faran,
25: no.
1: Però...
25: Expliqui-ho bé si és que ho ha d'explicar, perquè també el que farem
1: que sí,
25: ara...
1: Que sí, que ho he llegit jo, ja que m'ha sortit el mòbil, que ja m'ha sortit allà.
25: Que
1: és el que la Brigitte Marcon i el seu marit, el Manuel Marcon...
25: Home, sí,
2: no és el Manuel.
1: Aniran a no sé quin programa per demostrar que ella no és un home.
25: No s'entén res, o sigui, ni les persones es diuen com es diuen... Ni...
1: Ho sabràs tu, que no has vist el mòbil.
25: Ah, bueno, sí, jo el mòbil l'he vist, però...
1: Pues et surt aquí les notícies,
2: primera,
1: el mòbil.
2: Primera, ella es diu, en tot cas, Macron. O Macron.
25: Eh?
2: Macron,
25: si vol. Tampoc ens posem així.
2: No, és igual, doncs Macron, no. Macron, si voleu. I per ell no es diu el Manuel Macron.
1: Com que no? El Manuel?
25: No.
1: Sí, li diuen es així, es com cordialment,
2: diu,
1: no?
2: No, es diu...
1: A tu què et diuen, l'Oriol?
25: Sí.
1: Doncs ja està, amb ell li diuen el Manuel.
2: No, és que no és el Manuel.
1: El Manuel Marcon.
2: És Emanuel.
25: Tant és.
1: Mira, tenés. Emanuel és un nom de dona. No, Emanuel?
25: Sí.
1: Emanuel és una pel·lícula de... Una pel·lícula S.
25: Sí. Vostè li recordo que té 17 anys, o 18.
1: No, jo te recordo que hi ha internet, i a les plataformes, sí, es pot mirar pel·lícules antigues.
25: Sí, però el concepte de pel·lícula S és una cosa antigosa, però...
1: Perdona, t'ho diré més modernament.
25: Sí.
1: És una pel·lícula de dos rombos.
25: D'acord. Explica'm la notícia.
2: Sí, el president de França i la seva dona, Brigitte Macron, han posat una denúncia contra una youtuber dels Estats Units que fa temps que escampa fake news. Entre d'elles, que la dona del president francès en realitat seria un home.
1: Però això no deien de la del Pedro Sánchez?
2: També, també.
1: És la mateixa youtuber.
2: Sí, de fet, la història
1: no, no
2: ve de...
1: mateixa.
2: No, no és la mateixa youtuber, però la diguéssim que és el mateix en el sentit que sempre és el mateix tipus de fake news. De fet, en el cas de la dona d'Emmanuel Macron, la cosa ve de lluny perquè una espècie de tarotista francesa.
1: M'encanta el tarot.
2: Sí.
1: Ja, aquí ja m'has guanyat.
2: Doncs va escampar el rumor ja fa uns anys de que en realitat la dona d'Emmanuel Macron havia mort abans de ser dona d'Emmanuel Macron.
1: Sí, això és la mort. La mort surt la carta de la mort.
2: Sí.
4: I que era un dels Beatles, no?
2: I que era Paul McCartney. No, que de fet era el germà de Brigitte Macron que s'havia fet canvi de sexe i era la persona que finalment s'havia casat amb Emmanuel
1: Macron. Però quina carta és aquesta?
2: És una carta molt llarga.
1: No la coneixia del tarot, no.
2: En tot cas, aquesta youtuber dels Estats Units també ha escapat aquesta fake news dient que Brigitte Macron en realitat és un home i ara els advocats de la parella diuen que aportaran prou davant del jutge per ensenyar que això és una difamació.
1: Però què has d'ensenyar? Has d'ensenyar la patatona? Què has d'ensenyar? Què has d'ensenyar?
26: No, és que té una mica de raó.
1: Què has d'ensenyar?
26: Haver de portar proves del teu sexe quan el sexe no importa. Dir, bueno, i el que digui aquesta senyora? I nosaltres aquí fent l'amplificació de la merda aquesta.
1: El sexe no importa, però amb ell sí que els hi deu importar. Amb el de la Brigitte i el Manuel.
26: Però és una qüestió íntima i ja està.
2: Sí, tot i així, Brigitte Macron ha dit que d'alguna manera ho fa perquè aquesta bola molesta molt el president francès i vol acabar d'una vegada per totes.
1: Mira, aquí sabeu el que molesta? Nenes, parlem clar.
26: Okay.
1: Aquí el que molesta és que ella sigui més gran que ell.
26: No, bueno, però això és un...
1: Sí, i que la Brigitte Macron estigui la mar de bé amb 72 anys que té.
26: Val, d'acord, però...
1: Que la gent tancada de ment li molesta que una dona tingui una parella més jove. És així, tota la vida ha sigut així.
26: Molt bé, doncs felicitat.
1: A mi m'acaba de passar durant tota la meva relació amb el Jonathan David.
26: Jonathan David?
1: Ha estat un infern llarguíssim.
26: Sí.
1: No us ho vull explicar perquè no us vull amargar el dia.
26: Un infern llarguíssim.
1: Però ja que ja t'ho explico.
26: Sí, un infern llarguíssim. Quan ha durat l'infern llarguíssim?
1: La relació? Dues setmanes.
26: Mm-hmm. Bueno, un infern...
1: Vam tallar ahir.
26: Ahà, molt llarg, no ha sigut l'infern. Jo no sé aquestes...
1: Vam anar a la tallatela i li vaig dir, escolta, saps què?
2: Tallatela.
1: Vam anar... Mira, t'hagués hagut de trucar antes a tu perquè hagués estat bé, això.
2: Sí, com si hauria d'haver escrit jo el guió, no?
1: Està bé. No, li vam demanar un calçone.
26: Sí.
1: I ell diu, com que sí, és veritat, amb un calçone ja fem per compartir, dic, no?
26: No.
1: Te'l menjaràs tu sol. Sí. Em vaig aixecar i me'n vaig anar.
26: El va deixar amb el calçone a la boca.
1: És així.
26: En fi, doncs...
1: Dues setmanes hem durat.
26: Bueno, molt, ja et dic que molt llarg no està l'infern.
1: Pels joves, dues setmanes és tota una vida, eh?
26: No, tota la vida.
1: Ojo, al final l'he tallat amb ell perquè és una persona tòxica.
26: I feia llum de gas.
1: No, és que es punxa porros al nas.
26: Ah, era tòxica.
1: I esnifa la gia.
26: Per què dius?
1: Conejo ha de ser.
26: Ah, sí.
1: Perquè Neutrex no me la vol... No, la volia.
26: No, però... Bueno,
1: jo, clar, la llegiu que tinc a casa, dic, si ha baixat la botella... Que has fregat, em deia. No, jo no, fregar no.
26: S'ha de punxar.
1: T'ho juro, esnifa la gia.
26: Sí.
1: El Jonathan David té més tòxics dintre seu que un pot de pinta ungles.
26: Bueno, però per què diu...
1: Penes que ara pinta ungles... No, pintar les ungles, perquè, bueno, és que et mors, es veu.
2: No et mors.
1: M'ha sortit a les notícies del mòbil.
2: No et mors.
1: I llegeix les notícies.
2: No et mors.
1: Home, per favor.
2: El tema és que molts dels pinta ungles semipermanents...
1: El que he dit jo!
2: No, però que no són tots els pintaungles, sinó aquests que duren més.
1: Un home?
2: Jo no en tinc idea.
1: Un home? Parlant de pintaungles. Tu vols creure, nena?
2: Hi ha molts homes que es pinten les ungles, eh?
1: Bueno, però són més sensuals.
2: No. No és veritat. Alguns són...
4: És molt cansat.
1: Sí, són més sensuals.
26: Fixa't que jo he desaparegut del programa fa 3 minuts, eh? I ja és de cansament i portem, què, 3 setmanes de programa?
1: És
5: el teu rècord, no?
26: De què? De desaparèixer del programa? Bueno, si no tornarà a passar, no preocupis.
1: Teniu a l'Òscar Andreu i a la Noelia Caran... No sé com és.
26: Sí,
1: això és? Que quan parles de més sensuals, d'homes sensuals ja es cansen.
26: No.
1: Però això és hemofília, que tenen.
26: Hemofília.
1: Van en contra.
2: Sentint-la vostè, han patit 87 anys, la Noelia, el que portem de programa.
26: Bueno, perquè
2: estàvem parlant, no sé de què estàvem parlant, però dels pintaungles són algun tipus de pintaungles que porten dos tipus de tòxics.
26: No ens interessa.
2: TV3 precisament feia un reportatge en el que entraven a diversos llocs d'aquests de fer ungles i en algun d'aquests llocs els deien encara en tenim de les que sí que porten tòxics, però és més barat.
26: Bueno, molt maco.
1: Nano, escolta, pues, posi'm-lo barat.
26: Posa'm-lo barat. Bueno,
1: laca d'ungles, tot és laca d'ungles. Vull dir, escolta, ens hem pintat les ungles tota la vida. Vull dir, qui s'ha mort del pinta-ungles? Sí. Tu ves a un forense i digue'm aviam a Crims, per exemple, qui ha sortit un capítol del crim del pinta-ungles?
26: No.
1: Mai, no. Ningú.
26: Bueno, pues ja per què diu que a vostè li ha passat el mateix que a Brigitte Macron?
1: Bueno, perquè el Jonathan David just té 18 anys i jo sóc molt més gran.
26: Ah, sí?
1: Tinc 18 i mig.
26: Ah, bueno, bé.
1: Sí. Però bueno, les amigues, la Pilarín, la Conchitín, l'Amperín, la Consolín, però sobretot l'Assumpción, vinc a criticar. Per què? Perquè no podien suportar que jo fos més gran que ell.
26: Yeah.
1: I al final ahir em vaig encarar amb la Consolín perquè ella està casada en segones núpcies.
26: Sí.
3: Fixa't tu, eh?
5: Què?
3: Separada?
5: Sí. Què passa?
3: Divorciada?
5: Sí.
3: Va tenir una època que anava...
5: No.
3: Amb homes solters.
5: Que pensava que anava a dinar com unes castanyoles. Però... Què vol dir?
3: I algun casat.
5: Sí. Pot ser, miri, escolti, cadascú a casa seva.
3: Pues bueno, pues...
2: D'això se'n diu període d'entreguerres.
5: Sí.
3: Pues al final, veu que va venir la Gran Guerra, i bueno... Es va casar, segones núpcies, i jo li vaig dir, Consolín, no critiquis això, perquè el teu marit té 20 anys més que tu, que és un senyor que entre les cames porta un rellotge de cucut.
5: Què? Què vol dir?
3: Sí, sí.
5: Què vol dir, un rellotge de...
3: Sí, la meta... què vol dir?
5: Sí,
3: vull dir que l'home té l'ocellet i les boles que pengen molt.
5: Ah, val, que són les pinyes. Pinyes amb cadenes. Sí, clar. I surt cada
3: hora. Nenes, és gràfic o no?
5: És molt gràfic.
3: Hi ha homes que entre les cames tenen un rellotge de cucot, sí o no?
5: Sí, sí, però sí, quan...
3: Ja m'explicareu com ho heu vist.
5: No, no, ja.
3: Però quan... Ara teniu una edat, eh,
5: quan ha dit això, rellotge de cucut, jo he pensat que cada hora sortia a dir l'hora, no?
3: Aquestes edats ja...
5: No sé,
3: ni cada 24 hores,
5: no,
3: eh?
5: No, ja. Doncs no serà tan rellotge de cucut.
3: Ni que li donis corda, eh?
5: Exacte, un rellotge de cucut sense corda.
3: No.
5: Bueno, no se n'adona que vostè està criticant el que fa dos segons deia que no li agrada que la gent critiqui i vostè està criticant.
3: Mira, no m'emboliquis, i deixa'm fer un crit de suport a la primera dama francesa, la Brigitte Macron.
5: Sí.
3: Brigitte, posa'm una mica de reverberació. Hola?
5: Ja l'he posat.
3: Brigitte? Aguanta.
5: Aguanta.
3: Estem amb tu. Totes som Brigitte Macron.
5: Molt bé.
3: Bueno, jo sóc molt més jove.
5: Ja, sí, prou. Va, que avui al programa també hem de parlar d'altres qüestions.
3: Sí, avui també parlarem d'una prova mèdica pionera, idea de Catalunya, que permetrà predir l'Alzheimer.
5: Ah, no sé si el problema amb l'Alzheimer és predir-lo. O sigui, jo
3: què vol dir?
5: Que no és predir-lo el problema, és predir-lo després en recordar-te'n.
3: Bueno,
5: que
3: sí, clar.
5: Que l'has predit.
3: La notícia és que aquests investigadors de l'Hospital de Bellvitge han trobat una manera de saber si tens possibilitats de tenir l'Alzheimer fent-te només una petita anàlisi de sang.
5: Bueno, també saber si fent aquesta petita anàlisi de sang poden predir en quin moment et vindrà la son?
3: No, ja tinc... això no. Hòstia, avi, va, desperti.
5: Perdoni, escolteu, cada dia donem una notícia que diu que ara sí que sí, que ja no tindrem més malalties perquè han inventat no sé què, però sí, al final aquest no sé què no acaba d'arribar.
3: Bueno, no, escolti, aquest cop sí que...
5: És una, sí, és una mica com el dels cotxes voladors. Cada sis mesos veig un vídeo d'un cotxe que no necessita conductor i que aparca sol. De dir, no, és que els xinos van molt ràpid per els microxips que han fet ells, però al final mira la realitat i la realitat són pàrquings plens de columnes folrades d'escuma de matalàs. És a dir, bueno, havien de volar els cotxes ja.
3: Havien d'aparcar sols.
5: Havien d'aparcar sols i el que tenim és, bueno, tenim, bueno, tot...
3: Perdoni.
5: O guixeria.
3: Columnes folrades amb espuma.
5: Sí.
3: I l'espuma totalment destrossada.
5: Exacte, sí.
3: Com ha de ser.
5: Què vol dir, com ha de ser?
3: Tu quan entres a un pàrquing i veus això, veus les columnes, ja dius... Bon pàrquing. Si vols saber si un pàrquing té un bon propietari, has de mirar tres coses.
5: Aviam.
3: Llum de fluorescent. Bàsic.
5: Se recomana?
3: Llum de fluorescent. Que la meitat de fluorescents no vagin.
5: No vagin.
3: I l'altra meitat facin pampallugues.
5: Ah, no.
3: Per tant, són quatre coses.
5: Sí, va, perfecte.
3: I ara perquè m'acaba d'ocórrer allò del fluorescent. Però bueno.
5: Què més?
3: Si vols saber si un pàrquing té un bon propietari.
5: Sí.
3: Una altra cosa, que els cotxes depassin sempre, sobrepassin les línies marcades al terra, perquè els cotxes, vull dir, són més grossos que els que hi havia quan es va fer el pàrquing.
5: Clar, els cotxes han anat creixent, i no només això, la població també, perquè si tens un pàrquing de l'any 62, l'any 62 els catalans fèiem una mesura i...
3: I els cotxes també.
5: I els cotxes també.
2: Està tot pensat com si fos Jordi Pujol dins d'uns 600.
5: Exacte, i les coses han canviat.
2: I ara tenim...
5: Han canviat a Pere Aragonès, per exemple.
2: Anava a dir a Pau Cobercí.
3: Jo, a la meva finca, tinc tres places de pàrquing,
5: sí,
3: una al costat de l'altra, de lloguer. Bueno, cada dos per tres... Els llogaters, escolti, més que clar, aquestes places són molt estretes. No hi caben els cotxes. I no hi caben. Faig fer venir els tres cotxes, dic, vinga, aparqueu. Primer, el de l'esquerra. Aparca, molt bé. Segon, el del mig. Del mig, justet. Però al costat es va col·locar.
5: Obre la porta.
3: I el tercer, al costat de la dreta, vinga, entra, ojo, esquerra, contra volanteja, aviam, para!
5: Tots tenen bateria.
3: Vale, pum. Perfecte. Tots tres, un al costadet de l'altre, dic, aparquen, hi caben o no hi caben?
5: Sí.
3: I me van dir, bueno, i ara com sortim?
5: No, només, no és que no, que surti, no, és que no surti el del mig.
3: Escolta'm, sinó que hi ha espai entre els cotxes. Dos dits.
5: Sí, home, dos dits.
3: Què?
6: El maleter.
3: No, escolta'm, hi ha un episodi.
5: Pensat, es nota que t'ha passat algun cop.
3: Perdona, hi ha un episodi de Mr. Bill?
5: Sí, no, l'altre.
3: Mr. Bill, l'heu vist?
5: Sí, home, Mr. Bill.
3: Mr. Bill, que és aquest senyor que fa humor, que cau del cel i es fot una hòstia amb un empedrat, diguéssim, que cau del... és com un extraterrestre. Mr. Bill, en un episodi, fa això, que aparca i després no pot sortir perquè té un altre cotxe al costat i diu, bueno, doncs fas marxa enrere amb el mini, surt del cotxe i l'empeny des de darrere i te lo fleno de mà. Això és bàsic,
5: sí,
3: perquè si no, no podria...
5: Has de fer molta força.
3: I la parca, ja està. I després és molt divertit, perquè a l'hora de passar la clau, pues, posa un candau, no? Perquè això és el més divertit de Mr.
7: És probable que ha explicat perdi.
3: Perquè no teniu imaginació.
2: Sobretot tractant-se d'uns gags en els que no hi ha ni diàlegs.
5: Estàvem parlant, de tota manera, de com ha de ser un pàrquing, segons vostè, un pàrquing en condicions.
3: Pàrquing en condicions, fluorescents que no funcionin. Cotxes que siguin molt més grossos
5: que la plaça.
3: Que la plaça. Que hi hagi cotxes aparcats amb funda de tela per sobre.
5: El cotxe sorpresa.
3: Tu dius, hòstia, aquí sota hi deu haver un Porsche, un Testa Rosa.
5: Un Testa Rosa.
3: Ferraris.
5: Sí.
3: Un, bueno, en fi, aquest cotxe és una bèstia, no? I l'últim, pues, que hi hagi espuma a les columnes lligada amb un cordill. Cordill al voltant d'una espuma, dius... Seguretat.
5: Seguretat.
2: És la paraula.
3: Sí, és la paraula. Seguiu-me per més consells immobiliaris, sisplau. No invertiu en el totxo, invertiu en pàrquings, places de pàrquings. David Bisbal ho sap. Tota la seva fortuna està en places de pàrquing.
2: Quantes places de pàrquing has de tenir per tenir un salari correcte, diguéssim?
3: Com vols dir un salari?
2: Home, que tu compres la plaça de pàrquing i entenc que després la poses a lloguer.
3: Claro.
2: I, per tant, cada plaça de pàrquing, no sé, a Barcelona, deuen ser 120, 150 euros o 90 euros.
3: La plaça de pàrquing va rentant, més que els calés al banc, va rentant i a sobre, no té manteniment.
8: Jo me conformaria amb tenir un sou que no sigui normal.
9: Comença l'hora de disfrutar.
10: No se retire, por favor.
11: Buenos días, licenciado.
12: Radio Latina Internacional.
11: Ja està, hi ha un problema ahí.
10: Amb els Òscars. Estàs escoltant la competència.
11: Especial 50 anys, carnusos.
15: Crec que ens hem perdut.
28: Sí, sort que he portat festucs.
29: La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
30: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
31: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
32: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
33: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
34: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
35: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
36: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
37: Quina calor. Vens a l'aigua?
38: No, no, em quedo la tovallola. És que... estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
37: Ja, això passa.
39: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
40: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
1: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
0: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
1: Truca al 900-903-743.
4: Verisure.
5: La competència.
6: Especial 50 anys.
7: Ja avui hem de parlar també del català i de Xavier García Albiol, atenció.
6: Ah, el pare de l'Àlex Albiol, no. El nostre tècnic de so.
7: No, l'Àlex és...
6: Àlex s'ha fet un pare.
7: Deixi el seu pare.
6: Què?
7: L'Àlex és Albiol.
6: El que jo he dit, Albiol, sí.
7: No,
6: l'Àlex Albiol, que és el fill de Xavier García Albiol. No. Es diuen Albiol els dos.
7: Però, no, Albiol i Albiol. Parlem de Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona, i de l'enrenou que ha generat donant suport, en principi, al Pacte Nacional per la Llengua, que vol aconseguir que cada cop hi hagi més parlants de català.
6: No barregis el pistoler de Badalona amb la teva lluita armada pel català.
7: Vostè se n'adona que vostè, entre altres coses, parla català?
6: Què he de parlar català, jo?
7: Bueno, clar.
6: Parlo la llengua de la gent.
7: La llengua. Bueno, sí, la veritat és que...
6: La llengua del carrer.
7: Mm-hmm.
6: A casa em deien, porta't bé on trauré la sabatilla. És català, això?
7: Bueno,
6: això no és català. Com això és l'idioma de la por.
7: Bueno, ja, sí, però...
6: És l'idioma dels nens que vam créixer... Escolta, vam créixer ben espavilats, eh?
7: Mm-hmm.
6: Vull dir, amb una bona cleca a temps, eh?
7: Sí.
6: No com ara, amb somriures.
7: Bueno, amb somriures, que no pot ser... És que vagis tota l'estona...
6: Jo soc representant d'una generació de nens que vam créixer... Mm-hmm. Aquí em tens, la mar de saludable.
7: Bueno, no.
6: Sense veure llet de soja, eh?
7: Bueno, ja...
6: Ojo, eh? Nens que vam créixer sense veure... cervesa sense alcohol.
7: Bueno,
6: tot era cervesa bona.
7: Bueno, calli un moment. Expliquem la polèmica amb l'alcalde de Badalona i el català.
13: Xavier García Albiol va publicar ahir a les xarxes un vídeo explicant que el PP de Badalona donava suport al Pacte Nacional per la Llengua impulsat pel govern.
6: Perdona.
7: Sí.
6: Llegiu-ho bé, perquè jo no m'ho crec.
7: Sí.
6: El senyor Albiol
7: sí?
6: Donant suport al Pacte Nacional. Fixa't bé,
7: nacional,
6: per la llengua.
7: Sí.
6: Fixa't que quan dic nacional, nazi...
7: Sí.
6: Faig un joc de paraules, eh?
7: Sí.
6: Ojo, eh? No es veu per la ràdio,
7: no
6: però
7: veu...
6: si m'apropo molt al micròfon, veieu que quan dic nazi hi ha una zeta?
7: No, perquè
14: seria nacional.
7: Sí, hauria
14: de ser nazi.
7: Tenés. A veure, això és el que va dir ahir al matí Xavier García Albiol.
16: Que el català pugui arribar al màxim nombre de poblacions, que tingui les màximes possibilitats d'accés i que a la fi, doncs, aquesta riquesa cultural que tenim, els que tenim sort, doncs, de poder gaudir, doncs, de diferents idiomes, doncs, es pugui materialitzar cada dia.
7: Bueno.
6: Però què collons diu,
7: ara? Bueno,
6: què li ha passat? No li arriba el rec sanguini al cervell?
7: Però què diu?
6: Això passa amb la gent alta.
7: Per què diu, ara?
6: Tu no has vist gent alta jugant al bàsquet?
7: Sí, però...
6: Van més lents.
7: No, que han d'anar més lents.
6: Els petits corren més.
7: No els ha vist en directe.
6: Quan has vist Usain Bolt? Fa 2,30 metres?
7: No.
6: O fa 1,50 metres? Sí, doncs ja està.
7: No, Usain Bolt...
6: Ja està, veniu a les meves.
7: Usain
14: Bolt fa pràcticament 2 metres, justament.
7: No entrem amb les macrodades, no?
6: És que ara estem
14: aquí, que
6: si fa un centímetre més o menys.
14: Però si ho acaba de dir vostè, les de...
6: Mira, escolta'm, aquí tenim el PP donant suport al català.
7: En principi...
6: Això és inadmissible.
7: Bueno, inadmissible, és la llengua pròpia de Catalunya.
6: Això és que acabeu de passar del Xavier García Albiol...
7: És lo mínim.
6: És intel·ligència artificial.
7: Què? Què diu ara?
6: Xavier García Albiol és intel·ligència?
7: Sí, bueno...
6: És artificial.
14: No, en tot cas és natural.
7: Em vol anar a parar.
6: Això ell mai ho diria.
7: Com que, però si no és intel·ligència artificial, això ho ha dit, és un tall que va penjar ahir. El que passa que...
6: Tu també te creus una imatge de cop i volta de dues sabates de taló amb el cap d'una abuela que balla claqué a damunt d'un plat de lasanya i es cau l'abuela.
7: Entenc que
6: això... És intel·ligència artificial?
7: Entenc que això és un vídeo d'intel·ligència artificial que ha vist vostè i que està intentant explicar i que, clar, és
13: un... O això, un vessament cerebral en
7: directe. Exacte, sí.
17: L'estany de Banyoles en aigua per fer aquesta merda?
7: Sí.
6: És que esteu...
14: Ha tornat Segundo de Chamón, eh?
7: No.
6: És que, clar, us ho creieu tot.
7: No, la qüestió...
6: Que ve García Albiol dient això, és intel·ligència artificial.
7: La qüestió és que l'alcalde...
6: I mai no ho diria.
7: La qüestió és que l'alcalde del PP ha fet una cosa molt normal a Catalunya, que és donar suport a una llengua que és minoritzada perquè hi ha una altra que és la imposada.
6: Això ho ha fet algun indepe. Algun indepe el deuria tancar, el Xavier García Albiol, en una habitació amb una pistola apuntant-li el clatell perquè digués això, si ja està.
7: El que passa és que el PP espanyol, valgui la redundància, perdoneu, no els va agradar el que va dir Albiol i presumptament va haver-hi una trucada per picar-li el crostó a García Albiol. Presumptament,
6: Poques hores després de sentir el que acabem de sentir, García Albiol matisa el que ha

0: artificial contra sí. la intel·ligència natural.
1: Exacte.
0: Acabeu de veure sí. el que és la realitat i el fake news.
1: O sigui, pot ser que hagi rebut una trucadeta amb el primer vídeo.
0: Home, es veu que...
2: Sí, Mohamed, pot ser.
1: Gràcies, gràcies, jo ho sabia, eh? Perquè, a més, el segon vídeo no només parla la llengua de l'amo, ha canviat i parla el castellà, sinó que li han posat una bandera espanyola per si no havia quedat clar el missatge.
0: No, home, però escolta'm...
1: És que no confia ni en els seus, de dir... Dem el seu català, este. Has llamada d'Isimadria, a mi què passava.
0: Aquí el que passa és que l'Albiol... L'Albiol... L'Albiol juga sol.
3: Aviam, l'altre.
0: L'Albiol dintre del PP és un lobo solitari.
3: Molt bé, sí.
0: Un lobo solitari.
3: Sí.
0: És un freelance.
3: Un freelance, sí, amb un autònom.
0: És un autònom.
3: Sí, no, sí, sí, ja, ja. Sí, sí.
0: Ell fa trimestralment els sí. IVA... No,
3: sí. Bueno, és el PP, però no gaire.
0: L'Albiol va a la seva.
3: Sí, sí, sí.
0: Ell vol, vol ballar sol i no el deixen.
1: Però on vol anar a parar? Si...
0: Molt de cridar des de la banda progre. Free Pablo Hasél.
3: Sí.
0: Però per quan un free Albiol?
3: Bueno...
0: Se tenen a defensar les minorides, no?
3: Vol parlar bé, minorida.
0: Que no m'entens?
3: Home, cada, sí, però cada any que passa...
0: Què vol dir, parlar bé? Què vols que et parli? En versos Eugès Marc?
3: No, no és això.
0: Del, del banc, de la banca, perdó. Banca, la banca Marc.
3: Hi ha d'haver un terme mig. D'acord?
0: Veles events.
3: Sí.
0: Han mos desig complir. Faen camins incerts per la mar. Vols que fem el programa així?
3: No, sí.
0: Vols que la gent s'adormi i caigui d'esquenes com la iaia aquesta de les sabates de taló? Que balla a sobre d'un plat de lasanya? Que estem demanant això?
3: Ara m'ha generat una... O sigui, tinc la necessitat de veure un vídeo que sí. fa un minut... No, no,
4: és que aniries... te l'ha explicat i t'ha fet molta gràcia.
3: Sí, sí, aniries no, a publicitat perquè... només?
1: Sí, només per aquest tema.
0: Doncs busqueu-lo.
3: Sí, és una indirecta perquè anem a publicitat.
1: No, no, encara no, encara no, tenim 5 minuts.
3: Doncs anem per feina perquè vull veure el vídeo.
5: Continuem. El Albiol també explica que des del PP de Badalona estan a favor de promoure el català, però que ha de ser compatible amb defensar el castellà.
6: I també, de manera... no és que sea compatible, de manera natural, la defensa y la promoción de nuestro idioma común y propio en todo el país.
3: Pot ser que el vídeo d'explicació duri 10 minuts i...
2: És molt llarg.
1: Mare de Déu, mare de Déu. Quan diu defensa i promoció del castellà no de manera natural, vol dir la defensa i promoció imposades a cop de llei i d'això. O sigui, què collons has de defensar una llengua que té 500 milions de parlants, que és majoritària tot arreu, a l'escola, a la feina, al lleure, als mitjons, als mitjons, als mitjans.
4: No, els mitjons també.
1: I als mitjons
5: també. I a les sabates de claquer.
1: I a les sabates de claquer ballant sobre una...
0: Lasanya.
1: Lasanya. Defensar el castellà, diu, com si no fos una llengua majoritària...
0: Vaja, vaja, Frank.
3: Sí, home, Marc Antoni Mateu, el nostre actor de doblatge, ara que parlem de llengua, bon dia i bona hora.
0: Digues, digues, digues. Sí. Bon dia, estimat.
3: Bon dia.
0: Què tal?
3: Bé, però...
0: Com estàs?
3: Portem un ritme de programa que no sé...
0: Has dormit bé? Sí? Has passat una miqueta de fred?
3: No, no.
0: T'has tapat els peus amb el llençol de matinada?
3: Mira, escolti...
0: T'has somiat amb els angelets?
3: Sí, no. Tot bé.
0: Tot que... tu no seria tan tranquil.
3: Què vol?
0: Si... veig que necessiteu algú que tradueixi el català Xavier García Albiol.
3: No, s'entén perfectament en català quan ha parlat en català i en castellà...
0: Fa molts anys que ens coneixem, sí. amb ell. És el xèrif de Badalona.
3: Sí, molt.
0: El bo d'en Xavi.
3: Sí.
0: Encara recordo el duel de pistolers a Hockey Corral.
3: Sí.
0: On ens vam batre a mort.
3: Però què diu? Què s'ha de batre a mort?
0: Sí, al costat de l'estàtua aquella de l'Anís del Mono...
3: Sí, el mico en qüestió, sí. El mico de Nis del Mono. Bueno,
0: sempre era el pistoler més ràpid de l'Oest.
3: Sí.
0: Bueno, escolta, us tradueixo el català que ha dit el bo de l'Albiol.
3: Ah, bueno, ara ve en condició de traductor i intèrpret, no, avui?
0: Doblador.
3: Doblador, doblador.
0: Sí, jo m'encarrego de doblar, no interpreto.
3: Doncs vingui.
0: On veus que jo interprete? És que...
3: No, sí, sí. No.
0: Soc doblador.
3: No sé com m'ha passat pel cap.
0: És clar, és la meva manera de parlar.
3: Bueno.
0: Vinga, Àlex, sisplau, talla el viol defensa natural del castellà, 12 segons.
3: No cal explicar.
6: De manera... no és que sea compatible.
0: El del català, que veig que s'havia de donar suport al Pacte Nacional de la Llengua, era una estratègia. M'acaben de fer una trucadeta i ja està tot resolt. No us espanteu. Continuo sent...
6: comun i propio en tot el país.
0: Continuo sent espanyol.
3: Gràcies, Marc Antoni.
0: De res, seré aquí si em necessiteu.
3: Sí, sí, per qualsevol cosa. Més notícies relacionades amb la llengua, ho hem comentat a l'inici del programa, parlem una vegada més de l'oficialitat del català a Europa.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb el canceller alemany alemany Friedrich Merz i li ha demanat, li ha preguntat per l'oficialitat del català a Europa.
1: I la resposta, et sorprendrà.
5: El canceller alemany diu que cada llengua que es fa oficial a la Unió Europea multiplica la necessitat de traduccions i que a mitjà termini es podria solucionar gràcies a la intel·ligència artificial.
3: Això és un misteri, ja el tenim aquí.
0: Sí, és un misteri, però inacabable. Portem mesos i mesos així.
3: És els bons misteris.

0: No s'acaben
1: ja,
0: mai.
1: Ja, ja. Professor de debò, bon dia.
0: Exemple, i d'altres. Bon dia i màgiques nits. A més, el misteri, que el misteri, sabíeu que és una llengua universal?
1: Sí.
0: Com la música, les matemàtiques, el... etcètera.
1: No se'n sap cap més, de llengua universal. Bueno, escolti,
0: l'amor,
1: aquest depèn...
0: l'amor és una llengua universal.
1: L'amor.
0: Jo em vaig enamorar d'una persona, fèiem viatges a illes remotes.
1: Viatges astrals.
0: No, a illes remotes.
1: Ah, val.
2: Un avió, un Vueling, un viatge.
0: Bueno, sí, però Vueling no arribava. Havíem d'agafar una...
2: Era remota, clar.
0: Una illa remota.
1: Jo m'agradaria entrar en la seva intimitat, però hi entraré. Qui és aquesta persona amb la qual vostè...
2: És aquí entre nosaltres?
0: Aquesta persona amb qui vaig establir una connexió, diguem, pràcticament astral.
1: Sí?
0: Perquè era una societat que s'alimentava pràcticament...
1: Com?
0: De bolets. Era una societat que vivia...
2: Societat?
0: Sí, era una societat.
1: Ara diu que sortia amb una persona que se'n va anar a fer un viatge i ara és una societat
2: que menjava bolets.
1: Veiem si el que ha menjat, bolets és vostè per esmorzar i no precisament...
3: Oh, és el viatge que van fer i van anar a petar a un, en aquest viatge en una societat que menjaven només bolets. Però hi va anar amb una persona.
0: Quan ha sortit aquesta persona?
3: Vostè va acabar de dir que tenia una relació.
0: Però aquesta persona...
2: Pràcticament astral, per cert.
0: Pràcticament astral. No, la persona que vaig conèixer,
1: sí,
0: la vaig conèixer en aquesta illa.
1: Ah, val, perfecte.
2: Sí. Vale. No,
3: era prèvia.
2: Vostè ha dit que feien viatges, eh? Vull dir, ara no ens faig nosaltres de bojos.
0: Feien viatges, però un cop ja havien fet el viatge normal.
1: Sí?
2: Després van, primer han viatjat, després es van conèixer.
3: Vostè va fer un viatge sol, a una illa on menjaven bolets. I allà va conèixer una persona.
1: Escolta, això perquè s'entengui, hem d'anar al principi. Vostè estava davant de l'ordenador, a la pàgina de rumbo.es, buscant un bitllet... No anem tan enrere.
3: No cal tan enrere.
1: Vostè fa un viatge sol i es planta en una illa on tothom menja bolets.
0: Crec que havia quedat clar, eh?
1: Val. Partim d'aquí.
2: Doncs és l'únic que ho creu.
1: El misteri, on
0: és? Conec una persona... Bueno, no, és que no era...
1: Ah, no és cap misteri. Coneix una persona
0: Era etnologia.
1: Ah, etnologia.
0: Està parlant d'antropologia, que també és una vessant del misteri.
1: Sí.
0: De les fletxes...
1: Però quin misteri hi ha, les fletxes?
2: Ha dit que l'amor és una llengua universal i llavors ens ha volgut explicar una experiència pròpia amb
0: l'amor. Gràcies per recordar-me, perquè no sabia d'on...
2: No,
1: fa 10 minuts que no sap d'on venia, però...
0: Sí, home, però bueno...
1: L'amor, l'amor.
0: Sí, vam fer l'amor amb aquella persona.
1: Ah, molt bé.
3: Abans o després dels bolets?
0: Durant els bolets.
1: Bueno, professor, escolti, a què devem la seva presència? Abans d'explicar-nos això, estàvem parlant del català a la Unió Europea.
0: Efectivament, el misteri del català a la Unió Europea, que és el català...
1: Com torna a dir Unió Europea?
0: Sí, home, el misteri del català a la Unió Europea.
1: Sí?
0: El misteri del català a la UE.
1: Sí.
0: Sabeu que el català és una llengua més parlada que el croat, que és oficial, o que el finès, que és oficial, però... Per què no és oficial el català? Quin misteri, oi?
1: Ja, diu que per problemes de traducció, hi ha molts calés...
0: Sí, molts calés, però molts calés...
1: Sí, al finès ve que el tradueixen, sí.
0: I fins i tot diria que ara em llenço una mica a la piscina, és una piscina d'una illa remota...
1: On mengen bolets?
0: On mengen... No, en aquesta no, que és la del costat, perquè van tenir una mala experiència, i els que van tenir mala experiència van anar a la illa del costat.
1: No, però no cal ara entrar...
0: No explicar, és l'illa de Flores. Però, bueno, no és exactament Flores, és al costat, és Pequeña Flores.
1: Pequeña Flores.
3: Pequeña Flores, que sembla...
1: No fem ara una classe de geografia.
3: La germana petita.
1: Centrem-nos en el català, a la Unió Europea.
0: No, però em volia dir que el maltès, per exemple...
1: El maltès, sí.
0: El maltès és llengua oficial a la Unió Europea? Ara ho mirarem.
1: Sí.
0: Ho estem mirant?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs us volia dir que un fantasma...
4: Sí que és oficial, sí.
0: Correcte, ja ho sabia.
1: Llavors, per què ha demanat que cal i corroborem?
0: Per si perquè el misteri està molt bé, però de vegades s'ha de contrastar el misteri.
1: Sí.
0: De manera que deixa de ser un misteri, un cop contrastat, no? De dir, bueno,
2: això és l'antropologia,
0: això. Sí, jo és que toco molt les blanques.
2: Les fletxes.
0: Hi ha unes fletxes que es truquen en un verí que es diu curare.
1: Espera un moment, no ens ho expliqui... O sigui, deixi'ns...
0: Tu la tires un mic?
1: Deixi'ns en suspens,
0: sí.
1: Perquè és que hem d'anar a publicitat.
0: Val.
1: Durant els anuncis,
0: sí.
1: Com que ens interessa tant,
0: sí.
1: Pot explicar-ho. Potser la gent des de casa no ho sentirà, tot això que s'estalvia.
3: No? No, i
1: és que sou aquí en directe, us ho menjareu amb patates.
3: I hem de parlar del Barça,
1: Ah, home, el Barça.
3: Sí.
1: Ara...
5: De dilluns a divendres.
6: Que no s'enfadi ningú,
5: De 12 a 1 del migdia. La competència.
7: Especial 50 anys.
5: RAC 1.
4: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
8: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
9: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
8: Xarxa Hyundai de Barcelona.
10: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bon ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: Propera parada, plaça Lesseps.
12: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
13: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
14: RAC 1. Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
15: Escolta, un moment, ¿tú també a la promo del 9C de l'estiu?
14: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, 2 sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
15: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
16: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
14: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
16: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
15: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
17: Regina Rodríguez Sirvent.
18: Sempre hi ha una,
17: professió.
18: Hi ha una pregunta.
19: No, és que jo no sento que la meva professió...
17: Porto sigui... Yankees a Barcelona, no diguis això. No.
19: Sempre. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
17: Molt bé.
20: Ara, ara.
16: Cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
15: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
17: Aquell llit és igual.
21: És comodíssim. No. És millor que el de casa.
17: Però dorms. Aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
21: Sí, sí.
17: I la primera nit, hosti, aquest llit, això no. Serà espectacular.
21: Calor.
17: I no dorms.
16: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
15: I a La Repesca els la donarem.
16: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós.
14: RAC 1.
16: Tots som estiu.
14: RAC 1.
22: Els parla el capità Budio, gaudeixin d'un vol tranquil, tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
23: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
24: Em poses una birra, si us plau?
23: I tant. Vols una copa o una mitjana?
16: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
23: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
16: RAC 1, tots som 1 milió. RAC 1, tots som 1.
25: Què és això?
26: Un programa que fa risa.
27: Risa, cada dia, minuts a una.
28: La competència.
29: Especial 50 anys.
0: Ja sabeu que fa anys que hi ha una batalla entre els taxis i els vehicles de transport amb conductor, els anomenats BTC.
1: Home, BTC, digues marques, vull dir, estem parlant de l'Uber i del Cabify, no?
0: Sí, Cabify, sí.
1: Que tots dieu que no, jo no l'agafo mai ni a l'Uber ni al Cabify perquè això va en contra dels drets dels taxistes. Sí. Mira que n'arribeu a ser hipòcrites.
0: I ara per què ho diu, això?
1: Per començar, vosaltres no us interessen els drets dels taxistes.
0: Home, els drets dels treballadors ens acaben afectant a tots els treballadors, vull dir que si
1: cau... taxistes que són gent com jo, gent que no parla català.
0: Bueno,
1: és mentida.
0: Potser hi ha algun que no
1: parla... Si vostè està parlant ara català. Ah, sí? Hòstia, perdoneu, se m'ha escapat.
0: Se m'ha escapat.
2: Però si porta 17 temporades parlant català.
0: Jo, per exemple, vaig agafar dos taxistes i tots dos parlen català.
2: Vull dir que... Vas agafar
1: dos taxistes?
0: Perdó?
2: Vas agafar dos taxis.
1: Això s'agrés, eh? És s'agrés agafar persones i sequestrar, eh?
0: He llegit malament el guió. Sí. Vaig agafar dos... Perquè el que ve ara...
1: A mi, el taxista que m'agrada és el meu amic.
0: Sí.
1: Un taxista que té més anys que la Sagrada Família. Un tio que no fot el GPS.
0: Ah, no? No. Home, tot de memòria.
1: Això seria facilíssim.
0: Home, clar, sí.
1: Tot l'entramat de carrers, carrerons,
0: sí,
1: autopistes, carreteres, de tota l'àrea metropolitana,
0: sí,
1: de Barcelona, al cap.
0: Al cap.
1: I en una guia.
0: Vella escola, sí.
1: Una guia que, bueno,
0: ja,
1: allà hi ha fauna, fongs...
0: I flora, sí.
1: I flora. Sí. Hi ha de tot. Ja. Però, bueno, aquella guia és màgica. Vull dir, tu, sí, li dius al carrer no sé quantos de Santa, bueno, Coloma de Gramenet. Clar. El tio t'obre... De cop, sí, per la pàgina que és, diu, sí, vale, ja sé anar-hi. Tanca i allà que et porta.
0: Sí,
1: vull,
0: sí,
1: dir,
0: sí, sí.
1: És un taxista de tota la vida.
0: El seu amic,
1: un, sí, d'aquests taxistes que té un taxi que encara funciona amb gas.
0: Amb bombona, eh?
1: Porta al maletero una bombona de butano.
0: Sí, sí.
1: No n'heu vist, aquests?
0: Sí.
1: Ah, collons, sí, encara en circula algun, el del, sí, meu amic taxista.
0: Sí, sí.
1: Si l'apretes una mica, el meu amic t'explica que Franco va inventar les vacances,
0: sí,
1: la seguretat social i el menú de migdia als bars.
0: Bueno,
1: un tio que
0: sí.
1: Li agrada donar conversa.
0: Afortunadament, la cosa ha canviat molt i hi ha molts taxistes que parlen català i tenen posicions polítiques molt diverses.
1: Sí, bueno, de seguida estic per tu. El que deia és que sou uns hipòcrites. Primer perquè feu veure que sou amics dels taxistes i del Pito Álvarez, l'exportaveu de l'Elite Taxi, que és un tio que va vestir com si et vingués a casa a arreglar l'aquari de les tortugues de Florida.
0: Per què diu?
1: Sí.
0: Però
1: i segon, sou hipòcrites perquè sempre li dieu a la gent que no agafi UBTCs d'aquests.
0: Això no ho hem dit, recordo.
1: Però vosaltres bé que n'agafeu d'Ubers i de Cabiflys.
0: Que...
1: Igual que amb lo de Globo.
0: No,
1: sisplau. No demaneu mai per Globo que exploten els seus treballadors i els fan treballar massa. Però a l'hora de la veritat, un diumenge de pluges torrencials...
0: Home, especialment...
1: Us agafa un antojo d'alites de pollo picante...
0: No.
1: I què feu? Patapam! Globo que te crió.
0: Bueno, calli un moment.
1: I el repartidor que es mulli per vosaltres. Sí. Deu fàstic!
0: Calli. En tot cas, la notícia és que els taxis han guanyat aquesta batalla.
1: Exacte, els BTC desapareixeran de l'àrea metropolitana de Barcelona amb la nova llei.
3: Sí, un dia que tal i tal i jo què sé. A veure què tal, què?
1: Bon dia, Nani Fornell.
3: Sí, cada dia comença més hora a l'hora de la pobresa, eh? No heu arribat ni a dos quarts. Home, el programa de la gent com vosaltres, la gent que li diu a la seva parella no he tirat la cadena, que així després, quan tu hi vagis, estalviarem aigua. És aquest tipus de pobresa, micropobresa.
1: Però està llindant, és pobresa llindant amb ecologisme.
3: És a dir, pobresa multiplicat per dos. Sí.
1: Però ara això, per què vens aquí a tocar els pebrots?
3: És que això que feu d'agafar el Cabify d'aquest, tu dius, no, és que així em sento com si tingués xofer i em sento ric 5 minuts al dia i pobre la resta del dia. No, és que em donen una aigüeta gratis que jo me la guardo per fer-la servir per la Nespresso. És que es pot ser més porria.
1: No sé. Vols afegir alguna cosa més abans que t'acomiadi?
3: No, jo quan parlo amb els pobres sóc com una zona blava. A partir dels 2 minuts començo a cobrar extra. O sigui, hi ha un
1: punt... No, doncs mira, no hem arribat als 2 minuts. Hauràs de cobrar res. Gràcies i bon dia, Nani.
6: La Generalitat tramita una nova llei que eliminarà 600 llicències de BTC de les 1000 que hi ha actualment i la resta, doncs, podran continuar operant només durant un temps més.
1: És una legislació molt important.
0: Manuel Valls, bon dia i bona hora.
1: Bon diumenge.
0: Bon diumenge, per vostè sempre és diumenge, recordem-ho. Com li va? Ens consta que després de passar per l'Ajuntament de Barcelona,
1: sí,
0: ara vostè, de retruc, és ministre francès d'ultramar.
1: Sí, senyor. Sempre em vaig col·locant.
0: Sí, és
1: sempre hi ha gent que anem col·locant.
0: Sí, no, i vostè...
1: No estàs mai sense feina.
0: No.
6: Sempre cau d'en peus.
1: Sí. Efectivament.
0: I no és una feina d'això?
1: No, soc ministre.
0: Eh?
1: Eh?
0: Què?
1: Eh?
0: Perdó?
1: Ministre.
0: Ministre d'un...
1: Francès.
0: Sí, francès.
1: No ministre del Congo. República de...
6: És estrany aquest racisme sigui ministre d'ultramar, realment.
0: Bueno,
1: jo soc racista
6: o no? Potser no.
1: Quan he estat jo racista? Dieu-me una sola vegada que se m'hagi acusat de racisme.
2: Bé. Home, bueno, ja va expulsar gitanos de França i també li van dir que vostè era pitjor que...
1: No res, fake news. Ara soc ministre francès d'ultramar. Soc un pirata. Soc com un corsari.
0: Sí, va.
1: One Piece. Soc One Piece.
0: One Piece?
1: Em vaig presentar a Martinica.
0: Sí, el Martinica.
1: Amb un pegat a l'ull.
0: Sí.
1: I un lloro. Un lloro a l'espatlla. Dissecat, Un lloro dissecat.
2: Ho molesten menys,
1: És com... Molesten menys i cauen més. Sí, no s'aguanta.
0: No s'aguanta el lloro
1: dissecat. S'aguanta menys que un lloro viu.
4: Va, aquí has de posar com dos espàrrecs, que són aquesta mena de cargols llargs que s'utilitzen per les làmperes.
1: Sí.
4: Jo recomano...
1: Directament a l'espatlla,
4: Directament a l'espatlla.
1: Amb un trapo.
4: Amb la intel·ligència artificial s'estan fent moltes coses. Sí,
2: això li han posat a Luis Enrique, ara que s'ha trencat tota l'espatlla. Jo crec que li
1: ha... Ui, el Luis Enrique!
2: Sí,
1: heu vist el Luis Enrique?
0: Sí.
1: Que té una cara... Sí. Ha envellit molt, jo trobo. Això del futbol els hi fa sortir els cabells blancs a tu.
0: El
1: Guardiola.
0: Sí.
1: Ja està per la rastre.
0: Sí. No, que ha d'estar per la rastre.
1: El Luis Enrique.
0: Però si està millor que mai.
1: El Perro Sánchez.
0: I el Perro Sánchez.
6: Sí. També és el futbol.
2: Sí, en Jordi González.
1: Què l'heu vist, el Perro Sánchez?
0: Què ha passat?
1: Està molt desmillorat, Bueno, que el maquillen, però s'ha primat,
0: Sí?
1: S'ha primat, Si mires la camisa, per darrere, podries posar-hi tres dits.
0: Li va baldera.
1: Entre el coll de la camisa i el seu coll. Fixa't.
0: Entre la persona i la camisa i què?
1: I calia una altra persona.
0: Sí. O un lloro. Avalos. Avalos i unes amigues.
1: Bueno, escolteu. Conduir.
0: Què?
1: Conduir.
0: Conduir què?
1: Conduir, toxi.
0: Ah.
1: O VTC.
0: Ah, clar. Però
1: sentit que parlàveu del taxi.
0: Sí.
1: Parlàveu del VTC.
0: Sí.
1: I és el meu tema.
0: Ah, el seu tema. Per què?
1: Jo no he conduït mai cap cotxe.
0: Mm-hmm.
1: Sempre vaig amb taxi.
0: Sí.
1: O amb VTC.
0: Clar.
1: O amb xofer.
0: Clar, vostè ha tingut tants càrrecs des que tenia 13 anys.
1: Tant me fa 5 o 35.
0: Sí, no, ja.
1: La coneixeu, aquesta expressió de la Martinica?
0: Sí, tant me fa 5.
1: Tant me fa 5 o 35.
0: De 35. De debò no ha conduït mai?
1: Jo? Mai.
0: Ah.
1: Conduir és... Com us ho diria, perquè no em titllin de racista?
0: Arriba tard, però...
1: Conduir és de gitano.
0: Però que això és racista.
1: Jo vaig en taxi.
0: Sí, ja, però...
1: Però abans agafo un Cabify perquè em porti fins al taxi.
2: Ah, molt bé.
0: Bueno.
1: Aquí ja a nivell.
0: Doncs sí, home, i tant. Escolti, el deixo que deu estar enfeinat.
1: Sí, home, i tant. No, ara tinc una estoneta lliure.
0: Ah, sí?
1: Una setmana, dues.
0: Una setmana, dues? Que no passen coses a ultramar, o què?
1: Puc presentar. Podríem presentar l'informatiu del 3CAT, o Mestres de Catinfo, o de 324, no sé com es diu, però...
0: El que sigui.
1: Sí? Dieu-li, parleu amb Toni Cruanyes.
0: Sí, que vostè vol presentar un informatiu.
1: Efectivament, seran 20.000 euros.
0: Home, la factura la tenim clara. Molt bé, ens ho mirem. Moltes gràcies. Deies, Manel.
6: Aquesta llei que dèiem que prepara la Generalitat també farà que els vehicles estiguin obligats a dur un sistema de geolocalització per controlar les possibles irregularitats i que plataformes com Uber, Bolt o Cabify no puguin fer trajectes interns per Barcelona o per l'àrea metropolitana.
1: Escolta'm, de debò, això no li interessa a ningú.
0: Però com que no?
1: La gent ja té cotxe.
0: Home, sí, la gent ja té cotxe, però hi ha molta gent que es mou en transport públic, el taxi és transport públic...
1: La minoria.
0: Tot.
1: La immensa minoria.
0: Bueno.
1: Però la majoria, ja veureu, la gent del públic que tingui cotxe, que faci brum, brum. No n'hi ha hagut ni un que hagi mirat a terra.
0: No, la gent, clar, la gent té cotxes, que la gent ha de tenir cotxes. Si...
1: El que t'he dit jo, la gent ja té cotxe.
0: Imagina per un moment que funciona el transport públic, doncs hi hauria molta més gent que no té cotxe. Hi
1: tothom, menys cotxe. Tothom que no sigui una senyora amb els cabells blaus que pinta quadros amb la regla, ja té cotxe.
0: Veure, un moment, és imbècil.
2: Jo no tinc cotxe,
0: Però va dir, jo no tinc la regla,
2: perquè m'estic fent gran. Però no tinc cotxe,
1: Això és que esteu parlant, diria que només afecta l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Les VTC, això dels Cabify i els Uber.
1: Diria.
2: No, home, la llei és de tot el taxi.
1: Catalunya.
2: Sí, però tot
1: això
2: és veritat que el tema d'Uber, Cabify, etc, bàsicament és a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Què te passa? No et posis nerviós. Un altre que té cotxe.
0: No, que no tinc cotxe.
1: Escolteu,
0: que pinta quadres amb la regla, però no té cotxe.
1: Això és la regla d'aquí.
0: No, la seva.
1: Estic dient que això és dels taxis, això és els BTCs, sí. Pot importar aquí, a la gran urbs.
0: Sí, sí.
1: Però això és el servei de taxis,
0: sí,
1: de Sant Vicenç dels Morons.
0: Sí.
1: Això no afecta. Saps per què?
0: Per què?
1: Principalment perquè m'acabo d'inventar el poble.
0: Ja.
1: Tu busques Sant Vicenç dels Morons. No. I quan el trobis, ja parlarem.
0: Se m'ha ajuntat Mura en Sant Vicenç d'Hortons.
1: Quan dic el servei de taxis, sí, de Sant Vicenç dels Morons, vull dir el que té el taxi.
0: Sí, la persona que té el taxi. Sí,
1: bueno, hi ha un taxista, vull dir, sí, ja no n'hi ha més.
0: Mira, no l'aguanto més. Moltes gràcies i que vagi bé.
5: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
7: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
5: Noelia Carnetzi,
7: Manel Vidal,
5: Àlex Arbiol,
7: Òscar Andreu
5: i Òscar Dalmau.
7: Feu bon daix.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
18: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
20: No ho comparteixo.
18: El que he dit?
20: No, la banana. Aquesta setmana la banana 0,99 al quilo.
18: I la nectarina 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
25: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. Pròximament a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
28: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
29: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
30: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
29: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
30: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
29: Important, en un refugi climàtic natural.
30: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
31: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
32: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
33: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
34: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.

Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un.

0: RAC1. Notícies. Pep Tormos.
1: Bon dia, ara és la una. Alberto Núñez Feijóo fa un pas més i responsabilitza Pedro Sánchez dels presumptes negocis irregulars de Zapatero. El cap de l'oposició tanca el curs polític fregant-se les mans amb els casos de corrupció al PSOE i ha promès que si governa farà net de la Moncloa. Una compareixença des del carrer Gènova de Madrid, que encara dura aquesta hora. Anem cap a Madrid, Adrià de las Heras.
2: Sí, Feijóo creu que la corrupció ha arribat a tots els racons del govern espanyol i posa l'exemple del rescat a plus ultra. El cap de l'oposició ha assegurat que el Consell de Ministres va donar un cop de mà a Zapatero.
3: Zapatero nunca habría podido influir sin un gobierno capaz de convertir sus gestiones en decisiones. Efectivamente, le dieron todo su apoyo. Para encontrar la zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia, no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez.
2: Tot això en un balanç del curs polític que ha tingut un to preelectoral. Feijóo ha promès que si governa hi haurà mesura contra la corrupció, que aixecarà totes les catifes. Això diu amb l'objectiu de tornar la decència a la Moncloa.
1: Mentrestant, Pedro Sánchez apuja el to contra els negacionistes del canvi climàtic i reclama un gran pacte d'estat. El president espanyol ha visitat aquest matí la zona afectada per l'incendi a Guadalajara, que ja ha cremat més de 30.000 hectàrees. Des d'allà ha fet una crida a impulsar més polítiques de prevenció. Última hora des de Condemios, enviat especial de RAC1, Roger Perciba.
4: Sí, Pedro Sánchez, com ja va fer la setmana passada l'incendi d'Almeria, torna a insistir en la necessitat d'aconseguir un pacte d'estat entre totes les forces polítiques per combatre les conseqüències de l'emergència climàtica. Ho ha dit després de visitar la zona afectada per aquest incendi de la Mierla, a Guadalajara. Recorda Sánchez que en els primers 7 mesos de l'any ja han cremat a l'estat espanyol més de 100.000 hectàrees i assenyala els negacionistes que encara n'hi ha del canvi climàtic.
5: 100.000 hectàrees llevamos antes de llegar a los puntos más críticos a lo largo del año en la lucha contra los incendios. Y como bien decía antes el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, hay también personas que qüestionen la emergència climàtica.
4: Sobre el terreny aquí, molt pendents de l'evolució d'un dels fronts més actius d'aquest incendi que ara crema a poca distància del poble de Condemnios, un poble confinat que espera que els equips d'extinció puguin aturar l'abans del foc, un foc que en una setmana ja ha cremat més de 32.000 hectàrees.
1: I els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han desarticulat una organització criminal que traficava amb armes, principalment a Catalunya. Els n'han requisat vora mig centenar, més d'un miler de bales i un llançacoets. Més detalls des de la comissaria de les Corts de Barcelona, Joel Penya.
6: Cop policial clau perquè no només han desarticulat l'organització i han detingut 9 persones, també evitaran que aquestes armes acabin en d'altres grups criminals per utilitzar-les. El líder de l'organització ho coordinava tot des de la presó de 4 Camins, on està tancat des del 2009 per homicidi. A més, part de la seva família l'ajudava a fer la compra i venda armamentística operant des del Pla de Penedès. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu de Llobregat ha explicat que el cap del grup no tenia problemes per operar des de la garjola.
7: Tenia dispositius mòbils a la seva disposició, a la seva cel·la. I quan s'havia fet alguna intervenció, que se li havien intervingut aquests dispositius mòbils, tenia la capacitat i l'endemà o en 2 dies tenia un altre dispositiu que seguia fent funcionar.
6: La investigació va començar arran de la intervenció d'armes d'un grup de trinitarios.
1: I ara els esports. Amb el Bernat Balboa.
8: L'eslové Aleksandar Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet per les pròximes 2 temporades. El tècnic de 48 anys arriba del Dubai Basket i substitueix Xavi Pascual a la banqueta blaugrana. Una altra incorporació a Can Barça és la de la neerlandesa de 19 anys, René Van Asten. La defensa central arriba de l'Ajax i està signant ara mateix com a jugadora del primer equip femení fins al juny del 2030. Mentrestant, el Barça de Hansi Flick continua de pretemporada, avui amb doble sessió i amb Valde i Araujo entrenant al marge del grup fent treball individual, tot plegat el dia que s'espera l'anunci oficial del fitxatge de Karim Adeyemi. I al Tour de França, en menys de 20 minuts, arrenca la 17a etapa de 174 quilòmetres entre Chambéry i Boiron, amb 3 ports de quarta categoria i un de tercera.
1: I el temps, jornada de sol, alguns núvols i pols en suspensió que ens deixarà el cel emblanquinat un altre cop. La temperatura màxima serà lleugerament més baixa en alguns punts de l'interior, però encara s'arribaran als 38 o 39 graus al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i la Conca de Tremp. Això és tot per ara. Més informació a les 2, al 14:15 amb el Xavi Pardo.
0: A RAC 1.
9: Vostè primer. Amb Marc Giró.
10: Home, doncs escolta, amb l'Esther Romagosa, què tal estàs?
11: Bon dia.
10: El Fortuny, què tal estàs? També tenim l'Ernest Ferrer, què tal estàs? No va contestar, perquè contesta amb una música, Ernest. Que ens... Si jo et dic què tal estàs, tu què em contestaries? Ja veuràs. Tic-tac, tic-tac. Mira, ell sempre. Sí que t'ho diria de veritat, és una cosa que és increïble. Bueno, nosaltres avui tenim un programa que és una cosa que de veritat no te la pots perdre. Com que tot això està refregit, és probable que hi hagi, que estigui, que fora hi hagi alguna catomba, que hagi passat alguna cosa gravíssim. Vaja, a nivell general o fins i tot a nivell particular, perquè clar, no sabem mai, no, en quin punt estàs, no, de la vida.
11: Particular vols dir nostre?
10: No, de la gent que ens està escoltant, gent. Perquè jo de vegades penso també, ens deu estar escoltant algú que hagi rebut una mala notícia, que estigui trist,
11: segur,
10: que estigui ansiós. Bé, doncs ara és el moment de canviar de rotllo per una hora. Després ja tornarà, la misèria, la tragèdia i totes aquestes preocupacions que t'assalten, ja siguin particulars o generals o de context. Però ara és una molt bona hora per escoltar aquest programa de ràdio mític, mític i superrefregit. Jo crec que hauríem de refregir, ja, amb la quantitat de contingut que tenim d'aquests anys, crec que l'any vinent ho refregirem tot.
11: Exacte. No
12: t'imagines?
10: Truca l'Eder, això ens va fer l'Eder, no?
11: Sí.
10: El
11: Becari,
10: no?
11: Sí.
10: Vam tenir una... Aquella és, què deu estar fent l'Eder?
11: Doncs l'Eder deu estar...
10: japonès,
11: jo crec que deu estar de vacances merescudes després de l'últim any de carrera i de presentar el projecte final de carrera i tot.
10: Ja t'entenc. Jo crec que no li queia molt bé a l'Eder.
12: No li queies?
10: Jo crec que no.
12: Ah, no? Per què?
10: O l'espantava o li queia malament.
11: Ja. Bueno, sols espantar, els becaris.
10: Ah, sí?
11: Sí.
10: Per què?
11: Sí, perquè ets Marc Giró i llavors sí.
10: Sí, no?
11: Sí, sí. Respecte, però respecte. No, li que... és respecte, exacte, sí, no li feies por. Respecte. Tenia respecte, respecte i admiració.
12: Ja va bé que els homes tinguin respecte.
10: Sí, perquè realment me n'han tingut tampoc, de vegades. Bueno, però Esther, mira, si ens
11: mira, t'explico. Mira, avui recuperem la primera secció, jo diria que és la primera, sí, de la Itziar González.
10: Home, això sí que ha estat una de les troballes d'aquesta temporada, perdona,
11: Absolutament, I després tindrem el Pol Guas i el Miquel Missé.
10: I el Pol Guas de què parla?
11: Sobre Palestina, i el Miquel Missé sobre un home que plora. Que no, ara no sé si era un llibre.
12: És que tot això és del setembre i de l'octubre.
11: No sé si era un llibre.
12: El contingut aquest.
11: No, crec que és una reflexió d'aquelles seves tan bones.
10: Palestina, una boca plora, vaja.
11: De la masculinitat.
10: També, una mica woke, tot plegat. Escolta una cosa.
12: Ai, avui portes...
10: Què porto?
12: Els...
10: Sí. Punys de camisa.
12: Punys de camisa.
10: Sí, punys de camisa, perquè aquesta camisa no sé què passa, que anava... Escolta, ple a més de finals de juliol i amb corbata, tot això per vostès, escolta. Mira, anem a escoltar-ho i anava a fer un comentari al Joel, demà te'l faré. Mira.
12: No, merda.
10: Però avui estarem en col·laboració amb la extraordinària, la gran, la senyora arquitecta urbanista, ens explicaràs exactament què fas, la senyora Itziar González. Què tal estàs?
13: Doncs ara molt millor, després d'aquestes declaracions amatòries que has fet en públic, doncs ja em sento protegidíssima.
10: Protegidíssima.
13: Ja ningú es ficarà amb mi. Mira, nostre, que darrere va el Marc Giró.
10: Ara, exactament. La senyora Lota la defensarem amb tots els nostres mitjans, que són multiplicats, variats i imaginatius, a més. Digues que sí. Bueno, a veure, diguem una cosa. La Itziar González, que és un referent total, és arquitecte, urbanista, i a més, és decreixentista, vam dir.
13: Sí.
10: Tu vas ser regidora de districte de Ciutat Vella de Barcelona,
12: que em va sortir pels pèls, d'això també, sí, diguéssim.
13: Vaig sobreviure, diguem.
12: Va sobreviure, diguéssim, allò. I el... jo crec que la teva història, i si això hagués passat als Estats Units o un país més o menys civilitzat, o una mica més civilitzat que Espanya, o que a Catalunya, ja seria una sèrie tipus
13: una
10: The Wire. Seria una sèrie...
13: Va haver una proposta de la guionista Mercè Sàrries, però que no li van deixar
10: tirar endavant.
13: Però ja havia fet una proposta de The Wire.
10: Sí, sí, exacte. És que és The Wire, sí, tot qual. Bueno.
13: Sí, sí.
10: Escolta una cosa, ara vius a Olot? Perquè estàs...
13: Visc a Olot, però mantinc el meu pis a Ciutat Vella de Barcelona. Jo sóc Ciutat Vallenca.
10: Tu ets Ciutat Vallenca,
13: sí, exactament. I ara estic en el nucli antic d'Olot per feina.
10: Per la rehabilitació del seu nucli antic. Tot això té molt a veure amb el que ens vols explicar avui.
13: Sí.
10: Tu dius que tu ets...
13: Jo sóc una arquitecta que em defineixo com a arquitecta social, perquè he arribat, després d'anys de mirar-ho, he arribat a la conclusió que el que sosté la vida en les ciutats no són els edificis, ni els carrers, ni els equipaments, sinó són la pròpia comunitat de persones. És a dir, si tu vius en una finca on la comunitat de propietaris i de veïns és afable i s'entén, la teva vida és millor. Com tinguis una escala de veïns on cada un va a la seva bola i ningú interacciona, la teva vida és pitjor. Per tant, vaig arribar a la conclusió que el que sosté realment les ciutats és els vincles que són capaces les persones d'establir. Per tant, arquitecte social és un arquitecte que en lloc de construir cases, rehabilita les relacions comunitàries perquè s'hi estigui millor. És a dir, el que sosté la vida és l'entorn relacional.
12: l'entorn relacional. Tu vas fer un jurament hipocràtic quan vas acabar la carrera?
13: Sí, jo vaig fer un jurament hipocràtic que vaig anar a viure a casa de la meva àvia al centre de Barcelona i vaig veure que hi havia una quantitat d'edificis buits, però fantàsticament construïts, del segle XVIII, del XIX, meravellosos, amb uns metres de 120 metres, unes característiques increïbles, amb estucs, vitralls, ferro, materials nobles, i tot això estava abandonat. I, en canvi, vinc a anar a construir, i a la meva facultat m'ensenyaven a construir en formigó armat, amb tota una sèrie de tecnologies. Bàsicament era la indústria del totxo. I jo veia, en canvi, tota una arquitectura de mestres d'obres, una arquitectura anònima, silenciosa i contundentment vella, que era la que a mi m'estava emocionant. I jo deia, bueno, per què tinc que fer això? I per què hem de fer obra nova si ja està tota aquesta que està buida? Per què no reciclem aquestes estructures materials? Llavors vaig dir, escolta, els metges juren, fan un jurament hipocràtic i diuen, respectaré el coneixement dels meus predecessors, atendré qualsevol ésser humà que em demani ajuda. Dic, per què els arquitectes no diem, respectaré les obres fetes pels meus antecessors, rescataré qualsevol casa que s'estigui caient? Dic, per què no podem tenir un jurament hipocràtic salvant la matèria construïda? I vaig dir que jo volia fer un jurament hipocràtic, que no faria mai obra nova, i porto 30 anys i no n'he fet mai.
12: Perdona un moment.
13: Rehabilitat.
12: Tu vas fer arquitectura per... I tot el que et van ensenyar et va servir per...
13: Per res, per dir que...
12: Bueno,
13: que...
12: Home, et va servir per molt, per dir, jo penso fer res del que m'han ensenyat.
13: No penso treballar per la indústria del totxo.
12: Clar, perquè tu ets crític amb això, la indústria del totxo.
13: Totalment, totalment. Per exemple, bueno, vull citar un altre dia, parlant de que vindria aquí, de què parlaria un meu amic, en Jordà, em deia, comenta 50.000 habitatges que el senyor Illa vol fer fins al 2030. Doncs el que vull comentar és per què hem de fer 50.000 habitatges nous si tenim 50.000 habitatges a rehabilitar en els nuclis antics de tot Catalunya. Hagués preferit? Anem a rehabilitar per fi tots els nuclis vells de les nostres viles i ciutats per tenir habitatge rehabilitat.
12: I per què creus que llavors...
13: Perquè jo crec que...
12: Anuncien 50.000 habitatges
13: perquè ell vol,
12: com a gran solució.
13: Perquè encara té la idea, que li hem d'ajudar a canviar gràcies a aquest programa, el president Illa encara pensa que és més ràpid fer de nou que rehabilitar. I, de fet, s'equivoca, perquè fer de nou obliga a fer moviments de terres, obliga a urbanitzar, obliga a moltes coses que emeten molts CO2, a més és altament contaminant. I, en canvi, i a més no dona gaires llocs de treball dignes. En canvi, rehabilitar, necessites oficis, necessites persones que sàpiguen fer pasta, que tinguin una mica d'habilitats tècniques, que tinguin sentiments, emocions, i això generaria llocs de treball, generaria doncs, això, la qualitat de l'arquitectura seria més bioclimàtica, perquè els materials antics són més ecològics que els moderns, i per tant li hem de demostrar que si posa en un costat el que guanya en temps i diners fent-lo ràpid i modern, i el que guanya en valors, cultura i qualitat de vida i estil i bellesa amb l'altra manera.
12: I perdona, però llavors, jo perdona, insisteixi, però si insisteixen en fer 50.000 habitatges fins al 2030, hi ha alguna pressió perquè això passi? És a dir, per què li arriba per què al govern de Catalunya li arriba més la idea de que és millor construir 50.000 habitatges perquè de vell nou que no rehabilitar? Què hi ha a l'entorn dels governs actuals que pressioni?
13: A veure, si fóssim Itàlia...
12: M'inspiri aquesta idea.
13: No, el problema és que no hi ha. És a dir, si fóssim Itàlia o França, rehabilitaríem les coses. Però aquí no tenim ni una llei de rehabilitació ni consciència. Tot està muntat, tota l'economia de l'estat espanyol és la indústria del totxo i de les carreteres. I, per tant, el que interessa és alimentar aquesta màquina. I, per tant, no tenim el marc legal que facilita intervenir per rehabilitar.
12: Perquè els que guanyen construint habitatge nou, hi guanyarien igual rehabilitant? És a dir, perquè la millor que aquesta gent tenen problemes amb els constructors, o no sé si igual...
13: Segurament és menys... O sigui, jo diria sí que acabarien guanyant igual, però els hi suposaria l'esforç de redimensionar la seva indústria. Nosaltres a Olot fem una rehabilitació integral del nucli antic creant una sèrie d'espais de reciclatge de materials, nous oficis... O sigui, nosaltres creem una nova indústria de rehabilitació popular, de baix a dalt, i per tant les constructores se sumaran o no a aquesta dinàmica, però el model el volem de definir nosaltres.
12: Puc parlar de la teva actuació a Olot? O sí, a gust? Sí. Perquè el dia que vas explicar, quan vam contactar perquè vinguessis aquí...
13: Quan em vas seduir.
12: Et vaig seduir.
11: Ah, sí?
12: Perdó, em va costar poquíssim perquè ja és una xica fàcil i jo, pues...
11: Maniqui!
12: Escolta,
13: el dia soc fàcil, ho hauríem de discutir.
12: Sí, jo soc fàcil, insisteixo que soc fàcil, truquin-me.
11: Aviso,
12: navegantes,
11: soc fàcil,
12: molt bé. Jo facilitat total. Aquell dia comentàvem, la primera de les reunions que vam tenir, i única, perquè em vas dir que sí, jo em vaig dir, per favor, mira'm el vostè primer, i el... comentaves que tu, quan a tu et truca l'Ajuntament d'Olot, que et diria una cosa, pues vaya genis. Perquè, no? Perquè tu,
13: bueno, jo havia fet la meva primera obra, amb 28 anys, va ser el nucli vell d'Olot. Vaig rehabilitar dues finques que les vam juntar, vam fer un pati interior, allà és la meva primera obra. Per tant, quan ve Olot, jo dic, home, si aquesta ciutat m'ha donat la primera oportunitat, és just que jo li dediqui els últims anys d'ofici a la mateixa ciutat.
12: Llavors, tu treballes una mica de forma mitjaval, allò que ens expliquen d'aquestes persones que se van a fer la catedral i estan a baix, que tipus Gaudí, que anava, estava vivint dins la catedral. Sí. Tu com treballes? Explica la aquest tipus de rehabilitació del casc antic.
13: Sí, aquesta arquitectura social, bàsicament, és tota una metodologia que passa per considerar que el material més important d'un barri és les persones que hi viuen. Llavors jo obro espais cooperatius en planta baixa, que són espais on rebo a les persones que hi viuen, propietaris, llogaters, ocupes, a tothom.
12: Però, perdona, quan la gent ha arribat a l'hotel, ara perquè et deuen tenir més vista, però tu arribes, demanes que et cedeixi un espai amb, allò que en diuen, balcones a la casa, o sigui, com amb un aparador, a tu se't veu des de fora.
13: A mi se'm veu treballar dissabtes, diumenges...
12: I aquí hi ha una senyora boja,
13: o sigui, que treballa molt.
12: Treballa molt i està dintre d'aquest aparador. I això fa que la gent, és probable que es vagi acostant...
13: La gent, sobretot a Olot, de boca a orella, la gent va venir, aquella noia t'escolta. I llavors venen i m'expliquen, doncs, mira, aquesta casa la va fer l'avi, però ara no podem sostenir-la, l'hem heredat 5 germans que no ens entenem. O sigui, qualsevol... És una història quasi d'antropologia, no? T'expliquen les seves vides. Sí. I tu vas acumulant tot aquest coneixement, que per mi és el material fonamental. Perquè, clar, quines opcions té el barri vell d'Olot? Deixar-ho caure, que ho comprin inversors d'aquests brokers que van acumulant i després ho enderroquen tot... O ajudar els que han heredat aquestes cases, pobres, perquè no és fàcil heredar cases antigues, que tens poc dificultat amb un marc legal aquí a Catalunya que no pots fer rehabilitar, no pots fer res. Llavors, aquesta gent tenen veritables drames i la sensació que diem és aquesta gent d'Olot no arreglen les seves cases. És que no poden. Mm. Llavors, el que jo faig és dir, bueno, escolto les seves històries i invento, com a urbanista, metodologies per poder reajuntar les finques i que conjuntament ho rehabilitin conjuntament, facin un ascensor per totes, un pati per totes, o sigui, els ajuda a convertir-se en comunitat de béns. Tot aquest treball és un treball d'acompanyament a les comunitats, que deixin de ser individualistes, que entenguin que històricament les cases medievals s'ajuntaven unes amb les altres, s'ajudaven, i els hi torno a fer aprendre com era que es rescataven els nuclis antics, perquè clar, a Espanya i a Catalunya no hi ha cultura ni una. Llavors, això és com quan jo dic, com els artesans de mitjavals, no? Els que eren picapedrers, anaven a una catedral, donaven quatre directrius i marxaven a una altra. Llavors, jo quan arribo a un lloc, el meu equip el faig al lloc. Busco indígenes, no? Persones del lloc, que, doncs, joves sobretot, que tinguin algunes habilitats, els poso a treballar amb mi, els formo, faig una transferència de metodologia i quan ja la cosa ja està funciona i no em necessiten, me'n vaig a un altre lloc. Llavors vaig vivint de lloc en lloc.
11: I com s'ha rebut? Com ho ha rebut aquestes...
12: Oh, fantàsticament.
11: Sí?
13: Normalment, quan tu vas a Olot i ets de Barcelona, diuen, aquesta noia és de Barcelona. A mi no diuen això, diuen, aquesta noia ha vingut a viure aquí. Vull entendre que és una bona...
11: Comprada.
13: La veritat és que l'altre dia, en les festes majors del nucli antic, van deixar fer l'entradeta a les festes, vull dir, em sento bastant ben encaixada. Sí.
12: Escolta, aquesta metodologia, aquesta forma de treballar, fa que fins que no tinguis tota la informació, no hagis recaptat moltíssim, allà no es mou un sac d'arena fins que no tinguis tota la informació...
13: Bueno, bàsicament el que intento...
12: És al revés de com estem habituats, no? Que arriba una grua, t'espolsa...
13: Bueno, el primer que fem, com que són carrers estrets, és que no hi ha grues. Clar. I treballem des de dins. Buidem el pati de dins... I, per tant, tota la pujada de càrrega i descàrrega es produeix internament, no afecta la vida dels carrers. O sigui, tot és de l'únic.
12: A més. Sí, tot no, jo deia l'Europa com metàfora de la forma com es treballa, que de sobte tu trobes un aparell, un mamutreto, que passa pel teu carrer, no saps exactament què passa, l'ha aixecat tot, ningú t'ha explicat res, ningú ha preguntat res, i és a dir, que tu fins que no tens has tingut tota la informació del veïnatge, de les persones que hi viuen, que no t'has posat en marxa.
13: És que la proposta la coprodueixo. És a dir, que en un any han passat 1.100 persones pel centre de l'espai cooperatiu.
12: Forte.
13: i qui, pues, l'ecologista que em diu, jo tinc ganes de portar idees amb això. Qualsevol que ha volgut ser, l'he contractat, he pagat uns diners per les seves ajudes i vaig coproduint. Per tant, el projecte no és meu.
12: Que bo.
13: És de la sumatòria de persones que tenen desig de canviar. Això fa que quan ho expresses als polítics, del govern i de l'oposició, no poden dir que no, perquè això és el que ha sorgit de la ciutadania implicada.
11: Increïble. I el finançament, perdona, i el finançament... Com
13: ve del senyor Illa.
12: De l'erari públic.
13: Això ve de que també, o sigui, el senyor Illa ha promogut dues coses. Una és construir habitatges, que em sembla una bona iniciativa, òbviament, només que jo la rehabilitaria. I l'altra boníssima és que han reprès la idea aquesta de la llei de barris.
12: Mm-hmm. Això t'anava a dir.
13: Sí, aquesta és una boníssima...
12: L'aplaudeixes, la llei de barris, també impulsada pel govern de Salvador,
13: ja
12: diguem-ho tot.
13: Sí, el mateix, i jo també li agraeixo, només que el que farem a Olot és... habitatges aquests nous els farem rehabilitant. O sigui, li fem una correcció.
12: Perquè la llei de barris, exactament, en què consisteix?
13: La llei de barris és una intervenció integral que arregla les zones més degradades de la teva vila o la teva ciutat, arregla-les a nivell físic, a nivell de transició ecològica, o sigui, canvia el model, o sigui, anem a una altra economia, i fes accions sociocomunitàries. Clar, això en el meu cas...
12: Què és?
13: Accions sociocomunitàries, és a dir, millora els espais de relació, millora els equipaments socials, i millora allò que fa la vida de les persones. Però clar, l'arquitectura social això ja ho tenia integrat. Per tant, diguem-ne que és la llei a mida per mi. És perfecte, estic encantada d'aquesta llei, perquè després de 30 anys de ser la friqui dels meus amics arquitectes...
12: Ara a tu t'han considerat molt friqui.
13: Home, a mi totalment. Clar, home, pensa que
12: però et dic una cosa, jo, saps que em sembla increïble això que dius? Perquè escoltant-te, jo no sé vostès que estan aquí escoltant-te...
11: Bueno, el temps t'ha donat la raó,
12: no, però
11: diguéssim,
12: dir,
11: no?
12: Bueno, però vull dir que escoltant-te dius, però si cau pel seu propi pes, diguéssim, o sigui, és completa una cosa com de...
13: No, això ha sigut... Pensa que quan jo estudiava estàvem a la Barcelona Olímpica, tothom estava fent nous barris,
12: no sé què.
13: Tots els professors de l'Escola d'Arquitectura tenien en el seu despatx algun encàrrec d'algun edifici d'habitatges. I jo estava treballant a la Fundació Centre del Vidre, que era una escola-taller, amb artesans. Vull dir que jo ja apuntava maneres.
12: Sí, és una friqui, és una friqui.
13: I realment, jo parlava també de la participació ciutadana, us en recordeu de l'ESEPS?
12: Sí, i tant.
13: Aquell conflicte ciutadà el vaig fer de mediadora. Sí. És a dir, no vaig fer el projecte, vaig fer la mediació perquè fos possible el projecte. I llavors vaig començar a veure que treballava amb això, amb l'intangible de les relacions comunitàries i que el poder... deixés de dir ciutadania participeu per dir ciutadania us reconec que esteu cooperant. Uh-huh. És canviar el rotllo vertical de jo et convido a participar per el rotllo horitzontal de tu i jo cooperem.
12: Clar.
13: Jo sóc el polític, tu ets el tècnic, jo sóc el ciutadà.
12: Democràcia directa. Democràcia
13: directa. Cooperativa.
12: Cooperativa.
13: Sí.
12: Bueno, escolta, doncs moltíssimes gràcies. Amb el Salvador Illa us heu reunit? O...
13: No, perquè... el Salvador Illa li he demanat una reunió com a president de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, que aquest és un altre palo, que si vols parlarem un altre dia.
12: Exacte. Bueno, hi ha diversos palos, perquè tens la, com has dit, la presidenta de la...
13: l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
12: Ah, perquè és veritat que una cosa que ens deixàvem de dir, que aquesta senyora és una especialista, sap exactament com funciona la corrupció a Espanya.
13: Però no per corrupta, sinó per combatre-la.
12: Sinó per combatre-la, exacte. No és que vostès ara puguin ser... Fan el vostè primer una secció boníssima que t'explica com corrompre el polític de tot, que és genial. Bueno, també, segons el que expliqui, la gent dirà, bueno... Però, no, però després també hi ha una altra cosa, hi ha una altra vessant teva, que ets especialista en western.
13: En western, sí, també.
11: Ah, sí?
12: Sí, que sí. Això també ho hem de tractar. Sí, en pelis sí. Western.
11: Carai. Sí,
13: que... Bueno, la figura del genet solitari, que és una figura ambivalent, un dia ho parlarem amb tu.
12: Amb el Miguel Borges.
11: Sí, podem fer-ne... Ja s'han tint representada, entenc, no?
13: Clar, perquè és molt aquest sovint. Espai de frontera, no? Que és el bo i el dolent, és l'indígena i és el blanc, és el bo i és el dolent, és molt interessant. Clar. I és l'única vegada que en el cinema de westerns veus el desig de la dona, que és quan el genet solitari entra i la dona està a la cuina i mira per la finestra i veu aquest senyor.
12: Aquesta dona sóc jo.
13: Clar, o sigui, home, que no, o sigui és una figura masculina que no convertirà a la dona, ni en mare, ni en prostituta, sinó passarà una nit de desig, i marxarà.
12: Que jo m'ha passat, que jo estava una vegada, estava jo a Kansas, i estava fregant jo els plats de les criatures, i tenia dos... I de sobte va passar Lucky Luke.
11: Clínic,
12: m'he posat a Lucky Luke, vamos, perdona. Què tal va dir? Un aplaudiment per Itziar González, perdona. T'he estat escoltant tantíssimament, bueno, com solo, però encara em penedeixo més de que no hagis vingut a la boca. A veure...
13: I els nervis no s'han notat, eh? Els nervis...
11: Gent.
12: Mare de Déu, mare de Déu.
14: Vostè primer, amb Marc Giró.
12: Pel guas.
14: Doncs ara és veritat que no venia des de feia temps, no? L'estiu pel mig.
15: Bueno, perquè
14: no
15: has volgut tu, perquè l'estiu pel mig, perquè fes com que estàs tota l'estona fent...
14: Però si l'estiu no hi ha programa, com havia de venir.
15: Estàs després fent jornades d'aquestes dels escriptors, que estàs tot el temps aquí per allà fent congressos literaris.
14: Exacte. I trobo que durant aquests darrers mesos doncs, hi ha hagut un seguit d'esdeveniments que constantment ens estan fent pensar, no?, en quina és la manera correcta, o no sé si correcta o més honesta, d'estar al món, no? Em refereixo, esclar, a tot el que està passant a Palestina, aquesta destrucció massiva de tot un poble, i si avui havia de tornar a la ràdio em resultava doncs, molt estrany començar a parlar doncs, d'un llibre o d'una peli o no sé què va dir el Broncano ahir a la revuelta, saps?
15: Ja t'entenc.
14: I aleshores trobo que havia de parlar d'això. Aleshores he fet com una mena de recapitulació del que ha passat aquests darrers mesos en relació, no?, des d'una perspectiva com pública, en relació al genocidi a Palestina i algunes lliçons que potser hem extret o no d'aquests darrers esdeveniments. Primer, no sé si ho recordeu, a l'inici de l'estiu, tota la polèmica que va haver amb la Rosalía. No sé si en vau parlar aquí a la ràdio.
15: No, no? Parlar perquè estàvem de vacances.
11: No vam parlar.
14: Ja era, vale, ja era vacances. Doncs va passar que un dissenyador de moda es va negar...
15: El Miguel Adrover, no?
14: Exacte, molt bé. Es va negar a treballar amb ella perquè no sabia... Es va negar a fer-li un vestit perquè no s'havia posicionat sobre el genocidi, no? I una cosa que diu la generació Z a internet, de moda irònic, no?
15: La generació Z, per una quina edat tenim?
14: La generació Z, doncs, no sé, dels 20 als 25 anys, alguna
15: exacte,
14: cosa així.
15: La meva.
14: Exacte, la nostra. Que a internet la generació Z diu el bullying funciona, no? El bullying funciona. Yeah. S'apropien del bullying, eh? Vull dir, probablement són gent que han sofert bullying, no? Però diuen el bullying funciona i Rosalía què va acabar fent? Doncs va acabar escrivint un comunicat superpotxo, no sé si el vau llegir, fugint d'estudi, no? És un comunicat on no deia la paraula...
15: Contestant-li al dissenyador.
14: Sí, posicionant-se públicament, no?
15: Clar.
14: No parlava de genocidi, no utilitzava la paraula Israel, no utilitzava la paraula Gaza, no? És a dir, era una mica una cosa molt, molt vanilla, molt soft, no? Lliçó primera de l'estiu és que no, millor no tenir ídols, no? El seu comunicat, de fet, deia una altra cosa molt interessant, deia que les crítiques cap a ella eren crítiques horitzontals, no? I que les crítiques horitzontals no han de ser. No han d'existir, que les crítiques han de ser en vertical, cap a dalt, cap als poderosos, deia, no? S'oblidava d'algunes coses, no? Com que és una de les artistes més riques, més poderoses i més influents del món, no?
15: Com és la de Rosalía, aquí,
14: ja? No, ningú.
15: Greta Garbo.
14: Exacte. Ah, pensava que deies Greta Thunberg. Greta, dic, bueno, no ho sé, està al camí, no. Però... No. Greta Garbo, exacte. I això segona, doncs, també els discursos dels artistes seran sempre pura aparença i pur càlcul interessat, no?
15: Això està molt bé, perquè Miguel Adrover és que els ratari quadricular és boníssim. Elles, es veu que l'equip de Rosalía li diu a Miguel Adrover a veure si vol vestir... Miguel Adrover és un dissenyador, per centrar-nos, em sap que és de Menorca, és Balear, i llavors el cas és que és un dissenyador que havia tingut moltíssim
14: els anys 2000
15: als Estats Units, va tenir a tothom en Winter, tothom als Vogues, tothom estava darrere de Miguel Adrover, perquè feia una cosa, a més feia unes desfilades que eren molt impactants, sempre polític, sempre d'esquerra,
14: polèmic,
15: sempre...
14: Sí.
15: Bueno, polèmic perquè era d'esquerra, diguéssim, que,
14: sí,
15: no,
14: sí,
15: que de ruta que ser d'esquerra és polèmic, però que és de la mierda.
14: No, polèmic pels mitjans, em referia.
15: Bueno, sí. I era i de veritat, era supercompromès, i a més, era capaç, que és una cosa dificilíssima, d'unir el que seria la moda o el vestir, que em diràs tu, amb el pensament filosòfic, diguéssim, amb la poesia. És una cosa dificilíssima, i Miguel Adrover era capaç de fer-ho absolutíssimament. I llavors el tio rep i ara, a més, fa accions i utilitza la moda i la indumentària. Bueno, és un artista, és molt més que un dissenyador de moda. I llavors, aquests de l'equip de Rosalía, no?, li demanen de fer un vestit per la Rosalía, perquè, esclar, si... Que la Rosalía, això que fan ara molts artistes, que és recuperar coses...
14: Sí, velles glòries, infants terribles, no?, gent oblidada.
15: Sí, o posar llum allò, o anar als marges i tal. Llavors va a Miguel Adrover, li diu a fotos, i li diu, si tu eres...
14: Va sortir el tiro per la culata.
15: Va sortir el tiro per la culata, va explicar tot, va explicar la carta que li va enviar, la carta que ell va contestar. A més, ell va fer un post, i l'altre li va contestar. Bueno, diguem que Rosalía ara té una campanya de Calvin Klein. Acaba de firmar. Clar, com has de ser tu pro-palestino o dir alguna cosa
14: més a la tal, també.
15: Si estàs a punt de firmar un contracte amb Calvin Klein Ha sortit avui al diari, vamos.
14: Sí,
15: clar,
14: sí.
15: Esclar, ja ho entenc.
14: Totalment. Aleshores, l'estiu va continuar i va arribar l'escriptora Superventes, que probablement molts de vosaltres coneixeu, la Sally Rooney, l'escriptora sí. irlandesa, una de les escriptores més venudes i més conegudes mundialment, i va dir a l'Irish Times que ella entregava els beneficis de les seves obres literàries i dels seus derivats audiovisuals, que tenen molt d'èxit, per tant estem parlant de molts diners, a Palestine Action, que és una organització pro-palestina que dins del Regne Unit està considerada organització terrorista. De manera que aquestes declaracions convertien a Sally Rooney, a una de les escriptores més influents i més poderoses del món, en una còmplice del terrorisme a ulls de la llei britànica, no? Però és cert que Sally Rooney està emparada per ser una de les autores més venudes, més reconegudes i més influents del món, no? Aleshores, el seu gest és molt valent, sí, moltes gràcies, però quin govern s'atreviria a detenir Sally Rooney, no? Lliçó tercera, potser, de l'estiu.
15: Però és irlandès, em sembla que ella està a Irlanda, eh?
14: Ella està a Irlanda, sí.
15: I per tant, aquesta llei...
14: Però, bueno, potser si trepitja Regne Unit,
15: això
14: jo què sé.
15: Això també,
14: sí.
15: Tots 10 anys, fa, de l'Open Arms. Ara això n'hem de parlar també. En parlarem aquí perquè se celebren 10 anys de la creació d'Open Arms. 10 anys. Que un dels conflictes que ha tingut intern, em consta, Open Arms, si no en parlarem un altre dia també, és... s'ha de commemorar, celebrar els 10 anys de la creació, de la nostra pròpia creació. Bueno, faran un acte ben aviat, però el però clar,
11: la resposta és no, que no hauria de ser,
15: que no hauria de ser, clar, que no haurien de ser.
14: I doncs tots ells, no, això, a part la lluita, com l'Open Arms, com Stonewall, com l'Apartheid, no, tots ells lluitaven per la transformació, però tots ells també sabien que els seus gestos eren petits, no? És a dir, l'Open Arms no salvarà totes les vides que estan en risc al Mediterrani, però igualment van i defensen aquestes vides, no? I ells saben que potser el seu gest és impossible de derrotar el sistema i el poder amb el seu petit gest, no? Però ara bé, estan trencant el silenci i estan no només fent un gest polític, sinó també agitant la consciència social i col·lectiva, no? De fet, crec que tracta de trencar el silenci, no? Això que està fent la flotilla ara mateix.
11: Total.
14: No sé si ho recordeu també, els activistes d'ACT UP, els activistes no? Diguéssim, dels anys 80, que reivindicaven doncs, bueno, la lluita social per visibilitzar la sida, van lluitar contra l'estigma popularitzant un lema que es va fer molt famós, que era silenci igual a mort, no? És a dir, es van inventar uns cartells que són icònics, que diu silenci igual a mort, i en què l'equació s'invertia amb el lema acció igual a vida, no? És a dir, si silenci vol dir mort, actuar, no? És a dir, alçar la veu significa vida. I això té una transformació en un vers d'una poeta palestina que es diu Rafif Ziada, que diu "Nosaltres ensenyem vida". "Nosaltres ensenyem vida" és un poema que podeu trobar a internet, famosíssim, de la poeta palestina Rafif Ziada. Per tant, lliçó cinquena i última, probablement, silenci vol dir complicitat, perquè la passivitat del silenci és, de fet, una forma activa d'acceptació de l'estat de les coses, no? Sé que no he dit res nou, sé que he dit tot un seguit d'obvietats, i sé que no he dit res que no hagueu pensat vosaltres moltes vegades.
15: No ho havíem pensat tan bé.
14: D'aquest estiu.
15: També,

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
2: Totalment, Tipus Directe, perquè això de Línia Directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
1: I allò del sorteig?
2: És veritat, i només per calcular el preu de l'assegurança entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a lineadirecta.com.
3: Propera parada, plaça Lesseps.
4: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
6: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
7: El mantenim estable aquí, quiet, va!
6: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
8: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
6: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
9: Primer peu, segona i Castell, carregat!
6: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
10: Un dels vostès, Miquel Missé.
11: Bé, aquesta secció, com sempre sabeu, basades en les nostres experiències quotidianes.
12: Home.
11: L'altre dia, diumenge en concret, anava caminant pel carrer, passejant el gos, i em vaig creuar un home plorant pel carrer. Ell caminava unes passes davant meu, d'esquenes, diguéssim, i plorava molt. La veritat és que plorava sanglotant d'una manera... Bueno, a vegades deia com alguna paraula, fluix, però... I, sens dubte, aquest plor captivava tots els vianants del carrer. O sigui que totes les persones que caminàvem amb ell anàvem una mica commoguts i, en part també, jo crec, perquè en la nostra societat no estem acostumats a veure a homes plorar de forma molt expressiva, com si de cop fossin nens petits, i encara menys, si no és habitual per norma general, és molt menys habitual a l'espai públic, no? Llavors, bueno, crec que... Al cap d'uns segons em vaig adonar que, donat el seu grau de plor, el meu és obvi, és que algú de nosaltres ens hi apropéssim, li preguntéssim alguna cosa, li oferíssim ajuda. Llavors, també em vaig adonar que els vianants que se'l creuaven pujant al carrer, és a dir, que el tenien de cara, pues, no s'aturaven. Llavors, bueno, em va semblar estrany, vaig dir, a veure, o sigui, vaig accelerar el pas com per parlar amb ell i a veure què passava, i em vaig apropar a ell, decidit a parlar-li, i llavors, com a càmera lenta, a mida que m'estic apropant a ell, el meu cap comença a analitzar a càmera ràpida quina és la situació, i el meu escàner inconscient troba una resposta ràpidament i m'indica és un home sense llar, segurament per la roba que porta, i probablement deu tenir algun problema de salut mental per el grau de gesticulació tan fora de la norma que estava produint-se. I llavors jo, que estava anant directe a parlar amb ell, vaig frenar de cop i vaig seguir caminant. Llavors...
12: Has passat de llarg.
11: Vaig passar de llarg. Bueno, o pitjor, no? Perquè vaig pensar, bueno, en el moment conscient de que tots aquests discursos socials estigmatitzants que jo conec i em dedico a estudiar s'activen perfectament, fins i tot per molt que tu ho sàpigues, fan la seva feina i tu passes de llarg. Llavors, ell va seure en un banc mentre seguia plorant i em va mirar els ulls. I llavors jo em vaig posar les ulleres de sol segurament per poder-lo seguir mirant sense la incomoditat de la seva mirada. Llavors vaig seguir caminant, bastant atormentat i xocat de la potència dels nostres imaginaris i pensant una sèrie de coses que són les que venim aquí a la ràdio a fer teràpia, si ens serveix d'algú com a mínim pensar-ho col·lectivament. Com és possible que si jo mateix era perfectament conscient de que estava actuant en base als meus prejudicis, no m'aturés? Com és possible que tot i estar determinat a parlar-li i a preguntar-li si necessitava ajuda, no ho acabés fent per unes idees bastant problemàtiques que jo també veia en el moment que no tenien cap sentit? És igual, qualsevol excusa que jo en aquell moment...

0: donava per no parar, queia pel seu propi pes. I no em vaig poder ni convèncer de prendre una bona decisió, però diria que amb la mateixa determinació que jo em volia aturar a parlar, vaig seguir caminant. Llavors, explico aquesta anècdota perquè sento que, més enllà de mi mateix, crec que ens diu moltes coses de com vivim tots plegats, de com circulem per la societat que està plena de dolors aliens i que no podem sostenir, com caminem per les ciutats plenes de crits de desesperació, de gent que, bueno, que està passant moments difícils i que nosaltres necessitem aïllar. I he estat pensant molt aquests dies en aquest episodi lamentable per diverses raons. Primer he pensat que, bueno, bastantes coses en això de deduir de que com que algú està plorant a crits al carrer només pot ser una persona sense llar amb problemes de salut mental, això també diu de la pobresa dels nostres esquemes, i a més te n'adones de fins a quin punt està censurat el plor en públic, perquè quan això passa, bueno, perquè aquesta persona què li passa? No debe ser muy normal si está llorando así, bueno, o igual le está pasando algo grave, i segurament en els homes encara més difícil. I sobretot també el que he pensat és en aquesta dinàmica permanent en la que nosaltres vivim. I no ho dic perquè, per torturar-nos, però vull dir que està bé que de tant en tant vivim amb una dinàmica de deshumanització de l'altre. I pregunta, per quina raó no tindria sentit aturar-se a davant del plor de l'altre quan aquest és un home sense llar o és algú que està travessant un malestar psíquic i està patint? I sobretot, el més important, com és que hem normalitzat que hi ha gent dormint als carrers de les nostres ciutats? Mm-hmm. Com és que hem normalitzat percebre aquestes persones com a part del mobiliari urbà, no? El banc, la plaça, el bar, el tio aquest que viu aquí que està plorant desesperat... Com ens hem immunitzat el patiment de la gent, en part, vivint en aquestes ciutats? I totes aquestes distàncies i estigmes que la nostra societat construeix per aïllar la pobresa, el dolor, les crisis vitals, les derrotes dels altres, són, en el fons, jo crec, una part fonamental del problema. Jo crec que la dificultat que tenim per qüestionar-nos, per veure'ns, té molt a veure amb de quina manera hem après a tenir-nos por. I a mi em sembla que, al contrari de molts dels anàlisis que es fan de que nosaltres, en el fons, ens fa por l'altre perquè l'altre és diferent, a mi em sembla que, tot i que això és un imaginari que pot estar present, em sembla que és bastant al revés. Nosaltres no ens instanciem de l'altre perquè no tenim res a veure. Ens allunyem del dolor de l'altre perquè sabem que estem molt a prop. I el fracàs de l'altre ens és massa familiar i ens recorda la nostra profunda vulnerabilitat. És a dir, que qualsevol de nosaltres pot un dia acabar dormint al carrer. Qualsevol de nosaltres un dia pot patir un episodi de patiment psíquic profund. Ho sabem i per això suposo que jo no em vaig aturar a davant d'aquell banc. I ho explico a la ràdio perquè sempre somiant amb la màgia d'aquest sistema que ens hem inventat radiofònic i de les segones oportunitats que produeix, imagino que ell avui podria estar escoltant la ràdio i llavors jo podria dir-li que l'hauria d'haver abraçat aquest home que plora i que el vam deixar sol entre tots diumenge passat.
1: Mare de Déu, Miquel, ens has deixat. Mira, t'aplaudirem.
0: Sí. Bueno, no és molt per aplaudir-me, però...
1: Entén-me, entén-me. Què tal va dir? No, per al·lusions, l'urbanista...
2: M'ha encantat perquè una de les meves obsessions és que la ciutat torni a ser entranyable i que la ciutat et cuidi. Uh-huh. No com ara, que et deixa al marge. És a dir, la ciutat precisament és la que fa que, si no tens casa, tens carrer. I avui del que parlaré jo és d'una persona precisament que ens ensenyava això. És a dir, la dimensió domèstica de la ciutat, exacte, els carrers i les places, s'ha de cuidar, perquè els que no tenen casa tenen l'espai públic.
1: Clar, clar.
2: I ho necessiten. No, jo crec que també no ho vaig fer per una qüestió que també és objectiva. Que una persona que està en una situació de vulnerabilitat extrema, a vegades vol estar sola. I tu devies percebre, vull pensar que et va passar això. Vaig pensar que tu anaves cap a ell i vas captar el missatge de deixeu-me sola.
0: Jo vaig sentir que no ho podria sostenir.
2: Bueno, d'acord. Les dues coses són possibles.
0: O sigui, vaig adonar-me que...
2: Les dues coses són possibles.
0: Però bueno, no deixes inquietant veure't a tu mateix, que crec que jo, com qualsevol, no? Esquivant el dolor de l'altre, senzillament, quan tu saps que t'has aturat, i quan saps que t'haguessis aturat si hagués sigut un altre.
2: Però què hagués passat si aquesta persona no hagués pogut comunicar amb tu?
0: Sí, probablement. O que hagués comunicat algú que jo no podia ni interpretar. No?
2: Jo crec que hi havia desconeixement, però no falta d'empatia.
0: Bueno, això hauríem de preguntar-li a ell com es va sentir.
1: I aquest llibre que vas presentar, Itziar del Nazario,
2: sí,
1: que ara no recordo com es diu, és el...
2: era sobre la seva última crònica, era sobre un clochard, un sense sostre, a la plaça Reial.
1: A la plaça Reial, sí. I el grup,
2: sí.
1: Nazario viu a la plaça Reial, ara està, i és la crònica de la seva relació, una mica el que et va passar tu, amb un sense llar, un sense sostre, que viu a la plaça Reial. Amb un altre grup de persones sense sostre...
2: L'acompanyen, sí, sí.
1: L'acompanyen. Llavors ell els hi va portant menjar, relacionant a través del menjar que ell els hi porta, estableixen una relació que s'estableix en els termes del sense sostres, bueno, troben un llenguatge comú, etc, etc. I aquí descobreixes... Ai, gràcies, Esther, eh? Sí.
3: T'ho llegeixo jo, que no ho penso. És Crònica del Gran Tirano.
1: Sí, Tirano, Tirano. Crònica del Gran Tirano. Doncs, i clar, descobreixes que, que efectivament els motius pels quals tu arribes a viure al carrer són múltiples, variats. Hi ha una estructura interna, és una...
2: és una societat.
1: És una societat. Tenen una...
2: Uns codis.
1: Bueno, s'ha de respectar aquest espai, sí. El Lazario, la lliçó del
2: llibre... De fet, el Lazario comença dient... durant anys l'he estat veient i no li he dit res. Veritat. Per què avui li he dit alguna cosa? Sí, perquè ara ja, ja està. I va parlant del Gran Tirano, perquè la personalitat d'aquest sense llar és potent.
1: És potent,
2: i el tiranitza fins i tot a ell.
1: Sí, sí.
2: No? I és molt interessant. Vull dir que aquest primer contacte és trencar...
3: El llegiré. De totes maneres, jo, que sóc molt... També diré dues coses. Una, que el vas veure, perquè ara... ara la gent va amb els mòbils, tu vas al metro i el 95-98% de les persones van amb el mòbil i si passa alguna cosa allà, ningú ho veu. També et diré que té valor ja que tu vagis pel carrer i que et fixis en el carrer i ho vegis.
0: Era difícil de no veure'l.
3: Però hi ha gent que va amb els mòbils i no veuen res, no veuen ni els semàfors i els poden atropellar. Jo m'hi fixo molt amb els sense llars i més d'una vegada m'aturo, parlo amb ells, en el seu moment els hi havia donat tabac, per exemple, i va haver un dia que amb un que està aquí, a més, a la plaça Francesc Macià, li vaig dir que necessites, no l'entenia com em parlava perquè era de fora, i me'l vaig endur a un supermercat i li vaig fer una compra, un pollastre pels fills, tal, no sé què. Clar, jo aquest senyor el seguia veient cada matí, i cada matí em deia hola, no?
2: Clar, tu has establert un vincle.
3: Però clar, tu estableixes un vincle que tampoc l'ajudes massa, li compres un pollastre un dia, gastes 20 euros al súper i li compres quatre coses, però aquest home et segueix. Però, llavors, com ho atures? Ja, o fas allò del Nazario
1: que te l'emportes? Nietzsche deia, escolti, això de la caritat és un rotllo patatero, si la fas, mai. I si no la fas, mai, també. Saps?
3: Clar,
1: clar,
3: i un dia va deixar de ser-hi, i ja no hi era, jo vaig dir, què li deu haver passat?
1: Jo un dia hi havia un senyor...
3: Que és un vincle que com l'atures?
1: Hi havia un senyor clarament yonqui, clarament desdentadíssim, que anava amb una, com una fera. Hombre, usted es el de la tele, no sé qué, Marc Giró, te conozco perfectamente. Però que le vaig pensar, mare de Déu, però tu eres un sense llar, però com una casa de pagès. I em diu, sí, venga, no, invítame a un bocata, no sé què. Vale, bueno, venga, va, sí. Vam entrar a un bar del meu barri, el vaig convidar a un bocata, no sé què, i una cervecita, venga, i no sé què, i dic, mira, tu, al bar hi havia música. Hi havia música, posa que sonés Rosalía, o una cosa, hi havia música de fons, la música de fons que jo l'audio, diguéssim. I llavors li va dir, tu, maestro, li diu a aquest senyor que em vaig fer mig jo, en aquella relació que vaig tenir, apaga la música, que le quiero pagar a este senyor, que m'ha invitat a un bocata i a un no sé què, no sé quantos, i un fricandó, bueno, se'l fotre com el Quico. I perquè això també, com comences, els tios, és que els tios són tots iguals. Total, que fa pagar la música... A l'altre, el de la barra, no tenia res. I llavors es va posar a cantar una saeta. Per agrair-me a mi. I vaig trobar preciós. Dic, bueno, ja em sento pagadíssim, no calia, però tot el bar flipat, la música flipat i tal. I em va ser bueno, perquè aquest pobre nano... em va dir, i pregúntale a Yolanda Ramos, que em coneix a mi del poble sec i tal, que són d'allà.
3: I l'has tornat a veure, Marc?
1: El vaig tornar a veure passant, que l'estava trincant la policia. Que riuen, t'ho juro. Però si és veritat que tu...
2: Normalment aquestes persones fan un paper molt important. Primer, com deia el Miquel, ens recorda la nostra vulnerabilitat.
1: Total.
2: Però després ens recorden que nosaltres sí tenim llar.
1: És
2: a dir, a vegades l'element... És a dir, podries no tenir llar, no? És a dir, no tothom pot tenir
0: llar. Bueno, ens recorden que vivim en una societat salvatge. Vull dir, normalitzar que la gent pot no tenir llar i viure al carrer. I que això ens hem acostumat totalment. Tothom tenim gent vivint als nostres carrers. I estem tranquil·lament, no? Vivint... Vull dir que això té causes estructurals, té... Clar que té multifactors, però també...
1: Jo efectivament, que depèn nosaltres... Jo crec que també hi ha una cosa que deleguem nosaltres en l'autoritat, en l'altre, no sé amb qui deleguem, en Déu, en les monges ursulines, no sé, delegues i penses que allò ho resoldrà algú. Però que jo el que volia venir a dir, citant la qüestió del Nazario, és que les persones sense llar tenen una estructura pròpia, unes circumstàncies pròpies, que la millor també caldria respectar. I estic en aquesta idea que ha dit l'Aixiar al principi, que és que probablement, a la millor no, és irresoluble. La veritat que hi ha coses que són irresolubles. És
2: que pressuposar que volen la nostra compassió,
1: és
2: molt suposat. Perquè la millor estan farts a nosaltres.
0: Home, però jo diria que ningú viu al carrer perquè vol. Tothom preferia tenir un llibre.
1: Però després...
0: Després com hem arribat aquí? Sí, totalment.
1: No, però vull dir que...
0: Aquí no hi podem entrar, ja.
1: Hi ha moltíssima gent que està al carrer i tant de bo no hi estiguessin, que ara tenen la família fora, el grup d'aquest del Nazario que tractava el Nazario, que després, igual que la relació va començar, va durar molts anys, va desaparèixer, alguns van morir, altres van desaparèixer, d'altres van abandonar Barcelona i se'n van anar cap a altres llocs, etc. Però jo també la relació que tenen els sense sostres amb la institució, amb les institucions. Institucions de caritat, amb l'Ajuntament de Barcelona, amb l'assistent social i tal, que és una relació també complexa, perquè en el fons, al cap i al fi, si tu has vivint al carrer, estàs alcoholitzat o no, no tens múltiples circumstàncies, de sobte tens una idea sobre el que ha de ser la teva vida. La meva institució et diu, no, miri, vostè ha de passar per aquest sedàs i ha de dormir aquí, s'ha de dutxar cada dia, i nosaltres li vam escoltar, miri, jo no. Ara, llavors, aquesta idea entranyable de que la ciutat, nosaltres, poguéssim estar atents a això...
2: Quan nosaltres vam fer el procés participatiu per dissenyar les Rambles de Barcelona, vaig fer una sessió amb el sense sostre d'allà, i escoltant què necessitaven de l'espai públic ells. És a dir, la porxada de la plaça Reial, no sé què, vull dir... inclús vam fer una proposta que no s'ha fet, no?, d'utilitzar a la nit, deixar obert algun dels bars, perquè ells poguessin tenir un lloc d'escalf i de relació, no? Vull dir que vam arribar... És a dir, si tu vols dissenyar la ciutat amb tothom, tu fas. I quan jo m'he reunit amb ells, han vingut. O sigui que hi ha una certa consciència de que la ciutat és seva. És a dir, quan jo parlava de la plaça Reial, era seva.
4: Clar, atenció. Clar.
2: Hi havia un ús privatiu d'algunes puxades i d'alguns espais, i clar...
1: Hi ha una organització interna.
2: T'ho dic perquè sàpigues que...
0: Sí, ho sé, però... Penso que és un tema delicat, però sobretot que les ciutats que han intentat enfrontar això no a través de vine a l'estal a dutxar-te, sinó donar-los una casa per viure, no? Aquests projectes del Housing First i aquests projectes de...
1: Jo t'entenc.
0: En comptes de demanar-te mil coses, mira, si t'has despenjat de la vida, mira, no cal que facis res, a canvi de res, et dono una casa. I els llocs i les ciutats on això passa, doncs aquesta gent...
1: I funciona.
0: Clar, home, evidentment. Vull dir que també...
1: Sí, tens tota la roca, hi ha moltíssimes opcions.
0: És un drama...
2: S'està fent una llei de sensejarisme aquí a Catalunya, que ho sàpigueu. Estiguem al tanto.
0: Explica'ns l'Itziar quan arribi.
4: Recomanar un quadernito que hi ha d'anagrama de la Sara Mesa, que es diu Silenci Administrativo, que va d'una dona que es troba, una dona que sempre està al caixer del banc on passa cada dia i es preocupa per ella i tracta de fer una inserció social d'aquesta dona, que aquesta dona té la seva casuística particular d'alcoholisme, possiblement prostitució, també possiblement... I parla de totes les traves burocràtiques a les que s'enfrenta aquesta dona, que no té... És una mig ficció, mig cas, jo crec que li va passar a ella. I és, a mi em va flipar. O sigui, aquell llibre me'l vaig llegir i vaig dir, uau. I parlava també del fet de que moltes d'aquests pisos compartits que hi ha després, doncs es donaven casos de prostitució dins del pis, o sigui que hi ha moltes problemàtiques i violència de gènere, o sigui, i feia una lectura del panorama espanyol heavy. O sigui, jo el vaig llegir i vaig dir, uau.
2: La violència institucional està present, no?
4: Sí.
0: I el sensellarisme femení, que també s'han parlat molt poc.
1: Clar, no és el mateix,
0: i aquestes connotacions
1: socials.
2: Però crec que fem bé de pensar que segurament són persones indòmites, en algun punt han resistit a adaptar-se, s'han defensat, han lluitat. Jo els veig amb certa admiració.
1: Hi ha una certa aristocràcia.
2: Jo quants dies viuria fora de casa? Jo no podria. M'impressiona el que treuen de si. És la desesperació, però hi ha una... O sigui, evidentment que hi ha persones molt, malauradament, perdudes per la duresa, no? Però quan tu els mires i els mires als ulls, sempre et responen. Hi ha contacte. Saben perfectament quan contactar i quan descontactar. I això que deies tu, és a dir, la mirada... Jo quan vaig a un bar que ja saben que prenc un cafè, penso, existeixo. Clar, jo miro a les persones sense llar, els miro els ulls per dir, sé que existeixes, t'estic veient. Sí. Només això, ells, clar que contacten en aquell moment per dir, existeixo. Però després, no creguis que tenen tantes ganes de seguir amb tu. Ho dic perquè jo tinc una relació intensa com a arquitecte amb el sense llar. Vull dir, és una de les meves obsessions. I visc a Ciutat Vella, i per tant tinc 50.000 anècdotes amb la Lola, amb el papi, amb tots, amb els seus noms, i per això vaig presentar el llibre de Natal. Perquè és un dels meus temes, però te dic...
0: Sí,
2: hi ha fortalesa, també.
1: Hi havia aquella anècdota del Miguel Milà, que fins a tu que serà per casa, és el Miguel Milà, diguéssim, però que ell estava molt enfadat, perquè... Mira que Déu guardi. Estava molt enfadat perquè deia que ell havia dissenyat aquell banc, un banc que hi ha a Barcelona, i llavors el disseny era un banc. Que va fer, ho he explicat altres vegades, aquesta anècdota. Però a mi fa molta gràcia, perquè em va fer pensar en això del sense llars, la primera vegada que jo reflexiono sobre això a través del Miguel Milà. Fixa't, també les coses per on t'arriben, no, de vegades. Però es veu que algú el va partir i va fer com unes... no sé si és tu la teva regidoria, perquè...
2: No.
1: Fora d'aquest estudi. Llavors ell estava molt cabrejat.
3: Va convertir el banc en unes cadires individuals, separades.
1: I llavors el cas és que deia, no, però si aquest banc, els bancs, una de les funcions que tenen els bancs, de vegades, gent sense sostre, gent que necessita descansar, gent que necessita estirar-se, perquè no pot fer-ho en qualsevol altre lloc, si parteixes els bancs, precisament per evitar això, ell ho trobava, estava escandalitzat.
2: Sí, home, però bueno, és una... Tu només pots estar a l'espai públic si pagues una aigua en una terrassa, si no, de què?
1: Clar, clar.
2: Intenta seure't.
1: Sí, sí. O fer pipí, eh? No, si has de fer pipí, sí, mare de Déu. Sí. Bueno, senyores i senyors, moltíssimes gràcies, Miquel Missé. T'aplaudim perquè te n'has d'anar a...
5: No vaig d'esperar a la Ixia de Pamplona.
1: Exactament, que vagi molt bé, bon viatge.
2: Vas obrint, i... vas obrint camí, no?
5: Vas obrint
2: camí,
5: no?
1: I ja ens explicareu.
6: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
7: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
6: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
8: El coixí crema. La casa bull. I tu encara enganxat al sofà?
9: Vine a Servei Estació, però vine amb abric.
8: Hem derrotat la calor amb aires condicionats portàtils. Te'ls emportes avui i tens aire fresc al moment, sense instal·lació.
9: Però espavila, queden poques unitats. Van que volen. I també tenim ventiladors de sostre, de peu i de mà, per refrescar-te on vulguis.
8: I ara, amb la compra d'un aparell per combatre la calor, gelat de regal. Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols.
6: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
7: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
6: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
7: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
6: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
10: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
11: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
12: Xarxa Hyundai de Barcelona.
13: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
14: Sona bé.
13: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
14: Sona el nou Micra.
13: I el 0% TAE.
14: Sona que estreno Nissan.
13: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: RAC 1.
16: Ei, què passa? Què feu?
17: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
18: Buah, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
19: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
16: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
18: Ja, però si agafem lloc.
20: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
16: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
19: I què hem de fer?
16: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
19: Ah, de conya.
18: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
16: Que sí.
6: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
16: Amb Pere Mas, jo mateix.
6: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
21: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
22: Escolta, un moment, ¿tú también la promo del 9 de l'estiu?
21: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
22: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
6: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
21: Vinga, remàtamelo, careta de sortida i...
6: RAC 1. Tots som 1. L'aplicació de RAC 1 ara...
23: Fàcil, intuïtiva i renovada.
24: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
6: Escolta'ns al cotxe...
24: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
6: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
24: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
25: Doncs escolta, nosaltres no hi podem fer més. Ha estat genial, una cosa genial... Estan trucant de, vamos, de l'IBEX 35 per contractar-nos, perquè, clar,
26: home,
25: és que és una cosa increïble. Premis a Dojo, aquest programa d'avui ha estat monumental, vaja, monumental. Joel, trobes que sí o no?
27: Sí, sí.
25: Sí, sí, però no ho dius molt convençut.
0: No està empanat, perdó.
1: No estaves escoltant res del que deia, Joel, ni favor, el Marc, ni has escoltat res del programa.
25: De veritat, doncs mira,
2: Joel, o sigui... Ramon Giró.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Tiri, tiri, tiri. T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia't i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
26: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bon ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
27: RAC1 i Forn de Nulles presenten... Castells a RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
28: El mantenim estable aquí, quiet, va!
27: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells a RAC 1.
29: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
27: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
30: Primer peu, segon en castell, carregat!
27: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Bon dia, són les dues. Salvador Illa reconeix l'evidència que el govern espanyol incompleix sistemàticament les inversions promeses a Catalunya i que això és un problema.
2: Efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Ara jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? Perquè jo, no fa ni dos anys que sóc president, he posat una proposta de solució damunt de la taula. I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
1: El president s'adreçava a Junts en l'última sessió de control d'aquest curs.
3: 14-15 amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
1: De seguida anem cap al Parlament. Qui també ha fet balanç del curs polític avui és Alberto Núñez Feijóo, que ha posat la banya en la corrupció que assetja el govern espanyol.
4: Los números de la corrupción son demoledores. 16 procesos judiciales, 123 imputados y cientos de millones de euros sustraídos del interés general. Y en lo cualitativo, la situación es igual de lamentable, porque todo es cloaca. La corrupción ha llegado a todas partes.
1: El líder del PP situa Pedro Sánchez com a nexe comú de tots els casos de corrupció que esquitxen tant el PSOE com la Moncloa. Sánchez, que avui és a Guadalajara, aquest migdia ha visitat la zona devastada per l'incendi i ho ha aprofitat per tornar a reclamar un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Línies obertes també amb Guadalajara i us explicarem els detalls d'un megacop policial contra el tràfic d'armes. Els Mossos i la policia espanyola han desmuntat una banda que subministrava armes de foc i de guerra al crim organitzat. La banda la dirigia un home que és a la presó des del 2009. En esports, Albert Bassas, bon dia.
5: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet ja té nou entrenador.
5: L'eslové Aleksandar Sekulić, que signa per les properes dues temporades. El tècnic de 48 anys arriba del Dubai Bàsquet i substitueix Xavi Pasqual a la banqueta. El matí en què el club blaugrana també ha fet oficial el primer reforç per l'equip femení de futbol, la central neerlandesa René Van Asten, de només 19 anys, procedent de l'Ajax, ha signat aquest migdia fins al 2030 i el club ja l'ha presentada fa només uns minuts. Després la sentirem. Això, mentre els equips continuen de pretemporada. En el cas del Barça masculí de Hansi Flick, avui amb nova doble sessió. Ahir l'Espanyol va golejar 4-0 al Pau francès i avui és torn del Girona, que juga aquesta tarda al camp de l'Olot. I el Tour de França avui es disputa la 17a etapa de 174 quilòmetres entre Chambéry i Boiron, amb tres ports de quarta categoria i un de tercera, sobretot a la part inicial, que és de fet per on transcorre ara mateix l'etapa.
1: I l'últim titular pel temps, la calor continua sent intensa, tot i que les temperatures han baixat algun grau a l'interior respecte a ahir. Nil Ferrés, bon dia.
6: Bon dia. Sí, la temperatura màxima avui serà algun grau més baixa que ahir, però seguirem tenint valors de 38 o 39 graus a ponent. El dia continuarà sent majoritàriament assolellat, també amb bandes de núvols alts i mitjans, sobretot amb més presència al sud del país, i pols en suspensió, doncs, que continuaran blanquinant el cel. De cara a les properes hores, es desenvoluparan nuvolades al Pirineu, també al massís del Port, i no descartem que puguin donar lloc a algun ruixat de manera puntual, tot i que no esperem gaire precipitació.
1: Són les 2:03.
3: 14-15.
1: Salvador Illa admet que hi ha un problema amb les inversions de l'Estat a Catalunya. El president de la Generalitat ho ha reconegut avui al Parlament, això després que en els últims dies s'hagi sabut que l'any passat Catalunya només va rebre un 8,6% de les inversions estatals a les comunitats autònomes, tot i representar gairebé un 20% del PIB espanyol. De fet, Junts ha aprofitat l'última sessió de control del curs polític per demanar al president que, si coincideix de vacances amb Pedro Sánchez, li reclami tot el que deu. Anem cap al Parlament en directe, Laia Colomé. Bon dia.
7: Bon dia. Sí, Junts per Catalunya ha qualificat les dades d'inversions d'asfíxia premeditada i d'humiliació i ha acusat Salvador Illa de no moure ni un dit. Mònica Sales li fa aquest encàrrec per les vacances.
8: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu i, sobretot, que aprofite per reflexionar, perquè el principal problema d'aquest país ja no és només el seu govern, el principal problema d'aquest país és, sobretot, vostè.
7: El president ha reconegut que les xifres no són bones, però ha defensat el consorci d'inversions pactat amb Esquerra per intentar millorar-les i demana a Junts un cop de mà.
2: Vostès estan per la política útil, per ajudar a resoldre les coses o no? Perquè també vostès tenen una capacitat d'influència al Congrés dels Diputats. Estan per ajudar a resoldre això? Estan per exercir la seva influència a favor de que això es corregeixi, que no serà fàcil ni immediat, o estan només per queixar-se i queixar-se?
7: Illa, però, se'n va de vacances encara amb més deures. Esquerra li ha reclamat que es posi les piles amb la resolució del conflicte polític. Illa ha dit que està oberta a parlar de l'encaix de Catalunya a l'estat espanyol, sempre que sigui dins del marc de convivència i l'estat de dret.
1: També la sessió de control, Laia, Salvador Illa ha assegurat que és compatible que la prefectura de Via Laietana sigui a la vegada un espai de memòria i una comissaria de la policia espanyola.
7: Sí, exacte, ho ha dit en resposta als comuns. Jéssica Albiach li ha demanat que faci tot el possible perquè la policia se'n vagi a una altra banda, però el president creu que s'hi pot quedar.
9: President, li demanem que ature aquest despropòsit. Li demanem que parle amb Marlaska, que parle amb el president Sánchez. La policia nacional ha de ser traslladada a un altre espai.
2: Totalment d'acord en que Via Laietana ha de ser un espai de memòria democràtica. Ara també li dic, l'actual policia nacional, que ocupa aquestes dependències, és una policia democràtica. I crec que és compatible que puguin exercir les seves funcions en recuperar un espai de memòria democràtica.
7: Recordem que fa uns dies el govern espanyol va declarar l'edifici de Via Laietana com a lloc de memòria democràtica per haver estat centre de la repressió franquista, però va mantenir també l'ús com a comissaria de la policia espanyola.
1: Gràcies, Laia. I qui també fa balanç és Alberto Núñez Feijóo, el cap de l'oposició. Aprofita el final del curs polític per enfangar encara més Pedro Sánchez. Responsabilitza el president espanyol dels presumptes negocis corruptes de Zapatero i promet que si governa l'any que ve farà una neteja a fons de les institucions. Anem ara cap a Madrid. Adrià de las Heras, bon dia.
10: Bon dia. Feijóo creu que la corrupció ja ha arribat a tots els racons del govern espanyol. Assenyala que Sánchez és el nexe comú de totes les trames i posa l'exemple del rescat a Plus Ultra. El cap de l'oposició ha assegurat que el Consell de Ministres va donar un cop de mà a Zapatero.
11: Sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir. Zapatero nunca habría podido influir sin un gobierno capaz de convertir sus gestiones en decisiones. Para encontrar la zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia, la zona cero está en la Moncloa.
10: El cap de l'oposició ha fet balanç del curs polític amb to preelectoral. Dona per fet que serà el nou president espanyol i promet que aixecarà totes les catifes de la Moncloa per destapar la corrupció. Tot això, diu Feijóo, amb l'objectiu de tornar la decència a les institucions espanyoles.
1: Doncs lluny d'arronsar-se, el PSOE fins i tot es planteja passar a l'atac per fer front als casos de corrupció. Avui la presidenta del partit, Cristina Narbona, ha obert la porta a denunciar Leire Díez si les novetats del cas acorralen Ferraz. Tot això en una compareixença a la comissió del cas Coldo del Senat, que encara dura. Narbona ha explicat la relació que tenia amb l'exmilitant socialista, però s'ha desmarcat de la presumpta trama que boicotejava les investigacions judicials que afecten el PSOE.
10: Sí, Narbona ha explicat en públic allò que ja va dir la setmana passada a l'Audiència Nacional quan va declarar com a testimoni. Sí que admet que coneixia Leire Díez, que s'havien vist algunes vegades, però es desvincula de la trama i amb això ha assegurat que si fa falta, el partit denunciarà l'exmilitant.
12: ¿Por qué no se ha querellado el Partido Socialista contra Leire? Entendemos que todavía no conocemos todos los hechos, por tanto, es una decisión que tomaremos en su momento a la vista de la evolución de la causa.
10: A la compareixença del Senat, l'oposició ha preguntat a Narbona per tots els casos de corrupció que afecten el partit i el govern espanyol barrejant naps i cols.
1: Gràcies, Adrià. I el Suprem continua premiant Víctor de Aldama per haver col·laborat amb la justícia en la investigació del cas Coldo. Ara el jutge li ha aixecat les mesures cautelars després de la sentència del cas Mascaretes. Aldama ja no haurà de presentar-se cada 15 dies als jutjats i no tindrà prohibit sortir d'Espanya per aquesta causa, recupera el passaport. El tribunal considera que un cop dictada la sentència aquestes restriccions han de caure. Tot i això, de Aldama ha de complir amb altres mesures cautelars que li va imposar l'Audiència Nacional per un altre cas, el dels hidrocarburs. I al cas Kitchen, la defensa de Jorge Fernández Díaz ha demanat l'absolució de l'exministre. Argumenta que volen condemnar-lo només pel fet d'haver ocupat aquell càrrec, el de ministre de l'Interior en aquella època. L'advocat Jesús Mandri ha negat que Fernández Díaz dirigís l'espionatge contra Bárcenas.
13: No ha tenido nunca ningún interés ni le ha preocupado nunca cuál es la información que pudiera tener el señor Bárcenas. El procedimiento judicial de los papeles de Bárcenas y los documentos que pudiera tener el entorno de la familia Bárcenas no le preocupaban en absoluto a don Jorge Fernández Díaz.
1: La Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre, qui situa al capdavant de la trama Kitchen. Previsiblement, el judici acabarà la setmana que ve. 3 minuts i desmantellem el tràfic d'armes.
3: RAC1.
14: Però què estàs fent amb el teu balcó? Les plantes rostides, els mobles cremant-se al sol i tu a dins a casa tan fresquet.
15: Aquest estiu no abandonis el teu espai exterior. A Servei Estació ho tens tot per rescatar-lo. Sistemes de rec, jardineria, testos, adobs, gespa artificial, tendals, parasols, mobiliari exterior, barbacoes...
14: Servei Estació. Si el teu balcó pateix, és perquè vols.
15: Obrim de dilluns a diumenge.
16: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el bon ric. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
17: Propera parada, plaça Lesseps.
18: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: RAC 1.
19: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
20: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
21: Em poses una birra, sisplau?
20: I tant. Vols una copa o una mitjana?
3: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
20: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
3: RAC1, tots som un milió. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
22: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
22: a Android Auto
3: i a Apple CarPlay.
22: Tots els podcasts de RAC1.
3: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
22: Noves funcionalitats Premium.
3: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
22: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: RAC1.
23: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics, si en tens. Hola.
3: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
0: RAC 1.
3: Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
22: Fàcil, intuïtiva i renovada.
1: Dos minuts i arribarem a un quart. Cop policial contra el tràfic d'armes. Els Mossos i la policia espanyola han desarticulat una organització criminal especialitzada i han intervingut 2 arsenals. Els agents s'han endut vora 500 de pistoles, un rifle de guerra i fins i tot un llançacoets. És un moviment clau per evitar que aquestes armes arribin a grups violents que les puguin fer servir, Joel Penya.
24: La investigació va començar després que la policia requisés un seguit d'armes que el grup havia venut a la banda dels Trinitarios. L'operatiu per intervenir als arsenals es va fer el 7 de juliol i els agents van entrar a domicilis de 9 municipis d'arreu del país. L'organització estava liderada per un home que ho coordinava tot des de la presó de 4 Camins, on compleix condemna per homicidi des del 2009. A la Garjola donava ordres a la família, que són alguns dels detinguts, perquè poguessin acabar les gestions de la compravenda d'armes. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu de Llobregat ha explicat com s'ho feia per poder-se comunicar amb fluïdesa.
25: Tenia dispositius mòbils a la seva disposició, a la seva cel·la. I quan s'havia fet alguna intervenció, que se li havien intervingut aquests dispositius mòbils, tenia la capacitat i l'endemà o en 2 dies tenia un altre dispositiu que seguia fent funcionar.
24: El cop policial arriba enmig d'un repunt de violència vinculada al crim organitzat i un inici d'any amb 3 tirotejos mortals relacionats amb bandes de narcotraficants.
1: I els bombers treballant per poder estabilitzar entre avui i demà l'incendi que ha cremat més de 30.000 hectàrees a Guadalajara, Castella-La Manxa. El foc és el més important de la història a la comunitat i un dels més extensos que hi ha hagut a l'estat. Pedro Sánchez s'ha desplaçat avui fins a un dels municipis afectats, a Tamajón, per donar suport als bombers i a les autoritats locals. El president espanyol ha tornat a reclamar un pacte estatal contra el canvi climàtic i ha recordat que aquest estiu ja és un dels més catastròfics dels últims anys.
26: 100.000 hectàrees llevamos antes de... En fin... llegar a los puntos más críticos a lo largo del año en la lucha contra los incendios. Y como bien decía antes el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, hay también personas que qüestionen la emergència climàtica.
1: Tot i que els bombers són una mica més optimistes amb el foc, no abaixen la guàrdia i avisen que demà el vent els pot tornar a complicar les tasques d'extinció. Més detalls en vet especial de RAC1 a Guadalajara, la població de Condemios. Roger Perciba, bon dia.
2: Sí, bon dia. Condemios és un petit poble de poc més de 100 habitants, confinat, amb el foc molt a la vora. Des d'aquí podem veure una gran columna de fum procedent del foc que crema el bosc de Mojón Cimero, un dels punts més crítics d'aquest matí on treballen mitjans aeris i terrestres. El tinent d'alcalde d'aquest poble, de Condemios, Julio Salamanca, observa l'evolució del foc i no ho veu clar.
4: Con mucha preocupación todavía, esto no ha terminado. Es lo que te estaba diciendo, ese bicho tiene vida propia y es impredecible completamente, o sea, no sabemos cómo puede actuar. Depende mucho del viento y de las condiciones climáticas. Tú lo estás viendo, la columna de humo que hay ahí.
2: Aquí a Condemios no paren atenció a les paraules dels polítics. De fet, al televisor del bar ningú ha escoltat ni Page ni Sánchez.
4: Es que realmente a mí particularmente me da lo mismo lo que digan.
2: Estan molt més atents a les notícies dels brigadistes forestals i de l'UME que van amunt i avall intentant aturar les flames. Tot just quan comença un dels moments més crítics del dia, ja amb molta calor, amb el vent que sempre puja al vespre i que fa que el foc sigui imprevisible.
1: Gràcies, Roger. I ahir explicàvem que els pagesos s'oposen al Plater, al pla del govern per desplegar les energies renovables. Doncs bé, el món local tampoc no salta d'alegria. Els alcaldes del Pallars Jussà, tots en bloc, han demanat la retirada. Denuncien que el pla no té en compte el territori, que està dissenyat des d'una perspectiva centralitzada i que no respecta el sòl agrícola. El president del Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà, Jordi Navarra, lamenta que ni tan sols servirà per millorar l'economia de la comarca.
5: Bueno, en general, no sé si pot afectar gaire positivament, tal com està plantejat així. Això crec que portarà molt pocs llocs de treball i si en porta algun segurament ja serà gent més especialitzada que vindran de fora i a nivell socioeconòmic, bueno, no serà gaire positiu.
1: Al Priorat, la majoria d'alcaldes també s'oposen al Plater, però hi ha tres pobles que van contracorrent. Són Margalef, Cabassers i la Bisbal de Montsant, que justament es queixen que no tenen prou energia eòlica. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
6: Bon dia, Xavi. El Plater preveu més energia eòlica a pobles del Priorat, que no volen instal·lar-ne, però, en canvi, paradoxalment, no preveu més molins de vent a pobles que volen més aerogeneradors perquè, com és el cas de Margalef, ja en tenen instal·lats o bé en tenen molt a prop. Àlex Vila, alcalde de Margalef, i Sergi Méndez, president del Consell Comarcal del Priorat, ho expliquen a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Nosaltres ara mateix tenim un parc que és limítrof a nivell terme municipal. Los molins que estan més a prop estan a menys de 50 metres del terme municipal i a nivell impacte visual ja el tens. Vull dir, tampoc no et canvia de tindre o no tindre'ls.
8: El que estem plantejant és que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi.
6: El pla del govern per desplegar energia eòlica al Priorat suposaria aixecar més d'un centenar de nous aerogeneradors. La comarca va planificar en un pla propi la instal·lació de 60 megawatts d'eòlica addicionals, però el Plater, el pla del govern, li ha assignat més de 500 megawatts, gairebé 10 vegades més davant l'oposició de bona part de la comarca del Priorat, sobretot per l'impacte que suposaria al paisatge, un dels grans valors d'aquesta comarca vinícola.
1: I els pagesos de Ponent també exigeixen al Departament d'Agricultura mesures urgents contra els animals que els destrossen la collita, com ara els conills. Per protestar, tallaran la C14 i la C12 alternament durant tots els caps de setmana d'estiu. Apunten que la situació està pitjor que mai i demanen que es faci alguna cosa per reduir-ne la població. A més, també exigeixen que es replantegi la normativa de les zones d'especial protecció per les aus, les ZEPA. Diuen que limita la neteja dels marges dels camps i això fa disparar el risc d'incendi. Des de Lleida, Rubén Carbonell, bon dia.
9: Bon dia. Les principals organitzacions agràries de les comarques de Lleida tornaran a sortir als carrers aquest estiu amb talls de carreteres alternats per exigir solucions reals als problemes provocats per la fauna cinegètica, la gestió de les ZEPA i el risc d'incendis. Les primeres accions tindran lloc aquest divendres 24 i diumenge 26 de juliol amb talls de la carretera C14 a l'altura de la rotonda d'accés a l'A2 de Tàrrega. En parla Àlex Foix, membre de la plataforma Pagesos o Conix.
27: Demanem que s'actuï amb un pla de xoc que es pugui rebaixar la població d'aquí a que els sembrats neixin i unes compensacions si hi ha danys, perquè les famílies no podem suportar més aquestes pèrdues que estem patint cada any i els pagesos i caçadors tampoc podem abatre més conills. No tenim recursos per poder controlar tot això i estem pitjor que mai.
9: Així mateix asseguren que no aixecaran les mobilitzacions fins que escoltin la pagesia i lamenten que, malgrat anys de reivindicacions, no s'hagin aplicat solucions efectives.
0: 14-15.
1: Passen 4 minuts d'un quart. El govern espanyol avisa que els inspectors de sanitat controlaran que es compleixi la nova llei antitabac que prohibirà fumar a les terrasses, platges o concerts a l'aire lliure. El Ministeri recorda que les comunitats autònomes tenen competències per perseguir possibles infraccions i demana al sector de la restauració que no hi posi bastons a les rodes. Eudald Martínez.
10: El Consell de Ministres va aprovar ahir la normativa, que també inclou les cigarretes electròniques i preveu multar els menors d'edat que fumin o vapegin al carrer. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, treu ferro les crítiques del sector de l'hostaleria. Creu que la normativa fins i tot pot fer-los guanyar clients que fins ara evitaven les terrasses pel fum del tabac, i avisa que, tot i que l'objectiu no és sancionar, si cal, s'aplicarà la madura, ho ha dit el Món a RAC1.
11: Hay inspectores de sanidad en todas las comunidades que tienen que velar por el cumplimiento de la normativa general de sanidad, no la del tabaco, sino general de sanidad, y son los que pueden dar cumplimiento. Pero de la misma manera que ahora, tampoco nadie se plantea quién está comprobando que no se fume, pues por ejemplo, en un puesto de trabajo, o que no se fume en un bar o en un restaurante, ¿no?
10: Padilla també s'ha mostrat confiat que la llei superarà sense problemes tots els tràmits al Congrés. Si tot va bé, diu, hauria d'entrar en vigor abans d'acabar l'any.
1: I les obres per cobrir la Ronda de Dalt de Barcelona tornaran a afectar la circulació a la zona aquest estiu. El tram que va entre la sortida 5 i 6, a l'altura de l'Hospital de la Vall d'Hebron, estarà tallat en tots dos sentits totes les nits de dilluns a divendres durant dues setmanes. Els treballs han de permetre guanyar un nou espai per la ciutat i cosir la separació que hi ha, a hores d'ara, en una part de la trama urbana. Més detalls des de Barcelona. Josep Ferrer, bon dia.
12: Bon dia. Els treballs, que van començar dilluns, no acabaran del tot fins a finals del 2020. S'aprofitaran els mesos de juliol i agost, on hi ha menys circulació per la Ronda de Dalt, per fer les feines més complicades. En concret, aquests dies, amb una grua de grans dimensions, es col·locaran fins a 56 brelloses que cobriran parcialment el túnel que s'està construint. Després, del 3 al 24 d'agost, es tallarà un carril per sentit de circulació entre les sortides 5 i 6 per posar tots els serveis del futur túnel, i també es mantindran els talls nocturns entre aquestes dues sortides. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, explica els beneficis que tindrà per la ciutat aquestes obres.
13: Sempre hem considerat que s'havia de recosir aquests barris, perquè és una forma de guanyar espai públic i espai verd, i és també una manera de pacificar les rondes en el seu pas per davant de les zones que estan més densament habitades.
12: Un cop enllestit aquest túnel, l'alcalde s'ha compromès a cobrir el tram de la Ronda de Dalt que passa per davant de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
0: 14-15.
1: El món polític i cultural s'acomiada de Josep Vallverdú, mort als 103 anys. Era una de les figures més importants de la creació literària en català per públic infantil i juvenil. Entre els 300 títols que havia publicat, en destaca el clàssic Rovelló. En les últimes hores l'han recordat polítics com Salvador Illa o també el president del Parlament, Josep Rull, i entitats culturals com Òmnium han recordat que Vallverdú va dedicar la seva vida al català, enriquir i estimar la llengua amb les seves obres i a defensar la llibertat del país. Violeta Martos.
14: Sí, més enllà de la seva extensa obra literària, creada durant 7 dècades de carrera, Vallverdú era reconegut per l'estima i la defensa de Catalunya. N'ha parlat al Món a RAC1 el periodista, escriptor i amic de Vallverdú, Francesc Canosa.
15: Utilitzava aquests conceptes, país, pàtria, ell ve d'aquest concepte, no del concepte territori. Ell és un home educat en el període republicà, empeltat per la Renaixença, per la Mancomunitat. Ell és l'home d'un ideal de país possible.
14: La gran obra de la seva carrera va ser Donar vida al Gorrovelló, el 1968, amb l'editorial La Galera. L'any passat, Vallverdú va entregar la seqüela del clàssic El retorn de Rovelló a l'editorial. N'ha parlat al Món la directora editorial de La Galera, Pema Maimó.
16: L'intel·ligència feta persona i la generositat i aquest positivisme, apropar-se a les coses que estan passant i les ganes de viure. I jo crec que això ho ha tingut fins fa molt pocs mesos.
14: El llibre va marcar diverses generacions, té més de 30 edicions i es pot llegir en castellà, basc, francès, italià i rus. I fins i tot l'any 2000 va fer el salt a la pantalla amb una sèrie de dibuixos animats.
1: I també ha mort als 54 anys Joan Roca, el baixista dels Antònia Font.
17: Tu i jo som dos amants perfectes, per alienes circumstàncies separats.
1: La seva mort és un cop dur per la música en català. Antònia Font va néixer a Mallorca el 1997 amb Pau de Bon, Pere de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere Estrelles. Al cap de pocs mesos, Joan Roca va substituir el baixista i va incorporar-se al grup, que va consolidar definitivament la seva formació. Roca mantenia un perfil discret, però va participar a tots els discos d'Antònia Font, com A Rússia, Alegria, Lamparetes o Vostè és aquí. El 2013, el grup balear va anunciar que es dissolia per apostar pels projectes personals dels seus integrants, però uns anys després, el 2013, 2021 van tornar als escenaris amb diversos concerts. De fet, aquest dissabte hi havia organitzat un concert al Movofest a Mallorca. De moment, ni el grup ni els organitzadors s'han pronunciat sobre si mantindran l'espectacle. I a Barcelona ja s'ha anunciat qui seran els responsables de donar el tret de sortida a la Mercè. Ho faran dos membres de la família que regenta el celler Gelida, un negoci centenari del barri de Sants. Antoni i Meritxell Falgueres s'encarregaran del pregó de la festa, que per primer cop arribarà a tots els districtes de la ciutat. La Mercè començarà el 23 de setembre i s'allargarà fins al 27. Ona Pardo.
3: Encara queden dos mesos per l'inici de la Mercè i Barcelona ja ho comença a tenir tot preparat. Amb Xangai com a convidada d'honor, per primera vegada els quatre districtes de la capital catalana s'ompliran de dragons, circ i dansa xinesa. La Festa Major de Barcelona, però, començarà amb el pregó de la família del celler Gelida, un negoci amb 131 anys d'història que se centra en els vins i escumosos, especialment els catalans. El pregoner, Antoni Falgueres, ha aprofitat per reivindicar les botigues de barri.
18: Barcelona s'ha transformat en un gran comerç a cel obert i que el tenim de mantenir. Jo a vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al front d'un negoci familiar.
3: Durant la Mercè també es farà el tradicional piromusical, que de manera extraordinària es traslladarà a la platja del Bocatell. Tot això amb un nou cartell. Aquest any l'ha fet l'artista visual Cinta Vidal, que ha dibuixat Barcelona des de mirades i perspectives diferents. L'ha plasmat en un mural que a partir de demà estarà a la biblioteca Paco Candela, a la Marina.
1: 4 minuts i arribarem a 2:15. Obrim l'agenda cultural a Manresa, on la Fira Mediterrània ja ha anunciat tota la programació.
19: Aquest any parlem de fira participativa amb la voluntat, doncs, d'estimular una participació.
1: Del 15 al 18 d'octubre es podran veure 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular. El director de la fira, Jordi Foses, ha explicat que volen que aquesta edició sigui més participativa que mai.
19: Aquest any parlem de fira participativa amb la voluntat, doncs, d'estimular una participació activa a la cultura popular, cantar, ballar, tocar, no? En aquesta idea, doncs, que professionals, programadors que busquen concerts i espectacles a la fira també es puguin emportar als seus municipis idees, contextes, doncs, de participació ciutadana.
1: L'espectacle que inaugurarà la Mediterrània serà Terra de Guapes, un homenatge a la cultura valenciana amb Sandra Montfort.
20: Jo t'estime, València, orgullosa de la nostra gent. Som un exemple de poble i de l'oue.
1: I entre els noms més destacats també hi ha Judit Nederman amb el trio Fortuny.
21: Tinc un poble mariner on flors i pescadors naveguen junts en una rumba.
1: O les anxovetes.
22: Ai, Tània formosa, que passa rumbosa un llavi vermell.
1: L'últim espectacle del festival serà De Costumari, una proposta que juntarà diversos esbarts de Catalunya sobre un mateix escenari. A banda d'aquests concerts que es faran d'aquí uns mesos, també repassem els d'aquesta nit a Barcelona. Avui hi actua Chayanne.

0: El porto-riqueny desembarcarà al Palau Sant Jordi amb la gira Bailemos Otra Vez Tour. I al Bars Festival hi arriba l'argentina María Becerra. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo, aunque cuando hay quien te me decís amiguita, sé que tú... Va ser qui va cantar l'himne del seu país a la final del Mundial de Futbol. Avui serà el poble espanyol a 9:45 de la nit. I a la mateixa hora començarà el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. I la pluja es va secar i els núvols es van obrir en un instant. El cantautor serà aquesta nit al Festival Grec amb cançons com aquesta i la pluja es va secar. I mentrestant avui també torna a actuar a Barcelona la Maria Hein. A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol. La cantant de les Balears tocarà la terrassa del Museu d'Història de Catalunya en una nova edició de les Nits d'Estiu. I el temps.
1: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: La calor afluixa molt poc aquest dimecres, abans d'un nou repunt de cara a demà, Nil Ferrés.
2: Exacte, avui encara tindrem valors de 38 o 39 graus a ponent, també entre 34 i 36 a l'interior, i a la costa, doncs, seguirem amb xafogó. Al llarg de la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, també al massís del Port, i no descartem, doncs, que es pugui produir algun ruixat molt local, també acompanyat de fang per la gran quantitat de pols sahariana que encara tenim a l'atmosfera. De cara a demà, la calor es tornarà a intensificar, tornarem a veure aquests valors de fins a 41 o 42 graus al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i de cara al cap de setmana sembla que es va confirmant que les temperatures baixarien i tindríem valors, doncs, més propers als que tocaria per l'època.
3: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: 14:15 amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
0: Ara és el torn dels esports amb un matí d'anuncis importants a Can Barça, Albert.
5: Sí, sobretot dos, un per l'equip de bàsquet i l'altre pel femení de futbol. En el cas del bàsquet, amb l'oficialització del nou entrenador, el nom avançat per RAC1 al seu dia, Alexander Sekulic, i en el cas del femení, amb el primer reforç per la temporada que ve, una jugadora de futur important, la central neerlandesa René Van Asten. De seguida en donem més detalls i els coneixem una mica més, però abans actualitzem també com tenim avui l'etapa del Tour de França, perquè si bé no és una etapa de tanta muntanya com les que tindrem els pròxims dies com a traca final d'aquesta edició, la d'avui, l'etapa número 17, sí que en té una primera part complicada i és precisament per on passen ara mateix els ciclistes. Roger Jofre, bon dia.
6: Bon dia, sí, ara mateix, a falta de 134 quilòmetres, els ciclistes ja han passat els dos primers ports de quarta categoria i afronten el tercer port de la jornada, el Col de Pré, que és de tercera categoria. Tot el pilot va junt al capdavant de la carrera, amb el mallot groc Tadej Pogacar i els seus principals perseguidors Remco Evenepoel i Isaac del Toro.
5: Gràcies, Roger. Més tard hi tornem. Fins però ara, 2:32, parlem de bàsquet. This is Moscow. This is Moscow Goal. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich. Perquè feia temps que se'n parlava, feia temps que l'esperàvem, i per fi avui, a 22 de juliol, el Barça ja té el seu nou director d'orquestra. Es tracta del tècnic eslové Alexander Sekulic, que s'ha convertit oficialment avui, aquest matí, en nou entrenador blaugrana per les dues pròximes temporades, tal com ja va avançar en Dani Aguilar aquí a RAC1. Gemma Montero, bon dia.
7: Bon dia. Sekulic, que també és seleccionador del seu país, substitueix el càrrec a Xavi Pasqual, que, com sabeu, va decidir acceptar l'oferta de

0: del Zenit i a l'abril d'aquest mateix any va acceptar una oferta per dirigir al Dubai. Paral·lelament, Sekulić ha dirigit la selecció eslovena des del 2020, amb la que ha aconseguit el bitllet per primera vegada en la seva història per uns Jocs Olímpics, els de Tòquio 2020, en els quals Eslovènia va ser quarta. Anteriorment va ser l'entrenador assistent eslové campió de l'Eurobàsquet 2017.
1: L'arribada d'Alexander Sekulić a la banqueta del Barça de bàsquet, que volem dimensionar una mica més amb un dels nostres experts de la casa en el món de la cistella, l'analista i comentarista dels partits de bàsquet a RAC1, en Jordi Colomer.
2: La tempesta constant que és el Barça Bàsquet des de l'allò de Jessica Vicius té des d'avui nou capità, Alexander Sekulić, el cinquè entrenador en 5 anys, xifra significativa. I com la resta de la planificació, porta el segell de Xavi Pujol. Ell aposta per perfils amb poca o cap experiència de seva Eurolliga i amb ganes de créixer. Sekulić precisament acostuma a ser sinònim de creixement i de projectes que volen anar més, com la selecció d'Eslovènia o breu pas per Dubai, que ara és la nova seu de Xavi Pascual i on va guanyar la Lliga Adriàtica. Des del Barça diuen que volen un equip emmirallat amb el València, agressiu en defensa, d'atacs ràpids i divertit de veure. És la missió de Sekulić, de qui destaca en el tracte proper al jugador, i que haurà de batallar contra equips més rics a Europa. Competir en Euroliga SB no és fàcil, com no ho és res darrerament a la secció blaugrana. Descartar Calviati, Sekulić és l'aposta per créixer. El següent pas és acabar de perfilar la plantilla i resoldre el cas Senghelia. Sort i encerts.
1: Sí, gràcies, Cola. Una plantilla molt diferent, a més, a la que va tenir Xavi Pascual la temporada passada. De fet, en Roger, Sekulić en tindrà més de nous que no pas que continuen.
3: Sí, la plantilla ara mateix compta amb 11 jugadors, només 5 dels quals formaven part de la plantilla la temporada passada i mantenen el contracte. A la posició de base, Sekulić tindrà a la seva disposició dues noves incorporacions, Justin Robinson i Umoja Gibson, que compartiran posició amb Juan Núñez, mentre que el perímetre es completa amb 3 escortes, Panther, Brizuela i Agustín Ubal, l'única cara nova. L'últim fitxatge de l'equip, que es va fer oficial tot just ahir, és el de Stanley Umidi, que és el primer aler que arriba i que compartirà posició amb Joel el Parra, que ha renovat fins al 2030. Per la seva banda, Oliver Nkamua arriba com a aler pivot, lloc on hi ha la incògnita de Toko Sengelia, i de moment l'únic pivot és Josh Nivo. El setè fitxatge en arribar també hauria de ser un 5, el polonès Oleg Balcherowski, que ja ha pactat la seva sortida de l'Unicaja.
1: I ja que hi som, i per tancar amb aquest bloc de bàsquet, també és d'aquest matí la llista del seleccionador espanyol Chus Mateo per la segona fase de classificació pel Mundial del 2027.
3: Sí, la selecció espanyola inicia a finals d'agost la fase decisiva, i només els 3 primers més de cada grup aniran a Qatar l'any vinent. El pròxim 28 d'agost jugaran a Saragossa contra Portugal i el dia 31 a Atenes contra Grècia. Entre els convocats destaquen dos blaugranes, Joel Parra i Darío Brizuela, mentre que Parra és l'únic català. Willy Hernán Gómez, que ha marxat del Barça aquest estiu, també està entre els 15 seleccionats. La convocatòria, però, serà especial sobretot pels debutants Adai Mara i Baba Miller, tots dos jugadors de l'NBA.
4: A RAC1, 14-15.
1: Tot això pel que fa al Barça, el Barça de bàsquet, però al marge d'això, i tal com dèiem a l'inici, avui el Barça com a club ha fet un altre anunci important, i és pel futbol, és pel femení, és la jove promesa René Van Asten per l'equip blaugrana. Van Asten, que arriba procedent de l'Ajax, amb només 19 anys, i aquí el club blaugrana, de fet, ja ha presentat aquest migdia, fa només uns minuts. Per això podem marxar cap a les instal·lacions del Camp Nou, on hi tenim l'Àlex Pintanel. Bon dia, Àlex.
5: Bon dia, Bassas.
1: El seu fitxatge es tracta clarament d'una aposta de futur.
5: Sí, i ve a substituir la baixa de Mapi León, a l'eix de la defensa blaugrana, amb 19 anys. Van Asten ja ha debutat amb la selecció holandesa absoluta, va ser el passat mes d'abril, i a més ho va fer amb gol i jugant els 90 minuts davant França. La central ha firmat per les 4 pròximes temporades fins al 30 de juny de 2030. Com deies fa pocs minuts, atès als mitjans de comunicació, a l'oficina comercial de l'Spotify Camp Nou, tot just després de signar el nou contracte. Ha dit Van Asten que és un orgull i un honor fitxar pel Barça i que el cor li bategava molt ràpid quan va saber de l'interès del conjunt blaugrana.
6: When I heard Barça had interest, my heart started beating faster. I was so happy, so excited, and yeah, besides other clubs, the conversations with the club, with the people, I felt immediately like this is the next step. It's like so warm. They were so also happy, excited for me, and just immediately had the connection, was feeling their excitement, so that made the choice with all the other things that was made me the choice I decided.
5: explicava que era

0: el següent pas a seguir. També explicava que va tenir molt bona connexió amb totes les persones amb les que va parlar dintre del club i que, per tant, doncs, està ja gesta per començar a competir. Per cert, el Barça femení que comença dilluns la pretemporada. La defensa a terra Barcelona amb la màxima ambició i amb l'objectiu de guanyar el màxim de títols possibles.
1: Quan vaig saber que el Barça estava interessat en mi, el meu cor es va accelerar d'immediat. Estava molt contenta i molt emocionada. De fet, quan vaig parlar amb el club, amb la seva... L'any passat van guanyar tots els trofeus. Espero portar i aconseguir tots els títols. Tots els títols importants en els que pensem sempre, la Lliga, la Champions, i bé, també espero gaudir molt amb aquest equip.
0: Els reptes d'aquesta jove futbolista, que es defineix com a una central intensa i agressiva i amb bon toc de pilota. René Van Asten es converteix en el primer reforç del Barça femení 26-27 després de les sortides d'Alexia Onabadia, Mapi León i Salma Parayolo. A més, aquest estiu el Barça ha renovat a Pere Romeu i Graham Hansen fins al 2028.
2: Doncs en versió original i també doblada hem pogut escoltar la neerlandesa Van Asten fa només uns instants, insistim, parlant ja com a jugadora del Barça, com a futbolista del Barça, des de les instal·lacions del Camp Nou. I Àlex, també, ja que tenim per aquí femení al marge, demà, en principi, s'espera una nova presentació, en aquest cas, i veurem si aquesta vegada ja va de debò per l'equip masculí, la de Karim Adeyemi.
0: Sí, el club treballa amb aquesta idea, la de presentar l'extrem alemany dijous al migdia, abans però s'ha de fer oficial. Des del club esperen poder anunciar-ho entre aquesta tarda o com a molt tard, a primera hora de demà, un fitxatge que s'ha endarrerit per temes burocràtics. De fet, tot just fa una setmana que Adeyemi va aterrar a Barcelona, dijous passat ja va firmar la seva part del contracte després de superar amb èxit la revisió mèdica i fins i tot divendres passat va anar a la ciutat esportiva a saludar Flick i també els seus nous companys. Ens consta RAC1, que aquests dies també ha estat a la ciutat esportiva començant a treballar en solitari.
2: Bé, uns que arriben i altres que poden marxar, com per exemple Ferran Torres. Obrim també aquesta carpeta, si et sembla, perquè el seu gol a la final del Mundial han fet entrar la carpeta Ferran i el seu futur en una nova dimensió.
0: Sí, de fet, cada cop són més les veus que el situen fora del club blaugrana. En qualsevol cas, la postura del Barça és força clara en aquest sentit i en els pròxims dies es reunirà amb el seu entorn per oferir-li la renovació. Això sí, dintre de l'escala salarial del club i sense estirar més el braç que la màniga per un assumpte de fair play, la renovació es donaria un cop acabés el mercat de fitxatges, per tant, a partir del mes de setembre. El club, tot i no tenir constància de l'interès del PSG, tampoc és aliè aquest interès que desperta Ferran i, tot i no haver rebut cap oferta formal, sap que l'entorn del futbolista sí ha rebut propostes d'altres clubs d'Europa. En el tema PSG, Luis Enrique és una persona fonamental amb qui ja ha parlat Ferran en les últimes setmanes. De l'interès del Madrid, en el davanter, que va publicar ahir l'equip, de moment, insistim, de moment, de gent propera al futbolista, ha deixat entreveure a RAC1 que no en saben res de res. Un Ferran que també ha estat notícia en les darreres hores, però per un motiu que no té res a veure amb el seu futur ni amb el gol de l'altre dia a Nova Jersey. Ahir l'artista TV Boy va fer un mural al barri de Gràcia, un manatge en el de Foios. Sí, es tracta d'una imatge en què se'l veu amb la samarreta de la selecció espanyola fent-li un petó a la Copa del Món. Doncs bé, hores després, aquest mural va aparèixer tapat amb pintura blanca i un escrit demanant seleccions catalanes, i aquest mateix matí els serveis de neteja de l'Ajuntament de Barcelona han netejat la paret i l'han pintat de negre.
2: Total, que el mural de Ferran Torres a Barcelona amb aquesta Copa del Món no ha durat ni 24 hores aquí a la capital catalana. Ja que hi som, també del cas Julián, alguna novetat?
0: Doncs mira, que el Barça continua treballant i pressionant per poder fitxar-lo. És l'aposta de Deco i Flick. El tècnic alemany, ja ho hem explicat aquí força vegades, vol comptar amb l'Argentí de totes. És l'aposta de Flick per la davantera. I en els pròxims dies el club tornarà a l'atac, tenint en compte, això sí, que Laporta ja va dir fa uns dies i es manté que l'oferta a l'Atlético de Madrid té data de caducitat i aquesta és a finals de juliol. El mateix Laporta agafarà les regnes del cas Julián un cop ja tornat del Mundial, i a partir d'aquí el Barça també està pendent d'un possible nou moviment de Julián Álvarez. De moment, segons apunten des de Madrid, el jugador, tot i estar citat el 10 d'agost, no es descarta que pugui declarar-se en rebel·lia, insistim, segons apunten des de la capital, però Julián podria moure fitxa abans.
2: Perfecte, Àlex, doncs si no hi ha res més ho deixem aquí. Gràcies i bon dia.
0: Adeu, bon dia.
2: Això sí, encara al Barça hi afegim un altre nom propi, el de Gavi, homenatjat ahir a la seva terra natal després de guanyar precisament aquest Mundial amb Espanya. I allà va parlar dels incidents en els que es va veure involucrat al final del partit, en els últims instants de la final, amb alguns futbolistes argentins. Xavi Morlans, bon dia.
3: Hola, Albert, bon dia. Sí, conjuntament amb Fabián, Gavi va rebre homenatge ahir a Los Palacios i Villafranca, al seu poble d'origen. Els dos campions del món van tornar a casa per compartir amb els seus una celebració carregada de simbolisme i una tradició molt particular, rebre el seu pes en tomàquets, que és un dels productes més representatius del municipi andalús. En el cas de Gavi va rebre 68 quilos de tomàquets i Fabián, per la seva banda, en va rebre 84. Acompanyats per les seves famílies i per un altre referent del futbol espanyol, nascut també a Los Palacios, Jesús Navas, els dos internacionals van ser rebuts a l'Ajuntament entre aplaudiments i el reconeixement d'un poble que presumeix d'haver vist néixer tres campions del món, una circumstància pràcticament única per a una localitat de poc més de 38.000 habitants. I com dius, Gavi també va parlar sobre la polèmica que es va viure un cop acabada la final, quan Nahuel Molina va donar un cop de puny a Rodri, que va desencadenar una baralla on Paredes va agredir a Eric García i al mateix Gavi. Tot i això, el Blaugrana ha volgut llevar importància de l'assumpte.
4: No, la verdad, te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre el fútbol.
3: I justament Leandro Paredes ahir mateix es va incorporar ja a la dinàmica del Boca Juniors entrenant amb els seus companys. Això, ja que el calendari de la Lliga Argentina, com el de la resta de lligues sud-americanes, és diferent de l'europeu i la competició no s'ha aturat durant la celebració de la Copa del Món. De fet, s'espera que el jugador argentí pugui tenir minuts en el partit de Lliga que jugarà l'equip Xeneize aquest mateix divendres.
2: I amb tu mateix, Xavi, sense deixar el futbol de seleccions, ahir ja parlàvem de la possibilitat que Pep Guardiola pugui agafar algun combinat nacional ara que ja ha deixat de ser l'entrenador del Manchester City. Doncs bé, justament avui tenim la confirmació oficial que Itàlia ja s'ha reunit amb ell per convèncer-lo.
3: Sí, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malago, ha confirmat en una entrevista pública d'avui en un podcast italià anomenat Cora Media que els contactes amb Guardiola són un fet i ha afirmat que pel tècnic català la federació podria arribar a fer una excepció.
5: Per començar a parlar, primer de tot hem de parlar d'aspectes financers i pressupostaris on a curt i mitjà termini dir que cal estrenyer-se el cinturó és quedar-se curt. Però hi ha excepcions que es poden referir, per exemple, al nom que tant s'ha repetit aquests dies. No hi ha garantia que es concreti, però continuo creient que es va fer el correcte, que era important obrir un diàleg i mantenir-lo viu. No es tracta pas d'una falta de respecte envers els altres actors involucrats en absolut.
6: Mancanza di rispetto riguardo nei confronti di altri soggetti.
3: A banda d'això, Malago ha afirmat que Guardiola, Mancini i Pirlo, tres noms que han sonat molt en els últims dies per la banqueta italiana, no són els únics tres entrenadors amb qui s'ha reunit la federació i que hi ha altres opcions que també estan damunt la taula i que s'estan treballant. Això sí, aquesta possible arribada de Guardiola a la banqueta italiana sembla que no agrada a tothom, ja que, segons algunes informacions de diferents mitjans italians, Luciano Buonfiglio, president del Comitè Olímpic Nacional Italià, hauria demanat que el nou seleccionador fos nascut a Itàlia. Tot també s'apunta en aquestes informacions que aquesta petició no hauria canviat el pla de ruta marcat des de la federació.
7: 14-15.
2: I tornant al futbol de clubs, 2:47 a la pretemporada, que ja estan fent aquests dies la majoria d'equips. Hem de parlar de l'Espanyol, que hi va deixar bones sensacions en el seu segon amistós i que ha servit, Gemma, per tancar l'estada que ha fet aquests dies a Navata.
8: Sí, una golejada per 4-0 davant el Pau, rival de la segona divisió francesa, que clarament es va veure superat per l'equip de Manolo González. Aquest amistós que es va jugar per a la de Bauza va marcar el primer gol al minut 4. Quique en va fer el segon de cap poc abans del descans i a la segona part Cabrera també de cap rematant un córner centrat per Calatrava, un dels nous jugadors, i Marcos Fernández també de cap a centrar a Dolan van arrodonir aquest 4-0. Rafa Bauza suma dos gols a la pretemporada, recordem que també va marcar dissabte al camp de l'Olot.
9: Bueno, a nivel personal estoy muy contento. De cara a portería, pues me están entrando, por suerte, que era un aspecto a mejorar. Así que nada, Manolo me dice que siga llegando al área, viendo portería, y nada, así que contento.
8: Bauzà, doncs, que està fent mèrits per quedar-se al primer equip blanc i blau després de jugar cedit la temporada passada al Mirandés.
9: Aquest any m'ha ajudat a créixer com a jugador, però bueno, toca estar centrat en la pretemporada i seguir creixent sempre. Jo estic amb moltes ganes, però avui estar aquí, això és com la meva casa, i estic molt content d'estar aquí, així que tot el que estigui a la meva mà ho faré possible per poder quedar-me aquí.
8: Amb aquest partit, l'Espanyol posa punt final a aquesta estada de pretemporada navata que ha durat una setmana. El pròxim partit de l'Espanyol serà dissabte contra el Sabadell a 11:15 del matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. D'altra banda, els seguidors pericos ja poden comprar les entrades de les quatre primeres jornades de Lliga que es disputen a casa. La primera jornada és la de l'Espanyol contra el Llevant, que serà diumenge 16 d'agost a 8:15 de la tarda. També per la segona, que és l'Espanyol Real Madrid, en aquest cas dissabte 22 d'agost a 10:15 del vespre, i també es poden comprar les entrades pels següents dos partits que encara no tenen data i hora fixada, que són l'Espanyol Sevilla, que jugarà el 5 o 6 de setembre, i l'Espanyol Elx, que es disputarà el 19 o 20 de setembre. Els socis i els abonats tenen un 10% de descompte en la compra d'entrades addicionals.
2: I avui serà torn també pel Girona, que jugarà el seu segon test també de pretemporada avui al camp de l'Olot. Allà hi serà en Pau Bombardó. Bon dia, Pau.
10: Bon dia, Bassa. Sí, els de Quique Álvarez tornen a Olot per disputar el que ja s'ha convertit en un clàssic de la pretemporada gironina. Serà el quart estiu consecutiu que s'enfronten aquests dos equips i, de moment, els blanquivermells encara no hi han perdut mai. Això sí, d'aquestes quatre serà la primera vegada que visiten el Municipal d'Olot com a equip de segona divisió. Pel Girona, aquest partit arriba després de l'empat a 0 a l'amistós contra l'Alcatsià, on van debutar les noves incorporacions, i Quique Álvarez ja va fer les primeres proves de cara a l'inici de la temporada. La convocatòria per aquest partit serà la mateixa que l'anterior, i seran els jugadors del primer equip, inclòs Sigrankov, que ja s'ha reincorporat al grup, i completaran la convocatòria els joves del filial, que Quique Álvarez coneix molt bé i que ja van mostrar alguns motius per quedar-se al primer equip. Tot plegat en un partit que no serà l'últim en terres garrotxines, perquè el Girona també rebrà aquest dissabte l'Alavés per finalitzar, llavors sí, l'estada a la Vall d'en Bas.
2: Gràcies, Pau. T'escoltem aquesta tarda vespre. Dit això, Roger, repassem què més ens falta per saber en el món del futbol, sobretot en clau de mercat.
3: El Chelsea ha fitxat a Morgan Rogers, procedent de l'Aston Villa, a canvi de 137 milions d'euros. Amb aquesta operació s'ha convertit en el fitxatge més car dels Blues, el segon més car de la Premier League i el quart més car de la història del futbol. El migcampista ofensiu anglès ha signat un contracte amb l'equip dirigit per Xavi Alonso fins al juny del 2032. Moviments també al futbol femení. La portera Misa Rodríguez fitxa per l'Arsenal després d'acabar contracte amb el Real Madrid. La capitana canària va arribar a l'equip amb 21 anys i marxa sent la jugadora que més partits ha disputat en la història del club, amb un total de 215 després de 6 temporades. I més sortides de l'equip blanc, perquè Alba Redondo és nova jugadora de la Juventus de Turí per una xifra inferior als 150.000 euros. La manxega posa punt i final a dues temporades al Madrid, on ha anotat 30 gols i ha repartit 6 assistències en 80 partits. I fora del mercat, aquesta tarda es continuen disputant partits amistosos. El València s'enfronta a l'Aldenc a les 7 i l'Atlètic Club a 8:15 al Sestao. Tancarà la jornada al Getafe a les 9, que es veurà les cares amb el Tenerife.
11: I una cançó!
12: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
2: Per reobrir la pàgina poliesportiva del dia, volem saber com tenim aquesta 17a etapa, que, com comentàvem a l'inici, tenia una primera part més exigent, preludi de la traca final que viurem en aquests últims dies de la prova, Roger.
3: Sí, avui els ciclistes s'enfronten a una etapa de 174 quilòmetres entre Chambéry i Boiron, amb una primera meitat trencacames amb tres ports de quarta categoria i un de tercera, i un perfil més pla a la segona. En principi, una bona oportunitat pels esprintadors, però també és un bon terreny per les escapades. Ara mateix, a falta de 121 quilòmetres, els ciclistes afronten el tercer port de la jornada, el Col de Preux. Tenim tot el pilot junt al capdavant de la cursa, on hi ha el mallot groc Pogacar. Tot plegat després que ahir Remco Evenepoel s'imposés a l'única contrarellotge individual del Tour. La d'ahir va ser la segona victòria d'etapa del belga de Red Bull i han estat consecutives, perquè recordem que també va guanyar l'etapa de muntanya de diumenge. Evenepoel va aconseguir retallar 28 segons a l'eslovet Tadej Pogacar, però diu que no compta poder disputar-li el Tour.
13: Només estic centrat en mi mateix.
11: mateix. Ell està en camí de guanyar el cinquè Tour de França i ja és fantàstic poder estar una mica a prop d'ell. És un honor poder córrer amb ell perquè és, si no el millor, un dels millors de la història i per mi és un gran pas endavant poder estar al seu voltant. I miro d'aprendre'n molt. Ja ho he dit, és un honor córrer contra ell.
13: Yeah, like I said, it's an honor to race against him.
14: De moment, el belga està a 4 minuts i 32 segons del mallot groc Pogacar, mentre que Isaac del Toro tanca el podi de la General a 6.51, tot plegat a l'espera del que passi a l'etapa d'avui. A partir de demà, els ciclistes encadenaran 4 etapes de muntanya que seran decisives abans d'arribar als Camps Elisis aquest diumenge.
12: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
2: Aquesta recta final encara tenim temps per parlar una mica de tennis, perquè està previst que Carlos Alcaraz defensi el títol de l'Open dels Estats Units el mes que ve, Gemma.
8: El murcià forma part de la llista oficial d'inscrits pel quart i últim gran slam de la temporada, que s'ha de disputar a Nova York entre el 30 d'agost i el 13 de setembre. És el primer pas formal cap a la tornada a la competició, després de més de 4 mesos de baixa per una lesió al canell dret. Alcaraz no juga des del 14 d'abril passat, quan es va lesionar en aquella primera ronda del torneig Compte del Godó a Barcelona, tot i que va guanyar aquell partit contra el finlandès Otto Virtanen, després es va veure obligat a abandonar el torneig. El murcià ja ha tornat als entrenaments sobre la pista amb una càrrega de feina molt limitada. D'altra banda, Paula Badosa ha tornat avui, ara mateix, a la competició, al torneig 8 a 250 d'Hamburg contra la polonesa Katarzyna Kawa. De moment en joc els primers compassos d'aquest partit. Badosa s'havia retirat dilluns a la final del torneig de Iasi a Romania.
2: I ara sí, per anar tancant, què més ens falta per saber, Gemma?
8: Doncs que en waterpolo Espanya ha superat Hongria per 8 gols a 7 fa només una estona, als quarts de final de la superfinal de la Copa del Món Femenina. Per tant, ara el combinat espanyol, que ha de jugar a les semifinals contra Rússia. I la pilot Laia Sanz tornarà a la competició a la Baixa Espanya a Aragó, que s'ha disputat el 24 al 26 de juliol a Terol, després de recuperar-se d'una lesió al turmell, i continua també amb la preparació en vista a la pròxima edició del Dakar. Sanz es va operar el mes d'abril del turmell dret per un problema crònic a un tendó.
2: Pràcticament 4 minuts i mig per arribar al punt de les 3 de la tarda. Fem una petita pausa i de seguida ens actualitzem.
15: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar? O fer vida aquí. Tot comença a casa.
16: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
19: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
18: I allò del sorteig?
19: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
20: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
21: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te l'assegurança de salut de línia directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
22: Directament.
21: Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
23: Arriben els dies Sensiba de Conforama, la millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara Sensiba. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
0: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona?
1: Només del 20 al 27 de juliol. Per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta.
0: Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
22: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
22: Truca al 900 903 743.
24: Verisure.
25: El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
26: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
27: El mantenim estable aquí, quiet, va!
26: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
28: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
26: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
29: Primer peu, segona i Castell, carregat!
26: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: anem a matar.
1: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
2: Les 3, actualitzem la informació a aquesta hora. Ho hem sabut fa pocs minuts. Soy i Sumar anuncien un acord per una nova pròrroga dels lloguers que acabin abans de juliol del 2028. La mesura forma part d'un decret que enviaran al Consell de Ministres la setmana que ve. Des de Madrid, Adrià de las Heras.
3: Si ho han confirmat fonts de Sumar a RAC1, el decret inclourà la pròrroga que tant demanaven els ministres del soci minoritari del govern espanyol. Calculen que aquesta mesura beneficiarà 4 milions de persones que en sortiran guanyant. Dimarts que ve l'aprovarà el Consell de Ministres i de cara al setembre l'haurà d'aprovar el Congrés dels Diputats.
2: Encara a Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha fet balanç del curs polític, ha posat la banya en la corrupció que assetja el govern espanyol. El líder del PP situa Pedro Sánchez com a nexe comú de tots els casos de corrupció que es queixen tant el PSOE com la Moncloa.
4: Sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir. Zapatero nunca habría podido influir sin un gobierno capaz de convertir sus gestiones en decisiones. Para encontrar la zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia, la zona cero está en la Moncloa.
2: I a Catalunya, Salvador Illa admet que el govern espanyol incompleix sistemàticament les inversions promeses al país i que això és un problema.
5: Efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Ara jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? Perquè jo, no fa ni 2 anys que soc president, he posat una proposta de solució damunt de la taula. I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport aquest instrument, consorci d'inversions.
2: Unes paraules que ella adreçava a Junts en l'última sessió de control. Aquesta tarda el president compareixerà al Parlament a petició pròpia per explicar el relleu al capdavant de la Conselleria de Drets Socials. I a aquesta hora també hi ha problemes a Rodalies. No circulen trens a les línies R2, R2 Nord i R11 per una incidència a la infraestructura entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Això se suma a la interrupció del servei entre Lleida i la Plana Picamoixons, que des d'ahir està sense funcionament pel robatori de coure. I per acabar-ho de dobar, l'alta velocitat als CGVs entre Barcelona i Girona circulen amb retards. Tècnics de DIF estan treballant a l'estació de la Sagrera per solucionar la incidència. En esports, el Barça femení ja té el primer fitxatge de la temporada, René Van Asten.
6: La central neerlandesa de només 19 anys i procedent de l'Ajax ha signat aquest migdia fins al 2030. El club blaugrana també ha anunciat l'arribada del nou entrenador de l'equip de bàsquet, l'eslové Aleksandar Sekulić, que signa per les pròximes 2 temporades procedent del Dubai. Entre els amistosos del dia destaca el partit que el Girona jugarà aquesta tarda al camp de l'Olot a les 8, i el Tour de França avui es disputa la 17a etapa de 174 quilòmetres entre Chambéry i Boiron, amb 3 ports de quarta categoria i un de tercera.
2: I acabem amb el temps. La calor seguirà sent intensa aquesta tarda i encara anirà més, Nil Ferrés.
7: Sí, aquesta tarda el temps continuarà sent assolellat a la majoria de comarques, amb unes màximes al voltant dels 38-39 graus a l'oest del país, però el Pirineu i el massís del Port van creixent algunes nuvolades que no descartem que en algun moment puguin deixar escapar alguna gota. De cara a demà, la temperatura tornarà a pujar, es podran assolir puntualment els 41 o 42 graus a Ponent, divendres seguiríem amb la mateixa tònica i de cara al cap de setmana sembla que les temperatures tendirien a normalitzar-se.
2: Les 3 i 3 minuts, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer, el control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins, el nou SEM, la Montse Martí.
6: I el tu diràs amb en Xavi Rocamora.
2: El 14-15 torna demà a les 2, ara els taloners al versió RAC1.

0: Marc Bala.
1: I Guillem Estadella.
2: És normal, home.
3: Ho passo de conya.
4: Pues vinga, anem.
0: Molt bona tarda a tothom. Ara mateix passen uns minutets de les 3 perquè som els d'abans de clapés. Som...
5: els de lunes! Oh,
0: yeah! Guillem Estadella i gent que està aquí a aquest xiringuito. Molt bona tarda.
6: Ara, quan puguis una altra capirinha, sisplau.
0: Que no ens passem,
6: t'he de dir que l'estiu, clar, fem això de... Som els abans del clapés, però clar, a partir de les 4 ja no hi ha el clapés.
0: Sí.
6: Clar, que potser això ho hauríem de canviar de cara endavant, no?
0: Què vols que diguem demà?
6: Bueno.
0: Som els que... Som els que... d'abans del que vindrà.
6: Els abans del que vindrà. Bueno, jo crec que ho hem de rumiar.
0: Vale.
6: Demà podem xerrar.
0: Envieu-nos per privat a l'Instagram.
6: Ara, què hem de dir?
0: Què hem de dir?
6: Què hem de dir que no hi és el clapés?
0: @elstaloners_RAC1.
6: Jo et dic una cosa. Tenim una llista aquí en el xiringuito, perquè sí. Portem 3 dies, tercer dia d'estiu, que estem aquí gravant als taloners. No hem pagat encara. No sé si això... Se'n farà càrrec la ràdio, com va?
0: Clar, aquesta pulsareta que ens van donar el primer dia és un... Com es diu? All included.
6: All included.
0: All included.
6: Tot inclòs.
0: VIP.
6: VIP.
0: VIP.
6: VIP. Això vol dir que lo paga otro, no?
0: Sí. No, després això arriba una factura a direcció de RAC1.
6: I ho aproven.
0: Que ara estan de vacances.
6: Clar.
0: I al setembre hi ha un fax amb les 4 despeses que estem fent.
6: Clar, tampoc hi ha tanta despesa.
0: Res, poquet.
6: Pensa que no em demana cap taxi. Vull dir
0: que pensa que tampoc estem cobrant l'estiu.
6: Clar, clar, clar, per això, per això.
0: Ho fem per amor a l'art. Escolteu, ara parlarem d'un tema que és poc estiuenc, però és molt interessant, que és la brama del cérvol.
6: Home, per favor.
0: I després, ho tinc aquí apuntat, que també ho tinc en petit, saps, recordes qui va venir pel Dia Mundial de la Ràdio?
6: Sí, home... Pellicer. Ramon Pellicer.
0: Ramon Pellicer.
6: Quin tio tan guapo, tan atractiu i tan simpàtic.
0: I quina classe.
6: I quina classe. Classe. Sí.
0: Doncs jo crec que això és una mica el que vindrà. Jo crec que ara podem descansar una miqueta.
6: Sí, ai, sí.
0: He de dir que
6: durant la feina.
0: Sí,
6: que...
0: durant la temporada estàvem més frescos.
6: Sí.
0: Que parlin els nostres jo frescos.
6: Ara.
0: Gravats, però frescos, refregir. Ho veiem més entès.
6: Sí.
0: Avui dia 25 de setembre...
6: Home, gran dia, gran dia.
0: És el Dia Mundial dels Farmacèutics.
6: Home, molt bé. Tenim alguna mica amiga farmacèutic, farmacèutica?
0: Des d'aquí, bueno, gent que jo vull trencar una llança a favor d'ells. Jo no crec que facin tan mala lletra com se'ls ha pintat.
6: No, aquests són els metges. Els farmacèutics són qui ha de llegir la lletra.
0: Per això dic que no fan tan mala lletra. Que són els que saben llegir bé la lletra dels
6: metges. A mi m'agrada molt aquell tipus de col·lega que va de farmacèutic, que sempre té la solució per tot. No, un paracetamol i ja està. Ai, un ibuprofeno cada 8 hores i ho tens,
0: eh? Sí, això ho vas alternant.
6: Exacte, sí.
0: Ui, que t'ha sortit a la pell. Ui, això rosa mosqueta.
6: Aloe vera. Aloe vera anirà molt bé. Sí,
0: sí, farmacèutic. Mira, jo hi ha una gent que segueixo que són d'Alcoi, d'una farmàcia que es diu Penedès.
6: Penedès?
0: No sé si el segueixes tu.
6: Són d'Alcoi.
0: Són d'Alcoi. I tenen un TikTok i sempre van penjant... Hi ha molt TikToker farmacèutic, eh?
6: Ah, sí?
0: Sí, sí. I
6: poca feina. Gent...
0: O no, o molta, i llavors volen atraure més clients. Aquesta gent té molts seguidors i fan cançons com aquesta, eh?
7: L'antibiòtic, mi antibiòtic, que em doni l'antibiòtic, per favore, l'antibiòtic, per favore. Macchiato, por favore. Que em doni l'antibiòtic.

0: però és suficient perquè no posen un instrumental, canten per sobre de l'altre, vull dir...
1: Bueno, tampoc critiquem molt, que els taloners tampoc és que siguem aquí els millors cantadors.
0: Bueno, tenim el Salvador Coromina, que ens fot una mica d'autotune i una mica de show.
1: És veritat, i el millor muntatge musical. Escolta, vols que anem a repassar una mica les notícies més destacades d'avui?
0: Vinga, va.
1: Segons el nostre criteri?
2: Bona tarda.
1: Comencem les altres versions del dia parlant de la pujada de preus, més concretament de l'augment de preus en l'alimentació. Segons l'Organització de Consumidors, l'OCU, de mitjana, l'encariment de preus s'apropa al 3% aquest 2025.
3: Aquest augment està per sobre de la pujada que marca l'IPC. El més fort de tot és que els aliments s'han encarit un 34% des del 2019. El cafè, la xocolata, la fruita i els ous són els aliments que més han pujat aquest 2025.
0: No, si al final serà literal que la compra costa un ou, eh?
4: Ah, sí?
1: Cada vegada costa més omplir el cistell de la compra. Bé, els taloners volem saber com viuen i com porten aquesta pujada de preus als consumidors dels supermercats. Per això hem enviat a l'Alba Segarra a la porta d'un súper i aquí comença un reportatge a peu de... Que si quiere bolsa...
0: Bosses. A mi al supermercat em passa una cosa, que jo he comprat aquelles bosses que et donen al supermercat i a mi em fa molta vergonya quan vaig a un altre supermercat amb bosses de l'altre supermercat.
3: Tu tens pocs problemes, realment, a la vida. Sí.
0: Però a mi em fa vergonya, què vols que digui? No?
3: Però tu creus que els...
0: Jo em sento malament. Per mi és com posar les banyes al meu supermercat de confiança.
3: Jo he parlat amb el senyor Roig i m'ha dit que em pots entrar amb la que vulguis al seu, que no l'afecta.
0: En aquell no hi vaig gaire.
3: Això està molt bé.
0: Digues, no hi bloquin.
3: Tu! Jo he anat a varis supermercats. A fora de varis supermercats. No es pot dir marques.
0: No direm marques, no?
3: Ni una marca hi ha en aquest reportatge. Llavors, m'he trobat una parella, que és una cosa que ja m'entendreix a mi. Una parella anant de compres. I a simple vista, una parella de la tercera edat, perquè si no, aquesta hora estan treballant. I a simple vista he pensat, aquests dos saben de què parlo, de la notícia. Estaven super al cas i de l'augment de preus, també.
1: És que es nota, encara que no ho vulguis, ho notes.
3: Clar, hem tingut una... I encara que no ho notis tu, a la teva butxaca, perquè ets ric, també veus que s'han pujat els preus,
1: sí,
3: no? Llavors, hem tingut com una conversa, fins que he vist que hi havia algo que no coneixien i jo els he explicat com millora la seva cistella.
1: Molt bé.
5: Ja fa temps.
3: Ja fa temps. Vostès ho han notat?
5: Sí, clar.
3: En què ho han notat?
5: En tot.
6: La carn ha pujat, el pollastre ha pujat, el peix ha pujat.
5: Sí, tot.
3: Els ous, no, els ous.
5: Els ous.
3: Avui què compraran?
5: Fruita, que falta i...
3: Sobretot és molt important que comprin fruita de Lleida.
5: Veus?
3: No, proximitat no, Lleida.
5: De Lleida. Per què de Lleida?
3: Perquè jo sóc d'allà.
5: Ah, vale.
6: Bueno, nosaltres també comprem molt de Girona, ens agraden les pomes de Girona. Però no, si jo no sóc ni de Girona ni de Lleida, però...
5: Les verdes que són de la poma Golden?
7: Sí.
0: Golden.
5: De Lleida.
3: És de Lleida.
5: Sí.
3: A vegades no són les que més brillen, perquè això és com la ciutat, no? Girona brilla més.
5: La bruta.
3: Tu t'agrada la bruta?
5: Això mateix.
7: La bruta.
3: A mi també m'agrada la bruta, perquè la bruta a vegades dius, fa mal aspecte, però després està boníssima quan te la menges.
5: És dolça, està més dolça, és més bona.
3: Ah, la bruta, és la més dolça.
0: Has tingut trifulca, una mica?
3: Ui, amb aquest home que se'm pego, No, sí.
1: Però és que tu vas defensant aquí a ultrança Lleida sempre on pots. Tu vas al forat i defenses Lleida.
3: Però és que jo crec que no tocava, que em digui, oh, sí, la compro de Girona. Acaba de parlar de Lleida i què voles? Escopir-me la cara, senyor, només falta que faci això. Bueno, mentre siguin de Catalunya, tampoc vull...
1: Ah!
3: Amb Girona. Mai se sap quan pots necessitar algú allà. Total, que he seguit caminant, m'he trobat una altra dona, que, bueno, clar, al barri que estem, aquesta dona, lo de la pujada de preus, amb
0: no,
3: ella...
0: No.
3: Bueno, una cosa és que ho notis, l'altra que t'afecti. Vostè, què ha anat a comprar avui?
8: Mare de Déu, moltes coses.
3: Quants diners ha pujat el tiquet? Molt.
8: Res de carn ni res, i ha pujat molt.
3: I no has comprat res de carn ni frescos?
8: No. No.
3: Què és el que, on han notat més que pugen els preus?
8: Bueno, jo en general és que com que necessito les coses, doncs les compro.
3: Clar.
8: I no ho miro.
3: Clar.
8: Però sé que ha pujat perquè al final de la compra saps que pagues més. Però la veritat és que no em fixo en els preus.
3: Collon, quina sort.
8: Ho necessito.
3: Exacte.
8: El dia que no podré, doncs deixaré de comprar.
3: Clar. Jo necessitaria algun dia menjar carn vermella. Vostè em podria convidar a casa seva, potser.
8: Doncs pues mira, jo em van menjar molta.
3: Quan compra, no es fixa en els preus, però en què es fixa?
8: Si si m'agrada la fruita, si no m'agrada en un lloc, també vaig a un altre, que m'agradi.
3: Clar.
8: I això jo ho tinc claríssim.
3: Si vostè diria que té pelada.
8: Bastant, molt, molt.
1: Angelet,
3: pelada i butxaca.
1: Però que has anat allà a pidular la porteta del súper.
3: És que jo... A vegades penso... Com deu ser menjar un trosset de carn vermella?
0: Bueno, la pots pintar.
3: Però... A vegades rosto algun osset que trobo a la redacció que li ha sobrat al clapés. I recordo el gustet que té la carn.
1: Però si tenies un problema, ens ho podies dir?
0: Però si tu no
3: bueno, perquè ves, la vida no cal tot, tampoc.
0: Però tu no vens de família de granja? No teniu animals? No?
3: Sí, coll, però no els matem naltres.
0: Ah.
3: Jo pensava... Però els meus pares estan molt lluny.
0: Alba, per favor.
3: He de fer un llarg camí i fa molt temps que no és Nadal. Si hi ha algun barceloní que tingui un plat a taula de sobres i vulgui collir una personeta de Lleida...
0: Però, Alba...
3: Vindré neta.
1: Lleidatans, welcome.
0: Vols que obrim el nostre Instagram perquè la gent et convidi a dinar a casa? Això potser és una secció radiofònica, anar a dinar a casa d'algú.
3: I també podria donar el meu telèfon perquè em facin bisos.
0: No, el telèfon, no el donis per la ràdio.
3: Si s'han de fer bisos, jo el dono, eh?
0: No ho fem.
3: Va, total, que he trobat una persona que representa el barceloní més comú. O sigui, he trobat un argentí, vale? I m'ha explicat la seva experiència. Tant per tot arreu, eh?
1: Sí, quina cosa.
3: I m'ha explicat la seva experiència amb la compra catalana.
2: No, generalmente no.
3: No, però és perquè se fija o perquè tiene mucho dinero?
2: Hoy no, particularmente, pero no, no.
3: ¿Hoy no tiene dinero o hoy no se fija?
2: No, hoy no tengo dinero.
3: ¿Y eso por qué?
2: Porque estamos a fin de mes. Me agarras medio recién despierto, entonces... capaz que no sea el mejor para entrevistar en este momento.
3: ¿Y hay algún producto que no compres porque es más car?
2: La carne, generalmente.
3: Ah, amigo.
2: Carne vacuna.
3: Y tú, si no me equivoco, eres argentino.
2: Sí.
3: Qué raro, un argentino en Barcelona. Increíble. ¿Y cómo haces para ser argentino sin comer carne de vaca?
2: No, bueno, yo fui vegetariano como por 4 años. No
3: ¿Un argentino vegetariano?
1: Pues eso es un Pokémon.
3: ¿Es tímido? ¿Te gusta hablar?
2: No.
3: Vale, es que si no, no serías argentino, se quitan el pasaporte.
2: Sí.
3: ¿Y pescado?
2: Un poco, sí, merluza.
3: En català es diu lluç.
2: Diu lluç.
3: A veure, lluç.
2: Lluç.
3: Diguis, hola, a mi m'agrada el lluç.
2: Hola, a mi m'agrada el lluç.
1: Hola, lluç, no?
3: Li agrada el lluç, eh?
1: Però realment has anat a trobar aquí el trèvol de quatre fulles, eh?
3: 100%. Era un argentí que deixava parlar, que escoltava...
0: Està molt bé, n'hi ha d'aquests.
3: Increïble, n'hi ha.
0: N'hi ha.
3: Està trencant l'estereotip.
0: No s'ha de generalitzar mai.
3: Mai a la vida.
1: No, i un català perfecte, eh?
3: Un català increïble.
0: El dia que té aquell lloc Cruselles li... Bueno, mor.
3: Bueno, que aquest... Clar, no, aquest...
2: Dilius.
1: Però ha fet l'esforç, no rieu.
0: Està molt bé.
3: Sí, l'he insultat a la cara i no s'ha enfadat, que això ja és molt. També tinc un altre cas, que és el d'una dona, que ella podria estalviar, perquè esteu veient, no?, que el gran problema per moltes cistelles és la carn fresca,
0: sí.
3: No? Llavors, hem trobat el cas d'una dona que, per culpa del seu fill, ella no pot estalviar amb la seva cistella de compra. Que potser ens dona a pensar una mica si hem de tindre criatures. Què trauràs de la teva cistella de la compra si segueixen pujant els preus?
5: A veure, jo no menjo carn.
3: Bueno, aquí tens molt de guanyat. Ho fas per catalana, en plan per rata, o per ideals polítics?
5: No. Per la meva filosofia...
3: I llavors la carn, que és una cosa que ha pujat moltíssim...
5: Però tinc un fill que menja molta carn.
3: La mare que el va parir, bueno, tu, saps?
5: Sí.
3: No s'han pegat lo bo, eh?
5: No.
3: I ell vol carn.
5: Ell vol proteïna.
3: Bueno, perquè s'està massant al gimnàs o algo per l'estil?
5: Bueno, li agrada.
3: Li agrada la carn. Bueno, li pot agradar la carn o el peix, ell ha triat la carn.
5: I el pollastre.
3: I el bueno, pollastre.
5: Li agrada tot. Tot el que porti proteïna li agrada.
0: Molt bé.
1: Bueno, fort i gran.
3: Sí, però quina barra, no? Que tu hagis triat treure la carn i vingui el fill, però jo vull proteïna.
0: Aquests pues
3: gimbros. Menja llegums.
0: Ara.
1: És gimbros. Un bro, té pinta de bro.
3: Bueno, nois, el carrer no menteix i jo el que veig és que entre l'augment del preu de l'habitatge i l'augment del preu a la cistella de la compra, al final el refrany de a la taula i al llit el primer crit, aquest crit serà desesperació.
1: Mireu, aquesta setmana hem donat la benvinguda a la tardor i això vol dir que, a més de la temporada de bolets, ha començat també la temporada de la brama del cèrvol i, per tant, l'època de parellament.
0: Home, només hi falta allà Carlos Sobera, no? Fent d'anfitrió, uns first dates amb els cèrvols del pal.
1: Doncs mira, no estaria malament.
0: Papi, ¿quieres tener una segunda cita con Rudolf?
3: En aquesta època de l'any... En aquesta època de l'any, els mascles emeten un so greu i potent conegut com la brama. La brama. Per marcar territori i atraure les femelles.
0: Està molt bé.
3: Pobres femelles.
1: Mireu, un equip de TV3 InfoCat 324 Info s'ha desplaçat fins a la brama... Sí, que hi han anat, eh? Hi han anat per veure-ho de prop. He de dir que...
3: Van amb autocar, perquè són molts, no?
1: Sí, sí, ha sigut un èxit i els han tingut a tocar, eh?
4: El guia explica les característiques més rellevants dels cèrvols i la seva brama i, a poc, es va fent de dia. Hem hagut de matinar els que venen de Girona i Sal. Encara ho han hagut de fer més, però l'experiència ha valgut la pena, perquè escoltar com bramen els cèrvols no té preu. Sentir-los bramar, els hem sentit. Veure'ls ja ha costat més.
0: Oh! Però què és això?
3: Ulla, ulla!
7: Jo no veig res. Els he sentit, però no els veig. Oh, costa pensar que veuríem allà el gran mascle. De ui, moment ui. Encara estem buscant.
4: I mentre uns continuaven amb els binocles, altres han desistit i han agafat el cistell. Que la tardor és època de brama, però sobretot de bolets.
0: Ai, ai, ai.
3: La dona que diu, esperava veure un gran mascle, senyora, potser s'ha confós.
0: Sí, potser no era el seu reportatge.
3: No.
1: Busqueu una altra cosa, senyora.
3: Exacte.
1: Escolteu, ja que no TV3 no ha vist cèrvols, jo m'he proposat aconseguir sentir la brama al programa i aquí comença un reportatge d'investigació a peu de mascles que criden per follar.
9: Te portas mal, te voy a dar uno por la derecha y otro por la izquierda.
1: En recerca i he trobat Bramacadí. Bramacadí,
0: que és un conjur de Harry Potter.
1: És una empresa que el que ofereix són experiències per viure de prop aquest espectacular fenomen de la natura,
0: sí.
1: Que és el d'observar, sense interferir en la seva, diguéssim, el seu dia a dia, la brama i veure els cèrvols per allà. Jo he fet, doncs, i he trucat perquè no m'he pogut desplaçar. He de dir que l'home, en comptes de venir del mico, jo crec que potser venim del cèrvol, eh?
10: Bona tarda.
1: Bones, que és aquí la brama del cèrvol.
10: És aquí, us atenen Salvador Puigmartí.
1: Escolta, que estan bramant molt aquests dies.
10: Doncs sí, la veritat és que sí, sobretot al matí, primera hora del matí o a partir de les 6 de la tarda.
1: Aquí a RAC1 també tenim els que bramen pel matí i bramen per la tarda i tot el dia, eh?
10: I els que no callen mai, sí, també. Però va, aquí bramen molt bé a RAC1.
1: Entenc que els cèrvols ara estan, el que es diria, com, estan una mica sortits, no?
10: Sí, jo crec que ho has explicat molt bé. Estan una mica sortits. El mascle... doncs mostra el seu comportament així per aparellar-se i intentant doncs defensar el seu harem. Si té un grup de femelles i aleshores brama per imposar i, bueno, el problema ve doncs quan es troben dos mascles, es poden veure baralles... Molt...
1: És trist, sí. Que amb aquesta explicació no sé si estàs parlant de cèrvols o d'homes.
10: Ja, doncs exacte, jo crec que el paral·lelisme és molt interessant. Fins i tot de vegades també quan sents aquests motors de cotxes i motos allò per... Brum, brum, no deixa de ser el... Sí.
1: Aquests més que cèrvols són rucs, aquests, eh?
10: Potser sí.
0: Està molt bé perquè tu has intentat lligar cap aquest senyor també, eh?
1: Molt bo el Salvador, que ha fet el paral·lelisme, sí. Entre la brama del cèrvol i aquests tios que tenen cotxes que fan soroll perquè és la seva brama.
3: Fan soroll com?
1: Brum, brum. És molt mascle, això, eh?
3: Brum.
1: Per atraure les femelles.
8: Pensava sí, que veuríem...
3: Jo em sento superatreta quan sento un cotxe.
8: El gran mascle.
1: I no l'ha vist, senyora. L'ha vist amb el cotxe. Bé, el tema és que tots són paral·lelismes, eh, pel Salva?
10: Com el fet de que només els mascles dels cèrvols porten banyes, que també es pot fer bastanta broma. La veritat és que és un tema molt, molt interessant, sobretot quan...
1: El de les banyes?
10: Quan els explico... Sí, exacte. Sobretot quan els expliques que aquestes banyes es renoven cada any. Que aquelles banyes que poden fer quasi d'un metre, les grans, amb set puntes, doncs cauen com si fos una fulla caduca per tornar a créixer immediatament. O sigui, 3 mesos per posar unes banyes que fan quasi d'un metre.
1: Jo tinc un amic que renova les banyes cada cap de setmana, eh?
10: Ah, no, aquest... aquest el supera, doncs.
1: Ja... És que és aprendre la vida del cèrvol i parlar d'antropologia humana.
0: A veure si van... Bambi realment és un documental.
3: Els hi cauen les banyes.
1: Sí, sí, sí, els tornen a créixer en 3 mesos.
3: Això no passa amb els humans, eh?
1: Escolteu, ara sí que sí ha arribat el moment, diguéssim, més espectacular d'aquesta secció.
0: Estic emocionat, eh?
1: Hem aconseguit la brama.
3: Ai!
1: I podem sentir una brama en directe per telèfon.
0: Ai!
1: Tu, com a experta, em podries reproduir una mica com és aquest so?
10: Home, doncs no ens arrugarem pas. Aquí no hi ha cap cervo que em pugui criticar, perquè, com he dit, sona dinar, però la cosa seria... L'estossec no el fa, no el faig jo, eh?
1: Crec que m'he posat una mica calent, Salvador?
10: Sobre que no estem a prop, doncs.
1: Doncs moltes gràcies per atendre.
10: Una abraçada que fem extensiva a tot l'equip.
1: Vinga, et diré adéu en idioma de cèrvol.
10: M'has deixat mort, fred i sepultat.
0: Mar Val ha decidit que ja no té prou lligar amb dones per telèfon, que ha de lligar també amb homes.
3: I amb cèrvols. O sigui, és capaç de fer un cèrvol només per pavonear davant de l'altre, eh?
1: Perdoneu, però ho ha fet també el Salvador, que m'he posat a la pell d'una cèrvola
0: i
1: he pensat, que sexy. Que sexy, he pensat.
0: Ahir vam parlar prou de mamadetes.
3: Sí, és important fer manteniment de la màquina.
1: Mireu, per anar matant el tema, la frase ja estava inventada. Qui no brama, no mama. Avui aquest tema que teníem ganes de parlar-ne, perquè tots aquells que us agradi viatjar, us portem una nova modalitat, s'anomena el turisme d'escombraries, que s'ha posat de moda sobretot al Baix Penedès entre els municipis de Santa Oliva i Albinyana.
3: El que està passant és que cada municipi té un sistema de recollida d'escombraries diferent. Santa Oliva té... Santa Oliva, però també hi ha dies que és Santa Oliva. No, Santa Oliva té un porta a porta i Albinyana no. Per tant, els veïns de Santa Oliva, que no fan cas d'aquest sistema porta a porta, agafen les seves escombraries i les van a llançar al poble del costat, al Vinyana.
0: Home, doncs jo t'he de dir que he vist contenidors més grans que molts Airbnbs, eh? Vull dir que un contenidor de vidre i cap tota la família.
1: Encara hi viurà tota la família, tens raó. Des dels taloners tenim una solució per aquest problema, i és que hem sabut que s'està creant una ciutat per tota la gent que no recicla, per tota la gent que no vol llançar les escombraries on toca, i és una ciutat que s'anomena Abocador.
0: Abocador?
1: Abocador, ei. Ciutat d'escombraries.
0: Ei! Abocador com Maria... molt bé!
3: Bueno, quin gent!
0: Molt bé! Tant de bo la gent dels Premis Ondas l'estigui escoltant en aquest moment, perquè jo crec que amb aquesta broma ens donen l'Ondas aquest any!
1: Bravo!
0: Bravo!
11: Vamos, chicos! Vámonos!
1: Aquí teniu l'anunci d'Abocador, ciutat d'escombraries, una ciutat apocalíptica.
12: Marranota. Sí, sí, a tu t'ho dic, que l'únic que recicles és els documents Word a la papelera de reciclaje i que quan veus un contenidor groc penses que és una estàtua d'un Minion? Hem inventat una ciutat on no cal reciclar. Vine a viure al paradís de la merda, a Abocador, ciutat d'escombraries.
13: Aquí, l'únic porta a porta que sentim és porta a porta que ja em llenço jo la merda per la finestra.
12: Despreocupa't de saber si has de llançar el plàstic dilluns, el cartró dimarts i les ungles del teu gos l'últim dimecres d'agost.
13: Oh, i molt important, ens estalviem la taxa d'escombraries. Les rates i les paneroles s'ho mengen tot. I si ets al·lèrgic als gats, no pateixis, ja se'ls han menjat les bolses.
12: Reciclar és cosa del passat. Vine a la ciutat del futur.
13: Abocador. Ciutat d'escombraries.
12: Estigues tranquil, no et despertarà el camió de la brossa.
14: Taloners de publicitat. Molt bé.
1: Molt bé.
15: Todos preguntan para cuándo el corredor mediterráneo, pero más allá de la infraestructura está la gestión. Y eso empieza ya, conectando los datos. Por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
16: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
17: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
16: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
18: Propera parada, plaça Lesseps.
19: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
20: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
21: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
22: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
23: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
24: El mantenim estable aquí, quiet, va!
23: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
25: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
23: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
26: Primer peu, segona i Castell, carregat!
23: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Els taloners del versió RAC 1. I a prendre pel sac la digestió.
1: Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i avui ens visita, molta atenció, l'home que va parlar per primera vegada pels micròfons de RAC1. D'això fa poc més de 25 anys, per tant, podem considerar que aquesta persona és història de RAC1.
27: És fort perquè és un contrast molt heavy, perquè ella diferència, és una referència del periodisme, podríem dir.
1: Sí, ja sabem, home, és una referència del periodisme.
27: Referència. Ahí, sí. Va ser el primer en parlar per RAC1 i jo ara mateix estic sent l'últim, eh? I quina diferència.
1: Quina baixada.
27: Quin contrast,
1: fes.
27: Contrastos.
28: No, jo estic realment nerviosa avui perquè jo tinc, si tinc dos referents a TV3, un és ell i l'altre és automàtic. O sigui, per mi són els meus dos homes.
1: Clar, per generació també et toca automàtic. Clar,
28: no, exacte.
1: Sort que ha acabat fent carrera a la tele, perquè si no ens hauríem perdut la seva mirada sensual, el pentinat i tupé impolut i la planta de gentleman. L'heu vist presentant el Teina durant més de 20 anys, ha presentat el mític Entre Línies i l'heu vist presentant també diverses edicions de la Marató. Rebem amb un fortíssim aplaudiment a Ramon Pellicer!
27: Sembla que vingui a presentar un TN. Ah, Ramon, què tal?
1: La teva cadira, allà.
27: És que ets guapo, eh?
29: Més entregat. És fantàstic, això.
1: Deus estar cansat de que la gent et digui que ets més guapo al natural.
28: Eh? Et cosifiquen molt, Ramon. Jo ho penso tot sovint, jo ho faig, també.
29: La veritat és que ja fa temps que vaig descobrir que, en general, la gent havia perdut el criteri.
28: Com la senyora de l'Albiol.
29: Ai, tremendo.
1: Mira, ho dèiem ara a la presentació, Ramon. Clar, la gent et vincula molt amb el TN, amb TV3, però tu vas ser la primera veu que va sonar en aquesta casa. Com vas arribar allà? Vull dir, com era la teva vida?
29: Unes oposicions duríssimes, perquè...
27: Oposicions a RAC1?
29: Clar, estava ple de candidats. Ostres. Qui no voldria ser la primera veu d'una emissora?
27: No, això és veritat. Clar, clar. Si ho pintes així, està bé, clar.
1: Sí, sí. I vas fer un càsting, una prova, o no?
29: No, No, no, és broma.
1: Va sobradíssim, eh?
29: El que passa és que...
1: Com m'han de fer una prova si sóc Ramon Pellicer?
28: Però ho diu tot igual, o sigui, l'humor, tot amb el mateix to. Costarà avui.
29: Jo era a les beceroles del naixement d'aquesta emissora. Abans, de fet, participant a la selecció de la gent que havien de ser després els professionals de RAC1. Imaginant una miqueta com havia de ser la programació, la primera programació de la ràdio. Clar, en aquell context estava en el lloc adequat i oportú per situar-me doncs, molt bé a l'hora de ser la primera veu de l'emissora. Per què? Doncs perquè tenia un programa a punt de posar en marxa, al matí,
1: sí.
29: I a partir d'aquí doncs, van decidir a la direcció doncs, que fos jo qui comencés doncs, posant aquesta primera veu.
1: Ets el Joan Pere de RAC1.
29: Exacte.
1: No? Podríem dir que ets això?
28: Sí, sí.
1: No?
28: De cop?
1: No, perquè Joan Pere va ser la primera persona a aparèixer a TV3, mm-hmm. I tu a RAC1. En aquell moment donàveu un duro per l'emissora? Perquè ara després de més de 25 anys, emissora líder, rècords d'audiència... Però clar, en aquell moment no sé si això ja...

0: que embarqués la diferència, i amb el temps doncs ja s'ha vist i comprovat que ho ha marcat amb escreix.
1: Tu, Ramon, has tornat a escoltar aquella primera vegada, recordo?
0: Sí, la veritat és que sí.
1: Vosaltres voleu recuperar el moment en què Ramon Pellicer inaugura aquesta casa?
2: Sí!
1: Doncs hem fet un treball una mica d'arqueologia. Hem entrat a una sala on hi ha cintes molt antigues. Hem tallat, diguéssim, lianes, arbustos i tot, i hem arribat a la darrera filera i hem trobat aquesta cinta. Sonava així.
3: Hola, molt benvinguts a aquesta emissió inaugural de RAC1, una nova emissora de ràdio privada i en català que tenim el gust, el plaer d'encetar amb vostès.
4: I també ens agradaria molt compartir amb tots
1: Núria
4: vosaltres
1: Ferrer,
4: la mateixa il·lusió que tots els professionals de RAC1 estem vivint en aquests moments, les primeres passes d'aquest nou projecte radiofònic.
3: A partir d'avui comptarem amb vosaltres per fer una ràdio directa que basarem en l'entreteniment, també en l'opinió i en l'informació. Una informació que començarà liderant ben d'hora, a les 6 del matí, la Núria Ferrer.
4: De 6 a 9, i a partir de les 9 i fins a les 11, Ramon Pellicer.
3: Aleshores serà el temps de l'opinió, i des d'aquesta opinió, diguem-ne, una transició.
5: Jo quan t'he vist arribar he pensat, bueno, un pacte amb el diable, però la veu també.
1: Tens la mateixa veu.
5: Idèntica.
3: Sí, perquè he practicat molt.
6: Després tens una veu de pito, no?, quan baixes de l'escenari,
3: sí,
6: treu el micròfon.
1: Ara us ho preníeu amb calma, eh? Trobo el, no?, com molt...
3: Exacte, el sí. Ritme ja s'acceleraria després amb el temps. Ara era sí. Qüestió de mastegar una miqueta les coses per aquesta sensació que aleshores teníem, eh? I ara també tinc. I és que estàvem fent una cosa...
5: Solemne.
6: En el teu dia a dia, Ramon, quan és d'important la ràdio?
3: Vull dir... El meu dia és essencial. Jo em llevo amb la ràdio.
6: O sigui, de 24 hores del dia, quantes hores pots estar escoltant la ràdio?
3: Doncs les escolto sempre durant el matí, mentre esmorzo...
1: De 3 a 4, també, no?
3: Sí, sobretot de 3 a 4. Si em desplaço amb el cotxe, jo el que escolto és sempre la ràdio.
1: Que bo, que bo. És que... Podem preguntar quina emissora?
3: Més d'una.
1: Sí.
5: Hi ha Ramon Pellicer per tothom, aquí, eh?
3: Entre elles, RAC1, òbviament.
1: Molt
3: ara
1: bé.
3: Veníem amb la meva dona escoltant RAC1.
6: Ah, molt bé.
5: Mira, la travessa i el Rocamora, exacte.
1: Escolta, Ramon, trobes a faltar el Tena?
3: No.
1: Oi, mira, no t'ha costat gens, eh?
3: No, gens. No, és que són molts anys, ja, de Tenes i de Telediarios, i de ja prou, ja.
1: Sí, aquesta musiqueta, eh? He sentit la musiqueta i la meva veu, jo ja estic allà...
3: Sí, tant,
5: eh? Jo ja espero, a veure què passa.
1: Què ha passat?
6: No t'has tret un pes informatiu? Entenc que fent altres notícies hi havia una addicció, està enganxat tota l'estona el que passava a l'actualitat, està informat.
5: Sí.
6: Pot ser que ara hagis desconnectat una mica o segueixes igual d'enganxat?
3: Ho he intentat, però no ho acabes d'aconseguir del tot, perquè forma part de la teva manera de ser.
5: Jo l'addicció, sí.
3: Jo sempre estic vinculat a l'actualitat.
5: No, ho diuen, que les addiccions...
3: Sí,
5: no n'agafes
3: sí.
5: Una altra...
3: Sí. Ah, però t'ho prens d'una manera més tranquil·la, això sí, és cert. No hi ha aquella angoixa de dir, ostres, m'he perdut aquest butlletí i ara doncs, no sé què ha passat als últims minuts i això et provoca certa angoixa en la teva feina, perquè cal que estiguis al dia al màxim. Ara continuo seguint els informatius, sobretot, però amb aquell marge de distància de que no és ja imprescindible pel meu dia.
6: Amb una mica de tranquil·la, amb el pijama des de casa, amb calma, no?
3: També, per què no?
6: Tinc un dubte, tu ets de dormir en pijama o en pilota?
1: Però Guillem, ara això que té a veure amb el Dia Mundial de la Ràdio.
6: No, ara m'ha vingut bueno. No, perquè a mi m'agrada... Tu tens xandals? Perquè és que vesteixes molt bé. Tu tens
1: no t'imagino un xandall, tens
3: no.
1: Raó.
3: No?
6: No.
5: Jo podria.
3: Hi ha alguns, doncs, que estan molt, molt ben aconseguits. No? A veure, sí que dormo en pijama.
6: Vale.
3: Sí, de dormir en pijama.
1: No cal entrar aquí ara.
6: No, però és el Dia Mundial de la Ràdio.
3: Blau marí.
5: És que t'hi feia tant amb blau marí.
1: Sí.
5: Pijama, color... Et vols jubilar?
3: No tinc pensat fer-ho immediatament. Ho faré algun dia, tard o d'hora, però de moment continua agradant-me prou la feina com perquè hi continuï enganxat.
5: Bueno, és aquella cosa que quan la feina és una passió, no? Costa molt més. No és feina. Això, vigila,
3: sí, però,
5: eh?
3: Però això s'ha de dir baixet, eh? Perquè...
1: Sí,
5: no,
1: sí. Després costa renegociar, no?
3: Exacte. No cal pagar-li res perquè ja s'ho passa bé.
1: Jo t'he de dir, Ramon, que sort que has fet carrera a la tele, perquè si haguessis seguit a la ràdio ens haguéssim perdut aquesta mirada que saps posar davant de càmera, lladre. Tens una manera molt peculiar de mirar càmera, tu, eh?
3: Sí?
1: Sí.
6: T'està mirant així ara, eh?
1: Sí. No. Amb aquesta caigudeta d'ulls...
5: No, espante.
1: Se sap guapo, eh?
3: A veure...
5: Home, és que si no seria ciego, si no se sap.

0: De veure-hi, i veiem tots, sí. Però mirar és un exercici que implica una voluntat i ja no és tan fàcil saber mirar. De la mateixa manera que de sentir-hi tots hi sentim, però escoltar és aquell fet que està un grau per sobre, no? Doncs en el cas de veure-hi i mirar, també.
1: A mi se m'estan dilatant les pupil·les.
2: Clar, ara tu des de fora dels temes hi ha hagut un canvi. Sí. Com veus aquest nou format des de fora? I també una mica des de dins, però sobretot des de fora... Com veus aquesta evolució dels TNs?
0: Jo crec que és necessari que els TNs tinguin evolució i que s'adaptin en la mesura del possible doncs, a com evoluciona tota la societat, perquè estem al seu servei. A donar cabuda dins dels telenotícies, a maneres d'ensenyar les coses del punt de vista de la imatge que puguin casar perfectament amb les noves tecnologies o amb l'ús que es fa actualment de les xarxes, dels telèfons mòbils, jo crec que és un encert. Tot el que va en aquesta direcció, jo penso que és una bona pensada.
3: I parlant de xarxes, t'hem vist bastant el TikTok fent...
0: El TikTok.
3: Però t'hem vist una mica el TikTok amb la teva filla, no?
0: Bueno, heu vist la meva filla i el que fa la meva filla amb mi. Però a mi no m'hi heu vist com a protagonista. Com a víctima, Com a víctima del TikTok, sí.
2: Exacte. Però és amb consentiment, aquests vídeos?
0: En absolut.
3: Home, hi ha un que jo recordo que em vas notar, que arribaves del TN potser amb el traje i tot encara, sí, sopant i ella gravant-te, i va ser com, home, deixa-la, pobre home, que ve de treballar, una mica de calma.
0: Sí, no, és que és així, sí. La Martina té aquests cops amagats. Però no és una qüestió que em fes gaire gràcia, no? De fet, que no me'n fa encara. No.
2: És un missatge a la teva filla,
1: sí,
2: això,
1: no? Ara mateix. Sí, un missatge des de la ràdio a la teva filla, Martina, prou.
3: No, molt bé.
1: Hem sabut que saps imitar el so de la gualla.
0: Ai, no, això fa molt temps.
1: Sí? I... Va, però no és perd, això. Home, com anar en bicicleta.
2: Que és el Dia Mundial de la Ràdio, Ramon. Va. No. Sí, estem aquí en família, a l'Auditori de la Pedrera.
0: Però és que no sé ni tan sols si era una guatlla, això.
1: Bueno, també t'he de dir que nosaltres tampoc sabrem distingir entre una guatlla, una codorní...
0: Penseu que sabeu on va néixer això?
1: On?
0: Quin és l'origen, la primera vegada que vaig fer aquest so?
3: On?
0: En el programa Tres Senyores i un Senyor. Oh, amb la Susana Griso... entre altres, que és una de les que va proposar-me doncs, que fes...
3: De guatlla?
0: No, fes una cosa diferent, sí. Allò, pensa't una cosa que no hagis fet mai, etc.
1: Sí, en català, t'ho va proposar, ostres.
0: Sí, clar, no, és que en català perfecte.
1: Uau!
0: Sí.
1: Uau!
0: És fort, la Fina Brunet també.
3: Sí que fa de temps, això, eh?
1: Sí.
0: I clar, dius, què he de fer? I va sortir aquesta tonteria.
2: I ara ja maleeixes aquell moment perquè tu recordem ara.
0: Sí, però ara i moltes altres vegades. Sí. Però ja et dic que...
2: No ho has tornat a fer des de llavors?
0: No, jo crec que una de les coses...
3: M'està quedant clar que no vol fer, eh?
2: Sí, no, jo també ho veig, jo també ho veig. Sí.
1: I no apretarem nosaltres a Ramon Pellicer.
0: No. Una de les coses que et permet el temps i la perspectiva és que cada cosa té el seu moment. I aquell va ser el moment guatlla per sortir al pas d'un compromís... I que va fer el seu servei, però ja està amortitzat.
2: No, Quina manera tan elegant d'enviar-nos a pastar fang, no?
1: És com una americana, allò, planxada, que dius perfecte. Sí, no, clar, sí, ja està.
2: Escolta, Ramon, moltes gràcies per passar amb nosaltres el Dia Mundial de la Ràdio. Ens feia molta il·lusió parlar amb aquesta primera veu de l'emissora i compartir aquest temps amb tu. Farem una pausa per la publicitat, però després ve un grup de música, que és dels nostres preferits, que no sabem tu si ets d'aquesta corda o no. Venen els tiets.
0: Ah, sí.
2: Tu ets de tiets o no ets de tiets?
0: Totalment.
3: Sí. Vols fer un bailoteo?
0: No, bailoteo esgarraria una miqueta el moment. Jo crec que el que té és escoltar-los amb molta atenció perquè són uns cracs.
2: Ramon, moltíssimes gràcies. Un aplaudiment pel Ramon Pellicer.
4: Els teloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades. RAC1.
5: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
6: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, Reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Mont Sant Benet, vine a sentir.
7: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
8: Xarxa Hyundai de Barcelona.
9: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
10: Sona bé.
9: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
10: Sona el nou Micra.
9: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno Nissan.
9: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonfric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Propera parada, plaça Lesseps.
14: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
15: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
16: RAC 1.
17: A l'estiu, els 3 essencials d'una dona cookie. Un bano, un folard i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurín. S'ha de ser una mica porca.
18: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
19: RAC 1. Tots som un milió.
20: RAC 1. Tots som un.
21: Els taloners del versió RAC 1. El refugi climàtic de la ràdio.
22: Ens hem cobert de glòria.
2: Va, que hem de fer el repàs de les bífies amb l'Alba Segarra. Alba Segarra, bona tarda de nou.
1: Bona tarda de nou, no?
23: Com si acabés d'arribar, ja t'ho sap, eh?
1: Fresca com una rosa. No, no, no, no enganyarem, no arribem frescos aquesta setmana.
2: No, ha sigut una setmana complicadeta.
1: Molt dura, però començarem per una exclusiva. I és que ahir vam descobrir el nou candidat per presidir el partit de Junts per Catalunya, que és lo de Convergència d'abans, per si algú s'ha perdut. Vale?
2: Que no vos... Siu.
1: Siu. Ara ja no Siu.
23: Era Junts pel Siu, no?
1: Sí, Junts, PDeCAT, després Bonesual, que van tindre més noms que Bonesual. Que no mos ho esperàvem, però coneixem el seu nou candidat.
23: I com pinta aquest futur?
2: Clar, mirem el futur, Sandro, mirem el futur.
24: Bueno, yo, por ejemplo, a ver, de cara al futuro, sobre todo para Cataluña, es bueno.
25: ¿Qué dius ara?
24: Sobre todo en la parte económica.
1: Gasto lo que me pasa por la flor.
24: Sí, porque, por ejemplo, Miriam Noguera, entonces ella tendría que gobernar el país.
23: ¿Cómo?
24: Tendría que gobernar, sobre todo, Cataluña, porque es la que está haciendo que Cataluña otra vez reciba el dinero que se queda el gobierno de Cataluña.
23: Ah, ¿sí? ¿Pero eso es opinión o visión?
24: No, es opinión, no, lo estoy viendo en las cartas también.
2: Las cartas, hombre, a la mano.
24: Entonces, de los políticos que tenemos alrededor nuestra, la única que está consiguiendo esto, como dicen las cartas, es ella, porque es la emperatriz en el tarot.
26: Per tant, y ahora me produt.
23: ¡Ostras!
24: Entonces, para Cataluña, económicamente, es muy bueno este año.
27: Vota Junts per Catalunya.
1: Per si algú no l'havia conegut, aquest és Sandro Rey.
23: Fort, eh?
1: Que ahir vam trucar-lo per saber, perquè clar, aquest 2026 mos ha donat per totes bandes, per saber com evolucionaria en el futur l'any, i resulta que ell va sortir amb un míting polític per Junts per Catalunya. Molt
2: bé. Ja s'està postulant com a candidat.
23: I vam descobrir que el cunyat de Sandro Rey ens escolta.
1: Exacte.
23: Això és màgic, eh?
1: Exacte. Quan li vam preguntar el futur dels taloners, es va basar en que el seu cunyat ens escorte, per dir que aniria, ens escolte, sí, no ens escorte, potser ens escortarà algun dia, també. Bueno, el cas... ha sigut una setmana forta, no ens enganyarem, ha sigut una setmana molt dura i un punt surrealista. Si no, mireu el patchwork de programa que ens va quedar el dimecres.
0: Bon programa 311. És el Dia Mundial dels Mariachis. Si us plau, obrim la porta de l'estudi de RAC1 per rebre els mariachis que ens acompanyen avui al programa.
3: Sé que tendràs que llorar. Com és?
0: Ja, hem de tallar un moment el tema del mariachi, el reprenem després. Aquesta compareixença del director del Servei Català de Trànsit.
4: Quan es recuperi la xarxa ferroviària, deixarà de ser gratuïta la C32.
0: Bona tarda, no? Reprenem el fil dels taloners.
23: Alguna cançó així dedicada pels conductors?
3: Porque cantando se alegra cielito lindo.
23: Podem meditar? Em pots fer meditar?
5: I sent el teu cos. Tens els ulls tancats?
4: Sí.
5: Val, doncs ara comença a sentir la teva respiració. Deixa que sigui natural.
0: Catalunya, sinònim de caos. Sí, ara mateix sí. És, no seria el govern de tothom, el govern de la Generalitat, sinó el caos de tothom.
6: I aquest programa en especial de caos, tot això va passar...
0: Dimecres va ser un programa dificilot.
6: Però dimecres també va ser un programa molt important perquè els taloners van fer un dels avenços més importants de la nostra carrera com a programa i és que vam sonar a la roda de premsa del director general del Servei Català de Trànsit. Escolteu això.
7: I causar problemes de seguretat viària. Director, en directe, els taloners de RAC1.
6: No m'ho puc creure!
7: Els taloners de RAC1. Els taloners de RAC1.
23: Ara sí.
0: Aquest programa s'està erigint com un far informatiu.
6: Que pateixi el clapés.
0: Ens colem a les rodes de premsa.
6: Ah, exacte.
0: Clar, és que donem la informació en directe.
6: No.
0: És que...
6: Tenim talls, tenim mariachis, tenim
23: sí. Ara.
6: És com un bazar, tenim de tot. Bueno, jo m'agradaria com acabeu aquí, però crec que seria enganyar l'audiència perquè no ens hem de fer il·lusions, seguim sent els mateixos de sempre. Si no, mira, l'Estadella, l'altre dia gairebé s'hi fa mal per dir... qui era Luis Tosar.
23: Ai. I també vaig anar a veure la del...
16: A RAC1. No ho sé.
0: Oi, podries fer tu la secció del Pàmies, sí, no? Estàs molt al dia.
16: Sí, seguro.
23: El calvo.
0: Estàs al dia i, a més,
6: tens clar
0: del calvo. Molt
23: el
0: bé.
23: El calvo sí. que... Collons, el calvo aquest que és sí. famós.
16: Un moment. Molt bona nit.
23: La del calvo de Celda 201, el César Millán.
16: Qui és aquest paio?
23: No,
0: a Luis Tosar.
23: Luis Tosar.
16: Se hace lo que se puede. Una altra puta merda.
23: César Millán, que és el dels gossos.
0: I et diré més, César Millán té una cavallera que no és gens calvo.
23: Jo el que és el castellà el domino poc.
6: No, sí, clar.
23: També Luis Tosar, el Tosar de Mar, no?
6: No, i que el llenguatge és molt d'esto. Sí. Mira, abans que hem dit escrot, mira. No. Jo tinc una... No, és que... Fes autospoiler. Jo tinc una amiga que teníem una coneguda que portava una vida de luxe. I la meva amiga, tota convençuda, va dir que jo crec que és escrot. I volia dir escort.
0: Algú se'n menjava.
23: Al barri?
6: Bueno, a Ponent. Ponent, terra de riquesa, cabal. I de diversitat. Què passa, no podem tindre escrots a Ponent o què?
23: Pues que jo no t'he fet cap pregunta i tu ja xerres.
6: Bueno.
23: Ja tires pel dret a fotre merdes i parlar de Ponent. Vull dir, jo només t'he preguntat.
6: Què m'has preguntat, per cert?
23: És que ni m'escoltes.
6: No, això és veritat, també.
23: És que ni m'escoltes.
6: El divendres en aquesta hora és veritat que no t'escolto. Però estàs molt guapo avui. No, mireu, no t'ha de sorprendre que tingui aquesta actitud perquè prou faig de parlar perquè a vegades no puc ni girar les pàgines.
23: Ai.
6: Doncs sí, a l'Hospitalet només el 10% de la població el parla de manera habitual. En canvi, el 73% té el castellà com a llengua principal. I un 5% diu que combina les dues llengües. Espera, que canvio la pàgina.
25: Hacemos poco, pero bueno.
6: Es que se m'ha enganxat el foli.
23: A l'Alba què li passa? Dic, si tenia més guió.
6: Així la gent sap que no m'invento les notícies. La vida és passió, la vida és sexe.
23: És que va ser molt fort, perquè, clar, van ser 2 segons de silenci que van ser com 5 hores per nosaltres, en plan... Xo-xo, no li hagi.
6: Xo-xo, habla. I jo amb els llavis de baix, és que no puc passar la pàgina.
0: Alba Segarra, moltíssimes gràcies per aquest repàs. Un aplaudiment per ella. Un aplaudiment per l'Alba. I també un altre aplaudiment, que ja l'aprofitarem, per lo Pau de Pont.
28: Bona tarda, com esteu?
0: Què dius, maco?
28: Bé, no em queixo.
0: Molt bé, fas bona cara.
28: Sí?
0: Sí, em veig feliç.
28: Sí.
0: Ha anat bé la setmana o no?
28: Ha anat bé, sí. Tot i que, a veure, a nivell general no ha anat gaire bé.
23: No,
0: sí, clar. Això ja ho hem anat explicant.
28: Però
0: que...
23: la teva.
28: La meva capelleta particular no em queixo.
23: La teva capelleta.
28: Vist com estan les coses en general, doncs per comparació has d'anar bé per força.
0: Tocaràs avui o tocaràs la versió RAC1?
28: Tocarem, tocarem.
23: Que tenim roda de premsa d'Òscar Puente a les 4.
28: Ah, cuita, corre, foto. Corre! Cançó dedicada a l'alopècia catalana, als calbs de Catalunya, començant pel Basté, que és més nostre.
23: Oi, oi, oi, oi, oi!
0: Quin jardinet ens fotrem,
1: ara!
28: A veure, ara em diràs que el Basté té melena.
1: Separat.
28: Ara em diràs que té melena el Basté. No, no passa res, cony. I acabant pel Molina i pel Inclí, Pep Guardiola, va. Saps aquella dels pets, jo vull ser rei?
0: Sí.
28: Doncs jo vull ser rell.

0: més de la migdiada i a prendre pel sac el programa.
1: Som-hi, doncs.
2: Hey, està. En Radio Chiringuito.
1: És l'èxit dels teloners.
2: Estamos.
1: Escolta, què se n'ha fet de lo Pau de Pons aquest estiu? Ara faria molt bé.
2: Lo Pau de Pons acabarà al desembre comprant-se una casa. Què dic, una casa? Un castell? Un castell a Pons, t'ho dic jo, amb la pasta que està facturant.
1: Fa panotxa aquest tio.
2: Home, fa panotxa aquest tio, tant de bolo, vull dir, va loco, va loco.
1: I que parlàvem aquesta setmana dels morenos.
2: És fort, com és?
1: Si féssim un concurs de morenos...
2: Jo sé que el... No sé, això no sé, m'escafo ràpid.
1: Diga.
2: Lo Pau de Pons es va comprar el seu cotxe...
1: El cotxe
2: a tocateja dels bolos que havia fet ja. Perquè és un gran, és un gran facturador.
1: Però en bé?
2: No. El Pau de Pons tot a facturar collons.
1: Ah, val. Que... Me l'he imaginat amb un sobre, allà, amb un concessionari dient, aquí tens el cotxe, tal.
2: Perquè tan pobre...
1: No, m'ho he imaginat, que m'ho he imaginat.
2: No, el Pau de Pons tot... és un tio simpaticíssim.
3: Tu el que me passa per la flor.
2: Ara.
1: Canallusa, quin és el millor cotxe?
2: La Canallusa de la Pusa.
1: Ah, venga.
2: Li hem de preguntar on farà bolos aquest estiu, el Pau de Pons. Ah,
1: doncs serà maco. Un dia el podríem trucar.
2: Un dia, vale, m'agrada.
1: D'aquests dies que anem curts de refregits...
2: De curs en general, no?
1: Curs, anem molt curts. Va, marxem sempre amb musiqueta de Chiringuito. Aquest estiu hem decidit que és DJ Estrella.
2: Exacte. Jo proposo avui, si teníem Jennifer López, avui, atenció, portem una miqueta més exagerada, perquè aquest cap de setmana ja està aquí. Ja està aquí el cap de setmana.
1: Ja
2: el cap
1: menys.
2: De setmana s'apropa. Per
1: ja
2: tant, és de molts. Arriba una cançó del 2002, Kate Ryan.
1: Ai, ara no sé qui més.
2: Desenchanté.
1: Ah, ja sé
2: tot que és. Cao. Això és un entètic de marro. I què se n'ha fet a Kate Ryan? És que és fort, eh?
1: Què?
2: Kate Ryan, què se n'ha fet?
1: Kate Ryan, no sé.
2: Kate Ryan.
1: No sé qui, és que no sé qui és, està d'ella.
2: Bueno, que soni la Kate Ryan.
1: Jo me'n recordo el videoclip, però és molt antic, això, eh?
2: Tu miraves el videoclip?
1: Sí.
2: Ai. Tu t'agradava el videoclip, eh?
1: Sí.
2: Ai.
1: I el posava en muta.
2: Foli Soto. Foli Soto.

0: estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Bona tarda a tothom. Com anem? Benvinguts al Versió Estiu, dimecres. Quin dia és avui? 22. És que m'ha tapat d'allò. 22 de juliol. Des de la planta 3 us saludem aquella alegria, especialment a la Yael Brusca.
2: Hola.
1: Bona tarda, Yael, com estàs?
2: Bona tarda. Molt
1: com
2: bé.
1: Com estàs? Ah, molt bé.
2: Molt bé, molt bé. Bé, més o menys t'he de dir, eh?
1: Per què? Què et passa? Sí que estàs com així rara.
2: Sí, és que avui he caigut.
1: Caram,
2: i...
1: els nens petits.
2: Sí, com els nens petits i la gent que comença a fer-se gran. Per tant, estic veient una tendència que és que m'estic fent gran.
1: Sí, tant, molt bé.
2: Que m'estic apropant als 35 i que puc caure pel terra i em puc fer mal.
1: Molt bé, doncs, sabut aquesta informació de servei bàsica, celebrem que no t'hagis pres mal.
2: Sí, no, que no, més enllà d'una rascadeta i ja està.
1: Molt bé, la senyora, 35 anys, segons ella ja és pràcticament una iaia.
2: Sí.
1: Bueno, escolta, no sé si has estat a París darrerament, però avui, o si tens previst anar-hi per vacances, el Museu de Louvre ha tornat a obrir al públic la sala Apolo, aquesta és la sala aquella, on va produir-se el sonat robatori de joies el passat mes d'octubre.
3: Ya estamos con las acusaciones infundadas.
1: No.
3: Faltan 4 joyas en el museo y necesariamente tienen que ser las que tenía José Luis Rodríguez Zapatero.
1: No, senyor Sánchez, aquí ningú ha dit que fossin de Zapatero aquelles joies.
3: Perdón, es la costumbre que tienen los de la derecha.
1: Sí, no,
3: es que estoy harto. Las joyas, con J, fueron un regalo del famoso demócrata árabe Mestafa al votar.
1: Home, el nom sembla gaire demòcrata, però bueno, en fi, ningú l'ha acusat a vostè de res, per tant no hi ha problema.
3: Es que el tema me hierve la sangre.
1: Amb raó.
3: Solo por haberse adjudicado el 1% de comisión. Puyol fue el 3%, tú.
1: Sí, li sembla poc,
3: Ai, ai, ai.
1: Per tant, admet que hi ha hagut comissió. Bueno, en fi, gràcies, Pedro. El deixarem descansant abans no admeti més delictes.
3: Me voy a tumbarme un poquito al sol.
1: Vale, tomis el sol, exacte. Posis crema solar.
3: Me la ponen.
4: Son las 5, no he comido.
3: No he comido, así que me retiro a mis aposentos.
1: No, encara que no són les 4 i 3 minuts.
3: De presidente del gobierno.
1: Val. Avui també tenim per aquí al Museu del Louvre el senyor Sergio Ramos.
5: Bueno, esa es tu opinión, ¿no?
1: Home, no, si lo estoy veient aquí. No.
5: Bueno, lo que tú digas, respetable, como siempre, las opiniones, ¿no? Como la gente que lleva chanclas con calcetines.
1: Wow.
5: Pero bueno, yo vengo a contar que he visitado el Museo del Louvre.
1: Sí,
5: y qué bonito, qué arte.
1: Però vostè, diguem-ne, no el feia gaire de museus, eh? Però ja que hi ha anat, diguem-ne
5: que... Let's go! Sí, sí. My God, Rafa! Volem tu polla ahí!
1: I al museu no es pot cridar, que no sap que no es pot cridar. Ai, s'ha apagat una tele, perdó.
5: Let's go!
1: Aquí aquell missatge que diu s'apagarà si no toques un botó i s'ha apagat la de la dreta. Deia que... no el veia jo.
5: Let's go!
1: Sí.
5: Tupòria! Amor, Rafa!
1: Calma, no el veia vostè en un museu,
6: Respeta a la gent i cállate ya, anda!
5: Respeta un poco!
1: Relaxis, no cal que...
5: Bueno, como coer, ¿no? Ya sabéis que soy el Da Vinci del siglo XXI.
1: Home, tampoc seria això,
5: Pinto, canto, escribo canciones, juego al fútbol, y ya me viste también sacando la copa en el Mundial.
1: Sí,
5: y bueno, supongo que esto del museo que decís...
1: ¿Qué es lo que más le agrada? ¿Qué es lo que más le
5: agrada? Pues bueno, la pirámide de cristal, ¿no?
1: Ah,
5: es increíble que los marcianos pues la construyeron hace 4.500 años con la tecnología de la época, ¿no?
1: No, bueno, es que esta frase está tan cargada de errores que no tenéis sentido comentar. Aviam, ni la van construir los aliens...
5: Ya sabes que yo soy más de carpaccio.
1: No, esperis, ni té 4.500 años...
5: Carpaccio.
1: No, carpaccio què... Clar, prou, que no, ni aquestes piràmides són les de l'Egipte, vull dir que no té cap relació.
5: Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Insisto, respetable, ¿no?
1: Sí.
5: Pero bueno, tu opinión de tantos negacionistas, si me preguntas.
1: Gracias, Sergio Ramos, y vaya retirándose. Venga, que aparece.
6: Ten un poco de respeto a la gente.
1: Sí, va, respeto, venga, va. Adeu.
5: Espera un moment, querido, que tinc una dada molt interessant per comentar.
1: Oriol Jové, sempre és un plaer que vinguis. Ets a la casa, ets molt estimat aquí a RAC1, però una mica anem per feina, val? Una cosa ràpida.
5: Avui la FIFA ha començat les votacions per la millor alineació del Mundial.
1: Ah, molt bé, i aquí han nominat?
5: Doncs no hi havia ningú del Lleida, ni Òscar Rubio. Doncs és la primera vegada que no han nominat el millor jugador jove del torneig, en aquest cas Pau Covarsí d'Estanyol, que no és Lleida, però s'assembla i s'ha convertit en el primer jugador de futbol en guanyar un Mundial, que és propietari de dues vaques, bueno, 6 porcs, 12 gallines, 20 oques, 4
1: això no és, no. Això no és la dada de Jové, això t'ho estàs inventant.
5: Conills,
1: no, t'ho estàs inventant, t'ho estàs inventant.
5: I el Lleida va arribar a 300 socis.
1: Ah, sí?
5: Estem preparant una oferta per comprar Pau Covarsí.
1: No, home, no. I a sobre el Lleida comprarà, a part de Pau Covarsí, també Mbappé, no? Ja posats a comprar...
5: Bueno, si es posa a tiro no, i el no Madrid rebaixa...
1: Gràcies, Oriol Jové. Fins la dada de demà, si cal.
5: No farem com els fulanos de l'Atlètic Lleida.
1: Va, no, prou del Lleida, ja deixem aquí. També estem pendents i connectats a una qüestió que ve de França, que pot acabar-nos afectant aquí, que és la prohibició a les xarxes socials als menors de 15 anys.
5: Sí!
1: Per comentar-ho... No, mare de Déu, senyor. Per comentar-ho tenim els nens de la versió estiu, en Martí i l'Abril. Martí...
7: Avi, que ulleres molt rara portes.
8: No. No és el teu avi.
1: No, clar que no.
8: És el Pere Mas.
1: Sí.
8: I les ulleres que porta no són rares, són horribles. Quan que poc t'afavoreix el verbe.
1: Quan dieu que torneu al col·le vosaltres, sisplau, quan torneu al col·le?
7: Sí! Estem de vaga.
1: Vaja.
8: Tu en vaga estàs sempre. I fent el vago. Però si estem en vaga fins que es respectin els drets dels infants. Volem mirar el TikTok fins les tantes, menjar sucre, comprar la Bubus compulsivament i anar a dormir passada a les 11.
7: I fumar a les terrasses.
8: Sí.
2: Uau.
8: Ai, no, no, fumar no, que no es pot fumar a les terrasses ni al lloc, Martí. Però és veritat, els adults només fan que prohibir i ells fan el que volen. Mira el Pere fumant a l'estudi, menjant els nostres bollicaos.
7: Mira, sé fer os amb el fum.
1: Els vostres pares, fora, que els vostres pares...
7: Sé fer os.
1: Gràcies.
8: Escolta,
1: cap op! Adéu. Hosti, no, no saltava això, ara.
9: Petrov!
1: Què?
9: Deixa't dir ximpleries de nens i posem-nos seriosos.
1: Sí, tenim aquí a Olivia Làctia, directora de l'Organització Social Tricientífica Internacional d'Astronomia, l'Hòstia.
9: Hòstia!
1: Bueno, sí, no cal d'allò. Bona tarda, senyora Làctia.
9: Bon tarda, no, Pere.
1: Ah, per què no?
9: Com pot ser una bona tarda si avui queden exactament 21 dies 51 bueno, segons per l'extensió de la humanitat?
1: No, prou d'aquest color i no comencem amb aquest alarmisme a tota hora, sisplau.
9: Ja no és alarmisme, són fets reals. Mm. I l'eclipsi del 12 d'agost serà el dia del judici final. El món ens està enviant senyals, atentos, que morirem.
1: A mi, de moment, no m'ha enviat cap senyal, que ja sàpiga.
9: Ah, no?
1: No.
9: Doncs la natura és sàvia, Petrov. Els animals s'estan tornant bojos crazies.
1: No, no,
9: els gais fa dies que no canten. No, sí. Els senglars envaeixen ciutats i ahir una vaca a ribes de Freser.
1: No, sí.
9: Va entrar a un bar per demanar-se un vodka.
2: Home, àngels.
1: No, era una vaca, era un toro, i a més a més no va entrar a fotre's una copa. Es va escapar d'on estava pasturant, es va colar en un bar. De fet, en parlarem d'això, que és un dels temes del dia, però deixi de crear alarmisme, perquè cada cop que intervé sembla que estiguem a prop de l'extinció de tot el que coneixem, tal com ho coneixem.
9: No es queixi tant, Pere el musulmà.
1: Si no, senyora Oriol.
9: Això saps què és.
1: Què passa,
9: és el que passa quan obrim fronteres.
1: Bueno, aviam, senyora Silvia Oriols, què té a veure una vaca amb obrir fronteres?
9: Primer de tot, no sóc senyora, sóc la propera presidenta. I no es faci el sorprès, Pere l'adiatolà. Si mantenim les fronteres tancades, les vaques del califat no accediran il·legalment als bars.
1: Però d'aquest color...
9: Pròximament, Ripoll serà Andorra.
1: No.
9: Visca les fronteres!
1: Andorra, bueno, és igual. Deixi aquesta història, deixem les vaques tranquil·les, gràcies, senyora Oriols. I un altre cop vostè, senyor Sánchez. Què fa per aquí sota la taula amagant-se? Està fugint dels jutges, o què està fent aquí?
10: Pere, insensato, no grites mi nombre.
1: Per què?
10: Actuemos como si esto fuera Andorra.
1: Ai, quina mania amb Andorra, avui, què us passa?
9: Visca les fronteres.
10: Estoy escondido porque acabo de descubrir que hoy el Parlament de Catalunya acaba su actividad y empiezan las vacaciones.
1: Bueno, ¿y en qué le influye en usted que estigui per aquí camuflant?
10: Pues que él tendrá tiempo libre.
1: ¿Él? ¿Quién él?
10: Él, con acento, tendrá tiempo libre. No me lo voy a sacar de encima en todo el verano, ¿sabes, no?
1: ¿Qui?
10: Salvadorilla.
1: ¿Com? ¿Torna a dir? Ha dit Salvadorilla.
10: Salvadorilla.
1: ¿Pero quin problema té amb el president
10: Illa? El centro comercial.
1: No, ¿quin problema té amb el Salvadorilla?
10: No digas su nombre. Puedo escucharlo todo. Seguro que me explicará todos sus tiempos de running. Puedo quedarme aquí, Pera. Sé que eres un ferviente militante socialista como tú y me protegerás como si esto fuera Andorra.
11: Jo sempre he sigut del PSC.
2: Són molt pesats amb
1: això, eh? Sí, sou molt pesadets, ja, aquesta història. De moment, que se sàpiga, no sóc militant del PSC, encara que hi hagi aquest tall de... Va, prou d'aquesta història, que ells aquí sota la taula, vigili que no l'enganxi el Salvadorilla. Acabaran passant les vacances junts, eh? Acabaran passant les vacances junts.
10: No mientes su nombre.
1: No, val, direm el nom. Però vaja, l'has sentit per la ràdio, vol dir que queda tot controlat. A veure, deixem aquesta mena d'olla de grills i tota aquesta mena de gent estranya. Preparem-nos per... Ara, puja la sintonia.
2: És el món. El món
1: a RAC1. Molt bé. Preparem-nos per surfejar les zones de la ràdio matinal líder. Tothom dret, sisplau, tothom dempeus. Estem a punt d'escoltar el referent català del transistor, eh? Un dia més, don Sergio Embudia i Parera. Es diu Parera? Ah, sí, no sabia això.
2: No, es diu Sergi Embudia Forés.
1: Ah, doncs aquí m'ha posat Parera. És una broma?
12: És una broma, sí.
1: Ah,
12: no sé qui t'ho ha posat,
1: però... Joder, no.
7: Però vamos a ver, sí. Si una persona es grande, se apellida Parera, sí. Igual que el mejor deportista español de todos los tiempos, don Rafael Nadal Parera. Vale, vale. Y ahí está don Sergio Embudia Parera.
2: Bon tenista, Sergio Embudia, també.
1: Sí, va prou d'aquesta història. En tot cas, el Sergio Embudia...
7: Dicen su ex que tiene un drive de derecha que quita el sentido.
1: Molt bé, aclarit aquest punt, hem de dir que en Sergi Embudió ens ha demostrat el seu talent innat a l'hora de fer ràdio. Avui, atenció, eh? Avui és un fragment digne d'estudi a totes les universitats de periodisme sobre com tractar un tema capdalt per a l'audiència, concretament aquest tema del bou de Ribes de Freser.
13: Ara bé, nosaltres ens preguntem, en aquests 20 segons, aproximadament, que va durar la seva visita, va tenir temps de demanar alguna cosa? Perquè si és així, no podem deixar d'imaginar-nos com devia anar la conversa. Bones, què li poso? Vol un cafè amb llet? No, el cafè sol. La llet ja la poso jo.
1: De veritat, eh?
13: Això sí, amb sucre moré.
1: De veritat, eh?
8: Això són els dibuixos de la vaca Lola?
1: No, no.
8: M'ho poses aquesta tele que hi ha aquí? Vull veure la vaca Lola.
1: No, això és l'embudió fent el tonto al matí. Podem tornar a posar un moment del mu aquest, del moré?
13: Moré.
1: De veritat, eh? Si ja et pots quedar per aquí... estimat Marc Espejo, i anar posant quan vingui de gust. Torna-hi amb el
13: moure.
2: Són boníssims els redactors que li escriuen la punt final.
1: Ah, no ho diu ell, això. Li escriuen.
2: Bueno, li escriuen, clar.
1: Bueno, en fi. Gràcies, Sergi, i demà t'esperem a la mateixa hora, al mateix lloc, i a partir de les 7, aixecant-te per Catalunya. Va, la trucada suïcida.
2: Ai, sí, Miquel,
1: treu el bombo. Recordem, un bombo amb tot de telèfons, hi ha molta gent aquí coneguda. La Iel treu a l'atzar una d'aquestes boles. Bueno, allò que surt, pum, mira, ja la tenim aquí. Llavors, aquest telèfon, el truco jo des del meu mòbil amb una persona que està a vacances o deu estar fent les seves coses, no s'espera...
2: Potser és el càmping, aquesta persona.
1: Potser, no ho sé. Ah, ja comencem, si anem donant pistes, clar.
2: No sé.
1: A veure, no ho sé, truco, eh? Poso l'altaveu del meu... Aviam, que m'estic fotent la pitjor liu. Això, ara truco... Ai, i aquest micro està com... Hem de collar-ho, això, perquè cau sol. Cau solet. Aviam. Oh.
14: Hello.
1: Hola.
14: Què tal?
1: Com estàs?
14: Què passa?
1: No, què passa? Què vol dir què passa? Doncs que t'estic trucant.
14: Ai!
1: Estàs sortint per la ràdio, eh?
14: Ai, per favor!
1: Que no veus l'hora que és, que estic en directe.
14: Ai, jo què sé, m'has pillat ara que estava mig transpointing...
1: Com?
14: I no me'n recordava ni quina hora és. Què tal? Com estàs?
1: Jo bé, aquí, en directe, fent el programa, fent la versió estiu.
10: A veure, quan viene el diario.
1: L'heu reconegut o no? L'heu reconegut o no?
10: És Laura Fa.
14: Ai, Dios mío, hi ha gent aplantada, l'estudi aquí ja.
1: Com ho has sabut? Un aplaudiment. Laura! El bombo ha volgut que el nostre tercer dia sortís tu per aquí.
14: Espera, ara, espera, va. No sento res.
1: Deus estar... Com que no sento res?
10: Està tot el dia fent vídeos.
1: Està, bueno, aquí tenim a la Ia el Brusca, que et saluda molt cordialment.
2: Laura, què tal, com estàs?
1: Tenim amb els Muppets, que et saluden com a Muppets.
10: A Jorge Javier.
14: Amb sí. José María García, no? Saludos cordiales. No,
10: i Jorge Javier.
1: Jorge Javier et saluda també.
14: Hombre, Jorge, què tal?
1: I tota la colla i el Claret, que
10: pues
1: seguim
10: els últims. Aquí estàvamos.
1: Què passa?
10: Hablando de la noche de paz.
1: Escolta, mira, demà ve la Pont Nou, eh?
14: Ah, sí?
1: La teva estimada Pont Nou. Mira, crec que ara li preguntaré sobre la famosa anècdota del càmping, perquè no et sentit la setmana passada, l'anterior, a tu i el Clapés, parlant del càmping, de les cagarrines, o el vòmit, va ser una cosa molt agradable.
14: M'ho va dir tothom.
1: Sí.
14: Quan vaig arribar al càmping em va dir, hem sentit a la teva amiga la Pont Nou, em sembla que no podrà tornar.
1: No, perquè clar, exacte, la Pont Nou et va enviar una nota de veu, i la nota de veu la veu volcar, i va sonar per aquí a la ràdio, oi que és això?
14: Sí, sí, doncs, explicant la seva experiència.
1: La buscarem, Marc, aviam si la trobem al Dalet. Sí, sí, sí, demà, i si no li preguntem que ens ho expliqui ella, perquè això d'anar al càmping, sí. Sabem que estem tots convidats. Bueno, és el càmping ara, per cert? On és?
14: No, he baixat perquè avui tenia podcast, només treballo un dia a la setmana. Aquestes dues setmanes de juliol, sí. Em queda el podcast i un article.
1: De les mamaratges ja... estem parlant, eh?
10: Claro,
14: sí, de les mamaratges. Periódico.
10: Con los hermanos Tate.
14: El periódico, hem fet el podcast avui sí. I em queda res, dos dies i ja me'n vaig del tot. Només baixo els dimecres.
1: Val, no tens cap secretito? Digue'ns algun secretito ja que tinc aquí.
10: Claro, que expliqui lo de los hermanos Tate.
14: Bueno, és que no t'interessarà gaire perquè hem parlat de Bertín Osborne.
10: Ai, que conyazo.
14: I sí, és que Bertín Osborne va fer un concert, bueno, encara, va fer un concert privat al Masnou.
1: Ah?
2: I van a gent.
14: Que estava fònic i tal, sí. Doncs de fònic va... Li pagava l'Ajuntament de Madrid 50.000 euros per actuar i va dir que no, que estava fònic, però sí que va fer un concert privat aquí amb algú de molta pasta. Ja
1: doncs sí.
14: Els concerts privats es paguen molt bé. I avui és per ella sorpresa.
1: Ep.
14: La Carolina Juste.
1: Que no sé qui és.
14: Flipa, eh?
1: Qui
14: sí.
1: És? Sí, home.
14: L'actriu de La Infiltrada que li van donar al Goya.
1: Ah, molt bé, doncs felicitats.
14: Amb Héctor Bellerín.
1: Ah, sí,
2: eh? Exclusiva!
10: I Eugenio.
14: Aquesta està bé, eh?
1: Home, sí, sí, ah, sí, ja la conec, aquesta actriu. Sí, home, sí.
10: I la
1: sí.
10: Que hacía de mi mujer en la película.
14: Héctor Bellerín i Borja Iglesias són els nostres preferits.
10: Ah, vols saben aquel que dius.
14: I estan junts?
10: Bé, doncs. El Bellerín és este jugador del Betis que parece el Vaquilla.
1: Sí,
14: sí. Exacte.
1: I s'assembla a l'Adrià García, el redactor d'informatius d'aquí de la casa.
14: Ah,
1: bueno,
14: sí?
1: Sí, tant. Sí,
10: i el Joel Peña.
1: Ah, també? No,
2: no,
1: això
2: no
1: t'ho estàs inventant. Bueno, escolta'm, escolta'm, Laura, moltes gràcies per agafar-nos el telèfon. Continua...
14: Estàs bé, no? Tot bé, tu, no?
1: Aquí estem perfectes, estem fresquets. Sí. Hi ha moments, com deus saber, aquest estudi hi ha moments que és una nevera i hi ha moments que és un forn. Llavors
14: sí,
1: anem,
14: sí.
1: Ens anem passant sí. A la tarda passant... Ara estem al moment nevera. I
14: sí,
1: ja està, ja
14: anirem,
1: però ja arribarem al moment forn, no pateixis.
14: Si al fin de t'avorreixes, vine al càmping.
1: Oh. Jo em dono per convidat, però saps que em quedaré per aquí per casa.
7: Hombre, pues podríamos ir todos. Y yo llevaré... Mi semen, que no, és de fuerza.
14: No, el semen de fuerza no lo quiero para nada.
1: Bueno, una cosa. No, després de
7: mi semen és de fuerza.
1: Després de l'experiència de la Pont Nou vomitant, mig borratxa i tot això que va explicar, va ser terrorífica.
2: A mi m'encantaria en aquest càmping.
14: Digue-li doncs, demà sí. Que t'expliqui.
1: Bueno.
14: Digue-li demà que t'expliqui la veritat de perquè estuva malament, a veure si té nassos.
1: Ah, vols dir que havia begut massa alguna cosa d'aquestes?
14: No.
1: No?
14: No, no. Demà que t'ho expliqui.
1: Ai, quin misteri.
14: Sí, sí.
1: Aquí hi ha tema.
14: Sí, bueno, flipareu.
1: Ens en recordarem, ja ell, perquè jo ja no me'n recordo.
14: Sí. Apunta-ho.
1: Vale,
14: a veure si tenen assumpte a explicar perquè s'ho va malament al vespre.
1: Oh, a pobre Pont Nou, si no s'escolten ara. Però bueno, ja
14: sí,
1: això.
14: Sí.
1: I la Iel vindrà a veure't al càmping ja d'això. Ja li muntaràs...
14: Ah, perfecte, genial.
1: Sí. Però posa't aire condicionat bo, que el que va dir...
14: Sí,
1: la...
14: tinc un pingüino.
1: Sí, un pingüino, però amb això no anem enlloc.
2: No, van molt bé.
14: I tant, si no, la caravana té 8 metres quadrats.
1: Com bueno, doncs pues vinga. Ah, cap a dins la caravana de la Laura Fato, que si vulgui presentar...
7: Vamos, senyor!
1: Un aplaudiment i la ventilem. Cuida't. Bon estiu.
14: Adéu,
1: adéu, adéu, penjo, eh? Què passa?
2: Digue, el moment de la meva cançó, eh? De la cançó Brusca, que
1: home,
2: ja us ho dic.
1: Sí. Cada
2: us ho dic
1: dia...
2: cada dia.
1: Sí.
2: Jo vaig formar part de RAC 105.
1: Sí. Sí, sí, ja ho sabem.
2: Així que cada dia escoltarem una cançó i avui recuperem la d'un grup estimadíssim.

0: Són els d'Antònia Font, amb la seva cançó més coneguda, Alegria. I et sofnis de pinya i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. Que, malauradament, avui els d'Antònia Font són notícia perquè el seu baixista, el Joan Roca, ens ha deixat i hem volgut recordar-lo, doncs això, amb una de les seves cançons més conegudes. Dins l'horitzó, damunt
1: la mar rissada d'avions. Doncs descansi en pau, en Joan Roca, i gràcies per aquests tants bons moments que ens ha donat damunt l'escenari i també en el context d'Antònia Font.

0: Més coses que ens preocupen quan passen 5 minuts d'un quart a 5 de la tarda. Per exemple, la presència inquietant aquí del nostre estimat estudiant en pràctiques. Un dels dos, perquè en tenim dos. Aplaudiment per Noel Guardino.
1: Bona tarda, professorat.
0: Sí, sí, Guarnido, eh?
1: És el tema del meu cognom, Pere, és una batalla ja per mi perduda.
0: No, és igual. Què passa avui?
1: Doncs som-hi amb un altre personatge esgotador. I atensau? Sí. Perquè aquest personatge segur que us sona. La persona que a ple estiu, sabent que tu treballes, et pregunta que tu no fas vacances?
0: Sí, fa una mica mandra, això, eh?
1: No, campió. He decidit passar l'estiu sota fluorescents.
0: Campió,
1: sí, perquè són campions.
2: Titan, mastodonte, màquina.
0: Quina mandra.
1: No, he decidit passar l'estiu sota fluorescents perquè m'apassiona l'aire condicionat de RAC1.
0: De veritat, eh?
1: És que el fenòmeno també sempre t'ho pregunta des d'allà franc, tot bronzejat i en xancletes. Com si les vacances fossin una decisió personal i no una combinació de calendari i diners.
0: De diners, sobretot.
1: És així. El pitjor és quan et remata amunt, xato, hauries de desconnectar. Gràcies, geni. No hi havia pensat.
0: Vaja.
1: Fins demà.
0: Doncs vinga, adéu. Fins al rabiós de demà. Ara arriba el concurs del món amb la Lívia Discipio. Per qui no tingui clar, aquest dissabte comença una nova edició del Festival Sons del Món i nosaltres tenim el nostre concurs en marxa.
3: Així és, a la Ciutadella de Roses, amb la presència de cantants com Pablo Alborán, Joan Dausà, Fangoria o Rosana. I nosaltres estem sortejant una entrada doble cada dia pel concert del 30
4: de juliol amb la presència de Tres Grans.
0: Què ha passat aquí?
5: Que estava cerrado.
0: Ah, molt bé. Perdó, m'ha semblat que te'n tiraves a sobre i m'he espantat.
6: Epa!
0: Sí?
7: Senyor, però becarios no, eh? Vale, becarios no. Nunca más.
0: Vale, tira.
3: És el que dèiem, eh? Sortegem una entrada doble cada dia pel concert del 31 de juliol amb la presència de Tres Grans, Els Amics de les Arts, Blaumut o Ramon Mirabet.
0: Molt bé. Doncs què han de fer els nostres oients per aconseguir aquesta entrada doble, aquest concert brutal, Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, que és un matxembrat impecable?
3: Doncs per participar només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit i enviar-la al WhatsApp del directe, al 680 70 70 60, repetim, 680 70 70 60. La dinàmica és molt fàcil. Cada dia escoltarem tres acudits i decidirem en rigorós directe qui mereix guanyar aquesta entrada doble.
0: Molt bé, doncs som-hi amb els acudits avui, a veure què passa.
3: Som-hi amb el primer, Lluís de l'Empordà.
8: Bona, es diu que arriba una parella a casa i li diu: ei, t'agraden les ulleres noves que m'he comprat? I la parella diu: home, sincerament no gaire, són bastant lletges. I diu: bueno, però són progressives. Ah, vale, doncs així sí, ja m'anien agradant.
0: Gràcies, que s'acabes l'acudit, a la Yael, eh? Està bé, més acudits.
3: Anem amb el segon, amb la Cristina de Roses.
9: Això són dos gallines deprimides castellanes que una li diu a l'altra: necesitamos apoyo.
3: El pilleu, no?
0: Sí, l'hem pillat.
3: Vale, perfecte. Anem amb l'últim, amb el Toni Andreu de Barcelona.
0: Jo tinc la meva opinió, però vaja, digue.
10: Hola, doctor. I així? Estic perdent la memòria?
11: Que sí, que sí.
3: El pilleu, també?
0: Va, quin és el guanyador d'avui? Jo el tinc bastant clar, però a veure què ha dit el jurat secret aquell oculte que tenim aquí.
3: El guanyador o guanyadora d'avui que s'emporta aquesta entrada doble pel 31 de juliol al Festival Sons del Món és...
0: Ai, quins nervis.
3: El Lluís de l'Empordà amb el seu acudit de les ulleres progressives.
0: Hombre!
6: Ai!
12: Doncs hem quedat d'acord per parar tot.
3: Avui el Lluís ha sigut el guanyador, però demà pots ser tu. Recorda que només has d'enviar el teu acudit preferit al WhatsApp del programa, 680 70 70 60, i si el teu acudit és prou bo, com per fer riure aquest estudi, pots guanyar una entrada doble pel concert del 31 de juliol amb els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. I si voleu més informació, la podeu trobar a sonsdelmón.cat.
0: Doncs felicitats al Lluís, que avui se'm va veure aquest super concert el dia 31
3: de juliol,
0: que és divendres de la setmana vinent. Va, exacte. El repàs a les notícies del dia. I el repàs de les notícies del dia el fem habitualment amb el nostre estimadíssim Jordi Claret, que el tenim aquí de cos present.
13: Hola, bona tarda.
0: Com estàs? El Claret que ve en tots els seus papers.
13: Una mica atabalat.
0: Amb un correvall, però avui molt atabalat perquè hi ha dues últimes hores. Una amb un incendi, que ara el comentarem de seguida. No, que hi ha una última hora, tenim una última hora. Ha aparegut una cosa d'última hora i el Jordi Claret es presenta amb ella sota el braç. Té a veure amb l'amnistia, té a veure amb tot aquest embolic que hi ha, té a veure amb la sentència del Tejue. Mira, escolta'm, si té a veure amb tot això, què millor que connectar amb Brussel·les amb el magnífic Lluís Tovar. Lluís Tovar.
14: Hola, Pere, bona tarda.
0: Hola, bona tarda, com estàs?
14: Estem bé.
0: Què ha passat? Explica'ns.
13: Doncs mira, ha passat que ahir, si us sabeu, si us recordeu, a última hora de la nit, la defensa de Carles Puigdemont i de Toni Comín va enviar un escrit demanant a la Comissió Europea que iniciï un procediment d'infracció contra Espanya per la no aplicació de la llei d'amnistia. Concretament es queixava que el fet de que el Tribunal de Comptes hagi decidit de moment no aplicar l'amnistia, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de la setmana passada, doncs que això, creu la defensa de Puigdemont, seria objecte de que la Comissió Europea iniciés un procediment d'infracció contra Espanya per no complir amb una sentència europea. L'última hora és que la Comissió Europea confirma que ha rebut aquesta carta i recorda que és competència dels tribunals espanyols, en aquest cas del Tribunal de Comptes i de l'Audiència Nacional, aplicar les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per tant, més que un toc d'atenció, diguem-ne que Brussel·les se'n renta de moment les mans en tant que, aplicar una llei que és en clau interna com la llei d'amnistia no és competència de la Comissió Europea, però sí que fa aquest recordatori als tribunals espanyols que les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'han de complir. Quins són els propers passos? Ara, de moment, aquesta denúncia ja està a mans de la Comissió Europea, hi haurà un primer assessorament i una avaluació jurídica, i a partir d'aquí la Comissió Europea haurà de decidir si tira endavant aquest procediment d'infracció o no. És molt difícil que això s'admeti a tràmit, hi ha molts pocs precedents de procediments d'infracció contra un estat membre per no aplicar sentències judicials, i en tot cas l'única vegada que s'ha fet va ser fa 4 anys a Polònia, i era per un incompliment sistèmic i molt més profund del sistema judicial. Per tant, veurem si hi ha recorregut, però de moment l'última hora és que Brussel·les recorda que són els tribunals espanyols qui han d'aplicar i complir amb les sentències europees.
0: I ara que menciones això de Polònia, si no m'equivoco, és el propi president Puigdemont el que en un article seu, o un escrit, o un tuit, alguna cosa d'aquestes, ha recordat aquest cas. Com vulguem dir, nois, si va passar això en Polònia, però ja dius tu que no és ben bé el mateix cas.
13: Clar, el cas de Polònia era al final incompliments durant diversos anys amb reformes molt profundes del sistema de tria dels jutges, de reformes que s'havien de fer del Tribunal Constitucional, d'ingerències del poder polític dins del poder judicial, i per tant va ser un procediment d'infracció que fins i tot a la Comissió Europea li va costar molt, i per tant el més normal és que en un cas tan concret com el de la llei d'amnistia, no la Comissió Europea, clar, al final entraríem aquí en un xoc, pràcticament podríem dir polític, entre la Comissió Europea i un estat com l'estat espanyol. Per tant, és complicat. Simplement hi ha aquest recordatori perquè hi ha una cosa que és certa, i és que la Comissió Europea no té competències en el dret intern, és a dir, no pot obligar ni fer res perquè s'apliqui una llei espanyola, com és la llei d'amnistia. El que sí que recorda és que el que surt de la justícia europea és d'obligat compliment, i per tant que el Tribunal de Comptes, en principi, s'ha de llegir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i aplicar l'amnistia, en tant que la setmana passada la justícia europea va dir que almenys amb la malversació no s'havien afectat els interessos financers de la Unió durant el procés.
0: Sí, sí, en el cas del Tribunal de Comptes han sigut particularment concrets. Doncs molt bé, queda clar, recordatori, és una mena d'indirecte de la Comissió Europea. La Comissió Europea potser se'n va de vacances, no sé si aquests tanquen o no tanquen. Tu sí que te'n deus anar de vacances i et devem agafat fent les maletes, m'imagino. Qüestió de tempos, hem d'esperar algun termini concret perquè puguin dir alguna cosa, o s'ho prendran amb calma? Això tenint en compte que més aviat ho rebutjaran. Perquè
13: no, s'ho prendran amb calma, i de fet tenen el dret a fins i tot a no respondre. És a dir, hi ha casos en el que fins i tot si hi ha escrits o denúncies que no li veuen sentit, doncs no responen. De moment que hi hagin, sí, de moment que hi hagin dit que reben la carta i que en faran, que necessiten estudiar-la abans de prendre una decisió, ja és alguna cosa, però almenys no estem parlant de que sigui una decisió ni imminent, i m'atreviria a dir que com van els tempos aquí, ni a principis de tardor.
0: Vaja, que tenies tu abans de vacances, que no pas que hi hagi una resolució d'això. Doncs acaba de fer les maletes, si t'hem enganxat a mitja maleta, d'acord?
13: Vale,
0: i si no, ja estem aquí tot l'estiu. Si vols alguna cosa, ja saps on som. Vinga, que vagi molt bé.
13: Adéu-siau.
0: Adéu, bona tarda. 2:15, en punt de 5 de la tarda. Aquesta última hora que ens arribava via Lluís Tovar des de Brussel·les, que fa com una mena d'indirecte, la Comissió Europea, els tribunals espanyols, que s'ho estan prenent amb molta calma. Ara, avui, tenim un altre tema, claret, que tenim un tema, vaja, que ens té, però intrigats, i ens té amoïnats, sí, sí, sí. Sona aquesta sintonia, que és absolutament reconeixible per tots els nostres oients, perquè tenim un gir de guió en el cas Andic, eh? Ahir us vam fer una pinzellada, vam avançar així perquè vam veure per aquí, per Televisió Espanyola, que hi havia una senyora que ho explicava una mica per sobre, però ara, gràcies a la gran feina de la Maica Navarro i el Toni Muñoz, avui a La Vanguardia, amb una interessantíssima pàgina sobre aquest col·laborat, tenim nova informació. La qüestió, Jordi Claret, és que ara resulta que ha aparegut un nou testimoni que ho canvia tot. És una traductora britànica que està enmig de la família Andic i la pseudoterapeuta. És una senyora... Us recordeu aquella senyora que es deia Maria Júlia Luderwald, més o menys? No sé si ho estic pronunciant bé.
14: Sí.
0: Però hi havia una traductora britànica i aquí s'obre un nou front.
14: Sí, resulta que aquesta traductora, de la qual no en sabem el nom, ha revelat als Mossos que la polèmica terapeuta dels Andic havia proposat al fill, a Jonathan Andic, el principal sospitós, fer una teràpia de confrontació amb el seu pare per mirar de resoldre els bloquejos emocionals que tenia amb ell. De fet, aquesta traductora també ha confessat que va ser ella qui, a petició de Maria Júlia Luderwald, va dedicar-se a buscar una ruta específica a la zona de Collbató per executar aquest exercici, aquesta teràpia, que, segons ha descrit, portava a l'extrem la metàfora de matar el pare, que s'estava treballant en les sessions de psicoanàlisi i contemplava fins i tot posar el límit a pare i fill en un barranc com en el que va morir precisament el fundador de Mango. De fet, la testimoni relata que va ser ella fins i tot qui va acompanyar a Jonathan Andic a fer aquesta excursió de prova a Collbató el dia 7 de desembre, justament una setmana abans de la mort d'Isaac Andic.
0: Realment és un tema que no para de sorprendre's amb una història que sembla treta d'una pel·lícula, però és que encara hi ha alguna cosa més, ens expliquen la Mike i el Toni.
14: Exacte, perquè si no fos prou tot això, la traductora també ha facilitat als Mossos el seu xat amb la pseudoterapeuta, on de tots els missatges crida l'atenció una conversa que totes dues van tenir posterior a la mort del fundador de Mango. La traductora va preguntar-li, preocupada, si en sabia alguna cosa, i Maria Júlia Luderwald li va respondre literalment gairebé no. Millor no cal saber-ho, no fos cas que la següent sigui jo. Tot plegat, encara embolica més aquest cas, sobretot li complica la defensa a Jonathan Andic, que recordem, va dir davant la jutgessa que coneixia aquell camí de Collbató als peus de Montserrat perquè uns amics li van ensenyar, cosa que contradiu amb tot això que diu aquest, que explica aquest nou, aquesta nova testimoni.
0: Bueno, tela, que aquesta història, que la sabés, que fins ara no l'hagi anat a explicar a la policia, que s'escrivissin entre elles i que li contestés millor no saber-ho que no fos cas que la següent sigui jo. Que clar, aquesta senyora ha anat a declarar davant dels Mossos, la terapeuta aquesta, i per tant potser la torna a cridar la jutgessa, però davant de la jutgessa li dirà, escolti, vostè això realment es complica molt, però sobretot que ens ha creat l'atenció d'aquí, que ja fa estona, que és un cas que té moltes derivades i moltes contornades, és aquest concepte de la teràpia de confrontació, que ja s'inscriu en un concepte que també aquesta senyora, la tal Maria Júlia Luderwald, és un tema que, diguéssim, no sabem ben bé si és sociòloga, perdó, psicòloga, coach emocional, per això parlem amb una persona que en sap molt i molt d'això, el psicòleg i sociòleg Vicenç Alugas. Bona tarda, senyor Alugas.
15: Què tal, Pere? Com estem?
0: Hola, gràcies per atendre'ns, perquè realment, a part de, entre cometes, perdó, el morbo que té tota aquesta història,

0: La confrontació terapèutica és mirar el problema de front, o perquè m'entenguis, no? És mirar el problema de front. Mai mirar el penya-segat de front, ni el barranc de front. Però el que és un xic, teràpia de confrontació, res, no existeix.
1: Val, o sigui, és...
0: La confrontació, la teràpia, en canvi, la confrontació terapèutica seria, per exemple, també dir-li a algú el que no vol escoltar. Perquè m'entenguis una mica, eh?
1: Val.
0: Per exemple, però sempre ho faríem amb una cadira sentat, no mai amb un barranc de collbató ni un moment.
1: Val. No, és que realment, no, o sigui, no, tot això sembla no tenir cap ni peus. I aleshores, perdona, hi ha un element una mica tècnic, potser, el fet que hi hagi una persona traductora, una traductora en aquest cas, en un procés de, diguem-li, teràpia o diguem-li el que sigui, no dificulta la feina, no la complica o no elimina matisos o no posa com un problema o no és rellevant el fet que hi hagi un traductor com a intermediari, sí, bueno, tot això.
0: D'entrada ja, el que sobta és que jo que m'hi dedico amb això és la poca rigorositat a l'hora de contactar amb una traductora. Vull dir, això queda... El que passa que a vegades, com més diners tens, menys vols escarbar segons quines coses i tal, no? Perquè d'aquí discreció, rigor... I no se'n veu, eh? No se'n veu. I després la contractació d'aquesta senyora, si fixes, és simplement perquè, bueno, escolta, per què no provem això, aquesta teràpia de confrontació directa, duríssim, imagina't, em puc imaginar, per exemple, un piròman, no? Teràpia de confrontació d'aquest tipus, no? Seria agafar una llauna de benzina i un encenedor i des de la falda del Montseny ara que està tot cert. Aviam, si tens intenció no? Aleshores, el que em dius d'agafar aquesta senyora és perquè ella es veu que tenia coneixement de camins i sent d'esperar pel Montserrat i li va dir, bueno, escolta, fem això, teràpia... Tot és com un muntatge, però que veritablement rigorositat científica cap, zero.
1: No, i la idea aquesta, sabent que hi havia aquesta mala relació, aparentment, bueno, això ja ho acabaran dictaminant, que hi han de dictaminar la mala relació entre pare i fill, però aquesta idea, independentment de la teràpia de confrontació, que ja ha quedat clar que no existeix, la idea de posar el límit com una manera de solucionar un problema és una bona idea, és un bon camí? Tensionar la relació és una bona idea?
0: Aviam. El que es fa amb teràpia familiar i sobretot amb aquestes famílies molt potents que tenen les empreses i tal, sempre, jo diria gairebé sempre, hi ha problemes. Eh? I normalment els problemes sempre venen donats per diners, no? Uh-huh. Diners, herències... I aleshores sí que es fan aquests consells de família, els quals hi participo, i sempre hi ha discrepàncies. Aleshores, un bon psicòleg, un bon sociòleg, un bon terapeuta, però que tingui les condicions per ser-ho, i que tingui la titulació corresponent, vosaltres, per posar-vos en contacte amb mi, heu trucat al col·legi, us han donat contacte per posar-vos... Pues en aquest cas ha de ser així. El que fas és mirar quins punts en comú hi ha amb aquesta família, treballar els punts en comú, i els que no siguin en comú, que no siguin punts d'acord, anar-los treballant paral·lelament, a poc, fins a arribar a una entesa. És una feina però per això estan les professionals. Sí, sí.
1: I que en aquest cas té l'afegit que és una família molt especial, que té molts diners, que o sigui, el factor econòmic no és un que estan discutint per 2.000 euros, sinó que és una cosa difícil d'imaginar per l'escala normal. Per tant, no dificulta una mica tot.
0: Exactament. Llavors, la personalitat, en aquest cas, de la persona acusada, es veu que és una personalitat temperamental, impulsiva, no sabem si pot tenir algun rasc antisocial, s'ha de treballar d'una manera... seriosa, perquè estem parlant si no em corregeixo de la família més rica de Catalunya en aquest moment.
1: Una última cosa, sí. D'això també crida l'atenció una derivada, que és el concepte del remordiment. Resulta que aquesta traductora fa aquesta feina, quan surt la notícia se n'adona que passa això, li escriu a la terapeuta, però fins al cap d'un any i pico no en parla, fins que justament els Mossos no sap que el remordiment, com actua dins les persones? Ara pensa, per exemple, és un cas molt diferent, però no fa gaire va sortir un assassí que estava camuflat per no sé quin punt de Catalunya, que quan va venir la policia a buscar-lo va dir, mira, m'heu alliberat, per fi m'heu trobat. No sé com juga aquest concepte aquí al mig.
0: Pues mira, una mica ho has dit, en el sentit de que aquesta persona sentia una pressió interior en el qual ella sabia perfectament que havia donat ressenyes d'aquests camins i d'aquesta situació de Montserrat i tenia guardat i sabia que s'havia produït un homicidi. Aleshores, això ho tenia guardat i la gran alliberació, igual que la de la persona aquesta que tu em comentes, va ser el dia que ho va poder manifestar. Això obre molt el cas i ho dona... Sents molta pau, sents molta serenor en el moment que ho expropies. La ment és molt perversa. La ment és molt perversa. Aprofito per dir-vos que avui hi ha

0: crec, un article a YouTube, el Roca Project, per les 10:30, que és, dic, la pitjor presó que hi ha és la ment.
1: Clar.
0: La peor presó que hi ha és la ment. No? I aleshores, la ment és molt, molt, molt perversa, però la bregada també vol alliberar-se la ment. I en aquest moment, i estic segur que és així, eh? Aquesta dona, en el moment que ha pogut dir davant de la policia, jo vaig ser la que vaig aconsellar aquest camí a Collbató amb la terapeuta, s'ha quedat més alliberada. Estic completament segur que sí.
2: Queda clar. Doncs la teràpia, perdó, quin és el nom del YouTube aquest que has dit, Vicenç, que si la gent si et vol buscar...
0: Sí, el YouTube es diu La peor cárcel es la mente, la presó, mitjor presó es la mente, i es presenta avui a les 10:30, Roca Project. I és interessant perquè és veritablement així.
2: I si no, busquin Vicenç Aluges a Instagram, ai, perdó, Instagram, en general a la internet, i trobaran molt...
0: Sí, avui el presenta als 10:30, si no, el trobaran. Sí, sí. Però molt interessant el tema que esteu tractant. Sí, sí.
2: Moltes gràcies, Vicenç, perquè realment ens tenia encuriosits. Ja anirem ben cap on ens porta això, perquè està clar que l'última sorpresa no està escrita. Això és evident.
0: Sí, cada dia surten de noves, noi.
2: Efectivament.
0: Sí, sí.
2: Gràcies i una abraçada, que vagi molt bé. Gràcies per atendre.
0: Una abraçada per tu, Pere, i a tot l'equip. Adéu.
2: Molt bé, gràcies. Doncs tot l'equip també es dona per saludar, abraçat, amb un entusiasme.
3: Hola, o sigui, hello, XDE, interrogant, o sigui, what the fuck, que esteu parlando? Flipando, estic.
2: Coco, calma, què et passa?
3: Uau, com que... Què passa, Morxo? O sigui, una cosa, a mi m'encanten literal aquestes teràpies, o sigui, en faig moltíssimes.
2: No, va, quines? No et conec cap d'aquestes teràpies estranyes, eh?
3: Hola, hola, com que teràpies estranyes? O sigui, clar que no coneixes les meves teràpies si ets un hashtag boomer, red flag... A mi m'agrada, doncs, fer aquestes teràpies per relaxar-me, la teràpia de les rebaixes...
2: No, això no
3: és... I confrontar preus, saps?
2: No,
3: o sigui, literal...
2: No, això no són teràpies... Primera, que ha quedat clar que això és una presa de pèl. Més o menys, eh? M'ho ha dit en una altra llengua, però... en altres paraules, però això no són teràpies de confrontació. Això teu, són de pijos.
3: Amor, estàs més acabat que la de
2: ser. S'ha fet tota la vida.
3: No, no, en sèrio, que prou. No. Teràpia d'anar rebaixes al Corte Inglés. Sí. 100% recomanat, eh? Jo també em prenc un tematge per arreglar els chakras, prenc el sol amb un sèllut...
2: Que no, que són teràpies de pijos, ja està.
3: Ai, vaya viejo que estàs fet, Pere. Mas, una amiga meva va fer una teràpia de confrontació amb el seu amic i ara tenen una relació perfecta. Saps
2: qui
3: és?
2: Qui?
3: Es diu Rosa Paral.
2: Va, per favor, sisplau, ja prou d'aquest color. Tu.
3: És una green flag.
2: Deixeu-me saludar un segon al Xavi Polar. Bona tarda.
4: He vingut a l'estudi a fer una teràpia de confrontació amb vosaltres perquè veig que tu i la noia aquesta que tens a la teva esquerra no us porta bé.
2: No, va, prou.
5: Soc jo, eh? Soc la...
4: La
2: brusca.
5: Sí,
4: ja.
2: Corroboro. Va, prou. Què proposes? Ens portem força...
4: Mira, he portat una pistola carregada i t'he de demanar que apuntis a la Yael amb ella mentre dius Yael, em caus malament.
2: No, no, no. Per quina merda teoràpia, això? No penso bé, això.
4: Amb el que m'ha costat colar-la pel control de seguretat aquí de l'edifici Godó.
2: Sí, no m'esperes.
4: Si no vols apuntar a la Yael, pues mira, apunta al Jordi Claret, que el tens aquí a l'altra banda. I tampoc veig jo que no... Gràcies. Que te grinyola quan le veu.
2: El senyor Xavi Polar, expert en la qüestió. Deixem-lo de banda. Per cert, que tinc una altra última hora. Avui és el dia de les últimes hores, eh? Per tant, malauradament, tornem a estar embolicat amb el tema d'incendis. Jordi Claret.
6: Hola, què tal?
2: Quina és l'última
6: hora? A veure, tenim un nou incendi a Catalunya. És un incendi que ara per ara no és gran, no és un foc important, però sí que està a prop de nuclis de població. És un incendi decretat a prop de les 2 del migdia al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat.
2: Val.
6: Això perquè ens situem és entremig... El foc s'ha produït entremig de Cervelló, Vallirana, i es veu fins i tot des d'aquesta serra que situem a l'interior d'aquesta comarca del Baix Llobregat. Els bombers hi treballen ara mateix amb una quinzena de dotacions. De fet, n'hi ha 7 d'aèries, 17 de terrestres, disculpin, per tant, són més, estem parlant de 25 aproximadament dotacions, i estan intentant prioritzar el flanc esquerre per evitar que les flames entrin en el fons d'aquest barranc i, per tant, acabi entrant en aquestes urbanitzacions. Per això s'ha decretat i han demanat a Protecció Civil que enviïn una alerta als telèfons mòbils, un altre missatge, un nou missatge d'aquest de Les Alert, que afecta unes 300 persones que viuen en urbanitzacions que es diuen Can Paulet i Les Rovires, que totes dues formen part d'aquest municipi de Cervelló. Aquesta és la informació que tenim.
2: Molt bé, doncs et demano que estiguis a sobre d'aquest tema a mesura que avanci avançant el programa i a veure cap on va tirant, i anem informant sobre aquesta última hora. Un apunt més ara de successos i després farem una petitíssima pausa per la publicitat. Resulta que els Mossos i la policia espanyola han desarticulat, atenció, és que això també, les imatges tenen molta tela, han desarticulat una organització criminal especialitzada en la distribució d'armes de foc a d'altres grups o d'altres bandes criminals.
6: Es tracta d'un operatiu que es va executar el 7 de juliol, ara fa uns dies, després que la policia requisés unes armes de la banda dels Trinitarios i perseguís el fil. Els agents van intervenir dos arsenals i s'han endut vora mig centenar de pistoles, un rifle de guerra i fins i tot un llançacoets. Al cervell d'aquesta organització era un pres que estava reclòs a la presó de Quatre Camins, condemnat per homicidi des del 2019.
2: I dirigia des d'allà, dirigia tota aquesta trama des de dins la presó.
6: Exacte, des de dins la Garjola donava les ordres a la família perquè poguessin acabar aquestes gestions de compra-venda d'armes. Un cop policial que arriba en un moment precisament de preocupació per l'augment de la violència al carrer vinculada al crim organitzat. Recordem que en el que portem d'any ja hi han hagut tres tirotejos mortals relacionats precisament amb bandes de narcotraficants.
2: Doncs sobre aquest tema és l'operació aquesta... Bueno, és l'operació, un negoci familiar, a més, perquè ho portaven, sí, entre el senyor tancat, la mare, el fill i tota aquesta colla, és l'operació que hi ha hagut contra el tràfic d'armes, que, per sort, retira armes al carrer i hi haurà menys problemes.
4: Terrible, apocalíptico, bueno, dantesco, sí, espeluznante, tétrico, sí, horroroso. Bueno,
2: feia temps que no el teníem per aquí.
4: Efectivamente, desde que estoy jubilado, sí, estoy más pendiente de estas cosas, pero para consumo interno.
2: Vale, normalment ets molt exagerat, però en aquest cas, jo crec que tens raó amb el terrible.
4: Efectivamente, por eso conectamos con Gloria Serra para conocer la situación prebélica que se vive...
2: Prebélica,
4: en Cataluña.
3: Ahora mismo, bandadas, de encapuchados armadas con bazucas y kalashnikov, no me tallis, pero más, han tomado el control de Cataluña. A grito de no vull pagar, obligan a los trabajadores de los pocos peajes que quedan a abrir las vallas para no morir acribillados a balazos. Hasta los niños juegan a polis y equipados con revólvers, drones balísticos y baterías antiaéreas. Seguiremos actualizando el número de bajas y heridos. Te devuelvo la conexión, Pedro.
4: Efectivamente, los pelos de punta como clavos del 12. En fin, gracias, Gloria Serra. Hasta aquí el especial informativo sobre ese tipo de bandas.
2: Sí, porque es un tema importante. Que
4: pistolas, armas, escopetas, lanzacohetes, incluso un helicóptero de Rambo.
2: Que segur... Va, no, helicòpter de Rambo no tenia, no s'inventi. Teniu moltes ganes de saber com ha anat avui el control, la sessió de control al Parlament de Catalunya.
6: L'última.
2: L'actualitat, l'última, que se'n van de vacances i tot un seguit d'altres coses, com tenim a Pedro Sánchez i tots els altres mumblics que tenim en marxa. Això serà d'aquí una brevíssima pausa de publicitat.
1: Versió estiu, amb Pere Mas. Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
5: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
7: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
8: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
15: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
16: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
15: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
16: Truca al 900 903 743.
17: Mary Shore.
18: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells a RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
19: El mantenim estable aquí, quiet, va!
18: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells a RAC1.
20: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
18: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
21: Primer peu, segon en castell, carregat!
18: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Així sona l'estiu a RAC 1.
22: Tots som u.
23: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: 8 minuts i seran les 5 de la tarda. Anem una mica tard, però hem tingut tal quantitat d'últimes hores i tal densitat de temes que val la pena seguir explicant coses. Per exemple, uns senyors que se'n van de vacances avui. Avui és dia farcit d'actualitat política, però els propers no seran perquè al Parlament, última sessió, i se'n van de vacances, Jordi.
6: Sí, una sessió on s'ha parlat, entre altres qüestions, dels problemes que hi ha amb les inversions de l'Estat que no s'acaben d'executar a Catalunya. De fet, el mateix president Salvador Illa ho ha reconegut, admet que els números no surten, però assegura, dirigint-se sobretot a Junts, que no es queixin, perquè ells, diu, sempre estan posant pals a les rodes.
24: Efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Ara, jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? Perquè jo, no fa ni 2 anys que soc president, he posat una proposta de solució damunt de la taula. I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
6: Això després de que la portaveu del partit de Carles Puigdemont, Mònica Sales, l'avisava que té deures aquestes vacances.
25: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu i, sobretot, que aprofite per reflexionar, perquè el principal problema d'aquest país ja no és només El seu govern, el principal problema d'aquest país és sobretot vostè.
2: Doncs ara toca connectar a Madrid, seguint amb la plana política, perquè avui també ha tancat el curs polític el senyor Alberto Núñez Feijó. Ho ha fet, evidentment, disparant a tort i a dret contra Pedro Sánchez per tots els casos de corrupció que envolten el PSOE. Tenim en línia, de nou, per tercer dia consecutiu, el nostre corresponsal, l'Adrià de las Heras. Bona tarda, Adrià. Com estàs?
0: Bona tarda, què tal?
2: T'has passat bé o no t'has passat bé a la seu del PP? Anant a veure en Feijó.
0: Sí, avui enfeinat.
2: Sí, però
0: el PP.
2: Us han tret alguna coseta per picar o no hi ha hagut com final de curs? O només
0: no hi ha hagut res.
2: Ah, ja. Va, aviam, què ha dit en Feijó? Ha rajat, no, bàsicament?
0: Sí, Feijó ha parlat molt de corrupció en aquest balanç del final de curs polític. Ha estat més de 20 minuts pràcticament parlant de corrupció, ha llançat tota mena d'acusacions contra Sánchez, diu que és el nexe entre totes les causes que hi ha, que és el senyor X, i ha assegurat que la zona zero de la corrupció és la Moncloa. Tot plegat, això, en un discurs amb to de precampanya. Encara no tenim data de les eleccions espanyoles, però Feijó ja es veu com a president i per això ha promès que si governa aixecarà totes les catifes per destapar la corrupció.
1: Sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir. Sé que la responsabilidad de garantizar que España no vuelva a pasar por esto nos corresponde a nosotros, al Partido Popular, y no vamos a fallar. Por eso no será un relevo, será una limpieza a fondo. Se conocerá la verdad, se exigirán todas las responsabilidades.
0: Discurs de balanç del curs polític, per cert, abans que acabi el curs polític, Demà encara hi ha un últim ple del Congrés, la setmana que ve l'últim Consell de Ministres, el dia 29 de juliol el Consell de Política Fiscal i Financera, per tant, encara queden dies amb l'agenda política ben farcida abans que puguin tancar la paradeta.
2: Avui que el PSOE també ha parlat de corrupció, no ha estat precisament Pedro Sánchez, perquè s'ha anat a la zona de l'incendi de Guadalajara i ha estat amb la cosa dels focs, sinó qui ha parlat ha estat la presidenta del partit, Cristina Narbona, arran d'una presència seva a la comissió del cas Koldo. Què ha dit en aquesta compareixença?
0: Sí, el principal titular d'aquesta declaració és que el PSOE podria denunciar l'Aire Díez, és a dir, ja s'han afartat de que vagin sortint novetats que els van enfangant. La presidenta del partit, doncs, Cristina Narbona, que és una de les principals assenyalades per la seva relació amb l'exmilitant, ha intentat posar punt final a tot aquest ambient que cada dia va creixent més i que va enfangant el PSOE.
3: ¿Por qué no se ha querellado el Partido Socialista contra Leire? Entendemos que todavía no conocemos todos los hechos, por tanto, es una decisión que tomaremos en su momento a la vista de la evolución de la causa.
0: A la compareixença del Senat, Narbona ha explicat en públic detalls que ja va avançar la setmana passada a l'Audiència Nacional a Porta Tancada, quan hi va declarar com a testimoni. Per exemple, Narbona ha admès que coneixia l'Aire Díez i que s'havien vist algunes vegades, fins i tot havien dinat juntes, però ha dit que tota aquesta relació va ser ja molt abans que s'engegués la suposada trama que avui cotejava les investigacions judicials contra el PSOE.
2: Queda clar, ens has anunciat que demà hi ha congrés, doncs demà potser parlarem amb tu o amb el Perciba, amb un dels dos Percibes si segueix a peu de foc, ja veurem. Demà ens connectem, d'acord? Que vagi molt bé.
0: Molt bé, pel aquest que calgui, que vagi bé.
2: El servei de Catalunya i de RAC1 en tota hora i circumstància. Efectivament, aquest és el final de curs.
4: Ya estamos hablando del PP per desviar la atenció del PSOE, como siempre. Home, Pere Mas, sí. Hijo de fruta.
2: El senyor Isabel Díaz Ayuso, no es passi vostè,
4: ¿Qué pasa? ¿Que acaso no te gusta la fruta?
2: Pues sí,
4: ¿te preparo un tupper?
2: No.
5: ¿Mm? Lo digo una vez más.
2: Sí.
5: ¡Me gusta la fruta!
2: Ah, però ja d'aquest color.
4: Bien alto, me gusta la fruta, sí. Con acento en la U. Pues bien, estoy bien, ya que preguntas. Encantada de que Alberto haga balance del curso. Eso significa que en dos días está de vacaciones y de cañitas todo el día.
2: Doncs no sé què dir-li perquè no sembla gaire fan de fer vacances. Pel que va dir Feijó l'any passat, recordem-ho.
7: Y los que no pueden descansar, pues que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas.
4: Pues sí que las va a hacer, sí. Ya me encargaré yo. Y cuidado, no se le alarguen para siempre. Que aquí solas está muy a gusto y más en Madrid.
2: Sona amenaçador.
5: Me gusta la fruta.
4: Sí, me gusta la fruta.
2: Com
4: deia, la Macedònia,
2: sí, gràcies, senyora
4: Ayuso, la pinya, el mango.
2: Com deia en Pedro Sánchez avui, no ha parlat de corrupció perquè se n'ha anat cap a una altra banda, cap als incendis de Guadalajara, i justament pel que fa a la part dels focs, la política no hi ha gran cosa a dir, els bombers són una mica més optimistes, però s'ha d'anar amb peus de plom perquè pot reaparèixer el vent. Coneguem l'última hora des del terreny amb l'enviat especial de RAC1 a Guadalajara, que és en Roger Perciba, com cada dia el tenim allà a peu de foc. Roger.
26: Sí,
2: aviam, en quin poble et trobes avui i quina és la situació?
26: Mira, sóc a Comdemios, és un petit poble d'aquí de la Serra Nord, de Guadalajara.
8: amb molt a la vora d'un dels punts més crítics hores d'ara d'aquest incendi, que és on s'estan concentrant els esforços per poder controlar aquest front nord d'aquest incendi, com deia Comdemnius, on estan confinats, encara que bona part de la població és molt petita, 150 habitants, bona part de la població ha marxat a Guadalajara o ha marxat a casa de familiars. Aquest matí, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez al lloc de comandament d'aquest incendi i d'aquestes declaracions, diguéssim, tant del president Page com de Sánchez sent moderadament optimistes, doncs allà sobre el terreny les coses es veuen molt diferents. Clar. He parlat amb el tinent d'alcalde, amb el Julio Salamanca. Quan Page deia que era moderadament optimista, això ens explicava el senyor Salamanca.
9: Con mucha preocupación todavía, esto no ha terminado. Es lo que te estaba diciendo, ese bicho tiene vida propia y es impredecible completamente, o sea, no sabemos cómo puede actuar. Depende mucho del viento y de las condiciones climáticas. Hoy va a hacer mucho calor, eso nos perjudica y, bueno, va a depender del tiempo. Del viento, tú lo estás viendo, la columna de humo que hay ahí.
8: Moderadament optimistes, però també realistes i preocupats. També hi ha bones notícies. Els veïns de 5 pobles que havien estat desallotjats ja poden tornar. S'han restablert els serveis d'electricitat, d'aigua, de comunicacions, ja les carreteres són segures. És a dir, que la cosa, diguéssim, que s'està calmant. No està estabilitzat l'incendi, diuen que el tindran estabilitzat demà, però s'estan calmant relativament.
2: Molt bé, doncs seguirem atents al que passi amb aquest foc i tu a peu de terreny, com cada dia. Moltes gràcies, Roger.
8: Adéu.
2: I ara que són a les 5, una última cosa, de repàs de l'actualitat del dia, un tema troncal en la cultura catalana, en la llengua catalana, encara ressona una de les notícies més tristes que hem conegut en les últimes hores, que és la mort i el comiat, per tant, del món polític i cultural de Josep Vallverdú, que hi va traspassar amb 103 anys.
6: Sí, una de les figures més importants de la creació literària en català. Entre els 300 títols que havia publicat en destaca el seu gran èxit, el Rovelló, que té més de 30 edicions, i es pot llegir en castellà, en basc, en francès, italià i rus, i fins i tot l'any 2000 va fer el salt a la pantalla amb una sèrie de dibuixos animats. El president Salvador Illa ha destacat el seu paper com a referent de la literatura catalana i també el president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com un dels grans defensors de la llengua i que per això li van otorgar els reconeixements com la Medalla d'Or de la Generalitat o la Creu de Sant Jordi. Més enllà de la seva extensa obra literària, creada durant 7 dècades de carrera, Vallverdú era reconegut per l'estima i la defensa de Catalunya. N'ha parlat el Món a RAC1 aquest matí, el periodista i escriptor i també amic de Vallverdú, el Francesc Canosa.
10: Fixeu-vos que utilitzava aquests conceptes, país, pàtria, ho dic perquè ell ve d'aquest concepte, no del concepte territori. Ell és un home educat en el període republicà, empeltat per la Renaixença, per la Mancomunitat. Ell és l'home d'un ideal de país possible.
6: Josep Vallverdú va morir ahir a la nit amb 103 anys.
2: Pendents del cel, com cada dia arriba el Martí Oliveres aquí.
11: Com esteu? Bona tarda. Què tal?
2: Hi ha poc entusiasme en l'aplaudiment. Hi ha poques ganes d'aplaudir, no sé què passa.
11: Va, res.
12: Sí, estic molt contenta de veure'l.
2: Sí, tercer dia i la gent ja està cansada.
11: Es diu coix, saps t'opinió.
2: La gent ja li fot mandra, diguem-ne.
12: És que fa molt de fred i se m'estan congelant les mans.
2: Doncs si tens fred, t'escalfes les mans aplaudint, que és una manera... A més a més tenim ja el nostre convidat que està aquí fora i que sabeu qui és, no? L'has vist, oi?
13: Ui, tant.
2: El diem o no el diem? És una persona molt estimada pels oients.
11: Jo soc molt, i per mi, jo soc molt fan, eh?
2: Sí? Ets molt fan?
12: No, de l'equip tothom està molt nerviós.
2: Està molt nerviós per la presència. Però teniu por d'escoltar d'una bronca? Es diu Jaume. Es diu Jaume. Ara us diré el cognom, però abans la previsió meteorològica. Martí!
11: Sí, mira, pendents de la calor.
2: Ahir no feia calor. Jo vaig sortir a la ràdio i no feia calor.
11: Aviam, sí que em feia, sí que em feia. Sí que em feia, Estàvem, no sé a quina hora vas marxar, però al voltant...
2: Acabar el programa al cap d'una estona,
11: Al voltant de 30 graus, doncs, perquè vaig mirar a les 8 del vespre, aquí baix, al voltant de 30 graus.
2: Vaja.
11: Continua fent molta calor, és la notícia, un dia més, ja no és novetat, però continua fent moltíssima calor, tot i que avui no s'arriba als 40 graus, s'estan fregant els 39 ara, a punts del Bages com Cardona, també a la Conca de Tremp, ben a prop de Tremp, Sant Romà de Vella, 39 graus, 38 a Montesquiu, 30 38 també a Solsona, a 38 a Organyà i a punts del Pla de Lleida. Segurament en la propera hora encara pot pujar una mica la temperatura. Crec que ens quedarem a les portes dels 40 graus, no hi arribarem. Però és un sí, igualment és molta calor. I demà sí que atenció, entre 41 i 42 graus en aquestes zones més caloroses de Catalunya, sobretot de l'interior i de Ponent. Per tant, precaució, tenim un avís de perill més extens i més intens a les zones de Ponent, del sud, sobretot Ribera d'Ebre, Segrià, aquesta zona pujarà molt la temperatura i podem arribar a aquests 42 graus, però també 40-41 cap a la Conca de Tremp o la vall del riu Segre entre Oliana i Organyà. Per tant, calor desbocada. La bona notícia és que es va confirmant una normalització de la temperatura pel cap de setmana.
2: Val, que no vol dir que hagi de fotre fresca.
11: Que ningú s'esperi una gran refrescada.
2: Però temperatures adequades en l'època de l'any. O
11: sigui, de cara a diumenge.
2: Uf, encara queda molt, eh?
11: Falten dies, però diumenge, dilluns i dimarts, part de dimarts, notarem una normalització. Però, clar, venim de tants dies sense normalitzar.
2: Per gairebé 3 setmanes o un mes fa que estem en aquesta cosa. Que doncs no es pot aguantar.
11: Es notarà.
13: A la nit rebaqueta, eh?
2: No, però t'acaba de dir...
11: A veure, al Pirineu sí que dormen bé i es notarà aquest canvi. I haurem d'estar pendents de les tempestes.
2: Caram.
11: Perquè el cap de setmana ens pot portar moviment. Coincidint amb aquesta refrescada, potser tenim algunes tempestes fortes que després de tanta calor ens poden portar sorpreses en forma de ventades importants, calamarsades, pedregades... Sí, això ho afinarem més entre demà i divendres, perquè sembla que dissabte, tarda, vespre i nit, pot ploure i fins i tot en alguns punts de valent a Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, Girona i Barcelona.
2: Tela.
11: De moment, encara falten dies, per tant, sol de justícia, com a molt avui alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, i aquesta pols en suspensió, que fins que no arribi aquest canvi de temps, no se n'anirà.
13: Jo tinc el cotxe tan brut.
11: Espera't, aviam si el cap de setmana te'l neteja.
2: És igual, per te'l rentar igualment o
11: no el tinguis tan brut. No gastis...
14: El domingo por la noche puede llover en San Miquel de Balenyà.
11: En principi no, en principi ho faria dissabte. Dissabte sí.
2: Va, prou d'aquest color. De Martí a Martí i tiro perquè em toca.
11: Que vagi bé.
15: Martí
2: Puig.
15: Bona tarda.
2: Oi?
15: Sí, avui sí, eh?
2: El nostre home del temps afegit, que arribarà cap a les 7 de la tarda.
15: Cap a les 7.
2: Bueno, ja s'ha acabat tota aquesta història del Mundial, no? Ja podem parlar d'altres temes o encara hem de...
15: Del Mundial ja estem, tot i que alguna pinzellada encara farem.
2: Sí, encara queda alguna cosa.
15: Alguna coseta, alguna cosa d'Argentina, d'Espanya...
2: I Barça, no? Una mica ja de...
15: I Barça, sobretot.
2: Quins són els temes d'avui?
15: Doncs mira, avui sobretot Barça, perquè estarem pendents de Ferran Torres, que és el nom... de la setmana, no del dia, sinó de la setmana.
2: Però no pel gol d'Espanya, sinó perquè ara resulta que potser fot el camp, o...?
15: Exacte, té contracte amb el Barça fins al 2027, i veurem si renova, si hi ha clubs interessats en ell, parlarem sobre això.
2: Molt bé.
15: I també sobre Adeyemi, perquè en principi demà ha d'estar presentat, i veurem si l'anunci és avui o demà mateix. Doncs... I a banda d'això parlarem també de Barça femení.
2: Sí,
15: per fi.
2: Molt bé. Què?
16: Perquè... Novetat exclusiva.
2: No, perquè hi ha fitxatges. Quin problema hi ha? Aitana, bona tarda.
16: Bon matí.
2: No, però bona tarda, perquè són les 5 i 6 minuts. Vull dir que...
16: És que tindrem... de dilluns a divendres així és esgotador.
2: No, però tindrem... Si es parla de Barça femení, ara quina és la
16: perfecte,
2: queixa?
16: No, perfecte, no. Volia fer aquest apunt d'exclusiva.
2: Vale. I també tindrem competició, una mica?
15: I tindrem competició en directe perquè hi ha un Girona-Olot avui a les 8.
2: Girona-Olot...
15: Segon amistós del Girona.
2: L'explicarem o el tros que ens agafi durant el programa. Bé. En qui ho parlarem, tot això?
15: Doncs mira, avui en parlarem amb dos tertulians i et faré una miqueta de dades jove, perquè...
2: Ai, no comencem.
15: Sí, fem-ho així. Ja. Perquè tots dos, són un noi i una noia, comencen per la lletra L, el seu nom, i el seu cognom per la C.
2: Oh. Ah, sí?
15: Sí.
2: A veure...
15: Són el Lluís Carrasco i la Laia Cervelló.
2: Home, doncs si no es vivim, vaja, no sé com te n'has... Bueno, ja els hi comentarem quan arribin.
15: No sé.
2: Només faltava la dada jove per tu, eh? Vull dir, de veritat, és una plaga, això. I pregunta del dia, no?
15: I la pregunta del dia, precisament, va relacionada amb Ferran Torres. Mm. Perquè què faríeu amb Ferran Torres?
2: Sí.
15: Hem donat quatre opcions d'audiència a Instagram. Que són...
16: Tenir una cita.
2: Ah, sí, no, això tothom, ja ho sabem.
15: U, renovar-lo.
2: Sí.
15: Vendre'l, però no al Madrid.
2: Sí. Ai.
15: El que digui Hansi Flick.
2: Sí.
15: O que rapi el cap tal com es va prometre.
2: És veritat que s'ho va prometre, no consta que ho hagi fet, eh? I no va ser una de les filles del rei que li va dir tu, que t'havies de...
16: Sí, li va dir la Sofia, li va dir, escolta.
2: Doncs a veure si rapa. Molt bé, Martí, saps qui ha vingut, no?
16: Ai,
2: qui
16: va dir l'Eleonor,
2: perdona. Quin convidat ve ara, estàs content?
15: Ja l'he saludat, ja l'he saludat perquè s'esporta aquest
2: senyor. Diguem-ho ja, diguem-ho qui ve avui de convidat.
15: Jaume Creixell.
2: Hombre! Un grande, el Jaume Creixell, que no deixarà ningú indiferent. Però abans, fem una cosa, els anuncis els posem després i primer posem els del butlletí, que s'estan florint. Et sembla bé? La musiqueta del butlletí. Home, vinga, ja. Mar Poyato.
17: Bona tarda.
2: Com estàs?
17: Molt bé, i tu?
2: Normal, bé. Content de sentir-te, sempre fa il·lusió.
17: Ai, mira.
2: I el Roger Jofre, com el tenim?
18: Bona tarda, tot perfecte per aquí.
2: T'has sentit que tenim el Jaume Creixell avui, eh?
18: Sí, sí, l'he vist i tot.
2: Ah, l'has vist i tot, estarem entretinguts. Aquí una estona, però abans, l'actualitat del butlletí de les 5 a les 5 i 8 minuts, que comencen amb els bombers que estan treballant a aquesta hora per apagar un incendi forestal a Cervelló, al Baix Llobregat.
17: El foc ha començat al carrer Raval Bessons, a la vall del Sol de Cervelló, i ha pujat cap a la zona de bosc. En aquests moments hi estan treballant 38 dotacions terrestres dels bombers i 10 mitjans aeris que fan descàrregues amb retardant els dos flancs del foc per evitar que s'obrin. Protecció Civil ha ordenat el confinament dels veïns de les urbanitzacions Can Paulet i les Rovires a Cervelló, enviant un missatge és alert per recordar que s'han de tancar portes i finestres i s'han de seguir les indicacions de les autoritats. En crònica política, Brussel·les confirma que ha rebut l'escrit de Carles Puigdemont que demana que s'apliqui l'amnistia. La Comissió Europea diu que té el document que la defensa de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig ha enviat per demanar que s'insti als tribunals espanyols a aplicar la sentència que la setmana passada va dictar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Segons la Comissió, el document s'està gestionant d'acord amb el procediment habitual. S'examina, es registra i s'avalua. Després, la Comissió ja s'hi pronunciarà. Ara bé, la Comissió Europea assegura que correspon al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional aplicar la sentència que ha dictat el Tribunal de Luxemburg. En crònica internacional, Donald Trump amenaça de destruir un pont o una central elèctrica a Teheran per cada atac que l'Iran hagi comès a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units assegura que el règim dels ayatolàs pagarà i amb escreix la mort de cada un dels soldats nord-americans.
19: Els iranians pagaran un preu elevat. Els estem destrossant. Els americans no estan en contra de la guerra. Acaba de sortir una enquesta. No volen que pugin els preus de la benzina, però no estan en contra de la guerra. Això està clar. Ho diu una enquesta que acaba de publicar-se.
17: Trump ho acaba de dir just abans de pujar a l'Air Force One. El president dels Estats Units viatja a Dover per rebre amb tots els honors els cossos dels militars que van morir la setmana passada a Jordània i a l'Iraq pels atacs de l'exèrcit iranià. Més coses. Els Mossos d'Esquadra busquen un pres de quatre camins que s'ha escapat aprofitant una sortida programada a Barcelona. L'intern està complint una condemna de 10 anys de presó per haver matat i esquarterat el seu llogater. El pres va aprofitar que el cotxe on el duien va parar en un semàfor al carrer Marina per obrir la porta i sortir corrents. El condemnat està en règim obert i, per tant, té permès fer aquest tipus de sortida. I un últim apunt abans dels esports. A Barcelona han caigut en picat les multes per beure alcohol al carrer. Des que va entrar en vigor la nova ordenança de civisme, se n'han posat un 62% menys. En canvi, pugen les denúncies per orinar la via pública o fer un ús impropi de l'espai públic. Detalls, Júlia Vallvé.
20: És el balanç que fa l'Ajuntament de Barcelona després dels quatre primers mesos i mig d'aplicació de l'ordenança. Des del 15 de febrer fins al 30 de juny s'han posat gairebé 7.000 multes per beure al carrer, mentre que en el mateix període del 2025 havien estat més de 18.000. En canvi, pugen un 15% les sancions per orinar al carrer, un 13% per la venda ambulant o un 300% per conductes que embruten l'espai públic. La normativa ha endurit les multes fins als 3.000 euros en els casos més greus. La comissionada de Convivència, Montserrat Sorroca, explica que volen penalitzar sobretot les conductes que provoquin més molèsties als veïns.
21: Especifica molt més que s'ha de sancionar o que les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència.
20: 4 de cada 10 denúncies han estat posades a Ciutat Vella, seguit de Sant Martí i Sarrià Sant Gervasi.
18: I ara els esports. El Tour de França en joc la 17a etapa. Ara mateix ja només queden 5 quilòmetres dels 174 totals. Els ciclistes ja han superat els 4 ports puntuables i estan afrontant l'últim tram de perfil pla. Ara mateix hi ha un escapat, el belga Jasper Stuyven. Més coses. Aquesta tarda el Girona té el seu segon test de pretemporada. Serà el Camp del Lot a les 8 del vespre, en el que ja s'ha convertit en un clàssic de la preparació gironina. Serà el quart estiu que els dos equips catalans s'enfronten i de moment els blanc i vermells encara no han perdut mai. Tot plegat el dia que el Barça de bàsquet ha fet oficial que l'eslové Aleksandar Sekulić serà el nou entrenador per les pròximes dues temporades. El tècnic de 48 anys arriba del Dubai Bàsquet i substitueix a Xavi Pascual a la banqueta. I encara en clau blaugrana, el Barça femení ha anunciat la incorporació de la neerlandesa René Van Asten. La defensa de 19 anys arriba procedent de l'Ajax i ha signat un contracte amb el primer equip femení fins al juny del 2030.
17: I el temps, a aquesta hora s'acosten els 40 graus a la Conca de Tremp i en alguns punts del Bages, i a la majoria de comarques continua fent molta calor, amb termòmetres entre els 32 i els 36 graus en general. El sol continuarà dominant i demà la calor s'intensificarà encara més i es podrien superar puntualment els 41 o 42 graus en algunes zones de Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. A la costa la temperatura es mantindrà més a ratlla, però augmentarà la sensació d'aixafogó.
0: RAC 1. El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
1: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
0: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
3: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
22: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
3: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
22: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
3: Informació a revés95.com.
23: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
24: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
24: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
27: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
28: Xarxa Hyundai de Barcelona.
29: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
30: Propera parada, plaça Lesseps.
31: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
32: Fàcil, intuïtiva i renovada.
33: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
32: Escolta, navega, descarrega, informa't.
33: I escolta el que vols quan ho vols.
32: Tot a l'aplicació.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Pato, que ja tornem a ser aquí, és un quart i un minut, vaja, dos minuts gairebé, de 6 de la tarda. Poques vegades passa el que ha passat en aquest moment de fer aquesta entrevista. Va, només portem 3 dies i resulta que ha estat dir el seu nom i ha començat a aparèixer tot de gent de la ràdio que s'ha instal·lat aquí a la grada de públic, més gent que s'ha posat al control per l'expectació que ha generat avui el nostre convidat, que ja l'hem dit i el tornem a dir amb gran alegria i goig, en Jaume Creixell. Jaume, benvingut.
3: Gràcies.
2: És el primer convidat que se'ns presenta amb un regal. Ens acaba de regalar un boli a tots els aquí presents.
3: Tots els culers, els culers. Els faig de 500 en 500.
2: No fotis. I quants n'has regalat ja fins ara?
3: 3 vegades.
2: 1.500 bolis portes. Tela.
3: Saps per què? Perquè tota la gent que trobo per la carrer, que veu la ràdio perquè per aquests fantasmes que sí, estan per allà, que
2: ja, ja estem
3: només s'han buscat en els calés,
2: sí,
3: i no deixen veure el futbol a la gent,
2: sí,
3: perquè val mil i pico d'euros a l'any.
2: I tant.
3: I cobren 850 o 950 euros. Llavors, què passa? Que aquests ens segueixen amb el dia, amb el programa que tu saps.
2: Sí, el dia de partida, es porta
3: és.
2: Amb el Patxi, amb el Joan Patxi, que està allà tota l'estona.
3: Quan el veig per carrer, sí, que em diuen, Jaume, no cridis tant, que dic, tranquils, que no passa res, home, collons.
2: Bueno, et veig bastant tranquil, encara. No, no has començat a cridar, però no cal començar.
3: No, cridar no és necessari. Potser.
2: Doncs aquest boli, que és efectivament un boli blaugrana, que ens acabes de regalar aquí els membres del programa, diu, Masia, igual a Barça campió.
3: Sí, senyor.
2: Barça. Que t'hi jugues, a la SER, del Sique Rodríguez, i un dia de partit a TV3, per 3, amb el Víctor Patxi. I, a més, una sèrie de frases que ja són part de la cultura popular, que estan impreses aquí damunt del bolígraf, que diu, si no tinc raó, me la tallo i em faig monja, compra't una calavera i una pinta, li fas la ratlla al mig, jo no sé dir tanta gràcia com tu, eh? I tinc els pebrots que m'exploten ja. Firmat, Jaume Creixell, el Tigre, que ets tu. Que el Tigre és el nom que tenies quan ets futbolista, oi?
3: No, bueno,
2: no.
3: Quan vaig començar, sí, quasi futbolista. I és el Pallarols pare i a la Iala.
2: Ah.
3: Que és veí d'aquí, que està al Mundo Deportivo.
2: Mhm.
3: Que no es vol retirar perquè si no s'avorreix.
2: No, clar, com tothom.
3: Llavors, aleshores, ells em van treure aquest nom i van començar a dir-me tigre, i s'ha quedat. Ara, perdona que t'hagi vingut el gat, però el tigre ja vindrà un altre dia.
2: Ah, doncs ja vindrà un altre dia.
3: Perquè ara hi ha el gat.
2: Aquí tenim tot un seguit de gent, que ja has vist que és una taula que està molt plena de gent. Hi ha la Yael, que sempre està de cos present durant
4: aquí,
2: el programa.
4: Sí.
2: Però avui s'estrena amb nosaltres la Alba Castellví, que també la rebem un aplaudiment.
5: Bona tarda.
2: Que és la persona que està preparant el qüestionari que et farem ara. I totes les preguntes encertades que es facin són idea seva, tot el que vagi malament és culpa meva, que sóc un desastre. Més o menys anirà així.
5: Exactament, Pere.
2: Molt bé. Què vol dir exactament, Pere?
5: I abans de començar,
2: ella ja té unes petites preguntes que són... Les fem cada dia, les són les mateixes, per tothom que ve. Per tant, endavant, Alba.
5: Exacte, doncs comencem amb la primera, i és, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
3: El sofà aquell, el sillón,
2: sí,
3: dormint, perquè quan a les tardes dic més cardat que molt de la Conchita Piquer.
2: Sí, fas una bona mitjada, però no ets de mitjada de llit, eh?
3: Home, quan foto les sèries, les meves sèries, eh?
2: Sí.
3: N'hi ha una de...
2: Quina mires?
3: De monos i tal, que jo que sé.
2: Pato.
3: Perquè no me'n recordo jo.
2: Bueno,
3: molt bones, home, ja em foto veure pel·lícules de tiro. A mi m'agraden molt les pel·lícules de l'Oeste.
5: Oh.
2: Ah.
3: És per això que només veig, obro la 13,
2: sí,
3: només l'obro per això. Perquè clar, quan surten tots els barandes aquells, no m'agraden.
2: És una cadena una mica rara, perquè diria que és del Bisbat.
3: No,
2: és el 13 sí. TV, oi? Que sí que són... sí. Però fan pel·lis de l'Oeste.
3: Sí,
2: i tu estàs encantat de la vida amb aquestes pel·lis.
3: Hombre,
2: vale,
3: crec que sí.
2: Bueno, i no tens... Bueno, clar, això anava a dir a les plataformes, el Netflix i tots aquests llocs, això no ho fan.
3: Tinc tot.
2: Ah, sí?
3: Però
2: què dius ara?
3: Com que no en sé...
2: Ah.
3: Llavors, clar, tinc més problemes que la mare, és igual que el telèfon.
2: Sí.
3: Cada vegada que d'allò tinc de la nena que cuida a la meva senyora,
2: sí,
3: perquè pobreta la tinc malalta.
2: Uh-huh.
3: Llavors, aleshores, dic, ei, vine, que se m'ha quedat negre, i comença a ensenyar-me.
2: Ara, tens aquí una mena de... Tens un iPhone, no, diria?
3: Jo sóc de l'època dels índios, que hi havia senyals de fum, i sorties a dalt, i dic, tot ens entrava.
5: Potser per això això t'agraden les pel·lis de l'Oeste, no?
3: Sí.
5: Perquè és una mica el teu dia a dia. Escolta'm, següent pregunta. Si no t'haguessis dedicat al futbol, què haguessis fet?
3: No ho sé, però el que sí et dic que he sigut la persona amb més sort del món.
5: Sort?
3: Sí.
2: Pel tema del futbol?
3: Molta, molta sort. I saps quina és la meva sort?
5: Digues.
3: De que he pogut fer el que més m'ha agradat tota la vida. 15 anys de professional. El futbol diguéssim, dels petits.
5: Sí.
3: I 39 enganyant presidents.
2: Per fer d'entrenador.
3: Llavors, aleshores, figura't tu. He sigut feliç que tota la vida he fet. I vaig plegar, i aquí ho dic, puc dir, no?
2: Sí, tant,
3: no?
2: Però...
3: Ho vaig plegar perquè el Sique Rodríguez em va dir, plega ja i vine amb mi.
2: Ah.
3: I llavors va ser com vam fotre aquell programa que de poc ens tanca la barraca allà a Badalona. Mm. Que un dia vaig estar al collons aquell del Madrid, com se deia aquell?
4: Ronaldo.
3: El Rivaldo Macaco, un cony ensenyava els gallumbos que es comprava.
2: Sí.
3: I vam arribar al programa i dic, pop, pop, pop, pop, pop, mira els gallumbos del Creixell, cony, què vols fer?
2: I això vas fer amb el Sique? Bueno, una abraçada al gran Sique allà on estigui.
3: On estigui, ella ha tingut la raó de donar-me aquesta vida i li agraeixo molt. Oh, ojo que aquí he vingut, venia a les tardes, que era l'entrenador d'ells,
2: Ah?
3: Hombre... Sempre em trucaven,
2: A coi, això no ho sabia jo.
3: I un dia vaig perdre una aposta amb ell, que aquí el dia de la flor, no sé què.
2: Sí, amb tu aquí el vas perdre, aquesta aposta?
3: Amb el Basté, no, amb el...
2: Amb el Clapés.
3: Amb el Clapés.
2: Sí.
3: I va venir aquí a pelar-me dalt, va venir aquest tan important.
2: A Llongueres?
3: No, l'altre.
2: L'altre, el Cebado, potser, o...
3: El català, collons.
2: Pons! El Pons, Josep Pons. Ah, jo per fer amb uns quants...
5: Et va prendre el pèl?
2: I me'l van rapar.
3: Aquí, me'l van treure aquí, sí.
2: Oh, deu fer uns quants anys, això, eh?
3: Hosti, si fa anys, més que...
5: Escolta, Jaume, anem amb la següent. En aquesta t'has de posar en situació. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne... O ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
3: Ho deixo pel proper dia.
2: O sigui, no ets gaire previsor, eh? Ets deixar-ho per un altre moment.
5: A l'aventura. Anem amb la següent. Jaume, un dia sent invisible, què faries? T'amagaries algun lloc?
3: Si fos invisible?
5: Sí.
2: O el que volguessis.
3: Els clatellots que fotaria per l'orella quan anés allà al mig, a Madrid, i a aquests puestos, ja em quedarien arreglats, home. Pagarien tot el que tenien que pagar, que no paguen, macaco.
2: Pots concretar una mica més aquest de Madrid?
3: Sí, home. Per exemple, tots aquests que pien tant, sí. Perquè ara la selecció, tothom aplaudint. 2 mesos!
5: 2 mesos?
3: 2 mesos! I llavors ens criticaran a tots. Ja l'altre dia ja va criticar una ràdio amb l'elegit, amb el Llamant, diu... El Llamant no lo cambia porque si no se cabrea. Ei, home, per l'amor de Déu. I llavors tots aquests no els trago. Tu pensa una cosa.
2: Digues.
3: I tu ets un home com jo de món.
2: Bueno.
3: Passant de Lleida, no te'n fies de res.
2: Oi.
3: No te'n fies de res. Perquè som els polacos,
2: sí.
3: som els polacos,
2: sí.
3: som tot, ens diuen de tot,
2: no,
3: per
2: ja
3: no
2: sé,
3: dir
2: ja.
3: Paraulotes en una ràdio. Perquè m'ho han dit a mi jugant, i encara eres igual. Quan sortim de Tarragona, de Girona, perdó, de Lleida,
2: sí.
3: Bròquil.
2: Bueno.
5: Doncs escolta, Jaume, parlant de no dir, precisament, hi ha algun tema del que no vols que parlem avui aquí?
3: A mi m'és igual.
5: Vols parlar de tot?
3: Com que el del banc no ho sabeu, en Cartanguils.
5: Oi? Adéu, que està, no? No preguntem.
2: No preguntem. Bueno, sí, en tot cas, anem tirant. Una última pregunta que te la faig jo abans d'entrar en matèria. Quan vols que duri aquesta entrevista, a partir d'ara? T'ofereixo 15 minuts...
3: Jo fins a les 12 de la nit no vaig...
2: Ah, bueno, jo acabo a les 8. Si vols, ens quedem aquí fins a les 8. No, et quedes a la tertúlia esportiva, però no sé si...
3: No, perquè...
2: No sé si a casa et renyaran, potser.
3: No, és que la noia que tinc que cuidar la meva senyora l'ha tingut d'enganyar.
2: Val, ah, sí?
3: Li he dit que anava a fer una transfusió.
2: Home, no, no, però...
3: Sí, sí, perquè me la tenen que fer...
2: Bueno, però si han posat la ràdio...
5: I si t'escolta?
3: I he vingut aquí.
2: Bueno, i
3: ben... No m'escolta, no m'escolta. escolta, doncs... perquè no entén el català.
2: Bueno, sí, bueno, sí, però...
3: La veritat, mica... vosaltres voleu la veritat, doncs jo us explico la veritat, doncs què voleu dir?
2: El Jaume Crecell tal com raja. Escolta'm, has passat... Bueno, ja m'ha quedat una mica clar abans amb la resposta que deies. Has passat un bon Mundial?
3: Sí, sí. Jo era anti-Espanya.
2: Ai.
3: I era anti-entrenador.
2: El de la Fuente, aquest?
3: Sí, perquè li deia l'aplausos.
2: Per què?
3: Perquè quan l'altre president va marxar fotia uns aplausos que se n'ho
2: veien. Sí, sí, el famós dia del Rubial, és veritat.
3: Però
2: sí, sí.
3: Ara, com a entrenador, em tinc de retractar i dir que ets un bon entrenador, un gran entrenador, perquè has aconseguit ajuntar 25 o 30 tios allà que tots són els mateixos, els que juguen i els que no juguen. I això és el més important del futbol, que creguin en la que tu fas. I el primer que tens de fer és no enganyar. I tu no has enganyat els jugadors. Entesos? Llavors li haig de demanar perdó perquè jo el havia criticat.
2: Bueno, doncs...
3: I l'altre, de què parlàvem?
2: No, doncs només et preguntava sobre això, si t'havies entretingut. No, i a més, ha tingut la virtut de tenir personalitat, de dir, aquest, en Pedri no juga, el porter, aguanto l'Unai Simón, coses que no eren molt populars sobre el paper.
3: I ha fotut una bona campanya. Jo he patit molt per al Messi, perquè jo vaig posar un dia, quan vaig anar a Punto Pelota, es van fotre amb el Messi, em vaig fotre firmes i dic...
4: Cuidado.
3: Quan dableix de Messi...
4: Cuidado.
3: Poneros todos firmes, eh?
2: Sí, home.
3: Està en un vídeo, no és que ho digui jo, eh? Mm. Llavors, aleshores, això em ve... Ah! Ai, collons, falta una.
2: No, no falta cap, eh? Només
3: sí,
2: que
3: no,
2: eres...
3: No, no, home...
2: Et preguntava si havies passat un bon Mundial, perquè és un Mundial que la gent...
3: Ah, sí? Ah, sí. Per què? Perquè, noi, els tenim d'ajudar sempre.
2: Sí.
3: I això no ens ho poden treure.
2: Mm-hmm.
3: S'ho tenen que tragar.
2: Mm-hmm.
3: I un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit de la selecció! I vosaltres ni un!
2: No, bueno,
3: ni el massatgista!
4: ¿Cómo que no?
3: Ni el massatgista teniu allà!
4: ¿Cómo que no? I Cucurella, Cucurella en què equipo juega?
3: Tu cállate, que tanta pau el partit i la falla que tindràs!
4: No, hombre!
2: Espera't, no, perdona, jo crec
4: jugador
2: que...
4: Jugador del Real Madrid!
2: No, del Madrid, jo crec que és la FIFA, i aviam si que m'ajudi algú, o que em corregeixi, que ha dit que el Cucurella no computa com Real Madrid, sinó que computa com a Manx.
3: Bueno, estic emprenyat amb el Cucurella.
4: Bueno, home, és la mano de Negreira... És la mano de Negreira que llega hasta la FIFA.
2: Deixa parlar el Crecell. Per què estàs emprenyat amb el Cucurella?
3: Estic emprenyat perquè fot dos mesos que em van preguntar allà a la ràdio, em diuen, qui fitxaria? Dic, el Rodi i el Cucurella.
2: Hòstic.
3: Juro. Va, el Rodi, tal
2: i
3: sonat.
2: I mira.
3: Quan va venir l'Olmo, vaig dir, ara ha vingut un jugador. Tot, va, perquè ets amic del pare, ni jo... A l'Olmo no la veu, que no vegis. I ha nascut per això, cony. Llavors, aleshores, totes aquestes coses són coses que a mi jo disfruto perquè les dic, però com que sóc un pureta, no em foten cas.
2: No,
3: no. No em foten cas. Però després surten.
2: Sí, sí, tant.
3: I ara, quan hi vagi, portaré una trompeta i tocaré la trompeta. Entesos?
2: Escolta, però igualment ha estat un Mundial una mica raro, molts partits, molt
3: guapos,
2: llarg,
3: guapos.
2: Això de la pausa d'hidratació, els concerts a la final... No sé si això de tants canvis al futbol ho veus bé o està pervertint una mica
3: el
2: futbol?
3: Jo crec que el futbol, ara parlant en sèrio,
2: sí, sí,
3: perquè
2: no.
3: Aquest programa jo l'he sentit i hem de fer una mica de broma en sèrio.
2: No, perquè sempre parlem seriosament, no? Eh?
3: Jo crec que el futbol fa anys que l'han matat.
5: Op!
2: La pela? Anys. La busca de la pela o què?
3: No, home, la busca de la pela segur, però anys que l'han matat. I per què l'han matat? Vaja, al meu punt de vista.
2: Mm.
3: Perquè amb el baloncesto canviaven, amb 50 anys han canviat almenys 20 o 30 regles. Amb el futbol no havien canviat cap.
2: És veritat.
3: Fins fa poc.
2: Mm.
3: Cada vegada que canvien una regla... Com que són arquitectes o són metges, amb respecte per la metge, senyor evangelista, no es preocupi, que és el
2: aquest
3: meu
2: és el
3: cor.
2: Del cor.
3: No
2: és el metge del
3: no
2: cor.
3: Vale,
2: no.
3: Escolta, llavors vull dir-te la veritat, que dic que ha arribat un moment de que no saps el que és una cosa que és l'altra. No ho entén ningú.
5: Perquè canvien molt sovint.
3: Cada vegada, cada dos per tres traiem normes.
5: Clar.
3: Llavors, aquí hi ha un merder que no vegis. És aquest el que jo vull dir-te. Llavors, aquí, el que està claríssim és de que perfil alto, perfil bajo, bloque alto, bloque bajo, entrar por fuera, entrar por dentro, amb respecte. Perquè jo sóc antic, i com que sóc antic, tinc de dir el que penso.
5: Clar.
3: Si jo a la meva època, si el dic això amb els futbolistes, es diuen, míster que s'ha fumat. T'ho prometo de veritat, home, perquè, escolta'm, home, per l'amor de Déu,
2: bueno,
3: i respectant la gent,
2: sí, sí.
3: Respectant
4: bueno,
3: la gent
4: que saber preparada,
3: que hi ha ara... Que,
4: mm. Hay que saber de futbol.
3: Claro, como yo no sé... Però jo he enganyat 38, 39
4: años... Que el carnet d'entrenador se lo regalan.
3: 39 años...
4: Que el carnet d'entrenador se lo regalan.
3: Yo 39 años y tú has tenido...
4: Aprende de Mourinho.
3: Tan enganchado a la primera con
4: Aprende
3: el
4: de Mourinho.
3: Tú con el parking tan enganchado la primera. Y yo 39 años engañando.
4: Qué parking. Menos el Real Madrid es el,
2: bueno,
4: sí. Es el equipo más laureado de Europa.
2: Sí, sí, pero
4: y vienen ahora a darnos lecciones del otro lado, de Lérida.
2: El Madrid,
4: de Lérida.
2: El Madrid porta dos anys.
4: De Lérida.
2: De Lleida.
4: Que España llega hasta Fraga.
2: No, no llega. Llega a tot arreu. Va. Escolta, deixem el Mundial ja d'una banda. T'has entretingut.
3: Però has disfrutat. Jo he disfrutat.
2: Sí, però si has disfrutat.
3: I volia que quedés campió.
2: Qui?
3: I em sap greu perquè no, jo volia veure a la televisió una abraçada... Messi elegit.
2: Se la van fer, eh? Però es va veure després. Se
3: però la vam veure...
2: Sí, no, ha circulat un vídeo.
5: Messi Lamin.
2: Messi Lamin, sí.
3: Claro,
2: el Lamin.
3: El Lamin és l'elegit.
2: Sí, tant.
5: Ah, per ser el successor.
2: I el Banyat?
3: No, l'elegit. D'aquests en surt un de cada dos per tres. I llavors, vaja, al meu punt de vista... És una persona que, noi, allò és una meravella.
2: Doncs hi ha un vídeo que ha circulat, que no sé quin és l'origen, on es veu que el Messi, saps que estava a terra assegut com deprimit, mig plorant, i es veu el Lamin que se li acosta, el Messi s'aixeca, es fan una abraçada bastant càlida, i llavors el Lamin se'n va, es diuen alguna cosa, es fan algun comentari, i el Messi torna a ser a terra. Però sí,
3: i
2: sí.
3: Això és una ràdio, es... perquè vegis les televisions, les televisions sí. El que fan, no es va veure. I això no. És el que tenien de veure més. Que els dos cracs s'abracessin
2: sí.
3: I s'estimessin com es tenen de ser.
2: Potser algú li feia mandra. No sé, ja que parlem de Lamin, aquest Barça, que està a punt de tornar a arrencar, tot i que ara estan entrenant quatre i el Tato, diguem-ne, perquè la meitat estan de vacances, quines peces li falten per anar bé aquest any?
3: Jo crec que un nou té que entrar. Un nou té que entrar perquè... Ah, i el que tinc de pressi, eh...
5: Com?
3: Pressi!
2: La porta.
3: No, eh?
2: No què?
3: No et deixis portar per...

0: 140. Escolta, per això, escolta, ens gastem, no sé, 20 milions més i fitxem el Haaland, me cago en la tia.
1: Estigueu tranquils, que està el Deco tranquil.
0: Estem no fluixis, eh?
1: I...
2: No us deixi enganyar, senyor Laporta.
1: Però llavors... Amb un pa atrapat de pernil,
2: val.
1: Un suc,
2: sí.
1: Una miqueta de xives, un paracetamol...
0: Va, per què és tranquils. Això? Per què és això?
2: No ho sabem.
1: Passarà.
0: Per què és això?
2: Escolta una cosa.
0: Si porto 10 pastilles tot el dia ja, què vols vacilar-me?
2: Bueno, i te les prens, no? Perquè si no el teu cardiòleg...
0: Home, clar que sí,
2: home. Sí, has estat atent. Escolta, llavors dius que falta un nou, que no fitxem aquest de l'Atlètic de Madrid ni en broma, que és una presa que no ens embauquen.
0: Vaja, el meu punt de vista, cuidado, vaja, el meu punt de vista no vol dir que hi hagi gent que digui que és un molt bon jugador que el vol fitxar. Creu-me que jo, vaja, en la meva opinió, jo sempre parlo el que jo penso. No el que pensen els altres, perquè si no malament.
2: Sí.
0: Vaja, al meu punt de vista no té que venir si no està a preu.
2: Bueno, queda clar. I escolta, i aquest tal Karim Adeyemi, que és un extrem que hem fitxat ara, què?
0: Aquest no el fitxaria perquè amb aquest nom, com collons...
3: No el fitxaries,
0: no,
3: però ja està fitxat, eh?
0: No, això no hi ha problema, perquè jo, quan venia i el Minguella m'enviava algun brasileny o algú a entrenar a Sant Andreu i que li digués si era segona, primera o tal... Yo. Oye, ¿cómo te llamas? No sé qué, creo que Gustavo, no sé qué. Digo, oye, Pepe.
3: ¿Pepe? Li simplificaves.
0: I llavors, cada vegada que deia Pepe, sabia que donava un ordre. No sé, que no havia problema.
2: Escolta, ja que has mencionat ara, no sé si has dit a l'Europa o al Sant Andreu, tu tens un bon lligam amb tots els clubs, com els veus ara? Els segueixes? Estàs content pel tema de la
0: Ciència? Hombre, esclar, ara em van fer... Al Sant Andreu em van fer, ara fa 6 mesos, sí. Fins, van fer una... Un homenatge molt maco, va venir molta gent de jugadors, van venir només 100 jugadors. Jo què sé, en tants anys...
2: Home, clar, totalment merescut.
0: I, hombre, i van venir hasta de fora, de Bilbao,
2: De Madrid.
0: Alicant.
2: No, d'Alacant.
0: Alacant, van venir, i d'aquí eren tots.
2: I els va seguir.
0: Perquè aquí penso una cosa, que encara que sigui un entrenador que no en tenia gaire idea, he tingut el Solsona, he tingut el Calderer, he tingut el gran Tito Vilanova, ara vull per ti, mister, ara vull per ti. Ara vull per ti, tu tranquilo, ai, si me dejan. Tito, tinc el Roure, he tingut aquests jugadors, tots els he tingut jo. I parlant d'això d'entrenadors,
2: sí.
0: Teníem de fer menció al mentider més gran que hi ha al futbol.
2: Ai, mare.
3: Ai.
0: Mourinho!
3: Ai.
0: Traïdor! No tens raó per ser entrenador. Tindrien
4: d'haver
0: retirat.
4: Hoy, mañana y siempre.
0: No.
4: Con el Barça en el corazón.
0: Tindries d'haver retirat el carnet d'entrenador, el que passa que allà com hagin cobrat i no foten res. Escolta, perquè no hi ha dret. Li vas posar el dit a l'últim per l'esquena al Tito Vilanova. No en tens prou amb l'altre d'allà dalt, que no sé on estava últimament?
4: ¿Quién? Pito? Pito Vilanova? ¿Quién es ese?
2: No, va, prou, no falti els difunts.
5: Hoy, mañana y siempre
4: con el Barça en el corazón.
2: Això va dir, des del balcó del Palau de la Generalitat.
0: Te voy a decir una cosa, si eso me lo haces a mí, te meto un mordisco en la nuez que te hago un estaco. O sea que así te lo digo de claro, de cobarde, porque mira. Eres un cobarde. No lo dice la radio, lo digo yo, 36882597, de carnet de identidad. Ya lo digo yo, o sea que tranquilos, que a mí se me meten en la cárcel, me darán de comer y estaré tranquilo allí dentro.
4: Man. Yo soy de Special One, yo soy el entrenador de los 100
0: nada,
4: puntos.
0: Hombre, nada.
4: He ganado
0: este
4: los Champions.
0: Año te vamos a dar leña.
4: Ya lo veremos.
0: Te vamos a descubrir. Te vamos a descubrir.
4: Ya lo veremos.
0: Este año te
4: con
0: vamos a descubrir.
4: Con
0: te
4: UNICEF,
0: vamos a descubrir.
4: Ben de Vler, Ovrevaux, Vuzaka, no. ¿Por qué?
2: No.
4: ¿Por qué?
2: Però ara torna al Madrid, vull dir que aquest tio que està mena de rata, torna al Madrid. Què fas amb el mòbil? Que busques alguna cosa?
0: Oh, sí, home,
2: em vols ensenyar alguna
0: cosa? Sí, home. Oh, aquest també amb tota aquesta tonteria.
2: Sí, aviam, em està ensenyant una foto. Home, té de fons de pantalla una foto on veiem. Et veiem
4: com
2: a tu.
4: Com Butragueño.
2: On veiem, no, el Josep el Gran, Josep Guardiola, i un llibre que diu Jaume Carcell, sí, no tinc raó. Alguna cosa així que jo...
0: Esmorzant a casa seva.
2: Com a casa
0: seva? I aquesta camisa, sí, me l'he

0: posat avui.
1: És veritat, és la mateixa camisa.
0: Amb honor al Pep Guardiola.
2: De l'Atlètic.
0: El número 1 del món!
1: Home, i tant.
0: El número 1 del món!
1: Home, i tant.
0: Entesos?
1: Perdona, aquí...
0: I me l'he posat aquesta, només la guardo, no me la poso el dia de cada dia ni
1: per
0: res.
1: Per les grans ocasions.
0: Perquè això és la gran ocasió, i aquest avui era una gran ocasió.
1: Home, t'ho agraïm.
0: Que porto la mateixa camisa que portava fa dos anys.
2: Escolta, i què vau esmorzar aquell dia?
1: Això?
0: Res, jo res perquè vaig parlar molt, perquè jo no menjo molt ara. Escolta, no, vam estar a la casa seva, perquè em van enganyar, i era el meu cumpleaños. Ah. I llavors, aleshores, amb el Lu
1: Martín, home, el nostre grande.
0: Que venia, grande. Teníem d'anar a esmorzar, i diu, anem, però avui anirem cap allà a la...
2: La
1: Costa Brava.
0: Aquí, home, aquí.
1: Per allà a Sagaró...
0: Pedralbes.
1: Ah, vale, aquí a Barcelona.
0: I em porta, i bum, diu, ja veuràs, és un espatxo bona. I em porta, bum, arribem, i una torre
1: de nassos.
0: I jo, coño, dic, hòstia, però això per vendre cava i tot això, o això aniria bé, eh? Me cago, cony. Entro, fosc, bum, i em veig una silueta, dic, que ets tu? Diu, sí, dic, me cago en cor.
1: El Pep Guardiola va ser la sorpresa pel teu...
0: I vam passar, sí, em va fer una sorpresa.
1: Puc dir els anys perquè ho he vist,
0: van
1: oi?
0: Dos anys.
1: 82 anys, oi?
0: Sí, i ara en tinc 84 ja.
1: Estàs molt flamenco, hosti, quina energia per tenir 84 anys.
3: Pep Guardiola. Què? Hablais de Pep Guardiola.
1: Sí, clar que sempre...
3: Pep Guardiola ha ganado una Champions que a mi me daría vergüenza de haber ganado.
1: Prou ja, de veritat, és una cosa...
4: Por qué?
1: És un... No sé, aquesta temporada com l'haurem d'aguantar aquest individu?
0: No, home, aquest sí, home, el tens aquí, però què?
1: És fàcil,
0: làtigo i llestos.
1: A veure, al Flick, que no li toquen gaire els nassos, perquè aquest no conen les provocacions, i respondre al camp, suposo. Escolta'm, una cosa, com que has dit que podíem preguntar qualsevol cosa, jo tinc un dubte amb tu, eh? No t'ho prenguis malament. Tu ets tota l'estona així, o et fas una mica el personatge?
2: Ui...
0: Home, el personatge, veiem.
1: Veure, eh?
2: Ai.
1: Mira, fem una cosa,
0: com
1: fem un recull.
0: Com estic tu,
1: no, espera,
0: m'has cridat aquí perquè jo m'expressi com jo era.
1: Clar.
0: Vamos, correr, vamos, Farguín, tu corre, mira. Joder, venga, va, no pares, hombre.
5: ¿Sabes lo que es una perlana? Pues una polla con mucha lana.
6: Que vagin a la merda, home, que hi ha que tenir vergonya a la vida.
5: I ho diu el Jaume Creixell, me la porta fluixa. I si no tinc raó, me la tallo i em faig monja. Bon Nadal a tothom.
7: Tinc els pebrots que m'exploten ja.
5: 12 de Barça a la selecció espanyola.
8: Senteu-vos en una taula, cony, que no costa res, i us foteu un pan tomàquet, home.
0: Aquí tenia raó, eh?
1: En qui?
0: Pensa que jo, Mataró, Sant Andreu, segona... Sí. Ai, espanyol, i 3-1 ens vam fotre 3-0 fora del Mataró, al camp d'ells.
1: Sí.
0: I llavors me cago en cony. 3-1, 3-2, 3-3. Dic, bueno, amb el punt ja ens va bé. Faltava un 5 minuts, surto un corrents, i es tira a la piscina.
1: Sí.
0: Penalti.
1: Hòstic.
0: 4-3 a favor d'ells. I vaig cridar l'àrbit i dic, vingui, sisplau. I llavors l'àrbit va venir i diu, què vols? Dic, vull que m'expulsis.
2: Això, Jaume, és el dia que vas dir, me la tallo i em faig monja.
0: Sí. Vull que m'expulsis. Diu, per què? Dic, perquè què els hi dic amb aquestes criatures, ara, aquí dins? I amb honor a tu.
1: I què fa?
0: Aquesta és la targeta vermella de l'àrbit.
1: És aquesta. Ara m'està ensenyant la targeta vermella que diu, per en Jaume Creixell, la part del camp... amb molt de carinyo de l'àrbitre que et va expulsar. Home, això... I per això no va ser aquell dia, devia ser uns anys...
0: Aquell dia?
1: Ah, bueno, doncs, i aquí tenim la targeta vermella.
0: El van portar el dia de l'homenatge, allà, el dia...
1: Ara li farem una foto. Però de tot això que has dit al llarg dels teus anys i la teva vida, i aquest dia i d'altres dies, t'has penedit mai d'alguna cosa que t'hagi dit la dona o algú?
0: Molts.
1: T'has passat tres...
0: Sí, és que jo he sigut una persona que sempre m'ha agradat aprendre. O sigui, vull dir-te, veiem, si jo tenia que jugar contra el Dense, tocava el Tito Vilanova, que tenia els perquè el Tito el vaig tenir a la Gramenet, jo.
1: Sí, de jugador.
0: I llavors estava a Terrassa i li tocava i deia, tens vídeos? Sí. I els anava a buscar, ell me'ls deixava i jo veia. I si no, doncs hi havia Alicant un home que tenia tots els partits de segona B.
1: Ostres.
0: I llavors jo el trucava i me'ls enviava. I sempre sabia amb quin jugava els calés. Llavors s'ha d'estar... O sigui, que no es pot anar amb la mala butxaca i he perdut, no? Tens d'anar a veure si saps tot per on pots fer-li mal, per on les teves... Què tens que de jugar, si amb tres delanters, amb dos delanters... I llavors tot això pues, ho mirava molt, molt.
1: Escolta, i hem sentit parlar de la Perlana. On guardes la Perlana?
0: No sé per què l'he perdut.
1: No fotis. Què dius ara?
0: No sé.
1: Bueno, pues fora. Si ha desaparegut...
0: Si l'he perdut.
2: Que t'acompanyava sempre. I ara ja no.
0: Ara ja no.
4: Per què és això de la Perlana?
1: És un
0: jo
1: secret.
0: Tinc un respecte amb les senyoretes molt gran.
2: Ah, però per nosaltres no deixis de dir coses,
0: no,
2: eh?
0: No, per favor.
1: Ai, ai, ai.
0: Hi ha un respecte. I aquest respecte s'ha de seguir.
1: Doncs guardem el respecte. Bravo. Ens en donem el misteri. Ens en donem el misteri.
0: I perdoneu-me els que esteu escoltant. Tot això, escoltem. Mira, us ho vaig a dir una cosa. Els esteu escoltant que sou 25, 30...
1: No,
0: o 100.000!
2: Més o menys.
1: Depèn del dia. Molts milions.
0: El que vaig dir és que el Jaume Creixell ha enganyat 39 anys, però algo tenia de tenir el melón quan l'abrien perquè se lo comien tot. Després en tornaven a venir a buscar quan em fotien al carrer. Llavors, aleshores, jo he tingut presidents molt difícils, he sigut molt feliç entrenant i sempre he tractat el jugador dient-li: no sóc el míster, ai, no sóc el senyor Creixell, no sóc Jaime, sóc el míster, o Jaime. Sóc uno más de vosotros. Fins que tocava el pito que teníem d'anar a entrenar. I aquí, com que en sentirà algú, ho dirà. És veritat. El primer que feia broma a l'equip era jo.
1: Val.
0: Perquè un equip mort no pot anar a un equip mort.
1: No.
0: Un equip té que estar viu.
2: Clar.
0: Ara, el que si no pot ser, de que tu faci broma, et fotin a darrere una, a prendre't el pèl. Que la policia no és tota. Si hi ha colies és que s'ha fumat. Això segur. Llavors, aleshores, està claríssim, eh?
2: Mm.
0: Tenia clar. Llavors, vull dir-te, he tingut la sort que m'han entès la gent. I com que m'han entès la gent, jo els he... Escolta'm, jo vaig anar un any... a buscar el Conget, el Pere, el Navarro i el... A veure, que tu ve...
1: Un jugador, estàs buscant el nom d'un jugador?
0: Sí. Quatre de la... El Puado. Fill, per què està a l'Espanyol? Gràcies a Creixell. Una botelleta a Creixell.
1: Hi ha molta gent que hauria d'estar agraïda.
2: Boníssim.
0: El seu pare. El seu pare. I està aquí. I estic feliç, perquè era una persona meravellosa, el mare, i un jugador que portava un ritme allà al mig del camp terrible, el Navarro, capità amb el Sant Andreu i capità a l'Hospitalet, que després m'ho vaig trobar. Pere, ara està d'entrenador amb un equip de
1: i tots han passat per les teves mans, d'aquesta colla.
0: I Conget, aquests me'ls vaig portar. I eren com fossin, venien a casa a curar-se, perquè la meva dona era fisioterapeuta. I venien un i venien els quatre. I el Pere ja se'n anava a la cuina a fotre-li el canari. A fotre-li el pernil.
1: Ara, això.
0: Aportava el pa i feia el pernil. M'entens? O sigui que hi havia una amistat. Ara, quan jo tocava el pito, allà sí, allà no perdonava.
2: A formar.
0: Cap mentider, ni un mentider. Això ho tinc claríssim. I és veritat, eh?
1: Escolta, el temps passa molt ràpid i estem encara en la recta final, però no vull oblidar-me de preguntar-te alguna cosa
0: més. Ja acabem?
1: Ah, noi, vols tirar fins a les 8, eh? Home, no, si vols tirem, no en tirant.
0: Que és broma, que és broma.
1: No, però una cosa, suposo que t'has assabentat que hi ha hagut uns canvis a la televisió i que hi ha el Josep Pedrerol, que ha plegat de 3 Media, ara s'ha anat a Mediaset, a Telecinco, i a 4. Com veus aquest canvi que hi ha hagut?
0: No ho sé, perquè això depèn del Florentino.
1: Què dius?
0: De lo que digui Florentino.
9: Cuidado.
1: Home, depèn, però serà ell que vol canviar, no? Diguem-ne.
9: Bueno, però que se presente, que se presente a Mediaset.
0: Jo he anat a Punto Pelota i no me n'he... I no a Punto Pelota.
1: Sí, quan era abans d'Intereconomia.
0: Perquè jo ja tinc anys. 84. Escolta una cosa. I el dia que hi vaig anar, va anar de conya.
1: Allà al plató vas,
0: no? Van aplaudir, sí. No els del Madrid, a mi. I això està en vídeos, està als mòbils i a tot arreu. Tres vegades o quatre. Em va cridar el senyor Pedrerol.
1: Sí.
0: Em va cridar a baix, al seu despatx.
1: Ai.
0: Diu, tindries que venir...
1: Sí.
0: Cada setmana. Dic, cony...
1: T'ho encantat de la vida.
0: Josep, no passa anar. Vinc, perquè vinc a les... Agafo a les 3, vinc, arribo aquí, després surto a les 10 i a les 3 ja estic a casa. L'endemà no hi ha problema. Però dic, et poso una condició.
1: Quina?
0: Jo no... No estaré... Com li vaig dir? Espera que tinc de saber com li vaig dir.
1: A veure.
0: Jo... Faré el que jo cregui.
1: Clar.
0: No em dongueu cap guió perquè
1: cap
0: no el seguiré.
1: No saltaria.
0: No em van trucar més.
1: Ostres, caram.
10: Igual es que como tertuliano sentir, era flojito.
0: Y un día...
10: Y por cierto, nos debes un taxi.
0: Mira que te voy a demostrar.
10: Nos debes 20 euros un taxi, tú.
0: Ah, sí, me deben 20 euros.
1: ¿Com? ¿Qui li deus 20 euros?
0: Hombre, el que recollia pels papers del taxi, com que el vaig pagar jo, llavors aleshores entro i li dono el paper i diu, la setmana que viene ya te los daré, porque tenéis que marcharos después corriendo.
1: Sí.
0: L'últim dia, llavors en deu 20 euros.
10: No.
0: Home, i és un dels periodistes aquests fills d'ell que estan a la ràdio. Ai, i a les teles. Ai, que no sé el nom perquè és un nom estrany.
10: Cuidadito, ¿eh?
1: Bueno,
10: cuidadito porque hay gente que coge un taxi, paga la carrera y le dice al taxista pon 10 euros más
1: en
10: la factura.
1: No,
10: cuidado,
1: no,
10: ¿eh?
1: Això no va passar. Bueno, en tot cas, dius...
0: Tu vas equivocado, porque tú no cuidado. Sabes que estás hablando con un hijo de taxista. Y para mí los taxistas es lo más grande que hay en el mundo. Que no me los toque nadie.
2: Claro.
0: ¿Entendido? Porque mi padre, que en paz descanse, fue taxista.
4: Y futbolista.
0: De gasógeno. De aquello que traía, que moría.
10: Pero la triquiñuela.
1: Sí.
10: La triquiñuela de decir al taxista, no, pon 20 euros más ahí en la factura.
1: No, cuidado, Josep, fem una cosa. Com que hi ha aquesta controvèrsia...
10: Retratado.
1: No, retratado no. Sí, com que
10: retratado.
1: Aquests 20 euros... Potser aquest estiu intentem entrevistar el Pedrerol i el convidem a aquest programa, si no et sap
0: greu. No, igual.
1: Vols deixar-li gravat un missatge?
0: No, aquest? És que el Pedrerol... Sí. El Pedrerol dius, què va passar un dia el Jaume a Catalunya Ràdio?
2: Ui.
1: Catalunya Ràdio?
0: Eh?
1: Ui, dius,
2: què va passar?
0: Li vas trucar i li vas dir... Saps que et puc des... Escolta, paraules textuals.
1: Ai, ai.
0: Sí, a mi no em fa por.
10: Tic-tac.
0: Paraules personals. Soc el Josep. Saps que puc denunciar? Dic, ah, sí, em pots denunciar. I què vols? I fota't una denúncia que caurà la... Dic, Josep, no cal que denuncis perquè ja n'hi ha hagut un a davant que ha passat i s'ho han dut. O sigui que es vinc més tieso que un bacallà. Però el que sí està claríssim és que penso una cosa, Josep, que t'estic gravant, entesos? I ara t'entraré, que estic a Catalunya Ràdio. Es va acabar ràpid.
2: Va penjar.
1: Bueno, veig que molt bona relació no hi ha, diguem-ne.
0: Bueno. Ara, jo, escolta...
1: Si et sap greu ara acabar una...
0: No l'he sentit mai més, ni l'he vist mai més.
1: No, em sap greu, bueno, per què?
0: Perquè no l'he sentit mai més i l'he vist mai més, aquest programa. Bueno. No et tinc a enganyar.
10: Líderes,
0: ni quan perd el Barça, ni quan guanya el Barça.
1: Sí, però són líders d'audiència moltes nits, perquè...
0: No, jo, per les nits... Ho tinc clar.
1: Què?
0: I em diràs... Pilota? No.
1: L'Oeste, pel·lícules de l'Oeste.
0: No, què conya. A la nit tinc... A les 10 i mitja tinc RAC1.
1: Bé,
0: quan acaba RAC1...
1: Tu diràs.
10: Quin és? Ell, l'Aleix, com és?
1: Aleix Pariser.
10: O l'altre...
1: No, ara aquests dies hi ha el Xavi Rocamora.
0: Quan acaba el RAC1...
1: Sí.
0: Ser Madrid.
1: Vale.
0: I el migdia... El Siqué.
1: Home!
2: Ara!
1: Clar. Doncs ja
10: los palmeros.
1: No són palmeros.
10: Los palmeros de la Porta.
1: No són palmeros.
10: Los palmeros del Barça.
1: No són palmeros.
10: Y nosotros denunciamos las cosas. No nos bajamos los pantalones hasta los tobillos, como otros.
1: Aquí porta una ràdio, ara ens ha de ser una ràdio petita. Clar, una ràdio petita per anar escoltant això per allà on vagis. Escolteu, nois, ens quedaríem hores i hores parlant amb tu, però si no tornes a casa, la dona traurà el fuet i encara tindràs merder.
0: No hi ha problema.
1: No hi ha problema, diu. No li vols deixar cap missatge al Pedrerol per si algun dia ve aquí?
0: No, no, si ve, pues que jo li desitjo tot el bo que pot donar-li la vida,
1: ah, sí, sí.
0: Però que jo jugar a fet amagant-ho.
1: Us ha quedat clar?
0: Jo si ho tinc clar, bé, ale, si no, no. I si no, els 350 euros que guanyava, m'importava un pito. Ara me'ls passo per un... Escolta,
2: pobre,
0: del pobre de la seguretat social. Pobre de la seguretat social.
1: T'haurem de convidar cada setmana, eh? T'haurem de convidar no. cada setmana. Escolta'm, escolta. Jaume, t'agraïm molt que hagis vingut, que hagis tingut l'atenció de venir-nos a veure. A 80 llargs anys, a 83, 84, m'has dit, em sembla. Estàs flamantíssim. Estàs aquí estupendo. Què fas ara?
0: La factura.
1: La factura? Bueno, a veure...
2: Si vols, un cul de la llibreta, eh?
1: A veure, el millor és a l'esmorzar amb l'amic...
0: No, escolta...
1: Amb el d'això...
2: Té Guardiola.
1: Amb el Guardiola i amb el Lomartí.
9: I el Gelida.
0: I el futbol és el més bonic que hi ha al món.
1: Doncs que torni ja la competició.
0: Jo el que passa que m'encenc una mica i llavors, com que he tingut dos infarts...
1: Hòstic.
0: Sí, sí, l'angelista me'n va descobrir.
1: El doctor aquest davant, sí, sí.
0: Perquè vaig anar que em mirés i em diu tu has tingut mai un infart? I jo dic, jo no. Diu, mai has tingut res de cor? No. Diu, pues has tingut un infart.
2: Ostres.
0: Diu, tu? Diu, tu què fas? Dic, jo soc representant de pells i cames. Diu, i no fa res més? Dic, sí, soc entrenador del Sant Andreu. Diu, ves i posa-li el nom.
1: Ai.
0: El infart que havia tingut.
1: Ostres.
0: I ara, des de llavors...
1: Bueno, dic, però...
0: Vaig bé.
1: Però si et prens les pastilles, si et prens la medicació i et cuides bé...
0: Vaig bé, escolta, estic...
1: No, no, si ho veiem, si no...
0: Vaig bé.
2: Ja... Doncs per molts anys.
1: Exacte, que per molts anys et puguem tenir entre nosaltres, sentint-te les tertúlies sí, i tan actiu. I que el Barça et doni grans alegries.
0: Aquí.
1: Molt
2: la
1: bé.
2: Champions.
0: Presi! Fes-me cas. Tinc 84... I n'hi ha molts de 84 que van ajudar a pagar el camp. Entesos de parés. Llavors, dona'm una il·lusió, que t'ho vaig dir quan vas venir allà, dona'm una il·lusió d'alguna Champions abans que se m'emportin.
1: Doncs vinga.
0: Entesos de parés.
1: Bravo! Bravo! Bravo! Doncs aquesta Champions, aquest any, amb dos pebrots. El Jaume Creixell, geni i figura, a nosaltres l'acomiadem amb molt de carinyo. Vine quan vulguis, de veritat.
2: Ara vas a signar molts autògrafs,
1: Sí, bueno, tota aquesta gent vol autògrafs i fer-se fotos amb tu. Nosaltres fem una breu pausa per la publicitat i de seguida farem el butlletí, que avui anirà força puntual, eh?
0: És que...
11: Versió estiu, amb Pere Mas.
12: Todos preguntan para cuándo el corredor mediterráneo, pero más allá de la infraestructura está la gestión. Y eso empieza ya, conectando los datos. Por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
13: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
14: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
15: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
16: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
17: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
18: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
17: I se't transmet el fred a la mà?
18: Suposo.
17: Oh.
19: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
22: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
23: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
24: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
25: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
24: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
25: Truca al 900 903 743. Verisure.
26: RAC 1. Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
27: Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
28: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
29: els memorials dels camps d'Argelers i Ribesaltes,
28: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
29: Amb el cofinançament del programa Interreg Poc Tefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu.
30: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed. Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites, només per temps limitat. Aconsegueix ja les teves entrades a casabatlló.cat.
31: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
32: Xarxa Hyundai de Barcelona.
33: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
34: Propera parada, plaça Lesseps.
35: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
36: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933-481-482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
37: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
38: Fàcil, intuïtiva i renovada.
39: Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
40: Vinga. Fixa't.

0: Dale.
1: Ha muerto 7 gatitos.
2: Versió estiu, amb Pere Mas.
3: A 4 minuts passant de les 6 de la tarda, hi ha molta rata suelta en aquesta ràdio. Això va ser la brillant interpretació que vam fer amb el Max Navarro el dilluns, en la primera entrevista que va fer el programa. Escolta, estic, que tinc el cap com un timbal. Són les 6 i 5, tinc els amics de Boletos, que són la Mar Poyato, que els saludo amb aquella il·lusió. Mar, com estàs?
4: Molt bé.
3: Ara us toca actuar. I el Roger Jofre, que esteu al quarto fosc de la ràdio. Hola.
5: Bona tarda.
3: Roger. Anem força puntuals, dintre del cap podria ser pitjor.
4: Bueno.
3: Noia, 6 i 5, Però mira, és que han passat... Heu sentit el creixell i tot el que ha passat amb el creixell?
4: No gaire, perquè estàvem preparant un butlletí.
3: Clar, que veniu amb l'última hora i ara de seguida ens el donareu amb aquella precisió. Però abans, vull avisar la gent. Que tenim el Pep Prieto Plas.
6: Bona tarda.
3: Bona tarda, Prieto. Acabé fotre'ns el rotllo aquest de les sèries que no interessa a ningú.
6: A veure, després de sentir-te cantar, que ara em sang dant les orelles, o sigui que deixa'm una estona de pau.
3: Vosaltres també m'heu sentit cantar, Poyato i Jofre? Us ha agradat?
4: Ara sí, t'hem sentit cantar.
5: Sí.
3: Sí, us ha agradat, eh?
4: Home, tu has de currar una miqueta més.
3: Bueno, ja estagiarem una mica. Però és que ara de seguida, saps on anirem, després del butlletí? A les vaques. Perdó, la vaca no. Sabeu el toro aquest, de Ribes de Freser?
4: Sí.
3: Parlarem amb l'amo del bar i parlarem amb segurament amb el propietari del toro, a veure què va passar, com és que va entrar en el bar aquell a liar-la. Però, entremig o després, ja ho veurem quan, estrenem dos col·laboradors, que encara no els presentarem, només direm el nom de pila. Hola, Jan.
7: Bona tarda.
3: I hola, Gravo.
7: Què tal, com
3: estàs? Que no és el nom de pila, però és com el coneixem.
7: És el Coca-Cola.
3: Et creuràs que han vingut a la ràdio? Com heu vingut?
7: Mira, hem vingut amb tres transports diferents.
3: A veure.
7: Mira, hem arribat en mitja... Com nosaltres venim de Banyoles, vale? Que això per nosaltres anar a Barcelona ja és tot una
3: odissea. Sí, és tot una excursió.
7: Sí, és el que passa. I nosaltres hem dit, guaita, amb el Verano Joven el tren en surt a un euro... Què
8: un euro vint.
7: Un euro vint. Mitja distància, fàcil, perquè hem a Girona i baixem.
3: Però això es va agafar a Girona. O sigui...
7: Sí, hem anat fins a Girona.
3: Sí.
7: Vale, a Girona hem agafat a mitja distància i ens ha portat fins a Cardedeu,
3: val,
7: perquè el Renfe és tan meravellosa que ha decidit que s'havia de parar.
3: Val.
7: Sí? Val. Aquí ens quedaven 2 hores, per arribar.
3: A la ràdio.
7: Sí. Res, mitja hora a Cardedeu, a veure si es mou o no es mou. Tu, que no es mou, que en Ullés hi ha una parada, no es mou. I què hem decidit? Guita, que la millor opció era què, Jan?
8: Era agafar un cartró d'un bazar que hi havia per allà i posar, si us plau, Barcelona.
3: I hem tingut... Això és conya, t'ho estàs inventant.
8: No.
3: No és que van amb un cartró, jo l'he vist,
8: cartró aquí mateix.
6: Són els protagonistes de l'Odissea, veig.
3: Sí. Exacte, no és l'Odissea del Nolan, és l'Odissea de Racó.
8: Sí.
3: Llavors, heu fet autostop?
7: Hem fet autostop.
3: De Cardedeu, aquí a la ràdio?
7: Tu creuràs, un minut i ja havia parat un cotxe.
8: Ha parat el magnífic Abdul, que ens ha portat fins a la Vall d'Hebron. Sí.
7: Que ha dit que ens escoltaria.
3: Ho diu en sèrio? Hola, Abdul, sí. Doncs gràcies
7: Abdul,
3: per...
7: Abdul, un aplaudiment per l'Abdul.
3: Però l'Abdul és un senyor random que passava per allà.
8: Un senyor que anava a treballar i que molt amablement s'ha ofert a portar-nos.
3: Anava a la Vall d'Hebron.
7: No, anava a Cornellà.
3: Anava a Cornellà. I ens ha deixat a la Ronda de Dalt.
7: Ronda de Dalt, ens ha deixat a Vall d'Hebron.
3: I de la Ronda de la RAC1 com heu arribat?
7: Hem aixecat molt alt la mà... I hi ha parat un taxi, en José, que ens ha deixat fins aquí Diagonal, on es podia per les obres, i hem acabat vinguent corrent.
3: Bueno, aquest us ha cobrat, perquè sou incapaços.
7: No,
3: aquest ens ha cobrat. De Banyoles no sabíeu com anar de la Vall d'Hebron.
8: No, ha fotut una santíssima volta, anant mirant el Maps.
3: Poyato, hauries d'obrir el boleto, amb aquesta història del tren de la Renfe. Bueno, i ara és notícia que la Renfe no vagi bé.
7: No.
4: Bueno, això és un habitual de cada tarda, vull dir, tampoc tenim l'exclusiva.
3: Qui són aquest Jan i aquest Gravo que venen avui a estrenar-se com a col·laboradors? Ho sabrem després del butlletí de les 6. Boleto. Un butlletí a les 6, que igual que el de les 5, amb una última hora de l'incendi de Cervelló, al Baix Llobregat, que a hores d'ara afecta una superfície d'unes 10 hectàrees de bosc i amenaça algunes urbanitzacions.
4: El foc continua ben viu, els bombers hi treballen amb 38 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris que fan descàrregues amb retardant els dos flancs per evitar que s'obrin. El foc ha començat al carrer Raval Bessons, a la Vall del Sol de Cervelló, i ha pujat cap a la zona boscosa. Segons les dades provisionals dels agents rurals, l'incendi afecta una superfície aproximada de 10 hectàrees de bosc. Els veïns de les urbanitzacions Can Paulet i les Rovires continuen confinats. D'altra banda, els bombers també treballen en un incendi de vegetació al Perelló, al Baix Ebre, a prop de la carretera TV-3022. En aquest cas, però, el foc ja està estabilitzat. Demà, els agents rurals ampliaran la restricció als espais naturals. Dels 5 actuals es passarà a 7, afegint-hi el Parc Natural de Montserrat i el de Serra de Montsant. Demà s'activarà el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 156 municipis municipis d'una vintena de comarques. Martí Oliveres, quina és la situació i què ens espera?
0: Doncs mira, marcats aquests pròxims dies encara per la calor intensa demà. De fet, segurament arribarem als 41 o 42 graus als punts més càlids de l'interior i del sud cap al Segrià o la Ribera d'Ebre amb més probabilitat aquestes dues comarques, i d'aquí aquest avís de perill més marcat per calor molt intensa que afecta bona part de Catalunya. Només en queden al marge el Montsià i la resta del litoral i prelitoral, sobretot central i nord. Per tant, precaució demà amb aquestes altíssimes temperatures que poden portar aquest perill d'incendi més alt. I pel que fa ara mateix a les condicions meteorològiques, a la zona de Cervelló la temperatura està al voltant dels 30 graus, la humitat del 40% i fa una mica de vent, tot i que les condicions haurien d'anar millorant, i avui la calor en aquesta zona del Baix Llobregat no és especialment intensa.
4: Mentrestant, a Guadalajara, els bombers esperen poder tenir controlat demà l'incendi que crema des de fa una setmana. Tot depèn de les condicions meteorològiques. De moment, el foc ha calcinat més de 32.000 hectàrees i encara hi ha municipis que estan amenaçats. Més coses. Un treballador ha mort i dos més han quedat ferits per un accident en una base de manteniment de Renfe a Villaverde, a Madrid. La víctima mortal és un home de 30 anys que ha quedat atrapat per una màquina que es fa servir pel manteniment de les vies. Les altres dues persones ferides tenen diverses fractures, però no es tem per la seva vida. La policia ha obert una investigació per saber què ha passat exactament. I la plantilla de Leche Pascual reactiva les protestes. Els treballadors faran una protesta demà a Madrid i divendres es concentraran a Vic, coincidint amb la festa d'estiu de Casa Tarradellas, que és la nova propietària de la planta. Els sindicats diuen que les negociacions estan completament bloquejades i l'empresa es nega a millorar l'oferta de les indemnitzacions. Els treballadors de Leche Pascual tenien previst fer una vaga dilluns, però la van desconvocar. Ara els esports amb Roger Jofre.
5: El belga Jasper Philipsen ha guanyat la 17a etapa del Tour de França a l'esprint per davant de Mauro Schmidt i Olaf Koy. La d'avui ha estat una jornada plana de 174 quilòmetres amb 3 ports de quarta categoria i un de tercera. A la general, tot igual, Tadej Pogacar continua com a mallot groc amb 4 minuts i 32 segons de marge respecte a Evenepoel. Més coses, aquesta tarda el Girona té el seu segon test de pretemporada. Serà al camp de l'Olot a les 8 del vespre, en un duel que ja s'ha convertit en un clàssic gironí. Serà el quart estiu que els dos equips catalans s'enfronten i de moment els blanquivermells encara no han perdut mai. També aquesta tarda es continuen jugant partits amistosos d'equips de primera divisió. El València s'enfronta a l'Aldenc d'aquí menys d'una hora. L'Atlètic Club juga contra el Sestao a 7:45 del vespre i el Getafe es veurà les cares amb el Tenerife a 9:00. Tot plegat el dia que el Barça de bàsquet ha fet oficial que l'eslové Aleksandar Sekulić serà el nou entrenador per les pròximes dues temporades i que el Barça femení ha anunciat la incorporació de la defensa neerlandesa René Van Asten fins al juny del 2030.
4: Doncs pel que fa al temps, com deia el Martí, avui no s'ha arribat als 40 graus, però s'han fregat els 39 a la Conca de Tremp i al Bages. El cel continuarà enterbolit per la pols en suspensió a la majoria de comarques, però a aquesta hora descarreguen alguns xàfecs amb tempesta a les Terres de l'Ebre. Demà la calor s'intensificarà. Es podrien superar puntualment els 41 o 42 graus als punts més càlids de l'interior. A la costa la temperatura es mantindrà més a ratlla, però augmentarà la sensació de xafogor i les nits continuaran sent de mal dormir.

0: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
2: Desplazamientos, comercio, distribución, logística, transporte, se pueden mejorar con datos. Compartirlos nos cuesta, a veces con razón, pero por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio, en DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supersucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
8: Propera parada, plaça Lesseps.
9: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem! Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
10: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
11: El mantenim estable aquí, quiet, va.
10: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
12: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
10: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
13: Primer peu, segona i Castell, carregat!
10: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Tranquils, que no és la copa, eh?
3: Vamos con el cine!
2: No. Què passa? És un quart i dos minuts de 7 de la tarda, o sigui, a les 18:17. Pep Prieto, t'agrada aquesta musiqueta? Puja! Vale!
4: Soc de Girona, només et respon això.
2: Què et sembla la nova sintonia per la teva secció? Però,
4: molt bé, que quadra amb Odissea, perfectament.
2: Però no ens has vist venir, de què va la cosa. A veure...
5: A mí me encanta que por fin habléis de las cosas realmente necesarias en esta radio, ¿no? Como es la música española y su cultura. ¡Súbelo!
2: No, prou. Prou, de veritat, no puc més.
5: Lo siento dentro de mí, como si fuera mío también ese himno.
2: Volem parlar del que ha passat a Ribes de Freser, que fins i tot ha sortit avui al Telenotícies, que he vist el Xavi Coral allà aguantant-se el riure amb tota la història aquesta. Què ha passat, estimada, a un bar, concretament, de la bonica localitat de Ribes de Freser?
6: Doncs mira, que dilluns va irrompre un client molt peculiar al bar Gusi. El client és un toro.
2: Sí, no, clar. Ja,
5: un altre de fora.
6: L'animal va entrar per la porta principal de l'establiment quan es va despenjar de la resta del grup. Mm-hmm. Per sort, va sortir pel mateix lloc pel qual va entrar uns segons més tard i sense fer mal a ningú, mm-hmm. més enllà de l'ensurt que, òbviament, es van endur tots els clients que eren allà esmorzant.
2: Doncs sí.
5: Bueno. Aquí a Catalunya entra tothom quan vol i com
2: senyora,
5: vol.
2: Senyor Rigol, estem parlant d'un toro. Cuento. I era de per allà, i era de Ribes, era un toro d'allà, era autòcton.
5: De fora,
2: no,
5: com
2: no era
5: sempre.
2: De fora. Bueno, mira, feu una cosa, mira, d'aclarir-ho i treu ja, sisplau, la música aquesta, que si no acabarem marejats. Deixeu-me saludar a dues persones clau en aquesta història. D'una banda, el propietari del bar Gusi, en David Torrecillas. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda a tothom.
2: Hola, David, benvingut a la versió estiu. I, de l'altra banda, deixem-me saludar en Joan Carbonell, propietari del bestiar.
8: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. Suposo que, com que diuen allò que els pobles tothom es coneix, us coneixeu entre tots dos, no m'imagino?
8: Sí, que es coneixem, sí.
2: A veure...
3: Què li dices a David?
2: Què? Què diu?
3: Què li dices a David?
2: Va, prou.
8: A jo?
2: Sí.
8: Va tenir un client excepcional l'altre dia.
2: Exacte. Ara no expliques.
8: Un client, si més no, un client de pes, perquè aquest toro va uns 900 quilos.
3: ¿Dejo algun regalito?
2: A veure, ara no. No. No dejo regalito.
8: Per sort, no.
2: A veure, David, tu que ets propietari del bar Gusi. Bueno, primer, el Joan, a part de ser amic teu o conegut teu, és client habitual, fa gasto quan ve el bar o no?
9: Sí, home, sí. No ens podem queixar, no.
2: Val. Però entenc que el toro no deu ser gaire habitual. És el primer cop que t'entrava un toro dins el bar.
9: Sí. Va ser la primera vegada. No ens hi havíem trobat mai, tu.
2: I què vas pensar quan vas veure que entrava el toro cap allà dins? Com te'n vas adonar, tu? Com
9: collons, que vaig pensar que sortís l'abans millor.
2: Sí, però hem vist les imatges perquè entenc que les imatges que han circulat són de la teva càmera de seguretat, no?
9: Sí, correcte, sí.
2: I com ara, que es difonguessin?
9: Bueno, perquè les vaig penjar a les meves xarxes socials de la cafeteria.
2: De la cafeteria i de les xarxes socials, algun mitjà va pescar i d'aquí hem arribat a RAC1, Telenotícies i a tot arreu. Val, i llavors, Joan, aquest toro, nosaltres hem vist totes les imatges i que no l'he vist que les busqui, aquest toro va entrar com molt decidit i amb un espai que potser si el toro fa d'ample, no sé, 80 o 90 metres, la porta fa 20. O sigui...
8: Va passar bastant justet, No passaven 4 dits per banda.
2: No, és que era com un... No. Exacte, o sigui...
6: Però això ho intentes fer, jo crec que no te n'absurds.
2: Però que els tens començant a passar per una tanca, el toro. Com és que el toro va anar tan decidit?
8: Si haguéssim volgut fer entrar, no entra segur, eh? No entra. El que passa que el toro ens va quedar arrossegat de les vaques del ramat i ens va quedar enrere. I en acabat, el vam anar a buscar i llavors es va desorientar, ja va entrar a diversos pàrquings del Condis i d'aquí al bar.
2: Què em dius ara?
8: En acabat, esclar, quan pensàvem que ja havia agafat la directa, de sobte, estàvem amb el David i el David diu, ostres, però si entra al bar. Diu, què dius? I va entrar al bar que davant nostre.
2: Però una cosa, Joan, el toro es va passejar pel pàrquing del Condis, dius, abans?
8: Bueno, volia entrar-hi, el vaig evitar que hi entrés pel pàrquing, que és a fora, no és un pàrquing subterrani ni res, És aquí l'aire lliure, com que estem a zona de muntanya, tot és a fora. Menys això que cada ens ha entrat a dins.
5: Volem acollir, sempre el mateix, acollint,
2: bueno,
5: a fora.
2: No, ni dins ni fora, no comencem aquest discurs racista. I una cosa, el toro aquest té nom?
8: No. Tothom m'ho ha preguntat, però de moment no té nom.
2: Bueno, li haurem de posar, li haurem de buscar el nom, Guzi.
3: Guzi.
2: Sí, clar, li pots posar
8: sí, Guzi. Jo havia pensat Guzi ja, eh?
2: Ja, clar, sí.
9: Sí, ja li pots deixar, ja li pots deixar, ja.
2: Però escolta, aviam un moment, és que així com d'ovelles es diu un ramat, no sé si de toros i vaques, que si té un nom de, es diu ramat també, sí?
8: Sí, sí, un ramat de vaques.
2: Un ramat de vaques. Llavors, quantes vaques sí. i toros tenen aquest ramat?
8: Aquest toro té unes 25 vaques per any. Hosti, sempre va amb les mateixes.
2: Què dius ara?
8: Home, això és, no, sí, és clar.
2: Això és un cachondeo. Sí. Però què vols dir, que estan tot el dia així, fent-la d'allò?
3: Peinando la nutria.
8: Ell les ha de cobrir, però esclar, llavors quan les té prenyades, llavors es reposa. I com que ara, amb aquesta calor, les vaques tampoc van de cel, doncs m'he dit, va, me'n vaig a fer una canya.
5: Té moltes dones.
2: Perquè l'origen, o sigui, tu dius que es va quedar el toro com més enrere de les vaques, i tu eres conscient que se t'escapava cap a dins el bar, o no n'eres conscient?
8: No, mai de la vida hagués pensat que entrés a dins el bar, mai.
2: És que, o sigui, mai, ni fet especialment. I tu, o sigui, quan,
8: no, no.
2: Durant la resta del dia, estan en un camp, estan en un tancat, o on estan?
8: No, i és que, a més, les movem
2: sí.
8: Sovint, i no ens passa això, no ens passa mai.
2: No t'havia passat
8: que
2: mai,
8: passa
2: eh?
8: Que, el que passa que, és clar, ara, també, no és habitual que les baixem tan aviat d'on estaven, perquè les hem tingut a treure abans de la sequera. I, encara, és clar, el treure-les abans, llavors també estan una mica desorientades. Però, abans, suposo que és la calor i
2: clar,
8: tot.
2: Clar, deu ser per la calor.
8: Que també afecta els humans, també els afecta menys.
2: Home, no, tu diràs. Eh? I, a més, 8 o 900 sí, quilos, sí. M'has dit abans, que pesava, no? El que pesa.
8: Sí, uns 900 quilos els fa.
2: I, David, sí, deies sí. que, per sort, va sortir ràpid del bar. En el moment que entra al bar, tenies força clients allà dins, no? Quina hora era això?
9: Eren les 9 del matí, aproximadament, o així. I potser hi havia una vintena de persones entre la terrassa i a dintre el menjador de davant i una parella de gent gran que van entrar darrere, poder una vintena de persones.
2: Cala, sí, sí. Clar, tothom esmorzant, la típica hora de l'esmorzar, i el toro es fot cap allà dins, però el veu treure molt ràpid, també. Com va anar això? Com ho va fer per fer-lo saltar?
9: Sí, i bueno, en Joan va entrar tot seguit del toro, darrere del toro, i ell va entrar al primer menjador per aturar que no d'això i per tranquil·litzar la gent i per protegir-los també una mica. Sí. I el toro va anar de dret cap al menjador de darrere i el Joan li va dir a un cambrer que voltés per veure si el podria apretar, que realment ho va fer molt bé. Aquell cambrer es va posar davant del toro i el va anar apretant una mica i el toro doncs, va girar sense fer cap malbé res, ni va girar tranquil·lament i llavors el va acabar d'acompanyar i va sortir.
2: Home, o sigui, aquí l'heroi és el cambrer, diguem-ne.
9: Bueno, ho va fer molt bé, sí, la veritat és que, hòstia, ho va fer molt tranquil i va evitar que l'animal es posés nerviós allà dintre el local, que a mi és el que em feia patir, que fes mal a algú. I sí, sí, la veritat és que poder l'hauran de fitxar aquests de la torre per fer de vaquer.
8: Sí, estem buscant personal, eh? No en trobem.
5: Puede ser que ese camarero se llamara Chayán por eso, porque fuera un buen torero.
2: No, era el Chayán el torero o qui era aquest cambrer? Com es diu?
9: El cambrer?
2: Sí.
5: Chayán.
9: El cambrer es diu Samuel. Samuel.
5: Ah, Samuel. Lo mismo.
2: Samuel, el teu ofici. Escolta, i hi havia el risc, Joan, justament ara en parlava en David, sí. que es posés agressiu. Sí. Si un toro s'esvera, pot passar que comenci a moure el cap, bueno, clavar cornades o...
8: El problema és que hagués caigut alguna plata o hagués fet un soroll, un estruendo d'alguna sí. cosa o hagués trencat algun vas, alguna ampolla o alguna cosa, llavors perillava que s'esverés i en acabat poder hagués endut les taules per davant.
2: O sigui, podia haver envestit les taules i això, el que hauria activat
8: sí, seria el soroll. Però no perquè volgués envestir, perquè l'animal es posa nerviós i com que té tant de volum, es hagués girat més ràpid i hagués mogut les taules i ho hagués mogut tot.
2: No, i realment no va trencar res, oi, David, del teu bar?
8: No, ho digui el David,
2: plat,
8: però jo diria que no.
2: David.
9: No. No, absolutament res.
6: No va deixar propina, vull dir, no va cagar-se.
9: No, tot net, ho va deixar tot net.
2: Sí, va
9: deixar el lavabo i tot net.
2: És com petit miracle. I la clientela com va reaccionar? Clar, que no van tenir temps de reaccionar.
8: La clientela, mira com va reaccionar, que pensava que aplaudirien quan marxava el toro i ningú va dir res.
9: Van quedar de pasta de moniato,
8: Van quedar muts.
2: Bueno, escolta'm, una última cosa, Joan i David. Joan, que ets l'amo del toro, diguem-ne, i de les 25 vaques que estan entretingudes amb aquest toro. Hi ha alguna mena d'assegurança que hagués cobert? Suposo que tens alguna mena d'assegurança. I si hagués provocat algun mal, com hauria anat això?
8: Jo tinc... una un seguro de responsabilitat civil, sí, que sí que en cobreix si fan mal els altres, però això és el que li comentava amb el David. Mm. Dic, ostres, dic, jo el tinc per l'exterior. En el moment que el seguro hagués tingut de venir dintre el bar, hagués dit, però què fa el toro dins el bar?
2: Va, hauria hagut una discussió.
8: Igual no m'hagués cobert, llavors. Sí, i millor que no hagi passat res.
2: David, si al bar hi tens una assegurança, jo crec que els del seguro no haurien pagat, amb el toro dins, o t'haurien de dir,
9: pues,
2: què passa?
9: No ho sé. Bueno. Jo, evidentment, que tinc el meu seguro de responsabilitat civil, però no, sí, en un cas tan excepcional, no sé com.
2: Bueno, si cobreix la cosa solera.
8: Poder ens haurem de mirar les pòlisses a partir d'ara.
2: Exacte, sí, sí, sí. Ja sí, t'ho dic jo.
7: Ojo con mirar si les pòlisses unos a otros.
2: Sí, no, va, no. Estem parlant d'això. Escolteu, celebrem que ningú prengués mal i que acabés bé la història. Si un dia passem per Ribes de Freser, vindrem a saludar al bar Gusi i intentarem esquivar el toro si ens el trobem pel carrer, Joan. Gràcies, Joan.
8: Estupendo.
2: Propietari del bestiar. Vinga. I gràcies, David, propietari del bar Gusi. Una abraçada i que vagi molt bé.
8: A vosaltres.
2: Salut a tota la bona gent de Ribes de Freser, tu.
7: Me cago en Déu, me cago en Déu, me quieren arruinar los toros, me quieren arruinar.
2: Lázaro, no.
7: Cojo un palo y le reviento el toro.
2: No comencem a agafar palos i agafar històries, de veritat,
7: Que són uns ladrones.
2: No són ladrones, de veritat.
7: Ladrones.
2: Una cosa, si els bous s'escapen, no pots anar tu.
7: Ladrones. Se me escapen tots a tots.
2: Que tu tenies cavalls més que bous. Però
7: vamos, que no... como veo un toro, sí, cojo un palo y les rompo las costillas.
2: No, rompe las costillas. Ya, que no veo que
10: no me interesa.
7: Me chupan un huevo por detrás los animalistas.
2: No, deixa els animalistas tranquils.
7: Los animalistas me quieren matar, que me lleven a la silla de corriente. ¿Qué hace? ¿Me estáis ganando por la televisión de Cataluña? No me saques por la televisión.
2: Esa es la ràdio.
7: ¿Y cuántos carajillos te has tomado hoy?
2: No, me he tomat cap carajillo, va, prou.
7: 20. 200 carajillos.
2: Vale, prou dels carajillos.
7: 200 carajillos. Dejad ya de venir a almorzar a Tor.
2: Prou.
7: ¿Qué tal la siqueta que no dabas tu con las botifarras?
2: El Lázaro, de veritat, la siqueta.
6: El trobaves a faltar,
2: Mira, el Lázaro...
7: Ladrones.
2: Sí, vale, però ja és un personatge molt estimat perquè...
7: Me vas a chupar un huevo.
2: Sí, va, vinga, gràcies.
10: Jugó de tres, me chuparà un huevo.
2: Prou. Sisplau, espejo.
7: ¿Dónde está Carles Porta?
2: Posa'm la sintonia.
7: ¿Dónde está Carles Porta?
2: El Porta està de vacances i rodant crims. Posa'm la sintonia del Pep Prieto.
7: Pongo el Toyota i no pasa ni Dios.
2: Sí, no, deixa el Toyota tranquil.
7: ¿Cuántos carajillos estás?

0: Aviam, Yael, què et passa? No, sí,
1: és que hi ha dues sintonies que han sonat que m'encanten.
0: Sí. No, està totalment excitada i esbarada amb la careta del Pep Prieto Plas.
2: Se oye la palma y aquí.
3: Era Ted Lasso, l'última.
1: Ah, Ted Lasso m'encanta. I també ha sonat la del Jack Lauden, la sèrie aquesta de...
3: Es veu Forces.
1: Oh.
3: Sí, vam triar per gustos particulars aquí.
1: Yeah.
0: Vale. Prieto,
3: què?
0: Ben tornat, eh? No
3: Gràcies.
0: És la teva hora d'actuació, però avui has vist que amb el tema dels toros...
3: No, era important. El més important d'aquesta entrevista és que el toro s'ha comportat més que la majoria de penya que va als bars a les nits.
1: Bravo.
0: És la manera de veure-ho, sí. Els nits i el migdia i el matí, eh?
3: També.
0: Avui, entre el toro i el psicòleg que m'he entrevistat per parlar de la tècnica aquesta, com es deia, la de la confrontació i tot això que hem explicat avui que passem els endics, avui, bueno, i amb el Jaume Creixent. Escolta, vols que els misteriosos espectadors aquests que han vingut amb Autostop des de Cardedeu, Cardedeu, oi, heu dit, sí? Cardedeu, vols que seguin a taula i estiguin aquí atentament?
3: Sí, volen seure.
0: Sí, volen seure, sí, home, sí, els tenim aquí, segons.
3: Més són de Banyoles, són veïns.
0: De Banyoles, eh? Són ja... A
3: veure, són de Banyoles. A veure,
0: veïns.
3: Prou demonitzar la gent de Banyoles. O sigui, a veure,
0: què passa amb Banyoles?
3: Són per ser una cosmòpoli, Banyoles, prou ja.
4: No, Banyoles capital.
3: Sí, exacte. D'allà han sortit grans coses, eh? Albert Serra, l'Estany, moltes coses.
0: Sí, sí, el toc. Però bueno, per això tenen comarques a fa 4 dies, eh? Perquè això, Pla d'Estany, és un invent bastant recent.
5: Bueno, 4 dies.
3: Home, 4 dies, 4 dies.
5: Encara havíem de néixer, eh?
0: Ah, sí. Encara havíem de néixer.
3: També és veritat que sou festigosament joves. Sí, doncs... Però sí.
0: Bueno, si voleu criticar tot el que vagi amb el Pep Prieto...
3: Sí, sentiu-vos lliures.
0: Sí, perquè en realitat el portem aquí per contradir-lo, no?
3: Exacte.
0: Amb la seva cosa de les sèries. Per cert...
3: Tot i que avui començarem parlant d'una pel·lícula, eh?
0: Escolta, missatge... Vigila el que dius, eh?
3: Què?
0: Començarem una pel·lícula... Clar, suposo que començarem amb la pel·lícula.
3: Exacte.
0: Missatge... Però no dic res. Pel tècnic de Netflix...
3: Ah, el teu tècnic.
0: Te'n recordes?
3: Sí, home,
0: silencio.
3: Sí.
0: Te'n recordes, eh?
3: Sí.
0: Ens vindrà a veure un dia.
3: Aquí?
0: Sí.
3: Un tècnic de Netflix, aquí.
0: El tècnic, no he dit un tècnic de Netflix.
3: El teu
0: tècnic de Netflix.
1: Però no té res, nosaltres.
0: És igual, però vam escoltar l'any passat com vam parlar-ne.
3: Sí.
0: Vam parlar-ne 2 dies, el senyor.
1: I hi era?
0: Sí, que hi eres, i tant que hi eres. Bueno, vindrà a veure'ns un dia, no és conya, el posarem de públic, ens vol venir a veure.
3: Ah, que bé.
0: Bueno, ens deixo aquí el misteriós Marc i el misteriós Gravo, que si volen fer algun comentari... Que no dius Gravo?
5: No, el mateix, sí, però Jan i Gravo.
0: Ah, val, Jan i
5: Marc i Gravo, però està bé.
0: Som el mateix, tio.
1: Jo m'he apuntat Jan Coll i Marc Grabulosa.
6: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
0: Què dius? Ah.
6: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
0: Doncs ja està. És el Collboni, eh?
3: Sí, home, ja l'he reconegut, ja.
0: Molt bé. A veure, Prieto, avui en lloc de començar amb les sèries com més habitual, una de les pel·lícules de l'any, l'Odissea. Tell me what you remember. A veure, 2 hores i 40...
3: 45 minuts.
0: Jo estic tot el dia aquí a la ràdio, encara haig de veure Toy Story 5, que és més corteta...
3: Que no és tan bona com aquesta.
0: Val, o sigui, hi haig d'anar aquest cap de setmana... El cap de setmana passat era impossible que hi anés. Hi haig d'anar aquest cap de setmana? Parnassos?
3: Parnassos.
0: Segur, eh?
3: Sí, perquè s'ha de veure al cinema.
1: Sí,
0: home,
1: sí,
0: evidentment que s'ha de veure al cinema.
1: I la pantalla, perdó,
3: ja sé que els cinèfils no. Estem tot el dia de... Això ho heu de veure al cinema, això també.
1: Però la pantalla, que clar, no s'ajusta, perquè diuen que es veu al
3: cap
1: d'allà.
3: Sí, però jo et diré una cosa. Ara, de cop i volta, també tothom s'ha tornat tècnic d'IMAX, com els de Netflix.
0: Exacte, efectivament.
3: Llavors, la pel·lícula es pot veure en un cinema convencional i és igualment espectacular, igualment bona. Que seria desitjable veure-la amb un IMAX en condicions tal i com en Nolan la va concebre.
0: S'ha rodat amb IMAX.
3: A veure, que la societat que ha permès que les plataformes passin per experiències audiovisuals legítimes, ara vinguin a posar-se tiquis-miquis amb l'IMAX, fa com a mínim riure. Ara bé, crec que la polèmica de l'IMAX no és recomparable a la demanda col·lectiva de rigor històric a una pel·lícula que adapta una novel·la fantàstica.
0: Novel·la.
3: A un text fantàstic. Llavors,
0: un text una mica antic.
3: Aquesta pel·lícula es forma part de la categoria d'un fenomen molt nou, relativament nou, que és allò de parlar d'una cosa abans de veure-la.
0: Val, perdó,
3: i ara que l'hem vist...
0: Per tancar una carpeta. Sí. IMAX, no n'hi ha, oi, a Barcelona, ja?
3: N'hi ha, sí, hi ha una
0: pantalla.
3: No
0: l'han derrocat,
3: a Diagonal Mar n'hi ha una.
0: Ah, sí? Segur, eh?
3: Sí.
0: Val,
3: sí.
0: O sigui, si algú la vol veure a IMAX, que és com va ser rodada...
2: Jo havia ido con Montserrat al Mare Magnum.
0: No, és igual. Si tu l'has vist amb l'IMAX? No l'has vist. Val, per tant, es pot anar...
2: No hay próstata que aguante eso.
3: He de dir, però, que les pel·lícules, això de les durades, que també és com una mena de...
0: Sí, a veure, a partir de
3: llocs que s'ha instal·lat... A veure, si la pel·lícula és bona, la durada és el de menys. Jo he vist coses de 90 minuts que se m'han fet eternes.
0: Correcte, sí, sí.
3: I aquesta dura 2 hores 45.
2: I relaciones.
3: I exacte.
1: Sí, és veritat, allò que dius.
3: Sí,
1: aquells
3: sí.
1: Aquells 4 anys.
0: Molt bé. Hi ha IMAX a Barcelona?
1: Sí.
0: Sí, bueno, sí. El centre de dades està fotent de tot menys el centre de dades.
1: No,
0: eh?
1: Escolta, que ho estava mirant. Sí,
0: doncs,
1: en principi...
0: Mireu, jo acabo de mirar.
2: En Banyoles.
0: Si no...
3: A Banyoles hi ha un IMAX.
0: Sí. A Banyoles no hi ha IMAX.
1: No
0: hi ha ni cine a Banyoles. Han devíeu tenir fa molts anys.
5: Sí, però ja no donava el cinema.
0: El tema Banyoles donarà molt de joc, eh?
5: Ui, ja veuràs.
3: Què?
0: A veure... Diuen que Cinesa Diagonal Mar.
1: En principi, us he de dir que no hi ha cap sala a Espanya, o sigui, a l'estat espanyol, disculpeu, és que estava llegint directament de la pàgina web.
3: A veure, no hi ha cap sala...
1: Que es pugui veure Animax en 70...
3: Ah, aquí està. El tema és el 70. Sí, és que, en fi, s'ha parlat molt d'aquest tema. Ara dit això, insisteixo.
0: Fora l'Imax i per...
3: Tu la vas a veure en qualsevol sala mínimament equipada i l'experiència és fantàstica, meravellosa.
0: Ja està, deixem-nos històries. Molt bé.
3: Vull dir que és el tema dels formats, però vaja, la pel·lícula...
0: És aquesta, deies, la pel·lícula típica del qual tothom en parla abans d'haver-la vist.
3: Però afortunadament tothom en parla mentre està en projecció. I legítimament la gent en parla després d'haver-la vist, que és la cosa maca, els debats. És una pel·lícula que, aquesta sí, allò que dèiem al principi, s'ha de veure.

0: que... Sí, està, mira això. Nolan és el nou Spielberg. Però sí. Nolan, sí, perquè home. Spielberg durant molts anys, encara ho és, Spielberg és Spielberg, però és veritat que Nolan té aquesta cosa de que hi ha gent que va al cinema per veure què ha fet. Mm-hmm. Que això és una cosa que forma part, és una categoria de director que no n'hi ha tants, si us hi fixeu.
1: És veritat.
0: Que el seu propi nom porti gent al cinema. Més enllà d'això, és una pel·lícula que no és fàcil, és a dir, li pots buscar tres peus al gat,
2: no és de crispetes, doncs.
0: És un híbrid. O sigui, jo crec que la gràcia de Nolan és que fa un cinema molt artístic i a la vegada molt comercial. Comercial sense que s'entengui com a pejoratiu, eh?
2: Sí, sí.
0: És a dir, és un espectacle i pot anar un públic de diumenge a la tarda, la gaudirà, perquè és una pel·lícula amb ritme, és una pel·lícula amb acció, és una pel·lícula amb moments molt tenebrosos. De fet, té una escena, la que té a veure amb un personatge que es diu Circe, que fa autèntic pànic, l'escena, la vas trobar sensacional, té molt bons actors. A més, fixa't el model de producció, no? Que què veiem al cinema clàssic? Repartiments espectaculars, no? En pel·lícules llargues.
2: Sí, sí.
0: I això és el que fa aquesta pel·lícula. I és una experiència, de veritat, increïble, també perquè Nolan, o sigui, és molt arriscat adaptar mites de la cultura popular, diguéssim, i posar cara al cíclop, i posar cara a les sirenes, i jo crec que surt molt airós d'aquest repte. És una pel·lícula, de veritat, que jo la trobo, en fi, és única, imperfecta segurament, i pots trobar tres peus al gat, però aconsegueix que, no sé, que et quedis hipnotitzat durant gairebé 3 hores.
2: L'aniré a veure i ja està, tu.
3: Has vist o no?
1: Millor anar a veure l'eclipsi. Més interessant.
0: I tot això sense comissió del Nolan, eh?
2: No, cobra res. Molt bé, doncs l'aniré a veure. Joder, de veritat, eh? Anava fent que sí amb el cap al Jan, perquè és cineasta, aquí no el veus, eh?
3: Ah! Sí.
0: Sí, bueno, és que em sones.
3: Sí. Bueno, cineasta no gaire, però ho intento.
1: Escolta, si teniu moltes ganes d'anar a veure en IMAX 70 d'aquesta, com s'ha de veure, podeu anar a Montpellier.
0: Mira, Montpellier. Com els temps del Destape.
2: Molt bé.
4: I l'último tango en París.
2: Exacte.
4: Ahí estábamos.
2: La mantega. Va!
4: Con el...
2: Què passa? Escolta, és cultura popular, això que acaba de dir, eh? Alguna altra recomanació de pel·lícula?
0: Si ho vols dir així, sí.
2: Alguna altra recomanació de pel·lícula que puguem anar al cinema?
0: Mira, m'he proposat que, era el primer dia, vull recomanar el que és l'altra gran pel·lícula d'aquest any, que encara està als cinemes, que es diu Obsession.
2: Allò de fer que sí amb el cap...
1: Parleu,
2: sí? No,
3: sí, jo la vaig anar a veure.
2: Llevamos 500 años haciendo radio...
0: És aquella pel·lícula que va arribar amb el segell de la gran sorpresa comercial de l'any als Estats Units...
2: Què és aquest d'aquests nois de YouTube, no sé quina història?
0: Bueno, és un noi que té un canal de YouTube, sí. Però no és un de sol, diguéssim. Si vols dir nois...
2: Bueno, però vull dir que... No, perquè vaig veure...
1: Sí, perquè hi ha el d'Obsession, que és
2: que... És la de les parets, on
1: hi va passar... No, això és Backrooms, que també és un creador de contingut.
0: Que també és un creador de contingut. De fet, Backrooms és tècnicament més youtuber fins i tot que aquesta, en el sentit que el tio va agafar les idees del seu canal i literalment les va convertir en una narrativa per a la pel·lícula. El cas d'Obsession és un pèl diferent, perquè és una pel·lícula que tu te l'expliquen i en principi penses, bé, n'hem vist moltes d'aquestes. Però no.
1: No, és espectacular.
0: No s'assembla a res que hagis vist mai.
2: Ah, no?
0: Si la trama és...
2: També l'haig d'anar a veure, aquesta.
0: Home, clar, i tant que l'haig d'anar a veure. A més, et diré una cosa. És una pel·lícula que té el do d'incomodar com poques jo he vist en un cinema.
1: Sí, jo vaig estar molta estona al cinema.
2: Però no l'has vist, tu?
1: Sí, clar, que vaig haver d'acompanyar a la persona amb la que comparteixo pis perquè volia anar i no volia anar sol.
2: Ojo.
0: A més, és una pel·lícula que treu...
1: Però m'encanta.
0: Que a més, ho devies pensar. Treu molta punta la idea de l'espai, o sigui, la zona de confort. La gràcia de la pel·lícula és que et provoca pànic amb espais molt domèstics.
1: Sí.
0: És al·lucinant.
1: És brutal, sí, perquè l'escena aquella de... Escolta, que he quedat amb uns amics...
0: Oi, sí. Saps de què va aquesta pel·lícula? Perdona, ràpid.
2: No, fem un apunt i ja passem a les sèries del
0: dia. Espera, un apunt. Va de...
4: Alerta, spoiler.
0: Enamorat... No, això es pot explicar perquè passa els primers 10 minuts. És a dir, és un tio enamorat d'una noia de fa temps, però no sap com dir-li.
1: Que s'hauria d'haver fet una manualitat per no tocar els ovaris a la noia, també t'ho dic.
2: Bona tarda.
1: Bon matí. És l'únic que no m'agrada de la trama.
2: Bueno, però si no sé cap on va...
0: També t'he de dir que és una denúncia de la toxicitat, la pel·lícula,
1: eh? Et planteges qui és ben bé el dolent.
0: Exactament. Llavors, la cosa és, demana un desig, gràcies a un instrument màgic, que no direm quin, i gràcies a aquest desig, el desig és, vull que aquesta noia estigui boja per mi. I el desig es compleix literalment. Val? Fins aquí llegim.
2: Home,
0: i la pel·lícula és un viatge...
2: Ja t'hem entès, ja.
0: Bestial. A més, s'ha de veure en cinema, aquesta, també. Perquè té un ensurt... Només us diré una cosa. Té un ensurt...
2: Bueno, prou.
0: Que ho recordareu tota la vida. Només diré això.
1: No pots tapar els ulls, per si
2: d'acord. No, però saps què passa? Que això no ho has de fer.
0: Sí, per què?
2: Perquè quan eleves tant una situació...
0: No, és que és llavors, elevada, la situació.
2: Sí, però vas al cinema, llavors estàs des del minuto esperant un ensurt que et canviï la vida. O que, no, com has dit, que recordaràs tota la vida.
0: Llavors,
2: quan es produeix, que es deu acabar produint, dius, era això, no n'hi havia per tant.
0: Aquest n'hi ha per tant.
1: Comença per ser. Sí, a veure. Sí. Jo també et diré, tinc una amiga que hi va anar i em va dir...
2: Però no hi vas anar tu, també.
1: Sí, vaig

0: Ja anava amb una... O sigui, la,
1: però no va veure la peli.
0: És que l'amiga es va unir també al final i una altra.
2: Ah, sí, va una tres.
0: Vam a quatre al final.
2: Sí, el company de pis,
0: sí, i l'amiga... Una amiga i un amic del company de pis.
1: I no van veure la peli perquè no te la sap explicar.
2: No van arribar al final.
0: No, escolta'm, escolta'm.
2: Van posar la fila dels mancos.
0: Aquesta la meva amiga
2: no sabeu què és la fila dels mancos, oi, vosaltres? No.
3: Què és la fila dels mancos?
4: Ai.
2: Què és la fila dels mancos? Tu saps què és la fila dels mancos o no?
3: No.
4: És la fila del final, donde se sentaven les parejas i no se veien les manos.
2: Exacte.
0: Que no hi havia...
2: No havia sentit mai, això. Hi ha una època que...
4: El Cine Arenas...
2: Pots 50 o 60 anys...
0: Que no hi havia repòs de braços, entre... No,
2: depèn del cinema, però quan la gent no podia fer les seves coses amb la seva parella ni anaven a casa els pares, d'allò, anaven al cinema.
4: En el cine. M'acordo jo com Montserrat.
2: Sí, sortien... No, no, això...
1: Pagueu-vos un hotel, rates!
3: Ara això no passaria perquè la gent està massa pendent mirant un mòbil durant la projecció.
2: Mira, el dia que el pròxim...
4: Tocando pelito.
2: No, el pròxim... De veritat. Bueno, deies,
0: la meva amiga, ho dic per rebaixar una mica la cosa, la meva amiga em va dir, no és per tant i no...
3: Ni tan sols l'ensurt.
0: No fa tant de iuiu. No, jo pensant, noia...
3: Molt malament, doncs, aquesta teva.
2: Bueno, doncs, escolta, dues recomanacions. Per primer cop li farem cas al Pep Prieto.
3: Fantàstic, per primer cop, després de tots aquests anys.
2: No, anirà a veure l'Odissea.
4: De Nicolas Cage.
2: I... Obsession. I, bueno, vols que fem una mica de sèries, no?
3: Home, sí, no?
2: A veure...
3: Mira, va, comencem per una de HBO Max.
2: Per exemple, HBO Max.
3: Que es diu Tiptoe.
2: Tiptoe, a veure.
3: Aquesta és una sèrie del creador de Years and Years.
2: Em sona una mica.
3: Meravellosa sèrie, que ara no està a plataforma, per cert. I It's a Sin, que és aquell retrat de la irrupció del SIDA als anys 80 a Gran Bretanya. Una sèrie increïble. I ara torna amb aquesta sèrie sobre dos veïns de tota la vida, val, de Manchester, un... regenta un local LGTBI i l'altre és una ultradretada manual.
2: Joder.
3: I el que havia estat una convivència més o menys sostenible,
2: sí,
3: arran de la polarització social, va escalant fins a fer-se irrespirable. Una sèrie que és com un mirall, perquè realment mentre la mires tens la sensació que això ens podria passar tots d'un moment a l'altre,
2: sí,
3: que està molt i molt ben dirigida i que té, a més, dos actors que són l'Alan Cumming i el David Morrissey, que estan extraordinaris. Molt és a dir, si us agrada la sèrie compromesa, la sèrie allò que et fa reflexionar mentre t'impacta, aquesta és la vostra sèrie.
2: Hi ha bastantes passó avui, entre...
3: Sí, però ara en porto una. Jo sabia que en algun moment... Jo sabia que en algun moment de la secció, perquè ho fa sempre, em dius tot això està molt bé, però ara porta'm alguna cosa de tiros...
2: No,
3: i de...
2: Mira, jo arribo, per exemple, a casa a les 9 i les 10 cada dia amb el coco fregit d'aguantar tota aquesta colla tot el matí,
3: no, això ho entenc.
2: És que aquí comencem a les 10 o abans de les 10, val?
3: Ho sé, ho sé.
2: I arribes a casa fregit, perquè quan acabem també sempre hi ha alguna cosa per discutir, i penses... Alguna cosa que...
3: Ets com Ulisses arribant a Ítaca i necessites
2: exacte,
3: una sèrie
2: llavors,
3: de tiros.
2: Què em recomanes per aquesta situació?
3: Mira, si tens Apple, tens Apple? Encara no? Porto un any recomanant que et posis Apple.
2: Sí, no, és que tinc. Si vols, fem el repàs, però no tinc... No, o sigui, només tinc més o menys tot.
3: Menys Apple.
2: I no tinc Apple, no tinc Apple i tampoc tinc això del Disney. Però, bueno, es pot mirar.
3: Pot passar. Doncs avui te'n porto dues d'Apple.
2: Si faig així els ulls, es pot veure una
0: com
2: mica.
0: Com pot ser que el Pere no tingui Apple? Pere!
3: Jo ja no torno.
2: Vull que sapigueu que ja no tornaré més. Bueno, aviam. Bé. No tinc Apple, però puc parar amb el tècnic.
3: Doncs si vas a Apple, tindràs una sèrie d'aquestes de no pensar, que es diu Lucky.
2: Lucky, molt bé, afortunat.
3: Lucky és una sèrie amb la Anya Taylor-Joy, que és una actriu que es va com...
2: No sé
3: la seva llançadora, Gambito de Dama, et sona?
2: Sí.
3: Va, dona, doncs és aquesta noia. I també és la Furiosa i moltes més coses. És una actriu...
0: Múltiple.
3: I múltiple, que de fet és on la van descobrir com a gran actriu que és. Qui interpreta una delinqüent que intenta reiniciar la seva vida i fer-ho bé, però que es troba enmig d'una conspiració on la persegueixen els seus caps que havien encarregat una última assignació i també els agents que porten temps buscant-la, en aquest cas capitanejats per la gran actriu Annette Bening. Llavors, és una sèrie d'aquestes d'acció, de ritme, espionatge, suspens... Sí. Jo crec que aquesta a tu t'agradaria molt, sincerament.
2: De moment m'està venint més... És que és una mica més de sang i fetge d'aquestes tontes, com Constellation... No, com es diu aquesta?
0: Ja hi som, ja comencem.
2: No, silenci. Com es diu aquesta, la d'enviar paquets pels puestos? Això, Amazon Prime?
3: Sí, enviar paquets pels puestos. Jo crec que Jeff Bezos està orgullós.
2: Quin problema hi ha? Llavors...
0: Què hi passa, a veure?
2: Hi ha una que és com... Comença amb C. I és com d'espies que es van matant entre ells, que va haver una trama, ja és la segona temporada, i una organització que va matant espies i desapareixen tots.
3: Em sé, comença,
0: sí,
3: això.
0: Citadel?
2: Sí, aquesta. Molt
3: bé. Que ets l'única persona del món que mira Citadel. Mira què et diré.
2: Vaig mirar la primera temporada i l'estava per mirar la segona. Sí? O sigui, és una merda, no?
3: És tan dolenta com la primera. Té un mèrit, se'n diu coherència, això. Està bé.
2: Exacte.
3: Està bé.
2: Molt bé. Puc fer una consulta abans de passar a la següent sèrie?
3: Sí, clar.
2: Bueno, aquesta no sé quina era, però ja...
3: Lucky, Apple TV.
2: Ja l'hem donat per acabada, eh?
3: Sí.
2: Ara presentem una altra.
3: De Prime, justament.
2: Però deixa'm preguntar-los als de Banyoles, quants minuts voleu avui, en total?
5: Els que tinguis.
2: Però... Home, no.
5: Home, que ens donguis. Nosaltres els exprimirem.
2: Què voleu? 8, 10, 12... Digueu-ho, no ho digueu per antena, que si els oients no ho saben, però poseu-me un paper que es vegi aquí, un número gran. Val, perfecte, no? Perquè ets a calcular el temps, tinc els esports que ja estan per aquí amb tota la seva cosa començant a rondar, tinc anuncis per posar i haig d'administrar el temps.
3: Val. Clar.
2: Molt bé. Si volem humor.
5: Fantàstic.
3: Si volem humor, sí, podem anar a Prime i buscar la sèrie de la C, que diuen Pere, sí, o bé mirar Còmplices hasta el final.
2: Què és això?
3: Això és una sèrie d'humor i espies, que és una combinació que sol ser funcional amb dues excel·lents actrius, i a més tirant a veteranes, que hi posen molt de morro, una és Octavia Spencer i l'altra Hannah Waddingham, que alguns la coneixereu per Ted Lasso, i és dues amigues de tota la vida que fan un viatget i una descobreix durant el viatge que l'altra és una assassina internacional. Llavors acaben ficades...
2: És el típic descobriment que fas, no?, anant
3: sí,
2: a viatge.
3: Sí, a mi va passar constantment viatjant.
2: Sí, sempre, i a més, exacte, hi ha assassins internacionals repartits
3: a tot arreu. A tot arreu. A Banyoles, per exemple, sí, em va passar una vegada.
5: Llavors,
3: és una sèrie que és curiós, perquè sembla al principi la típica comedieta una mica com entre dues amigues, no sé què, però em trobo que va tenint cada cop més gràcia. És, o sigui, està ben escrita, elles dues estan fantàstiques, i és una sèrie també de, per no pensar i que te sap enganxar. I és, a més, a l'estiu ja t'agraden que hi hagi aquest tipus de sèries més toves, diguéssim, perquè posar-te a pensar molt és veritat que al final cansa.
2: Bé, depèn del moment. Depèn del
3: exactament.
2: Moment. Molt bé. Això és Còmplices hasta el final.
3: A Prime.
2: Que es feia a Prime. Prime és aquesta del senyor que porta paquets.
3: Exactament.
2: És el que...
3: Exacte.
2: Sí, és
3: sí, sí, sí, el senyor que porta paquets.
2: I, si vols recomanar...
3: Jo que, no, això t'ho explico, si vols.
2: Explica'm tu millor.
3: Cada setmana acabaré la secció, sí, diguent les que per mi han estat, fins ara, les millors sèries de l'any. Així anem a sobresegur.
0: M'agrada.
3: Val? I començarem per la sèrie de la que jo crec que més ha fet parlar aquests primers sis mesos de l'any, que ha estat La maledicció de Widow's Bay.
6: I'm Tom Loftus.
7: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
3: Això és una sèrie d'Apple que jo... Apple té una facilitat increïble per aconseguir fer sèries que proporcionalment deuen veure molta menys gent que Netflix o Prime, però que tenen una qualitat que deixen ridícul les apostes de les altres plataformes. Aquesta és una sèrie sobre una illa on els seus habitants estan convençuts que hi ha una maledicció. L'alcalde, en canvi, perquè això és el que fan molts alcaldes, va dient, no, no, maledicció ni hòsties, jo vull que el turisme vingui a l'illa. I aconsegueix que un periodista parli bé de l'illa. Què passa? Que el turisme s'obre. I quan això passa, és a dir, quan el turisme s'obre, és quan se n'adona que potser sí que hi ha alguna cosa sobrenatural a l'illa. Enganxa el que no està escrit i té un mèrit enorme. És una sèrie que fa riure i terror a la vegada. És a dir, hi ha escenes que et fan somriure o que rius i passa alguna cosa a l'escena que és ultra pertorbadora. Llavors jo crec que...
0: Una mica m'obsessiona, a mi em va passar, que en algun moment em va fer riure.
3: Sí, rius d'una mica d'histèria, també.
2: Però dels nervis.
3: Dels nervis. Doncs aquí passa. I té, a més, al capdavant aquest actoràs, que és el Matthew Rhys, que era el protagonista de The Americans, per exemple, que és un tio que té un magnetisme increïble i que aconsegueix que la sèrie se sostingui fins al final a un nivell altíssim. Ja està renovada per la segona temporada i si veus el final de la primera, realment penses que l'espera es farà eterna.
0: Ai, doncs quines ganes de veure-la. Escolta, deixa'm dir una cosa que ens apunta una oient, la Mariana Rovira, que és que el que comentàvem de la pel·lícula d'Odissea per veure-la amb 70 mil metres... Per veure-ho, que no seria una sala IMAX, però per veure-ho en aquestes, com en teoria volia que el Nolan, que la veiéssim tots, ho podem fer a Phenomen Experience, aquí a Barcelona.
3: Al 70, vol dir.
0: Sí, sí, això és veritat. Sí, sí, d'acord? Sí. Que és veritat que hem dit, no, aquí no es pot veure enlloc. Doncs a Barcelona, el Phenomen, sí però que es pot gaudir d'aquesta meravellosa experiència.
2: No, però d'assassí normal, de 70. Jo crec que aquí hi ha una mica d'embolic, perquè ara m'escriu el Xavi Pardo, d'informatius...
0: Mira, sisplau, ajudeu-nos,
2: no, perquè... Que diu que es va rodar en IMAX 70 mil·límetres.
3: Sí,
2: és la mida del negatiu.
5: Sí, és... 70 mil·límetres és com la mida, això que dius, la mida del negatiu.
2: Sí, sí,
5: el que passa que el foam era no fa IMAX, només fa els 70 mil·límetres.
3: És a dir, la pots veure en IMAX o en 70, però no d'IMAX 70.
5: Per això has d'anar a Londres. A Londres n'hi ha un que la pantalla crec que són ara diré una baixanada, poder 40 metres,
3: sí,
5: que és IMAX real. Però clar, això ja queda lluny. Has d'agafar un vol.
2: Molt bé, doncs,
1: no, és a dir, el tamany importa.
2: Bueno, en aquest cas, qui la vulgui veure a IMAX pot anar a Montpellier, hem dit, qui la vulgui veure a IMAX 70 o no sé on, a Londres, qui la vulgui veure en 70 mil·límetres, que no és IMAX, però sí que el negatiu. Si és que ja, no, fa 70 mil·límetres.
1: Escolta, mireu a Google, busqueu.
2: I si no, que vagin al Cinesa d'això i vagin Eclipsi. En digital, eh? No, però és veritat que hi ha encara pel·lícules que s'estan rodant amb negatiu. Jo em vaig veure una no fa gaire, que vaig dir, oh, sembla com de Vantes, d'antes. I...
3: Sí, està passant, està passant. També és veritat que... Bé, perquè hi ha una certa reivindicació del mètode tradicional d'explicar, cosa que ja tocava que passés, eh? Perquè el digital a vegades juga males passades. Per cert, una dada, l'Odissea,
2: sí,
3: es va dir, no hi ha efectes visuals. Sí que hi ha efectes visuals, clar. O que no hi ha CGI abusiu. Per tant, les coses sembla
2: CGI
3: que...
2: CGI abusiu.
3: CGI és efecte digital, és aquesta cosa que veus... Això passa amb els pel·lícules de salts i coses, que veus gent saltant i dius, no està saltant ell, sinó que és un ninotet digital. Aquí, és veritat que hi ha efectes visuals, el que passa és que el Nolan intenta tocar de peus a terra i que les coses siguin una mica orgàniques. I per això la gent diu que té que com un punt més de realisme.
2: Que siguin veritat. S'ha trencat alguna cosa?
0: Ha caigut alguna cosa? No sé si era un foco
2: bastant...
0: o ha caigut algo.
2: Bueno, ja ho descobrirem. I ja hi ha perdut... No, o sigui que sigui com, per exemple, Titanic, que quan veus la gent caure amb el vaixell, no són ninots, són gent que està lliscant vaixell abaix. Quan el vaixell comença a doblar...
3: Sí. Però veure que això James Cameron ho va cuidar, però és veritat que hi ha pel·lícules. Si tu mires, per exemple, a Spider-Man primer, o del sí. Tobey Maguire, ho veus ara,
2: cuidau,
3: i dius...
2: Veus totes les trampes.
3: Buf, s'ha envellit malament, això.
2: Molt bé, Plas, sí. Avui no ens hem barallat. Això sí que és una
3: no,
2: cosa que...
3: No, però bé, ja la temporada estiva és llarga.
2: No, ja prepararé alguna, perdó per la paraula, cabronadeta per la setmana vinent, i vaja, i... T'aplicarem la cabronadeta pertinent.
3: Perfecte.
2: Val?
3: La desitjo ja.
2: Molt bé. Et quedes o et vols quedar?
3: Sí, m'espero
2: a veure la secció... Què et queda? Tenim una menció. Ah, m'he deixat la menció. Això sí, fem la menció. Sí, podem fer-la ara i després anem-la. No, però una cosa la publicitat i l'altra la menció, que no la tenia controlada. No hi ha problema. Estic parlant sol, que hi ha amb l'edat aquestes coses.
0: Jo, som-hi, doncs, escolta, us explico això, sí, sí, perquè a Verisure han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes.
2: No se n'ha parlat cap dia en aquesta ràdio, aquest tema.
0: I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa? El 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez, perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, Verisure. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma, amb pany intel·ligent, pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900 903 744.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som 1.
1: Versió estiu amb Pere Mas.

0: Bona tarda, Pere i companyia. Va, com estem? Ja hem arribat, eh?
1: Hem arribat.
0: Ens ha costat prou.
1: Us preguntareu com dos tios de Banyoles que fan coses a Camós, que és l'autèntica capital de Catalunya,
0: ara,
1: han acabat a RAC1.
0: I per què no, eh, Jan?
1: Cal ubicar-nos a Ràdio Banyoles.
0: Exacte, la ràdio que et fa moure les boles. Teniu ubicat, eh, Banyoles?
2: Sí?
3: Sí, tothom ubicat.
0: Tothom ubicat, eh?
3: Home, se n'ha parlat àmpliament en aquest programa.
4: Sí.
3: Si no s'ha parlat mai tant de Banyoles en tota la vida, com avui. Una salutació, per cert, a l'alcalde de Banyoles, que em deu una multa d'un dia de la Zona Blava.
0: És veritat.
3: Això ho explicaré un dia.
0: I un cafè als Banys Vells.
1: Han obert els Banys Vells.
3: Ah, anirem als Banys Vells, també.
0: Sí, sí, sí.
3: Que esperava així preparant.
0: El cas és que nosaltres venim d'allà, amb el nostre programa de ràdio, vam anar als Premis Gaudí aquest any, i vam trobar un senyor simpàtic de cabells blancs i amb unes ulleres més pastoses que un arròs caldós a l'estiu.
3: Però
0: no? Pere, era així o no era així?
3: Sí, sí, sí.
0: No? Era així, era així. Llavors, aquest senyor, Jan, va passar pel nostre programa de ràdio.
1: Ara, sí, sí, sí, sí. La que es diu La Quinta Forca,
0: sí.
1: Li vam caure tan bé que va voler que fóssim els seus becaris d'estiu. O això, bueno, això ens
0: sí,
1: fa sentir.
0: Ens sentim així una mica. Tu, Pere, per al·lusions, tens alguna cosa a dir?
3: Doncs que ja veurem quan dura això, depèn de com vagi avui.
0: Ah,
3: esteu a prova.
0: Estem a prova?
3: Esteu a prova, sí. Vale,
0: de moment hem arribat, que ja és molt.
1: Ja és com ho fem.
3: No, i sobretot, i gràcies a l'Abdul. Una abraçada, si no,
2: sí, sí, l'Abdul. Sí, de venir de fora, també,
0: no.
2: Per fer veure que ajuden.
3: No, perdona, sí que ajuden. O sigui, si els ha portat un senyor que els ha agafat l'autostop a Cardedeu i els ha baixat fins a Barcelona...
0: O que haguéssim arribat, si no.
2: També us ha aquí. Donat una pagueta.
0: No. Pobre home, ens ha dit, m'agradaria ajudar-vos més, fins i tot.
3: Us ha ajudat-vos a la ràdio.
2: Era una trampa.
3: No, era una trampa.
2: Hi havia gat amagat.
3: No siguis racista, sisplau, provi ja.
0: El cas és que hem arribat aquí a RAC1, la ràdio que et fa moure el tutu. A trencar una mica la ràdio que et fa moure el tutu.
3: Bueno, sí.
0: Clar, Ràdio Banyoles és la ràdio que et fa moure les boles.
3: Sí.
0: Per tant, RAC1 és la ràdio que et fa moure
2: o
1: el tutu.
2: Ràdio Banyoles, la ràdio que no escoltes, sinó moles.
0: Aquesta també és guai, eh? Bueno, hem vingut aquí a trencar una mica la dinàmica de migdiades d'aquest mes de juliol. Si algú fa la migdiada ara, podria ser perillós. Però,
1: sí, sí, sí.
0: Va, sí,
1: és força perillós.
0: Sí. Va, el cas és que avui amb vosaltres farem el nostre estimadíssim Prime o no Prime.
1: Sí, sí.
3: Cuidao.
1: Música maestro.
5: Yeah. Life. Life is the only thing we need. They need me to go, but
0: això
5: I don't want to
0: leave. Practicant, eh? Ja veurem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ojo.
3: I corria la història que els americans eren més bons.
1: Eren els bons. Com, i, com tal del Prime és estar en el teu...
0: Sí, ara!
3: Ara. Mira. Mira. La meva joventut.
1: Bueno, sort, Pere, que els vas fer servir els,
3: sí,
1: aquests
3: condons
1: Prime.
0: Per tant, el Prime és estar en el seu millor moment.
3: Sí.
0: No,
3: sí.
1: Per exemple, ara mateix en Pau Cobercí, jo crec que està bastant al Prime.
0: Està al seu Prime. Sí, ahir, saps què em va passar? Que sortia d'Aigua Viva, anant cap a Banyoles tornant, i em va passar per davant la furgoneta de la fusteria Cobercí. T'ho juro. Sí.
1: No sé si
0: el seu pare no crec que era, no? Devia estar a Madrid, però hi havia algun treballador i treballava també.
1: Sí, sí.
3: Què foties tu, Aigua Viva, Aigua Blava?
0: Sí, Aigua Viva. Res, vaig anar a gravar unes coses, Aigua Viva. Sí, sí, res.
3: Doncs una salutació a la fusteria Cobercí, que amunt i avall posant portes i armaris.
1: Sí, sí.
0: O, per exemple, ara mateix, ser català i anar en contra de la Roja no està clarament al seu Prime. S'entén, no, el concepte?
3: Sí, sí, s'entén.
1: No és tan fàcil. Doncs amb això pres... Ara venim a fer el que realment hem vingut a fer aquí a RAC1.
0: Exacte, la ràdio que et fa moure el tutu.
3: Sí,
1: el que venim a fer és debatre una mica amb vosaltres i veure amb el vostre coneixement, que segur que és superampli, i us proposarem uns conceptes i haureu de dir si estan al seu Prime, si el seu Prime ja va passar o si el seu Prime ja va venir.
0: Correcte. L'altre dia nosaltres pensàvem, dèiem a menjant, tu imagina't la de gent que deu estar escoltant la ràdio, ara mateix, en qualsevol moment, en situacions completament absurdes.
1: Sí, sí. Com ara el repartidor, que sap perfectament quin tema esteu fent, perquè fa 3 hores que va amunt i avall pel Passeig de Gràcia.
0: Correcte.
1: I té la suor que li cau pel cul i va amb un patinet elèctric que fa el mateix soroll que el mosquit tigre, que avui no t'ha deixat dormir perquè no tens aire condicionat, i has hagut de dormir amb la finestra oberta perquè casa teva no és un refugi climàtic.
0: Exacte, Jan. O el senyor que surt de casa per anar a comprar el pa i torna una hora després amb el pa ja fred, pobre, perquè hi havia una entrevista important d'en Clapés amb la Pilar Rahola que no podia deixar mitges.
1: Llavors nosaltres estem convençudíssims que hi ha gent que va amb el cotxe escoltant la ràdio i que quan arriba al destí no baixa del cotxe fins que acaba l'excepció, com podria passar ara mateix.
0: Exacte, ara mateix segur que hi ha en Josep Maria, que ens està escoltant, que ha arribat, no sé, al CAP a fer una revisió de les catarates o el que sigui, i que té allà l'aire condicionat refredant-li els quatre pèls de l'aixella. Per tant, Josep Maria, des d'aquí et diem que aguantis un rato més.
1: Sí, sí, aguanta, aguanta.
0: Farem la secció ràpida avui, però és el nostre primer dia i ens fa
1: il·lusió. Va,
3: porfa.
1: Sí. Sí, sí, home, sí. I a més aquí a la ràdio líder de Catalunya.
0: Oi, tant!
1: Home, ole!
0: La ràdio que et fa moure el tutu.
1: Perquè sí, nosaltres també hem estat 5 minuts més asseguts dins del cotxe amb el motor apagat perquè en Manel Vidal està explicant el dietari secret de la iaia coixa d'en Lamine Yamal. Ah,
0: per tant, per tancar,
1: la ràdio està al seu prime?
3: Aquesta és la pregunta?
1: Aquesta és la pregunta d'avui.
0: Que avui us llencem. Llavors, mentre aquí a la taula aneu pensant una mica si la ràdio està al seu prime, no, i des de casa també poden pensar una mica...
3: Que tothom pensi la resposta, eh?
0: Exacte, que tothom pensi la resposta, que nosaltres anem a comentar una mica què passa amb el tema de la ràdio ara mateix o com el veiem nosaltres, si més no.
1: Bueno, claríssimament, jo crec que la ràdio està absolutament en el seu prime.
0: Tu ja en creus que sí, eh?
1: Jo crec que sí, perquè la gent ara mateix es menja qualsevol tipus de contingut que li posin. Si la gent es menja 4 hores d'un podcast d'en Jordi Wild amb un exmilitar que està explicant moltes coses rares, jo crec que bueno, la gent té ganes, necessita coses, necessita contingut tot el rato.
0: Tu estàs parlant de contingut, en canvi, aquí parlem de la ràdio. Per tant, anem a ser sincers. Quin dels nostres amics de 20 anys posa RAC1 perquè sí?
1: Bueno...
0: Poquets. Poquets.
3: No, no, hi ha molta gent que escolta RAC1, no regeu
0: sí, no, no, hi ha molta gent que escolta RAC1, però, a veure... No
1: siguin sincers,
0: no, sí.
3: Vosaltres teniu aquesta edat, eh? Teniu 20 anys.
0: Sí, sí. 20 i pocs.
1: Jo n'he fet 22, ara.
0: Jo n'he fet 23.
3: Quina vergonya.
1: Oh, ostres. Mira,
0: però si també alguna...
3: No és el Covarsí.
0: Sí.
1: Sí. I que la mal...
4: Les seves edats sumades no arriben a les nostres.
3: A la teva, maco, parla per tu.
0: Això
1: ja ha fet mal.
0: Però si alguna cosa funciona ara mateix,
4: la
0: entre els joves, és el TikTok i els clips.
2: Sí.
0: Sí. Això sí que funciona.
3: Sí, sí, sí.
0: Això va com un tiro. Per tant, per exemple, veure en Pere Mas fent els os de l'altre dia amb Max Navarro, això, això, bueno, va així a l'Instagram.
3: Ah, sí? Això s'ha agradat, eh?
1: Bueno, fa una mica de mal, però bueno.
0: Sí. Però sí. No passa res. Però el que necessita la gent és ritme, ritme. I la ràdio...
1: Ha deixat, aquest ritme l'ha baixat.
3: No,
1: l'ha baixat.
3: Té ritme, la ràdio.
0: Té ritme, la ràdio, tu creus, Pere?
3: Començant per aquí.
0: Bueno... No sé, jo crec que la ràdio necessita de les xarxes, perquè si no...
1: No, no, i a més, abans tu deies he de posar a les 8, que ja...
0: No...
1: Ara, ja no. Sé, ara...
0: La meva iaia devia dir que a les 8 fan no sé què a la ràdio, ni m'ho escolta tots.
3: El davantal del Bastel.
1: Jo sóc molt fan de la ràdio, però he de dir que jo molts cops l'escolto per Spotify.
0: Exacte.
1: Sí, sí, perquè me'ls pengen allà i després m'ho puc escoltar
0: a
1: quan
0: més,
1: vull.
0: A menjar en dèiem una cosa, que és que la gent ha deixat de fer merchandising de ràdio.
3: Com?
0: Sí. Home, abans, jo què sé, el Super 3, es regalaven ràdios i aquesta...
1: Vaig anar a una festa dels Supers, quan, d'antanyo, quan es feien, quan jo era jove.
0: Les bones.
1: I em van regalar un boli.
4: Era això, 5 anys, vull dir.
0: Sí, era abans sí, d'ahir, era abans d'ahir.
1: Crec que era el dissabte passat. Llavors, em van donar com un boli raro, que tenia un enxufe per posar-hi un auricular, sí. I era, o sigui, el boli era una ràdio. Llavors,
2: uau.
1: Jo, mentre escrivia, escoltava la ràdio, perquè el boli era una ràdio. Llavors, això em sembla com fenomenal.
0: Per què no es fa?
3: Per què
0: no
3: es fa això?
0: Per què la gent de... Per què en Godó no fa un boli amb auricular?
4: Ojo!
3: Ja li preguntarem.
0: Ojo!
3: Ja li preguntarem.
0: Això vendria, eh?
1: Però que només
0: escolta RAC1, eh?
1: Està fixat. Està fixat a RAC1.
3: Home, clar, que només pugui sentir RAC1 o RAC 105.
0: Exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: Això es pot triar. Però una altra cosa important és que els noms a la ràdio continuen sent els mateixos, eh?
3: Què dius ara?
0: Home, aquí a RAC1 hi ha molt de jovent, hi ha molt d'això, però qui està davant de la nau?
3: Bueno, no, que esteu rajant.
0: No, no.
1: Estem siguent imparcials, hem de dir.
3: Però què ha vingut a dir si la ràdio està al seu prime o al prime o rajar de RAC1?
1: No, fent un tanteig de veure què...
0: Saps que RAC1 és la ràdio que et fa moure el tutu?
3: Sí, ha quedat clar, ja ha quedat clar.
0: Però és això, és això. Per tant, home, això seria una mica com si el Barça, el referent no fos en Lamine Yamal pels joves, sinó que fos, no sé, en Ronaldinho, doncs
1: podria passar de moda.
0: Ja li ha passat una mica l'arròs. Però bé, podem anar per tancar això?
3: Sí.
0: Jo crec que podem anar per tancar això, recollint una mica tot.
3: Sí.
0: I us volem llançar una pregunta, abans que ens digueu la vostra opinió, què és? Si haguéssiu de tornar a crear RAC1 des de zero...
3: Ai,
1: Déu. Ara s'esborra RAC1.
0: S'esborra RAC1 i la feu des de zero.
3: No s'esborra.
1: Com la pel·li aquella dels Beatles, que esborra els Beatles i llavors...
3: Aquesta
1: és bona, eh? Sí, sí. Yesterday.
0: La faríeu amb FM o directament ja la faríeu per internet?
6: FM, FM. Jo internet sempre. No vull saber res, ja.
3: Sí. FM, i tant.
6: Internet amor.
3: Mira el dia de l'apagada. Sí, home, sí, que la gent es compri ràdios, que tingui
0: sí,
3: ràdios.
0: Però el dia de l'apagada, si no arriba a haver-hi... Tu aquelles piles grosses on les trobes? Per als transistors.
3: Però les tens, i tant. No, home, les tens no. A casa.
0: I és que... gaire dies d'apagada.
3: Jo tampoc sóc un bon exemple, perquè a casa tinc 5 o 6 o 7 ràdios.
0: Ah, sí?
1: Ostres.
3: En tinc pràcticament una per habitació.
0: És com les sí. Botigues de rellotges.
3: No, sí. Ja està. Tinc, si no ets anar movent la ràdio al lloc i vaig...
6: Oh, és que és molt incòmode, això. És veritat, jo anava amunt i avall.
1: T'he de dir que jo crec que els cotxes estan, d'alguna manera, salvant la ràdio. Sí, la ràdio, la, o sigui, la pròpia ràdio de transistors. Jo crec que, si no fos pels cotxes...
0: Poca cosa faria més, si no fos pels cotxes. Bueno, en fi...
3: Conclusió.
0: Conclusió. Anem a fer volem saber la vostra, la gent de la taula. Què penseu?
3: Prieto, la ràdio està on està al seu prime.
4: Sempre estarà al seu prime, la ràdio.
3: Ojo,
0: per
3: ojo.
0: Tant, està al seu prime, eh? Sí,
3: ojo.
4: Ho està i ho estarà.
0: Està allà, sobre l'altiplà, i no es mou, eh?
3: Un. José Maria.
7: Por supuesto.
3: Ja està.
0: Ho tenim, sí.
7: Y estamos a salvo de estos dos lametraserillos, tribuletes de pesebre.
0: Que no tornarem, sí, eh? No,
7: auténticos no. Meapilas. Sí. Estómagos agradecidos.
1: Molt bé, agradecido amb l'Abdul.
3: Jo també dic que està al seu prime. Clar, és que nosaltres treballem aquí a Recuix.
6: No, clar, jo per mi, si Recuix fa moure el tutu...
1: Sí? Home.
3: Ah, ja t'agrada això, eh?
6: Sí, per mi està al seu prime. Abans no ho pensava, però per mi... Sí. Tu no?
2: Jo canvio el lema.
3: Rosalia.
2: Recuix, sí. La ràdio que escoltes si ets un boomer, tu.
1: No! Oh! Indirecte.
2: Així que per mi no està al seu prime.
3: Ja t'agradaria tenir tanta gent en un concert com tanta gent està escoltant simultàniament la ràdio aquí.
2: Tu flipes.
3: I t'aguantes, sí, nena, no, maca. Escolta'm, i t'aguantes. Molt bé.
0: Per tant, nosaltres no sabem si la ràdio està al seu prime, no sabem si el seu moment és ara, si ja va passar, si ja ha d'arribar, és igual. El que sí que sabem és que té una cosa molt difícil de trobar avui en dia, Jan, que és companyia.
1: Perquè la ràdio és quan vas sol en cotxe, quan estudies, quan treballes, quan cuines, o simplement quan no vols estar en silenci. Té aquesta capacitat estranya de fer-te sentir que hi ha algú a l'altra banda parlant amb tu, encara que en realitat estigui parlant amb milers o milions de persones, com és RAC1, la ràdio que et fa moure...
3: El tutu.
0: Exacte. Nosaltres no som bastant fans de la ràdio, eh? No perquè expliqui les coses més importants del món, sinó perquè és capaç de convertir una conversa qualsevol en una conversa que et ve de gust escoltar fins al final. I això té molt de mèrit, eh?
1: Sí, sí, sí. Així que si la ràdio està al seu prime, mira, no en tenim gaire ni idea.
0: Ni idea. Però sí que sabem una cosa. Si no tens amics, escolta la ràdio.
1: Perquè potser continuaràs sense tenir amics.
0: Però com a mínim et sentiràs una mica més acompanyat.
1: Apa, doncs ens veiem la setmana que ve, tu.
0: Salut i bolets.
3: Que nassos. Que vosaltres mateixos, digueu, ens veiem la setmana que ve, quan la setmana que ve no podeu venir.
1: No,
0: però podem deixar alguna cosa gravadeta.
3: No, no es pot gravar aquí.
0: No es pot gravar.
3: La ràdio és en directe, i si l'escoltes per FM, en temps real. I no 20 segons després.
4: Perquè estarà al seu prime.
3: Perquè estarà al seu prime.
0: Farem una trucada des de...
3: Has de trucar, sí, però això no es
0: compta. Això,
3: ja. Sí, poden trucar. Lívia, Marta, els fem trucar, que truquin, ja ho veurem.
6: Ja ho veurem.
1: Parlarem amb italians.
3: Nois, ens interessa parlar del Barça ara, eh? I d'aquest, com es diu, el Karim aquest, que sembla que l'hem de fitxar...
6: No
3: l'hem de... I d'aquest que hem de ventilar o no l'hem de ventilar? Com es diu aquest? Que
0: el Ferran.
3: El Ferran.
0: O Ferran, eh? Tu has vist això, Pere?
3: L'hem de ventilar o no?
0: O Ferran.
1: Sí, no ho sé.
3: O Ferran? Què? O Ferran?
0: Hi ha un meme viral que diuen, oh, Ferran.
2: Ferran. Oh, Ferran.
3: Ja el buscarem. Ja el buscarem. Doncs què? Carrasco, què hem de fer amb el Ferran? Ens l'hem de ventilar o no ens l'hem de ventilar? Laia, ens l'hem de ventilar o no ens l'hem de ventilar? Ara ens ho diuen, el temps afegit.
8: RAC 1. Ganes de pel·lícules icòniques? Icons by Movie prepara la tornada de vacances el 23 d'agost amb el 40è aniversari de Cuenta conmigo a Movie Aribau Cinema. I al setembre, 50è aniversari de Taxi Driver i 25è aniversari de Princesa por Sorpresa. Entrades i més informació a moviecinemes.com.
9: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
10: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes. Fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
9: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
10: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
9: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
11: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
12: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
13: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
14: Xarxa Hyundai de Barcelona.
15: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
16: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar.
17: Regina Rodríguez Sirvent.
18: Sempre hi ha una
17: professió.
18: Hi ha una pregunta,
19: no, és que jo no sento que la meva professió
17: porto sigui... Yankees a Barcelona, no diguis això.
19: Però sí, aviam, sóc escriptora perquè, no?
17: Ara, ara.
15: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
16: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
17: Aquell llit és igual.
3: És comodíssim, és no. millor que el de casa.
17: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
3: Sí, sí.
17: I la primera nit, hosti, aquest llit, això serà espectacular.
3: Calor.
17: I no dorms.
15: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
16: I a La Repesca els la donarem.
15: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.
20: Fàcil, intuïtiva i renovada.
15: Descarrega l'aplicació de RAC 1 i gaudeix de tots els continguts de RAC 1.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Torrons Vicenç, el Torró Torró t'ofereix aquesta secció.
3: Va, la secció més esperada. Avui una mica més tard del que és habitual. Per culpa dels nens de Banyoles...
4: Avui t'ho perdono, Pere.
3: Per què m'ho perdones?
4: No, perquè avui tenim temes, però com que són nens de Banyoles i són molt assenyats, bueno, avui et deixo allargar.
3: Qui t'ho fa? O sigui, m'està perdonant la vida el Martí Puig, el nostre home dels esports.
5: Bravo!
3: No sé si cada dia tenim una confusió, perquè no sé si presentar els tertulians o no, perquè ja hem dit qui eren, però bueno, es mereixen una presentació.
4: Sí, avui te'ls he ficat davant de tot. T'imagines que ve el Jaume Creixell una altra vegada?
3: Home, sí, és que avui hem tingut el Jaume Creixell avui.
6: Impressionant.
3: Ha estat un recital, eh? Ha estat un recital.
4: Va, qui tenim avui? Home. Tenim a Lluís Carrasco, que és publicista i tertulià.
6: Què tal? Home.
4: I també a la Laia Cervelló, que és periodista de The Athletic.
7: Què tal? Bona tarda. Oh.
3: La culpable. Aquest és culpable de moltes coses. Sí o no?
6: Si comencem
3: per la llista, però pensa que, amb tot el respecte, el dia del teu funeral diran era el de la pancarta.
6: Ja ho sé.
3: Sí o no? Tota la vida et perseguirà el de la pancarta. Sí o no?
6: Això ja ho tinc, el de l'ona de la pancarta.
3: L'ona, pancarta, ganes de volver a veros, o com es... Sí, era això, no?
6: Sí, sí.
3: Però ella... Ara potser m'equivoco, eh? L'article aquell teu... Sí.
7: Quin d'ells?
3: Vale, aquest que va venir a WhatsApp, no me'n recordo quin WhatsApp.
7: El sentiment catalanista vers sí. La selecció i el Mundial.
3: Correcte,
7: sí.
3: Va sortir del New York Times un article que havia publicat el... No sé si el... Explica-ho tu, perquè m'estic fotent la pitjor lío.
7: No, res, vam publicar un article explicant, doncs, per un públic més internacional que potser no està tan familiaritzat amb el concepte de Catalunya com a nació i de més, doncs, què sentia molta gent durant el Mundial quan veia la selecció espanyola guanyar i no se sentia identificat amb aquestes victòries. Ho vam explicar i ja està, però bueno, tots sabem que aquests temes són sensibles.
3: És la del New York Times, a partir d'ara, a part de Athletic, sí, sí.
7: Aviam, és el mateix, en realitat. O sigui, Athletic seria la secció esportiva del New York Times, per tant, una mica, és el mateix.
3: Molt bé. Doncs, que l'ha dit aquest tema, saltem a la pregunta del dia, no, ja? Que avui està molt focalitzada en un nom, que és el nom que ara està a totes les converses.
4: El nom de moda, diguem, eh?
3: El nom de moda, bueno, de moda per diferents motius, eh?
4: Exacte.
3: Per la gorra, pel gol, pel tot el que sigui. Dispara.
4: Va, avui hem preguntat a l'audiència d'Instagram què faríeu amb Ferran Torres. I hem donat quatre opcions. La primera...
5: Cito.
4: Renovar-lo.
3: Sí.
4: La segona, vendre'l, però no al Madrid.
3: Sí.
4: La tercera, el que digui Hansi Flick, el que digui ell va a missa. I la quarta, que és la promesa que va fer, que és ràpid tal com va prometre. Llavors, clar, jo no sé quina de les quatre seria la més adient per fer amb ell.
6: Home, el més assenyat sempre és el que digui Flick, Déu nostre senyor Flick. Això seria el més assenyat, però després cadascú ha de donar la seva opinió. I la meva opinió sobre Ferran Torres no varia pel fet que hagi fet un gol en 1806 d'aquesta final del Mundial. Jo tenia una opinió, tinc i seguiré tenint una opinió. És un jugador de grans números, però no és un talent desbordant. Per tant, si hi hagués una molt bona oferta per Ferran, jo crec que és una sortida molt plausible.
3: Clar, el problema és d'on ve aquesta oferta o no?
6: No, a mi m'és igual.
3: Tant fot. Si
6: fos producte de la Masia, evidentment seria una heresia. Però si és un noi de Fai, de Foios, de València, i vol anar al Madrid, a l'Atlético o al Stuttgart, és que, sí, francament, m'és igual.
3: Res a dir. Molt bé, i tu, Laia?
7: Jo, evidentment, el que digui Flick, perquè és qui ha demostrat que en sap...
3: Cosa, de veritat,
7: perquè ell ha demostrat que en sap, que sap perfectament el que vol, llavors el que ell digui per mi va a missa, però jo el renovaria. Perquè és un futbolista que a mi sí que m'agrada, no pel gol del Mundial, sinó perquè crec que quan està endollat és un futbolista que pot donar moltes coses a l'equip que Lewandowski en els últims anys doncs, ja no donava, com és pressió, per exemple. Mm. Però crec que és una persona que varia molt en el seu estat anímic, és a dir, si està bé, és un molt bon jugador i si està confiat també, però és cert que de seguida se l'emporta una mica la voràgina en aquest aspecte. Llavors, crec que amb el gol del Mundial estarà endollat per un temps. Per tant, jo voldria aprofitar aquesta embranzida a nivell anímic.
3: La inèrcia,
7: doncs, per aprofitar una mica més el Barça.
3: Però una cosa, per què està tan pendent de Carrajín d'ell, diguem-ne? Perquè ja ho va dir en el moment que va...
7: També va dir que no llegia la premsa.
3: Vale, no, mira, sí, aviam, grans mentides de la història de la humanitat. Pot ser que hi hagi algun futbolista que no estigui pendent del que diuen els mitjans d'ell?
6: No,
3: perquè sempre són conscients.
7: Jo crec que Chesney no ho llegeix, per exemple. Qui? És una... Chesney. Jo crec que és una persona no m'interessa, però no. La resta crec que sí que estan pendents.
3: Massa.
7: Tot i que diguin que no.
8: És un panxa content, Chesney. No sé si vau veure les imatges de...
5: del sí, reconeixement sí. mèdic, sabeu panxa content. Sabeu feliç, sabeu sí. feliç.
8: Bueno, yeah, I'm happy.
3: Senyor Sergi, benvingut. No, no fumi, que és l'estudi que vindrà l'Olali i m'entrarà un pollo.
8: Espero esta temporada...
3: Ah, parla català ara, Chesney.
5: Se sona Lewandowski una mica amb el to, sí.
8: M'agraden els teus ulls.
3: Els ulls aquí.
8: I espero jugar poquita.
3: Sí, no, clar, vostè, o sigui, és l'únic futbolista que no vol que l'alineïn, que prefereix que jugui el García i...
5: Fa vestidor.
8: M'agraden els teus ulls.
3: Però què passa amb els ulls? Què és aquesta història dels ulls? Bueno, ja... I tu sobre el tema aquest de les crítiques i tot això?
6: Jo crec que
3: això, aquí... perdona, que és una mica el que pensava Xavi Hernández.
6: Sí, però exacte, Xavi Hernández...
3: Xavi també... estava?
6: No, no, però era malaltís, perquè a més tota la família seguia tot el que es deia, el que
3: el
6: es publicava...
3: Xavi,
6: i
3: el... perdona que talli, eh? Sí. Ja callo i me'n vaig.
8: M'agraden els teus ulls?
6: Sí, perquè em fas una pregunta i després no em deixes respondre.
3: Perquè volia complementar-la. Volia complementar-la. Perquè el Xavi... havia arribat a enviar whatsapps a presentadors de ràdio en directe mentre es parlava d'ell,
6: No, i jo crec que això és un error perquè no et permet gaudir del moment històric que està vivint i visquent Ferran Torres. Ferran Torres està en el seu prime. Acaba de fer un gol que ja el, bueno, pues això, el posa en la primera pàgina de la història del futbol espanyol. Sí, sí. I, en canvi, el fet d'estar pendent de qui l'ha criticat, qui no l'ha criticat, fer gestos amb les mans, amb els dits, no li permet gaudir d'un moment que és únic. I crec que, en aquest sentit, és un error, s'equivoca del tot.
3: És que, a més a més, o sigui, és una expressió d'una vulnerabilitat de dir, mira, jo llegeixo les crítiques i m'afecten. Perquè si el primer que penses, quan surts a recollir el triomf aquest, allò de dir, visca, sóc feliç, els meus pares en recordar-se de la família, te'n recordes els haters. És com tota aquesta gent que està pendent dels tuits i del... Mm-hmm.
5: Però és que jo crec que ell utilitza això per tenir benzina. És a dir, és un futbolista...
3: Que li dona energia, vols dir.
5: Que ella ha demostrat moltes vegades que és molt sensible i tinc la sensació que a vegades recull una mica com l'odi que es genera o que ell creu que genera envers la seva persona, doncs per motivar-se a intentar anar a demostrar. Què passa? Que no sempre acaba sent del tot així. És a dir, jo entenc, per exemple, que estigui molest amb el Barça perquè és molt públic que el Barça està buscant un jugador, un nou, i que d'alguna manera això vol dir que no confien suficient en tu, i això entenc que ell estigui molest, i aquesta part l'entenc, però la temporada la comença ell sent titular, i Lewandowski a la banqueta, sí. I al final s'acaba girant per mèrits o de mèrits propis. Vull dir que jo no estic dient que sigui com el futbolista, senzillament estic dient que no va tenir una bona temporada i que fins a un cert punt les crítiques eren comprensibles i que no tothom se li va fotre d'esquenes a que ell pogués tenir una bona temporada al Barça. Al contrari, es va intentar fer tot perquè ell fos la seva temporada l'any passat, i no ho va ser. Que no passa res, tot un tema de les temporades, però ni, no va ser una conxorxa contra ell en cap cas.
3: Més clar, impossible. Bueno, hem sentit l'opinió llarga dels nostres tertulians, però volem sentir dels oients.
5: Doncs mira, a la pregunta de què faríeu amb Ferran Torres, he de dir que gairebé 1.700 vots dels oients han recollit. Sí, més que ahir. I el 50% dels vots van a la resposta.
3: 50 clavat.
5: Sí, sí, el que digui Hansi Flick.
3: No, no, com ells.
5: O sigui,
3: Flick és una religió,
5: Sí, sí.
3: O sigui, és acollonant.
4: Sí, és mossèn, aquest home.
5: Sí, sí, i la resta, més o menys, si fa no fa... mira, renovar-lo amb un 18%, que és ràpid, tal com va prometre, un 12%, l'opció menys votada, i vendre'l, però no al Madrid, amb un 20% dels vots.
6: Però fixa't, en el seu moment més estel·lar de la seva carrera, només un 18% dels nostres oients, majoria culers, sens dubte, voldrien la renovació del jugador. I això...
3: Bueno, i el que digui Flick...
6: No, però en aquest sentit és una mica injust i una miqueta recollint el que deia la Laia. Té molt mèrit el que fa Ferran Torres, perquè no és un jugador brillant, no és un jugador d'un talent desbordant. Tot el que aconsegueix és en base a la seva generositat, al seu esforç, a la seva solidaritat, a la seva capacitat de patir, d'equivocar-se i seguir, i seguir, i seguir. I això té molt mèrit. I al final de la temporada sempre mostra i demostra uns números excel·lents, tant a nivell d'assistències com de gols. Per tant, és el fruit de l'esforç pur. Torres no és un grandíssim jugador, però és un jugador que no dona una pilota per perduda, no? Ni una carrera estalviada.
4: Resolutiu, també. És un home resolutiu, al final,
6: sí, també. Sí, els seus números al final són bons, però són bons gràcies al enorme esforç que posa...
3: I que ha salvat més d'un partit, no només a la final d'Espanya, sinó que amb el Barça ha salvat molts partits.
6: No, moltíssims, els seus números són excel·lents.
3: I que surt, que quan surt saps que passarà alguna cosa. Moltes vegades saps que passarà alguna cosa.
6: Però per això valdria la pena... Mira, d'alguna manera és un anti De Jong. De Jong és tot talent i poc compromís. Torres és tot compromís i un talent limitat. Però aquest compromís li fa ser un bon jugador.
3: Saludem a De Jong, de part del president del club de fans de De Jong, com ha quedat clar en aquests moments, que és Lluís Carrasco. A veure, Una mica de Mercato, que inclourà aquesta persona que sí. està en parla, perquè ahir vam veure en La Porta a Terra a Barcelona, que per cert va haver unes empentes i uns rodolons allà i una cosa que va ser...
9: Un o em deixeu passar sí. o m'obro.
3: Sí, sí, o em deixeu passar o m'obro, però al final va aconseguir passar. Va començar a s'activar el mercat de fitxatges. Tenim Karim Adeyemi, o Adeyemi, perdó, que serà la primera arribada, però hi ha altres carpetes obertes.
10: Una altra que ve de fora. Bueno, no, no, tots són cognoms estranys.
3: No, no, no, no, sisplau, per aquest
10: costat. No n'hi ha ni un de
3: senyora català. Senyora Ríos, no anem per aquest costat.
5: Treu-li el micro.
3: Sí? No, exacte.
10: A Yagmanguin, com
3: no, s'ha prou d'aquest color. Val, però...
4: A veure, hem parlat de carpetes.
3: Sí, unim carpetes i ens les obrirà el Martí.
4: De moment sigui amb la de Ferran Torres, perquè vull donar un parell de dades abans de seguir endavant.
3: Val.
4: Clar, ell acaba contracte a l'estiu del 2027.
3: Sí.
4: Per tant, hi ha dues opcions sobre la taula. Una que seria renovar-lo i ampliar el contracte,
3: mm.
4: o l'altra que seria vendre'l aquest estiu a diversos equips, en aquest cas podria ser el PSG, que ja ha sonat, o al Real Madrid, també. De fet, ahir a la tarda, abans de llançar les preguntes, això és el que va dir el periodista del diari AS de Madrid, José Félix Díaz, a l'11.
11: Yo os digo, porque me consta que Ferran, entre jugar en el Paris Saint-Germain y jugar en el Real Madrid, prefiere jugar en el Real Madrid. Y hasta aquí puedo leer. Hombre. Y eso que os digo, lo sé con certeza y de primera mano.
4: Que són les paraules de Maroto, que és el senyor del diari AS.
3: Hi ha hagut un embolic amb els noms.
9: Joaquín.
4: Bueno, era el segon cognom que no l'he ficat aquí, però ja està.
3: Molt bé. El senyor Maroto, llavors, a partir d'aquí, i aquesta mena d'auguri, o aquesta mena de previsió, o el que sigui, és una, hi ha possibilitats que se'n vagi al Madrid, és una tàctica per negociar a l'alça la renovació amb el Barça, que bé podria ser que el seu representant, que no sé qui és, doncs estigui fotent córrer aquesta història. Què en penseu d'això?
5: És que en temps de Mercato, sí. tot, qualsevol opció, possiblement estigui passant. Vull dir que no sabria dir si és un tema que estan utilitzant per anar a l'alça. El que sí que és cert és que el Barça... o el ven aquest estiu, o corre el perill que li marxi gratis l'any que ve. Llavors, clar, si el renoven, haurien de pagar entre 7 i 8 milions al City, com a aquelles clàusules de variables que, doncs, que estaven al contracte quan el van fitxar. I una tercera opció, que seria que no renovés i fitxar-lo lliure. I llavors seria aquest 7-8 milions.
3: Estic espès, quina...
5: Deixar, llavors te'n refies sí. molt del jugador, però deixar que ell acabés contracte
4: l'any vinent.
3: Això serà l'estiu de l'any que ve.
5: I llavors el fitxes com a agent lliure.
3: Val.
5: Clar, llavors estalvies 7-8 quilos. Que també dic que, i això ho sé pel Barça, tampoc seria el gran problema aquests 7 o 8 milions, vull dir que el Barça s'ho podria permetre.
3: No ve d'això, i més
5: no
3: ara suposa que l'Operú està cobert.
6: No, i ara s'obre una possibilitat que no he donat, i és que com està en el seu prime, repeteixo...
3: T'agrada això, el prime,
6: sí,
3: eh?
6: És que està realment...
4: Prime o no prime?
3: Prime o no prime?
6: Ara seria una peça molt, molt, molt interessant per entrar en un intercanvi.
3: Ah?
6: Sí, el Barcelona ara necessita...
5: Ja ho van intentar.
6: Un nou. Per exemple, a Mateo Alemany, a mi em consta que a Ferran Torres li agrada molt com a jugador de futbol. Però molt és molt. Aleshores, per què no, ara que hi ha tot l'embolic amb el Julián Álvarez, etc., per què no col·locar-lo dins de l'operació?
5: Ho van intentar, però ell no va voler, pel que m'ha arribat a mi.
3: Ell
5: és el Ferran.
3: Ferran no vol anar a l'Atlètic de Madrid.
6: No.
5: L'última notícia que jo sé és que el Barça ho va com mig proposar i que va ser el jugador que va dir que no li feia gràcia.
3: I això abaratiria l'operació de l'altre.
6: No, abaratiria, perquè és que val molts diners.
3: Sí.
6: I el que menys li va agradar d'aquesta possibilitat, que deia la Laia, és que a l'Atlètic de Madrid la proposta que li feia econòmica per ell no li interessa.
3: Vaja.
4: Sí. Clar, però al final parlàveu... Aquí el que s'ha de fer és el que digui Flick. I Flick què creieu que farà? Renovar-lo?
3: Bueno, Flick i Deco, se suposa.
4: I Deco, en aquest cas, també.
3: Una cosa hi té pinta, amb això.
6: Dependrà dels...
4: Flick el vol, al Barça.
6: Sí, però dependrà... Ara estan obertes dues, tres possibilitats de nous, de jugadors de davanters centres perquè vinguin al Futbol Club Barcelona. Si algun d'aquests queda... És a dir, d'alguna manera, veu la llum, aleshores les possibilitats de que Ferran marxi s'amplien, sense dubte.
5: Flick, l'any passat, volia que ell fos el davanter centre. Mm-hmm. Estem parlant de fa un any. Ara no sé si ha canviat molt amb com ha estat la temporada passada. També és veritat que van haver-hi molts problemes físics i Ferran va ser un dels que va acusar més problemes físics l'any passat. Vull dir que tampoc es pot agafar com a temporada de referència perquè crec que tothom estava un pèl per baix de físicament de com estava fa dues temporades. Però sí que Flick hi creia l'any passat. No sé si en el seu cap ha canviat alguna cosa, però fa un any ell hi creia que seria el davanter del futur.
4: Després hi ha un altre tema aquí, que és la relació amb Luis Enrique de Ferran Torres, que és molt bona amb la selecció. Clar, l'opció de que vagi al PSG és factible o no és factible?
5: Sí. Això ja no ho sé, la veritat. És a dir, dependrà també una mica del que vulgui. És el seu ex-sogre, també. O sigui que...
3: Ep, un moment.
5: Sí, sí, va estar amb la filla de Luis Enrique fa uns anys, a l'època del Mundial. Sí, sí. Sí, sí, però sé que tenen molt bona relació i que Luis Enrique hi creu molt. I sí que és cert que seria un entrenador que li trauria, si se li pot treure molt suc, el que li trauria el màxim suc possible, perquè s'ha demostrat que Luis Enrique és un tros d'entrenador i que al Ferran li agrada molt.
3: I perdona, i anar al PSG no és anar a l'Atlètic de Madrid, és anar a intentar guanyar una Champions.
5: Sí, sí, no és anar al PSG de fa 5 anys. Sí. És anar a l'equip que ha guanyat les últimes dues Champions.
3: Sobre el paper és millor que anar al Madrid, sota el meu punt de vista.
5: Home, jo si anés del Barça, sabent la que et vindrà si vas al Madrid, que jo no sé si vol anar al Madrid, sincerament, però sabent la que li cauria. per anar-se'n del Barça al Madrid, sabent que tens a Luis Enrique allà i que tens a Mourinho a l'altra banqueta, jo no ho pensava. Si és que ell està dubtant en marxar o no marxar.
6: En tot cas, és un dels equips que té el projecte més consolidat, el PSG. El Barça també té un projecte consolidat, ho ha fet Flick, i l'Arsenal seria un altre, l'Arsenal d'Arteta, també estem parlant d'un projecte molt consolidat. El Madrid no. El Madrid en aquest moment és un invent, un nou invent de Florentino, que anem a veure com acaba. De moment van fitxant noms,
12: però
6: tot això s'ha d'orquestrar. I de moment, per orquestrar-ho, han fitxat el futbol del passat de José Mourinho.
3: No, és que això...
5: Han fitxat bons jugadors, t'he de dir.
6: Això sí.
5: A mi, Cucurella, Bernardo Silva...
6: Quantes vegades, Laia, el Madrid no ha fitxat bons jugadors que després no hi ha hagut manera de convertir-ho en un equip?
5: L'any passat, sense anar... Sí, però l'any passat la diferència és que tinc la sensació que van començar construint una casa, comprant primer el jacuzzi abans de les columnes que havien de formar l'estructura de la casa, i aquest any doncs, han començat a construir des de baix. Llavors, té millor pinta, les coses com són. També és cert que venen molt la moto de que ells han tret a Bernardo Silva i a Cucurella del Barça, i el Barça en cap cas els va fer oferta a cap dels dos jugadors, per tant, això no seria veritat. Ara, estan construint un equip millor que l'any passat? Per mi sí.
6: Jo per mi no.
3: Bueno, per això els portem i per això portem
13: un i l'entrenador, els dos us fan la mateixa por?
6: No, però jo per mi no, sobretot per l'entrenador. Xavi Alonso representava la modernitat del futbol i no li van deixar treballar. I han apostat una altra vegada pel passat del futbol, pel Mourinho, per la bronca, pel confrontament, per l'enfrontament al Madrid. I jo crec que no és això el que necessita el Real Madrid. Per tant, aquests grans jugadors es poden diluir i després tenen un altre pastel, que és el tema Vinícius Júnior.
5: No vol renovar.
6: I el que demana per renovar està totalment fora de mercat. Està demanant inclús primes de renovació, cosa impensable en el Real Madrid. Està demanant que el facin fora.
4: Home, de fet, el que tenim aquí és que Vinícius, això ha sortit avui al Mundo Deportivo, vol un augment de 20 milions d'euros en el seu nou contracte, que acaba l'any que ve, com Ferran Torres, també. I, a més a més, vol una prima de renovació, això, també, que és la que el Madrid no vol.
6: La prima de renovació que no s'ha donat mai al Real Madrid.
3: Doncs que s'aguanti.
6: Directament està fent una provocació, tota regla, Florentino. I qui s'enfronta a Florentino, sabem, el seu final és fora del club.
3: Per tancar aquest tema de l'amic...
4: L'amic Ferran, no?
3: L'amic Ferran, no és una cosa para esportiva. Tot el tema de la gorra, del Make Spain Great Again,
4: això mateix,
3: que té, diguéssim, el seu missatge polític, Spain, juga al Barça, i, a més, Trump. Que Trump ho ha entès perfectament perquè la Casa Blanca ha retuitejat un tuit que venia de la cadena Fox, que és la telefatxa d'allà, als Estats Units. Quina interpretació... És conscient d'on s'ha fotut fent això de la cosa que està de la gorra?
5: Jo crec... No tinc informació al respecte, però la meva percepció és que jo crec que ell no era 100% conscient del rerefons de la gorra, vull pensar. No t'ho sabria dir sense certa, perquè això només ho sap ell, però jo crec que ell no n'era suficient conscient. Ara, per mi, ha desaprofitat una oportunitat d'or de marcar-se un Iniesta, de saber-se el jugador que ha donat una mundial a una selecció, a tot un país, i d'alguna manera aprofitar aquest aparador per donar una imatge similar a la que va donar Iniesta en aquell moment. Per mi és encomiable el que ha fet, i crec que ja, la seva carrera ja ningú li podrà treure això, però s'ha equivocat, que puc entendre-ho, que s'ho ha passat malament i que ha sigut un any molt dur i es volia alliberar, però crec que entre diverses actituds que ha tingut i de més, per molt que siguin comprensibles, jo crec que hagués actuat d'una altra manera.
3: Lluís?
6: Ficada de pota gegantina mentre Iniesta ensenyava una samarreta amb el nom d'un amic difunt. Aquest treu la gorra de Trump. Jo, com la deia, penso que ell no n'era conscient, però aleshores jo el faig culpable de no ser-ne conscient. Si acabes de fer el gol del Mundial, si tens 7-8 milions d'espanyols mirant-te per televisió, si és el focus de totes les càmeres i de totes les atencions,
3: sí, sí, és que és
6: has, de,
3: moment,
6: ser, has de ser conscient del que vesteixes, del que portes i del que porta la gorra.
3: Mm. Bueno, potser, clar, és que a més amb els futbolistes que estan tan protegits per segons quines coses, tan controlats per altres coses, i tanta vigilància, i tanta història, i no vaig als mitjans, i no sé què... Bueno, potser ha sigut un error de navegació, però sí que, no és, sí que podem concloure, al marge del que cadascú pensi, que no és una gorra molt inclusiva. Diguéssim, l'Espanya de totes les
13: situacions...
3: I més la paraula Espanya, amb un jugador al Barça al cap, no és la cosa que més il·lusió fa, normalment.
13: El problema d'això és que havies desvinculat a la selecció espanyola d'algunes coses de les que havien estat vinculades en el passat.
3: Efectivament.
13: I era la selecció espanyola de la Minya Mal i de Nico Williams, dues persones racialitzades, també de jugadors com Borja Iglesias, que són diferents i que, doncs, d'alguna manera donen suport a un altre tipus d'imatge de futbolista. I llavors és l'única cosa amb la que tinc la sensació que l'extrema dreta s'hi ha agafat, com per dir, això també és nostre. És la meva sensació i és el que a mi em sap més greu. I és el que, pel que jo vull pensar, que no sabia ben bé el que estava portant al cap.
3: Segurament. Va, un altre nom propi. Adeyemi.
4: Aquest senyor.
3: Ho he dit bé?
4: Sí, exacte. Vale. Karim Adeyemi.
3: És que m'ha fet amb una cara que he pensat, ara m'he equivocat.
4: No, i tant. Sí, sí, l'home de la tofa, eh?
3: Com?
4: Com el cabell que porta.
3: Ah, sí, és veritat. Sí, porta una mena de cosa que enriten del coercí. Ai, del coercí, del cucurella. És veritat o no?
13: Sí, no, no, té uns cabells espectaculars.
3: Doncs vinga.
4: Doncs mira, aquest senyor...
3: És el comentari capilar. Avancem al senyor Karim aquest.
4: Està mirant si el Barça havia fet oficial el fitxatge o no, perquè demà s'ha de presentar encara no és oficial.
3: I per què? Què passa aquí? És que això...
4: Aquest home demà es presenta al Camp Nou. I llavors s'ha de fer el comunicat, encara. Mm-hmm. Llavors, les xifres ronden això, els 22 milions d'euros i 7 en variables. Llavors, clar, només el que tenim del senyor Adeyemi és això.
3: Bueno, tot el que sabem fins aquí del fitxatge d'Adeyemi...
12: Sí, Pere, la veritat és que és un fitxatge aquest de... Adeyemi?
3: No, Adeyemi no.
12: Feia temps que anàvem darrere.
3: No tant al darrere.
12: Que la mame!
3: No, que es diu Adeyemi. Adeyemi. No,
12: això. Sí. El loro, tens un loro. Mira, et seré sincer, no tinc ni punyetera idea de qui és el Calamame, però a mi el Deco em va fer firmar uns papers i ja està.
3: Però bé, no sabia res de qui estava fitxant i havent pagat 22 milions d'euros pel seu fitxatge?
12: Sí, home, per què em prens? Que no està tan mal!
3: Sí.
12: Jo volia el Cucurella i em va durar el que més s'hi semblava, el Calamame.
3: Però si juguen en... No, va, no, sisplau. Juguen en posicions diferents.
12: I què? Tu has vist el cabell? Mm. Si sembla un pelotxo, ningú no té la diferència. Bueno. Esparça!
3: Va, però d'aquest color.
12: Esparça!
3: Gràcies, president, eh?
14: El... Veniu al Gamper!
3: Sí, venim al Gamper, sí, el dia 19 d'agost.
12: Jugarem amb el xotxo francès!
3: No, ja se sap en qui juguem, al Gamper, no? Ja diuen
12: que el xotxo!
3: No, no inventis coses. A veure, què pot aportar el Barça d'Adeyemi?
6: Em sembla magnífic.
3: Ah, home, mira tu. Ah, I barato.
6: No, no, sí. Em sembla un fitxatge magnífic.
3: Coita.
6: Primera cosa a tenir en compte, el representant de Karim Adeyemi és Jorge Mendes. I, per tant,
3: Gestifute.
6: L'empresa que treballa habitualment i amb molta facilitat amb el president Laporta.
3: Cert.
6: A mi em sembla un jugador descomunal, un jugador controvertit, té un caràcter difícil, no s'integra fàcilment en els grups. És un tio problemàtic, però, en canvi, el talent que té és descomunal. Una persona com Hansi Flick, si aconsegueix centrar-lo, equilibrar-lo i que posi tant talent al servei de l'equip, pot ser el fitxatge de la temporada, no del Barça, sinó de la Lliga Espanyola.
13: Home, i això al Flick li encanta, eh? Que una mica fa aquesta funció d'hermano mayor a vegades, que tant li agrada. Ha aconseguit redreçar molts jugadors. Veurem què és el que ha passat. Jo no el tinc tan vist, he de dir. A Adeyemi no l'havia vist jugar gaire.
6: I l'ha dirigit ja. Que Flick ja ha treballat.
13: Sí, sí, sí, correcte. Vull dir que si ell també l'ha volgut, és perquè sap el que ha de fer amb ell. Per tant, és una... Crec que com Gordon és un jugador que amb què Deco i Flick estaven d'acord amb què el volien. Jo tinc ganes de veure Gordon, de dir. Més que Adeyemi.
3: Sí?
13: Sí.
6: Jo tinc la sensació que de Gordon ja més o menys som conscients del que pot aportar i, en canvi, tinc la sensació de que Karim Adeyemi ni molt menys hem vist el que pot aportar.
4: Perquè, clar, al final, Gordon l'hem vist al Mundial, Adeyemi no.
6: No, i el vam veure contra nosaltres l'any passat amb el Newcastle, sí. I en el Mundial la veritat és que ha tingut un paper bastant protagonisme, i bueno, sí, és un bon jugador, eh? El preu a mi em sorprèn una miqueta, però qualsevol cosa que provingui de la Premier té un preu inflat.
3: Però és massa, eh?
6: Sí, per mi és un pèl alt, però insisteixo, si et fixes en un jugador Premier, saps que pagaràs un 25% més que si està en qualsevol altra lliga.
13: És un jugador que diuen que el Newcastle fa anys al vestidor se l'escoltava dient visca el Barça, visca Catalunya. Jo només per això, ja.
3: Carai. Qui ho diu, això?
13: Això va dir un excompany seu, que el seu somni era fitxar pel Barça, i com que amb el seu fisioterapeuta, que era català, parlaven en català i que a vegades deia visca el Barça, visca Catalunya. Per tant, escolta, què més vols?
10: Uau.
3: Bueno, ara ja de volta la gent està trempant a base de bé, aquest senyor. Doncs va, una última qüestió relacionada amb el Barça. Què passa amb Laporta?
4: No, Laporta.
3: No,
4: mena.
3: No.
4: El Joan Laporta, no,
3: el francès, no el català, el francès.
4: El central.
3: Bueno, no és francès, és català, és espanyol.
4: Clar, aquest nom ha sortit sobre la taula els últims dies. Creieu que arribarà al Barça o primer hauria de sortir algú perquè ell arribés?
6: Jo aquí tinc un sentiment una miqueta enfrontat. És veritat que durant el Mundial hem vist que fa una combinació, és a dir, la combinació de centrals amb Pau Cubarsí és espectacular. És una miqueta com si tornés el millor Íñigo Martínez, que ens va donar grans tardes de glòria. I tinc la sensació que amb Emèric Laporte és una miqueta el mateix. Veig que s'entenen, combinen perfectament, saben perfectament el rol en el centre de la defensa, s'entenen. Fantàstic. Però, per una altra banda, a mi em sap greu tallar la progressió d'un altre jugador que, en l'eix de la defensa, també m'encantava, que era Gerard Martín. El que havia aconseguit Flick en només una temporada amb Gerard Martín em sembla espectacular. I l'arribada a Laporte, lògicament, d'alguna manera, frenaria aquesta progressió del jugador català.
13: De fet, Flick, em sembla que ell va dir, deixeu-vos de centrals, m'està suficient amb el Gerard, busquem un davanter centre. Però sí que és cert que jo he vist el Mundial i com s'entén amb Cubarsí, em sap greu pel Gerard, perquè és un jugador que m'agrada moltíssim, però jo al Barça sí que el vull a la Porta.
6: I sobretot perquè és una oportunitat de mercat en què la seva clàusula li permet arribar per uns 15 milions d'euros, que tampoc
3: doncs
6: és una
3: barata. Estàvem fent bullint l'olla tot l'estiu, particularment amb aquest paja de l'Atlètic de Madrid.

0: Mica en mica, va arribant gent aquí a la tribuna que és...
1: Pero vamos a ver, ni que estuviéramos hablando de un campo de fútbol del Mundial. Es el de Olot. ¿Lo puedes contar entre vacas y gente cuánto hay?
0: Home,
1: alineaciones...
0: Olot, també, eh?
2: Deixa'l contestar, home.
0: Bueno, va presentar bon aspecte aquest municipal d'Olot i mica en mica va entrant gent, es respira un ambient força festiu, a veure, partida pretemporada i és un clàssic ja de l'estiu aquest Olot-Girona.
2: Ara, expliquem-ho tot.
0: Ja fa 4 anys que es juga.
2: A veure, és que hem dit Pau Bombardós, pensava que era un fitxatge pel Barça, però no. És el nostre reporter que hem enviat d'excursió.
0: Ja m'agradaria.
2: A Olot. A veure, l'ambient ha quedat clar. Les alineaciones, que José María està aquí amb les alineaciones.
0: Vinga,
2: vols bueno, clar, és el Girona, que està amb la seva pretemporada i clar, la pretemporada, malauradament, a segona divisió. Aquest és el gran desastre.
0: Sí, no? Sí, sí. És el segon partit que juga el Girona ja aquesta pretemporada. Mm-hmm. Hi ha força canvi respecte a l'onze inicial del primer partit. De fet, la primera baixa destacada la tenim a la porteria, no hi és Gazzaniga. Mm-hmm. Gazzaniga per unes molèsties al maluc, segons ens diuen, i jugarà Krapitsov, que és el segon porter del Girona. I llavors, doncs, també jugaran Arnau, Fran Beltrán, Abel Ruiz, Ivan Martín, Àlex Moreno, que aquests, diguem-ne, que són de les primeres espases de l'equip, Misehoy, llavors Minsu, Ethan, nova incorporació, Antal i Júnior, un jugador del filial. Aquest seria l'11 que presenta el Girona aquí a Olot, amb força novetats, com deia, respecte a l'últim partit contra l'Alcatsià, i que es preveu, això sí, que a la mitja part hi hagi carrusel de canvis i entri, doncs, pràcticament tota la banqueta. Rarament hi haurà algun jugador que es quedi sense jugar avui.
2: Molt bé, alguna cosa més des d'Olot?
3: Sí, el tema d'Estuani, com el tenim a Girona?
0: El tema d'Estuani el tenim doncs que de moment no hi és, perquè no té, se li va acabar el contracte final de temporada, i Estuani, doncs, que no ha renovat de moment amb el club, s'està negociant, però encara no hi ha acord entre club i jugador, i per tant Estuani no s'està entrenant, ni s'està entrenant, ni està en dinàmica de grup, ni molt menys, perquè no té contracte amb l'equip.
1: No cuenta con el Quique Álvarez?
0: La idea és que sí, però club i jugador han d'arribar a un acord.
1: Estaremos esta noche en casa del chaval.
2: No, però en casa del chaval, no, José María. Que ja no es fa això, José María, que estem parlant de coses que passaven 30 anys enrere. Molt bé, doncs escolta, si ningú té cap canvi...
1: Ai, que està on està la notícia. Bombardó, no. Que bloquea el telèfon del restaurante,
2: sí,
1: para que no lo puedan entrevistar el resto de emissores.
2: Tranquil, no l'entrevistarà ningú més, perquè...
0: Faré per tu.
2: El Bombardó, de moment, es queda al camp municipal d'Olot.
4: L'Olot, que l'Olot només juga amb jugadors catalans.
3: Sí, sí, sí.
5: Ara t'escolta.
1: Com que sale l'Olot?
5: Com ha de ser.
0: Vols que et digui l'alineació a l'Olot, també?
1: Vamos con ella.
0: Vinga, Saucedo a la porteria, Ayala, Atenas, Martí Soler, Walid, Martí Roig, Cesc, Escoda, Borra, Xaloc i Pol Álvarez.
1: Què no pots dir de Pol Álvarez?
0: Pol Álvarez, un jugador...
2: Jo tinc un amic que es diu Pol Álvarez, és Sant Quirze Vallès.
4: Deu ser ell,
2: sí.
4: Segur.
2: No, ell no, perquè aquest és tinent d'alcalde, vull dir que no coneixes el Pol.
4: Sí, que vas conèixer.
2: Va venir l'any passat, va ser el Cruïlla. Bueno, doncs ja està, podem tancar aquest capítol.
1: Ojo, porque tenemos en juego partidos de la segunda ronda de la previa de la Champions League.
2: No.
1: A las 9, Ignatia Celje. A las 7 y media, Leski Sofía Universitaria de Cracovia. Y ahora mismo en juego el Omonia Cracovia contra el Almaty. Que ya, si queréis, repasamos alineaciones.
2: No, sisplau, no. Tanca el micro, no repasamos alineaciones. Ja, prou d'aquest color. Gràcies, Bombardó, que vagi molt bé.
3: Escolta'm una cosa, Pere.
2: Un moment, Caldés, que li vols dir alguna cosa amb ell.
3: Sí, perquè l'hem presentat com a fitxatge del Barça, però si fitxi pel Barça seria la bomba, aquest
2: senyor. Sí, efectivament. No, de moment és... Home, és una broma, això.
6: Però darrerament hi ha fitxatges sorpreses, com per exemple aquest que es diu Bissubu.
2: Que jugues a futbol.
6: Que no el coneixíem. Igual Bombardó és la...
2: Bombardó, has jugat mai a futbol?
0: Sí, he jugat a futbol, però pel bé del futbol ja no hi jugo.
2: Vaja, en quina posició?
0: Porter. Ja pots comptar.
6: Pues mira,
2: els fotien un darrere... No, ara...
5: Que tenim overbooking allà.
2: Sí,
6: jo crec que Bombardó seria més fiable.
2: Es mantinc que Bombardó sigui futur fitxatge del Barça. Et tenim per aquí rondant, en un principi, com que el partit no comença fins a les 8, crec que ja no tornem a connectar amb tu, però si et fa il·lusió connectar, ens ho dius, i alguna cosa farem. Però en un principi tenim altres temes per comentar, d'acord?
0: Molt bé.
2: Si voleu que posem un parell d'anuncis així, ja ventilem una mica de publicitat, i en tornar de la publicitat, us deixo triar... Sí, parlem.
3: Podem
2: dels tomàquets del Gavi.
3: De o del Barça femení.
2: Del Barça femení.
4: La promesa està feta, Martí, si no te les veuràs amb mi.
2: Ha...
4: Quedem al lavabo.
2: O d'en Guardiola. No voleu parlar d'en Guardiola?
7: No, Guardiola, sí.
2: Guardiola, també. Guardiola, Itàlia, sí, sí. Ho decidirem durant la publicitat.
6: Jo tenia il·lusió de sentir a l'Aitana del versió estiu, francament.
2: Ah, bueno,
8: jo estic encantada sempre que ven.

0: Ja ho saps.
1: Aitana, bona tarda.
0: Bon matí, no, bona tarda, i bona tarda perquè ha vingut ell.
1: Ah, quin rotllo porteu vosaltres dos?
0: Ah, no, sóc amigos.
2: Sóc superfan.
1: De l'Aitana?
2: No, de l'Aitana del Versió.
1: Bueno, aleshores, caram, aquí alguna, se'ns escapa alguna cosa.
0: Estic posant
2: vermella. No, sí, i de la Aitana també, que hem treballat junts.
1: Que ha estat molt bé, de son, fent comentaris molt bons.
3: Bon bany de mà, s'ha donat durant el Mundial l'Aitana, eh? Està sí. a tot arreu.
0: Sí, sí, sí. Ara, mira, veus? Ara parlen bé de mi i vols anar a publicitat, oi, Pere?
1: No, sí, no, a veure.
0: Sempre passa el mateix.
1: Fem una cosa, fem publicitat... La mansió, que tenim una mansió...
3: Sí, sí, ho sabem.
0: I a les 8?
1: No, no hi ha
0: mansió.
1: Dirà
0: que parla de...
3: No, no, no hi ha.
1: No hi ha mansió, de veritat. O sigui, tia, quina merda...
3: És igual, dic que sí, tu tira. Que,
1: quina merda ajudes, aquesta?
3: Perquè jo et dic, sí, sí, endavant.
1: Doncs farem un bloc de publicitat i el tornem a publicitat. Parlem una mica del Guardiola, que ara sembla que el volen a Itàlia. Sí. A veure si que hi ha de tota aquesta història. I del Barça femení, que hi ha fitxatges, eh?
0: Ja, ja.
1: Doncs ja està, bueno. I n'hi ha una que ha marxat, però... Per això n'han de fitxar, perquè n'hi ha que va fotre el camp.
0: Et penses que no ho sé?
1: Qui?
0: Jo.
1: No, qui va marxar?
0: Qui? Bueno, qui t'escolta?
1: Posi'n el fitxatge, va, tira.
4: Versió estiu, amb Pere Mas.
5: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
6: Desplazamientos, comercio, distribución, logística, transporte, se pueden mejorar con datos. Compartirlos nos cuesta, a veces con razón, pero por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio, en DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
7: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
8: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
11: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
12: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
13: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
14: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
13: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
14: Truca al 900-903-743.
15: Verisure.
16: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
1: Va, tu, que són 3:15 del vespre. De què rius, ja? Què passa?
3: No, que estàvem aquí sí, com al sofà de casa.
1: Estàvem... Bueno, hem de mantenir l'atenció, que queda només un quartet d'hora de programa i encara ens queden temes molt interessants per abordar, com per exemple Guardiola. Què passa amb Guardiola? No havia de descansar, que estava cansat d'aquest rotllo aquest?
17: Aquest home havia de descansar, però què ha passat aquests últims dies?
1: A veure.
17: Doncs que té una oferta, que es va avançar ahir per Sky Sports, per dirigir la selecció italiana.
1: Italiana?
17: I a més, avui el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha confirmat que existeixen converses.
18: Si hem començat a parlar.
19: Per començar a parlar, primer de tot hem de parlar d'aspectes financers i pressupostaris on a curt i mitjà termini dir que cal estrenyer-se el cinturó és quedar-se curt. Però hi ha excepcions, excepcions que es poden referir, per exemple, al nom que tant s'ha repetit aquests dies. No hi ha garantia que es concreti, però continuo creient que es va fer el correcte, que era important obrir un diàleg i mantenir-lo viu. No es tracta pas d'una falta de respecte envers els altres actors involucrats en absolut.
18: Mancanza di rispetto riguardo nei confronti di altri soggetti.
1: Mira la musiqueta aquesta. Escolta'm una cosa, potser hi ha un problema de la pasta, val? Però el problema per fitxar Guardiola no és que et costi molt car o molt barat, el problema és que Guardiola et digui que sí, i que no ens vingui aquest senyor, el Giovanni Malagò, a dir-nos que ara el problema seran els calés o no seran els calés. En tot cas, està clar que els rumors són potents, i no són només rumors, sinó que estan fonamentats en aquest comentari d'aquest senyor de la Federació. Pep.
20: Buonasera, Ciabello.
1: Què?
20: Tot aquestes són rumores. No cal fer-ne, com se dice, trompo de cas.
1: Però, bueno, per ser que tots són rumors, trobo que està com havent practicat l'italià, que té algunes...
20: Porco Dio, tu creu que vull anar a un equip que ni tan sols va classificar pel Mundial?
1: Per això volen, perquè és que s'arribin, sí.
20: Bé, sí, amb el Barça ja vaig perdre els cabells, imagina't com acabaria. Em venen ganes de desgarrapar-me el crani.
1: Sí, però no li paren de sortir paraules en italià.
20: Perquè sóc un lletre ferit.
1: Ja.
20: M'encanta la poesia italiana, mira. Fanculo,
1: no,
20: stronzo di cogloni.
1: No, no, sí, sí, ja està, no cal, no cal.
20: Això vol dir...
1: No, deixem-ho aquí.
20: Agarra-me el calipo de l'homo.
1: Bueno, Pep, ja has vist que el senyor italià aquest, en Giovanni Malagò, no té, diu que no té pasta. A veure, ho veieu per semblant
20: sí,
1: a això?
20: Sí, que són italians.
1: Sí, sí, tu que ets conegut del Guardiola... Mira com riu. Amb alguna paella has fet amb ella, eh?
2: Ens coneixem, simplement.
1: Mira. Ara estava estupendo.
2: A veure, primer, que parli italià no és estrany, vaig jugar dues o tres temporades a Itàlia i per tant parla perfectament l'italià.
1: No, justament, quan va sortir el Barça amb totes les acusacions aquelles, allà van haver les acusacions.
2: Efectivament. I després, a nivell de seleccions, jo crec que ho rebrà més d'una oferta, no només d'Itàlia, sinó no m'estranyaria que tingués ofertes d'Anglaterra, de França i de Brasil, que són tres seleccions que clarament podrien haver rendit més. Anglaterra va fer un bon Mundial, però va caure de forma, jo diria que vergonyosa, per el que va plantejar, no per caure amb Argentina, que això pots caure, sinó per com van plantejar el partit després d'avançar-se. Gol de Gordon, per cert.
1: I...
3: Jo ho veig bastant... O sigui, és a dir, no tinc informació, no sé si és una cosa que realment passarà o no passarà, però per mi li encaixaria moltíssim, perquè és un projecte...
1: Itàlia, particularment.
3: Sí, perquè...
2: I una selecció en general. Junger Klopp també agafa l'Alemanya.
1: És veritat?
3: Sí.
2: I Junger Klopp, bueno, i ell sempre s'ha mostrat una autèntica admiració. Seria quasi poètic que en el moment que Junger Klopp se'n vagi a Alemanya i agafi després bueno, també
1: una selecció. I no sé si deia que el Zidane a París, a França.
3: Sí, bueno, això ja no tinc ni idea, però sí que és veritat que agafar Itàlia seria un projecte nou que començaria de zero, amb tot en contra ara mateix, perquè Itàlia està fatal, i que és aquell tipus de reptes que jo crec que el Pep li posen i que jo crec sí que el veig a poder agafar una selecció com Itàlia, és a dir, no sé si ho farà o no ho farà, o si prefereix a Anglaterra, però jo després d'estar 10 anys vivint a Manchester, a mi em proposen anar-me a Itàlia i no m'ho hagués pensat massa, la veritat.
0: Està clar que a Itàlia i a més pasta.
1: Mare Déu senyor.
2: Pues han saltat l'aitana. Perquè el que tenen les federacions nacionals són molts diners, molt més que alguns dels clubs.
1: Però...
2: Per tant, el fet, si és un tema de diners, no una selecció nacional, la veritat és que és un gran destí.
1: Però acabem de sentir aquest tall de veu tan raro d'aquest senyor, el Giovanni Malagò, fent-se l'estupendo amb la pasta. Quan justament, efectivament,
2: les federacions estan forrades.
17: Clar, però escolta'm una cosa, Tuchel ha renovat amb Anglaterra fins al 2028. Clar, veieu factible ara que es trengui aquest contracte i vingui Guardiola?
2: En el món del futbol ho veig tot factible. Vull dir, tot és possible.
17: Això seria pel partit de la semifinal, entenem, contra Argentina, que va caure de manera estrepitosa els últims 10 minuts.
3: Xavi Hernández va renovar un dimarts i pràcticament el van fotre fora el diumenge. Vull dir que tot pot passar,
1: I el factor Pep de voler descansar?
3: Però és que tampoc et porta molt desgast físic i mental portant la selecció. És a dir,
1: és un tema de parar. És un tema... Necessito parar i pares.
3: Sí,
1: I
3: però...
1: I aparentment vol això.
3: Sí,
1: tal com és el Pep, no anirà a Itàlia, no anirà allà, no, vinc el dimarts aquí mirant... Si ja. Fotrà, començarà a analitzar-ho tot, clar. Pensarà molt... Clar, no tindrà la dinàmica d'entrenaments d'un club.
2: Però, Pere, la vida d'un seleccionador nacional és pràcticament de parar. La vida que portarà Pep Guardiola sense ser seleccionador nacional seria molt semblant de la que té un seleccionador nacional. Seguirà viatjant, seguirà mirant futbol, seguirà mirant jugadors, seguirà mirant models, i per tant la vida d'un seleccionador és una miqueta aquesta també.
1: No se'n parli més, doncs ja està, Pep Guardiola, i endavant Pep Guardiola, i palante Pep Guardiola, i...
0: Sempre Guardiola.
1: Sí, molt bé.
0: Fan de Guardiola.
1: Molt bé, perfecte. I el Barça femení?
0: I el Barça femení, això justament t'anava a preguntar, això m'has llegit el pensament.
1: No t'ho havia promès.
0: Sí, però...
1: Va, el Barça femení.
0: Mai es compleixen les promeses aquí.
1: Què passa al Barça femení, estimat...
17: Doncs...
0: Martí.
17: Ara mateix.
1: Sí.
17: Doncs que hem tingut avui un fitxatge, que és la de la holandesa René Van Asten, que és una jove promesa de 19 anys, que a més arriba procedent de l'Ajax. I ve a substituir a la baixa de Mapi León com a central. I primer per les pròximes 4 temporades, això dit avui.
4: Quan vaig saber que el Barça estava interessat en mi, el meu cor es va accelerar d'immediat. Estava molt contenta i molt emocionada. De fet, quan vaig parlar amb el club, amb la seva gent, vaig sentir que aquest havia de ser el meu següent pas. Des del primer moment es van mostrar molt propers, estaven també molt convençuts i contents, i ràpid vaig notar una connexió. Això em va fer decantar per aquesta opció per sobre d'altres opcions que tenia.
21: That was me the choice, I decided.
17: Has vist quin català que porta, aquesta senyora?
1: Per què?
17: És espectacular, eh?
1: Vaja, és humor de Cervera, eh? Diguem-ne que és...
17: Exacte.
1: A veure, aquest és l'últim fitxatge del Barça femení.
0: Doncs hola, però no em sembla bé.
1: Per què? Quin problema hi ha?
0: A veure...
1: Què? Per què no t'agrada?
0: Saps què passa? Que a mi em va saber molt de greu que marxés l'Alexia, val?
1: No, això no és veritat.
0: El que passa...
1: No et va saber
0: el
1: greu.
0: El que passa
1: no
0: és que jo... Ja ho puc fer tot sola, m'entens? O sigui,
1: no.
0: Jo sóc com la Barbie, ja puc estar tot arreu.
1: No.
0: Em sembla que no cal que anem fitxant a totes les que passen, saps? No és necessari.
1: Bueno,
0: saps? Fins aquí. Jo estic aquí i ja n'hi ha prou.
1: Vale, perfecte. A veure, aquest fitxatge, té algú alguna cosa a dir sobre aquest fitxatge del Barça femení, estimats?
2: La veritat és que ja no la coneixia.
3: Sí, no, és una central molt jove que crec que a mitja Europa se l'estava disputant. El Barça aquest estiu jo crec que s'ha enfocat molt en fitxar jugadores especialment joves, menys la propera que vindrà, que crec que és una brasilenya de 26 anys, la Caroline, no sé com es pronuncia, que és brasilenya, i vindria per una mica reforçar el buit que Salma Parayuelo ha deixat, però sí que diuen d'ella que és una central, la René, que promet molt i que d'alguna manera també ve a reforçar el buit que deixa la Mapi, perquè aquest estiu hem viscut un estiu de molts comiats.
1: Qui ha marxat? A part de l'Alexia?
3: Mapi, Alexia, que totes dues han anat al Manchester City.
1: La Salma...
3: Ai, a Manchester City, a London City, perdó.
17: Amb la Jana Fernández.
3: Amb la Jana, que ja havia marxat fa un parell de temps... No, un estiu.
1: És molt gran, la Jana?
3: El què?
1: Que és molt grande, la Jana.
3: Que és molt grande.
1: És una grande.
3: Ah, sí, sí.
1: No, és que la vaig entrevistar una vegada i m'ha semblat molt intel·ligent.
3: És genial, és genial.
1: Molt interessant.
3: Sí, sí, va marxar fa un any, justament, sí, sí. I qui més ha marxat? La Salma. I ara ja no sé si m'estic deixant algú, jo diria que no, eren quatre, sí, quatre baixes n'hi ha hagut.
0: Ja m'estic quedant sola, per això,
1: no, vull
0: dir, ja ho faig tot, jo sóc com la Barbie, estic a tot arreu.
1: No, però...
0: Ara també al puesto dels Frankfurts, vols un per un euro?
1: No, vull un Frankfurt.
3: Un euro, tant de bo.
1: Sí, però sí que hi ha hagut aquest tema de fons, que hi ha hagut aquesta mica de desbandada al Barça femení, que és una de les trames que no ha agradat gaire.
3: Home, i el problema és que ha sigut una desbandada de jugadores que haguessis pogut treure quartos per ella, que han marxat gratis perquè s'ha acabat una mica... A marxa de quan s'han acabat els seus contractes. Llavors, per aquesta part, home, pensar que amb Alexia, que per una part s'ho mereix i ha de fer una mica el canvi que va fer Messi, que és decidir ella quan marxava, però sí que és el que no deixa diners al club.
1: S'havia guanyat el dret a fer-ho, això sí que està clar. Això sí, les crítiques,
3: això sí. Però Mapi també passa el mateix, Salma també marxa sense deixar diners al club, i jo crec que també ha sigut un fitxatge pels quals haguessin tret bastants calés, llavors bueno, s'han anat acumulant. Aquí el que passa és que tens un club que ho està fent les coses molt bé, com és el Barça, o que els últims anys ho ha fet molt bé, amb una lliga en la qual ha de conviure amb altres equips que encara no són... O sigui, sí que tenen l'etiqueta professionals, però a la pràctica, doncs, bueno, hi ha alguns dubtes. Llavors, hi ha jugadores que s'han cansat de guanyar tot i saber que guanyaran tot cada any, menys la Champions. Llavors, volien competir cada cap de setmana i per això hi ha moltes que han decidit marxar i, evidentment, per altres motius, que no és tot que tinguin un motiu uniforme.
2: No sé exactament a què us referiu quan dieu que s'han guanyat el dret a fer-ho. A fer què? A marxar per diners? Tothom.
1: Ets el sector Rajón, eh?
2: No, perquè tothom té dret a marxar per diners, però hem marxat per diners, diguem-ho clar. I hem anat per diners a un club on la presidenta, la senyora Can, li té jurada al Futbol Club Barcelona i vol destruir l'hegemonia del Futbol Club Barcelona. se'n van a un club que no juga a la Champions. Per tant, no serà per competir al més alt nivell. No. Vull dir, per tot plegat, bueno, segur que s'ha guanyat el dret, tothom té dret a fer amb la seva vida el que sigui i el que vulgui, però també nosaltres tenim dret a opinar i també a opinar de forma crítica, si s'escau.
3: Jo no crec que hagi marxat exclusivament per diners l'Alèxia amb el Barça.
2: Per competir al màxim nivell?
3: No, això ja no, però per competir cada cap de setmana i tenir alguna cosa diferent de la teva carrera del que has tingut els últims 14 anys, sí que m'ho puc arribar a creure.
1: Xim, pum.
5: RAC 1. Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Quadis Ponés, Quadis
6: Ponés. Però què estàs fent amb el teu balcó? Les plantes rostides, els mobles cremant-se al sol i tu a dins a casa tan fresquet.
22: Aquest estiu no abandonis el teu espai exterior. A Servei Estació ho tens tot per rescatar-lo. Sistemes de rec, jardineria, testos, adobs, gespa artificial, tendals, parasols, mobiliari exterior, barbacoes...
6: Servei Estació. Si el teu balcó pateix, és perquè vols.
22: Obrim de dilluns a diumenge.
23: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
24: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
23: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
24: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
25: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
26: Xarxa Hyundai de Barcelona.
5: RAC 1.
27: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
28: Estadella, una cosa, en sèrio em vindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
27: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
28: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
27: Hi ha gent i el Pere Mas.
29: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
28: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
29: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
5: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara fàcil, intuïtiva i renovada.
30: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
5: Escolta'ns al cotxe.
30: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
5: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
30: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
1: Va, que s'acaba la tertúlia, nois. Sort que s'acaba la tertúlia, perquè avui la Laia Cervelló i el Lluís Carrasco, que comparteixen inicials...
31: ¡Nos vamos a Olot!
1: Sí, no anem a Olot. Olot ja anirà més tard. Que vingui la Montse Martí. Martí, com estàs? Què, avui focs i últimes hores i enfrontaments, no? Una mica?
32: Actualitzarem una mica la informació sobre l'incendi de Cervelló, encara molta gent confinada.
1: El millor informatiu que podrem sentir avui a les 8, amb diferència, i a qualsevol hora del dia. Ens acomiadem. Fins demà. Tornarem a les 4. Adéu-siau, gràcies a tots.
2: Adéu,
32: adéu.
33: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
32: Són les 8, bon vespre.
5: No ho sé, amb Montse Martí.
32: Benvinguts al No ho sé, l'incendi de Cervelló. El Baix Llobregat continua actiu, però els bombers confien a poder-lo estabilitzar a les pròximes hores. Hi ha 280 veïns de dues urbanitzacions de la població confinats encara aquesta hora a casa. El foc ha començat a cremar a les 2 del migdia amb molta intensitat. No hi ha ferits, segons han confirmat els bombers, fa una estona, i de moment les flames han cremat una zona limitada de 16 hectàrees. Hi ha 170 efectius dels bombers treballant. I de seguida parlem també amb agents rurals, perquè demà el perill d'incendi augmenta. Brussel·les diu que correspon als tribunals espanyols aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. La comissió confirma que ja ha rebut la denúncia de Puigdemont contra Espanya per no aplicar l'amnistia. És dimecres 22 de juliol del 2026. Avui la paraula del dia podria ser...
7: amnistia.
32: Amnistia ve del grec amnestia, que vol dir oblit. L'amnistia no pretén demostrar la innocència de ningú, sinó decidir que determinats fets deixen de perseguir-se. És un instrument tan antic com la democràcia i genera debat des del primer dia. Per uns és una eina de reconciliació, per altres una manera d'esborrar responsabilitat. En el fons és la manera que té una societat de decidir què està disposada a deixar enrere. Comencem.

0: Els bombers continuen treballant a aquesta hora en un incendi a Cervelló, al Baix Llobregat. El foc ha començat cap a les 2 del migdia i per ara continua actiu. La proximitat del foc i el fum en algunes zones habitades ha obligat a confinar prop de 300 persones que viuen a les urbanitzacions de Camp Paulet i les Rovires. De fet, les flames han arribat a afectar 3 vehicles i 2 parcel·les d'aquesta zona, en una de les quals hi havia una caseta de fusta. Ho explicava el cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Miquel Villa.
1: El que és la zona del CAP, que s'ha impactat contra l'urbanització, està continguda a l'entrada, diguem, d'aquesta urbanització. Hem desplegat molts recursos a la zona, tant terrestres com aeris, per tal de limitar aquesta afectació, que ha estat molt limitada.
0: De moment encara hi treballen 47 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris, i segons l'última actualització dels agents rurals, les flames haurien cremat almenys 16 hectàrees. Villa admet que estan a prop d'estabilitzar-lo, però que per ara volen ser prudents.
1: Més o menys estan treballant flanc esquerre. Inicialment era el més, el que diem, flanc motor, el més important, no? Aquest, amb mitjans aeris, hem treballat molt bé i hem parat aquesta progressió. Igualment, això fins que les línies d'aigua que estan treballant ara, estan desplegant durant en tot el perímetre, fins que això no encerclem, diguem-ne, l'incendi, pues, no el podem donar per estabilitzat, que seria la següent fase.
0: Tot plegat a les portes d'un dijous, demà, en què el risc d'incendi pot tornar a ser extrem. El govern ha fet una altra crida a la prudència a la població davant aquest nou repunt de la temperatura que hi haurà. Avisen que la combinació de calor i baixa humitat, ara ho parlarem amb en Martí Oliveres, tornaran a fer un còctel molt perillós. En aquest context, els agents rurals tornaran a ampliar també la restricció als espais naturals. A aquesta hora tenim al telèfon Jaume Castelló, que és coordinador regional d'especialitats de l'àrea de Barcelona, dels agents rurals. Jaume, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Demà, quins parcs naturals estarien tancats?
2: Demà, a part de tots els que estan tancats fins al moment, a partir de les 0 hores també tancarem el Parc Natural de Montserrat, que no afectarà l'accés al monestir, però sí a l'entorn del parc, i la Serra de Montsant.
0: Hi ha alguna zona més crítica pel que fa demà al risc d'incendi?
2: Tot Catalunya està amb alt risc d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya són les dues zones més crítiques.
0: Demà què se'ls demana als ciutadans? Què haurien de fer si fins ara estan complint amb les restriccions?
2: El cos d'agents rurals fa una crida a la ciutadania a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar risc d'ignicions al medi natural. Demanem col·laboració i responsabilitat amb el seu dia a dia, amb les seves activitats que facin en el medi natural. Fins ara estem molt contents i molt satisfets de la col·laboració que està duent a terme la ciutadania.
0: Demà, en principi, ha de ser el dia més complicat pel que fa al risc d'incendi de tota aquesta setmana, d'altes temperatures. No sé si de cara al cap de setmana la cosa es podria relaxar.
2: Demà hi ha un augment de la temperatura i una baixada de l'humitat i farà que sigui un dia molt, molt complicat. Els següents dies la temperatura disminueix, però l'entrada de vent farà que el risc d'incendi es mantingui a molt elevat.
0: Aquest estiu està sent més amb un perill més alt d'incendi que d'altres? És a dir, ha arrencat amb un perill més alt?
2: Veníem de dos anys amb un risc d'incendi menor i aquest any, degut a altes temperatures, baixa humitat, ha fet que des del primer moment hagi sigut una temporada complicada.
0: Jaume Castelló, coordinador regional d'especialitats de l'àrea de Barcelona dels agents rurals, gràcies i bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Per cert, també que els Mossos i els agents rurals han detingut, avui ho hem sabut, una persona que hauria provocat 3 incendis forestals al Prat de Llobregat. És un home de 37 anys, veí de la zona. Aquest piròman reincident ja havia provocat altres focs al paratge de les Palmeres i estava pendent de judici. Els últims incendis havien posat en perill alguns habitatges perquè l'arrestat feia servir material sintètic molt inflamable per escampar les flames. Martí Oliveres, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: El perill d'incendi, ara ho dèiem, encara ha de pujar més demà.
3: Sí, a compte de cara cara de demà, aquestes properes hores, perquè serà un dijous complicat. Factors com la baixa humitat, aquesta calor extrema al centre del dia, més de 40 graus es preveuen de cara a demà a punts del Segrià, de la Ribera d'Ebre, fins i tot al Priorat, la Conca de Tremp, i moltes zones a prop d'aquests 40 graus, tot el que és l'interior de Catalunya, entre 35 i 37, 38, i arran de mar sí que la temperatura serà una mica més frenada, però igualment es mantindrà aquesta calor intensa com mantenim durant tot el mes de juliol. Per tant, molta calor, poca humitat, i sí que és veritat que de moment el vent doncs no bufa amb massa força, però a la tarda tenim aquestes marinades, una mica de vent que sempre doncs pot complicar la situació en cas que es declarés un incendi com hem tingut avui a Cervelló.
0: I Martí, estem a punt de batre també un altre rècord pel que fa a les temperatures, no?
3: Sí, per calor nocturna, per aquesta continuïtat en la calor nocturna que no refresca de nit, ho notem, no només a punts de la costa on era més o menys habitual els últims estius, sinó que a l'interior també, i això pot portar a la ciutat de Barcelona a encadenar un mes seguit amb nits tòrrides, és a dir, sense baixar en cap moment de la nit dels 25 graus. Déu-n'hi-do per poder descansar amb aquestes temperatures tan altes, i si ens fixem en temperatures altes, la mitjana de les temperatures màximes d'aquest juliol, del que portem fins ara, no té precedents a l'Observatori de l'Ebre en gairebé 150 anys de dades, des del 1880, un 2026, que en aquest sentit doncs el juliol va camí de batre rècords també de màximes. Veurem si es compleix aquesta previsió d'una altra nit tòrrida, però està clar que la temperatura continuarà movent-se per sobre del que tocaria, i com explicaven els agents rurals, sí que veiem una lleugera refrescada de cara al cap de setmana, que ningú es pensi que és una gran refrescada, és una normalització de les temperatures, però bé, ja ho podem celebrar venint de tan amunt.
0: Molt bé, gràcies Martí.
3: Fins ara.
0: I a Guadalajara, bones perspectives també pel que fa a l'incendi de la Mierla, perquè si les coses van com fins ara, esperen tenir-lo estabilitzat demà. Un incendi que ja ha cremat més de 32.000 hectàrees i que se situa entre els més devastadors de les últimes dècades. La situació general de l'incendi millora per primera vegada des que es va iniciar ara fa una setmana. Els equips d'extinció han passat d'estar a la defensiva a atacar el foc amb certes garanties de controlar-lo aviat. Tot i això, sobre el terreny encara es lluita pam a pam contra les flames, i en molts petits municipis encara viuen amb por que el foc revifi. El municipi de Condemios, de Arriba, a Guadalajara, hi ha el Roger Perciba.
4: Sí, perquè a Condemios, confinats des de fa dies, viuen amb angoixa l'abans del foc al cim del Mojón Cimero, que ara aixeca una gran columna de fum a pocs quilòmetres del nucli urbà, amb els mitjans aeris que no paren de descarregar. El tinent d'alcalde de Condemios, Julio Salamanca, no ho veu molt clar.
5: Con mucha preocupación todavía, esto no ha terminado. Es lo que te estaba diciendo, ese bicho tiene vida propia. No sabemos cómo puede actuar. Depende mucho del viento y de las condiciones climáticas. Hoy va a hacer mucho calor, eso nos perjudica. Tú lo estás viendo, la columna de humo que hay ahí.
4: A Campisábalos, l'alcalde Javier Palacio, que per cert ha viscut a Catalunya, també és molt prudent.
6: Encara podria arribar el foc aquí. En el moment que torni el vent, podria arribar al poble.
4: I Aldea Nueva de Atienza, que han perdut part del paratge del Parc Natural de Serra Nord, no neguen el canvi climàtic, però assenyalen la falta de gestió dels espais.
7: No hay medios ni se han puesto sistemas para tenerlo ordenado y gestionado. No ha habido gestión durante 40 años.
4: També hi ha motius per l'optimisme. Els veïns de 5 poblacions desallotjades han pogut tornar avui a casa.
0: I Pedro Sánchez ha visitat avui la zona de l'incendi i ha insistit, com ja va fer la setmana passada a l'incendi d'Almeria, en la seva proposta de pacte d'estat per l'emergència climàtica. Sánchez reitera que cal deixar de banda els posicionaments polítics perquè no es tracta, diu, d'ideologia, sinó de certeses i dades.
8: Tenemos que concienciar a la ciudadanía. Tenemos no que banalizar sobre los efectos de la emergencia climática, sino tomárnosla muy en serio. Y eso no es política, no es ideología, es ciencia, son datos.
0: Sánchez ha recordat que des de principi d'any ja s'han declarat 22 grans incendis a l'estat espanyol i han cremat 100.000 hectàrees, 4 vegades més que durant el mateix període de l'any passat. Les 8:11, ho hem sabut fa pocs minuts, a la Canonja, al Tarragonès, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per intentar matar la seva dona a ganivetades. La víctima està ingressada a l'UCI, a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Està ferida molt greu, però en principi no estem per la seva vida. Tarragona, Esteve Giral.
9: Sí, els equips d'emergències han traslladat a la víctima a l'hospital. Han estat molt greu, tot i que no estem, sembla, per la seva vida. El seu marit l'ha atacat quan estaven a casa als vols de les 10 del matí amb un ganivet i li ha clavat diverses ganivetades. L'home, de 44 anys, ha estat detingut pels vigilants municipals de la Canonja, que l'han reduït i retingut a la mateixa casa a l'espera de l'arribada dels Mossos d'Esquadra. Els crits de la víctima haurien alertat els veïns. L'agressor està ara a la comissaria dels Mossos a Tarragona a l'espera de passar ja demà a mans del jutge. Segons ha avançat el caso, l'home té 14 antecedents policials, tot i que es desconeix a hores d'ara si ja havia estat denunciat per maltractaments en l'àmbit de la parella.
0: Gràcies, Esteve. Un intern de la presó de Quatre Camins ha fugit avui aprofitant una sortida programada a Barcelona. L'home complia una pena de 10 anys per haver matat i esquarterat el seu company de pis que li rellogava una habitació. Marc Poyato.
10: Fonts judicials han confirmat a RAC1 que William Morrow es va escapar dilluns. Era la primera sortida que se li concedia. Va aprofitar que el cotxe on viatjava es va aturar en un semàfor vermell per obrir la porta i sortir corrents. Això va ser al carrer Marina. Abans, el pres havia estat passejant pel Born i prenent un cafè amb la seva parella i una terapeuta del centre. Al novembre del 2022, l'home va matar el company de pis i en va llançar les restes a diversos contenidors. Ara disposava d'un règim obert que li permetia fer aquesta mena de sortides controlades. Els Mossos l'estan buscant i, si l'acaben detenint, se li afegiran 2 anys a la pena de presó.
0: I a Tortosa, el jutge ha deixat en llibertat provisional el monitor de 23 anys detingut ahir per una presumpta agressió sexual a 2 menors en un casal esportiu. A partir d'ara, l'home té prohibit comunicar-se amb els infants i tampoc podrà acostar-se a les instal·lacions del Wind Tortosa durant els propers 3 mesos. I els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han desarticulat una organització criminal que traficava amb armes. Principalment treballava a Catalunya, però també havia venut en altres punts de l'estat i fins i tot a França. Els agents van intervenir-los 2 arsenals que incluïen bona mig centenar de pistoles i fusells, 1 miler de bales i fins i tot un llançacoets. Tot plegat enmig d'un repunt a Catalunya de la violència relacionada amb el crim organitzat. Joel Penya.
11: La policia va obrir la investigació després de requisar un seguit d'armes que el grup havia venut a la banda juvenil als Trinitarios. Després de més de mig any d'investigació, el 7 de juliol, els agents van escorcollar 10 domicilis de 9 municipis d'arreu del país i van trobar els arsenals. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal que ha instruït el cas ha explicat què fa important aquest cop policial que ha acabat amb 9 detinguts.
12: No és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
11: El líder de l'organització ho coordinava tot des de la presó de Quatre Camins, on compleix condemna des del 2009 per homicidi. Des d'allà acabava de donar instruccions a alguns membres de la seva família que estan entre els detinguts per acabar de gestionar la compravenda d'armes.
0: A punt de tocar 9:15 del vespre, la Comissió Europea adverteix als tribunals espanyols que han d'aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. Brussel·les ho ha dit després de confirmar que han rebut l'escrit de denúncia de Gonzalo Boyet, advocat de Puigdemont, que demana a la Comissió que obri un procediment d'infracció contra Espanya per no aplicar la llei d'amnistia, tot plegat després que ahir, ho recordeu, el Tribunal de Comptes tornés a endarrerir l'aplicació de la llei malgrat la sentència favorable de la justícia europea. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
13: La Comissió Europea ha confirmat aquesta tarda que ja té l'escrit de denúncia de Gonzalo Boye damunt la taula i recorda als tribunals espanyols que és a ells a qui els correspon aplicar les sentències europees. Brussel·les no té competències per obligar un estat a aplicar una llei del seu país. Ara a la Comissió Europea li correspon tramitar-la i fer-ne una avaluació abans de decidir si continua amb el cas o decideix arxivar-ho. També hi ha l'opció que no responguin. De moment la Comissió no es mulla i no dona cap pista de què farà. Tot plegat després que el mateix Boye demanés obrir un procediment d'infracció contra Espanya per la no aplicació de l'amnistia, una via que no és fàcil. La majoria de procediments s'obren per no adaptar directives europees al marc legal espanyol i aquí la defensa de Puigdemont, Comín i Lluís Puig al·lega una violació de 2 articles dels tractats de la Unió Europea. De fet, un procediment d'aquest cas només es va obrir fa 4 anys a Polònia per un incompliment més profund i un xoc del sistema judicial polonès amb l'europeu. Precisament Carles Puigdemont hi feia referència aquest matí en un tuit a xarxes, ha demanat a Brussel·les que el que va exigir Varsovia ara ho faci a Madrid, en un escrit en què carrega durament contra els arguments del Tribunal de Comptes.
0: Qui ja ha quedat amnistiat són els síndics electorals de l'1 d'octubre, són els experts a qui el govern va encarregar que supervisessin les garanties del referèndum. Entre aquests hi havia Tània Verge, que després va ser consellera de Feminismes, o l'actual diputat de Junts al Congrés, Josep Pagès. I mentrestant, avui al Parlament, Salvador Illa ha tornat a reclamar que els tribunals vagin per feina i apliquin l'amnistia d'una vegada per totes. I no només això, sinó que el president també ha assegurat que està obert a parlar sobre l'encaix de Catalunya dins l'estat espanyol. Illa ho ha dit en resposta a Esquerra.
14: Podem parlar de quin encaix ha de tenir Catalunya amb la resta d'Espanya. I aquí hi ha diferents posicions. Vostè representa una formació independentista i ja sap que no estic d'acord amb la independència, jo sóc federalista. Però n'hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots. Clar que sí. Dins del marc de convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
0: Ha passat a la sessió de control, l'última del curs polític, on el president també ha admès que no hi ha prou inversions de l'estat a Catalunya. Això després que l'any passat aquí només s'executessin un 8,6% de les inversions a les comunitats autònomes. El president ho ha reconegut a l'última sessió del control del curs polític. De fet, Junts li ha demanat que aprofiti l'estiu per passar comptes amb Pedro Sánchez. Des del Parlament, Laia Colomer.
15: Sí, les xifres que es van conèixer fa uns dies d'inversions de l'Estat a Catalunya han centrat bona part d'aquesta última sessió de control abans de vacances. Junts les ha qualificat d'asfixiants i humiliants i Mònica Sales li ha reclamat que aprofiti les vacances per parlar-ne amb el president espanyol. Illa li ha retret que només es queixin.
16: És una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera. Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu.
14: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport aquest instrument, Consorci d'Inversions.
15: Recordem que segons les dades del Ministeri d'Hisenda, en els últims anys Catalunya ha rebut encara no una desena part de les inversions, tot i representar gairebé un 20% del PIB espanyol.
0: També al Parlament, Salvador Illa ha respost als comuns que és totalment compatible que hi hagi policies a la prefectura de la Via Laietana i que alhora sigui un espai de memòria democràtica. El president ho ha dit a Jèssica Albiach, que li ha reclamat que la policia espanyola se'n vagi a una altra banda.
17: President, li demanem que ature aquest despropòsit. Li demanem que parle amb Marlaska, que parle amb el president Sánchez. La policia nacional ha de ser traslladada a un altre espai.
14: Totalment d'acord en que Via Laietana ha de ser un espai de memòria democràtica. Ara també li dic, l'actual policia nacional que ocupa aquestes dependències és una policia democràtica. I crec que és compatible que puguin exercir les seves funcions en recuperar un espai de memòria democràtica.
0: Fa uns dies el govern espanyol va declarar l'edifici de la Via Laietana com a lloc de memòria democràtica per haver estat el centre de la repressió franquista. I el Parlament encara ha tancat avui l'escàndol de la Degaia amb unes conclusions aigualides. El PSC i els socis d'investidura han aprovat bona part de les propostes per la mínima, per dotar de més recursos econòmics i també humans la nova Degaia. Però s'han endut un bon reguitzell de crítiques de la resta de l'oposició que els han acusat de tapar-se les vergonyes. Eudald Puig.
18: Sí, la majoria de propostes s'han aprovat pels pèls. Reconeixen, això sí, que el sistema està tensionat per l'arribada de molts menors no acompanyats. Les conclusions que s'han aprovat, però, són insuficients per a l'oposició. Enato Domingo, de Junts, Lorena Roldán, del PP i Pilar Castillejo, de la CUP, creuen que la comissió no ha servit per res.
19: El PSC i Esquerra, amb l'ajuda dels comuns, tenien lligat el relat des de l'inici d'aquest procés d'investigació. Aquesta comissió d'investigació s'ha utilitzat per amagar les vergonyes.
20: No hemos sacado el agua clara porque no ha servido para lo que debería haber servido, que es precisamente para saber la verdad de lo que estaba pasando.
21: La comissió no ha servit per canviar res. Són unes conclusions infectes i unes recomanacions en un conjunt d'obvietats consensuades.
18: La comissió es va crear per investigar l'escàndol dels pagaments indeguts a joves extutelats, però també pel cas de violació d'una menor que estava sota protecció de la Degaia.
22: No ho sé, amb Montse Martí.
23: Ràdio en directe.
22: Actualitzada al minut.
23: Alertes d'última hora.
22: RAC més 1.
23: Notícies.
22: Podcast. Contingut exclusiu.
23: Escolta.
22: Navega.
23: Descarrega.
22: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
23: Fàcil, còmode.
22: Intuïtiva.
23: I renovada.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
24: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia.
1: Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
2: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
3: El mantenim estable aquí, quiet, va.
2: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
5: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
2: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
24: Primer peu, segona i castell carregat!
2: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. No ho sé, amb Montse Martí.
0: Les 8:22, el govern espanyol espera que la nova llei que prohibeix fumar a les terrasses, platges o espectacles a l'aire lliure entri en vigor abans d'acabar l'any. El Ministeri de Sanitat deixa clar que perseguirà qualsevol infracció. En una entrevista aquest matí al Monarracú, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, recorda que són els inspectors de cada comunitat autònoma els que tenen la potestat de sancionar.
25: Hay inspectores de sanidad en todas las comunidades que tienen que velar por el cumplimiento de la normativa general de sanidad, no la del tabaco, sino general de sanidad, y son los que pueden dar cumplimiento. Pero de la misma manera que ahora, tampoco nadie se plantea quién está comprobando que no se fume, pues por ejemplo, en un puesto de trabajo o que no se fume en un bar o en un restaurante, ¿no?
0: Padilla també ha tret ferro a les crítiques del sector de la restauració. Recorda que quan es va prohibir fumar a dins dels bars i restaurants, també van posar el crit al cel.
25: Siguen en una dinàmica, creo que totalmente, podríamos decir, anticientífica. No hay ninguna evidencia que demuestre que este tipo de medidas en ningún lugar haya disminuido la actividad económica y el negocio en el ámbito de la hostelería.
0: El secretari d'Estat de Defensa diu que la normativa estatal s'havia quedat antiquada, sobretot arran de l'aparició de productes com les cigarretes electròniques. I canvis també a l'hora de donar sang. El Banc de Sang i Teixits relaxa les restriccions pels donants que hagin viatjat a països amb malària. També aixeca una de les limitacions històriques per donar sang, haver viscut més d'un any al Regne Unit durant la crisi de les vaques boges. Això permetrà recuperar 1.350 donants potencials que fins ara ho tenien prohibit. Víctor Massé.
26: El veto s'aixeca perquè fa més de 20 anys que no es detecten casos nous d'aquesta malaltia. El director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grífols, ha explicat a RAC1 que ja no suposa cap risc.
27: Es veu que l'evolució del coneixement científic, la vigilància epidemiològica i l'absència de nous casos en els últims 20-25 anys doncs, ha fet que els organismes reguladors europeus i britànics hagin aixecat aquesta prohibició perquè consideren que no hi ha cap tipus de risc.
26: Pel que fa a la malària, Grífols explica que la tecnologia per detectar-la a la sang ha avançat moltíssim. Fins ara, visitar un país on hi ha la malaltia impedia donar sang o plasma durant 3 anys. Ara, l'espera serà de només 4 mesos. Tot i això, el Banc de Sang i Teixits demana a la ciutadania que vagi a donar sang just abans de marxar de vacances. El motiu és que encara hi ha molts països que obliguen els viatgers a esperar un temps per tornar a fer una donació.
0: Abans d'anar-se'n de vacances, Alberto Núñez Feijóo dona per fet que el govern espanyol està acabat. El cap de l'oposició creu que a Pedro Sánchez se l'han menjat els casos de corrupció, per això assegura que l'única sortida que li queda és la convocatòria electoral, que arribarà tard o d'hora. Madrid, Adrià de las Heras.
28: El cap de l'oposició ha fet balanç del curs polític i s'ha centrat principalment en la corrupció. Feijóo creu que Sánchez està implicat a totes les trames que esquitxen el PSOE.
29: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Sánchez es el nexo político corruptor.
28: I ha definit aquest moment com el final d'etapa de Sánchez.
29: Evidentemente esto no da más de sí. No tiene autoridad moral para hacer cumplir la ley, se las ha saltado. No tiene autoridad moral para recaudar y gestionar el dinero público, ha robado, solo tiene una salida, convocar eleccions.
28: Per això, el balanç de Feijó ha tingut un to preelectoral. Ell es veu com a futur president espanyol i promet que farà neta les institucions.
29: Lo malo es que llegaron, lo bueno es que ya se van y que el cambio está más cerca. Por eso no será un relevo, será una limpieza a fondo.
28: Li han preguntat si tot això ho farà de la mà de Vox i s'ha limitat a respondre que la seva prioritat és el canvi polític a l'Estat.
0: I mentrestant, encara a Madrid, el govern espanyol tirarà endavant un nou decret per prorrogar 2 anys els preus dels lloguers. El paquet també inclou més control als lloguers de temporada i un augment de l'IVA dels pisos turístics. Tot això anirà al Consell de Ministres de la setmana que ve, però el Congrés haurà de validar-lo, Adrià, a partir de setembre.
28: PSOE i Sumar han pactat una pròrroga dels contractes de lloguer. Se'n podran beneficiar els inquilins amb un contracte d'habitatge habitual que acabi entre el 21 de març del 2026 i el 30 de juny del 2028. Si ho demanen, podran allargar-lo fins a 2 anys més mantenint les mateixes condicions, és a dir, sense tocar el preu. Segons fonts de Sumar, se'n beneficiaran 4 milions de persones. El decret també regularà els lloguers de temporada i per habitacions, que són dues fórmules que s'utilitzen per esquivar els límits de preus. El text arribarà dimarts vinent al Consell de Ministres, però després el Congrés l'haurà d'aprovar. Això ja serà de cara al setembre. L'abril passat ja va caure un decret similar amb els vots en contra de Junts, PP i Vox. El futur del nou decret dependrà de què votin els de Carles Puigdemont i el PNB.
0: També és notícia d'aquesta tarda un esfondrament a les obres de soterrament de Montcada i Reixac ha obligat a tallar els trens de la R2 i R11 fins a Sant Andreu. El terreny ha cedit en un dels pous de l'obra i s'han passat una grua de grans dimensions, tot i que no ha causat cap ferit.
15: Des de DIF asseguren que estan comprovant l'estabilitat del sòl per saber exactament què ha passat. Tot i que l'incident ha deixat imatges espectaculars per la grua engolida pel forat, el subdirector de construcció és de DIF Alta Velocitat, Arturo Pastor, demana calma i assegura que la situació no és preocupant.
4: És una situació de normalitat, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños, si no se hubiera actuado de otra forma. Esto es un poco el mensaje para los vecinos.
15: De moment, la incidència continua complicant la mobilitat i Renfe desvia els passatgers afectats cap a altres línies com l'R4 per poder enllaçar els trajectes a peu. Mentrestant, els bombers i la Guàrdia Urbana mantenen acordonat aquest punt del límit entre Montcada i el barri barceloní de Nou Barris.
0: I encara sobre la mobilitat a Barcelona, les obres per construir un túnel a la Ronda de Dalt, a l'altura de l'Avinguda Vallcarca, obliguen a tallar un tram de la via. Concretament, entre la sortida 5 i 6, uns talls que es faran de nit, de dilluns a divendres, i s'allargaran fins al 6 d'agost. Josep Ferrer.
6: Els treballs consisteixen a instal·lar amb una grua de grans dimensions fins a 56 prelloses que cobriran parcialment el futur túnel de 350 metres entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut d'Ensenyament Secundari Vall d'Hebron. A més, entre el 3 i el 24 d'agost es tallarà un carril per sentit de circulació en el mateix tram per posar tots els serveis i també es mantindran els talls nocturns entre les sortides 5 i 6. Un cop s'acabin les obres, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, s'ha compromès a continuar cobrint la Ronda de Dalt.
7: Objectivament, tota l'hora no es pot fer i jo crec que és raonable entendre que en aquests moments el que hem de cobrir és una zona que té molt ús, que té usos hospitalaris, que tindrà encara més quan es posi consultes externes i l'Agència de Salut Pública i que, per tant, la propera fase serà direcció Besòs.
6: Les obres del túnel que s'està construint ara acabaran del tot a finals del 2027 i suposaran una inversió d'uns 20 milions d'euros.
0: Gràcies, Josep. I una protesta que també afectarà la mobilitat. Els pagesos de les comarques de Ponent han anunciat que tallaran la C14 i la C12 alternament durant tots els caps de setmana d'estiu. Serà per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per animals a les seves collites. Apunten que la situació és més greu que mai i demanen que es faci alguna cosa per reduir-ne la població. També demanaran que es replantegi la normativa de les zones d'especial protecció per aus, que no els permeten netejar els marges dels camps i, per tant, incrementa el risc d'incendi. Des de Lleida ara, Rubén Carbonell.
8: Les mobilitzacions, asseguren, s'allargaran fins a aconseguir mesures concretes i indemnitzacions econòmiques per part de l'administració contra els danys provocats per la fauna cinegètica, la gestió de l'estepa i els perills d'incendis. La primera protesta es portarà a terme aquest divendres a la tarda a la carretera C14 a Tàrrega. Dos dies després es repetirà el tall en aquest mateix punt, mentre que la setmana següent la convocatòria es traslladarà a la C12 a Maials. En parla Mar Ariza, membre del Gremi de la Pagesia Catalana.
9: Que el tema de la fauna cinegètica i la cepa són problemes de país. El que ens està comportant són accidents de trànsit, sobretot amb jabalís i amb cabirols, problemes als cultius, sobretot amb el tema del conill, i molts problemes amb incendis, amb el tema de les cepes. Degut a aquests problemes s'estan abandonant les finques i estem tenint molts més problemes a nivell de país.
8: Així mateix, el sector lamenta que, malgrat anys de reivindicacions, no s'hagin aplicat solucions efectives.
0: Tocats 2:15 del vespre, avui ha mort als 53 anys Joan Roca, el baixista.

músic va formar part del grup Balear gairebé des del principi de la formació, el 1997, i va participar també en tots els discos com a Rússia, Alegria, Lamparetes o Vostès aquí. El 2013, Antoni Afont va anunciar que es retirava dels escenaris, però hi van tornar el 2021 amb diversos concerts. De fet, aquest dissabte hi havia organitzat un concert al Movo Fest a Mallorca. De moment, ni el grup ni els organitzadors s'han pronunciat sobre si mantindran o no l'espectacle.

0: Les 8:32, moment per repassar ara l'actualitat esportiva. Nil Piera, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: El Girona està disputant en aquests moments el seu segon amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. Tenim seguint-lo en directe des de l'Olot el Pau Bombardó. Bon vespre.
2: Bon vespre, ara mateix minut 30 de partit. El Girona que guanya per 0-1 al Huerta, al marcador Minso. El minut 9 de partit, un Girona que ha presentat força canvis a l'11 inicial respecte al primer amistós de la pretemporada contra l'Alcatxià, que va acabar amb empat a 0. Un d'aquests canvis principals a la porteria, forçat el de Gazzaniga, que és baixa la convocatòria per unes molèsties al maluc. Això sí, un 11 que canviarà molt a la mitja part quan es preveu que es doni entrada a la gran majoria dels jugadors que ara ocupen la banqueta gironina.
0: Gràcies, Pau. I més coses en ciclisme, perquè el belga Jasper Philipsen ha guanyat la 17a etapa del Tour de França a l'esprint.
1: Sí, el ciclista de l'equip Alpecin s'ha imposat els darrers metres a Mauro Schmidt i Olaf Koy per sumar el seu primer triomf a la present edició del Tour. La d'avui era una jornada plana de 174 quilòmetres, però amb perfil trencacames amb fins a 3 ports de quarta categoria i una tercera. A la general, però, no hi ha hagut canvis i Tadej Pogacar continua com a mallot groc amb 4 minuts i 32 segons de marge sobre Remco Evenepoel.
0: Tot plegat el dia que el Barça de bàsquet ha fet oficial el seu nou entrenador per les properes dues temporades.
1: Es tracta d'Alexander Sekulic. El tècnic eslové de 48 anys arriba procedent del Dubai Basket i signa fins al 2028. D'aquesta manera, el Barça ja té relleu per Xavi Pasqual i dona per tancat el serial de la banqueta. No ha estat, però, l'únic anunci del dia al Club Blaugrana, ja que el Barça femení ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. La neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, la defensa central, arriba procedent de l'Ajax i signa per les properes 4 temporades.
0: Gràcies, Nil. Bona
1: nit. A tu, bona nit.
0: I tanquem aquesta primera part del Nou Sé que hem fet amb l'equip d'informatius, la Marina González a la producció i l'Oriol Monfort al control tècnic amb la vinyeta.

0: El periodista i còmic Sergi Mo planteja avui que sigui obligatori ser turista durant una setmana a la teva ciutat.
1: Hola, aquí Sergi Mo, com esteu? Barcelona és una ciutat fantàstica, sobretot si no hi vius. Si ets turista, ha de ser un lloc increïble. Però a mi els turistes em cauen malament, i no perquè m'ocupin Barcelona. No suporto que sàpiguen gaudir millor que jo de la meva ciutat. Veig una família de turistes fent fotos, contents, caminant tranquil·lament, i penso, us voleu apartar que vaig estar a la feina, tio? Ho reconec, jo mai he entrat a molts monuments de Barcelona, però em molesta que hi entrin els japonesos. I és estrany dir algú només perquè li agrada massa el lloc on tu has nascut. Però ser turista a Barcelona és el millor que et pot passar, perquè no necessites que la ciutat funcioni, no necessites rodalies, ni lloguers assequibles, ni tampoc ferreteries de barri. Només necessites que la ciutat aguanti fins que agafis el teu vol de tornada. Arribar a la ciutat, enamorar-te'n perdudíssimament i marxar abans de descobrir com és realment Barcelona. I ho sento, però m'encantaria poder sentir això per una estona. Seria molt guai que Jaume Collboni fes un decret on tots els barcelonins haguessin de viure a Barcelona com a turistes almenys una setmana a l'any. La cosa, al meu cap, funciona d'aquesta manera. Et retiren temporalment el padró i et donen una maleteta amb rodes. I au, puges al bus turístic, vas a la Sagrada Família, camines sense samarreta per l'Eixample. Això sí, no cal que ho fem a l'estiu, perquè Barcelona a l'estiu passa de

0: per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
1: Xarxa Hyundai de Barcelona.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Actualitzada al minut.
4: Alertes d'última hora.
3: Tot el que sona a RAC 1.
4: Contingut exclusiu.
3: RAC més 1.
4: Fàcil.
3: Ràpid.
4: Còmode.
3: RAC1.cat.
5: RACU.CAT.
3: RAC1.cat. No ho sé, amb Montse Martí.
6: I cada dimecres acabarem el No ho sé parlant de casos policials o crims no resolts, i ho farem recuperant algunes seccions del sumari obert, la secció del periodista de la periodista Anna Ponsí. I la primera secció que escoltarem en aquesta temporada d'estiu és el doble crim d'una mare i el seu fill, la Maria i en Josep, al bar Joan, a l'Eixample de Barcelona.

0: ens ho anunciàvem abans, avui arriba una de les novetats d'aquesta temporada, ja ho hem anat anunciant, i és que tenim nova seccionista, que és l'Anna Ponciana. Com estàs? Bona nit.
1: Hola, molt bona nit, Anna.
0: Benvinguda aquí al 900. Teníem moltes ganes ja de poder-te escoltar en aquesta secció. Que, a veure, ara posarem allò les bases, però bàsicament ens explicaràs casos no resolts, no només d'assassinats, sinó també això inclou desaparicions o robatoris, no? Altres tipus de casos que, pel que sigui, no s'han pogut resoldre, alguns que encara tenen el sumari obert i d'altres que potser han prescrit o estan a punt de fer-ho, no?
1: Exacte, és a dir, són aquells casos en què la policia no ha pogut trobar els responsables o simplement no hi ha hagut indicis, prou indicis contra el sospitós o contra els sospitosos, no? Llavors, en aquests casos, la justícia ho arxiva i sovint hi ha, no sé si sovint, però de vegades sí que hi ha motius difícils d'explicar, com el cas que avui us relatem.
0: Doncs avui ja començarem de seguida amb un d'aquests casos que no sé si, bueno, ara ens ho expliques, no sé si la gent el tindrà molt al cap o no, però per això ens posaràs una miqueta de context. Anna, amb què començarem?
1: Doncs avui viatgem fins al 22 de febrer del 2010, era un dilluns, i ens n'anem en ple eixample de Barcelona. Allà hi ha un bar modest, no sé si algú de vosaltres hi ha estat mai, és el bar Joan, encara està obert a dia d'avui, porta el mateix nom, i està situat al carrer Provença 338, i podríem dir que aquest bar va ser protagonista fa 15 anys perquè va ser l'escenari del doble crim d'una mare i el seu fill, la Maria i en Josep. I podríem dir, Anna, que la crueltat, la violència desbocada que van trobar els investigadors a l'escenari del crim, doncs encara avui impacta a molts dels policies que van participar en aquesta investigació. I qui els va matar 15 anys després continua sent una incògnita.
0: No se sap, encara. Ja han passat 15 anys. Jo la veritat és que no el recordo, a aquest cas, però sí que hem buscat a la hemeroteca de RAC1 al febrer del 2010, ho explicàvem així.
2: Ho acabem de saber, els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'una dona i el seu fill en un bar de l'Avinguda Diagonal de Barcelona.
3: Sí, va passar ahir al vespre, el bar és a la Diagonal, cantonada amb el carrer Bruc. Les víctimes serien mare i fill, segons algunes fonts, però els Mossos encara no ho han confirmat. Sí que serien els propietaris del local. L'agressió va passar just quan tancaven el bar.
0: Aquest era el titular, no? M'imagino que no es tenien molts detalls si eren aquestes primeres hores. És un bar d'aquests de tota la vida, que dius que encara segueix obert i amb el mateix nom.
1: Exacte, encara té el mateix nom, com et deia, es pot trobar al carrer Provença, i l'any 2010 el portaven en Josep i la seva germana, la Maria Àngels, coneguda com Angelines. Uh-huh. Era la tercera generació que duia aquest bar, que va obrir les portes el 1924, i és un dels locals més antics de la zona. És a dir, és molt conegut pels seus veïns.
0: Home, l'any 24,
1: clar, imagina't. De clientela. Mm-hmm. Durant els anys 60 va ser molt conegut perquè la gent anava a veure corrides de toros en els curses que es feien per televisió.
0: Sí.
1: I a poc doncs, va anar evolucionant. El pare d'en Josep i la Maria Àngels portava aquest bar, doncs, com et deia, aquests anys 60, i quan es va morir se'n va començar a ocupar més directament la seva dona i els fills. Són una família, i ja ho anirem explicant, molt estimada, molt coneguda. Al final, quan tu tens un bar, l'obres cada dia, aixeques la persiana, doncs

0: Saludes els veïns, no? Coneixes més o menys tothom.
1: Tothom te va coneguent, no? I a més, quan va passar el crim l'any 2010, la família tenia un pis molt a prop d'aquest bar a l'Avinguda Diagonal i, per tant, les anades i vingudes des de casa cap al bar doncs eren molt, molt habituals i tothom els coneixia. L'Angelines, la filla, s'ocupa del bar l'any 2010, també s'ocupa de la seva mare, que, com et pots imaginar, per l'edat avançada, doncs també necessita una certa ajuda, té 85 anys, i el seu germà, en Josep, que té problemes de vista des de la infància, però que, com que porta tota la vida en aquest bar, doncs es coneix cada racó i cada pam, i per tant també pot ajudar, no? La cap de família, la Maria, va amb crosses, té una cuidadora que la porta a passejar pel barri, però la dona té molta energia, continua ajudant a la cuina, en els seus fills i en el bar sempre que pot, no? Li agrada, doncs, com et pots imaginar, parlar amb clients, fer-la petar i donar suport a aquests seus dos fills, en Josep i la Maria Àngels.
0: D'aquestes generacions, no?, que mai es jubilen i que a vegades
1: tan
0: també
1: a
0: vas
1: no.
0: allà a una carnisseria de poble i l'àvia encara està cobrant a la porta, no? Vull dir que...
1: Exacte. Aquell dia l'Angelina es plega abans per anar a fer el sopar, era habitual que pogués passar, i el seu germà i la mare es queden al bar. Llavors ens hem imaginar. Ella marxa una mica abans cap a casa, la mare i el fill es queden a recollir, a tancar la caixa, acabar d'arreglar doncs, el bar, per obrir-lo de nou l'endemà al matí, doncs, com fan sempre, i cap a 8:45 del vespre, el que se sap és que en Josep baixa la persiana com cada dia, però no la tanca en clau perquè ells estan encara a dins, com et deia, acabant d'enllestir la feina. La mare, bàsicament, fa companyia a en Josep, està asseguda en una cadira del bar, recolzada a la paret, i cap a 10:00 PM, l'Angelines, doncs, està a casa, ha preparat el sopar, no arriben, i comença a preocupar-se perquè ni el seu germà ni la mare, doncs això, s'han presentat i, clar, no és normal.
0: Clar, són doncs unes rutines molt marcades d'una hora d'arribada, una hora de tancar el bar, i, per tant, hi ha alguna cosa que no encaixa.
1: Hi ha alguna cosa que grinyola, llavors el que fa ella és trucar al bar, ningú agafa el telèfon, això ja, doncs, la inquieta, i cap a 10:45 PM, el que fa, doncs, és sortir de casa, s'acosta al local, aixeca la persiana i descobreix els cossos sense vida de la seva família.
0: Per tant, se'ls troba la filla, la germana, és ella qui torna al bar. Ens situem, per tant, en aquest escenari del crim. M'imagino que deu avisar els Mossos. Què és el que s'hi troben allà?
1: Arriben els Mossos del grup d'homicidis de Barcelona, arriben al bar Joan i es troben el que ells descriuen com un escenari dantesc. Els policies d'homicidis, et podria dir que les veuen de tots colors, però és un cas que sí que els deixa marcats, sobretot per aquesta violència desbocada contra les víctimes, que són, a més, dues persones indefenses, una, com et deia, una dona gran de 85 anys, que va amb crosses, que té problemes de mobilitat, i un home de 55, que és el seu fill, que té problemes greus de visió. Per tant, és qui ha volgut fer mal a aquestes persones i per què d'aquesta manera. El que passa és que primer la germana, quan arriba, puja la persiana, es troba aquest escenari, i després la portera de la finca també doncs, arriba perquè... ella crida i sent doncs, que alguna cosa està passant i surt i l'intenta ajudar. No? Llavors, quan arriben, es troben la Maria recolzada a la paret amb el cap obert per múltiples cops amb un objecte contundent i en Josep té cops, però sobretot té ganivetades. Ha estat degollat enmig del bar. Les cadires i els tamborets estan bolcats, les màquines de tabac i d'escurabutxaques estan rebentades. I, si et sembla, podem escoltar la Nati, com et deia, és la portera de la finca, i és un dels testimonis d'aquest escenari del doble crim, perquè el que fa la germana quan arriba és cridar i ella, la Nati, doncs, surt de la finca i ho explicava així.
2: Yo solo encontré las sillas, los banquetes esos que tienen así más altos, en el suelo. Y dijo la hija que había otro para adentro. Y la máquina da un golpe, la máquina estaba perras, esa pues la habían destrozado.
0: Sembla una mica mentida també que en un lloc tan cèntric, tampoc és cap hora a la matinada, no? Vull dir que ningú més hagi sentit un escenari tan violent, no?
1: Sí,
0: ja hi arribarem,
1: potser.
0: Hi ha una hora
1: que més o menys podria haver-hi gent passant per la zona.
0: Quines són les hipòtesis que tenen, per tant, els Mossos?
1: Clar, segurament tu mateixa ja t'has fet una composició amb tot el que t'he explicat. La principal tesi del grup d'homicidis de Barcelona en un primer moment és que es tracta d'un robatori dels diners
0: aquesta
1: de la
0: màquina
1: caixa,
0: que deia la portera, no?
1: Màquines crebutxàquenes, màquines de tabac, al final, doncs, si tot el dia van en funcionament, acaben tenint una recaptació suculenta pels lladres. El que creuen de seguida és que hi ha més d'un autor i fins i tot es plantegen que poguessin anar drogats en el moment de l'assalt, tenint en compte, com et deia, i repeteixo, aquesta
0: violència
1: desmesurada contra aquestes víctimes indefenses, no?
0: Hi ha un element aquí que pot ser important o no, que crec que hi ha les obres del túnel de l'AVE a l'entorn d'aquest bar, no? Això què fa normalment? Ara tenim alguns exemples també d'obres que s'estan fent, i això crea raconets, llocs més foscos, no? Parts que es fan estretes, que només s'hi pot accedir per una banda, potser.
1: Sí, si te'n recordes, el 2010 s'estava construint això, no? Estava passant la tuneladora del tren d'alta velocitat fins a Sants, i llavors passava just per aquesta zona, i allà doncs, estava ple de tanques, es van... El que va passar és que es van construir una sèrie de llocs que van quedar molt arraconats, no? Per les tanques, falta d'il·luminació... I sí que és veritat que prèviament, i aquells dies, els comerciants denuncien que hi ha hagut un augment de robatoris i, justament, passa el doble crim i, clar, s'encenen totes les alarmes. I justament en una entrevista aquí a RAC1, la presidenta de l'Associació de Comerciants de l'Eixample Dreta, la Carme Izquierdo, era molt contundent.
3: Els ànims una miqueta alterats i la gent està espantada i, bueno, i la gent està preocupada i a la vegada pues, afectada per la mort d'aquesta mare i aquest fill que, bueno, tant la Maria com el Josep formaven part, diguéssim, del barri, feia 30 anys estaven allà i tothom els coneixia i ha sigut una cosa realment molt, molt forta, eh?
0: Clar, tot el context, no?, tot apunta cap aquí, no?
1: Exacte, que hi ha d'haver algunes persones que han entrat en aquest bar i per endur-se la recaptació han matat aquestes dues persones perquè ja prèviament veiem que hi havia com una onada de robatoris i, per tant, davant d'aquest doble assassinat el que demanen els comerciants, els veïns, insistentment a l'Ajuntament de Barcelona i els Mossos és que posin més patrulles, més vigilància, que hi hagi més llum i més seguretat.
0: Què és el que troben els investigadors aquí al bar? Quines pistes tenen?
1: Clar, el desordre i el caos és superimportant. És a dir, tamborets per terra, les cadires, aquest escenari tan sagnant, no?, de les dues víctimes mortes d'aquesta manera tan i tan violenta. I aleshores, tu imagina't, en un bar trobar empremtes. Clar, és que n'hi ha centenars d'empremtes en un bar, clar, perquè cada dia posem la mà a la barra, no? Clar, posem la mà a la barra, a la taula, agafem un got... És molt difícil extreure el gra de la palla davant d'una situació com aquesta, però com són professionals, entenem que ells van, suposo, als llocs on hi ha els cadàvers o si troben algun element, doncs intentar extreure, en aquest cas, el que són les empremtes. Llavors, què fan? Sobretot es fixen amb la màquina escurabutxaques, amb la de tabac, que són les que estan rebentades, i a més hi ha un element molt important, i és que a l'escenari del crim troben un martell força nou que tot apunta que és l'arma del crim, sobretot de la Maria, que com et deia doncs, té múltiples fractures cranials.
0: I la troben a dins del bar,
1: sí. És a dir, els lladres, un cop marxen, la llencen.
0: Ja.
1: Que també és estrany. Clar. És estrany perquè, en principi, és l'arma homicida i, per tant, el que farien normalment és desfer-se'n. Sí. El que fa a vegades la policia és buscar els
0: voltants,
1: contenidors...
0: No?
1: A vegades fins i tot han mirat el subsol per si ho han tirat per les clavegueres, etc. Però en aquest cas es troben el martell allà. És un martell molt típic, mànec de fusta, cap de ferro, per tant, com pots comprar qualsevol ferreteria.
0: A vegades no es pot fer un rastreig d'on s'ha pogut comprar tot això, però en aquest cas...
1: molt típic, saps? I a més, hi ha una opció que és que la puguin haver agafat de les obres de l'AVE.
0: Ah, de les obres que dèiem abans.
1: Clar, perquè tu saps que els treballadors no s'ho emporten tot, sinó que a vegades queden coses en allà, i hi ha l'opció de que puguin haver agafat, doncs, això, el martell d'allà, o que el compressin abans de cometre l'assalt, perquè així d'entrada sembla força nou.
0: I alguna cosa més? O això és tot el que descobreixen?
1: Perquè les empremtes normalment el que busquen són els dits, però també a vegades palmells. Els palmells són superimportants, perquè si tu tens un palmell tens molta més opció de poder comparar més dits. Llavors, troben un palmell i, per tant, els dona la sensació que podran trobar algun element més. I després hi ha un altre element molt important, i és que hi ha un tros de plàstic que seria el mànec de plàstic del ganivet que haurien fet servir per matar en Josep, que té, un cop analitzat al laboratori, unes restes d'ADN, d'un perfil masculí. Per tant, això, de cara al futur, en aquell moment, de moment no poden comparar amb ningú, però de cara al futur, davant la possibilitat que pugui aparèixer un sospitós...
0: Podrien creuar les dades...
1: Es tractaria de comparar-ho i saber si... Clar, això és una prova irrefutable, és a dir, si en aquest plàstic que troben en el bar trobessin l'ADN d'un sospitós i creuen la dada i és ell... És que és una mica allò que diu en blanco i en botella.
0: Sí. Per tant, a veure, si recapitulem, estem parlant d'aquest doble crim del bar Joan, va passar fa 15 anys... continua impune, que això és el més greu de la història. Hi ha aquestes dues víctimes, la Maria, que tenia 85 anys, el seu fill de 55, que se'ls troba la seva filla, germana, assassinats a cops i a ganivetades en aquest bar que regentaven a ple d'Eixample. No sé si durant aquests anys hi ha arribat a haver algú que estigui investigat o ni tan sols això. Hi ha hagut sospitosos o no?
1: Sí, hi ha hagut sospitosos, aquí és com la bona notícia, però després veureu que això acabarà en no res, però ara us explico per què. Després del crim, els Mossos el que fan és trobar una empremta a la màquina escurabutxaques, com et deia, molt important. I resulta que, quan miren els seus arxius, coincideix amb, amb una persona que els tenen fitxada. Resulta que és un lladre, però ara riuràs una mica, perquè resulta que quan van a trobar aquesta persona, se n'adonen, i atenció, que sí, és una persona amb antecedents per furts, robatoris, però resulta que treballa recollint la recaptació de les màquines escurabutxaques. I que, per tant, podria ser que aquesta persona hagués recollit això, no?, la recaptació d'aquesta màquina del bar Joan, i que per això ja és la seva empremta. Per tant, és una persona que d'entrada queda descartada.
0: Ho va ser per tan poques hores, aquest sospitós, eh?
1: Res, molt poca estona. Després el que fan aquells dies és revisar les denúncies que hi havia per comprovar si pot haver-hi més lladres. Com et deia abans, hi ha una onada de robatoris i detecten que hi ha dues persones que, a més, tenen addicció a les drogues i que estan fent molts assalts en aquella època. Justament el dia abans del crim, una d'aquestes persones és denunciada i identificada per amenaçar una altra persona, en aquest cas dues dones grans, amb un martell, dient que els rebentarà. Per tant, ostres, martell, proximitat en el temps, proximitat territorial, però què passa? Prenen declaració el jutge en aquestes persones, això és el 2012 ja, estem parlant de dos anys després del doble crim, prenen declaració, no els hi troben res, a més poden dir que tenen una coartada i aquí s'acaba la investigació contra ells.
0: O sigui, s'arxiva aquest cas.
1: En aquest moment, en el 2014, s'arxiva el cas i diguéssim que l'any 2017, per tant fem un salt de 7 anys respecte al dia del crim, aquest cas passa a mans de la Unitat Central d'Homicidis, és una unitat especialitzada justament en resoldre casos que estan oberts, que altres unitats donen amb tota la bona voluntat les han volgut resoldre, però el dia a dia també se't menja i no han tingut l'oportunitat ni el temps segurament de dedicar-hi prou hores, i passa aquesta unitat que està comandada per un sotsinspector que es diu Manel Novoa, que des del 2016, l'any que ve farà 10 anys la unitat, han resolt 7 casos força complexos d'homicidis difícils, i llavors un cop passa aquestes mans es produeixen dues reobertures. Una, que es reobre l'any 2017, el 10 de juny, perquè el que fan els investigadors és tornar a posar sobre la taula aquestes dues persones que et deia abans, que tenien antecedents, que el dia abans van amenaçar amb un martell a una dona.
0: A veure si hi ha alguna coincidència més que puguin creuar, no?
1: Si hi ha alguna cosa més. Pensa que aquí ja tenim aquest ADN, per tant, es fa una comparativa, no coincideix, per tant, entre que ells diuen que no hi eren, que poden ensenyar una coartada i que, a més, l'ADN no correspon, són dues persones que ja queden descartades, amb un tercer que també es posa sobre la taula en aquell moment, però que també acaba arxivat, no? Llavors, el 2019, el cas podríem dir que fa un gir.
0: Clar, a poc a poc, això, perquè van passant molts anys.
1: Sí, és que, clar, estem parlant del 2019, que reobre per segona vegada, perquè s'ha arxivat el 2014. El 2017 ho reobren amb aquests tres imputats.
0: No,
1: es torna a arxivar
0: res.
1: I el 2019 es torna a obrir.
0: I ara què? 2019.
1: Doncs mira, per mi és com el gir més important d'aquesta història i és cap on podríem dir que s'enfoca ja la investigació cap al final. És a dir, resulta que hi ha una persona, no podem donar els detalls perquè és un testimoni protegit i evidentment doncs hem de mantenir aquest anonimat, però es presenta a una comissaria de l'àrea metropolitana de Barcelona i explica que té una informació molt rellevant. Diu als agents de la unitat d'investigació d'aquesta comissaria que sap qui són els autors del doble crim del bar Joan del 2010. Clar, dius, ostres, aquí, dius, m'ho està posant en safata d'alguna manera. I el que fan des d'aquesta comissaria és posar-se en contacte amb aquesta unitat central d'homicidis que porta els casos no resolts i que en aquell moment té el crim del bar Joan sobre la taula.
0: I qui són aquests sospitosos nous o aquesta persona, qui diu que són?
1: Són noves, és a dir, no havien estat mai investigats. Assenyala dos homes que aleshores tenien entre 25 i 30 anys. Són també addictes a l'heroïna, tenen molts antecedents per robatori amb violència i també amb força establiments, per exemple, com les bugaderies de Ciutat Vella, per tant, també funcionen amb monedes. Podria ser, doncs, que aquest modus operandi de robar i rebentar caixes, escurabutxaques, bugaderies, pugui estar dins dels seus plans. I aquesta persona, que fa de confident, aquest testimoni protegit, explica detalls als Mossos, perquè ens entenguem, que només poden conèixer ells. És a dir, a la premsa al final es van publicar coses, però no tots els detalls de com van anar els fets.
0: I aquesta persona, si té segons quines dades, és que se li dona més credibilitat, no?
1: Clar, expliquen des de l'execució, des de la manera com ho van planificar per anar-hi. Frases concretes d'aquestes dues persones on es pot interpretar clarament que parlen del doble crim del bar Joan. No? Per exemple, hi ha un moment en la investigació en què aquestes persones pensen que ja hi ha un altre investigat que no té res a veure amb ells. I en un moment determinat, un d'ells deixa anar una frase com «Mira, ya tienen a otro, qué bien, no?». Clar, tu per què has de dir una frase com aquesta si tu no tens res a veure amb el cas, no? I a més, es produeix un altre element que és molt interessant, i és que Un d'ells diu que té malsons. Se'n va al centre de desintoxicació, en el qual doncs, va de tant en tant pels seus problemes amb l'heroïna, just l'endemà del doble crim, amb un atac d'ansietat.
0: Clar.
1: I a més es produeix un altre element molt interessant, i és que ells, per robar, fan servir una moto, que era propietat del germà d'un guàrdia urbà de Barcelona, que tampoc ve el cas, però la qüestió és que la roben a la mina, on viu un d'aquests sospitosos, i casualment, després del robatori, aquesta moto robada apareix a Horta, davant de la casa d'un dels imputats.
0: Mm.
1: Per tant, dius, ostres, sembla com que hi ha molts elements sobre la taula que podrien fer doncs, que això, no? que el jutge al final els acabi imputant.
0: I per què, si està tot tan encaminat, o sembla que està tan encaminat, estem parlant avui aquí a Sumari Obert que no s'ha pogut resoldre aquest cas?
1: Doncs mira, hi ha un jutge que es diu Jaime Conejo, que és el titular d'instrucció número 16 de Barcelona, que és el que va reobrint el cas, i el 2019 el reobre justament arran d'aquest testimoni protegit i fins i tot li permet als Mossos punxar els telèfons d'aquests dos sospitosos per veure si per telèfon es diuen alguna cosa. Però clar, què ha passat? Han passat 9 anys.
0: Anava a dir, ningú es posa a parlar d'això tants anys després.
1: Llavors, en aquest cas, els Mossos o la policia sempre té estratègies per moure allò que en diuen l'arbre, no? Per fer que d'alguna manera se'n parli, intenten arribar als seus entorns perquè al final ells en parlin. Però atenció també, a vegades és que dius, hi ha casos que tenen la mala sort a sobre. Resulta que un dels sospitosos està a la presó per altres històries, robatoris i això que et deia, i casualment fa servir un telèfon allà dins, que està prohibit, però és igual, se'ls empesquen totes per tenir telèfons i el que sigui. La qüestió és que en un permís de 12 dies es deixa el telèfon mòbil a la cel·la, de manera que durant 12 dies aquest
0: mentre
1: telèfon
0: està fora i ha tingut converses...
1: Clar, no... és inoperatiu, és a dir, per telèfon amb aquell ja no et servirà de res. Què fa? Que el jutge no ho amplia. El jutge no amplia la pròrroga, no prorroga, diguéssim, el telèfon.
0: I què en sabem ara d'aquest cas?
1: Doncs mira, ara sí que és quan ja, dius, ara sí que ja reblem el clau. Doncs resulta que els Mossos li diuen al jutge, tenim el testimoni protegit, ens ha declarat, tenim 4 o 5 fulls amb la declaració de tot el que han dit i, per tant, creiem que hi ha molts indicis contra aquestes dues persones.
0: Però
1: el jutge diu, fixo't un dia, porteu-me aquesta persona, a més està protegida, com et deia, perquè pot tenir represàlies, estan esperant a fora del jutjat perquè el jutjat s'hi tira a declarar cap a dintre, passen les hores, ostres, què passa? Què passa? Resulta que un dels advocats dels dos imputats no es presenta al jutjat. Dius, val, doncs busquem un altre dia, no? Doncs aquí s'acaba. El jutge decideix...
0: Fins aquí.
1: Que aquí s'ha acabat la història i el que fa és arxivar el cas de forma provisional, perquè encara no ha prescrit, però el que fa és dir que això ja no se'n va, és a dir, que s'ha conclòs el que se'n diu el sumari.
0: Home, però
1: que és la
0: semblava que estaven tan a prop d'arxivar-lo en un moment com aquest.
1: No sé, incomprensible en tot cas pels ulls nostres i crec que incomprensible també pels policies que estaven darrere d'aquesta història. I per tant, diguéssim que el decidir arxivar-lo sense voler escoltar mai aquesta persona... És com a mínim sorprenent, estrany, però és el que va passar i, de fet, estem a 2025 i això no s'ha tornat a reobrir i amb el perill que això prescrigui. Tu saps que els...
0: Clar, quan prescriu un cas com aquest?
1: Clar, els crims es prescriuen al cap de 20 anys de l'homicidi, però què passa? Que si tu imputes una persona, el temps comença a córrer a partir d'aquella imputació. Per exemple, amb el cas d'Helena Jovany hem fet un màster amb això, no? És a dir, si a tu t'imputen el 2015, doncs llavors... a la teva imputació han de córrer 20 anys, no? Doncs podríem dir que ara encara hi hauria marge perquè aquestes persones van ser imputades el 2019.
0: Doncs esperem que sí, que hi hagi opcions de que es reobri aquest cas.
1: Com a mínim per arribar fins al final, no? Potser al final no són aquests, però com a mínim per arribar fins al final i no quedi aquesta sensació d'impunitat també per la família de la Maria i d'en Josep.
0: I potser si hi ha algú que avui escoltant-nos recorda alguna cosa o té alguna informació, doncs mira, escolta'm, que vagi la policia i que ho expliqui, perquè com dèiem, encara hi ha un petit marge perquè es pogués resoldre aquest
1: cas. Sí, perquè passat el temps i vist en perspectiva, de vegades hi ha elements que et poden passar per alt al principi, però que després te poden ajudar a resoldre.
0: Ara ens quedarem rumiant, donant-li voltes a aquest cas. Anna, gràcies, fins d'aquí uns dies. Que vagi bé, bona nit.
4: Són les 9 del vespre. I
5: actualitzem a aquesta hora la informació. Marc Poyato, bona nit.
0: Bona nit.
5: Els bombers treballen per estabilitzar l'incendi que crema a Cervelló, al Baix Llobregat. Afecta una àrea de 14 hectàrees, però la proximitat de les flames en urbanitzacions ha obligat a confinar prop de 300 veïns. Els agents rurals ampliaran demà de 5 a 7 els espais naturals restringits per perill d'incendi.
6: Els que avui tenen prohibit l'accés, el de la Baronia de Rialp, el de la Ribera Salada, Montmell, Marmellà, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rubia s'hi afegiran al Parc Natural de Montserrat. Les restriccions no afecten l'accés al monestir, però sí l'entorn del parc i el de Serra de Montsant.
5: En una entrevista fa una estona al 9C, el coordinador regional d'especialitats de l'àrea de Barcelona dels agents rurals, Jaume Castelló, ha demanat extremar la precaució.
7: Tot Catalunya està amb alt risc d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya són les dues zones més crítiques. Demanem col·laboració i responsabilitat amb el seu dia a dia, amb les seves activitats que facin en el medi natural. Fins ara estem molt contents i molt satisfets de la col·laboració que està duent a terme la ciutadania.
5: Martí Oliveres, bona nit de nou.
8: Bona nit.
5: Les temperatures s'enfilaran encara més de cara demà.
8: Sí, avui s'han fregat els 39 graus al Bages i a la Conca de Tremp. Demà passarem dels 40 graus en aquestes zones de l'interior, sobretot cap al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. 41, potser 42 graus, calor extrema desbocada, per això també aquest perill d'incendi forestal. I aquesta nit tornarà a ser complicada per descansar. Nit de mal dormir, mínimes que podrien estar al voltant dels 25 graus, 26 graus a la capital catalana, però també en altres punts de litoral i també per sobre dels 20 graus a l'interior. Serà un dijous bàsicament amb sol, però també a la tarda, com ha anat passant aquests últims dies, amb algun xàfec o tronada de tarda a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre i també el Pirineu.
5: Gràcies, Martí.
8: Fins ara.
5: I Adif controlarà cada 24 hores si hi ha moviments a la zona de l'esfondrament que hi ha hagut a les obres de soterrament de Montcada i Reixac.
6: Els tècnics treballen per assegurar la zona i injectar formigó al forat. Adif ha assegurat que no hi ha hagut danys en els habitatges pròxims a la zona i ara com ara no hi ha hipòtesi sobre la causa de l'esfondrament que ha engolit una grua de grans dimensions que hi havia just a sobre. A aquesta hora tampoc hi ha cap previsió de quan es podrà restablir la circulació a la R2, la R2 Nord i la R11.
5: Xavi Rocamora, bona nit.
9: Bona nit.
5: Els esports que tindreu aquesta nit, el tu diràs.
9: Mira, per començar pendents aquesta hora del Girona, que juga el seu segon partit de pretemporada al camp de l'Olot, ara mateix el descans, a punt de començar la segona part, el Girona domina 2-0 gràcies al doblet de Minso, el tu diràs, lògicament explicarem com ha acabat i també sentirem protagonistes. Parlarem dels dos reforços que avui ha anunciat el Barça, d'una banda la del tècnic del Barça de bàsquet, Alexander Sekulić, que signarà per les dues properes temporades, i de l'altra del primer fitxatge del Barça femení de futbol, la central neerlandesa Van Aasten, de 19 anys, i tot plegat el dia que la FIFA ha publicat l'11 ideal del Mundial, sense cap blaugrana, per cert, i en què Transfermarkt ha actualitzat el valor de mercat dels futbolistes per primera vegada, amb dos jugadors superant els 200 milions d'euros, Lamine Yamal i Erling Haaland, tots dos costen 220 milions, i també crida l'atenció el cas de Julián Álvarez, la prioritat del Barça en aquest mercat d'estiu, que Transfermarkt valora en 120 milions d'euros. Ha pujat 20 milions durant el Mundial. Són alguns dels temes que comentarem també en temps de tertúlia amb l'Anaïs Martí i el Marc Marvà.
5: Molt bé, us escoltarem.
9: Fins ara.
5: Els del 9C ho deixem aquí. Tornem demà a les 8 del vespre. Bona nit.
10: Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i, amb el vostre permís també, algun altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem Il·lustres Execrables, Efecte 2000 i Gil Prat sobre Roca. De fet, cada dimecres això ho convertirem en una mena de tradició i a aquesta hora arrencarem amb el Santi Jiménez i el Malcom Otero i els seus meravellosos Il·lustres Execrables. Avui descobrirem qui era realment George Orwell, un execrable que van fer just després de rebre el Premi Divulgació Històrica de la revista Sapiens.
2: Bueno, la revista Sapiens, des d'aquí, no, un agraïment.
3: La més llegida de Catalunya,
2: sí, senyor.
3: La revista més llegida.
2: Sí, senyor.
4: I la més llegida d'història, siguin les... No, no només en català, castellà, anglès i xinès.
3: La més llegida de Catalunya.
2: Bueno, va.
3: Es volíem allunyar d'aquests temes mundans i fer un personatge d'altura, un personatge d'alçada, que és aquest, és George Orwell, que és, com ha explicat el Malcom, que el primer que van citar a la gala de Sapiens, quan ens van donar el premi, no sé si ho hem comentat.
2: Sí.
3: Però, vale, però sembla que vulguem molestar. Però per què volíem fer aquest autor? Perquè resulta que li tenim mania a tota la gent que està com molt consagrada. I aquest és un dels intel·lectuals més admirats del segle XX, que el citen a la gala de Sapiens, on per cert vam ser premiats. I un home d'esquerres, però no massa d'esquerres, que les seves obres han estat adaptades a diversos formats, teatre, cinema, televisió, que crea el concepte del gran germà,
2: sí, senyor,
3: que tot ho veu, que té, se suposa, sensibilitat social contra el racisme, un home d'una moral irreprochable. Però ai, que va ser que no, eh? Què serà que no, eh? Perquè era un paio que va ser un delator, un masclista,
2: no,
3: un racista,
2: no,
3: un mal amic, un plagiador. Vaja, ho tenia de tot menys decència. Avui li traiem el carnet de premsa a Eric Arthur Blair, més conegut com George Orwell, o el de Rebel·lió dels Animals, o el de El Gran Hermano de 1984.
2: Que era previsible, però no... Encara sona aquesta sintonia? Aquesta és l'encara que fan servir?
3: No tinc ni idea.
2: Ja, home, ja no ho mireu, no? Mercedes Milà, eh?
3: Sí.
2: En la primera edició, que és...
3: Primera i més.
2: I moltes més. Moltes,
3: no?
2: Però vaja.
4: Eric, el nostre George Eric, va néixer el 1903, que encara no ens havien donat el Premi Sapiens. I encara no...
2: Estarem així tot el dia, sí.
3: Sí, tota la temporada.
2: Vale.
4: No havia nascut, crec, ni Mercedes Milà. Ni Mercedes Milà. Això era el 1903. A la Índia Britànica va néixer. La seva família... Era una família que tenia membres importants.
2: Eh?
4: El seu besavi...
3: Membres importants vol dir membres de la família.
2: No que quan anaven a la dutxa tots...
4: Ostres, quins
2: membres més importants que té aquesta família. Concreteu.
4: Perdona, som guanyadors del Premi Sàpies. Quan parlem de membres, parlem de membres seriosos. Vull dir, el seu besavi tenia plantacions a Jamaica, i molts esclaus, per cert. Estava casat amb una aristòcrata anglesa d'una de les famílies més poderoses d'Anglaterra. El seu avi era un clergue anglicà i el seu pare treballava pel Departament d'Opi de l'Imperi Britànic.
3: M'agrada molt ser el cap del Departament d'Opi. És una feina que jo podia fer bastant bé.
2: I ben pagada, deu ser.
3: Home, i...
4: I el seu pare què dedica? A l'Opi.
3: A l'Opi. És el jefe d'Opi. És allò, subsecretari d'Opi.
2: És així.
3: I tot allà és molt tranquil.
4: Sí, sí. Tothom està molt relaxat, un departament...
2: CEO de l'Opi.
4: La seva mare era d'ascendència francesa i de Mabel Limousin.
2: Com? Aquesta era el nom de la mare?
4: De la mare. Limousin? Sí, Limousina.
2: Com? Limousina?
4: Limousina.
2: Sí. I després... Però era de la família... No.
4: No era de família... No, no ho tinc ni idea, però no. Després es va canviar a Blair. Ella es va considerar a si mateix, de vegades de classe mitjana, però una mica amb trampa, de vegades de classe mitjana
3: ja
4: alta...
3: Ja veurem que les trampes sortirà bastant.
4: Després de, mitjana, de classe mitjana alta, que és el que era, i a vegades directament de classe pobra. Però la veritat és que era una família que no tenia gaires diners, però sí accés als favors.
2: Ah, capacitat família... de poder.
4: Exacte. La seva mare va decidir que això de viure allà a la Índia era un rotllo, i que s'aniria amb l'Eric, que era molt petit, a Anglaterra. I de fet, excepte una petita visita del seu pare el 1907, no el va veure, el seu pare, fins al 1912.
2: Hosti, noi.
3: Ja hem dit que la seva mare es separa, diguem-ne, no només físicament, sinó geogràficament, sobretot del seu marit, i no tenia masses diners, però sí que tenia els contactes, no? Aleshores, per gestions del seu germà, aconsegueix que entri en una escola privada, perquè ella no tenia diners per pagar una escola privada, i entra a Saint Cyprien, on va estar 5 anys, una escola bastant...
4: Intern, així dormint, sí, tot, sí. Board school.
3: Sí. Ell, a les seves biografies, diuen que va entrar en aquesta escola, que és bastant elitista, becat per la seva vàlua intel·lectual, però la veritat no. La veritat és que el seu oncle va aconseguir que l'acceptessin perquè era amigote d'alguien.
2: Hombre.
3: I, a més, li van fer que només pagués la meitat del preu, però no era una beca, en tot cas, per ser un gran estudiant. Després se'n va, ojo, això sí, a Eton, l'escola pija per antonomàcia
2: dels reis i de prínceps.
3: Tots els depravats del món van a Eton.
2: No, home, no.
3: Tots han anat a Eton. Tots han fet, o sigui, haurien de tancar Eton. Li van donar la beca, però no era un bon estudiant tampoc. I els seus pares van decidir que ja que no t'hem portat a les millors escoles que hi ha i no treus bones notes, mira, saps què? A policia.
2: Policia?
3: A Birmània. Si no vales para estudiar, de poli imperial a Birmania.
2: Ara, el càrrec de poli imperial ja té una certa prestança.
3: Jo crec que està té més bé. Nom que càrrec. Ah, sí.
4: Es fa policia a Birmània, aquesta és la veritat.
2: La urbana de Birmània.
3: Era a veure si les vagues estaven mal aparcades.
4: Sí. No, però no s'acaba d'adaptar bé. Diu ell... Les cares grogues i burletes dels joves que em trobava per tot arreu, els insults que em cridaven quan estava a una distància segura, em posaven dels nervis. Aviam, les cares grogues... Les
3: caretes grogues, eh?
4: Serien que eren els Simpson.
2: No!
4: Bueno, en fi. Així que no li agrada...
3: Una mica racista, potser?
2: No.
4: Així que no li acaba d'agradar ni els companys, ni la formació, ni res, i decideix deixar la policia. I ell, que ja havia escrit algunes coses, alguns poemes, i de fet havia publicat alguna coseta petita, decideix que es dedicarà a escriure. I mira, se li dona bé, tu.
2: Home, escriure, escrivia bé.
3: Sí, no, molt bé, molt bé. Ara, falta que escriguis cos veritat.
2: Ja, ja, això sí.
3: I aquí ve uns moments de traca que defineixen molt el personatge. Hi ha una època en la que ell viu com un captaire, com un rodamón, a París i a Londres.
4: ¿Recordeu de Joaquim Fénix?
2: Sí.
4: Que va fer una època que era un encantador.
2: Es va deixar la barba llarguíssima.
3: Sí,
2: pues,
3: ell se'n va a viure... però no ho fa per necessitat, eh? Ho fa, diguem-ne, per experimentar i tenir...
4: Homeless voluntari, diguem-ne.
3: És un homeless voluntari.
2: És fàcil, quan tens al darrere tot controlat.
3: Clar, aquí ve el cas. Segons ells era per guanyar respecte pels que viuen al marge. Ell serien unes vacances de la pobresa. I aleshores, gràcies a aquestes experiències, ell escriu un llibre que s'ha convertit en un clàssic, que es diu Sense ni cinc ni a París ni a Londres, que és la crònica d'aquells dies que ell... vivia en la pobresa d'ella. En aquest llibre explica que passa gana extrema, dies que els passava només bevent un te i rossegant crostons de padú. Hosti. De vegades menjava cols podrides de les escombraries, que si les cols ja són escaroses, quan no estan podrides, imagina't...
2: Ja fan olor de podrit.
3: Ja fan olor de podrit. Imagina't que regirava la brossa per poder trobar, que passava dies sense menjar, dormint al carrer. I ell... Però al mateix temps que ell... explicava que suposadament feia això, portava un diari que es va publicar pòstumament com a part dels Collected Essays.
2: O sigui, ell anava escrivint el diari,
3: sí,
2: cada dia.
3: I aquí la història canvia una miqueta.
2: Mm.
3: I explica que ell, de tant en quan es cansava de regirar brossa i merda i tal, s'anava als restaurants gourmet i menjava estofat de bou amb patates i vi, o al bistró de la cantonada i prenia ous durs, salxitxes, formatge, però sobretot que no li faltava la pasta, perquè tenia els girs de diners que li feia la seva tieta Nelly Lemusin, la germana de la seva mare. A més, li va prestar, quan ell, diguem-ne, ja porto 2 hores dormint aquí al carrer, comença a fer mal a l'esquena, tenia l'apartament de París de la seva tieta i anava a dormir a l'apartament.
2: Sí, perdona, menjar, diners i sostre.
3: Diguem-ne que feia una experiència...
2: Immersiva.
3: Immersiva, però poc, eh? Sí.
2: Però perquè
3: a més han sigut publicades les cartes que enviava la seva tieta, que li deia, em pots enviar 20 francs més, si us plau, que estic una mica curt aquesta setmana. El diari també torna a fer d'aquest esdeveniment. Vaig rebre 50 francs de la tia Nelly. La tia Nelly!
2: Hòstia,
3: i vaig demanar-me un entrecot amb patates fregides al Café Liberación. I així, molts i molts
2: penseu exemples. Que... El llibre, com es deia? M'heu dit que es deia?
3: Sense ni cinc a París i Londres.
4: I en castellà que es diu Sin Blanca, en París.
2: Hombre.
4: Però és un llibre que és el primer seu, un llibre que el fa famós, perquè és el llibre d'un tio que viu com un pobre
2: clar.
4: A París i a Londres, dos llocs diferents, allà està molt putejat. És...
3: Bueno, però això és la veritat, eh?
4: Tot mentida.
3: Quan li picava la gazuza, se n'anava al restaurant i demanava un entrecot amb patates.
4: També va escriure... De com va, ell feia de rentaplats, ell li diu l'hotel X, però que realment és l'hotel Lotti, i allà deia que treballava 18 hores.
2: Rentant plats, fregant plats, 18 hores al dia.
4: 18 hores, eh? Pues no era cert. Treballava bastant, vaja. Però no eren 18 hores. I a més, clar, una cosa que no explica, perquè deia no sé què, és que tenia 3 àpats inclosos d'allà a l'hotel. Segurament...
2: Pensió completa.
4: Sí, no era la millor feina del món i seria dura, però ell s'encarregava de fer-se la víctima. En una carta a Max Plowman, que aquest senyor que es diu Plowman s'hauria de ser l'home del temps, no?
3: Sí.
4: Quin dius Plowman, no?
3: A l'Abel li podríem dir Plowman.
2: No. A l'Abel es diu Abel Unimbus.
4: Li envia una carta a aquest Plowman, li dit... He exagerat una mica per no enganyar. No per enganyar, sinó perquè el lector sàpiga el que és no tenir res.
2: Però, això ho pots... El lector li pots explicar sense mentir.
4: No has exagerat una mica. Has mentit, no és el mateix, amic.
3: Però, bueno, mentir també mentia Gaspar, quan diu, si ho faig pel Barça, és una bona cosa. Jo ho faig perquè la gent es conscienciï de que la gent és pobra. En altres llibres, com el camí de Wigan Pier, estan plens d'aquestes coses, és a dir, exageracions o mentides. Em sembla, encara que sembla que l'editor Gollancz li va demanar més dramatisme, és allò de... Ell diu, és que l'editor m'ha dit...
2: Una miqueta més.
3: Una mica més.
4: Però no s'han trobat ni la carta de l'editor...
3: Ni res. No s'ha trobat res.
2: Vale. O sigui, ell li tira les culpes a l'editor.
4: Sí, l'editor em va dir, més dramatisme.
3: Sí, realment el que s'ha arribat a la conclusió és que ell canvia la visió sobre aquests llibres, sobretot perquè són testimonials falsos. Ja. El sociòleg A.G.P. Taylor va dir d'ell que feia pornografia de la pobresa. I el crític Jeffrey Myers diu que era només practicava la fam de cap de setmana.
2: Oh, boníssima! L'etiqueta, fam de cap de setmana.
3: Fam de cap de setmana, com Val Llorente, no? Que
2: sí,
3: el Marcos Llorente agafa la dieta aquesta paleolítica.
2: Una estoneta.
3: Una estoneta. Ja, és això com el...
2: Ai! Ara.
4: Santa Espina, callem.
2: Què pinta la Santa Espina amb l'Orwell?
3: Va, Orwell i Catalunya.
2: Ah, bueno, sí.
3: Que també és català!
2: L'homenatge.
4: Com ens agrada, vale, Xavi, vale. Que un estranger...
2: No, però jo no vull això, no em toqueu la part aquesta de l'homenatge a Catalunya.
4: Sí, sí.
2: No,
4: com ens agrada que un estranger que ens elogiï, home, ja si parla anglès com el Matthew Tree, encara més, però si parla català, vull dir. Però és que té un llibre que es diu Homenatge a Catalunya.
2: Bueno, sí, que està molt bé, a més a més.
3: Molt bé, i tot molt real, també, eh?
4: Dóna més. Doncs és el llibre de les seves vivències, tornem, testimonial, de les seves memòries a la Guerra Civil. I té, però clar, també té aquestes ja per nosaltres famoses mentides orwellianes, no? A veure, Orwell arriba a Barcelona al Nadal del 36.
3: Ja és Nadal, ja Maria Carey cantava...
4: It's time! I torna a casa el juny del 37. Vull dir, perquè també es fa un...
2: Mig any.
4: Sí,
3: diguem-ne que la guerra...
2: A Barcelona la veu menys. Acabes,
4: tornes al transport, són 3 dies, eh? Narra, i això fa molt bé, la persecució al POM, la pressió soviètica, vull dir, la intervenció comunista, etc.
2: Tot això és la veritat.
4: Tot cert. No, a més que Andreu Nin, el juny del 37, el mamat va desaparèixer.
2: Sí.
3: Mira, justament quan ell fot el cap, eh?
4: Just quan és el mateix dia. Però, no, de fet, ell marxa el 23 i es diu que Andreu Nin el maten el 22, vull dir que hi ha un dia de diferència.
2: Ah, bueno.
4: Però amb unes llicències que no toca. No tant pel que diu Paul Preston, que ve a dir que no s'assabenta...
2: Ah, sí, Paul Preston diu que Orwell no en tenia ni fava.
4: No, que va al front i que agafa la xerrameca de la gent.
3: Preston va dir que Orwell no s'enterava de res que estava passant a la guerra i que tot ho explicava per coses que llegia als diaris o que li explicaven en els bars.
2: I s'ho feia sol.
4: Sí, que eren tot... Deia que tot era sense contrastar, que posa experiències en un llibre biogràfic que realment no va tenir. Però el problema és que aquest és el tema. Posa en el llibre experiències com si fossin seves que ell no va tenir. Coses que li explica la seva dona o Jock McNair, que era el líder de ILP, que és l'Independent Labour Party, i coses que sap, perquè li han explicat, us humanitzen, ella explica conviscudes coses que no
2: li... Que no les va viure.
4: No, mira, com a exemple, en la descripció de l'atac a Osca...
2: Sí.
4: Segons un paper universitari, ell dona detalls, però molt concrets, de posicions que ell de
2: no pot haver vist.
4: No presencia, no. I que les va copiar, que això ja veurem que ho fa molt, sense citar el nom de les notes de Bob Smiley. Ja veurem que això de copiar, sense citar, és... és dir, o sigui, plagiar,
5: ho fa molt.
3: No, no, no és que ho faci molt, ho fa tota l'estona. El llibre que parlava abans, aquest de Cinc Blanc en París i Londres, sense ni cinc a París i Londres, copia descripcions literals de The Spike, d'un reportatge d'un periodista que es deia W.H. Davis. Per exemple, Davis va escriure, atenció, els homes van ser conduïts a una sala amb terra de pedra, buida, excepte per uns pocs mobles. A Sense ni cinc a París i Londres, George Orwell escriu: vam ser conduïts a una sala amb terra de pedra, oh, buida, excepte per uns pocs mobles.
5: Home, s'assembla molt, eh?
3: Una mica. Diguem-ne que les ha fusellat, però de un Lucía Echevarría, el que es coneix en tota regla. També plagia a Henry Miller.
2: Home, està bé.
3: De les descripcions, sí, home, si ja posats...
2: Tries una cosa bona.
3: Una cosa bé, a Miller. Hi ha descripcions del seu Hotel X, quan ell deia de treballar a rentaplats, tretes de l'Equat de Jovel de Miller. Miller es va assabentar i aquest no es va enfadar.
2: Ah, no, eh?
3: Què diu, va dir? Perquè va dir, em roba la vida, però amb elegància.
2: Bueno, si ho has de fer així...
3: Sí. El tio té gràcia, mira.
4: Però anem a buscar més coses dolentes. Aviam. Després de l'Holocaust, en el 1945, Orwell va publicar un llibre que és important, que és Antisemitisme a Gran Bretanya. I la veritat és que es va preocupar molt pel tema de l'odi als jueus.
2: Ai.
4: Però...
3: Tornem-hi.
4: A Sense ni cinc, a París i Londres, ja sabeu, una suposada crònica testimonial, eh? Tots els personatges, excepte una menció a un armeni, negatius, són explícitament jueus.
2: A tots els dolents de
5: la... Tots els dolents de la pel·lícula són jueus.
4: D'un diu que és, obro cita, extraordinàriament desagradable. Hauria estat un plaer aplatar-li el nas al jueu si hagués pogut.
2: Què dius, ara?
4: Està maco, eh?
2: Una agressió.
4: Amb un altre passatge, un veritable jueu. I no té ni tan sols la decència d'avergonyir-se'n. Llicències poètiques, tu.
6: Burgueta.
2: Oh!
7: Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet.
2: Això que és la rebel·lió de...
3: Home, clar, aquesta m'ha agafat, rebel·lió.
2: M'hauria agradat... Hòstia, és que hi hagués un episodi de la Pepa Pic, Pepa la Porqueta, adaptant el relat d'Orwell, a mi m'agradaria bastant.
3: Bueno, doncs anem a parlar del relat d'Orwell.
2: Napoleón, es deia?
3: Que segur...
2: Napoleón, sí. El porc.
3: El porc
2: general.
3: El porc és Stalin.
2: Bueno, sí, exacte.
3: Potser l'obra més famosa és, juntament amb 1984, és La rebel·lió dels animals, també coneguda com Rebel·lió a la granja. És sabut que és una denúncia, sobretot de l'estalinisme, però... té certs viatges. Per començar a simplificar una tragèdia amb milions de morts, gulags, etc., amb una faula així...
2: animaloide.
3: Sí, pot ser discutible moment, però sobretot... però està bé, vull dir, no. En això no ens ficarem. Els viatges polítics sí que estan molt marcats. Perquè hi ha un personatge que és Bola de Neu,
2: sí,
3: que és un trasumpte de Trotsky,
2: ah,
3: que no és un sant, com ja deixarem clar en propers episodis, com la història marca. Va ser autoritari, repressor de la rebel·lió i del Kronstadt, per exemple. Vaja, no era un demòcrata com es pinta a la rebel·lió a la faula, a la granja. Però tant a la rebel·lió dels animals com sobretot al 1984, molts autors diuen que hi ha una cosa que ens ha passat per alt. Un cert masclisme i tuf misògin. Ara anem a veure com era Orwell amb les dones.
4: Sí, la primera seva dona, Eileen O. Sohensi, és molt difícil de pronunciar, que és una mica com...
3: Sohensi.
4: Matthew McConaughey, saps?
2: Però molt, és lletres, que és irlandesa.
3: Sí, molt bé.
4: Molt bé, tio.
3: Sí. Tants anys amb nosaltres i al final vas a pillar.
4: Aquesta noia és molt més...
3: Camon, Eileen O. Sohensi.
4: Aquesta dona és molt més important del que es creia fins ara, del que ell va deixar veure, fins que es van trobar unes cartes. Segons Laura Freixas, Orwell no esmenta ni el treball polític que feia Eileen a Barcelona per l'Independent Labour Party, al qual tots dos pertanyien, ni com va aconseguir fer-los sortir tots dos, que va ser ella, d'Espanya, amb els estalinistes trepitjant-los els talons. En homenatge, Eileen només apareix esperant el seu marit a un hotel. O sigui, ella, que és una persona importantíssima, m'estava esperant a l'hotel.
2: Que, de fet, el porta de la mà per sortir, no, estava allà asseguda.
3: Era una gran dona, la Eileen, no són així.
4: Amb aquesta primera dona, Orwell es va portar també una mica com un cabró. Eileen està passant un duel per la mort del seu germà en un bombardeig. Un dol, perdona. Un dol per la mort del seu germà en un bombardeig. I ell què fa? O sigui, tu estàs allà de dol, patint, plorant, el que sigui... pues coqueteja obertament amb la millor amiga d'ella.
2: Oh.
4: És un bon moment, eh? Tot de dol i... O quan...
3: El muerto al hoyo
2: i el vivo al bollo.
4: I estan també, o quan estan tots dos al Marroc, Orwell va decidir ficar-se al llit amb una prostituta adolescent.
2: Ah, però estaven... I eren els dos?
4: I eren els dos, però segons sembla, ell li va donar permís.
3: Però li va dir, escolta, que ara me'n vaig a putes, eh?
2: No,
4: et sembla bé, oi? I ella, pues, sembla que derrotada, pues, li va donar aquest permís.
2: Fes el que et doni.
4: Sí, aquest és el que vols dir. Això vol dir que sí, no? També ell va escriure a Brenda Sackel dient que a la seva dona no li importaria que fos la seva mare.
2: A veure, potser tenia una relació oberta.
4: Sí, però era una relació oberta, però només per un cantó.
2: Per ell.
4: Que... I era oberta només per
3: igual
4: la seva
3: no li havia consultat a ella, ja, si també volia que fos oberta. Eh?
2: També.
3: No és tot, a més, ell volia...
2: Jo n'he conegut algun, d'aquests.
4: Sí, que, que és només mig oberta, no?
2: Mig oberta.
3: És mig oberta.
2: Que ho diu obertament, no, és que és oberta la relació i després veus que, bueno, oberta...
3: Bueno,
2: per tu hauries d'haver-ho explicat primer, diguem, perquè fos oberta.
3: La porta és doble, diguem-ne.
2: Sí, sí,
3: eh?
2: Sí, sí.
3: Ja. Ell volia tenir un fill i ella, la seva dona, l'Aileen, no podia, així que n'adopten un.
2: Val.
3: Però ella, clar, el no voler tenir un fill, ella insisteix, tal, adoptem un nen. Vale, quan l'adopten, ell decideix anar-se amb mesos de viatge i el deixa amb el crio, que s'ocupi de tot, des de la burocràcia...
2: Si un cop ja ha aconseguit el que volia, dale, fot el cap.
3: Ara dius... Ara ja
4: el dia que surt de l'hospital, eh?
3: Ja li diu, toma, et poso un nen aquí a sobre, que me voy de viaje, colega. A més, ella, per si fos poc, patia un càncer d'úter i s'ha d'operar. I ell li diu que suposa l'operació perquè creu que és molt cara.
2: Que li diu que no s'operi perquè és massa car.
3: Que és molt diners.
4: No acabo d'estar d'acord perquè és molt cara aquesta operació.
3: Mira't altres operacions. I aleshores ella va a una operació molt més barata. I què passa? La pobra Aileen mor a la intervenció quirúrgica.
4: No, anestèsia, sí.
3: La biògrafa Anna Funder el descriu com un sàdic amb les dones. Moltes amants en els seus matrimonis i a més va demanar matrimoni a moltes dones després, unes 7. Era fred...
4: 7 persones! I li van dir que no! 7!
3: Home, no, menys mal. Era fred, desconnectat emocionalment, menyspreava la intel·ligència femenina i era a sobre garrepa. Qui no voldria estar amb un tio així?
2: Fantàstic.
4: Però, bueno, ja hem vist que no era un paio, no era un gran tipus, però que mentia, que tractava mera mal a les dones, que era una mica racista... Però el que ve ara, és de vergonya de veritat. Fa pocs anys, amb ajuda de Tim Garzonas, es va desclassificar una informació per la qual Orwell havia fet la que ara sí és famosa, The Orwell List. Què és The Orwell List? És una llista que va lliurar l'any 49 a l'IRD, a l'Information Research Department, sobre els autors que no eren prou anticomunistes. O sigui, no era una llista de delació.
2: Però això es donava al...
4: Li va donar, al govern. Li va donar al govern.
3: No sé, ell, com estava vinculat a moviments d'esquerra, suposadament, i estava en el mundillo d'aquest de les esquerres, va dir, saps què?
2: Tota aquesta gent que conec aquí, que alguns són...
3: Li passaré al govern. Ah. O sigui, que era un xota. I ara passarem a fer la llista Orwell amb els noms i el que opinava dels seus companys.
2: Perquè ell fa una llista i un comentari. Un
4: comentari, sí, de dient, aquest sí, aquest no.
2: Ah, vale.
4: Tu dius el nom i jo dic el d'altre.
3: Michael Redgrave.
2: Perdona, i això està, o sigui...
4: Desclassificat.
2: Desclassificat. Sí, sí, sí, sí. Veiem la llista Orwell, denunciant a companys seus o amics seus. Eh?
3: Sí, sí, sí. Bé, sí, clar, tots eren coneguts seus. I comencem per Michael Redgrave, que era un actor famós a l'època.
4: No és un anticomunista fiable. Tendències homosexuals.
2: Oi.
3: De J.B. Presley, que era un escriptor.
4: Fort simpatitzant, això és bo. Molt anti-nord-americà.
3: De Charlie Chaplin, no cal que diguem... Que
2: va denunciar Chaplin.
4: Sí. Sí. Molt esquerrà, poc fiable.
3: També a George Bernard Shaw.
2: Oh.
4: Sovint pro-rus, molt simple.
2: Ximple, li deia ximple.
4: Sí.
3: Kingsley Martin, l'editor del diari New Statesman.
4: Anticomunista, però poc fiable.
3: Isaac Dodger, que era un historiador.
4: Simpatitzant, els nostres.
3: Christopher Ashworth, que era escriptor.
4: Massa immadur políticament.
3: Oh. Un altre que coneixeu, Orson Welles.
4: Criptocomunista.
2: Criptocomunista, eh?
3: Oh. El periodista Peter Smollett.
4: Agent d'influència. Criptocomunista.
3: Un diputat, Tom Dreiberg.
4: Molt poc fiable. Borratxo.
3: Bravo.
4: Probablement homosexual.
3: Aquest encau bé. Stephen Spender, un poeta.
4: Tendència a simpatitzar.
2: Amb qui, amb els comunistes?
3: Sí, clar. Ah. El cantant i actor Paul Robeson.
4: Molt antiracista.
3: Molt antiracista, com una cosa dolenta.
2: Però com a dolent, eh?
3: Com a dolent,
2: Massa antiracista.
4: Molt. I a més, prosoviètic.
3: Sí, el polític també de l'època, Fenner Brockway.
4: A vegades poc fiable.
3: Con la iglesia hemos topado, Sancho. El degà de Canterbury, Hewlett Johnson.
4: Propagandista molt prosoviètic.
3: Ja sabem que l'església anglicana és totalment prosoviètica.
2: Prosoviètica de què?
3: La novel·lista Naomi Mitchison.
4: Simpatitzant.
3: A l'economista Jean Robinson.
4: Fort companya de viatge.
2: Què vol dir fort company de viatge?
4: No sabem.
3: L'historiador, que va estudiar molt la història d'Espanya també, E.H. Carr.
4: Massa prorrus.
3: Mònica Felton.
4: Simpatitzant.
3: Cedric Dover.
4: Actitud molt antiracista.
2: Com a negatiu.
4: Molt, però a més molt antiracista.
3: Alec Brown, que era un altre escriptor.
4: Company de viatge.
3: Alistair Cook, un periodista molt famós a l'època.
4: Tipus propagandista, poc fiable.
3: El diputat Richard Englund.
4: Molt d'esquerres.
3: Herbert Morrison, polític laborista.
4: Motius sospitosos, no
3: sabem
4: de què.
3: I no sabem de què. James Cameron, okay. no el director.
2: El de cine.
4: No el periodista. Poc fiable políticament.
3: La diputada laborista Barbara Castle.
4: Inclinació en aquesta direcció. Suposem que és l'esquerra.
2: Ara devia fer una fletxa.
3: El polític, periodista, suposadament de dretes, que va passar a ser polític, es deia Michael Foot.
4: Actitud tova cap als comunistes.
3: Oh. I amb això acabem la llista Orwell.
4: Si no queda clar, era un puto delator.
3: Llista Orwell, la qual va ser... les paraules van iniciar la gala a la que vam ser premiats. No sé si
2: que el premi... Ara no recordo quina era la, o sigui, la menció que li van fer a Orwell. Ara no recordo ben bé, però evidentment era elogiosa.
4: No començava. El fill de puta d'Orwell va dir... No era així.
3: Com va dir Orwell, sí, si favor. No estudiem, no sé què, la història, no entendrem, sí.
2: Doncs avui George Orwell, un home, en fi, admirat per tants...
3: I des d'aquí, perdó.
4: Massa antiracista,
2: Massa antiracista trobava la gent.
3: Massa antiracista.
2: De veritat, ho trobo fortíssim.
3: I molt bé amb les dones, sí.
2: Ai.
3: Allò que tens un càncer, vés a mirar una clínica més barata.
2: Més barato.
3: Més barato, home.
2: Això no ens ho podem permetre. Avui George Orwell passa a ser un il·lustre execrable. Malcom Otero, Santi Jiménez, moltes felicitats.
3: A vosaltres.
4: Gràcies.
2: Adéu-siau.
1: Dos minuts i tornem.
0: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: U. Tots som... RAC 1. Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
2: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
3: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
4: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
5: No, que no és gens bo per la pell, nena.
6: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
7: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
8: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
9: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
7: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
10: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
11: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga a primera i segona, les cites poliesportives de l'estiu.
12: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió.
13: Sintonitzeu la repesca.
14: A aquesta hora descobrim un concepte que fins fa pocs dies jo tampoc coneixia, que és el Kia Asylum. Si no l'havíeu sentit mai, us l'explico molt ràpid. És el lloc on s'envia els artistes que després d'un gran pic de popularitat passen sense pena ni glòria, la gent se n'oblida. Però per entendre exactament de què parlem, recuperem aquest efecte 2000 del 9C amb el Marc Simón.
15: Chica, què dices? Saoko, papi, saoko.
16: Saoko, papi, saoko.
15: Uno pone pela en el coche.
17: Bueno, què és això,
18: Marc Simón?
17: Bueno,
18: com
17: home,
18: estem?
17: Bona nit. Bona és que nit, és la tal? Música aquesta i ja està. Hi ha Marc ja Simón a l'estudi.
18: Ja estem en sintonia.
17: Ana Salvador, què tal?
19: Hola, bona nit.
17: A veure, recordem que la secció és l'Efecte 2000 del Marc Simón.
18: Exacte.
17: Que aquesta secció...
18: Hola a tothom.
19: Quina il·lusió, un altre cop, eh?
18: Quina il·lusió, a mi m'encanta estar aquí, m'ho passo increïble. Doncs Efecte 2000 el que volem fer és traslladar de què parlen els joves i la generació Z en públic general. No? Llavors avui us porto un deep cut.
17: A veure.
18: Comencem amb paraules. Que és un concepte de nínxol, d'acord? Que està molt de moda per internet, ara sobretot en llocs com a Twitter i tal, i la meva intenció és que si teniu algun conegut o alguna coneguda que sigui una persona que viu molt a dins d'internet, li pugueu dir aquest concepte i es quedi així parada perquè digui, i tu com coneixes aquest concepte? Perquè realment no és una cosa molt mainstream encara, però pot ser que ho comenci a ser, i depèn de com després d'aquesta secció, qui sap, començarà a ser molt mainstream.
17: Per a veure,
18: del concepte que us vinga a parlar avui, és, agafeu paper i boli, és el Kia Asylum.
2: Però m'ha

0: l'Anna ara, que són gent que tu escoltes la cançó, sí, t'agrada, la coneixes, però no saps qui és l'artista. Per tant,
1: són allò del One Hit Wonder.
0: O sigui, jo crec que el One Hit Wonder encara pots conèixer qui és aquest artista que ha fet aquesta cançó. En canvi, amb aquestes són com popstars, que no paren de treure cançons, que no només tenen un hit, sinó que en tenen molts de hits, però que simplement la seva persona, o com la seva persona d'artista, si més no, no té molta rellevància cultural, no? Vull dir, una Beyoncé, per exemple, mai estaria en el Kia's Island, perquè la Beyoncé és una entitat en si mateixa, però hi ha moltes artistes que no són rellevants culturalment i que, per tant, passen una mica la història i deixen de ser rellevants. Llavors, entren en aquest Kia's Island. Podríem dir que tenen una habitació en aquest asil, però, vamos, de llarga durada, que d'allà no les treu ningú.
1: És el que anava a dir, no poden tornar a reflotar en algun moment.
0: Algunes sí. Vull dir, la gent fa molta broma per internet, tot això és un concepte de broma real.
1: Vull dir que no és
0: res seriós ni molt menys. Simplement que hi ha molta gent a internet que s'ho passa molt bé dient, ah, mira, aquest artista ara ha tornat al Kia's Island, o aquest artista potser surt al Kia's Island, però potser torna. I després hi ha gent que diu...
2: Aquesta és permanent. No
0: clar. Tira
1: mai. Segur que també et condiciona, al final, per molta broma que sigui. Si et col·loquen de ja no faràs res més de bo, home...
0: És complicat. I el nom aquest, perquè també vull parlar d'aquest nom, no és de casualitat, sinó que aquest nom ret homenatge, potser no de la millor manera, perquè a mi no m'agradaria que em fessin un homenatge amb aquest concepte, a un artista dels Estats Units que es diu Kia, que té aquesta cançó.

0: molt probablement a molta gent li soni, és molt, una cançó molt popular als Estats Units, aquí potser ha passat una mica desapercebuda, potser no tant, però segur que hi ha gent que potser està al cotxe i diu, ah, quina aquesta cançó, saps? M'havia oblidat d'aquesta cançó i sobretot de qui és aquesta persona, no? Perquè estem escoltant aquesta cançó que potser ens sona, és una mica aquest One Hit Wonder que comentàvem, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que ens sona aquesta persona però que no sabem qui és.
1: I de qui és? Pot repetir-ho?
0: De la Kia.
2: De nom a l'asil, no?
0: Exacte, la propietària de l'asil.
2: La propietària de l'asil.
1: Això començava l'esquema, ara, aquí.
2: La directora.
1: Sí, la directora de tot plegat.
0: La directora. Llavors, aquest concepte de saltar la fama, hi ha un dia que es commemora com el dia del Kia Asylum, que fa poquet que vam celebrar el segon aniversari, perquè va ser un 2 de maig de 2024 que un usuari a Twitter va publicar una imatge de molts cantants distribuïdes en diverses categories, on, doncs això, hi havia com les categories de les persones que mai sortiran del... Ai, que mai entraran al Kia Asylum, com per exemple una Lady Gaga, no? Una Rosalía mai entraria a un Kia Asylum. La Rosalía és una entitat en si mateixa.
1: No, clar, clar, clar.
0: Ella sempre tindrà molta personalitat i sempre tindrà molta rellevància cultural, que crec que és això, com el tret aquest que et fa entrar o sortir, no? Si tens rellevància cultural, si passes a la història o si més no, quedes com una mica oblidada. I després hi ha gent que, per exemple, està a... Un concepte que fa molta gràcia, que és el Kiatraz, que és com el Catraz, no?
2: Que ja és més enllà de l'asil, ja estàs a la presó de la Kia.
0: Aquí t'hi quedes de per vida, saps? Aquí sí que no surts perquè ho has... Perquè més també la gràcia del Kia Asylum és que la gent...
1: Lluites per sortir-ne.
2: Volen sortir-ne, clar.
0: Clar, volen sortir-ne. Llavors la gent va continuar fent cançons, òbviament, no vull dir, són artistes
1: que
0: viuen d'això.
1: Encara que se'ls ignori.
0: Exacte.
2: Clar, amb l'esperança de sortir tampoc.
0: Exacte. I llavors, si voleu, us poso exemples d'artistes que,
1: sí, sí,
0: que estan al Kiatraz, no? D'aquestes que sí que no surten. Un exemple superclàssic.
1: Al Kiatraz, eh?
0: Al Kiatraz.
1: És que això...
0: Avui estem com en un rínxol, molt rínxol d'internet. Jo ho sé. Hem entrat, estem entrant a poc a poc, tal. Si algú es perd, que truqui el 900, tirem una mica enrere, perquè entenc que és un concepte una mica dens, no? Si més no. Però, bueno, que ens quedem amb això, no? Que si entres al Kia Asylum, és que no tens rellevància cultural. En exemples, la Bibi Rexha, per exemple, que de primeres ens vol sonar el seu nom, però té cançons que són molt famoses, com, per exemple, Me, Myself and I, té cançons com Blue, com In the Name of Love, que són cançons que sonarien a les discoteques, jo quan sortia de festa sonaven sempre, però que tu l'escoltes no dius, ah, la Bibi Rexha, que bona, sinó que dius, bueno, doncs una cançó més, no? D'aquestes que sonen molt a la ràdio, però que ja el nom no se't queda, no? Després, l'Ava Max, que té la cançó aquesta de Sweet But Psycho, també, la pobra està al Kia Asylum amb la Bibi Rexha jugant a cartes, perquè les pobres no poden fer res
2: més. No sabríem quina cara fan.
0: Clar, no sabem quina cara fan, de fet, s'assemblen molt.
1: Veus?
0: Cosa bastant curiosa.
1: Tot difuminat, igual.
0: Exacte. I també és un concepte curiós, perquè totes dues tenen molts oients a Spotify. Clar, perquè són cançons que estan posades a 1000 playlists i tal, però ningú va i diu, ai, avui em marcaré un dia d'Ava Max. No. Vull dir, ningú tindria aquest moment de dir, sí, ara és el moment d'escoltar l'Ava Max. No, ningú escoltarà l'Ava Max amb voluntat, no? Després hi ha altres, com la Katy Perry, per exemple, però la Katy Perry...
2: És un gran exemple, jo trobo, de Kia Asylum.
0: Completament. La Katy Perry mai havia estat al Kia Asylum. Al principi, quan va treure Teenage Dream i tal, era com... És una popstar com una catedral, ara bé. Que ha fet després, no? I va haver un moment quan la Katy Perry va treure l'últim disc, que es deia Woman's World o alguna cosa així, molta gent deia, ai, sortirà ara del Kia Asylum, vull dir, això serà el seu pet per sortir i ja quedar-se fora.
1: I no hi ha manera, eh?
0: No,
1: es
0: va enfonsar
1: encara. I encara ha anat a parar, com se diu, l'Alquiatras.
0: En l'Alquiatras. Està l'Alquiatras, la Katy Perry, pobres meus. Però ara, Mireia, com comentaves,

també hi ha gent que ha sortit del Kia Asylum, no? Llavors ara us parlaré una mica d'aquests exemples de persones que han aconseguit sortir del Kia Asylum i, de fet, el concepte i el, quan es va crear, que va ser aquest 2 de maig del 2024, no és una data qualsevol, sinó que és quan un artista va publicar una cançó que és aquesta.

0: Com no?
1: Sí, aquesta sí, la Sabrina.
0: La Sabrina Carpenter, una perfecta. La Sabrina Carpenter és un exemple d'artista. Es va fer molt famosa a Disney Channel amb una sèrie que es deia Riley y el Mundo. I llavors va començar a fer música, però sí que tenia discos i que la gent l'escoltava, tenia cert seguiment de fans, però no era aquell fenomen de massa superespectacular, no? Llavors, quan va treure Espresso, que és aquesta cançó que estem escoltant, que es va fer un hit tan super, hiper, mega fort, de cop la Sabrina Carpenter, com si diguéssim, va agafar un AVE, però un AVE ara no, perquè és una mica petxusque, no? Però el tren bala del Japó i va marxar directet del Kia Asylum i en va sortir. Llavors, ara la Sabrina ja no està en aquest Kia Asylum, ara ha aconseguit sortir, que és la fita més difícil, no?, per fer per un artista, que és sortir d'aquest Kia Asylum.
1: I a més, el seu cas és curiós, perquè tenia potser 4 àlbums, no?, abans de fer aquest, i semblava que no la coneixíem de res, però de cop, això, tenia una discografia important ja, però que no havia destacat mai.
0: I després la tens al Primavera Sound sent headliner.
2: Que és el que anava a dir l'any passat, no?
1: L'any passat ja va ser el Primavera Sound.
0: Exacte. Llavors, això va passar fa 2 anys, però hi ha un exemple super recent, super, super, super recent, que és també on s'ha popularitzat més que a mi, que està cantant, m'encanta, més que l'Anna Salvador també, que és perfecta, que és l'autora d'aquesta cançó. Aquesta cantant es diu Zara Larsson.
1: Sí.
0: És una cantant sueca, que aquesta cançó es va fer molt famosa.
1: Molt.
0: Suposo que ho deuria ser com en 2015 o 2016, que era com un hit viral d'aquests que sonaven per tot arreu, a les ràdios i tal, però la gent sabia qui era la cantant d'aquesta cançó, sabíem qui era la Zara Larsson. Jo crec que no, ens sonava una mica el seu nom, però ja està, jo tenia hits com aquest o com aquest altre també.
2: Forma part, vull dir, ho tens gravat al cervell, però no saps qui ho està interpretant.
0: Exacte, llavors és com que la Zara Larsson era l'exemple perfecte, igual que la Bibi Rexha, que l'Ava Max, elles estan jugant al cinquillo, juntes, al Kia Asylum. Però la Zara Larsson va dir, m'aixec un segon de la taula, vaig a fer un pipi, però no me n'ha fet un pipi, la tia. Sí, no, que va aconseguir sortir del Kia Asylum, perquè a la Zara Larsson li passava que era un artista que, tot i que tenia cançons molt virals com aquesta, semblava que li faltava com esperit, no? Que són d'aquestes cançons, igual que ens agraden molt les popstars que tenen com una història molt forta darrere, una Taylor Swift, que li coneixes com tota la seva vida privada una mica, una Billie Eilish, una Olivia Rodrigo...
2: Però tot no ha de ser tan profund.
0: No, no ha de ser tan profund.
2: No cal de...
1: Però no sabíem res d'ella, no?
0: Clar, vull dir... Qui
2: és tampoc passaria res, no? Però hem de saber.
1: Si no t'identifiques amb res d'una persona, no podria t'enganxar tant com...
2: Ja
1: no sé.
0: Exacte, i a més, si les cançons tampoc no et diuen massa res, sinó que simplement les escoltes de fons, dius, doncs mira, serà la veu d'una cançó, no serà l'artista d'una cançó, no? Però l'any passat va treure un nou disc, la Zara Larsson, que la va catapultar cap a fora del Kia Asylum amb cançons com aquesta.

0: Llavors, pot ser que aquesta no hagi arribat encara a Catalunya amb força, però a xarxes, que és el món...
1: Estem dient tots, no...
0: No, no, ja sé que esteu fent que no amb el cap, la gent, el Nieto està fent que no amb el cap, la Mercè Mondelo fa que estima el cap, perfecte.
2: És que a mi aquest cas m'apassiona, perquè de cop i volta, jo no em vaig enterar que havia de tenir aquesta cançó ni aquest àlbum ni res, però de cop i volta em va començar a aparèixer tot arreu aquesta noia tornant a ballar i a cantar la cançó del 2015.
0: Exacte, la de Lash Life.
2: Superfamosa. I deia, però què ha passat?
1: Perquè hi ha un delay d'11 anys, no?
2: Clar, no, o sigui, directament va recuperar totes les seves cançons antigues i s'ha fet com superfamosa de cop i volta.
0: Exacte, vull dir, va fer de talonera, de no me'n recordo quina cantant, molt famosa. I que en aquella gira, la que té la cançó d'Sports Car, que posa com, que fa com un espagat, bueno... Ara no me'n recordo com es diu, però vaja, va fer talonera als Estats Units amb una cantant molt famosa. Però el seu show de talonera es va fer molt més viral que a l'espectacle en si de l'artista principal.
1: Què
0: no?
1: dius?
0: Exacte, ostres. Llavors això va ser lo fort. Llavors allà va començar com a guanyar molta fama, i llavors amb aquesta cançó s'ha fet molt viral a xarxes. Ja us dic que potser de cop no va ser...
2: De Tate McRae.
0: Exacte, la Tate McRae. Va fer de talonera de Tate McRae.
1: M'encanteu, és que sou aquí, vinga.
0: Som aquí un equip amb molta força.
1: Sí, la Salvada i el Marc.
0: I això, llavors, la Zara Larsson ara ha sortit del Kia Asylum i s'ha fet superviral a les xarxes, tothom vol copiar-li els outfits, tothom vol ser com ella, tothom li cau genial, perquè més la Zara Larsson és una artista que s'ha pronunciat molt en molts temes socials.
1: Però veus, és allò que dèieu, el ganxo, al final potser ser d'aquest, no?
0: Exacte, que ens ensenya una mica...
1: Alguna cosa
0: dins seu. Però alhora també han de tenir una base, no? Com algú llaminer, perquè la Zara Larsson és això, els balls aquests que fa amb fans a dalt de l'escenari en la seva gira, això t'atrau, no? I llavors que has allà, mira, dius, ai, mira, quina gràcia la Zara Larsson, tal, i després entra al seu perfil i veus que ella està molt en contra del racisme, de l'LGTBI-fòbia, del masclisme, tal, tot de coses d'aquestes que potser un artista mainstream no es pronuncia tant, no? Doncs ella sí que s'hi pronuncia. I de fet, amb la Zara Larsson, com que està tan posada a internet, ella mateixa, en una entrevista que li van fer a la revista Dazed, va dir que per fi era fora del Kia Asylum. Vull dir, ella mateixa...
1: Ho va reconèixer.
0: Perquè, clar, les artistes estan molt en contacte amb aquest concepte, sobretot les que són anglosaxones, estan molt en contacte amb aquest Kia Asylum i saben si són dins, si són fora, si sortiran, si no sortiran. I un altre exemple de persona que va sortir del Kia Asylum, que ara ens sorprendràs, que en un moment hi fos, però sí que hi era, és una de les nostres perfectes d'Efecte 2000, que és la Charli XCX.

0: en el mem aquest, en l'alma mater del qui es deia, que va ser la foto que ella que va publicar un usuari en 2024, recordem, i en la Charli XCX era dins, no? Perquè la Charli XCX va tenir hits com I Love It o com Boom Club, i llavors va desaparèixer una mica del mapa. Tenia els seus fans, vull dir, jo he seguit sent fan de la Charli XCX des d'aquell moment fins ara, no? Vull dir que no és que m'hagi passat desapercebuda, però sí que és veritat que en un públic general la Charli XCX no era ningú. Llavors va treure Brat, i llavors un cop va treure Brat, de cop, una altra vegada, tothom la va posar en el mapa, tothom volia ser la Charli XCX...
1: I què va fer de diferent? Perquè, per sortir-ne?
0: Va fer un molt bon màrqueting, i jo crec que la gràcia de la Charli és que ella ha sigut com ha sigut fidel a si mateixa en tot moment, en tota la música que ha fet, des de l'inici fins ara. Llavors, tot el que fa, ho fa obeint com el seu art, igual que la Rosalia, per exemple. És com si de cop la Rosalia, quan traies Motomami, la gent no li agradés, llavors no l'escoltessin. Però no podries dir que és un producte que no la representa, saps? Jo crec que la Charli tot el que ha fet la representa molt, però potser no era un fenomen de masses com ha aconseguit ser ara amb Brat, no? Però ella també va explicar que havia sortit del Kia Asylum, tot i que deia que en algun moment li agradaria tornar, perquè a dins del Kia Asylum també s'hi està molt bé, perquè clar, no tens aquesta pressió, no? De que surts del Kia Asylum.
1: Això és molt interessant,
0: exacte.
1: No?
0: I de fet,
2: la de tornar-hi, no?
0: Sí, sí.
1: Algú que vulgui ser-hi.
0: Exacte, llavors, en una entrevista la Charli va parlar d'aquest concepte del Kia Asylum, i amb tot el moment del com el brot de Brat que va haver-hi, va dir el següent en una entrevista amb els Zane Lowe.
3: I know that I...
4: Sé que no tornaré a viure aquest moment exactament d'aquesta manera. Crec que l'èxit de Brat i del seu màrqueting és, en certa manera, una maledicció. La promoció del que vingui després no la podré fer igual. Faré un gir, però sé que es compararà. Encara que la música sigui completament diferent, la grandiositat, el llançament que se'n faci, el nivell de conversa que generi, sóc conscient que per la meva música Brat és l'albatros.
5: Whatever comes next, this is kind of the albatross.
0: Clar. Vull dir, això és un què, eh? És que ella reflexiona molt sobre aquests conceptes, i és veritat que també li passarà el mateix a la Zara Larsson. Ara, un cop hagi de fer la següent cosa després de Midnight Sun, clar, ja tens una pressió a sobre que quan estaves al Kia Asylum estaves...
1: Amb la tranquil·litat...
0: Supertranquil·la, vas fent... També és veritat que aquestes persones es poden dedicar al món de la música. Vull dir que no estem parlant de gent que s'està morint de gana al carrer, saps?
2: No, i tant.
0: Vull dir que... Però no tindran el fenomen aquest fan que tenen. I ara la Charli ja està fent una nova era amb aquesta cançó de rock music, per exemple, que sembla que traurà un nou disc, i aquest nou disc ja no està tenint les com visites que tenia amb Brat, no? Llavors ella mateixa diu com, bueno, pues, ara jo estic fent lo meu, igual que vaig amb Brat, continuaré fent-ho, si ara us agrada bé, i si no us agrada, doncs també.
2: Però mira, a l'Asylum.
0: Exacte.
1: Amb això, clar, ja sé que la comparació no estem al mateix nivell, però clar, una Rosalia, totes aquestes que estan ja així, és igual, o el Bad Bunny mateix, clar, la pressió és enorme per superar,
0: exacte,
1: l'anterior, vull dir que en aquest aspecte tothom es troba igual.
0: Tothom es troba igual, exacte, simplement és veure si entraran al Kia Asylum o no. Però jo també avui, per Efecte 2000, ara viurem un dels moments més delirants de la història de l'Efecte 2000, perquè jo he volgut plantejar-me si això a casa nostra es pot aplicar,
1: perquè
0: estem parlant de casos molt aïllats, però volia saber si aquí a Barcelona, Catalunya, es pot aplicar aquest Kia Asylum. I per parlar-ne d'això, he volgut comptar amb les declaracions d'una de les persones més intel·ligents que existeix a internet ara mateix, que és el traductor periodista i, segons el Quadern del País, un dels noms de creadors de contingut que ens hem d'apuntar, que és el Marc Miranda, més conegut a xarxes com l'usuari Tro de Ponent. El Tro de Ponent fa piulades sempre de conceptes anglosaxons i els porta com a Catalunya i en català, no? Llavors, jo vaig voler parlar amb ell, perquè em moria de ganes que participés a Efecte 2000, i li vaig voler preguntar si ell creia que aquest Kia Asylum es podia adaptar a Catalunya, i em va dir que sí, que s'adaptaria d'aquesta manera.
6: Jo m'hi refereixo com a AMPA, com lo que hi ha als col·les, no? Per Asil de la Maripau Huguet, perquè me sembla que ella és molt representativa del fenomen del Kia Asylum, tot i que sigui més amb el tema de la comunicació que no pas el de la música, però em sembla molt representatiu, no? Una diva, una provocadora de maretrèmols, incansable, que té moltíssim de talent, però que per coses que ningú acaba d'entendre, flopeja.
0: A l'Asil de la Maripau Huguet.
1: Estic en xoc. Asil de la Maripau Huguet.
0: Clar, Maripau Huguet és un exemple realment de persona que està al Kia Asylum, no? De fet moltes coses, però no ha acabat d'explotar del tot. No és provocadora de maretrèmols, com diu el Tro, però no acaba de superar-ho, no? Llavors, per portar-ho al territori musical, que és el que ens interessa i el que ens ocupa ara mateix, jo li vaig preguntar si creia que hi havia algú que estaria en aquest Asil de la Maripau Huguet, i en Marc em va dir que sí, i que el primer exemple que li va venir al cap és aquest.
6: Jo crec que sense cap mena de dubte, la màxima representant de lo que seria l'AMPA és la Su, una persona que ho ha tingut tot a favor i que tot i així no ha parat de flopejar moltíssim, no ha sortit mai de l'AMPA, sempre ha estat allí, ningú donant cap cingada, ningú donant-li cap estrimeig, i ella tenim com tota una indústria darrere que no ha pogut convertir-la en lo que se la volia convertir.
1: Comparteixes això, Marc?
0: No ho sé, perquè mai he consumit prou la Su. Però sí que podria entendre que pogués passar, no? Que sembla que podria ser un artista que guanyi molta fama de cop i que no l'acabi de guanyar.
2: És que també és subjectiu, això.
0: És subjectiu, completament. Vull dir que la Su té molts seguidors i la Su ens estimem molt aquí, però podria ser que no hagi arribat a explotar de la manera que ha explotat una mosca, per exemple, no?
1: Clar.
0: En Marc també em va dir un altre exemple amb el qual jo sí que confesso que no estic d'acord, que és el següent.
6: Tinc una empresa calenta. Jo crec que la Julieta s'està llançant de cap a l'AMPA, perquè el que li ha passat del Palau Sant Jordi, o no sé si era el Sant Jordi Club ara, amb el canvi cap a Ras i tal, fa moltíssima olor de que li han donat una clau per a instal·lar-se a l'AMPA, amb un lloguer reduït.
0: Julieta a l'asil de Mari Pau Huguet. Mai pensava que diria aquesta frase, però jo crec que no. Sí que és veritat que no va aconseguir vendre tot el Sant Jordi Club. Clar, llavors això serien com dades, com factuals, de que potser la Julieta estaria posant un petit peu en l'asil de Mari Pau Huguet. Però no tot són coses dolentes, perquè el Marc també m'ha dit un artista que estava a dins de l'AMPA, però que n'ha sortit, que és la següent.
6: Una persona que n'ha sabut sortir és la Llum. La Llum, jo crec que quan estava a Eufòria, estava una mica a l'AMPA, perquè em sap molt de greu, però gairebé tota la gent que passa per Eufòria és gent que està nacionalitzant-se a la nació de l'AMPA, la Llum ne va saber sortir fins al punt de l'any passat actual, primavera. Estanejo la Llum, hora greu.
0: Estanegem la Llum, hora greu, però tan real, tan real, tan real, tan real.
1: És que estic en xoc, em sembla.
0: Normal.
1: De veritat.
0: I després de tot...
1: A veure com remates, això,
0: Marc. Llavors jo li vaig preguntar si creia que estava bé que ens emmirallessim en tendències anglosaxones aquí a Catalunya, i el Marc em va dir que sí, i em va dir el següent perquè reflexionem totes.
6: També hem d'entendre que a Catalunya a vegades ens aferrem molt a segons quins referents pel fet que ho fan en català, i no som capaços de deixar-los passar, no som capaços de deixar-los que se mudin a l'AMPA, no? I crec que això s'aplica a molta gent del món de l'art, del món de la música i la indústria i l'entreteniment, de que, bueno, al final tots acabem a l'AMPA un dia o un altre i no passa res. Jo també acabaré a l'AMPA i m'és igual. És una cosa que espero un candelet, estàs per dir-te algo, totes hi acabarem, no hi ha cap problema. L'AMPA és com el cicle de la vida. Naixes, eslaieges, te mudes a l'AMPA i ja està.
0: I ja està. Home. Així que tot has de canviar a l'asil de la Mari Pau Huguet.
1: No, a veure, espero que el 9C no passi això.
0: No.
1: Que no vagi a l'AMPA.
0: No, senyor.
2: Que segueixi... Molt lluny de l'AMPA.
0: Estem superlluny de l'AMPA.
1: Gràcies, Marc Simón, i moltes gràcies també a tothom. Bona nit.
4: Ara tornem.
7: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
1: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
2: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
3: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
4: No, que no és gens bo per la pell, nena.
5: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
6: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
9: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
10: Digui?
11: Marc, què passa?
12: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
10: Ah, que estem de vacances.
12: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
10: Marc, és que no et sento.
12: Escolta,
10: bé, eh?
12: No pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors! Bolxevics!
10: Marc!
12: Bandarres!
10: Marc!
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
12: Així va el país! Així va el país!
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
13: A l'estiu, el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
14: Tot allò que t'agrada,
0: molt més fàcil de trobar.
15: El que encara no has escoltat
16: i segur que t'agradarà.
14: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
17: Per triar i remenar.
18: Amb tot el contingut dels programes.
19: I també els podcasts originals de RAC 1.
20: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
21: I som tots.
22: Més fàcil.
23: Més directe.
24: Més intuïtiu.
0: Més RAC 1. Tots som un milió.
25: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Descarrega l'aplicació de RAC 1 i gaudeix de tots els continguts de RAC 1 i RAC més 1.
25: Escolta, navega, descarrega, informa't.
0: I escolta el que vols quan ho vols.
25: Tot a l'aplicació.
0: RAC 1. Notícies.
26: Mar Follato.
27: Bona nit, són les 10. Els bombers han estabilitzat l'incendi que crema Cervelló, al Baix Llobregat. En aquests moments hi ha uns 170 efectius a la zona. El cap de l'incendi ha arribat a la urbanització de les Rovires i han quedat afectats 3 vehicles i la part exterior de diverses parcel·les. Així i tot, el cap d'intervenció dels bombers, Miquel Villa, és optimista.
28: Més o menys estan treballant, flanc esquerre. Inicialment era el més, el que diem flanc motor, el més important, no? Aquest amb mitjans aeris hem treballat molt bé i hem parat aquesta progressió. Igualment, això fins que les línies d'aigua que estan treballant ara, estan desplegant durant en tot el perímetre, fins que això no encerclem, diguem-ne, l'incendi pues, no el podem donar per estabilitzat, que seria la següent fase.
27: Doncs ara sí, l'incendi està estabilitzat, ho hem sabut res fa molt pocs minuts. Segons les dades provisionals dels agents rurals, les flames haurien cremat 16 hectàrees. De cara demà, els agents rurals ampliaran la restricció als espais naturals. Dels 5 actuals es passarà a 7, afegint-hi el Parc Natural de Montserrat i el de Serra de Montsant. Demà s'activarà el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 156 municipis d'una vintena de comarques. Per això demanen extremar les precaucions. N'ha parlat el nou ser de RAC 1, el coordinador d'especialitats de l'àrea de Barcelona dels agents rurals, Jaume Castelló.
29: Tot Catalunya està amb altres d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya són les dues zones més crítiques. Demanem col·laboració i responsabilitat amb el seu dia a dia, amb les seves activitats que facin en el medi natural. Fins ara estem molt contents i molt satisfets de la col·laboració que està duent a terme la ciutadania.
27: Per cert, els Mossos d'Esquadra han denunciat un home per provocar un incendi forestal. És el foc que es va declarar a Pinell del Solsonès a principis de juliol i que va afectar més de 2 hectàrees d'alzines i de camps agrícoles. Més coses, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió masclista a la Canonja, al Tarragonès. Un home de 44 anys li ha clavat diverses ganivetades a la seva dona, que està ingressada a l'UCI de l'Hospital Joan 23. Han estat molt greu. El suposat agressor està detingut, tancat al calabós dels Mossos d'Esquadra de Tarragona, i s'espera que demà passi a mans del jutge que porta el cas. I la circulació de trens de les línies R2 i R11 de Rodalies continuarà interrompuda com a mínim fins demà per l'esfondrament que hi ha hagut aquesta tarda entre Barcelona i Montcada i Reixac. Renfe recomana als viatgers fer transbordaments a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per poder continuar el trajecte. Mentrestant, Adif augmentarà els controls per detectar si hi ha moviments a la zona, al punt on s'estan fent les obres de soterrament de la línia de tren. Aquesta tarda el terreny ha cedit en un dels pous i s'han passat una grua de grans dimensions. Tot i l'espectacularitat de les imatges, no hi ha hagut ferits. El sotsdirector de construcció de DIF, Arturo Pastor, llança un missatge de tranquil·litat.
1: És una situació de normalitat. De normalitat, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños, si no se hubiera actuado de otra forma. Esto es un poco el mensaje para los vecinos.
27: De moment no se saben les causes d'aquest esfondrament. Ara els esports amb Nil Piera.
2: El Girona s'ha imposat 1-3 a l'Olot en el seu segon amistós de la pretemporada, que ha acabat fa tot just uns minuts. Els blanquivermells han guanyat gràcies a un doblet del sud-coreà Kim Min-soo i a un gol de Javi Sarasa a la sortida d'un córner. D'aquesta manera, el conjunt gironí suma el primer triomf de l'era Quique Cárcel. Més coses en ciclisme, perquè el belga Jasper Philipsen ha guanyat la 17a etapa del Tour de França a l'esprint per davant de Mauro Schmidt i Olaf Koig. La d'avui era una jornada plana de 174 quilòmetres, però en perfil trencacames, amb fins a 3 ports de quarta categoria i un de tercera. A la general, sense canvis, Tadej Pogacar continua com a mallot groc amb 4 minuts i 32 segons de marge sobre Evenepoel. Tot plegat, el dia que el Barça de bàsquet ha fet oficial l'arribada d'Alexander Sekulic com a nou entrenador per les pròximes 2 temporades. No ha estat l'únic moviment destacat del dia, ja que el Madrid ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Mikael Jantunen. El finlandès arriba procedent del Fenerbahçe i signa fins al 2028. I en futbol femení també hem tingut novetats a Can Barça amb el primer fitxatge de l'estiu, la neerlandesa René van Fasten. La defensa de 19 anys arriba procedent de l'Ajax i serà blaugrana les pròximes 4 temporades.
27: Acabem amb la previsió del temps. Aquesta nit tornarà a ser de mal dormir a bona part del país i a Barcelona ja farà gairebé un mes seguit que no es baixa dels 25 graus en cap moment de la matinada. Una calor nocturna que donarà pas a un dijous amb calor extrema a l'interior del país, on molts termòmetres s'acostaran als 40 graus i fins i tot els superaran. Sobretot serà cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
3: RAC 1.
11: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
15: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
16: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
21: No, que no és gens bo per la pell, nena.
5: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
6: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
9: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1 milió.
22: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el ric. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
9: Propera parada, plaça Lesseps.
23: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
24: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933-481-482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
5: Això és la repesca que ho fan aquí al RAC 1.
3: Ara sentirem probablement el fenomen més sorprenent de la literatura catalana d'aquest any. De fet, fins fa uns mesos aquest thriller no sortia a cap rànquing de vendes, el seu nom passava absolutament desapercebut, però des de llavors ha publicat un munt d'edicions. Ha venut milers d'exemplars. Ha estat setmanes i setmanes i setmanes entre els llibres més venuts en català. També s'ha traduït a 10 idiomes, s'ha adaptat a audiollibre. La sèrie basada en el llibre està en camí, vull dir, un èxit absolut. I tot això, a més, amb només 30 anys. Si encara no ho havíeu endevinat, efectivament sí, estem parlant del Gil Prat sobre Roca, que des que va començar-se a fer popular aquí a RAC1, al món a RAC1 concretament, hem parlat amb ell un fotimer de vegades. I avui us porto la seva primera entrevista a la ràdio. Això era el novembre de l'any passat.
4: Tu obres un llibre, el comences a llegir i quedes enganxat des de la primera pàgina i el pitjor amb una persona que li agrada llegir però que ha de fer altres coses a la vida, que és anar parant-lo, però no pots parar-lo, i el que no vols és llegir-lo en diagonal, perquè no vols, perquè quan l'estàs gaudint, i algú té la gran sort que el llegeix a la mateixa hora que tu, però té la gran sort que no té ni criatures ni té tanta feina com jo, i ell ja se l'ha acabat, i que es diu Marseguer, hola Marc, què tal, bon dia.
10: Hola, molt bé.
4: I tots busquem aquesta experiència en una lectura, tot i que no és gens senzill de trobar. Doncs estigueu atents, perquè avui al món de recurs portem un d'aquests exemplars tan buscats. No sé qui em va dir que era una mena de Joel Dicker català, i a mi em sembla que és una molt bona definició. És un thriller d'intriga que passa als Pirineus, els Pirineus catalans, i que és un llibre que des de ja la primera... Però és que la primera pàgina ja t'enganxa. Per si no fos prou, l'autor té menys de 30 anys i és el primer llibre que publica. No l'havia vist a la meva vida, ho dic perquè ningú digui que es pensi que és el meu cosí o algun conegut, o algun, no l'havia vist a la meva vida. El que més sorprèn primer de tot és el cognom, les coses com són. Es diu Gil, i dius, hòstia, quina mala llet o quina sort els pares que li van posar Gil de nom amb un cognom en tantes lletres, perquè es diu Gil Prat sobre Roca. Hola, Gil, bon dia.
12: Hola, què tal, bon dia.
4: Bon dia. Com et deien al col·le? Gil?
12: A mi em deien Gil perquè això és curtet, però cosins i el meu pare, això li diuen Pratzo.
4: Pratzo, sí. Ja, clar. Prat sobre Roca. I el llibre es diu El joc del silenci. Està editat per La Campana. La portada és fàcil de veure, és el de les gallines. Dic, perquè quan veieu una portada amb gallines, amb gallines dibuixades, és el llibre del Gil. Sí. Aquí al programa sempre demanem de què va el llibre, però avui la pregunta prèvia és clara. Qui és el Gil Prat sobre Roca?
12: Oh, bona pregunta. És un noi de Vic, que vaig estudiar política, sociologia i això, però que sempre m'ha agradat molt escriure i per casualitats de la vida he aconseguit fer una novel·la i això.
4: Es queda molt modest, perquè amb només 28 anys ha treballat de guionista al Búnquer, de Catalunya Ràdio, sí. I també has escrit dues sèries del 3CAT, El creador d'influencers i El teorema del mico. Per tant, ets un apassionat de l'escriptura.
12: M'encanta, sí, sí.
4: Sí. Quan tens la idea d'escriure aquesta novel·la?
12: Prèviament havia fet una altra novel·la, que era una novel·la que vaig fer per amor a l'art, però era una novel·la supercaòtica, i el que vaig fer llavors va ser, després d'ensenyar-lo als col·legues i també vaig presentar-ho en algun concurs i tal, vaig veure que necessitava com refer coses de base d'aquella novel·la. I el que vaig fer llavors va ser fer un esquema previ i vaig com agafar les trames que més m'agradaven d'aquella primera novel·la. I llavors va sortir el joc del silenci. També hi ha com una... la idea fundacional d'aquesta novel·la surt a partir del plot twist central, com el gir més important de tots, que vaig pensar, tio, com molaria una novel·la que passés això? I llavors el que vaig fer va ser com dir, vale, què li ha de passar a una família per arribar en aquest gir i com se soluciona? O sigui, va ser com una mica central i llavors com mirar com començar-ho, com acabar-ho.
4: Diverses coses que t'he dit per què m'està agradant el llibre. Primer, perquè els capítols són curts. Ho dic perquè això, al segle XXI, per la gent jove que vulgui llegir aquest llibre, és magnífic. O sigui, allò que dius, hòstia, la gent jove que no llegeix, hòstia, aquest llibre és que és magnífic. Primera, per què m'ha agradat el llibre? Per una cosa que és que, hòstia, també passen coses, em passen coses molt dolentes en aquest país. I està bé que em passin també aquí i que estigui novel·lada. Perquè passa en un poble del Pirineu català. que existeix, a més, el poble. Sí. Saben de l'existència del llibre, el poble?
12: No ho sé. Jo vaig veure per Twitter que una persona d'allà, d'Arcavell, va dir, ei, ha fet un llibre d'aquí del poble. Mm. Però no ho sé. Mira, la setmana que ve vaig a Andorra a fer una presentació del llibre i aviam si hi ha tant de bo hi hagués gent d'Arcavell que em digués, tu, he llegit això.
4: I la tercera, perquè a mi m'agraden molt les sèries i pel·lícules amb això que en dius dels girs de novel·lescos, eh?
12: Sí, plot twist.
4: El plot twist. Sí. Pots explicar a la gent de què va el Joc del Silenci i així entendran més o menys del que estem parlant?
12: Sí, va d'una parella, en Jan i la Carla, que són una gent que quan comencen a festejar i tal, doncs eviten explicar-se com unes coses bastant greus del seu passat, de la seva família i tal, no? Com coses que s'haurien d'explicar més o menys d'entrada quan estàs coneixent algú. Llavors el que passa és que aquest silenci es manté fins al punt que tenen una filla de 7 anys i tot això... No faré spoiler, no? Tot això surt a la llum d'una manera com... molt estranya, i hauran de fer una investigació i explicar-se el que s'han anat amagant per saber el que li passa a la seva filla.
4: Per què l'has localitzada en aquest poble?
12: Hi ha una qüestió de trama, que no podem explicar per l'espoiler, però llavors també hi ha una part de facilitar les coses. Hi ha allò, el rural noir, que és aquest gènere literari que situa, que és el tema de Tor, el tema d'aquestes...
4: crim
12: en pobles petits,
4: sí.
12: I tal, no? Que és una cosa que ajuda molt a posar les coses fàcils de... Perquè una de les coses guais de llegir un llibre és que quan el comences diguis, uah, tothom pot ser el dolent, no? Que puguis sospitar d'aquest veí i de l'altre. I clar, si tu situes la trama en una ciutat com Barcelona, se't desborda la trama, perquè... Wow. En canvi, si hi ha quatre veïns, dius, bueno, algun d'aquests ha de ser, no? Llavors, és com una part tècnica de dir, bueno, anem a centrar en un espai reduït, no? Com el tema de l'Orient Express Agatha Christie, la ratera, no? Com situar en espais petits.
4: Mm. Mm. Marc, per què t'ha agradat tant el llibre?
10: A mi m'ha encantat perquè no en tenia expectatives. No sabia què em trobaria. I de sobte, des de la primera pàgina, et comencen a plantejar un seguit de personatges que semblen ideals, però que a mica la vida se'ls hi va escardant. Descobreixes que no són tan clars, sinó que són més foscos dels que te pensaves. Hi ha girs de guió d'aquests que et trastoquen totalment. I té una estructura que per mi és la clau d'aquest llibre, que és que tu, hi ha un fet central, que passa amb la filla del matrimoni, i l'estructura és 15 dies abans d'aquest fet. Llavors, una mica del dia del fet. 14 dies abans, una mica del dia del fet. Llavors, aquest compte enrere et va situant constantment en que cada cop saps més, però a la vegada desconeixes més també el que està passant. I aquest dubte constant a mi m'ha agafat molt i també t'aporta un dinamisme aquesta estructura que és molt bona i que alhora... També és una mica Joel Dicker, no?, aquest compte enrere.
12: Sí, sí, 100%, sí, sí. Sí, o sigui, Dicker ha sigut una inspiració evident, sobretot perquè penso que, o sigui, està molt bé com la literatura va creant aquests ganxos que t'ajuden a dir, va, llegeixo dues paginetes més, però n'acaben sent 10, no?, perquè vas llegint, i també penso que és com una cosa com necessària, perquè ara mateix amb TikTok o Instagram és com tan llaminer com... Tu, llegir és molt avorrit, lletres i prou, no? I que hi hagi com aquests anticossos...
4: Quina gran frase acaba de dir pels més petits i les més petites, que és, hòstia, el TikTok es passa ràpid, i és que és un llibre molt tiktokero.
12: Sí, no? És com... Sí, sí,
4: sí. Puc llegir les dues primeres pàgines?
12: I tant, sí, sí.
4: Sí, eh? Les primeres sí. La primera diu... El 15 de juny de l'any 2025 va tenir lloc la desaparició d'una nena de 7 anys anomenada Valèria Costa. El seu cas va fer que Arcavell, un petit poble dels Pirineus, situats a 3 quilòmetres de la frontera amb Andorra i a 14 de la Seu d'Urgell, passés a estar al centre de totes les converses. Les pàgines que segueixen n'expliquen la història completa. Clar, només llegiré això i dius, hòstia, passa a la pàgina següent.
10: És que necessites saber-ne més després d'aquestes quatre pàgines.
4: Llegiré el pròleg.
10: Sí, sí.
4: El pròleg té aproximadament una quinzena de línies. I es titula El dia de la desaparició de la Valèria. La Carla i en Jan van despertar-se a mesura que la llum del matí anava entrant per la finestra i es vessava pel terra enrajolat de l'habitació. Com cada matí, el pare va començar a fer l'esmorzar mentre la mare es dirigia a la cambra de la seva filla. Era el mateix ritual de sempre, la mateixa salmòdia que havia establert des que havien esdevingut família.
13: Però quan la Carla va obrir la porta per despertar la Valèria, va donar-se que recordaria aquell matí la resta de la seva vida. «Valèria», va preguntar l'aire en una habitació buida contemplant el llit desfet. «Valèria, on ets?» Al cap de pocs minuts ja la buscaven per tota la casa, desesperats, sentint que el seu petit paradís, aquell racó del món, ferm i segur, començava a esmicolar-se per sempre. Primera part. 16 dies abans de la desaparició.
12: Sí, sí.
13: Au! El que és...
12: Bueno, el tema aquest del compte enrere és aquesta part de dir, bueno, sé que al final hi haurà una desaparició, llavors el lector comença a fer la investigació ja, no? Comença a sospitar de tothom i com... Perquè els personatges comencen a investigar de forma conscient cap a la meitat del llibre, no? Llavors és un recurs que he hagut de buscar per dir, vale, com fem que hi hagi aquesta sensació de ai, ai, ai, cada pàgina que passo m'acosta al terrible final, no? I...
13: És un debut literari molt curiós perquè no només en crítica, però és que en vendes l'editorial ha hagut d'imprimir-ne ja més exemplars a correcuita, perquè només 5 setmanes s'han fet 3 edicions. Estàs molt sorprès, suposo, no?
12: Sí, sí, sí, sí.
14: Jo crec que és normal aquest èxit, perquè jo n'he parlat només d'aquest llibre a la redacció, i ara aquí a la Peixera, amb els tècnics i companys de feina, i només explicant de què va, i amb la passió que et queda al final de llegir-lo, és que no fa falta més propaganda, penso. Perquè
13: tu
14: és
13: no t'imaginaves, això?
12: No, és que també...
13: Tu què vas fer amb el llibre quan el vas tenir? Te'n vas anar a trucar portes o com va això?
12: No. Mira, la cosa va ser que... o sigui, aquella primera novel·la que et dic va quedar com finalista d'un premi del Premi Ciutat de Tarragona.
13: Ah, el vas arribar a publicar el aquest premi, llibre.
12: Sí,
13: va,
12: sí,
13: d'acord,
12: sí.
13: D'acord.
12: I llavors, a través de Marc Serrats, que estaven treballant junts...
13: Tant.
12: Em va ajudar a posar en contacte amb l'editorial.
13: Amb Penguin?
12: I l'editorial vaig ensenyar aquesta primera i m'han dit, està bé, però està... I llavors vaig escriure el segon i
13: jo vaig dir, sí.
12: Van dir que sí, n'hem de fer més.
13: I com les editorials són llestes, sàvies i agafen pels nassos a la gent, estàs treballant en la segona ja o no?
12: Sí, sí, m'estan apretant de... Bueno, que la màquina està funcionant, vull dir que... Sí,
13: però
12: sí.
13: Ja la tens...
12: Estic pensant-la.
14: Serà continuació d'aquesta trama o és un univers diferent, amb personatges diferents?
13: Què vols dir, continuació? No em fotis un spoiler ara aquí a mi,
14: A veure, tot es pot estirar, no?
13: No, sí, esclar, sempre.
12: No, farem una altra de diferent, d'entrada, sí, sí.
13: Farem una altra de diferent vol dir... Que ja estàs escrivint?
12: Sí, sí, estic com, bueno, això que us deia, fer l'esquema inicial, com fer el puzzle, de que tot quadri i tal.
13: Gaudeixes?
12: Sí, m'agrada molt, sí, sí. Sí, sí, tant de bo fos un sector que t'hi poguessis dedicar, també et diré.
13: Oh. Perquè,
12: bueno, tant de bo. Ah.
13: Sí, sí. La segona, em diràs de què va o no?
12: Ui, és que encara no... Encara
13: però, va,
12: no sé.
13: Però la idea és moure't en aquest món dels girs de novel·la, de girs argumentals i d'això?
12: Sí, sí, sí. Fer misteri. Novel·la negra, thriller, això sempre. Sí, sí. Bueno, de moment és el que m'agrada, sí, sí.
13: Em pots recomanar algun llibre que t'hagi agradat molt d'aquest que t'hi fes?
12: Sí, aviam, ara estic llegint l'enigma de l'habitació 622 d'en Dicker, que m'està agradant molt. I llavors també... Mira, un llibre que sempre recomano, que m'agrada molt també, és el... com es diu? El de...
13: Bé, podem jugar al trivial, ens encanta jugar al trivial.
12: Mira, és un llibre d'humor que es diu... Una confabulació d'imbècils, es diu.
13: Home!
12: Aquest m'encanta.
13: M'estàs parlant del John Kennedy Toole?
12: Sí, exacte.
13: Home, perdona, m'estàs parlant del meu gran llibre de capçalera.
12: És brutal.
13: El Natus
12: sí.
13: Cotarrilli.
12: Sí, sí, sí.
13: Home,
12: sí.
13: Per l'amor de Déu, això estem parlant del gran llibre.
12: Sí, sí.
13: Aquest jo el vaig llegir en castellà per l'època que era La conjura de los necios.
12: Això, exacte, sí, sí.
13: I llavors aquest... però el tingut molts títols, perquè en català primer es deia La conxorxa dels enzes.
12: És veritat.
13: I ara i es veig que ha tornat a canviar el nom, també. Bueno, la història, sí, sí. A més, d'aquest llibre és bestial, perquè la mare... El fill es va suïcidar, l'autor.
12: Sí, sí, ha fet només un llibre i prou.
13: Aquest,
12: sí,
13: es va suïcidar,
12: sí.
13: Perquè a més ningú li volia publicar, la mare va portar el llibre per poder publicar, el va així i va guanyar...
12: Sí, sí, va haver d'anar com a darrere d'un professor de literatura, tu, que és boníssim, el tio, tinc molta feina jo.
13: Correcte.
12: I al final li va publicar.
13: I va guanyar un premi d'aquests premis importants de literatura. Estem parlant d'un llibre molt recomanable, però
12: sí, sí.
13: Em repeteixo, El joc del silenci també és molt recomanable, del Gil Prat sobre Roca. Gràcies per haver-nos acompanyat, que com vagi molt bé. I alguna sèrie em pots recomanar o no, d'aquestes de... Perquè això sempre ho pregunto.
12: Sí, sí. Ah, ara estic mirant molt Girls. Que és
13: Girls.
12: La...
13: I bé?
12: M'està agradant molt, sí, sí. A més, la protagonista és impressionant, és la que ha escrit i crec que també ho ha dirigit, vull dir, ho ha fet tot ella, i és increïble aquesta sèrie.
13: Que, per cert,
1: Podria ser una sèrie, això, eh?
4: Totalment.
12: Home,
4: esperem que l'acabi
12: sent. Intentarem, vull dir, molaria, molaria.
4: Gràcies i l'enhorabona, de debò. Gràcies.
2: La repesca. A RAC1.
3: I cada dia, abans d'acabar el programa, posem música i ho fem amb un joc que hem batejat com Cançons Encadenades. Recordem com funciona, pels que encara no ho sapigueu. És una persona de la ràdio que tria una cançó que per algun motiu li agrada, l'aboca un bon moment, ens explica el per què i li recomana a una altra persona de la ràdio. Aleshores, a partir d'aquí, el que rebi la dedicatòria és l'encarregat de recomanar la següent i així anar fent fins que a final d'estiu haurem repassat els gustos musicals d'una bona colla de gent d'aquesta casa. I avui, nominat per l'Alba Segarra, tenim aquí a l'estudi a l'Eudald Martínez, redactor de Societat de RAC1. Eudald, què tal? Com estàs? Com va l'estiu?
17: Molt bé, de moment molt bé. Escolta, està molt bé. Sí. Això de fer una mica de vacances i estar ja...
3: Que bé, que bé. T'esperaves que et nominaria l'Alba Segarra?
17: Doncs no, m'ha sorprès una mica, perquè és que seiem gairebé esquena per esquena, estem molt a prop ara a la redacció, però mira, no m'esperava i m'ha fet molta il·lusió, la veritat.
3: Quina cançó ens portes, tu?
17: Doncs mira, us porto una cançó que es diu Taro, de Alt J, que és un grup d'elits del Regne Unit, i que, això, he triat aquesta.
3: Com la descobreixes, tu?
17: Doncs jo crec que és el típic que algun amic et diu, ostres, has d'escoltar aquest grup. No recordo qui, sincerament, però vaja, allò, alguna recomanació d'algun amic i que endinsam una mica en la seva discografia, doncs aquesta cançó em va crear especialment l'atenció. És veritat que és una de les més escoltades del grup, però tampoc és la més coneguda.
3: Mm-hmm. A més, a tu t'agrada repassar i descobrir grups i tot això.
17: A més, és un grup que he vist uns quants cops en directe, vull dir que sí.
3: Que guai. I què significa per tu aquesta cançó? T'aboca en algun moment concret?
17: Doncs mira, m'agrada especialment una mica per la història que explica, i és que Taro és, diguem-ne, la dona que hi havia al darrere també de Robert Capa. Perquè potser no tothom ho sap, però Robert Capa en realitat era un pseudònim d'André Friedman, l'home, però també de la dona, és a dir, de tota la parella. És a dir, ella també feia fotografies que signava com a Robert Capa. I potser això no se sap tant, no? Ha quedat més en l'imaginari que era només ell. Llavors, doncs, aquesta cançó es diu Taro, que és una mica això, no? El cognom de la parella de Robert Capa masculí, diguem, i explica una mica, doncs, la seva història d'amor i com van morir els dos també, doncs, treballant en el fotoperiodisme. I és una cançó que, doncs, que m'agrada especialment per això.
3: I et recordes en algun moment particular escoltant-la o en algun moment que dius, ostres, em ve de gust escoltar Taro?
17: Doncs jo crec que és d'aquestes cançons que pot encaixar en molts moments, però, per exemple, anant amb el cotxe, no?, perquè és una cançó així com molt bucòlica i amb, sí, amb reminiscències una mica també així orientals, doncs està... Sí, crec que potser això és una bona cançó pel cotxe, per exemple.
3: I un moment en què dius, ostres, no l'escoltaria mai?
17: Doncs jo crec que no té mals moments, potser et diria que en algun moment en què estiguem fent altres coses, perquè és el que et dic, una cançó que la lletra està bé, la música està bé, per tant, està bé que et deixis endur i que, per tant, almenys el primer cop l'escoltis, potser parant l'atenció a la lletra o fins i tot llegint-la, no?, en algun document. Sí.
3: I per acabar, a qui de la ràdio dediques tu la teva cançó? Qui ens ha de visitar demà?
17: Doncs mira, la dedico al Toni Lladó, el nostre dissenyador gràfic, perquè crec que és una persona que també li encanta la música, crec que la pot valorar, potser els coneix, no ho sé, no he parlat amb ell, però crec que li pot agradar la recomanació.
3: Segur que sí. Doncs nosaltres marxem, gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Taro de LJ.

0: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
1: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
1: Android Auto
0: i a Apple CarPlay.
1: Tots els podcasts de RAC1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
1: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
1: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. L'aplicació de RAC1, ara
1: fàcil, intuïtiva i renovada. Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe
1: amb l'aplicació connectada a Android Auto
0: i a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
1: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 22 de juliol, el dia que el Barça ha anunciat reforços importants, tant al bàsquet com al primer equip femení de futbol. En bàsquet, el club ha fet oficial el fitxatge del tècnic Alexander Sekulić, que ha signat per les dues properes temporades. Es confirma, doncs, la notícia que us vam avançar a RAC1 ara fa 15 dies aproximadament, i el bàsquet blaugrana ja té la plantilla gairebé tancada de cara a la nova temporada. I és que els despatxos han accelerat i de quina manera els últims dies, perquè en poc més d'una setmana han tancat la incorporació de 6 jugadors i la confirmació del tècnic. Cap al final del Tu diràs parlarem d'aquesta reestructuració blaugrana amb el Xavi Ballesteros, i l'altre nom del dia, també en clau Barça, és el de René Van Asten, primer fitxatge del primer equip femení del futbol per la temporada 2026-2027, central neerlandesa de 19 anys, de fet internacional en Països Baixos, que arriba procedent de l'Ajax per reforçar la defensa.
2: Bon dia, Aquiles. Estic molt feliç de ser aquí. Tinc moltes ganes de començar, sentir el vostre suport i lluitar plegats per tot. Fisca el Barça.
1: Ja veieu, a l'estil Anthony Gordon. Van Asten també ha dit les primeres paraules en català el dia de la seva presentació. Veurem què passa demà amb Adeyemi, perquè sí, ara sembla que ja tenim data definitiva per la presentació del davanter alemany. De fet, el Barça hauria hagut d'anunciar avui el fitxatge, però ha preferit esperar a tenir-ho tot enllestit perquè no es torni a repetir un cas com el de precisament Anthony Gordon. Recordem que la presentació es va haver d'endarrerir unes hores perquè faltaven els últims documents, i aquesta vegada el club ha preferit curar-se en salut. D'altra banda, la FIFA ha anunciat avui l'11 ideal del Mundial, lògicament sense Cubarsí, perquè ja no era entre els aspirants, i també sense Lamine Yamal, que no és entre els més votats. Un 11 en què hi ha tres jugadors de la selecció espanyola, són Pedro Porro, Cucurella i Rodri. Destaca la porteria amb Bosinha, el porter de Cap Verd, i amb gran diferència la gran irrupció d'aquest Mundial, i la davantera també destaca amb Messi, Haaland i Mbappé, no cal dir un trident atacant de luxe el que surt resultant d'aquest 11 ideal del Mundial que ha acabat ara fa pocs dies. El comentarem en temps de tertúlia, avui amb l'Anaïs Martí i el Marc Marvà, amb qui també comentarem l'actualització del valor de mercat dels jugadors que avui ha publicat Transfer Market. Destaca, per exemple, que per primera vegada hi ha dos jugadors que superen els 200 milions d'euros. Són Lamine Yamal i Erling Haaland. Tots dos costen 220 milions. A banda de Lamine, hi ha un altre blaugrana entre els 10 jugadors més valorats, és Pedri, amb 150 milions, i crida especialment l'atenció el cas de Julián Álvarez. Ja sabeu, la prioritat del Barça en aquest mercat d'estiu, que Transfer Market valora en 120 milions d'euros. N'ha pujat, per tant, 20 durant el Mundial. Recordem el que hem anat explicant aquests últims dies a RAC1. El Barça, quan faci la segona oferta que té en ment de fer per assegurar-se el fitxatge de Julián, ja tenia pensat presentar-la al voltant d'aquests 120-130 milions d'euros. Per tant, segons Transfer Market, estaria doncs, en valor de mercat. Més coses. El Girona ha acabat fa pocs minuts de jugar el seu test de pretemporada. Anem cap a Olot i saludem el Pau Bombardó. Pau, com estàs? Bona nit.
3: Què tal, Rocamora? Bona nit.
1: I hem viscut la primera victòria del Girona aquesta pretemporada, oi?
3: Sí. Ha deixat millors sensacions que en el primer partit. El Girona, de fet, Minsu, podem dir que ha estat el jugador més destacat perquè ha fet un doblet a la primera meitat. El 0-3 pel Girona l'ha fet Sarasa a la sortida d'un córner. Per tant, els jugadors joves que ja comencen a trucar a la porta d'aquest primer equip de Quique Álvarez. I finalment, en una acció aïllada que ha acabat d'empenar, el Marc Mas ha fet per l'Olot l'1-3 definitiu. Per tant, 1-3 en aquest segon test de pretemporada pel Girona. Un Girona que ha fet canvi respecte a l'11 del partit anterior i amb una baixa obligada a la porteria, la de Gazzaniga, que ha caigut de la convocatòria per molèsties al maluc. Per tant, Gazzaniga, que serà dubte també pel proper partit d'aquest dissabte contra l'Alavés.
1: Va, doncs aquí una estona ho ampliem i també sentim protagonistes. Gràcies, Pau. Fins ara.
3: Fins ara.
1: I encara en futbol, un parell de qüestions més a comentar. D'una banda, l'Inter Miami ha fet oficial el fitxatge de Casemiro. El migcampista brasiler arriba lliure del Manchester United i serà company de Leo Messi a la MLS. I de l'altra, el president de la Federació Italiana de Futbol ha admès que sí, que ha iniciat converses amb Pep Guardiola perquè sigui el nou seleccionador italià. Tot això en futbol i en plana poliesportiva, més enllà del bàsquet, també parlarem de ciclisme. Calma tensa al Tour de França abans de la recta final de la prova. Avui victòria de Philipsen a l'esprint, després d'una escapada multitudinària que, tot i això, no afecta a la general, perquè Tadej Pogacar manté el mallot groc amb aquells 4 minuts i mig d'avantatge respecte a Evenepoel abans de les 3 etapes de muntanya que acabaran de decidir el podi. Tot això conforma el menú del Tu diràs d'avui, que ara comencem. Primer de tot, però, una petita pausa i obrim ja tertúlia amb l'Anaïs Martí i el Marc Marvà.
0: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
4: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
5: Propera parada, plaça Lesseps.
6: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra

0: divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: són 2:15 d'11 de la nit. Obrim ja tertúlia, de moment, amb el Marc Barbà. Com estàs, Marc?
1: Bona nit. Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Acabat el Mundial, ja.
1: Sí.
0: Ja està. Ja està.
1: La veritat que ahir vaig veure un tuit a les 11 de la nit que posava... Ara... un Nova Zelanda...
0: És igual, sí. El que sigui, no?
1: Kazakhstan,
0: entraria perfecte. Sí. Ets d'aquests, doncs,
1: eh? I vaig pensar, mira, no et dic que no.
0: Tens una certa nostàlgia, doncs.
1: Sí, una mica sí. Una mica sí. O sigui, després també alhora la reflexió una mica més en fred, perquè durant la voràgine tots els partits t'ho passaves bé, que crec que Espanya ha sigut l'única que futbolísticament ens ha portat coses, no? Si,
0: sí,
1: si fas com un anàlisi futbolístic i dius, ostres, què s'ha portat de nou en aquest Mundial? Doncs li pots treure poc suc, jo crec. I a més, un suc de vegades ja els futbols estan identificats amb els països, no? I crec que poques seleccions han sigut fidels a com identificaries el futbol de cada país, no? El futbol de Brasil ha estat molt lluny del futbol del que sentim que Brasil s'ha sentit identificat. I els pocs que jo penso, crec que ha sigut Espanya, sobretot, Argentina també, per aquesta competitivitat eterna que sempre ha tingut, però ostres, has trobat a faltar potser més d'Anglaterra en els moments importants, com a mínim aquesta identificació d'un futbol d'atac, un futbol divertit, de centrades, del que és Anglaterra, del que fins i tot et diria França en algun moment, i així doncs podem anar amb Brasil i podem anar amb moltes altres, no? Així una mica més reflexió en fred.
0: Sí, sí.
1: Crec que al final Espanya és qui més ha portat futbolísticament en aquest Mundial.
0: No, però és bona aquesta reflexió perquè justament avui el president de la Federació Italiana de Futbol ha admès contactes perquè Guardiola acabi sent el seleccionador. És a dir, no se m'acut una idea més allunyada d'Itàlia que Pep Guardiola, en qual idea de futbol. Però
1: sí, sí,
0: clar, entenc que Guardiola, si finalment acaba acceptant aquest càrrec, haurà de fer-se la seva i haurà d'aconseguir que una idea de futbol que està en l'ADN de la selecció italiana des de fa segles, et diria, o des de fa molts anys, segles,
1: sí, sí,
0: no,
1: sí,
0: però moltes dècades, mig canviar-la per adaptar-se-la a ell, no?, una mica.
1: Sí, i com adaptaria a certs futbolistes? Vull dir, tu ara veus la Sèrie A i hi ha 11, 12 equips que juguen amb línia de 5 defenses.
0: Clar.
1: Vull dir, 3 defenses centrals. I per tant, els jugadors... Sí que és veritat que a la Sèrie A tampoc hi ha molts italians, eh? Vull dir que potser...
0: No, que vas anar a buscar-los.
1: Els hauria d'anar a buscar fora. Però hi ha molts jugadors reconeguts encara amb una manera de jugar. Seria una mica una volta nova de guió de Guardiola, no?
0: Un nou repte.
1: Sí.
0: No deixa de ser un nou...
1: Ja ho va fer a la Premier i ara fer-ho amb la selecció italiana. Alhora que també casaria molt bé aquest joc tan ofensiu o tan de pilota de Guardiola amb la competitivitat defensiva que sempre ha tingut Itàlia. Vull dir, home, seria... El que parlàvem justament ara de portar noves coses i nous matisos a Mundials,
0: sí, sí,
1: nous matisos futbolístics, amb Guardiola crec que no en tindríem dubte que sí que n'hi hauria.
0: Doncs és un tema que després tractarem, lògicament, perquè són, insisteixo, són declaracions d'avui mateix del president de la Federació Italiana de Futbol que tractarem d'aquí una estona, però ara que deia el Marbà, això d'identificar el futbol amb cada selecció, o el que ha fet històricament, doncs venia a tomb d'explicar-ho ara i de, si més no, comentar breument aquesta història. Començarem però parlant del Barça. Adeyemi. Adeyemi és aquest jugador que fa una setmana que està per Barcelona. Vull dir, i més enllà d'anar de compres i de, suposo, de fet en tenim constància, d'entrenar de tant en tant, no ha pogut encara ni ser presentat, ni tan sols, lògicament, començar a entrenar amb normalitat amb la resta dels seus companys. Teòricament, i creurem els dits, demà ha de ser el dia perquè Adeyemi, ara sí, es presenti davant dels mitjans de comunicació i puguem dir ja oficialment que és el segon reforç del Barça per la nova temporada. Abans d'abordar el tema amb l'Àlex Pintanel, però deixa'm saludar l'Anaïs Martí. Anaïs, com estàs?
2: Molt bé, bona nit.
0: Bé, bé. A veure, un altre cop, Anaïs, hola, com estàs?
2: Què tal? Ara, molt bé, bona nit.
0: Ara sona molt millor que abans.
2: Jo feliç, d'aquesta gent acabat el Mundial.
0: Ja ho sabem, ja ho sabem.
1: Ja m'ho imagino.
0: Ja sabem que ha tornat

0: tothom del Mundial.
1: Exacte.
0: Han tornat jugadors, han tornat tots de, del Mundial, que és el que esperàvem al final.
1: Correcte, després de 46 dies era el que esperàvem.
0: Per tant, tu no estàs entre les nostàlgiques del Mundial com està el Marbà, no? Que ara trobaria falta algun partidet.
1: No.
0: M'imaginava. Va, deixa'm saludar l'Àlex Pintanel. Àlex, com estàs? Bona nit.
2: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Demà sí, no? Demà dia de Yemi, ja.
2: Demà sí. Hem hagut d'esperar. Intercanvi de documents, aquesta paperassa, aquesta burocràcia que ha fet la Guitz al Barça, però demà s'anunciarà i es presentarà a Karim Adeyemi. Des del club no volen que repeteixi un cas Gordon o Cancelo, i per això abans de convocar els mitjans per la roda de premsa de presentació, primer s'anunciarà el fitxatge. Cal recordar, especialment en el cas de Gordon, segur que l'Anaïs se'n recorda, que el club ha convocat primer els mitjans a 1:15 del matí per la presentació de l'anglès al migdia, però per un endarreriment en l'enviament de documents no va poder anunciar el fitxatge de Gordon fins a 1:15 de la nit, i la roda de premsa va ser poc després. Per tant, per no repetir allò, primer demà al matí a primera hora anunci, i han acabat convocatòria per la presentació, i Flick, per tant, podrà comptar amb l'extrem alemany per l'estaix d'Anglaterra que comença el proper dilluns.
0: Demà sí, demà ja està.
1: Sí, no? home, esperem que sí, tenint en compte que porta des del dimecres passat
0: a Barcelona
1: i va passar la revisió mèdica. El pobre home està entrenant com pot. I home, sí, confio en que sí. I em sembla bé, al final, aquesta mesura que ha pres el Barça de ser prudents a l'hora d'anunciar els fitxatges i presentacions, perquè el cas Gordon i el cas Cancelo...
0: A part, pràcticament consecutius, perquè no haver-hi gaires més reforços entremig.
1: No, llavors està bé ser optimistes i anar explicant les coses que passen, però ser molt curosos a l'hora de convocar la gent, perquè si no, clar, és que... 9 hores, 5
0: no cal,
1: hores...
0: No cal.
1: No vuelva usted mañana, no?
0: Sí,
1: no?
0: I amb aquestes calors, a més a més, segons com.
1: Doncs escolta, si ben fet, estar... demà ja estem tots previnguts, ja sabem que demà passaran coses, quan ho anunciïn, doncs anirem cap al Camp Nou.
0: Ja està. I serà el segon reforç, insisteixo, oficial, tot i que no, ja no li ve de nou a ningú, que deia Emi Sara jugador al Barça, bàsicament, perquè ara en parlàvem amb Àlex, clar, aquest home s'està entrenant, d'alguna manera o altra, no?
2: Sí, està fent coses. Ell no pot entrenar-se amb el grup fins que no sigui a tots els efectes jugador del Barça, i per tant m'explicaven avui que en cap moment ha coincidit, per exemple, la gespa amb els seus nous companys, però sí que ens consta que no ha estat aturat al llarg d'aquesta setmana, com dèiem abans amb l'Anaïs, fa tot just una setmana que aterrava a Barcelona. Ha fet coses al marge, ens consta que ha fet coses de gimnàs, i de fet avui, per exemple, hi havia doble sessió preparatòria, matí i tarda, i hem vist a Karim Adeyemi tant pel matí com per la tarda a la ciutat esportiva. En aquest sentit, i parlant d'aquesta doble sessió preparatòria, cal afegir que Valde i Araujo continuen treballant al marge, fent treball específic adaptat a les necessitats de cada un fet que es convertirà en habitual amb l'arribada de Benjamin Kugel, i mentrestant estem a l'espera també de que aquesta setmana, en principi hauria de ser entre demà i divendres, s'incorpori Frenkie de Jong i sigui el moment en el que li comuniqui al club si finalment passa o no pel quiròfan, després de les proves que ja vam explicar la setmana passada, que van confirmar que no té trencats els lligaments creuats, però en qualsevol cas és una lesió greu que el tindrà uns quants mesos fora de combat.
0: Molts dies, oi? Ha durat la decisió, perquè ja parlàvem el dijous passat, justament, parlàvem sí. que esperàvem per divendres que pogués decidir amb els metges, i lògicament amb De Jong, quin tractament seguir, i això ho acabarà decidint potser divendres mateix, és a dir, una setmana després.
2: No està sent una decisió fàcil, ens consta, i per tant, bé, veurem que acaba decidint. És cert que també tenia la zona bastant inflamada, no sé fins a quin punt potser ha deixat passar uns dies per veure com evolucionava, i a partir d'aquí doncs deixar passar un temps prudencial abans de prendre aquesta decisió. Els futbolistes, això, en Marc, el Marroc sabrà molt millor, normalment sempre apuren al màxim, no? Allarguen al màxim la decisió aquesta de si apostar o no per un tractament conservador, evidentment, ja sabem tot el que es passa per un quiròfan, i per tant tot el que pugui ser evitar aquesta opció, doncs entenc que els futbolistes doncs ho intenten, no?
3: Sí, jo crec, sobretot per l'edat, també. Jo crec que el factor aquest de ser més conservador o menys té a veure amb l'edat. O sigui, amb Marc Bernal, amb Gavi, es va dubtar... Amb Gavi, amb la segona, potser hi van haver-hi més dubtes, no? Però hi ha un moment en què no dubtes, perquè dius, tinc 18, 19, 20 anys, vull ja entrar a quiròfan, i tinc tot el temps, entre cometes, del món per recuperar-me. Mm. En canvi, quan, com més gran ets, jo et diria a partir dels 28, 29, la recuperació... ja no hi ha dubtes, però sí que potser no tornes al 100% segur. Hem vist casos com el de Ter Stegen, per exemple, no? O casos de problemes no en què l'operació vagi bé o malament, sinó en què el teu cos ja està en un altre moment, i aleshores per això entenc que deu haver-hi aquesta precaució. Sí, o sigui, els creuats, quan jo que m'he trencat els creuats, quan tu entres en la... amb el metge i et fa la no és radiografia, però ara no em surt.
1: Resonància.
3: La ressonància, perdó. Quan et fa la resso i te l'ensenya i no hi ha creuat, és molt clar. Aleshores, sí que és veritat que en el moment en què queda una mica de creuat, o sigui que el creuat no està totalment partit, ara s'han fet, jo recordo un jugador de l'Espanyol B fa un any i mig, que va fer un tractament que es diu conservador, que és a través de factors de creixement, i s'està evolucionant moltíssim amb això. Aleshores, depèn de si el creuat no deu estar 100% trencat, perquè a partir d'aquí es pugui confiar, però hi ha un factor de risc també en això. Risquen que, si no és una operació, els metges hi confien, però són tècniques bastant innovadores. Vull dir,
1: a Ansu Fati no es va fer això, Marc. Sí, a mi em sona exacte. Que és en una de les... que va ser... és que clar, va passar quatre cops.
2: Sí, va ser la darrera.
1: Sí. I ja va decidir doncs, fer aquest tractament que comentava el Marc d'injectar-te cèl·lules, no? Perquè arriba un punt que dius, bé, és que jo no puc estar entrenant al quiròfan cada any, sí. No? Has de provar altres coses.
3: O sigui, crec que ens ho és amb el menisc, no? El sí. Record que tinc. I ara s'està duent a terme des de fa, diria, un any i mig, i el doctor Ramon Cugat ha presentat fins i tot aquests estudis als Estats Units, s'està duent a terme amb el lligament creuat, que és una cosa molt innovadora, però també és bastant nova, i aleshores hi ha un jugador de l'Espanyol B que li va passar fa un any i mig, ho recordo perfectament, ja ha tornat a jugar. És que ara buscaré el nom i donarem bé el nom, no? I sent pertinent. I entenc que De Jong deu estar en aquesta tessitura, perquè anteriorment sempre superaven, però si no està del tot trencat, tant de bo, perquè redueix sobretot el risc en la recuperació que no hi hagi problemes.
0: L'altra història, al marge del que sigui el tractament, la recuperació, de com li vagi De Jong amb aquesta lesió al genoll, etcètera, etcètera, però l'altra història és purament de què fa el Barça, és a dir, el Barça això li canvia o li trastoca mitjanament els plans de cara a la temporada que ve, evidentment.
1: Sí, sí, i dependrà també de les decisions que es prenguin, perquè en el cas que hi hagi una baixa de llarga durada, ja sabem els últims precedents que hi ha hagut, no? I és que el Barça pot anar al mercat i buscar un substitut i inscriure la seva fitxa en el lloc de la de Frenkie de Jong. I en aquest cas, a més, com que se suposa que ja hi ha el fair play assolit, pràcticament seria tota la fitxa al complet. Però bé, al final el cas de Jong, ostres, crec que està generant força controvèrsia, perquè ho notes, no?, en l'ambient, que hi ha gent que està com una mica enfadada amb com ho ha gestionat tot, perquè al final el curs passat no va jugar els dos últims partits, ja també pensant en el Mundial, que és lògic, jo ho entenc perfectament.
0: Sí,
1: tu tens
0: sí,
1: la Lliga
0: sí,
1: ja guanyada, mira què li va passar al pobre Fermín, que no haurem pensat aquests dies en Fermín. Tens un Mundial per endavant, has guanyat ja la Lliga i el que podies amb el Barça, lògicament prefereixes doncs poder donar-ho tot amb la teva selecció amb el Mundial, que és el principal campionat que li interessen als jugadors, normal també. Al final és un Mundial que juga cada quatre anys i representes el teu país, i això doncs ens agradarà més o menys, però és la realitat. Però clar, arribes, et miren el genoll, tu has de pensar, que jo entenc que tu hagis de pensar, per tot el que acaba de comentar el Marc, perquè no deixa de ser un quiròfan, i entenc perfectament que abans de decidir entrar en un quiròfan vulguis cremar tota la resta de cartutxos que et queden, perquè un quiròfan és un quiròfan i són 4 mesos de baixa, sí o sí. I entenc que el Barça doncs, té pressa per conèixer els seus plans, perquè tu tens una temporada que comença el 23 a ells i has de saber si comptes amb un dels jugadors més importants de la plantilla. Llavors, clar, tu et corre pressa per planificar, per triar, perquè tens a Marc Casado allà també que està pendent de si entres, si surts, i què és el que passa. Vull dir que al final tothom té certa pressa.
0: Sí, sí, no? I cadascú té doncs, les seves prioritats. En aquest cas, el jugador és la de suposo, curar-se del tot i que estigui perfectament bé, però no sé els passos per arribar a l'estar recuperat al 100%, no sé quins són ni quins han de ser, perquè també aquí entren el que uns diuen i el que et diuen els altres, perquè també és cert que aquí no hi ha una veritat absoluta, sinó que uns et diran, no, per l'edat que tens, que ara ho deia el Marc, per l'edat que tens i per tot plegat, doncs potser sí que se't tira més per un tractament conservador. I altres et diran, és que si no, no faràs net. Per tant, o quiròfan, o potser tornen a estar així d'aquí a veure saber quants mesos, no?
3: Sí, i després hi ha una altra part que és la interpretació o el sentiment que pugui tenir el cos tècnic o la direcció esportiva respecte a aquesta lesió. Recordem que quan Rafinha es trenca en l'aturada març...
0: Brasil.
3: Sí, en Brasil, allà dins de la direcció esportiva i de l'estaf tècnic no senta gens bé. I ja és un fet que Rafinha, és a dir, d'alguna manera té marcat amb estrella sobre seu per part dels tècnics. La mirada dels tècnics i de la direcció esportiva ja és que potser allà va fer coses que no estaven bé.
1: Una cosa és que estem parlant d'un amistós en ple mes de març, quan a tu tenen tots els títols per jugar-te amb el teu club i que et necessiten perquè ets una peça estructural. No estem parlant d'un Mundial, ni d'una Eurocopa, ni de cap... Estem parlant d'un amistós que et creues tot l'Atlàntic per poder jugar un amistós amb la teva selecció.
0: Sí, però estem parlant de Rafinha, també.
1: Hi ha un ordre de prioritats aquí que...
2: En el cas de De Jong... Anaïs, el Barça descarrega de culpes al futbolista. És a dir, en el cas de De Jong, ja, el Barça considera que la Federació Holandesa de Futbol coneixia aquests problemes físics del futbolista. De fet, els dos últims partits, ja ho vam explicar aquí al Tuiràs, ell juga infiltrat i el club hi ha més malestar per... entenen haver forçat el futbolista, que això també és veritat, que si Frenkie diu que no, però també entenc les ganes i el que significa per un futbolista jugar al Mundial, però el club estan més cabrejats o carreguen més de culpa a Koeman i a la Federació Holandesa de Futbol que no tant a Frenkie de Jong. És a dir, en aquest sentit, és un cas diferent al de Rafinha.
3: Sí, jo per això exposava en el sentit de a veure, pel que explica l'Àlex, no, però també a veure com De Jong tot això ha d'explicar aquest procés que s'ha sumet o que no s'ha sumet. Per cert, el jugador del filial de l'Espanyol es diu Joan Puig, que és aquest jugador que gener del 2024, o sigui, ja fa
0: dos anys i mig,
3: va fer aquest tractament conservador i va poder doncs recuperar-se sense haver-se d'operar, i és un dels primers... Crec que és un dels primers aquí a Espanya, segur, a través del doctor Ramon Cugat.
0: Doncs veurem, insisteixo, com ha acabat plegat i si hi ha algun moviment extra, és a dir, extra vull dir que no tenia previst fer el club i que ara haurà de fer, tenint en compte aquesta lesió de De Jong, que ja podem considerar-la lesió de llarga durada, perquè per molt que siguin 3 mesos i mig, o siguin que tant de bo, perquè tot apunta que a partir dels 4, però si fossin menys i fossin 3 i mig, continua sent lesió de llarga durada, a veure com torna, a veure com es recupera, a veure com pot tornar a jugar. En definitiva, són alguns dels noms del dia, i demà el gran dia serà de Diemi. Deixa'm preguntar-te, Marc, encara no t'havia pogut preguntar per ell, què et sembla?
3: Sí, a mi és un jugador que m'encaixa molt amb la, no? Dins dels fitxatges que aquesta temporada està fent Hansi Flick. Crec que les definicions de moment tant de Gordon com de Dejemi és polivalència, i aquesta polivalència Dejemi la respon perfectament. I després també a vegades, jo quan fèiem els 11 aquí, jugàvem a fer els 11 els divendres, quan triàvem el mitja punta, jo sempre deia, tinc la sensació que a vegades Flick tria més per al que defensa aquest mitja punta que per al que et donen atac, i per això moltes vegades era més Fermín que Olmo, no?, per exemple. I amb aquests fitxatges tinc aquesta sensació a vegades de dir, Flick s'assegura que la pressió amb Adeyemi i amb Gordon serà una pressió alta, que serà una pressió intensa, que et donarà...
0: I continuada en una
3: pressió,
0: no?
3: Exacte, continuada, sí. Llavors, que són capaços de repetir esforços, i aleshores en aquest sentit m'encaixen perfectament. Gordon crec que en pilota, també l'hem vist en el Mundial, Per mi, Adeyemi sense pilota té un talent descomunal, millor que Gordon, però li falta regularitat. Mm-hmm. Una mica a vegades com Nico Williams, quan parlàvem, deia, ostres, si Nico Williams... Quan dèiem Nico Williams o Dani Olmo, no? Jo recordo, ostres, si Nico Williams fos capaç de fer el que fa cada 7 dies o cada 3, no seria un extrem més, estaria entre el top 10 del món. Doncs Adeyemi tinc aquesta sensació, si Flick doncs, el coneix i mentalment és capaç de tenir-lo concentrat, doncs els números que ha fet Rashford aquest any te'ls pot donar Adeyemi, i Adeyemi amb capacitat de creixement, no? Vull dir, a mi és un jugador que m'encaixa molt en aquest perfil de polivalència, sobretot que veig que Hansi Flick tira molt més per aquí.
0: Va, doncs tant de bo, vull dir, demà sigui el dia que puguem escoltar ja Adeyemi, que podem ja presentar aquest jugador, aquest segon reforç del Barça de cara a la propera temporada. Àlex, n'estarem pendents, no? De l'hora,
2: sí,
0: i ho explicarem.
2: En principi la idea és això, primera hora del matí anunci oficial i cap al migdia. Després, per cert, de l'acte de renovació de Graham Hansen, que serà a primera hora del matí, doncs sí. Després hi tocarà, perquè a més en principi en el mateix joc, a l'oficina comercial, li tocaria el torn a Karim Adeyemi, amb ganes de sentir el segon reforç del Barça 26-27.
0: No, són dies d'anuncis a l'engròs, és a dir, avui han tocat dos anuncis, demà a renovació, més fitxatge, vull dir, això és un festival aquests dies, les oficines del Camp Nou. Doncs, Àlex, vés a descansar, que demà serà un dia llarg, em sembla, i llavors explicar-ho, sí, el tu diràs, no?
2: Demà l'escoltem al migdia i al vespre escoltem a Adeyemi, esperem escoltar-lo.
0: Sí, no fotem ja.
3: Va, sigues optimista, Àlex.
0: Ja està bé. Àlex Pintanel, moltíssimes gràcies, abraçada forta.
2: Adéu, bona nit.
0: Que vagi molt bé. Va, que són les 11, el que farem ara és parlar... És que avui hem tingut dues... com t'ho diré ara? Han anunciat dues coses. D'una banda, l'11 del Mundial, l'11 ideal del Mundial.
3: Ideal per qui?
0: Bona pregunta. Perquè per mi no.
3: Perfecte, per aquí, per algú de la taula...
0: Però d'altra banda, i aquesta és interessant, per moltes coses, s'han publicat els nous valors de mercat de Transfer Market. És a dir, sabem quan ha pujat certs jugadors, algun que lògicament també ha baixat, i hi ha noms que, com bé saps, Anaïs, estàvem una mica pendents, a veure què diría Transfer Market.
1: No estarás parando a Julián López.
0: Per exemple. Va, parlem de la FIFA i de Mercato.

0: Albert Ferran, bona nit.
1: Bona nit.
0: De seguida parlem d'aquest 11 i de tot plegat, però abans vull sentir Ayala, que avui ha parlat sobre doncs, els aldarulls que va haver-hi al final del partit entre Espanya i l'Argentina, i ella, a més, dic que el vull escoltar perquè va ser un dels protagonistes, dels malaurats protagonistes, sí, d'aquests incidents, oi?
1: Sí, l'assistent de Lionel Scaloni, que avui ha parlat a Radio Mitre, diríem que ja dic que no ho hauria d'haver fet, però l'escoltareu, ha rebaixat el nivell d'agressivitat de l'acció. Ell diu que no n'hi ha per tant.
2: Para mí hay que cortarse las cosas y como que quedaron ahí. Y yo por eso digo que me hago cargo de porque fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir, simplemente fue un empujón y nada más. Pero bueno, fue una reacción a un dicho, pero ya está, por eso. Sí. Yo lo veo a Dani Olmo, obviamente, que le pediré las disculpas en persona, no tengo la posibilidad.
1: M'he tornat a mirar l'acció perquè dic, a veure, refresquem una mica, no? Que potser sí que hi ha una empenta i no és una agressió. I home, deixa anar el braç i sembla més un cop a la zona del coll, un cop de puny, que no pas una empenta.
0: Potser és un Matt Spencer.
1: No, però potser un empujón en argentí potser no té el mateix significat.
0: No en argentí, en ayalí. És a dir, que potser la intensitat d'Ayala no és la teva, tampoc. I el que ell es pensa que és una empenta, per tu pot ser, doncs, no sé, un cop amb un martell directament.
1: És un cop que Dani Olmo no cau a terra.
0: No.
1: Bé, no es fa molt mal, però clar, acaba sent un cop.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que no és una empenta. Insisteix que ell només va entrar al camp amb l'objectiu de separar jugadors.
0: Bé.
2: Evidentemente que yo me hago cargo de lo que he hecho. Simplemente mi intención fue ir, separar y nada más con las punzaciones a mil. Pero no es excusa y el lugar que yo ocupo es muy importante como para... no debo hacer. Por más que yo pueda recibir lo que tenga, lo que haya recibido... Mi comportamiento tiene que ser otro y bueno, han quedado y yo, bueno, en este caso si es Olmo, si es el que sea, porque estaba Eric García también estaba ahí, simplemente y se lo dije a Eric, que yo entré simplemente a separar y a felicitar nada más.
0: Ah, pues no ho ha aconseguit, no passa res.
3: Tu... No demanes una altra felicitació, eh?
0: No millor que no entri.
4: A l'aniversari no l'esperem. No,
0: millor que no vingui. Vull dir, ja, em dono per felicitat i ja està. I no hace falta que entres.
3: Per sempre, a part.
0: Roberto, ja està.
1: Per cert, deixa'm dir que hi ha hagut una altra polèmica aquesta tarda amb l'Argentina perquè alguns mitjans havien publicat una suposada investigació de l'FBI al president de l'AFA, Claudio Tapia, i altres dirigents per uns contractes comercials de l'Associació de Futbol Argentí. Expliquen aquests mitjans que al vol de tornar des de Nova York la policia s'hauria quedat amb els mòbils i altres dispositius electrònics dels dirigents argentins i que alguns els haurien citat a declarar. Però l'AFA fa res, menys de dues horetes, ha fet un comunicat i dir que no és mentida, que no els van prendre els mòbils, ni tablets, ni res d'això, i que, per tant, la informació no hauria d'anar més enllà, però haurem d'estar pendents perquè...
0: Sí, tant.
1: Vaja, és que és de merder rere merder.
0: I això no és nou perquè durant el Mundial també hi havia hagut investigacions de l'FBI a l'AFA, i de fet abans del Mundial, això, vull dir que això ve de lluny. En tot cas, deu ser un episodi nou.
1: Correcte.
0: De tota aquesta investigació
1: avui,
0: que té oberta.
1: Doncs amb aquest comunicat, doncs l'AFA ha volgut dir, bueno, almenys explicar que no, que ells no tenen constància i que no va haver-hi aquest control policial i que es van requisar mòbils ni altres dispositius electrònics, per tant veurem si té més recorregut o queda aquí la informació.
4: No, i amb això, el run-run aquest de Chiqui Tapia jo crec que és important amb Messi. O sigui, Messi i Chiqui Tapia, jo crec que després del seu germà, quasi és amb qui més té relació. Messi té una relació molt bona. Llavors, la continuïtat de Chiqui Tapia o no com a president de l'AFA, jo crec que té a veure amb la continuïtat o no de Leo Messi en la selecció argentina a curt termini, o jo un dia em vaig jugar aquí que potser el veiem en un altre Mundial.
0: No,
4: ara,
0: però
4: sense Chiqui Tapia no veig possible això.
1: De moment no ha dit res, Messi.
0: No ha dit res.
1: Cap a casa...
0: Vaja, no.
3: És que no ha passat ni per Buenos Aires. O sigui,
1: bé, de fet,
3: ell va decidir...
1: Si Messi jugués un Mundial més, seria l'únic de tota la història que n'hauria jugat 7.
0: Sí,
1: vull dir que
0: sí,
1: podria anar convocat, sortir 5 minuts al Camp Nou, rebre l'ovació i...
0: Al Camp Nou, mira, no, clar, és que...
1: Però... Jugant contra Pep Guardiola al Camp Nou.
0: Imagina't, què et sembla, això? Què et sembla? Una Argentina-Itàlia ja va buscant...
4: Anaïs, no hem acabat un Mundial i ja t'estàs posant un altre...
3: Però aquest escenari m'agrada molt.
4: Sí. Aquest t'agrada.
0: És a casa. I és a casa.
3: És a casa, amics.
0: Amb tot el que això suposa i el que representa, efectivament. Doncs, va, deixem el tema Ayala i tota la història de les picabaralles finals de l'Argentina a Espanya, i anem a una altra picabaralla, que és la que té la FIFA amb el futbol, amb l'11 ideal de la FIFA que ha plantejat, primer amb les nominacions, diguem-ho així, amb els jugadors que va posar perquè la gent els votés, i clar, la gent ha votat, i ha sortit un 11, que quin és, Albert Ferran, a veure?
1: Doncs, mira, la sorpresa és a la porteria, Bosinha, amb més del 40% dels vots, el porter de Cap Verd, que de fet no va encaixar cap gol contra la selecció espanyola, i els partits que ha jugat Cap Verd ha hagut d'actuar, vaja, ha estat el millor de la seva selecció. Per tant, a mi tampoc em sembla una sorpresa majúscula. Jo crec que ha fet millor Mundial que, per exemple, Unai Simón, que no ha fet cap aturada a mèrit. Porteria Bosinha, defensa de 4, és un 4-3-3, que ahir especulàvem quin podria ser el
0: hi havia
1: dibuix.
0: Tres opcions,
1: sí.
0: Oi?
1: Al final és un 4-3-3, els 4 al darrere són Pedro Porro, Lisandro, Upamecano i Cucurella, és a dir, els laterals de la selecció espanyola. Al mig del camp, Rodri, Olise i Bellingham. I al davant, Messi, Haaland i Mbappé. És a dir, cap jugador del Barça, Lamine no és en aquest 11, i tres jugadors de la selecció espanyola, Porro, Cucurella i Rodri.
0: Primera lectura és que dels 15 blaugranes que tenia el Barça al Mundial, cap d'ells a l'11. I l'altra les podeu fer vosaltres. Què us sembla aquest 11, Anaïs?
3: Surrealista. Surrealista perquè al final que Pau Cubarsí ja no sigui votable, que
0: exacte,
3: no sigui candidat, ja t'explota el cap. Perquè és el millor defensa del Mundial amb molta diferència pel que ha fet, pel com ho ha fet i per l'edat que té. A partir d'aquí, home, entenc que hi ha reconeixements, Bosinha... Crec que més enllà del que ha comentat l'Albert hi ha un reconeixement, no?, cap a aquest porter que en fi, que s'ha tornat un autèntic ídol de masses i pel que representa pel seu país. Però clar, és que a mi em falta molta gent aquí. A mi em falta Dani Olmo, que crec que ha fet un Mundial estratosfèric. Em falta, òbviament, Pau Cubarsí. Em falta Oyarzabal, que ha marcat 5 gols. Lamine ho puc entendre, perquè si et mires el tema de les estadístiques, que entenc que, o no, s'hauran basat una part en fer aquest 11, doncs portes un gol, ho puc entendre, si és que aquesta és la...
0: El barem, sí,
3: el barem. Però clar, és que no em queda clar quin és el barem, tampoc, no?
0: És que aquí...
3: Amb aquest 11 entenc Messi, entenc Mbappé, entenc que... Sí, d'acord.
0: Clar, però... el barem de l'11 són les votacions. Sí. El que passa que on sí que posen el sedàs, o on passen el sedàs, és amb les nominacions dels jugadors. I aquí no hi era Cubarsí, no hi era Olmo, que són clarament els dos noms que falten en aquesta...
3: És que t'explota el cap amb això.
0: I fàcils de substituir, perquè hi havia Modric, per exemple, que no hi pintava absolutament res a les nominacions, o hi havia centrals que havien estat eliminats, Van Dijk mateix a setzens de final, o el mateix Gabriel del Brasil, sí, que havia caigut a vuitens, per dir només dos casos, n'hi havia segurament altres. Però un cop fas l'11 i ho poses a votació, clar, que Bosinha sigui el més votat, que és el fenomen viral per antonomàsia d'aquest Mundial, que és un home que va començar amb 50.000 seguidors a Instagram i ha acabat amb, no sé si és 20 milions de seguidors, una barbaritat d'aquestes, clar, home, si em fas votar, votaré Bosinha, que és el nen predilecte ara mateix, no?, de la claca. La resta, sí, la tripleta atacant bé, no? No,
4: molt bé.
0: Pots anar pel món,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: amb
1: sí,
0: això.
1: Podria ser Kane, també.
0: Podria ser.
1: El gran sacrificat dels tres.
0: Però aquí treus.
1: Haaland.
0: Exacte, sí, és un
1: Kane,
0: dels dos.
1: Jo crec que és el dubte. Sí,
4: sí, sí, jo amb Kane estàvem el Albert Ferran, o sigui, a banda dels d'Espanya, jo crec que Kane és el que falta, però és que amb aquests jocs, normalment, perquè al final és un joc,
0: sí,
4: no?
0: Sí,
4: és a dir,
0: sí,
4: en el moment en què la FIFA proposa uns noms i permet que la gent voti, ha deixat de ser un criteri futbolístic perquè perquè és un joc. Aleshores, Lisandro Martínez deu tenir molts tiets i tietes que l'hauran votat, perquè és, o sigui, ha fet un bon mundial, però clar, és incomparable ni amb els que no estaven a la llista ni amb molts d'altres. Vull dir, et diria que el seu company, el Cuti Romero, sí, en alguns moments ha estat millor, no? Però, per tant, dins d'aquest joc, a mi el que m'agrada pensar és el que ha votat, no? Que quines motivacions tenia. I aleshores, ostres, que no hi hagi... O sigui, els anglesos deuen haver preferit Bellingham davant de Kane, no? Els anglesos que han votat, perquè Bellingham sí que hi és. També he pensat que els francesos han preferit Olysee o Mbappé per davant de Dembélé, que Dembélé també podria ser un dels que hi és i no surt. El que, clar, el que no saps dins del joc és si era ja un 4-3-3 predeterminat, llavors potser hi ha hagut...
0: Tu podies votar el teu dibuix, clar, entre tres opcions, eh? Clar. Un 4-3-3, un 3-4-3 i un 4-4-2, era el tercer, sí, em sembla.
1: Però al final ha estat la FIFA, sí, qui ha escollit el sistema, no? Clar. La gent vota i... Final...
4: Vull dir que potser hi ha un,
0: sí,
4: però quart davanter...
0: Sí, en funció de sí, quants sistemes s'han votat, no? Perquè tu triaves un sistema i aleshores no, sí, ho sé.
1: Clar, suposes tu.
0: Sí, sí,
1: és una suposició. La FIFA volia tres davanters, segurament.
0: Clar, això sí.
3: Clar, però tu triaves el sistema i després els jugadors.
0: Els clar,
3: llavors, doncs, aquí et surt tot el més votat.
0: Sí, sí, en definitiva, amb una castanya pilonga que ens hem menjat i ja està, amb Bosinha a la porteria i amb...
4: Ja Espanya guanya aquest equip, saps? Jo crec. O sigui, la selecció espanyola...
0: Sí, eh?
4: Jo... M'agradaria veure. Home,
3: això també confirma una cosa, eh? El triomf d'un estil on no hi ha estrelles destacades.
0: No, és veritat.
3: Perquè tu et mires la selecció espanyola i dius, ostres, qui és l'estrella? És que en tens moltes. Sí. En tens moltes. Una per línia, gairebé. I dius, qui és el líder de la selecció espanyola? No ho saps. Són tot peces que han encaixat a la perfecció i és el triomf d'un estil i d'una manera de jugar. És molt difícil. De fet, els MVPs anaven variant, no?, en funció del partit. Sí, hi havia, sí, dubtes, hi havia debats, i ostres, Lamine i tal, i no? Llavors, doncs, per mi aquest 11 també confirma el triomf d'una manera de fer i d'una manera de jugar.
0: Va, Bosinha deu estar avui, però...
4: Eufòric, no?
3: Bosinha està flipant des de fa un mes.
1: 10 milions més.
0: Home, no? Exacte, aquest home avui ja està. No,
1: però si aquest home ara està reclamant a veure qui el fitxa.
0: Oh, clar, perquè 41 anys ja té, però...
4: Sí, sí.
1: No, però... I estava, o sigui, a veure qui el fitxa.
4: El dels seguidors d'Instagram, clar, és molt recomanable obrir el seu compte. Tu l'has vist amb moto d'aigua per Cap Verd, és espectacular. O sigui,
3: a més... Jo sóc això des del primer dia.
4: Sí,
1: és un bon personatge, les coses com són.
4: El contingut que fa, a part, és... té qualitat, vull dir que val la pena seguir-lo.
1: Ha fet un bon mundial, ha fet moltes aturades. El dia contra la selecció espanyola va aparèixer allà del no-res... I clar, és que...
0: També et dic una cosa, no és ni molt menys un mal fitxatge, eh? No només pel vessant esportiu, sinó per aquests 20 milions de seguidors que tens a Instagram.
1: Segurament.
0: Vull dir, tens aquí un fenomen viral espectacular. Quants em dius? 30 milions? 30 milions.
4: 30, eh? Va sonar per l'Inter Miami.
1: De tenir Chesney, de tenir Bosinha, no?
0: Doncs no,
1: tampoc ha canviat molt.
0: Jo no entraré ara, no unirem aquest meló ara, tampoc.
3: Ho heu dit vosaltres.
0: Ho ha dit ell, no?
3: Ho ha dit ell.
0: Albert Ferrer ha sigut. Però no és un fitxatge descabellat en absolut per un equip, no et diré un gran equip d'Europa, només faltaria, ni un aspirant a la Champions, però un equip que es plantegi allò moviment també a nivell econòmic, ostres, candidat número 1, vols dir el meu equip sempre. Va, anem al Transfer Market, comencem a mirar xifres, però abans farem una publi, d'un minutet. Un minut i parlem del que val Lamine, del que val Haaland. Ja us avancem que són els dos jugadors més valuosos segons aquesta nova actualització de Transfer Market. Ara venim.
5: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
6: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
7: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
8: Propera parada, plaça Lesseps. Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: Bona nit. En el sorteig del cupón diario celebrat avui, el número premiat ha estat
12: 40.651, 40651.
11: Sèrie
12: 18018.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
5: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Ara passa un minut d'un quart de 12 de la nit. Parlàvem d'aquest 11 de la FIFA, però també l'altra gran publicació del dia és el nou valor del jugador segons Transfer Market, aquella llista que ens prenem, i els clubs també ho fan força seriosament a l'hora de valorar què val un jugador i què val l'altre. I el titular, per començar, Albert, és que hi ha jugadors, dos jugadors concretament, que per primera vegada superen la barrera dels 200 milions d'euros.
1: Sí, mai cap jugador havia superat els 200 milions d'euros i avui ja veiem a Lamine Yamal i Erling Haaland valorats en 220 milions. Si ens fixem en l'evolució de Lamine, a l'agost del 2023, és la primera referència que en tenim, va irrompre amb un valor de 25 milions d'euros. L'estiu del 24, és a dir, un any després, eren ja 120 milions, d'un any del 23 al 24 va passar dels 25 als 120, i el juny passat el seu valor era de 200 milions. S'ha mantingut els 200 fins després d'aquest Mundial en què Lamine Yamal ja està valorat en 220 milions d'euros. Veurem si puja més o de moment es queden aquests 220 milions. Seguint amb el rànquing, la tercera posició és de Kylian Mbappé, que arriba als 200, no el supera, però són 200 milions d'euros. Quart Olise, 170 milions, i tanca el top 5 Jude Bellingham amb 160 milions d'euros. Aquests són els 5 jugadors més valorats segons Transfer Market. Altres jugadors que ens interessen. El sisè és Pedri, que tot i no fer un Mundial espectacular, es manté amb un valor de 150 milions, no ha variat el seu valor des de l'inici al final del Mundial. Setè és Vinícius, 140. Julián Álvarez, després de la Copa del Món, ha pujat el seu valor en 20 milions. Tot i que el recordarem sobretot per un gol, un golaç.
0: El de semifinals, no? Sí. Que classificava Argentina per la final, és el golaç, no?, per l'escaire.
2: Suïssa, no?
0: Sí, exacte.
2: Són 20... La ronda anterior.
3: Sí, és quarts, no?
0: Ah, és quarts.
3: Estava pensant. Perquè semis és Anglaterra.
0: Ah, és veritat, és veritat.
1: Sí, contra Suïssa. Doncs aquell gol segurament és el que val 20 milions. Ara mateix, Julián Álvarez, segons Transfer Market, el seu valor és de 120 milions i s'ha situat 12è al rànquing. Els dos fitxatges més cars d'aquest estiu, Morgan Rodgers i Elliot Anderson, pels quals el Chelsea i el City han pagat al voltant dels 135 milions d'euros, tenen un valor, segons Transfer Market, de 110 milions.
0: Per tant, això demostra el fet que Anglaterra sobrepaga els jugadors anglesos, sobretot, que és allò que busquen el valor nacional per poder tenir jugadors de casa, i està claríssim que 25 milions d'euros més del que és el preu de Transfer Market, per tant, el que podem dir un preu ponderat, és una bestiesa.
1: Anglaterra jugava a part.
0: Sí.
1: És una altra lliga. El tercer blaugrana de la llista, hem parlat de Lamine i de Pedri, el tercer blaugrana és Fermín, 100 milions d'euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Empatat amb Pau Cubarsí, també 100 milions. Ha pujat el preu de Cubarsí després del Mundial. I l'únic fitxatge blaugrana de moment, Anthony Gordon, ha pujat fins als 80 milions.
0: Bé.
1: Ara el seu valor, després del Mundial, 80 milions d'euros. Ferran Torres ha pujat 5 milions després del Mundial. Mm. 55 milions és el valor de Ferran Torres segons Transfer Market. Adeyemi, que hauria de ser oficial demà, 40 milions.
0: Mira, pràcticament el doble del fix. Després hi ha els variables, evidentment, però l'has pagat per 22 més 7, doncs ja val 40 segons Transfer Market, sempre amb aquest asterisc. Eh?
1: I el belga Bissibú, que també en principi serà blaugrana, 800.000 euros. Va, és un jugador que no ha debutat al futbol professional.
0: I que és juvenil. Juvenil amb el Bruges.
1: 800.000 euros. Sí. I acaba amb Leo Messi, que després del Mundial el seu valor és de 15 milions d'euros.
0: 15 milions d'euros, imagina't, amb el que havia arribat a... I tant, sí. Absolutament. És per anar demà mateix.
2: Som-hi.
3: A picar la porta.
0: Us crida l'atenció alguna cosa fins aquí o no?
2: Sí, que la Min no estigui... Costi 200... Quan has dit? 200.
0: 220.
2: I no apareix, a l'11 de la FIFA.
0: Això és culpa seva. Això és culpa seva, però sí. 220 milions d'euros. I l'evolució, que deia l'Albert Ferran ara.
2: Des dels 25 fins als 220. Sí.
1: En 3 anys.
0: En 3 anys clavats, exacte.
1: Clavats, sí. De 25 a 220.
3: Sí, i com... O sigui, també a vegades la interpretació de com a vegades et queixes... Des de l'òptica culer et queixes de la selecció, no?, perquè et lesiona els jugadors, etc. I jo crec que el Barça, amb aquests jugadors tan joves com Lamine, com Cubarsí, com Pedri... O sigui, el preu del jugador, gràcies a les competicions internacionals, com el Lamine va ser l'Eurocopa, que va fer aquell gol en França, va pujar el seu valor de cop, i en aquest Mundial ha tornat a pujar el seu valor. Vull dir que d'alguna manera, aquest valor, qui s'aprofita d'aquest valor és el club. Vull dir que d'alguna manera el club, també, si els esportistes, per mi sempre en els grans tornejos, no a la
0: Nations, sí, ni històries similars.
3: Eurocopes i Mundials, si fan bons papers amb les seves seleccions, el club se n'aprofita perquè el preu del jugador sempre creix. I el City se n'haurà aprofitat amb Haaland. Jo estic... Haaland, no?, ha pujat de preu d'abans a...
0: 220, el mateix, sí, no? Sí, sí. Exactament, sí, sí, aquests 20 milions d'euros.
3: 20 milions en 50 dies, vull dir, clar. El City, d'alguna manera, doncs també ho pot celebrar.
0: Ara, em crida moltíssim l'atenció aquests 20 milions que ha pujat Julián Álvarez després del Mundial. Perquè, i si em dius, no, és que també és perquè arrosseguem la temporada. Tampoc ha sigut una gran temporada de Julián, en aquest sentit.
2: Però és
0: 120
2: veritat,
0: milions.
2: És veritat que si valores el context en el que juga el jugador, que entenc que Transfermarkt ho tindrà en compte més enllà de l'edat i de la projecció i del que li veus en l'ecosistema, jo sempre he pensat que al final tu a Julián l'has de valorar pels màxims als que va arribar, per exemple, amb el City, quan Haaland estava lesionat sense anar més lluny, sí. I el que va portar aquell és el que penso que el Barça aspira a tenir quan aposta per Julián. Argentina també era una selecció molt dependent de Leo Messi, i és veritat que només marca un gol, però quin gol? Mira, doncs ja són 5 milions, no? Perquè el gol de Ferran Torres val 5 milions, no? Ha pujat de 50 a 55.
0: Sí, sí, sí.
2: Bé, és que són gols que et classifiquen, però sí que és curiós que s'estigui parlant d'un màxim de 100, 120 milions pel traspàs, i que ara doncs aparegui aquesta xifra a la guia futbolística de
0: referència
2: de tots els clubs.
0: I és que ho clava, perquè aquesta oferta que hi ha del Barça, que aniria del 120 al 130, patapam, doncs de moment 120, potser ha de pujar a 130 per acabar de donar-li aquests 10 milions més a l'Atlético de Madrid. No deixa de ser un arma per l'Atlético de Madrid a l'hora de negociar, també, de dir, no, mira, això de moment és transfer market, però és que si això li afegim que no hi ha nous al mercat, que no pots anar-ne a buscar un de més o menys valor similar, ja saps què has de fer, que és gratar-te la butxaca.
3: No, i a veure, els números de Julián la temporada passada en Lliga no són bons, però en global, comptant la Champions, no sé si són 19. Crec que són 8 en Lliga, però
2: 8
3: són
2: a la Lliga, sí.
3: No, 9 a la Champions, més els de la Copa del Rei, en total crec que són 19 gols.
2: 19-20, sí.
3: És que, a veure, vull dir, és dins de la progressió d'un futbolista en l'Atlètic de Madrid, els gols de la Champions tenen, crec que és el segon, no?, màxim golejador en aquesta Champions, ha sigut Julián Álvarez. Vull dir que això té un valor numèric. I després, a banda d'això, ara la gent de Transfer Market, espero que no s'enfadi,
0: no.
3: Xavi, des d'aquí, però sí que a vegades, quan parles amb els representants, ara explicaré una interioritat, o sigui, per exemple, tu ets un director esportiu, d'acord, i li demanes a un representant o a diversos, escolta'm, necessito o anem a buscar un defensa de 1,85 m. Ara no parlarem de preu, parlarem d'alçada, no?, per exemple. I aleshores, què fan? Doncs scouters i gent que busca. 1,85 m, se'n va a Transfer Market o diverses guies que hi ha com aquesta, B-Scout, etc. I posen 1,85 m. Què fan representants que saben que hi ha directors esportius que busquen centrals de 1,85 m? Diu, escolta'm, el meu fa 1,83 m, però posa la 1,85 m.
0: No m'ho puc creure, per favor.
3: Perquè quan vaig a B-Scout o vaig a Transfer... M'adeix-lo amb les botes posades, que sempre és la broma aquesta. Tu m'adeix-lo amb les botes posades perquè així ja entres amb certs paràmetres a vegades.
0: Que és el que acostuma a buscar o el que acostumen a buscar els esportius.
3: Els directors esportius o l'analista que li toqui buscar, perquè el director esportiu diu, vull un central dretà de 1,85 m...
0: I busques xifres rodones, llavors, no busques a partir de 1,83 m.
3: Clar, no? Llavors diu, pam, posa-me'l aquí, llavors sé que aquestes
0: ja
3: converses entre aquestes pàgines i representants existeixen de... Escolta'm, sé que estan buscant per aquella zona tal, si us plau, pim-pam. Però
0: no,
3: sempre...
2: Tota la vida són... És diplomàcia.
0: Pensava que no has dit mentides. Ara.
2: No, és diplomàcia. A veure, estàs bé. Més a prop si del 85 que del 80...
0: Del 80,
2: de què, del 80, sí, 80 no? Per tant,
3: clar, si fas 83, estàs allà, potser, no? Llavors,
2: bé, no? Amb els tacos...
3: Exacte, es maleixen amb els tacs i... No, mira, i llavors...
0: 2 centímetres que guanyes i ja... Llavors,
3: potser entres dins de la bossa de centrals que està buscant el director esportiu de l'Àjax.
0: Està bé.
3: Potser no
0: entraves. Cadascú amb les seves armes i... endavant, i si t'ho admeten, doncs
2: això
0: també
2: et
0: dic...
2: Això és el que es pot amb el que es té.
0: I ja, però també et dic que els directors esportius, tontos, no deuen ser, i van dir, aquest no fa 85 ni far de bé, res-li els dos de les botes i així ja tindrem l'alçada real.
3: Exacte.
0: No,
3: no però clar, si entren a la bossa i ja el tens a l'entrenament i t'agrada...
0: Ja te'l mires, clar.
3: Diu, a veure, ves-lo a Madí, no?
0: No, saps? Vaig,
3: ja el tinc, ja el tinc, saps? Vull dir que...
0: Va, altres valors que t'han agradat o que destaques, Albert?
1: Doncs mira, si voleu, ho podem fer en format concurs.
0: Home, i sí, tant.
1: Serà bastant pimentat, sí, però sí. Sé que al Marc i l'Anaïs els agrada jugar.
0: Va.
1: Porter més valorat del món. Hi ha un empat, són dos porters.
3: Porter Courtois, no? Mira, m'ha empatat.
2: Bosinha, és broma. Courtois, no?
3: Hem de posar dos,
1: Són dos, sí. I no és Courtois.
3: Ah, no?
0: Vaja, un que teníem consensuat i ara no és.
1: Courtois cadena algunes lesions. Segurament això també el perjudica.
0: Clar, això ha afegit, ha sumat aquest any, que a més s'ha perdut uns quants mesos.
3: Mm. Està avançant Mignan, no? Tampoc, eh?
1: Un el tenim aquí.
3: És Joan? Un és Joan, eh?
2: Joan García.
1: Joan García i Donnarumma.
3: Ah, Donnarumma.
1: 45 milions.
0: 45 milions, sí. Pas mal, eh? 25 en va pagar el Barça per Joan García. Mira. I ara està pràcticament al doble ja, en qüestió d'una temporada.
1: Defensa més valorat, també hi ha empat.
0: Home, una de... Vaja, no, que esteu concurrent.
3: Marquinhos?
1: No.
3: Defensa més valorat?
1: És, de, empat, és un finalista de la Champions.
3: Gabriel?
1: L'altre.
3: L'altre de... O sigui, PSG Marquinhos, Arsenal Gabriel... Ah, l'altre de Saliba.
1: Saliba és un, vale. 100 milions d'euros.
3: 100 milions?
1: 100 milions, i l'altre, ja us he dit que també costava 100 milions. Pau Cubarsí.
2: Pau Cubarsí.
3: Són els dos,
1: Els dos més valorats.
3: I de moment, els dos del Barça, per tant.
1: Sí, per davant de Hakimi i Nuno Mendes, que estan valorats en 80. Són dos defenses.
3: Sí, sí, sí, sí, més...
1: Increïbles.
3: Vale.
1: Club més valuós.
2: El Barça.
1: El Barça és sisè.
2: Ostres.
0: Sisè, malgrat tenir... Sí,
3: PSG, no?
2: Malgrat
3: PSG?
2: Lamine i malgrat Cubarsí...
1: PSG és tercer. Sí,
3: sí. Tercer? Doncs, ostres, PSG... Arsenal? No.
1: No. Penseu que un dels clubs té tres jugadors al top 7.
3: Madrid.
1: Són Mbappé... Clar.
2: Sí, sí, sí.
1: Bellingham i Vinícius. El Madrid és segon.
3: Ah, és segon.
1: Això que passa és que la plantilla més valorada, perquè és molt àmplia també i perquè...
3: Chelsea.
1: Jugadors... No.
3: Ah.
1: Manchester City.
3: City
1: primer, Madrid segon i PSG tercer.
3: Clar, perquè té Haaland, llavors amb Haaland...
1: Però diferències són curtes, però vaja, aquest és el rànquing. El jugador més revaloritzat des de l'1 de gener.
3: L'Anaïs i jo, de moment, anem fatal,
1: Des de l'1 de gener...
0: Aquesta serà complicada, no?, que la treguin.
1: Sí, jo crec que us heu de treure el cap al Mundial.
3: Ens hem de treure al Mundial.
1: El més valorat. Bé, de fet, és un empat. Un ha jugat al Mundial i l'altre no l'ha jugat.
3: No ha jugat al Mundial.
2: No ha jugat al Mundial, o sigui,
0: està explotant el cap,
1: perquè la seva selecció és Geòrgia. La seva selecció és Geòrgia. I no juga al Mundial.
3: Ah, Kvaratskhelia, no?
1: Kvaratskhelia,
3: un.
1: I l'altre ha jugat al Mundial amb Anglaterra. I l'ha fitxat Guardiola, no, l'ha fitxat el City.
3: Anderson, no?
1: Correcte. Sí, els dos han pujat 50 milions des de l'1 de gener. El valor actual és Kvaratskhelia 140, Anderson 110.
3: Perquè ha pagat 130, no? És el que dèiem abans.
0: Sí, clar, 135.
1: Però com que ha pujat tant, també dius, si és un jugador, ja. A més és jove, pujarà més de preu, vull dir que...
0: Cubarsí no deu estar gaire lluny d'aquesta classificació, doncs, de jugadors més revaloritzats des de l'1 de gener, perquè 100 quilos, amb 19 anys, boom, és una bestiesa.
1: Sí, i l'últim, sí. Que encara és més complicat, el jugador...
3: A veure si clavem una.
1: No, més devaluat.
0: No, que és
3: devaluat,
0: de
3: Sí.
0: Ja tinc jo que no la faràs, aquesta.
1: És un davanter de la Premier.
3: Devaluat, hosti, no.
2: Sí, home. La veritat,
0: ja l'ha vist, ella ja l'ha vist. Sí, sí.
3: No, foden.
0: No sé.
3: No, Jesús.
1: Alexander Isak.
3: Ah, Isak. Ah, bueno, sí. Clar, però perquè l'han fitxat 30, molt car.
1: 35 sí, milions clar. D'euros.
0: No l'hagués tret.
1: Ara el seu preu és de 85, seguit de Musiala, i el tercer que ha perdut més valor des de l'1 de gener, Valverde.
3: Fede Valverde.
1: Sí. Fede Valverde. El Real Madrid ha perdut 30 milions, el seu valor actual és de 90.
0: Per cert, Bosinha, que abans ho dèiem, 500.000 euros. Sí, sí, està valorat ara Bosinha, el porter de l'11 ideal de la FIFA, que és aquest porter que ho ha rebentat tot a xarxes perquè és el fenomen viral, no et diria més bèstia aquest Mundial, és que et diria el fenomen viral més bèstia dels últims Mundials i podríem anar tirant enrere, eh? Primera perquè abans no hi havia Twitter ni xarxes. Sí, sí, sí, absolutament, absolutament.
3: Encara està, hem repassat el seu Instagram fa 5 minuts, encara està a Nova York. Encara està a Nova York. Bye. Els seus stories són Nova York,
0: i mira d'aquí 3 setmanes que segons com encara te'l trobaràs allà
3: impecable.
0: Allà al mig de Manhattan. Per cert, per recordar bàsicament com funciona això de Transfer Market, perquè clar, tots sempre anem a parar allà, no només nosaltres, sinó també, insisteixo, clubs, directors esportius, etc, etc. Com funciona?
1: Doncs bàsicament que és una base de dades que calcula els valors del mercat dels jugadors mitjançant l'anàlisi d'una comunitat i d'experts, sense utilitzar algoritmes fixos. I s'avalua bàsicament l'edat, el rendiment actual i el que s'imagina de cara al futur, el nivell de les lligues, les lesions i la situació i èxits dels seus clubs.
0: Doncs són aquests els nous valors, amb jugadors com Cubarsí, que té 19 anys, i per tant, si ara val 100 milions i continua aquesta progressió, no vull arribar a pensar on pot arribar Cubarsí, per exemple, o el mateix Lamine Yamal, perquè són jugadors superjoves que teòricament no han tocat sostre, ni molt menys, no? Estan tot just ara començant a funcionar. Per tant, el Barça, jo crec que en aquest sentit pot estar bastant tranquil, que jugadors que no podrien anar a fitxar ni Fardavi, perquè són jugadors que no tens diners per fitxar, els estàs traient d'aquesta masia màgica que no saps encara com bé, sí que ho saps perquè s'està treballant fa molts anys, però tan sovint que et vagin sortint jugadors com aquests és un regal, és absolutament un regal.
3: Jo crec que la capacitat de competir que tots aquests nens fan des de petits entre ells és una, o sigui, es parla molt de l'estil del Barça, es parla molt de la capacitat tècnica de tots aquests jugadors, es parla molt, no, dels mitjos que treu el Barça, però al final, o sigui, ens hem d'imaginar nens de a partir dels 8 anys, mm-hmm. 8, 9, 10 anys, que cada any lluiten, quan juguen a futbol 7 són 10, 11, que d'aquells 10, 11, l'any següent potser en queden 4 o 5. Llavors, aquesta lluita és el que els fa, jo crec, en el fons, tan forts, tan competitius i que no sentin la pressió quan arriben a una final d'un Mundial, perquè la pressió l'han tingut cada dia amb 9, 10, 11, 12 anys. O sigui, hi ha aquesta part de la competició interna que han hagut de patir i superar, que jo crec que hi ha una part que és duríssima per un nen tan petit, també. Sí. Que clar, que després, si són capaços d'assumir tot això, hi ha alguns, com Paco Barsí, que es planta a una final i jo crec que no sent ni la pressió, però això és... hi ha una part que és tècnica i, com dèiem, física i de capacitat futbolística, i hi ha una altra que és haver sigut capaç de superar a milers i milers de nens durant tot aquest camí i arribar on ha arribat.
2: Per cert, deixem dir-ne... i un grup, perquè al final aquí també es generen sinergies i bones connexions amb els companys que és que es diuen germans entre ells.
0: Totalment,
2: veus,
0: sí.
2: Damunt del
0: es diuen bro, no t'equivoquis. No
2: germans. Xavi no. Rocamora, jo és que bro, soc és que una persona gran.
0: Ja, però...
2: Bro,
0: es diuen bro, veri bro.
2: Sí. Sí, a Hansi Flick li diuen grandfather.
0: Granpa.
2: Granpa. Ara ja sí que...
1: Per cert, deixa'm dir que Escar està mirant dades de Cubarsí a Transfer Market. Llegeix, on posa altura.
3: A veure... 1,84.
1: Qui?
0: Cubarsí.
1: No arriba...
3: No arriba a l'85.
1: És que no ho necessita.
0: No
1: ho necessita.
0: No ho
3: necessita. No ho necessita fitxar mai enlloc.
0: Està una via d'estar. Va, que passen 5 minuts de 11:15, i si tinguéssim un Transfer Market de valor de mercat dels entrenadors, qui seria el que ocuparia una primera posició per vosaltres?
3: Jo, després de sentir cantar De La Fuente, crec que...
0: Oh, no m'ho facis.
3: Seria el número 1, no, però...
2: No, entrenadors que no seleccionadors.
0: És que m'està picant perquè torni a tirar el tall.
3: Sí, ja, jo l'hauria...
0: Ho has vist, no?
2: Clar, sí.
0: És que m'està demanant.
2: Que...
0: Has vist que no he sigut jo.
3: Era Julio Iglesias, no?
0: Que era Julio. Creiem que sí. No, creiem.
2: No sé. Pau Covas va sortir amb Mi Gran Noche.
3: Sí, exacte.
0: De Rafael.
1: Sí.
3: De Rafael, sí.
2: Una cosa estranyíssima.
0: Molt. I no hem preguntat això, oi? No hem arribat al moll de l'os d'aquesta qüestió, que per mi és una de les qüestions primordials
2: no sé
0: d'aquella
2: si,
0: nit, eh?
2: És que no sé si vull arribar.
0: Jo crec, jo és que potser sí que ho necessito saber.
2: Per què va sortir amb Mi Gran
0: Noche? Si li ve
2: Noche,
0: d'ell,
2: no?
0: per començar, que a priori sí, perquè ells escollien la cançó.
2: Sí.
0: I si li ve d'ell... d'on li ve, perquè això evidentment no és ell que va sentint amb el cotxe a Rafael. Vaja, suposo.
2: Té més pinta d'escoltar Oques Grasses que...
0: Per exemple, no? Per exemple.
3: Té pinta de censura, no? Que li va dir a Rodri, oye, posa'm els pets. I Rodri va dir, anda, tu, Mi Gran Noche, fora.
0: Pot ser que vagi per aquí. O que va demanar un nom en català i l'altre va entendre o va voler entendre Rafael, ja, que també és una altra opció. Ja. Però jo pensava en grups catalans que siguin o sonin com Rafael i no em venia cap al cap.
2: Però se'l sabia, eh? Perquè va sortir cantant-la, vull dir...
3: Podria haver fet un Rosalía i picar una mica de l'ullet, saps? Saps? Amb alguna cantant catalana.
0: Sí, tal. El Milionari, per exemple, no?
3: Exacte. I
2: era una cosa molt estranya.
0: No ho sé, volies... Querien les tres? Acá estan les tres.
3: A veure, de la
4: gente. Gente que viven buscando un lugar. Hijote de un tiempo que no tiene edad.
0: Una, que sí. Vale.
4: Y me gustan las gentes que son de verdad. El bohemio poeta y ser golfo me va.
0: Ei, una cosa.
3: Es va fer gràcia.
0: Que el sento millora. És a dir, em va semblar tan horrorosa.
1: Estic d'acord. L'hem escoltat en directe i pensar...
0: Però què està passant?
1: Què està fent aquest home? Que ningú li diu res. A més, anava seguint i ningú li deia res. Però és veritat que...
0: L'animaven.
1: Escoltat, dius, bé, tampoc...
0: Avui m'ha semblat menys desastre que el primer dia que em va semblar.
2: Aquest home és un ídol de massa.

0: del tatuatge, diu, bueno, mirarem l'agenda, no? No sé si ho va dir mitja en broma amb aquest to de cogurera,
1: doncs
0: que mai saps.
1: Doncs espero que ho digués seriosament, perquè realment tatuar-te a perpetuïtat el geto, no? L'agenda, no, el geto de Luis de la Fuente, ho trobaria greu, ho trobaria com a decisió de les pitjors que has pogut prendre.
2: Entres al tatuador i li dius, sí, vull aquesta cara.
1: Exacte.
2: Seguro?
0: I a on?
3: La natja és un bon lloc.
1: Però va, parlant de tècnics, amb un altre estil, completament diferent, que també l'hem sentit amb problemes, de fet, amb reverberacions al Camp Nou i no saber articular el missatge, que és Pep Guardiola. Pau Bonastre, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Avui és notícia perquè hem pogut confirmar el que ja fa dies explicàvem, i és que està en converses amb la Federació Italiana de Futbol per ser el proper seleccionador italià.
4: Sí, s'havia publicat des de diversos mitjans italians l'interès de la federació per fer-se amb els serveis de Guardiola després d'haver tancat etapa, recordem, amb el Manchester City. De fet, es va explicar que el director tècnic Paolo Maldini i el seu assessor Leonardo van venir a veure'l al cap de setmana aquí per intentar convèncer-lo. Doncs bé, avui ha posat veu a tot plegat el president de la Federació Italiana, que és Giovanni Malagò. Ha reconegut que és una de les opcions que tenen sobre la taula i que, si cal, estan disposats a fer un esforç en l'aspecte econòmic, més del que farien per qualsevol altre seleccionador. Ha vingut a dir que per Guardiola això s'ho val. Ho ha dit al podcast Viva Voce de Cora Media.
5: Per començar a parlar, primer de tot hem de parlar d'aspectes financers i pressupostaris on a curt i mitjà termini dir que cal estrenyer-se el cinturó és quedar-se curt. Però hi ha excepcions que es poden referir, per exemple, al nom que tant s'ha repetit aquests dies. No hi ha garantia que es concreti, però continuo creient que es va fer el correcte, que era important obrir un diàleg i mantenir-lo viu. No es tracta pas d'una falta de respecte envers els altres actors involucrats, en absolut.
6: Mancanza di rispetto riguardo nei confronti di altri soggetti.
4: Aquests altres actors involucrats que deia el president de la Federació Italiana és perquè hi ha altres candidats. Guardiola no és l'únic, tot i que sí que és el que genera més consens. N'hi ha d'altres, per exemple, Roberto Mancini, que ja ha estat seleccionador, i també una llegenda italiana, una altra, Andrea Pirlo. De fet, publica el Corriere della Sera que Roberto Mancini convenç força, en aquest cas, concretament a Maldini. Aquestes dues opcions farien que hi continués havent un seleccionador italià, com ha passat al llarg de tota la història de la selecció italiana. Si fitxessin Guardiola, en canvi, seria el primer seleccionador d'Itàlia estranger. Això, clar, ha obert un debat allà a Itàlia, i el president del Comitè Olímpic Italià, que és Luciano Bonfiglio, ja ha demanat que el tècnic escollit sigui de nacionalitat italiana. Sigui com sigui, l'objectiu és tornar a jugar al Mundial. Recordem que Itàlia acumula dues edicions sense disputar-lo.
1: Dues o tres? Tres, no? Aquesta és la tercera, ja. Sí, aquesta és la tercera.
4: Tres edicions.
1: Doncs veurem. Guardiola està en aquell punt també de poder escollir, lògicament, perquè ja ha anunciat que no serà entrenador del City, que anirà passant l'any, i si li arriba alguna oferta que li faci el pes, doncs ara, abans ho comentàvem, començant programa o començant tertúlia, hi ha una part que a mi em faria gràcia veure Guardiola a Itàlia pel xoc d'estils, pel xoc del que suposa un tècnic com Guardiola anar a una selecció com històricament ha estat Itàlia.
0: Doncs un repte.
1: Total.
0: Un repte de portar l'estil que guanya Copes del Món, que al final és el seu estil, és el que va crear pràcticament ell al Barça i el que ha anat traslladant i adaptant també. El Marcus Abra ve a Manchester, no? Agafant la part més física i més ràpida dels jugadors, però adaptant-la sempre a la teva manera de fer. En algun moment agafarà alguna selecció. Potser Itàlia, Anglaterra...
1: Fa anys que hi dona voltes, oi?
0: Anglaterra a mi m'encaixaria més.
3: Sí, jo amb això estic amb l'Anaïs, sí. No? Que potser després de 8 o 9 temporades, no?, que ha fet a Manchester.
1: O sigui, sí, 8 o 10, fins i tot, eh?
3: Ha fet 10,
1: eh? Temporades, ha fet la desena.
3: Doncs està molt lligat, també, jo crec, a Anglaterra. Però no sé, o sigui, aquesta part també romàntica de Guardiola tornant a una... no només a una selecció, sinó que sigui a Itàlia i que torni a un Mundial, a mi m'agrada, i crec que... Jo crec que darrere de Guardiola, sempre darrere de les seves decisions futbolístiques que ha pres, també hi ha petits reptes, i aquest, amb Itàlia, si fos amb Anglaterra, també hi és, el repte, perquè Anglaterra, no sé si des del 60 i pico... Que
1: 66.
3: Que no guanya.
1: L'únic, també.
3: L'únic, no?
1: L'únic mundial.
3: Que no guanya un mundial, i va arribar a la final de l'Eurocopa fa poc, però, vaja, jo el vaig veure molt cansat.

0: passat, quan va acabar aquest any, que ara és assessor del City Group, del City Group, no? Però home, una bona proposta d'Itàlia és no només tornar al Mundial, sinó l'Eurocopa. Vull dir, també d'aquí dos anys hi ha una
1: Eurocopa. I són reptes més tranquils que un club, al final, perquè no t'exigeixen un dia a dia, perquè al final tu tries els millors del que hi ha, tu manegues tu, fas tot tu, i tens els jugadors mega endollats, que és un dels, també dels secrets de la Fuente, no? Que et pot motivar més que guanyar un Mundial. Doncs tens a tothom de bon humor durant un mes i mig, perquè és que o estàs de bon humor i ho dones tot i fas com a mínim tot el que pots en el moment, o és molt difícil arribar a guanyar campionats i no te desgasta tant com el dia a dia d'un club, que més en el cas de Guardiola, que pensa, s'ho repensa i s'ho torna a pensar tot 50 vegades, que li explota el cap, doncs, que 30 vegades al dia.
2: Unes quantes. A favor i això, en contra, és que la primera finestra de seleccions és a finals de setembre. Sí. Per tant, aquella idea que tenia ell d'aprendre-m'ho amb més tranquil·litat, amb més calma, si a sobre agafes com agafaràs una selecció d'aquesta magnitud, la tranquil·litat s'ha acabat. Molt d'hora, a més a més, perquè en qüestió de dies has de començar ja a treballar en aquest nou projecte.
3: I deien des d'Itàlia que el fitxatge de Guardiola per la selecció italiana podria tenir un impacte més enllà del propi equip absolut, sinó que podria anar també de cara a les categories inferiors de posar-hi el seu segell, que tindria tot el sentit per després poder recollir els fruits anys més tard.
2: No ho sé, Itàlia també va ser aquell país que va escollir quan va marxar del Barça per anar al Brescia, no? És la primera aventura fora de casa de Guardiola és aquesta, per tant la part romàntica que la té, sempre l'ha tinguda, doncs també podria encaixar amb això, però també encaixa a Anglaterra, efectivament, on s'hi ha passat més anys que enlloc, a la banqueta va ser amb el Manchester City, per tant Anglaterra evidentment que encaixa, a no ser que se'n vulgui allunyar una mica també, és a dir, que precisament el que vulgui fer és, no, és que porto tants anys que ja a Anglaterra vull fer un pas al costat, vull fer altres coses també.
0: Sí,
2: no ho sé.
0: A mi em sorprendria, però que ell acceptés
2: Itàlia.
0: I que acceptés alguna
2: qualsevol selecció,
0: qualsevol cosa ara ja. Vull dir, quan em parlaves ara de setembre, ostres, ho penso i...
2: És que és aquí.
0: És molt prematur.
2: Són dos mesos el que falta.
0: La sensació és que és molt, molt prematur, vull dir que també a nivell de seleccions, aquesta temporada que ve hi ha la Nations, no? L'estiu vinent, vull dir que quan s'acabi l'estiu vinent començarà el projecte Eurocopa i potser sí que, si ell és capaç de parlar amb una selecció que digui, d'acord, fem projecte Nations amb no sé qui, i d'aquí una temporada ja entro en un projecte Eurocopa i Mundial, que és un projecte a uns 5 anys vista, i tindria sentit en què ell pugui fer un any de descans que vaja, després de 10 anys seguits ho trobaria
2: sa
0: i humà.
2: Que li arribi massa d'hora, això. És a dir, potser el problema és aquest, que com que s'han tancat el Mundial i, per tant, moltes seleccions busquen seleccionador, per ell potser és massa d'hora. Potser, no ho sé, després si realment és atractiva l'oferta o la proposta...
1: També pot ser una oportunitat començar amb una Nations League que tampoc ningú no t'exigirà que guanyis a la primera, sinó ja pensant en el que pots fer amb una Eurocopa i més enllà el Mundial, no? I que també és un escenari... No dic que no sigui exigent, però, ostres, estarem d'acord que la Nations League...
2: No. Eren els amistosos d'abans, la Nations League.
1: Clar,
2: per això
1: no,
2: es va fer Nations League.
1: No hi ha cua, saps? Per
2: totalment.
1: Comprar entrades per la
0: Nations. Està trucant el Damià, crec, ara.
2: Sí,
3: a reivindicar la Nations.
0: A reivindicar la...
2: Està de vacances.
3: Sí, és aquell moment... Les orelles.
2: Però pots parlar obertament de seleccions, perquè segur que el Dami no està escoltant la ràdio ara mateix. Està en un balneari tancat durant 10 dies, segurament. Home... intentant desintoxicar-se de tot el que ha passat aquests últims dies, que és la feinada que ha tingut el Dami els últims 38 dies és una cosa de bojos. En fi, veurem què fa Guardiola, però de moment ja comença l'arbre, no? L'han expulsat i ja comencen a caure algunes coses, a veure si tindrem Guardiola entrenant o no. En definitiva, si acaba sent un sí de Guardiola, però tens un panorama de seleccions entre Klopp, Guardiola, veurem què fa Carlo Ancelotti, però Zidane, de la Fuente. Però vaja, perquè tens una sèrie de noms que són espectaculars. Parlem del Madrid una estona o què? Quim Salvador, com estàs?
4: Molt bé, bona nit. Parlem de Madrid.
2: Perquè avui hem sentit la veu d'un dels jugadors més assenyalats quan va acabar la temporada, que és Fede Valverde.
4: Sí.
2: i que s'ha convertit en capità, en primer capità del Real Madrid per allò dels anys que fa que està al vestidor.
4: Sí, avui s'ha reincorporat a la disciplina del Madrid després de les després del Mundial i la del seu període de vacances Fede Valverde, i, com bé dius, la sortida de Dani Carvajal el converteix en el jugador de la plantilla que du més temps al Real Madrid, 8 temporades, i automàticament en el primer capità, perquè aquest és el criteri que fan servir el Real Madrid per triar capitania. L'Anaís està tenint problemes per aguantar la riallada davant del micròfon. Ja us ho explico, perquè la imatge és boníssima. Sobta, evidentment, perquè, segur que ho recordeu, Fede Valverde va ser coprotagonista d'un dels episodis més galdosos del Real Madrid la temporada passada, la baralla al vestidor amb Aurélien Tchouaméni a principis del mes de maig, que va acabar amb l'uruguaià amb Valverde a l'hospital amb un trenc al cap, amb un diagnòstic oficial de traumatisme cranioencefàlic i dues setmanes de baixa per aquest motiu. I segons vam saber d'aquella baralla, és veritat que Tchouaméni va agredir Valverde, és veritat que Valverde es va passar dos dies sencers insistint-li a Tchouaméni, acusant-lo de ser el que filtrava notícies a la premsa,
2: sí.
4: I vinga, i vinga, i vinga, fins que l'altre doncs va perdre els papers. Avui, que és el seu aniversari, 28 anyets fa el Pajarito, ha parlat per primera vegada com a primer capità madridista, Fede Valverde.
5: Hoy llegó el momento de poder ser capitán, el primero. Aprendí demasiado de todos los compañeros que han sido capitán acá. Siempre me han brindado una ayuda increíble. También crecí mucho con esos jugadores que me tocó compartir muchos años en el vestuario, como Dani, Sergio, Tony, Luca, Luca Vázquez. No me voy a cansar de nombrarlos. Son jugadores que me han ayudado mucho para crecer como persona, como capitán, como jugador, y este es el primer año que voy a intentar disfrutarlo y brindar el máximo de mi esfuerzo, no solamente para dentro del campo, sino afuera, para que todos los compañeros se sientan cómodos.
4: Deixem-ho dir, la música és d'ells, eh? No, no és que l'hagi volgut posar jo, ni que sigui la Laia Biurrun des del control tècnic que hagi volgut posar aquí.
2: Hem de començar a revisar-ho, això, perquè amb Mourinho va passar el mateix.
4: És el vídeo del Real Madrid.
2: Horrorós, i avui, doncs, una cosa estranya de no sé, d'anar al dentista i sentir aquest fil musical, però és no casa amb el que vols vendre. Però,
4: és evident que els clubs no fan els vídeos pensant que a la ràdio farem servir aquest àudio, però sí, a la ràdio farem servir els àudios.
2: No, però és que no és només la ràdio, és que la música és horrorosa, ja. És a dir, que també això ho és per
4: ja,
2: la televisió.
4: Xavi,
2: però
4: és qüestió de gustos.
2: Bueno,
4: tornem al tema, centrem-nos. Si crida l'atenció que Valverde sigui ara el primer capità al Real Madrid, fixeu-vos qui és el segon. Vinícius!
2: Clar que sí.
4: Evidentment no li hem demanat consell a Xavi Alonso per la segona capitania de Vinícius. El tercer és Courtois i el quart, Rodrigo. I tornem a Valverde, avui que ha estat el seu primer dia ja a les ordres de José Mourinho, l'uruguaià també ha tingut paraules pel tècnic portuguès.
5: Deseando poder aprender de él, intentar escuchar cada consejo que me brinde, sacarle el mayor fruto posible a cada segundo, minuto, entrenamiento que me toque compartir con él y con su cuerpo técnico. Voy a intentar aprender, a crecer como persona, como futbolista. Creo que él es una persona especial para que yo pueda sacarle muchas cosas y aprender. Y bueno, y ojalá sea la temporada libre.
4: El nou capità madridista també ha fixat l'objectiu per la temporada vinent, que és obvi tornar a guanyar títols perquè porten gairebé dos anys en blanc. Per cert, si l'aniversari de Fede Valverde, també hem de dir que és el de Marco Corella, també 28 anys, resulta que van néixer el mateix dia.
0: Ostres, clar, mateix dia i fan la mateixa edat, no? 28 anys tots dos.
2: No,
1: doncs
2: és,
1: aquí ho tens, ja està. Ja.
2: Casualitat absoluta.
1: L'explicació de tot.
2: Però algú entén res? Algú entén que Fede Valverde, assenyaladíssim, insisteixo, quan va acabar la temporada per aquella pica baralla, de fet, es plantejava aleshores també des de Madrid, els mitjans de Madrid explicaven, és que segons com, un dels dos ha de saltar. Quan aquest estiu algun dels dos haurà de marxar perquè aquest ambient enrarit no es pot tornar a repetir. O han parlat amb Mourinho, que també pot ser, que Mourinho hagi allò, aquelles aigües que estaven separades les hagi tornat a ajuntar, però crida molt l'atenció, com a mínim.
1: Home, és increïble. I a part és que està dient que ha après molt com a persona de tots els seus precedents, i jo, Luka Modric, no l'he vist mai muntar un show.
2: No, no. Són diferents.
1: Clar, home, molt diferents, caràcters afortunadament. Diferents, sí. Afortunadament. I que pretén aprendre molt de Mourinho. En fi, no entraré jo ara en aquest
2: jardí, semblant,
1: però,
2: veus?
1: Clar, aquí potser sí. Com a persones, eh?
2: Sí, sí.
1: Bé,
2: És estrany, és estrany.
1: A part, és molt estrany.
2: Ets el capità.
1: Ets el Madrid, vull dir, no et pots... però jo penso que com a institució no et pots permetre segons quins perfils i hauríem de... El Poquí és molt de dir això i jo cada cop més.
0: Se t'està enganxant el Poquí, ja veig.
1: Sí, en molts aspectes de la meva vida. No sé si això és bo o és dolent. Aprenc com a persona.
2: Està bé, està bé.
1: Però això de que la gent hagi de ser capità en funció dels anys que porten un club, crec que això ens ho hauríem de començar a plantejar.
2: Aquí estem d'acord.
1: Perquè els líders no tenen per què portar 500 anys en un club, no? Vull dir, els líders es fan i creixen, i tens a Lamine que un any val 25 milions d'euros segons Transfermarkt i ara són 220 i no porta... No? Vull dir, que crec que haurien de començar a existir un altre tipus de barems. Una altra cosa és que a Mourinho li interessi que Valverde sigui capità del primer equip de futbol masculí del Real Madrid, que jo aquí ja no entro, però que per anys en un club hagis de ser primer capità...
2: Patina.
1: És que sí, perquè després et trobes amb casos com Ter Stegen. Primer capità, sí, molt bé. Doncs l'any passat s'ha dit, aquest
0: exemple
1: any s'ha dit...
0: Exemple de què?
1: Què?
2: No, i Valverde sí. És la més flagrant, perquè vull dir, no l'han votat al vestidor segurament. Vaja, segur.
1: Tchouameni segur que no l'ha votat.
0: I Valverde, l'exemple com a capità més recent que tenim és amb la selecció uruguaiana, que en el partit de classificació contra Espanya, crec que és el dia abans, es reuneix amb Bielsa i li diu «Mister, el equipo no quiere jugar como usted quiere que juguemos». O sigui, i es lia un
2: rebel·la contra... Sí.
0: O sigui, es lia un pidote allà a Uruguai, que a dia d'avui encara se'n parla, i a l'abanderat número 1 de donar-li l'esquena a l'entrenador i fer-li un petit motí, que s'ha parlat molt allà a Uruguai, és Valverde amb els dos o tres. Vull dir que estem parlant d'aquest tipus de capità que serà el del Madrid. Jo crec que és capaç de entre cometes, girar-se en contra del seu propi entrenador, de qui sigui.
2: T'ho ha demostrat, com a mínim.
0: Sí, o sigui, no té una... a ulls des de fora de ser exemple ni de ser bon company ni bon defensor.
1: I va passar amb Xavi Alonso, no? També que va dir que no volia jugar de lateral.
4: Sí, exacte. No cal anar gaire enrere a la hemeroteca per trobar declaracions de Fede Valverde, ja sent un dels quatre capitans de la plantilla, perquè la temporada passada era el segon capità, dient als quatre vents que no volia jugar de defensa, que ell és centrecampista, i si no ell al seu entorn, que la seva parella també. Ha passat amb Xavi Alonso i ara et tiro de memòria i potser em podria equivocar, però jo crec que anteriorment amb algun altre entrenador també havia passat.
2: En fi, doncs canvis a la capitania del Real Madrid. En qualsevol cas, veurem com acaba la història. Deixem el Madrid, gràcies Quim, per cert, i ja aniré. Hem dit al principi que hi havia dos anuncis, d'un del Barça, em refereixo, Un el tractarem després, que és el del tècnic del Barça de bàsquet, que ja fa dues setmanes que us expliquem que serà Sekulić, i avui ja és oficial qui s'encarregui de la banqueta del Palau, però és que també s'ha fet oficial el fitxatge, el primer reforç, de fet, del Barça femení de cara a la temporada que ve.
6: Sí, la neerlandesa René Van Asten, la defensa de 19 anys que arriba procedent de l'Ajax i ha signat un contracte amb el primer equip femení fins al juny del 2030, és a dir, 4 anys. Van Asten és central dretana, tot i que també pot ocupar la posició de banda, i és internacional amb el seu país, de fet va marcar el dia del seu debut. És una de les defensores amb més projecció i que més clubs estaven tantejant, juntament amb la seva companya a l'eix de la defensa, Berle Burman, que ja va signar pel Chelsea fa dos estius. Ella mateixa ha reconegut en la seva presentació que tenia més ofertes d'altres clubs, però que el Barça passava per davant.
7: Significa tot per mi, és un honor, estic molt orgullosa de ser aquí. Quan vaig saber que el Barça estava interessat en mi, el cor em va bategar ben ràpid. Estava molt emocionada, molt feliç. Tot i la resta de clubs interessats, les converses amb el club i les persones que en formen part em van fer sentir des del primer moment que aquest era el pas que havia de fer. L'acollida va ser molt càlida i des del club també estaven molt contents i il·lusionats per mi. Vaig notar aquesta connexió des del principi.
6: I un cop arribada a Can Barça, l'objectiu el té molt clar.
7: Ja vaig veure la temporada passada que el Barça va guanyar tots els títols, així que per mi també és un objectiu poder guanyar títols tan grans com el de la Champions, i també la Lliga i la Copa. Vull guanyar-ho tot, tots els títols, i gaudir d'una gran etapa amb l'equip.
6: I a més, després d'aquest primer fitxatge, tot apunta que el club està treballant el segon. Es tractaria de Caroline, extrem brasilera de 26 anys, del Manchester City. La davantera té contracte fins 2028 i, segons ja va avançar el mitjà brasiler Globo Esporte, el club estaria disposat a pagar la clàusula. Doncs bé, The Athletic i, a més, els col·laboradors habituals de la casa, el Pol Ballús i la Laia Cervelló, han confirmat les negociacions entre tots dos clubs, que estarien al voltant del milió d'euros.
2: Novetats, doncs, al Barça, les presents i també, pel que diu la Janire, les futures. També hi ha novetats a l'Arsenal, per exemple, és a dir, al Madrid, perquè hi ha hagut uns quants moviments de peces avui, oi?
6: Sí, dues ex-Real Madrid que han signat avui pels seus nous clubs, la portera canària Missa Rodríguez, que arriba a l'Arsenal, i la davantera Alba Redondo, que aterra a Itàlia, on ha signat amb la Juventus fins al 2028. Déu-n'hi-do, perquè amb aquestes dues sortides el Madrid en suma un total de 9 aquest estiu.
2: Doncs gràcies, Janire. Haurem de deixar aquí tertúlia avui, perquè ara farem una pausa, ha obert ara els ulls com dient, sí, no són ni les 12, sí, perquè estem en horari d'estiu, que acabem abans, 12:30, però és que a més hem de fer passar els companys d'informatius per explicar-vos una notícia d'un incendi a la plaça de Sants. De seguida farem un minutet de res, de publicitat, i entrenar els companys informatius per explicar-nos aquesta notícia. Per tant, Marc Marvà, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Xavi.
2: Ens veiem la setmana que ve.
0: La setmana que ve ens veiem aquí.
2: Però no ens veiem amb l'Anaïs.
1: Vaig a Birmingham.
2: No? Anaïs Martí, perquè se'n va cap a Birmingham amb la resta dels companys que seguiran aquesta estada del Barça de pretemporada. Un dia et trucarem, però no.
1: Ah, sí, quan
2: això
1: vulguis.
2: Sí que ho podem fer, no?
1: Jo aniré amb la Marta Ramon enganxada.
2: No, del... Un dia entra amb ella directament, no cal ni que truquem nosaltres, sense demanar permís.
1: Hola, Xavi,
0: el micròfon.
2: Ets de la casa, vull dir que ja està.
1: Gràcies.
2: Gràcies, Anaïs, que vagi molt bé. Les 12, la mitjanit, una pausa d'un minutet i tornem.
8: RAC 1. Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir. Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
9: Xarxa Hyundai de Barcelona. El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
10: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
11: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.

0: Dos minuts passant de la mitjanit. El que us deia, estem pendents d'aquest incendi a la plaça de Sants. A seguida, els companys informatius ens ho explicaran. Mentrestant, perquè estem acabant de preparar la informació, avançarem parlant del Girona, que avui ha jugat el segon partit de pretemporada. Ho hem seguit. De fet, en parlàvem just començar aquest Tu diràs amb el Pau Bombardó. Pau, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Ja dèiem que és el segon partit i primera victòria, després de guanyar 1-3 contra l'Olot.
1: Sí, després de l'empat a 0 contra l'Alcats ja en el primer test de la pretemporada, el Girona avui ja ha mostrat una millor cara i ha dominat el partit de principi a fi. Minsu ha fet els dos primers gols pel Girona a la primera meitat i ja a la segona part, el tercer l'ha fet Sarasa, la sortida d'un córner. Per tant, els joves que comencen a trucar a la porta d'aquest Girona de Quique Álvarez. Ja a les acaballes del partit, Marc Mas ha fet per l'Olot l'1-3 definitiu des del punt de penal. Podem dir, per tant, que el jugador més destacat del Girona ha estat Minsu, que després de la seva cessió a l'Andorra la temporada passada coneix molt bé el que li espera el Girona a segona divisió.
2: Segunda división, cada partido es muy difícil, muy complicado, porque a la que piensas que ya tienes hecho el partido, pero al final encajas y tal, te ganan y es muy difícil la segunda división, sí, sí.
1: Un Minsu que, a més, coneix molt bé Quique Álvarez del seu pas pel filial.
2: Yo tengo muy buena relación con él, porque al final hemos llevado un año con él y ascendimos en el tercera ref. Y la verdad tengo muy buenas sensaciones con él y bueno, hay que seguir.
1: Un Quique que ha fet sortir al camp tots els jugadors que eren a la convocatòria, a excepció del porter del filial, Andriev. Qui finalment no ha entrat a la convocatòria és Gazzaniga, per unes molèsties al maluc. El proper partit del Girona serà contra l'Alavés aquest mateix dissabte.
0: Això pel que fa al Girona. Gràcies, Pau. Nil Piera, bona nit.
3: Bona nit.
0: I més enllà del Girona, parlem de l'altre català, en aquest cas de primera divisió, que és l'Espanyol, que ha augmentat 5 milions d'euros al seu límit salarial.
3: Sí, i ho ha fet gràcies a un moviment d'enginyeria fiscal, una expressió que aquí a Barcelona hem sentit més d'una vegada els últims estius. Mirem d'explicar-ho, perquè així en abstracte pot arribar a sonar una mica complex, però és molt senzill. Va. A la propietat del club, Velocity Sport Limited convertirà en accions part del deute que el club té amb la propietat. Serà a la Junta d'Accionistes, que s'ha de celebrar al desembre, quan el grup dirigit per Alan Pace transformarà en capital social els préstecs que ha anat concedint a l'entitat en els darrers mesos. És a dir, que aquests diners del préstec deixen de ser un deute per convertir-se en fons propis del club. Ara bé, l'equip blanquiblau ha pactat amb la Lliga avançar els beneficis d'aquesta operació sense haver d'esperar fins al desembre i podrà començar a aprofitar-los en aquest mateix mercat. Així doncs, tot i que com a tal no es produeix un nou ingrés de diners, aquest moviment suposa una millora pel balanç econòmic de l'Espanyol. Això permetrà al club sumar immediatament uns 5 milions d'euros al límit salarial pel tram final d'aquest mercat, mentre que els altres 5 milions d'euros es guardaran per l'estiu vinent. Amb aquest extra econòmic, Monchi podrà acabar de perfilar una plantilla on ja ha incorporat Harman, Calatrava i Moscardo.
0: Perfecte, gràcies, Nil. De seguida parlarem de la plana poliesportiva, aparquem el futbol i parlarem de la resta d'esports, sobretot de bàsquet, amb aquest nom de sèculi sobre la taula, però ara sí, que fem passar als companys d'informatius. Júlia Manero, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Pendents d'aquesta notícia focalitzada a la plaça de Sants de Barcelona.
4: Doncs sí, molt pendents aquesta hora de nou dotacions dels bombers que treballen en una fuita de gas que ha desencadenat en una gran flamarada a l'estació de la plaça de Sants de Barcelona i que ja ha deixat fins a 6 ferits. Anem cap allà, Joel Fortuny.
5: Sembla que l'origen de tot plegat seria una canonada de gas que s'havia trencat aquesta tarda al voltant de les 6 de la tarda i que ha invadit tota la zona. Tot plegant arran d'unes obres d'exaliciat que s'estan fent al metro de plaça de Sants i que ha acabat calant foc fa més de 2 hores. Els ferits són dos operaris que estaven treballant a l'avaria. A aquestes hores encara continuen arribant bombers que es treballen en la gran flamarada que continua encesa i s'ha preparat un centre de comandament.
4: Gràcies, Joel. Com està l'ambient en general per allà?
5: Actualment segueixen arribant diversos camions de bombers i al centre de comandament i sembla que hi ha operaris de les diferents empreses que estan realitzant les obres a la zona per veure com apagar aquesta flamarada que arriba fins a un 7è pis.
4: D'acord, doncs moltes gràcies i continuarem pendents. I aquesta hora encara molt pendents també d'un altre incendi forestal que crema des d'aquest vespre al Morox, a Toledo. Les flames que avancen a molta velocitat i amb molta violència ja han creuat a la Comunitat de Madrid i han obligat a evacuar centenars de veïns davant la situació extrema. Els bombers treballen en el foc intensament amb l'ajuda també de l'UME. I també pel que fa al temps, aquesta nit tornarà a ser de mal dormir a bona part del país i el dijous ens portarà una calor més extrema a l'interior del país, on molts termòmetres s'acostaran als 40 graus i fins i tot els superaran, sobretot cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb domini del sol, però encara es mantindrà la pols en suspensió i a la tarda descarregarà algun xàfec o tronada de poca estona al Pirineu i a l'interior de l'Ebre.
0: Perfecte, Júlia, moltes gràcies.
4: Gràcies.
0: Avui hem avançat aquest avanç informatiu, valgui la redundància, que acostumem a fer contra la dos quarts d'una, és a dir, a punt d'acabar el programa, però avui, degut a aquest incendi que crema a l'estació de metro de Plaça de Sants, doncs hem hagut d'explicar-vos el que succeïa amb aquests 6 ferits, per tant, incendi important, per culpa d'un escapament en una de les canonades de gas d'aquesta estació de la Plaça de Sants. Això, ara sí, lògicament, pendents de qualsevol novetat que ens pugui arribar, però obrim pàgina poliesportiva, tornem a l'esport i parlem de bàsquet. Feia temps que se'n parlava, feia temps que l'esperàvem i finalment avui el Barça ja ha anunciat el nom del seu entrenador. És Alexander Sekulić, tal com va avançar en Dani Aguilar. Aquí el Tobiràs, l'eslovè s'ha convertit oficialment avui en nou tècnic blaugrana per les dues properes temporades. Rubén Pérez, bona nit.
6: Bona nit, sí, serà el substitut de Xavi Pascual, que fa el camp invers, marxa al Dubai Basketball, equip que ara es va dirigint els últims mesos de la passada temporada, aconseguint guanyar la Lliga Adriàtica després de derrotar la final al Partizan de Belgrat. L'Esloé, el primer d'aquesta nacionalitat a dirigir el Barça de bàsquet, és un tècnic de prestigi i amb una llarga trajectòria a les banquetes. La temporada passada va treballar a Sant Petersburg a la banqueta del Zenit i a l'abril d'aquest mateix any va acceptar una oferta per dirigir, com dèiem, el Dubai. Paral·lelament, Sekulić ha dirigit també la selecció eslovena des del 2020, amb la qual va aconseguir el bitllet per primera vegada en la seva història per uns Jocs Olímpics, els de Tòquio 2020, en els quals Eslovènia va ser quarta.
0: Per tant, un pas més cap a la reestructuració de la plantilla del Barça de bàsquet, també del cos tècnic, que pocs dies enrere estava en quadre i ara les coses com són, està pràcticament tancada. Per tant, és un bon moment de comentar-ho amb un dels que més en sap de tot plegat, que és el col·laborador habitual del Tobiràs i periodista de Radio Ciutat de Badalona, el Xavi Ballesteros. Hola, Vallès, bona nit.
7: Bona nit, Xavi.
0: Ara que ja és oficial, qui ha fitxat el Barça com a entrenador? És a dir, com és Alexander Sekulić?
7: Doncs mira, jo crec que és un entrenador que, si alguna cosa podem destacar, és que prioritza els jugadors, que això moltes vegades és difícil. Quan parlem d'entrenadors com Zeljko Obradović, com Ataman, cada vegada hi ha més personalitat, però personalitat de... molt de narcisisme, podríem dir, no? Crec que si alguna cosa ha aconseguit Sekulić per la seva trajectòria, i a més fent-ho amb una selecció com Eslovènia, amb una figura tan forta com la de Doncic, és que has de tenir amb esquerra, no? Que has de saber gestionar estrelles, i això crec que és molt important de cara a un club com el Barça, tenint en compte tots els canvis que hi ha i l'exigència que hi ha. Jo crec que, a més, arriba de Dubai d'haver fet una bona feina, arriba d'un club on hi havia molta ambició i ha aprofitat la situació que hi havia incertesa amb Gavi i el Barça per fer-se un lloc, no? A més, crec que en parlarem, Xavi, però amb una base d'entrenadors de catalans de la casa, amb Rafa Martínez, amb l'arribada també de Marc Estany, que és la mà dreta de Xavi Pujol, i també doncs amb Xavi Bertran, que ha estat en l'estaf del Barça, amb Roger Grimau tenia molta importància i que ara la recuperarà per estar de ple en el primer equip, no?
0: I com ens l'hem d'imaginar a la banqueta? És a dir, és un entrenador actiu, que es fa veure, o és més aviat de perfil baix?
7: És passional, podríem dir, passional, controlant, això sí, les actituds. No hi ha males actituds, no és allò d'anirà tècnica per partit, al contrari, la gestió, però jo crec que és un entrenador que sap el temperament a pista, el té molt controlat, i a més, crec que és molt important en un equip com el Barça el saber que estàs en un equip gran, no? Saber que estàs lluitant per títols, sabent que estan lluitant per coses importants. El fet de ser un seleccionador també li ha fet que en certs moments s'hi jugui molt en poc temps. Per tant, també és un entrenador que sap gestionar les càrregues de treball i que jo crec que enganxarà bastant, més amb l'equip, més que amb el que és el Palau. No crec que Sekulić es converteixi en un ídol de l'afició, com podia ser Saras. Crec que no té res a veure amb la importància de Xavi Pascual, però sí que a vegades, potser, després de 8 entrenadors en els últims 10 anys, en el Barça el que necessita és una mica de calma, no? I aquests 2 anys de contracte així ho poden certificar.
0: Per tant, és un bon nom per tu, per la banqueta del Barça.
7: Sí, sí, sí, sí. Jo crec que sí, jo crec que és un molt bon nom, que per les circumstàncies a vegades no entren dintre les travesses, però que és un entrenador que li agradarà treballar a l'ombra, no? No ho compararé amb Flick, perquè futbol i bàsquet tenen de res a veure, però d'aquests entrenadors que el deixaran respirar d'entrada, i per tant això és molt important tenint en compte els canvis que hi haurà en aquest Barça, no?
0: Uh-huh. Fins fa no gaire preocupava i molt el futur de la secció blaugrana, bàsicament perquè pràcticament no hi havia jugadors ni tècnic, i en poc més d'una setmana hem anat a anunci per dia, i el Barça ja té pràcticament la plantilla completa.
7: Sí, jo, a més estan pendents de Vasilevski d'oficialitzar-ho, però jo crec que s'ha fet molta feina cap a dins. Deixa'm una mica de broma, Xavi, perquè el Xavi Pujol, el que serà el nou director esportiu del Barça, amb tot aquest conflicte que té amb la Baskonia, no pot oficialment treballar pel Barça fins al 2 d'agost. Doncs quan arribi ja hi haurà la feina feta. No sé si això vol dir que li hauran de restar una miqueta del sou, perquè realment hi ha hagut aquí una feina molt, molt fosca de Mario Fernández, evidentment amb la supervisió, amb l'okay de Xavi Pujol, que és el qui ha ideat una miqueta aquesta plantilla, amb una plantilla que, això ho tenim molt clar, Xavi, que torna a ser una plantilla amb molt físic, que torna a ser una plantilla molt jove, i que molts poden dir, home, però aquesta plantilla sembla més una plantilla de G-League, no?, d'aquests jugadors americans, molt físics, molt intensos, però una miqueta és la tendència que hi ha en el bàsquet europeu, no? Ho ha marcat a València, però també ho ha marcat el París Basketball la temporada passada i aquesta, i per tant el que es tracta és d'encaixar, perquè són moltes peces noves, no? I per tant veurem com acaba el tema Schengelia, però està clar que amb tants jugadors nous se li ha de donar marge. I l'altra cosa és, que és l'única cosa que em preocupa a mi, no?, és qui és l'estrella d'aquest equip, qui és l'estrella del Barça.
0: Ja.
7: Moltes vegades, a l'època de Mirotic, tothom ho tenia clar, no? Fins i tot tu podies dir que hi havia Higgins en el Madrid de Doncic, no?, en el Madrid de Campazzo. Qui és ara l'estrella? Perquè Panther, a priori, és un jugador que passa a un segon nivell, tot i el que tenir una fitxa molt alta. Schengelia sembla que se'ls estan donant ara molts de galons per ser la peça capdalt, i per això ara en aquests nervis, no?, per saber què passa amb el seu futur.
0: Clar, és el gran dubte, què passarà amb Schengelia, perquè és dels pocs reconeixibles que queden de la temporada passada, és del poc reconeixible que li queda al Palau d'altres anys. Què li falta al Barça, però?
7: Jo crec que el que li falta sobretot és tancar el tema de Schengelia per al tema dels cupos, perquè de cupos no va sobrat, que un dels cupos, no oblidem, és Juan Núñez, que ha tingut tota la temporada de lesió, que a més Ubal és un jugador amb físic però amb falta d'experiència, i per tant Schengelia és un puntal, Brizuela i Joel Parra intocables, i en aquí el que falta és aquest lideratge, no? Aquest lideratge a vegades no vol dir el que fa més punts, no vol dir el que fa més bromes al vestidor, sinó és qui assumeix els galons de dir, ei, escolta'm, anem a ser un equip, però anem a anar per aquesta línia, no? Jo crec que Sekulić ho pot fer, però tenint en compte la inexperiència que té l'ACB, i sobretot que arriba amb un club amb moltes cares noves, tampoc no serà tan fàcil ni tan ràpid poder-ho fer, no?
0: A quin nivell creus que pot competir aquest nou Barça de Sekulić?
7: A totes, jo crec que pot anar a totes. Sí, sí, sí, sí, jo estic convençut que pot anar a totes. Si realment aconsegueixen aquest estil de joc que s'estan proposant, aquesta nova aposta de ser un equip físic i ràpid, jo crec que poden competir amb tothom, sens dubte. És cert que a Europa estem parlant de projectes transatlàntics, no? Perquè Panathinaikos, sense anar més lluny, o el mateix vigent campió Olympiacos, és espectacular, Dubai s'afegeix, però hi ha molts altres projectes perquè ser la Final Four, jo crec que aquest any serà un èxit. Aquest any jo crec que el fet de dir, ostres, és un fracàs no guanyar l'Eurolliga, no és cert, perquè hi ha tants equips que la poden guanyar que potser l'objectiu ha de ser assegurar-te la Final Four, que ja serà prou difícil, no?
0: Però el Barça té nivell per anar a Final Four, creus?
7: Sí. Jo crec que sí, jo crec que sí. Perfecte. Jo crec que sí, tot i que es pugui parlar... No ens oblidem que és cert que la inflexió en el bàsquet actual ha estat molt bèstia aquest estiu, que s'han pagat clàusules molt importants per altres jugadors, sense anar més lluny, doncs Moses Wright, un jugador que tenia el Barça, que sense arribar a presentar-lo ja guanyes 900.000 euros, això no havia passat mai en la història, crec, al nivell que estem arribant, i per tant els 42 milions que tindrà de pressupost el Barça, 36,5 amb massa salarial del primer equip, home, dona per bastant.
0: Ja.
7: El que és cert és que hi ha jugadors que tenen fitxa alta i que, per tant, no has pogut treure més rendiment del que t'havies estalviat de jugadors com Vili Hernán Gómez, no?
0: Acabo fora de Barça, però t'ho he de preguntar, perquè hi ha un rebombori important. Què està passant amb Hesonya? Expliquen diversos mitjans que no ha abonat la clàusula per marxar al Madrid, que només ho ha comunicat i que, per tant, aquesta sortida del Club Blanc es pot arribar a complicar.
7: Com juga, eh? Això ja
0: sí.
7: Té l'avantatge que jo crec que està en un escenari on és cert que podria tenir propostes de l'NBA, perquè a l'NBA també falten jugadors, i és on ja té l'experiència i la qualitat com per ser-hi, però no ha encaixat en el temps que ha estat allà, i també sap que a Europa, si no està en el Madrid, tindrà altres propostes segures per estar al nivell, no? Per tant, ell el que juga és en buscar aquesta força per poder decidir. També és cert que fins i tot el Madrid, 19 de juliol, veu com jugadors referents poden marxar i altres que poden venir. Avui Jan Tonnen és un nou fitxatge i crec que l'arribada de Jan Tonnen també diu molt sobre el projecte en aquesta posició de 4, i vol dir que Pedro Martínez haurà d'esperar per tenir la plantilla al complet. Per tant, és un efecte dominó, no? Si el Madrid encara no està tancat, si els equips d'Euroliga encara no estan tancats, que tremolin la resta, perquè això vol dir que alguna peça hauran de tocar de sota, no?
0: Xavi Ballesteros, un plaer, com sempre, però clar, avui era dia important en bàsquet i hem dit a qui hem de trucar, doncs hem de trucar al millor, i hem trucat al Ballesteros a veure que ens expliqui què està passant a Can Barça, i m'ha agradat això que em dius, que segons tu, sí, té nivell per... va a totes, dius, inclosa aquesta Final Four de l'Eurolliga, veurem si és així. En qualsevol cas, el que et dic, moltíssimes gràcies, abraçada forta, i anem parlant.
7: Doncs gràcies, Xavi, i t'agraeixo moltíssim les paraules, per tant, se'ns el sopar pagat.
0: Sí, deu haver pagat sopars. Encara em deus el primer, però és igual, no passa res, ja en parlarem un altre dia. Sí, com sigui, per rematar el bàsquet, també es continua movent el mercat al Madrid, ara en parlàvem amb el Valles, que avui ha fet oficial l'incorporació de l'ala pivot finlandès Michael Jantunen.
6: Sí, és el tercer fitxatge de l'era Pedro Martínez, després de Jaime Pradilla i Timote Luabukabarro, arriba procedent del Fenerbahçe turc i signa per dues temporades. Un últim apunt també en clau mercat, Xavi, el Kitsanats Manresa, oficialitzat aquesta tarda la sortida de l'ala pivot alemany Luis Olinde, que acabava el contracte i ha posat fi a la seva etapa al Nou Congost.
0: I fora de Mercato, avui hem sabut la llista del seleccionador espanyol, Xus Mateo, per la segona fase de classificació pel Mundial del 27.
6: Sí, la selecció espanyola inicia a finals d'agost la fase decisiva i només els tres primers de cada grup aniran a Qatar l'any vinent. El pròxim 28 d'agost jugaran a Saragossa contra Portugal i el dia 31 a Atenes contra Grècia. Entre els convocats destaquen dos blaugranes, Darío Brizuela i Joel Parra, que és l'únic català a la llista. La convocatòria, però, serà especial sobretot pels debutants Adai Mara i Baba Miller, tots dos jugadors de l'NBA.
0: I no marxem de l'NBA perquè la notícia de les últimes hores és a Miami, els Miami Heat, que van anunciar per error el fitxatge de LeBron James.
6: Sí, la franquícia va programar una suposada roda de premsa de LeBron pel proper 27 de juliol, que poc després van eliminar i van donar com a explicació que era material preparat per un dels possibles desenllaços de l'agència lliure. Però això no ha afluixat la il·lusió dels aficionats que somien amb el retorn de LeBron, que ha deixat els Lakers, com sabeu, a la final de la passada temporada per fitxar per un projecte on tingui opcions d'aconseguir guanyar l'anell. Miami és una opció després de l'arribada de Giannis Antetokounmpo, que ha col·locat els Heat com un dels grans candidats de l'est. De moment, no hi ha res confirmat.
0: Tot això en bàsquet, anem cap al tour.
8: I una cançó que arribi quan... I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Avui, etapa tranquil·la, segons com l'última etapa tranquil·la d'aquest Tour de França, més enllà dels Camps Elisis, és la 17a, la d'avui, amb victòria a l'esprint pel belga Jasper Philipsen.
9: Sí, el ciclista de l'equip Alpecin ha aprofitat el gran llançament que li ha fet el seu company Mathieu Van Der Poel i s'ha imposat els darrers metres a Mauro Schmidt i Olaf Koig. La jornada d'avui apuntava a l'última oportunitat dels esprintadors per sumar el triomf d'etapa, tot i que el perfil trencacames de la primera part del recorregut ha permès que l'escapada ho provés des dels primers compassos. Tot plegat ha obligat els esprintadors a moure's per entrar al tall, donant lloc a un nombrós grup d'escapats amb els homes ràpids com a protagonistes. Philipsen ha resistit gràcies al treball de Van Der Poel i s'ha acabat imposant per sumar el seu primer triomf de l'edició d'enguany i l'onzè de la seva trajectòria a la ronda francesa. Amb la victòria de Philipsen s'ajusta encara més la lluita pel mallot verd. Mats Pedersen continua sent el líder de la regularitat, però només 7 punts d'avantatge respecte al mateix Philipsen. Pel que fa a la general, dia sense canvis massa significatius. Tadej Pogacar continua com a mallot groc a 4 minuts i 32 segons del seu perseguidor més immediat, Remco Evenepoel, i Isaac del Toro tanca el podi a 6 minuts i 51 segons del líder.
0: Ara venen 3 etapes interessantíssimes per acabar de definir aquest podi. Lògicament, el mallot groc, si no hi ha un dalt a baix o caiguda o accident per Pogacar, serà per l'eslové, però caldrà estar atents a la segona, tercera posició, amb 4 ciclistes, sobretot lluitant per aquests 2 calaixos que falten del podi, i com deia, demà comença la primera de les 3 etapes decisives, sobretot la divendres i dissabte, amb el doble ascens a l'Alpe d'Huez, que és on acaben les etapes de divendres i dissabte, i on lògicament s'esperen moviments en aquesta lluita per als 2 graons que falten del podi. Però més enllà de la general, de l'etapa d'avui, l'abandonament de Jonas Vingegaard a l'etapa de diumenge continua portant cua.
9: Sí, després de saber-se que la ITA, l'Agència Internacional Antidopatge, va fer-li un test sorpresa la matinada abans de la seva caiguda, diverses veus del gran grup van criticar les pràctiques seguides per l'organització. La més sonada, la del mateix Tadej Pogacar, que també va rebre la visita de la ITA aquella matinada i va aprofitar per mostrar el seu malestar amb aquesta mena de controls. Doncs bé, després de tota aquesta pluja de crítiques, l'UCI ha emès un comunicat aquesta tarda en què ha volgut aclarir que la realització de controls fora de l'horari habitual és una mesura excepcional i justificada, a banda de ressaltar que totes aquestes accions responen a un interès primordial, la lluita contra el dopatge. Per cert, Vingegaard ha estat ja operat avui de la clavícula i comença a pensar en el seu procés de recuperació.
0: Parlava d'aquestes 3 etapes que venen ara. Anem a la de demà, la més immediata. Com la tenim?
9: Sí, ho deies, Xavi. Demà el Tour comença una sèrie de jornades decisives amb l'arribada als Alps. L'etapa presentarà un recorregut de 185 quilòmetres entre Boiron i Orsiers-Merlet, amb 2 ports de tercera categoria, un de tercera i dos, un de segona, perdó, i 2 de primera. Una jornada sense grans ascensions, però amb 3.900 metres de desnivell acumulat, que vulguis o no, castiguen força les cames.
0: I tant. Nil, gràcies.
9: A tu, bona nit.
8: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.

0: Petits plaers, eh? Una mica de petits plaers. Anem al tenis, va, parlant de plaers, perquè Carlos Alcaraz sembla que en tindrà un d'aquí a no gaire. De moment, Alcaraz defensarà el títol de l'Open dels Estats Units el mes que ve, Rubén.
1: Sí, el murcià forma part de la llista oficial d'inscrits per al quart i últim gran slam de la temporada, que es disputarà a Nova York entre el 30 d'agost i el 13 de setembre. També apareixen la resta de favorits, Jannik Sinner, Alexander Zverev i Novak Djokovic. El segon torneig on Alcaraz apareix inscrit, després del Master 1000 de Cincinnati, on s'espera que faci el seu retorn. Recordem que no juga des del passat 14 d'abril, quan es va lesionar la primera ronda del Godó, tot i que va guanyar aquell partit contra el finlandès Otto Virtanen, després es va veure obligat a abandonar el torneig. El murcià ja ha tornat als entrenaments sobre la pista, però de moment amb una càrrega d'esforços limitada i sense disputar sets ni partits. Continua prioritzant els terminis establerts. Per cert, avui Pau Labadosa ha tornat a la competició amb victòria. La catalana s'ha imposat per 7-5 i 6-4 a la polonesa Katarzyna Kawa, el torneig 8-250 d'Hamburg. La seva pròxima rival serà l'hongaresa Panna Utbardi, a qui s'enfrontarà demà no abans de les 2 del migdia.
0: Venia de guanyar un 125, de perdre la final del 250 de Romania. Ara, avui ha començat amb bon peu. Rubén, gràcies.
1: Bona nit.

0: Fem també una pinzellada de motor, Quim, perquè s'ha suspès, en parlàvem justament dilluns, la baja d'Aragón.
1: Doncs sí, no es podrà disputar com estava previst de divendres a diumenge, i el motiu és el risc extrem d'incendis que hi ha a la zona de Terol, on s'havia de celebrar i on es celebra sempre la cursa que, com dèiem dilluns, és la prova reina dels raids a la península. Per tant, Nani Roma es quedarà sense estrenar-se a la categoria de Buick Challenger i Pau Navarro a la categoria gran, perquè havia de pilotar per primera vegada un Toyota Hilux Teo Plus a la prova aragonesa. També, vaja, gent com Laia Sanz i Cidre Esteve havien de fer la primera competició amb el vehicle del Dakar per començar ja encara el pròxim Dakar i no podran competir. Tampoc també frustra aquesta cancel·lació el retorn a la competició d'Arnau Lladó després de la lesió que el va obligar a retirar-se del Dakar del seu debut al gener, quan estava signant una actuació molt destacable. Més motor, Xavi, el pilot valencià Iker Lecuona ha renovat amb l'equip oficial Aruba Ducati de Superbike 2 anys més, fins al 2028. I Honda ha anunciat que Takaki Nakagami, que és pilot de proves de la marca, competirà com a wildcard al Gran Premi del Japó de MotoGP. La marca de l'ala daurada continua esperant la plena recuperació de l'Aleix Espargaró, que es va trencar 4 vèrtebres en un test a Sepang el mes d'abril.
0: Quim, gràcies.
1: Bona nit.

0: I hem reservat un minutet abans d'anar a l'últim minut del Tu diràs per una notícia d'última hora que publica el diari The Athletic i que fa referència a un, no sé si titllar-lo de possible fitxatge del Madrid o de futurible, o com a mínim sí que podem dir el fitxatge que portava sota el braç un dels candidats a la presidència del Real Madrid, com és Rodri, Pau Bonastre, i que haurà de passar per quiròfan, segons explica l'Atlètic.
1: Sí, una notícia que, lògicament, pot tenir un impacte, precisament, en les intencions del Madrid de si el fitxa o no. En qualsevol cas, com deies, el mitjà britànic ha explicat fa uns minuts que el migcampista actualment del Manchester City, Rodri, se sotmetrà a una intervenció quirúrgica per una lesió a l'esquena. Es desconeix, però, el pronòstic sobre el seu retorn, però, en qualsevol cas, si és així, s'haurà d'estar unes quantes setmanes de baixa fins que pugui tornar als terrenys de joc. Com deies, això, vaja, a Madrid segur que estan molt pendents. És veritat que era l'arma electoral de Riquelme, però sí que en els últims dies s'ha parlat de la possibilitat que Florentino reconsideri la seva posició i l'acabi reclutant cap al Madrid. En qualsevol cas, recordem que acaba contracte el 2027, per tant, el Madrid el podria considerar per fitxar-lo aquest estiu. Recordem que Rodri va ser peça fonamental per la selecció espanyola en aquest Mundial. De fet, va ser escollit millor jugador, ho va guanyar pràcticament tot, i per tant ha guanyat, vaja, ha pujat la seva cotització segurament després d'aquesta actuació a la Copa del Món, però insistim, Rodri haurà de passar pel quiròfan per una lesió a l'esquena.
0: No cal dir una notícia important, que veurem si canvia o no les normes del joc en aquesta partida d'escacs entre alguns integrants de la Junta Directiva, segons expliquen de Madrid, i el mateix Florentino. Uns veurien amb bons ulls que vingués Florentino, entestat en que no, de moment no el vol. Gràcies, Pau.
1: Bona nit.
0: I encara un apunt d'handbol, Janire, avui hem tingut notícies en aquest sentit.
2: Sí, ja tenim definit el Mundial de Clubs d'handbol d'enguany. El Barça, que buscarà revalidar el títol a Egipte del 26 de setembre a l'1 d'octubre, doncs ha quedat emparellat amb el Montada del Marroc, el Pineiros brasiler i el guanyador del Los Angeles Handball Club i els amb Alec egipci.
0: Gràcies, Janire.
2: A tu, bona nit.
0: Ja haurem de marxar pràcticament 12:45. Ja sabeu, el final del Tu diràs a l'estiu és aquesta hora. Demà hi tornarem a partir de 12:45. Gràcies a la Laia Biorrun i a la redacció d'Esports, que han fet possible el programa. Que vagi bé. Bona nit.
3: Tu diràs.
4: RAC 1. Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
5: Ponés. El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
6: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
7: Xarxa Hyundai de Barcelona.
4: RAC1.cat, el portal de RAC1.
8: Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1 Podcast. Podcast. Podcast. RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
1: Més d'un 60% de la població té un excés de pes. El sobrepès preocupa a totes les edats, però a mesura que ens fem grans és més complicat allò de perdre els quilos de més. Quan s'arriba als 50, per exemple, aquesta és una qüestió molt habitual i més complexa. A partir d'aquí, avui, al 70è podcast de Respostes que alimenten, ens preguntem si es pot perdre pes a partir dels 50, si tothom s'engreixa amb aquesta edat, per qui és més difícil o si les dones en l'etapa de la menopausa ho tenen més complicat. Si el tema del pes us preocupa i sou a la dècada dels 50 o a prop, sou al lloc indicat. Magda, la primera pregunta que et vull fer avui, perquè és un tema que m'interessa molt, perquè sí, estic en aquest grup que avui estem tractant, és si és cert que amb l'edat es guanya pes, si tothom guanya pes.
2: Tothom no, però és veritat que amb l'edat es té tendència a guanyar pes. És veritat, perquè si aquí estiguéssim ara 10 persones, em preguntéssim, estic segura que 8-9 dirien sí, jo pesava menys quan... És veritat, amb l'edat es tendeix a guanyar pes. Les causes són moltes, que ja t'explicarem, però és cert, com més gran, doncs el pes va variant.
1: Doncs comencem per aquí, sí. Explicant mira, quines són aquestes causes.
2: Hi ha una cosa molt clara, que no tenim mai en compte, no? I és que amb l'edat cada vegada necessitem menys energia. Menys energia. Per què? Perquè el nostre cos va canviant. De fet, mira, jo sempre ho dic això, l'últim os s'hi fica entre els 28 i els 30 anys. A partir d'aquí, es comença la baixada. Evidentment, una baixada super plana, lleu, diguéssim, molt imperceptible. Però és veritat que a partir d'aquí cada vegada necessitarem menjar una mica menys. Clar, als 40 no notem, però a partir dels 50 sí. Jo sempre dic que als 50, que aquí els més divertits diuen que són els nous 40.
1: Home, jo crec que sí, estic d'acord amb aquesta afirmació.
2: Els 40 és una plenitud absoluta, absoluta. Però als 50 és veritat que comencen a quedar molt palesos els signes de l'envelliment. I aquí no s'escapa ningú. O sigui, és un moment en què ja dius, ostres, mires al mirall i penses, no? Per bé que estiguis, per bé que t'hagis cuidat, per bé que tinguis bona genètica. Jo crec que qui més, qui menys, no direm els 50 exactes, una mica abans, una mica després, però quan estàs rondant aquesta zona d'edat, comences a veure que el teu cos comença a canviar d'una manera clara. I un dels canvis és aquest. De cop, inclús fins i tot encara que no augmentis de pes, la forma del teu cos comença a canviar.
1: Canvia.
2: Notes, per exemple, que encara que hagis tingut molta cintura sempre, com que ara sembla que, ostres, allà es deposita una mica de... Dius, estic més recta o què? Saps? La textura de la pell, no? La textura de la musculatura, el volum de la musculatura. Estic parlant de coses visibles, Per què? Perquè la composició corporal a poc a poc comença a canviar. I com comença a canviar? Doncs baixant la massa muscular i pujant la dosis de greix. Encara que no t'engreixis.
1: Uh-huh. Aquesta és l'explicació,
2: sí, i això fa que, esclar, que a poc a poc, com que hi ha aquest canvi progressiu, lent, però inexorable, doncs tu cada vegada necessites doncs, menys energia.
1: Per tant, estaríem dintre de la normalitat, estaríem dins de la normalitat.
2: Sí, és un procés que podem dir que està dintre de la normalitat. El que passa que una cosa és que tinguis tendència a guanyar pes, i una altra cosa és que hagis de guanyar 30 quilos de pes, No és el mateix. Sí que és veritat que hi ha la tendència, sí que és més fàcil, sí que el cos tendeix a això, però ni li passa a tothom, ni té que ser d'una forma molt, molt, molt, diguéssim, intensa.
1: Ens atreviríem a dir, no?, quin és el pes normal que podem guanyar aquesta dècada dels 50, que entraria dins de la normalitat, també?
2: Mira, dependrà molt de cada persona, del pes que tingui interior, de l'alçada que tingui, però un 10% de pes guanyat, del que és dels 40 als 70 anys, no és gens raro, No és gens raro. Clar, si mirem dels 40 als 70, que són, doncs, 30 anys, no? Doncs tu calcula què vol dir cada dècada que hem guanyat de pes, no? És que a vegades guanyar un pes que sigui un quilo, què et diré jo? Mig quilo. Mig quilo cada any a partir dels 40. Quants quilos són els 70? Clar, són 15 quilos.
1: Déu-n'hi-do.
2: Entens? O sigui que a vegades la cosa està... És que és imperceptible. És que és un augment com... Oh, saps? I dius, ostres, la roba de l'any passat és com que la veig... Se m'ha encongit. Però no fas cas. Quan fas cas, a vegades ja són 5 quilos. I dius...
1: I tenint en compte doncs, que aquesta és una situació habitual, normal, tu què creus que hauríem de fer, no? A mesura que ens anem fent grans... per evitar això, no? Per arribar a guanyar aquests 15 quilos, que si fem càlculs són els que sortirien.
2: Que ha sigut un exemple, eh? Que podríem criticar-ho, aquest exemple, però per mesurar-ho. Però el primer de tot, ser-ne conscients. Mira, ara que estem a principi de curs, ara que s'han acabat les vacances, és un moment fantàstic per fer això. És un moment per dir, perquè clar, venim de vacances i el tema del pes a tots ens interessa. Perquè quan interessa, Esther, el tema del pes? Abans, fa 30 anys o 40 que estem fent el mateix. La famosa, dichosa, insidiosa operació biquini d'abans de l'estiu. A l'estiu és la disbauxa i després de l'estiu són les lamentacions. I allò de dir, ara sí que ho farem bé. Bueno, doncs ara sí que ho farem bé, que em sembla molt bé. Doncs el primer que hem de fer és ser conscients de quina edat tenim, com estem, si estem bé, si no estem bé, i què seria bo que canviéssim de la nostra vida, almenys en quant a respecte a hàbits quotidians saludables. Doncs ara és un bon moment per fer-ho. Si jo, per exemple, ara tinc 48 anys, 49, i veig que el tema menstruació em comença a fer el tonto, que sé que en pocs anys doncs, hi ha un moment que és típic guanyar pes de

0: a la seva edat, però faci. No és que tot el dia estem sentats a la cadira?
1: Som
0: davant de les
1: som
0: pantalles,
1: sí,
0: i cada
1: sí.
0: vegada més, i cada vegada més. I jo crec que la tecnologia i les formes de vida han fet un canvi tan brutal que el nostre cos no té temps tampoc d'adaptar-se a això.
1: Són petits gestos que hauríem de començar a fer ara que comença aquest curs a partir del setembre, no?, per anar canviant aquestes situacions. I a nivell d'alimentació, que és el tema que ens ocupa aquí a nosaltres, de nutrició, com hauríem d'actuar? Què hauríem de canviar?
0: Doncs, i han dit que ser-ne conscients i conèixer-se una mica, doncs primer, analitzar, que això ho podem fer tots, Esther, tots som una mica conscients de quin és el nostre tendó d'Aquiles. On és que fallem amb la... Si és que tenim problemes de pes, eh? O on és que fallem amb el tema de la nostra nutrició diària? És potser l'hora de sopar, perquè ja tenim moltíssima gana, estem picotejant i estem en sessions davant de les pantalles fins tard? És que realment jo migdia no tinc gana, però després estic tota la tarda fent diversos berenars mal fets? No? És que jo em cuido molt durant la setmana, però cap de setmana sóc una... En fi, és una carta lliure, és una experiència gastronòmica continuada. Jo crec que tots som prou grans i sabem prou coses. Aquestes alçades, sobretot si han escoltat el podcast, de dir, escolta, jo crec que el meu és això, això, això. Doncs comencem per aquí. Comencem per reinstaurar l'exercici i fer coses tan bàsiques com per començar a pensar que les dosis de menjar, especialment les molt rics en greixos i en carbohidrats, tenim que començar a baixar les dosis. És a dir, no es pot menjar el mateix plat de pasta als 50 anys que als 30. Hi ha gent que diu, com pot ser que m'he engreixat si estic fent el mateix que sempre? Pues justament per això, perquè estàs fent el mateix que sempre.
1: I necessites menys energia.
0: Clar, clar, és que no som conscients de que el temps passa. No som conscients de que el temps passa.
1: Magda, avui estem celebrant el nostre 70è podcast i una de les coses que vull preguntar és fins a quin punt és important la genètica en tot plegat, no? Vull dir, si jo he tingut una mare o un pare que a aquesta edat també s'ha engreixat, tot això em marca a mi d'alguna manera.
0: I tant, i tant. A veure, no és una regla del nou exacte, però està clar, si hem tingut, per exemple, pare i mare amb problemes de pes quan han sigut grans, jo tinc molts números perquè això em passi. També a vegades són maneres de menjar diferents, o potser són tipus de vida diferents de la meva, encara que siguin els meus pares. Però, home, tinc molts números, la genètica està clara. Mirem els nostres germans, que potser són d'una generació més propera a la nostra, com estan ells? Per això sempre pregunto a la consulta, com estan els teus germans? Ells què? Ah, doncs també tinc una germana que no falla, eh? No vol dir que tothom, però que si hi ha la genètica, evidentment que influeix. Això és evidentíssim. Per tant, quan tens els pares amb problemes i els germans amb problemes, en fi, tu posa les piles, eh?
1: I la salut en general també pot ser un factor a tenir en compte?
0: Evidentment, o sigui, aquí estem parlant del pes, potser des del punt de vista de prevenir un sobrepès o de que ens engreixem, però és un moment per fer revisió de tota la salut, perquè, és clar, jo no vull començar, mira, Esther, jo no vull començar el curs deprimint-nos, perquè el tema de l'edat a vegades pot ser com molt trist, no? Però és veritat que és inexorable que a partir dels 40-50 tot comença a anar una mica pitjor, eh? Una mica. Doncs mira, que fem-ho bé, no? En plan, el sistema digestiu resulta que pateix una mica pitjor. Per això, els menús que tu feies quan tenies 25 anys, a les 2 de la matinada i l'endemà estaves tan feliç, ara et maten, eh? Quan tens 50 anys. Diguéssim, la motilitat intestinal també varia. El sistema cardiovascular també varia. A vegades surten moltes hipertensions a aquesta edat, saps? Amb gent que no ha viscut mai hipertensa, a aquesta edat, doncs, ostres, hipertensa. També et pot pujar el colesterol, per exemple, no? Per dir coses. Els ossos perden calci. Clar, no hi ha cap bona notícia. Clar, com tu vas fent anys, i per això s'ha de dir amb humor i rient, doncs no hi ha res que millori. No hi ha res que millori.
1: Ho has de fer tu que millori, no?
0: No, has de fer que el teu cap millori.
1: Ah, exactament.
0: Has de fer que el teu cap millori. Mm-hmm. Perquè el cos realment també irà una mica darrere aquest cap. Al final, tu has de ser conscient que l'envelliment és inevitable, però que tu pots envellir de moltes maneres molt diferents segons la teva voluntat. I aquí sí que podem incidir. O sigui, no podem evitar el pas del temps, però aquest temps el podem afrontar de maneres molt, molt, molt diferents. D'entrada, cap guerra contra el temps, perquè és totalment una guerra perduda. Tu has de ser aliada del temps. Aliada. Això vol dir, cada vegada, com que queda menys temps, tu has de ser més intel·ligent amb el teu present. Cada vegada tens que disfrutar més, tens que preocupar-te menys i tens que saber el que és realment essencial.
1: M'encanta això que estàs dient,
0: sí. Clar, perquè també, és que això, al final, és que passa que és la vida. O sigui, posa'm el menjar igual. Què vol dir quan fa 50 anys que, com que podem estar més malalts, estem més febles, no som més vulnerables, el passar-s'ho bé s'ha acabat? No. No. Però has d'agafar oci intel·ligent. has de menjar d'una manera molt més intel·ligent. Perquè, clar, com que l'edat és l'edat, doncs tu cada vegada has d'anar per camins, diguéssim, més aptes per tu. I ho has de saber, ho has de saber. O sigui, jo crec que l'edat és un tema d'intel·ligència, sobretot. Ja et dic, de no enfrontar-t'hi, de aliar-te, perquè l'enemic que no

0: pots vèncer a ser un aliat, no? Un pacte, diguéssim. I, evidentment, doncs, home, ser intel·ligent com perquè passar-t'ho bé amb coses que no et facin mal. O sigui, plaers intel·ligents, que n'hem parlat moltes vegades aquí, no?
1: Intel·ligència emocional.
0: Sí, nutricional i emocional. Les dues coses van molt lligades, està molt bé que ho diguis.
1: La combinació.
0: Mira, una de les coses que als 50 anys, a vegades mirem els nivells de colesterol, mirem la hipertensió, mirem la nostra motilitat, mirem els reflexos, però no mirem a la salut mental. Una de les coses que quan et fas gran, ells i elles, va una mica de ballada respecte a l'energia, a l'estat anímic, és el tema del nostre estat emocional, no? No tenim tanta energia com abans. A vegades també, i no estic parlant de malaltia, però sense arribar a la malaltia podem notar que som més làbils als disgustos, no? Que les coses ens afecten més. A més, dormim pitjor, cosa que això també ens afecta. D'alguna manera, tenim que estar preparats amb arguments i amb intel·ligència per veure que el nostre cap també, saps, a vegades, doncs, tampoc té els reflexos que té abans. Uh-huh. En definitiva, has de ser molt estratega amb l'edat. Has de ser molt estratega. No pots deixar les coses a l'improvisació.
1: Uh-huh. Ara que em parlaves sobre el tema de dormir, no?
0: Sí.
1: És cert, Magda, que el descans nocturn pot estar relacionat també amb el sobrepès?
0: Doncs sí, i tant. Hi ha estudis que demostren que les persones que no dormen o que dormen malament tenen més tendència al sobrepès. És que a vegades ens imaginem que el dormir, que és un gran pilar de la salut, és només un tema de repòs. Jo descanso i ja està, i si no descanso doncs estaré més, estaré més cansat. No és només això, és un tema de reset del nostre cos, de que els enzims, els neurotransmissors, totes les substàncies que van amunt i avall, per una forma divertida, es reciclen, que tenen ritmes diferents, que hi ha coses que substitueixen. Si tu no dorms, el teu cos l'endemà no està ben regulat, i una de les coses que poden passar és que el teu metabolisme es descontroli, a part que tens més gana. Moltes vegades, quan dors poc, tens una gana com més descontrolada. Bueno, és una màquina que li has tocat un circuit important, que és el dormir. Dormir és molt important, Esther. És molt important, és un pilar clau de la salut.
1: I la salut mental també.
0: Absolutament. De fet, hi ha estudis que demostren que a les depressions a vegades una cosa que ho desencadena, una crisi, és una època de dormir malament. No. Quan dormim malament, això ho podem experimentar tots i ho hem experimentat segurament, estem de pitjor humor.
1: I menjar malament?
0: I tant, també? I tant. Quan mengem malament, mira, per això dèiem salut emocional, no? Quan menges malament, també et sents pitjor emocionalment. Què passa quan menges malament? Pues que probablement hi ha uns nutrients que no afavoreixen per res la síntesi de neurotransmissors, de beta-endorfines, etcètera, etcètera. Vull dir que, al final, som un tot. Som un tot. I, a més, la gana i la sacietat, que d'aquí venen molts problemes de sobrepès, venen regulats. La gent diu, sí, per l'estómac ple o buit, sí, no, però a part d'això, per moltes substàncies, per molts neurotransmissors, per la leptina, la gastrina, la colecistoquinina, hi ha mil substàncies, no? I això depèn de com funciona el nostre cervell, entens? I també depèn del nostre descans, i depèn de la nostra salut general. Per tant, és un tot, és un munt de circuits coordinats, que la que falli una cosa es pot repercutir a l'altra. Per tant, el descans, si volem que l'edat no ens passi massa factura, comencem per descansar bé. Uh-huh. I fem servir els mitjans que facin falta, tu.
1: Magda, què succeeix quan tenim tendència al sobrepès, però menjar per nosaltres és molt important? És un plaer,
0: sí.
1: És un gust, disfrutem. Què podem fer?
0: Això és una pregunta molt important, perquè el que no podem fer els metges és començar a retallar, a dir, vostè no pot menjar això, sense tenir en compte que és un dels plaers bàsics de la vida. Que és un plaer que aquí, en el nostre mitjà, el millor és molt més que a Dinamarca o que a Suècia, però tenim que ser conscients de que estem on estem. Avui l'altre dia en una conferència em deia una persona, el que vostè diu a Alemanya, això, jo li deia, escolti, no estem a Alemanya, estem a la Mediterrània, aquí el menjar és important i ens encanta. I això és una realitat que no tenim que oblidar. Què tenim que fer quan ens volem cuidar i el menjar és important? Doncs començar a explorar vies de menjar que ens agradi, però que siguin més saludables. Perquè, és clar, hi ha una creença que tenim que trencar, i més als 50 anys. Podem gaudir amb coses que mai ens hauríem pensat que ens agraden i que són saludables. Per què sempre estem relacionant el gaudi i la taula amb coses que són o molt potents, o molt greixoses, o molt dolces, o molt salades? Que potser no hi ha sabors que ens poden agradar que siguin més saludables? És que això és l'origen de molts problemes, també. Ho tenim posat en el cap de que cuidar-se és reprimir-se. Cuidar-se és deixar de gaudir. Això és mentida. Això és, tu pots cuidar-te amb intel·ligència fent servir menjars i plats que siguin saludables i que siguin bons per tu. Busquem-ho, informem-nos i formem-nos, no? Uh-huh. Jo crec que al final, per això la informació és tan valuosa, perquè quan més gran ets, més tens que saber, eh? Uh-huh. I si no saps tu, assessora't.
1: Està clar.
0: De veritat.
1: Magda, es parla molt de la microbiota. Jo volia que ens expliquessis quina relació té aquesta microbiota amb el pes?
0: Doncs molta, molta, i cada vegada també es veu més. Igual que parlàvem de la relació que hi ha amb l'estat emocional, amb el cervell i el sobrepès, i amb la son, doncs amb la microbiota també, perquè ja saps que és aquest conjunt de microorganismes que estan a l'intestí i que tenen moltíssimes funcions. Però és que quan més s'investiga, més s'està veient que està relacionat, doncs, des de l'origen de malalties degeneratives, doncs, fins a temes com l'obesitat. Per tant, la microbiota ha d'estar en forma. I com la tenim en forma? Doncs evitant els tòxics, això sobretot, vol dir excessos d'alcohol, medicaments que no toquen, i sobretot fent una dieta rica en fibra i en fruites i verdures, que nodreix aquesta microbiota. Vull dir que, clar, hi ha coses que dius, soc com soc, no? Però també puc, diguéssim, ingerir molt amb la nostra salut. La microbiota és importantíssima. No ens automediquem, no prenem massa alcohol, no fumem, tot això la microbiota a la casca d'una forma al·lucinant, no?
1: Algun caprici saludable que vulguis fer abans d'anar al nostre resum?
0: Esther, n'hi ha molts de capricis saludables, molts. Va, fem un bàsic.
1: Som-hi.
0: Va, agafem. Caprici saludable. 50 grams de pa d'aquell artesà, d'aquell pa de coca. Va, ens l'imaginem, ens l'imaginem, pa de coca. D'aquells que és
1: coca, oi,
0: que
1: bo.
0: El posem una mica a torrar, no? Sí.
1: Sí.
0: Posem una mica de tomàquet.
1: Molt bé.
0: Va, agafem un oli de la millor qualitat, extra verge. Una passada, extra verge. Va, posem-hi uns 20 grams de pernil de gla. Uns 20 grams de pernil de gla.
1: Deliciós.
0: Val? I a sobre, perquè ens ompli una mica més, Esteri, com a canvi, hi posem uns fruits secs triturats, perquè doni més textura en l'entrepà. I com a variant, tu no saps lo bo que està això.
1: Deliciós.
0: He dit 50 grams de pa, he dit oli, he dit pernil, i he dit una mica de fruit sec.
1: Tot saludable.
0: Tot saludable, absolutament. O sigui, clar... Quan deixaria de ser saludable? Pues quan ens fem una baguette de mig metro, i el pas dolent, o esclar, quan fem un plat de pernil excessiu, quan estem nedant amb oli...
1: Quan abusem,
0: clar, hi ha mil coses que són saludables, molt més de les que ens imaginem. A vegades el pas del saludable al no saludable és la quantitat, saps? No la qualitat.
1: Doncs amb aquest caprici saludable anem ràpidament al nostre resum.
2: Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
1: Fem un podcast rodó, el número 70, parlant de les persones de més de 50. I, Magda, podem explicar ara mateix, doncs, una miqueta quines serien les normes generals per persones de més de 50 anys, per perdre aquest pes que de vegades, doncs, en la majoria dels casos hem guanyat?
0: Sí, mira, a partir dels 50, el primer és que posis les piles perquè tens una edat en què és normal que comencin a fallar coses. Tampoc cal que t'angoixis. El segon, sigui realista en tu mateix, amb aquesta edat i amb quin pes tens, en com és la teva família i els teus germans, perquè és possible que si tens una genètica ja de sobrepès, et costi una mica més de perdre pes. Lo tercer, no és només una qüestió de que miris la teva dieta, és una qüestió de que miris el son, els tòxics que prens i l'exercici que fas, imprescindible per parlar del tema del menjar. No ho podem, Esther, en absolut deslligar. Una altra cosa és que també procuris tenir una bona salut mental i emocional, perquè també t'influenciarà a l'hora de menjar. I després, i el més important, a part, òbviament, els consells que dient sempre pel sobrepès, sobretot no et pensis que per cuidar el tema del pes hagis de perdre la possibilitat de gaudir amb la taula, però és imprescindible que estiguis informat sobre quins capricis saludables, quin menjar pot ser saludable, amb quina dosi i amb quina qualitat. I, evidentment, l'últim, doncs, és que a veure, es pot perdre pes més enllà dels 50. Et costarà més. I el segon, has de tenir una visió molt més holística de tu mateix. Ja no val aquella dieta de revista retallada. Has de tindre en compte tota la teva salut.
1: Consells per tenir en compte a partir dels 50, i d'aquí 15 dies ens tornarem a trobar aquí les respostes que alimenten parlant de pernil. Ara parlàvem del pernil de gla, però nosaltres, Magda, ens centrarem concretament en el pernil dolç, que ens agrada molt també.
0: Sí, perquè, escolta'm, està molts entrepans de nens a l'escola, t'hi fixes?
1: I tant! Doncs sí, sí, aquests dies m'he fixat a la porta de l'escola. Ens ho trobem en 15 dies, Magda.
0: Vinga,
1: que vagi bé.
0: Adéu.
2: RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. RAC 1 Podcast. Aquí comença la repetició del món a RAC 1.
3: Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat. Bon dia i moltes gràcies.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Gracias.
3: 16 anys des de l'última gran llei antitabac, calia de forma clara una nova norma, entenc.
4: Sí, sin ningún tipo de lugar a dudas. Podemos decir que en su momento sí que fuimos vanguardia en la regulación del tabaco, pero nos habíamos quedado claramente atrás porque ahora mismo tenemos una regulación que no responde a la realidad existente. En su momento no había ni cigarrillos electrónicos, ni vapeadores, ni tabaco calentado, o al menos no de la manera en la que lo hay ahora, y había que actualizar esa regulación porque todas las cifras nos dicen que sí que estamos en una cifra descendente de prevalencia de consumo de tabaco convencional, pero que nuestros jóvenes especialmente sí que están iniciándose en el consumo de tabaco por medio de estos nuevos dispositivos que había que regular, y yo creo que esta ley va en buen camino.
3: La patronal de l'hostaleria, senyor Badilla, diu que és una mesura desproporcionada i que els farà perdre clients. La resposta per part del Ministeri de Sanitat quina és?
4: Bueno, nosotros cuando llegamos al ministerio nos reunimos con ellos, con la patronal de la hostelería, y básicamente lo que confirmamos es que siguen en una dinámica, creo que totalmente podríamos decir, anticientífica. No hay ninguna evidencia que demuestre que este tipo de medidas en ningún lugar haya disminuido la actividad económica y el negocio en el ámbito de la hostelería. Creo que además esa postura ya la tuvieron en su momento cuando se impusieron las restricciones en el interior de los centros de hostelería. Se vio que en absoluto ha pasado nada de lo que vaticinaron que iba a pasar, y sin embargo, en vez de aprender de lo que ocurrió, o más bien de lo que no ocurrió en ese momento, vuelven a tropezar con la misma piedra. Creo que a nadie le cabe ninguna duda de que en España la gente va a seguir yendo a las terrazas, va a seguir yendo a los espacios de ocio, etcétera, etcétera, y lo único es que no solamente va a seguir yendo, sino que gente que ahora podría molestarle que le echaran el humo en la cara no lo va a hacer. Yo creo que además a la hostelería habría que pedirle una cosa, y es que defendiera un poquito los derechos de sus trabajadores. Cuando se habla de quién está expuesto al humo del tabaco, por ejemplo, en una terraza, se suele obviar que quien está expuesto de manera constante son los trabajadores que están ahí. Hay estudios que demuestran que hay en las terrazas un incremento de partículas de suspensión de sustancias nocivas derivadas del tabaco, y una persona en una terraza puede estar media hora o una hora, pero un trabajador está ahí 8 horas todos los días. Pues creo que esto también les va a proteger a ellos. Así que a la hostelería yo creo que le diría que tranquilidad. Entiendo que el papel que les corresponde socialmente es el de oponerse a estas cosas, pero me gustaría entender que hay también una hostelería que entiende que mejorar la salud de sus clientes es también mejor para su negocio en términos económicos.
3: Qui pot vigilar que tot plegat es compleixi? És a dir, sobretot m'imagino, en espais molt més grans i més a l'aire lliure, al final una terrassa és un espai reduït, hi ha una empresa privada darrere, digue-li restaurant, bar, el que sigui, no? Però vaig a una platja o en concerts a l'aire lliure, qui haurà de vigilar això?
4: Bueno, lo primero es decir que aunque la ley imponga varias prohibiciones, en términos generales, según la historia que tenemos de todas estas leyes, el ánimo no es tanto un ánimo persecutorio, sino que en general las sociedades se comportan de una manera razonablemente cumplidora una vez se imponen medidas que se consideran que en general van a mejorar el bienestar de la población, ¿no? Entonces, no está tanto pensado en tener una especie de ejército supervisor de cazadores de fumadores, sino todo lo contrario, la gente lo normal es que vaya a cumplir esto. Dicho lo cual, hay inspectores de sanidad en todas las comunidades que tienen que velar por el cumplimiento de la normativa general de sanidad, no la del tabaco, sino general de sanidad, y son los que pueden dar cumplimiento. Pero de la misma manera que ahora, tampoco nadie se plantea quién está comprobando que no se fume, no sé, pues por ejemplo, en un puesto de trabajo, o que no se fume en un bar o en un restaurante, ¿no? Entonces, eso, las medidas, en general la gente las va a cumplir. Y las va a cumplir porque los estudios que tenemos nos dicen, las encuestas que hay dicen, que en general tienen... estas medidas parten de un deseo social de ir liberando de humo la mayoría de los espacios en los que la gente interacciona. Dicho lo cual, los inspectores de sanidad tienen las competencias para hacerla cumplir.
3: Una altra de les crítiques a la llei és, no, l'etern debat sobre l'erosió a la llibertat individual. És a dir, com pot distingir aquí el govern el dret d'uns de fumar, no? Una mica el dret al plaer personal o als vicis, no? Una mica com deia el Joan Julibert avui en el seu comentari d'opinió, i el dret dels altres de no haver de respirar fum.
4: Lo primero es decir que yo creo que no hay nada que vulnere más la libertad individual de una persona que una adicción. Las adicciones en general son un elemento de coartación de la libertad individual enorme, y cualquiera que haya pasado por alguna de ellas o tenga conocimiento de alguien que ha pasado por alguna de ellas lo puede así atestiguar. El segundo elemento es que nosotros lo que defendemos es la libertad de poder interaccionar en espacios públicos sin tener que respirar el humo de otra persona. Aquí básicamente lo que hay es un elemento de libertades en conflicto, en las cuales el bien superior de la preservación de la salud de quien no elige fumar o no fumar es el que debería prevalecer. Y luego está el tercer elemento, y es que evidentemente cada uno puede fumar en su casa, puede fumar, de hecho no se prohíbe fumar en la calle, lo que se prohíbe es fumar en aquellos lugares en los cuales al balancear los beneficios en salud pública con otro tipo de elementos, se considera que este debe prevalecer. Así que yo creo que digamos, la defensa de la libertad es una defensa que tiene que ir consustancialmente ligada a la salud pública, pero especialmente esa libertad de poder disfrutar de espacios saludables, de espacios donde poder respirar. ¿Qué mayor libertad que la de poder, por ejemplo, que una mujer embarazada no tenga que estar evitando espacios de al aire libre donde le estén fumando en la cara, ¿no? Entonces, bueno, creo que la libertad tiene varias caras, y lo que aquí importa es equilibrar entre los diferentes elementos en conflicto para velar por el bienestar común.
3: Ara fa, crec que aproximadament un any, el Javier Padilla, el secretari d'Estat de Sanitat, va intervenir també en aquest programa aquí al Món RAC1. Potser era més cap al setembre, quan es va començar a parlar de l'avantprojecte de llei, i una de les preguntes que se li va traslladar era sobre el tema de prohibir fumar mentre es condueix, prohibir fumar al cotxe. I recordo que la resposta del senyor Padilla era que entràvem en un terreny que era una miqueta més delicat de legislar, perquè ja entràvem en el terreny de l'espai privat. No sé si un any després s'ha avançat en... perquè també recordo que deia que el govern ja li estaria bé poder prohibir també fumar mentre es condueix en el cotxe. Llavors no sé si 12 mesos després, o pràcticament 12 mesos després, s'ha pogut avançar també en aquest camp.
4: No, en esto estamos un poco igual, ¿no? No hay, o sea, el marco jurídico, el vehículo sigue siendo un espacio privado en el cual solo cabe, digamos, la recomendación, no tanto de la persona cuando vaya sola, que bueno, pues hay cada uno que haga lo que quiera, sino sobre todo el cuando va con niños, con mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya es una recomendación de salud pública estándar, digamos, uh-huh. Sin entrar en el ámbito de la prohibición. Yo recuerdo que en esa entrevista una de las cosas que también hablamos fue el tema de las playas. Sí. Y en aquel momento nosotros no teníamos claro que la habilitación competencial que tuviéramos nos habilitara para poder prohibirlos, pero este es un ejemplo de cosa que durante la tramitación normativa se va depurando y se observó que sí, que teníamos habilitación para ello, y por eso se incorporó, ¿no? Entonces, bueno, se han ido limando algunos elementos para poder hacer que la ley sea jurídicamente sólida y también que todo lo que haya vaya alineado en esa preservación de la salud y el bienestar de la población.
3: Ara la llei encara ha de passar pel Congrés. Quan calcula el Ministeri que podria entrar realment en vigor si supera tots els tràmits?
4: Bueno, nosotros creemos que esta es un claro ejemplo de ley que tiene que tramitarse en los 4 meses hábiles que le quedan al Congreso después del mes de agosto. Uh-huh. Y creemos además que debería ser así. Por experiencias anteriores sabemos que los partidos de la oposición no, en ocasiones anteriores se han puesto o a favor o un poquito de perfil, pero no obstruyendo estos avances. Así que, bueno, yo espero que si hay que elegir entre los reclamos que hace Philip Morris o los reclamos que hace la Asociación Española contra el Cáncer, la oposición lo tenga claro, aunque sea dicho de una manera un poco maniquea, pero creo que no es una ley que, digamos, imponga grandes restricciones en elementos muy vinculados al comercio u otros elementos que pueden ser a lo mejor de una disputa ideológica mucho más clara. Creo que es una ley que básicamente se centra en elementos que deberían ser un campo de juego común de todo el ámbito ideológico, que es el de preservar espacios más sanos. Así que bueno, sí, podemos decir que ese el espacio de lo que queda de año debería ser el cuando esto se dilucide.
3: Per cert, a les últimes hores també s'ha donat llum verda a la llei del medicament. Una mica per entendre-ho, què vol dir que els medicaments tindran preus dinàmics?
4: La ley del medicamento, la verdad es que probablemente sea la ley más compleja técnicamente de las que hemos sacado adelante. En ocasiones cuesta incluso como transmitir y explicarle a la gente qué es lo bueno que se va a encontrar con esta con esta ley, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que probablemente lo que es más fácilmente explicable ya lo hemos aprobado en un Real Decreto Ley, que era la reforma del copago de medicamentos. Si yo tuviera que decir esto para explicarlo claramente, lo que diría es que el conjunto de la ley lo que va a hacer es que el sistema pueda tener más ahorros en la fase en la que los medicamentos ya no tienen la protección de la patente, o sea, cuando hay medicamentos genéricos y biosimilares, que podamos tener ahí más medicamentos genéricos para que el sistema ahorre más y podamos distribuir una parte importante de esos ahorros a conseguir acceder antes a los medicamentos innovadores, ¿no? Entonces la gente va a tener mejor acceso y mejor, disponibilidad de los medicamentos antes de los medicamentos innovadores. Esto de los precios dinámicos es un sistema que lo que hace es que el precio de los medicamentos, principalmente de los medicamentos genéricos, pero de los medicamentos en general, vaya bajando en función del aumento de medicamentos genéricos. Entonces, si conseguimos una cuota de mercado del 50% de medicamentos genéricos para el omeprazol, por decir uno que conoce todo el mundo, pues bajamos un 10% más. Si se consigue un 60%, se baja un 5% más. Esto ocurre porque los medicamentos genéricos tienen muy poco margen de beneficio, pero consiguen bajar el precio a expensas de conseguir grandes volúmenes de compra. Es, digamos, técnicamente como muy complejo, pero de cara a la población lo que quiere decir es que van a tener los mismos medicamentos de siempre. La población ya sabe que el medicamento genérico es igual de efectivo que el medicamento de marca, y lo que ocurre es que eso va a conseguir bajar los precios, porque en España consumimos pocos medicamentos genéricos comparados con el conjunto de Europa, pero a precios bastante más caros que el conjunto de Europa. Va a conseguirlo a precios más baratos y liberando recursos para poder dedicarlos a los medicamentos innovadores.
3: A Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, li agraeixo l'atenció que ha tingut amb el meu recull al matí i també la deferència que en general té cap a aquest programa. Moltes gràcies i una abraçada.
4: Moltíssimes gràcies, un saludo, ciao.
3: Aquest estiu, cada setmana al meu recull intentarem parlar una miqueta de sèries i ho farem amb l'Alba Pasqual. Ella és editora de la revista Magazine i programadora del Festival Serializados. Són gran amics de la casa amb qui col·laborem habitualment. Ara s'ha acabat el Mundial i, per tant, potser molta gent comença les vacances aviat. És potser un bon moment per enganxar-se a una bona sèrie. Avui, però, parlarem d'una sèrie que molt probablement molts coneixereu, però que no sé si tots l'heu vista, i clarament ja us ho dic ara, si no l'heu vista, feu molt tard. Avui està d'aniversari, avui fa 10 anys, Fleabag.
5: You know that feeling when a guy you like sends you a text at 2 o'clock on a Tuesday night asking if he can come and find you?
3: Hola, Alba. Bon
6: dia. Bones, com estàs?
3: Jo molt bé, i tu?
6: Jo també, molt bé. Sí? A mig estiu, el que dèiem, no? Mig vacances.
3: Sí, una miqueta allò amb peu a cada sí. banda. 10 anys de Fleabag, eh?
6: 10 anys. Sembla que va ser ahir.
3: Crec que tothom té aquesta sensació.
6: Jo, sí, perquè crec que com està tan a l'imaginari comú i surt tant a xarxes també, a mi em sembla com que la vaig veure fa 2 dies. Però no,
3: totalment.
6: Fa 10 anys. Fa 10 anys que aquesta dona amb rima al corregut va mirar directament a la pantalla i va canviar la tele.
3: Allò és la... Entenc que no era la primera vegada, però sí que va marcar com un abans i un després, perquè va decidir trencar tots els esquemes, no? I a partir d'aquí... Allò va servir una mica com de font d'inspiració per creadores que van anar venint els anys després, no?
6: Sí, sí, realment. O sigui, aquesta sèrie que va començar com un monòleg teatral unipersonal, a més de baix pressupost, sí. que ella va presentar al Festival Fringe d'Edimburg, que també és molt conegut, va acabar convertint-se en un tsunami cultural global, perquè totalment. És això, va trencar la quarta paret, que era una cosa molt poc habitual, d'una forma més molt magnètica, perquè realment la Phoebe, més enllà de ser una gran escriptora, és molt bona actriu, i a Fleabag ho demostra. També va inventar el hot priest, que això és fortíssim, l'Andrew Scott fent de capellà sexy, és increïble, i va provocar que la indústria es rendís als seus peus. A més, es va assegurar un contracte milionari amb Amazon Prime, que no és poca cosa, d'uns 20 milions de dòlars a l'any, i jo crec que no només va ser un èxit, sinó que va ser clau realment per obrir les portes a tota una generació de creadores.
3: Clar, perquè si avui algú diu, hosti, sí, m'han parlat de Fleabag, no? M'han dit que, hosti, que és una sèrie això, molt innovadora en el seu moment, però la pregunta de què va Fleabag?
6: És difícil. D'una dona en crisi. D'una dona en crisi constant, d'una dona intentant trobar-se a si mateixa, d'una dona intentant entendre què està passant al seu cap. I és una dona que és guai perquè trenca una mica amb l'arquetip que estàvem veient fins a aquell moment a la tele, no? De més Sex in the City, Sex a Nova York, que eren aquestes dones que vestien tan bé, perfectes, tan primes, i la Fliba, que és una persona molt contrariada. És una persona que té molts problemes. Mm-hmm. I això realment és, crec, la cosa més trencadora per part de la sèrie, més enllà del format de mirar càmera, de com construïen aquests 30 minuts de comèdia. Jo crec que l'important és que era una dona imperfecta i això a tele no es veia molt. No es practicava.
3: Quantes temporades té?
6: Té 2 temporades.
3: Sí, ara feia moment no sabia si eren 2 o 3. 2
6: temporades, és perfecte. Mm. Jo em vaig quedar amb ganes de més, perquè a més el final és molt icònic, també, no? Sí. Amb aquest I love you, it will pass, però jo crec que a vegades no s'ha d'estirar del xicle, que s'ha de parar quan és necessari, i en el cas de Fleabag jo crec que és el tancament perfecte. La trobo a faltar, però no vull que torni.
3: I hi ha una cosa que per mi no és menor també, que crec que cal assenyalar, perquè s'ha avançat molt i s'ha evolucionat molt amb aquests temes, però si alguna cosa va tenir Fleabag també era trencar una mica amb la bretxa de les creadores de les sèries, que està feta per una dona.
6: Sí, sí, a més, mira, et porto un facto, com diu aquest, els Gen Z, un informe del Sindicat de Guionistes de Gran Bretanya revelava que entre 2001 i 2016 que s'estrenés la sèrie, només sí. El 14% de la televisió en prime time estava escrita per dones, que mm-hmm. Això és bastant fort, però és que en comèdia la xifra era d'11%. És a dir, Fleabag realment va trencar aquesta bretxa perquè de cop i volta moltes dones es van animar a fer comèdia i a ser creadores, no només a estar com a co-guionista, sinó a crear la sèrie, també potser a protagonitzar-la.
3: O sigui
6: que ella, trendsetter, realment, la Phoebe Waller-Bridge.
3: Totalment. Llavors, avui crec... pel que m'han dit que és aprofitant l'efemèride i per... ja hem reivindicat una mica Fleabag, però havies... i vull que m'expliquis aquest concepte de... tu volies portar a fer un repàs a les filles de Fleabag, una mica.
6: És que queda maco, no, aquest títol, les filles de Fleabag.
3: Sí.
6: Sí, bueno, aquestes sèries protagonitzades per dones imperfectes, no, caòtiques, disfuncional, que jo crec que connecten molt amb aquest esperit iniciàtic i renovat de Fleabag, i sí, volia parlar d'unes quantes sèries que estan en el meu top de preferides. Hi ha 3 que jo crec que podrien entrar al top 5, o sigui que...
3: Val.
6: Molt bones sèries.
3: Doncs comencem, si et sembla. Això és HBO Max... Comencem amb Girls.
7: Hannah, your mother and I, we feel that it may be time for one final push.
8: What is a final push?
9: No more money.
6: So I calculate...
3: Americana, no?
6: Americana. Sí, és la germana gran americana, realment. Mm-hmm. Això la podeu veure a HBO Max. Tot i que avui celebrem Fleabag, la història televisiva també ens obliga a viatjar una mica més enrere. A l'any 2012, per parlar de Girls, aquesta sèrie creada, també dirigida i protagonitzada per Lena Dunham, que aquesta dona és meravellosa, quan només tenia 25 anys, que això és fortíssim, realment, perquè era molt joveneta, i crec que HBO va fer una de les grans apostes de HBO originals més importants de la televisió contemporània, decidint donar-li diners a aquesta dona per fer un pilot amb 25 anys, que ella, com bé deia el primer capítol, I'm the voice of a generation, i raó tenia, i van decidir invertir en aquesta sèrie que és meravellosa, que segueix a la Hannah Horvath, aquest personatge icònic, i el seu grup d'amigues a Nova York, intentant sobreviure una mica a la precarietat i els seus egos, que no són poc, i va demostrar a la indústria una cosa molt revolucionària, que és que el públic era capaç de connectar amb aquestes dones incòmodes, egoistes, obscenes, vulnerables, grotesques, i va difuminar també la línia entre creadora i personatge. I això va fer que el públic veiés aquestes històries com a trossos de vida real, que jo crec que per això realment hi connectaven. Yeah. No?
3: Dones disfuncionals, una mica.
6: Disfuncionals, no? Realment, sí, que no saben fer adulting, no? Que diem, estan arribant a la vida i diuen, no entenc molt bé com funciona això... I està guai perquè Girls no va buscar caure bé a ningú. Realment va ser una sèrie que ella va fer perquè necessitava expressar-se, i crec que en aquesta valentia rau la seva grandesa en aplicar també una mica aquest el desordre, l'egoisme i la complexitat moral dels antiherois masculins clàssics, no? Com més arquetip, arquetípics, de 4 noies joves vivint a Nova York. Uh-huh. Això està molt bé com el canvi de paradigma. I també va destruir una mica el mite de noia perfecta, o posant-se, com deia, el glamour de Sex in the City. Aquestes noies disten molt de ser perfectes.
3: Totalment.
6: I està guai perquè la sèrie no busca justificar-les. No és que faci una cosa malament i digues, és per això. No,
10: clar.
6: Simplement s'equivoca, perquè és una clar. Persona normal.
10: Ah, ja veu, bueno, ha comès aquest error, s'ha equivocat amb això, bueno, perquè sapigueu que ve d'aquest passat, no? Que
6: no.
10: No, no, és una persona normal, exacte, i li passen coses, i s'equivoca, i rellisca, i s'entrebanca, no?
6: Clar, això és molt guai de veure, jo crec, que a més també va obrir un nou espai narratiu molt trencador a l'hora de mostrar també la nuesa no sexualitzada, perquè l'Helena Danan no té un cos completament normatiu i ho mostra i està s'allunya d'una forma molt intel·ligent de la mirada masculina tradicional i ens retrata aquests cossos i el sexe d'una forma torpa, estranya, quotidiana, molt interessant. A més, jo crec que s'ha de destacar una petita cosa, que és que té tres dels episodis autoconclusius, aquests episodis mosca més xulos de la història de la tele, que són Once Men's Trash, Panic in Central Park o American Beach, que si no voleu veure les 5 temporades... us poseu aquests capítols i entendreu una mica
10: Són aquells capítols dins d'una sèrie que són com tenen la seva història independent, no?
6: És una historieta que funciona sense necessitat de tenir context i són meravellosos. Jo sento que això no s'estudia suficient a les escoles de guió i cinema. A mi em van fer analitzar American Beach i ho agraeixo, perquè em va canviar una mica la química cerebral. Sí, sí. A més, ens va descobrir Adam Driver, l'Helena Dunham. Això no és poca cosa, un dels actors més importants ara de Hollywood, que va començar fent de weirdo en aquesta sèrie, on amb les seves orelles i el seu 2,45 m, perquè no sé quan gran és aquest home, ens va descobrir l'Adam Driver, l'Helena Dunham.
10: Doncs la primera sèrie que porta l'Alba d'aquestes dones disfuncionals, dones normals, vaja, en definitiva, HBO Max Girls 2012, una joia, segons l'Alba, i la següent que portes, una mica caos, també, amistat, i és Broad City 2014, aquesta.
11: Today is the day we become Abby and Alana, the boss bitches, we are in our minds.
12: Julia, come on!
11: I need the money.
10: De qui és això?
6: Aquesta sèrie també està creada i protagonitzada per Abby Jacobson i Ileana Glazer, meravelloses, molt divertides, i va néixer curiosament com una websèrie independent, també, que va acabar sent apadrinada per la mateixa Amy Poehler, també una de les reines de la comèdia actual, a Comedy Central. O sigui que si busqueu a YouTube trobareu vídeos de Broad City i us fareu una mica la idea de quin és el to de la sèrie. A diferència de Fleabag, no, que potser explorava més la solitud, el dol, l'aïllament personal, perquè és una sèrie també crua, Fleabag, més enllà de que t'estiguis partint la caixa tota l'estona. Broad City jo crec que és més contrària, perquè és una celebració absoluta de l'amistat femenina a través del patetisme, que això mola molt, perquè també són noies que no tenen por a ser una mica més patètiques, tot i que sona molt forta la paraula. Però la sèrie segueix les vies d'aquestes dues noies de 20 i pocs anys, com totes aquestes sèries, a Nova York, i es centra en la vida quotidiana també d'una societat de baixos ingressos, que lluita per la igualtat de les dones, perquè és un tema molt recurrent a la sèrie, i defensa les seves amistats per sobre de tot. Jo diria que si l'hagués de definir seria la sororitat feta sèrie. És una sèrie sobre la sororitat. Dos amigues que es defensen a ultrança, meravelloses, i que a més ens mostren una perspectiva molt hilarant sobre el que és intentar-ho i fallar tota l'estona. Perquè aquestes dones ho intenten, però no hi ha manera. Però també els hi surt bé en alguna ocasió. O sigui que...
10: Ara mateix no està a cap plataforma?
6: No està a cap plataforma, l'han de recuperar. Però tinc una història bastant mona, que és que vaig descobrir Serializados, on treballo ara, gràcies a Broad City, perquè vaig anar a una projecció que feien dels primers capítols, i després feien una xerrada i vaig dir, bueno, me tengo que poner al dia amb això. I l'han de recuperar d'alguna forma a les plataformes, perquè és una meravella, és això, la pots trobar a YouTube, però no està a cap plataforma.
10: O sigui, a YouTube sencera?
6: No, té com diferents gags de la sèrie, però no està a cap plataforma. Es pot trobar d'altres formes. Però plataformes oficials no estan.
10: D'altres formes. Que ho deixarem aquí. L'altre que ens portes també, aquesta és bastant recent, que, si no m'equivoco, és I Love Elay.
6: Sí.
10: I aquesta també HBO.
6: HBO.
13: Luck is just when preparation meets opportunity. Hustle until your idols become your rivals.
14: Maya!
10: De l'any passat, tot just, no?
6: Sí, que també vam estrenar dos capítols als Serializados. És la sèrie definitiva de The Girls and the Gays, per dir-ho d'alguna forma, realment. A menys d'un any que va arribar a les pantalles, era una sèrie bastant esperada, creada, escrita i protagonitzada per la genial Rachel Sennott, si no us sona el seu nom, l'heu d'apuntar, definitivament, i seguir-li la pista, perquè és l'actriu i guionista d'algunes pel·lícules com Shiva Baby o Bottoms. Crec que estan a Filmin, les dues. Mm-hmm. És una de les reines de la comèdia incòmoda actual, és meravellosa. Ens fica a ple també en el dia a dia d'un grup d'amics de 20 i tants anys que intenten obrir-se pas en aquest
10: cas. El patró
6: cas.
10: Està clar.
6: Sí, sí, és, si fas el logline de totes les sèries, sembla que sigui la mateixa, però tenen matisos. En aquest cas, és intentant-se obrir-se pas en la despietada indústria de Hollywood, mm-hmm. que aquesta que és com el plus, no? I aquí és una sèrie que el caos ja no és només sentimental, no? Com a les altres sèries, és un retrat també d'una generació hiperestimulada, perquè aquests nois són gen Z total, i parla també d'aquesta salut mental agafada amb pinces, naveguen entre l'ambició desmedida, com diria el Zetangana, i el buit existencial... I m'agrada molt perquè, al igual que la Phoebe Waller-Bridge, la Rachel Sennott escriu també des de les entranyes, i això es nota quan veus la sèrie, uh-huh. que està interpel·lada per moltes coses, es menja la pantalla, és un personatge molt magnètic, que pren decisions terribles, també, com sí. totes les altres, i ens recorda molt l'esperit de Fleabag, però també adaptat als codis de la generació Z, que, tot i que encara molts dels protagonistes són millennials, però uh-huh. conviu molt bé amb aquesta generació TikTok, no? Amb aquest tipus de llenguatge, i funciona molt, és molt divertida, i crec que és una molt, molt bona sèrie per l'estiu.
10: Sí, eh?
6: Sí.
10: Aquesta és I Love Ela, de HBO, és a dir, I Love Ela. Crec que hi ha una cosa important també en aquestes sèries, Alba, no sé si estàs d'acord amb mi, que són sèries, com ho hem dit, protagonitzades per noies majoritàriament de 20, 20 i pocs anys, però això no vol dir que siguin sèries que algú podria dir, ah, són sèries per adolescents.
6: No.
10: No estem parlant d'aquesta, no estem parlant d'això.
6: No, perquè parlant de coses molt universals, no?
10: Clar.
6: Tothom s'ha sentit trist, tothom mm-hmm. ha passat per una ruptura, per una pèrdua, és molt difícil no connectar amb personatges que s'assemblen molt a nosaltres, no? Perquè al final... Moltes de les sèries que veiem o que tenen tant d'èxit, com són els thrillers, els procedimentals o aquests true crimes, ens proporcionen aquesta desconnexió amb la realitat, no? Justament les veiem com per una mica fugir dels nostres problemes, i aquestes sèries, el que és guai, que per això també connecten, però has d'estar preparada per veure-les, és perquè, òbviament, et veuràs moltes vegades identificat amb aquestes persones imperfectes.
10: Anem a una altra, que es titula I May Destroy You.
12: We're watching our favorite German TV show.
14: Science.
12: Animation at the same time.
10: Què ens dius d'aquesta?
6: Mira, aquesta sèrie, jo crec que feia el top 5, estaria, jo crec, la meva segona sèrie preferida.
10: Sí, eh?
6: Podria Destruir-te, sí, aquesta també la trobeu a l'HBO Max. És una sèrie que realment va recollir el testimoni de comèdia dramàtica de mitja hora, portant-la a un altre nivell. Escrita, creada, codirigida, protagonitzada per la Micaela Coel, que aquesta dona me la tatuaria a l'esquena, és meravellosa. Són paraules majors, aquesta sèrie, perquè després de triomfar amb Chewing Gum, que també és una sèrie que està molt bé, que li va valer un BAFTA, Micaela Coel va decidir embarcar-se en la complicada tasca d'escriure sobre una mateixa. Uh-huh. I la sèrie, tot i que ficcionada, està basada en la seva experiència personal amb l'abús sexual.
10: Uh-huh.
6: La sèrie segueix a l'Arabella, que és una jove promesa de l'escriptura, que després de patir una agressió sexual en una discoteca no aconsegueix recordar què va passar, uh-huh. no? I tota la sèrie intenta reconstruir la seva vida, la seva memòria i la seva carrera. I Coel aconsegueix, aquesta creadora aconsegueix una cosa miraculosa, que és aconseguir l'equilibri entre introduir temes devastadors, com seria el consentiment, l'abús, el racisme, el trauma, sense sacrificar l'humor, sense sacrificar la comèdia de situació. I visualment és meravellosa, té moments fins i tot de surrealisme, no? A la imatge. Està dirigida amb molt bon pols i molta personalitat, i fins i tot el productor de Fliba, que també estava en el projecte, deia que volien ficar molta pasta perquè aquesta sèrie lluís bonica i lluís cinematogràfica, i ho van aconseguir.
10: Uh-huh.
6: I ens demostra que es pot portar l'ambició visual al límit, i ens demostra que en 30 minuts pots explicar moltes coses.
10: Uh-huh.
6: I A Me Destroy You també m'agrada perquè ens regala un dels millors finals de sèries de la televisió recent.
10: Sí, eh?
6: I sí, perquè ens colpeja amb aquesta afirmació que és molt dura, de que les dones que han patit abusos sexuals mai obtenen un tancament definitiu. Però mm-hmm. que, tot i així, sempre hi ha espai per la creació, l'amistat i la comèdia. És realment brillant. És una d'aquestes sèries que també no et pots creure que una persona s'assegui un dia i digui vaig a escriure aquest guió. I li surti això.
10: Yeah.
6: A més, sent una mica òpera prima, en el sentit de que ja havia fet una sèrie anteriorment, però d'autoficció, de mm-hmm. realment escriure sobre una experiència personal tan complicada, i que et surti això tan màgic. És una meravella, sí, sí.
10: I acabarem ràpidament amb... tu has parlat de l'humor sobre situacions en les que mai faries humor. Hi ha humor negre i després hi ha humor negre al CUP, humor sí. negríssim, i un d'aquests exemples és aquesta sèrie que està a Filmin, que és Such Brave Girls.
14: Would you like me to take your clothes off?
15: No, thank you.
14: Would you like me to take my clothes off?
15: No, thank you. Mom, can you pick me up?
10: És humor negríssim.
6: Uf.
10: No apte per totes les sensibilitats.
6: No apte per a corazones sensibles, realment, no. Aquesta és com la resposta definitiva de totes aquestes sèries. És una autèntica obra mestra, Factoria de la BBC, recolzada més per a 24, una productora que l'hem escoltat moltíssim, creada per la Kat Salder, que a més també escriu i protagonitza juntament amb la seva pròpia germana a la vida real i està molt inspirada en la seva vida. És llavors per això que jo crec que és tan transgressora com a sitcom de 6 episodis que serveixen de material de viatge de salvatge, perquè es passa a 4 pobles aquesta dona, però també és una sèrie que endevina molta valentia i una insòlita incapacitat per ser empàtica amb els seus personatges, que són perillosos, però és molt divertida i sempre està al límit de la caricatura d'aquestes protagonistes, però mai travessa aquest llindar ni abandona del tot la veritat que com a espectadors ens convida a empatitzar amb elles, o sigui que l'heu de veure.
10: Filmin Such Brave Girls, ja ho direm.
6: Such Brave Girls.
10: Ara, sort que l'Alba m'ha assistit perquè ha vist que m'estava agafant aquí un síncope. Existeixo, 10 anys de Fleabag, entreu a l'univers d'aquestes dones disfuncionals, divertidíssimes, el que els hi passen, doncs, coses que li passa a tothom.
6: Sí, tota l'estona.
10: I un cop hagueu entrat en aquest univers amb Fleabag, aneu a totes aquestes sèries que ens ha portat l'Alba, perquè riureu molt.
6: Sí, realment. No podreu sortir. Serà el vostre Exacte. Nou gènere preferit. Dones amb problemes.
10: Realment. Alba Pasqual, moltes gràcies.
6: Exacte.
10: I fins la setmana que ve.
6: Fins la setmana que ve.
10: Ara seguim.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu. RAC 1.
1: Escolta, escolta, para la música. Jo marxo.
2: Com? Però ja? Tant d'hora?
1: Sí, sí. No, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
3: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
4: Vinga, desfilant. Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
1: Apa, adéu.
2: Ala, a cagar tot.
4: Ei.
0: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
4: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: Sí.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A RAC 1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb la primera pedra.
5: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
6: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de ses dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
7: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Poll.
5: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
8: Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
9: Vídeos i històries exclusives.
8: Notícies.
9: Entrevistes.
8: Reportatges.
9: Descobriu com és la ràdio per dins.
0: Twitter.
8: RAC 1.
0: Instagram i TikTok.
9: RAC 1 oficial.
0: RAC 1.
9: Seguiu-nos.
0: Tots som 1.
10: Que hem acabat l'escola
11: i tenim més temps lliure.
12: Ara que volem fer el que volem,
13: volarem els pares amb la pistola d'aigua
14: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
15: I escoltarem els contes de RAC 1.
16: A la piscina!
17: Al cotxe!
18: O a l'hora de la migdiada!
19: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
20: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
21: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
22: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
0: RAC 1 Podcast.
23: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
0: Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
24: Centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
25: Bona tarda a tothom, com anem? Benvinguts a la Versió Estiu, dimecres. Quin dia és avui? 22. És que m'ha tapat d'allò. 22 de juliol. Des de la planta 3 us saludem aquella alegria, especialment a la Yael Brusca.
26: Hola.
25: Bona tarda, Yael, com estàs?
26: Bona tarda. Molt
25: com
26: bé.
25: Com estàs? Ah, molt bé.
26: Molt bé. Més o menys t'he de dir, eh?
25: Per què? Què et passa? Sí que estàs com així rara.
26: Sí, és que avui he caigut.
25: Caram.
26: I
25: com els nens petits.
26: Sí, com els nens petits i sí? La gent que comença a fer-se gran. Per tant, estic veient una tendència que és que m'estic fent gran.
25: Molt bé.
26: Que m'estic apropant als 35 i que puc caure pel terra i em puc fer mal.
25: Molt bé, doncs, sabut aquesta informació de servei bàsica, celebrem que no t'hagis pres mal.
26: Sí, no, que no, més enllà d'una rascadeta i ja està.
25: Molt bé, la senyora, 35 anys, segons ella ja és pràcticament una iaia.
26: Sí.
25: Bueno, escolta, no sé si has estat a París darrerament, però avui, o si tens previst anar-hi per vacances, el Museu de Louvre ha tornat a obrir al públic la sala Apolo, aquesta, la sala aquella, on va produir-se el sonat robatori de joies el passat mes d'octubre.
1: Ya estamos con las acusaciones infundadas.
25: No.
1: Faltan cuatro joyas en el museo y necesariamente tienen que ser las que tenía José Luis Rodríguez Zapatero.
25: No, señor Sánchez, aquí ningú ha dit que fossin de Zapatero aquelles joies.
1: Perdón, es la costumbre que tienen los de la derecha.
25: Sí,
1: es que estoy harto. Las joyas, con J, fueron un regalo del famoso demócrata árabe Mestafa al votar.
25: Home, el nom sembla gaire demòcrata, però bueno, en fi, ningú l'ha acusat a vostè de res, per tant no hi ha problema.
1: És que el tema me hierve la sangre.
25: Amb raó.
1: Solo por haberse adjudicado el 1% de comisión. Puyol fue el 3%, tu.
25: Sí, sembla poc,
1: Ai, ai, ai.
25: Per tant, admet que hi ha hagut comissió. Bueno, en fi, gràcies, Pedro. El deixarem descansant abans no admeti més delictes.
1: Me voy a tumbarme un poquito al sol.
25: Vale, tomis el sol, exacte. Posis crema solar.
1: Me la ponen.
25: Sí, tenim, bueno, també
2: són les 5,
25: aquí,
2: no he comido.
1: No he comido, sí, sí, que me retiro mis aposentos.
25: Encara que no són les 4 i 3 minuts.
1: De presidente del gobierno.
25: Val. Avui també tenim per aquí al Museu del Louvre el senyor Sergio Ramos.
1: Bueno, eso es tu opinión, ¿no?
25: Home, no, si lo estoy aquí, ¿no?
1: Bueno, lo que tú digas, respetable, como siempre, las opiniones, ¿no? Como la gente que lleva chanclas con calcetines.
25: Wow.
1: Pero bueno, yo vengo a contar que he visitado el Museo del Louvre.
25: Sí,
1: y qué bonito, qué arte.
25: Però vostè, diguem-ne, no el feia gaire de museus, ¿eh? Però ja que hi ha anat, diguem-ne que...
1: Let's go! Sí, sí. My God, Rafa! Volé tu polla ahí!
25: I al museu no es pot cridar, que no sap que no es pot cridar. Ai, s'ha apagat una tele, perdó.
1: Let's go!
25: I aquell missatge que diu s'apagarà si no toques un botó i s'ha apagat la de la dreta. Deia que... no el veia jo.
1: Let's go! Tu polla! Amor, Rafa!
25: Calma, no el veia vostè en un museu.
3: Respeta la gente y cállate ya, anda.
1: Respeta un poco.
25: Relaxis, no cal que...
1: Bueno, como coer, ¿no? Ya sabéis que soy el Da Vinci del siglo XXI.
25: Home, tampoc seria això,
1: Pinto, canto, escribo canciones.
25: Sí.
1: Juego al fútbol. Y ya me viste también sacando la copa en el Mundial.
25: Sí, sí, ahora.
1: Y bueno, supongo que esto de el museo que decís...
25: ¿Qué es lo que me has agradado?
1: Pues bueno, la pirámide de cristal, ¿no?
25: Ah,
1: es increíble que los marcianos pues la construyeran hace 4.500 años con la tecnología de la época, ¿no?
25: No, bueno, es que esta frase está tan cargada de errores que no tenéis sentido comentar. Aviam, ni la van construir los aliens...
1: Ya sabes que yo soy más de Carpaccio.
25: No, esperis, ni té 4.500 años...
1: Carpaccio.
25: No, Carpaccio què... Va, prou, que no... Ni aquestes piràmides són les de l'Egipte, vull dir que no té cap relació.
1: Bueno, es tu opinión, ¿no? No. Insisto, respetable, ¿no?
25: Sí.
1: Pero bueno, tu opinión de tantos negacionistas, si me preguntas.
25: Gracias, Sergio Ramos, y vaya retirant-se, vinga, que per ser...
3: Ten un poco de respeto a la gente.
25: Sí, va, respeto, vinga, va. Adeu.
4: Espera un moment, querido, que tinc una dada molt interessant per comentar.
25: Oriol Jové, sempre és un plaer que vinguis. Ets a la casa, ets molt estimat aquí a RAC1, però una mica anem per feina, val? Una cosa ràpida.
4: Avui la FIFA ha començat les votacions per la millor alineació del Mundial.
25: Ah, molt bé, i aquí han nominat?
4: Doncs no hi havia ningú del Lleida, ni Òscar Rubio. Doncs és la primera vegada que no han nominat el millor jugador jove del torneig, en aquest cas Pau Covarsí d'Estanyol, que no és Lleida, però s'assembla i s'ha convertit en el primer jugador de futbol en guanyar un Mundial, que és propietari de dues vaques,
25: bueno,
4: 6 porcs, 12 gallines, 20 oques, 4
25: això no és, no. Això no és la dada de jugador.
4: 11 conills.
25: No, t'ho estàs inventant, t'ho estàs inventant.
4: I el Lleida
25: i no
4: va
25: cal...
4: arribar a 300 socis.
25: Ah, sí?
4: Estem preparant una oferta per comprar Pau Covarsí.
25: No, home, no. I a sobre el Lleida comprarà, a part de Pau Covarsí, també Mbappé, no? Ja posats a comprar...
4: Bueno, si es posa a tiro no, i el no, Madrid no. Rebaixa...
25: Gràcies, Oriol Jové, fins la data de demà, si cal.
4: No farem com els fulanos de l'Atlètic Lleida.
25: No, prou del Lleida, ja deixem aquí. També estem pendents i connectats a una qüestió que ve de França, que pot acabar-nos afectant aquí, que és la prohibició a les xarxes socials als menors de 15 anys.
4: Sí!
25: Per comentar-ho, no, mare de Déu, senyor, per comentar-ho tenim els nens de la versió estiu, en Martí i l'Abril.
2: Martí... avi, que ullera més rara portes.
5: No. No és el teu avi,
25: no, no.
5: És el Pere Mas. Sí. I les ulleres que porta no són rares, són horribles. Quan que poc t'afavoreix el Pepe.
25: Quan dieu que torneu al col·le vosaltres, sisplau, quan torneu al col·le?
2: Sí! Estem de vaga.
25: Vaja.
5: Tu en vaga estàs sempre, i fent el vago. Però si estem en vaga fins que es respectin els drets dels infants. Volem mirar el TikTok fins les tantes, menjar sucre, comprar la Bubus compulsivament i anar a dormir passada les 11.
2: I fumar a les terrasses.
5: Sí.
26: Uau.
5: Ai, no, no, fumar no, que no es pot fumar a les terrasses ni enlloc, Martí. Però és veritat, els adults només fan que prohibir i ells fan el que volen. Mira el Pere fumant a l'estudi, menjant els bollicaos.
2: Mira, se feos amb el fum.
25: Vostres pares, fora, que us venen els vostres pares a...
2: Se feos.
25: Gràcies.
26: Que això són les colònies.
5: Vull escoltar cap pop.
25: Adéu. Hosti, no, no es faltava això, ara.
5: Petrov.
25: Què?
5: Deixa't dir ximpleries de nens i posem-nos seriosos.
25: Sí, tenim aquí a Olivia Làctia, directora de l'Organització Social Tricientífica Internacional d'Astronomia, l'Hòstia.
5: Hòstia!
25: Bé, bueno, no cal d'allò. Bona tarda, senyora Làctia.
5: Bon tarda, no, Pere.
25: Ah, per què no?
5: Com pot ser una bona tarda si avui queden exactament 21 dies 51 bueno, segons per l'extensió de l'humanitat?
25: No, no, prou d'aquest color i no comencem amb aquest alarmisme a tota hora, sisplau.
5: Ja no és alarmisme, són fets reals. Mm-hmm. I l'eclipsi del 12 d'agost serà el dia del judici final. El món ens està enviant senyals, atentos, que morirem.
25: A mi, de moment, no m'ha enviat cap senyal, que ja sàpiga.
5: Ah, no?
25: No.
5: Doncs la natura és sàvia, Petrov. Els animals estan tornant bojos crazies.
25: No, no, és veritat.
5: Els gais fa dies que no canten. No, sí. Els senglars envaeixen ciutats i ahir una vaca a Ribes de Freser.
25: Sí.
5: Va entrar a un bar per demanar-se un vodka.
26: Home, Àngels.
25: No, era una vaca, era un toro, i a més a més no va entrar a fotre's una copa. Es va escapar d'on estava pasturant, es va colar en un bar. De fet, en parlarem d'això, perquè és un dels temes del dia, però deixi de crear alarmisme, perquè cada cop que intervé sembla que estiguem a prop de l'extinció de tot el que coneixem, tal com ho coneixem.
5: No es queixi tant per el musulmà.
25: Si no, senyora Oriol.
5: Això saps què és?
25: Què passa,
5: és el que passa quan obrim fronteres.
25: Bueno, aviam, senyora Silvia Oriols, què té a veure una vaca amb obrir fronteres?
5: Primer de tot, no sóc senyora, sóc la propera presidenta. I no es faci el sorprès per a l'adiatolà. Si mantenim les fronteres tancades, les vaques del califat no accediran il·legalment als bars.
25: Però d'aquest color...
5: Pròximament, Ripoll serà Andorra.
25: No.
5: Visca les fronteres!
25: Andorra, eh? Bueno, igual. Deixi aquesta història, deixem les vaques tranquil·les, gràcies, senyor Oriols. I un altre cop vostè, senyor Sánchez. Què fa per aquí sota la taula amagant-se? Està fugint dels jutges, o què està fent aquí?
6: Pere, insensato, no grites mi nombre.
25: Per què?
6: Actuemos como si esto fuera Andorra.
25: Ai, quina mania amb Andorra, vull, què us passa?
5: Visca les fronteres.
6: Estoy escondido porque acabo de descubrir que hoy el Parlament de Catalunya acaba su actividad y empiezan las vacaciones.
25: Bueno, ¿y en qué le influye a usted que estigui per aquí camuflant?
6: Pues que él tendrá tiempo libre.
25: ¿Él? ¿Quién él?
6: Él, con acento, tendrá tiempo libre. No me lo voy a sacar de encima en todo el verano, ¿sabes, no?
25: ¿Qui?
6: Salvadorilla.
25: ¿Com? ¿Qué no me ha dicho Salvadorilla?
6: Salvadorilla.
25: ¿Pero quién problema tema, presidente?
6: El del centro comercial.
25: No, ¿quién problema tema, Salvadorilla?
6: No digas su nombre. Puedo escucharlo todo. Seguro que me explicará todos sus tiempos de running. Puedo quedarme aquí...

0: Molt bé. Preparem-nos per surfejar les zones de la ràdio matinal líder. Tothom dret, sisplau, tothom dempeus. Estem a punt d'escoltar el referent català al transistor, eh? Un dia més, don Sergi Embudia i Parera. Es diu Parera? Ah, sí, no sabia això.
1: No, es diu Sergi Embudia i Forés.
0: Ah, doncs aquí ha posat Parera. És una broma?
2: És una broma, sí.
0: Ah, escolta,
2: no sé qui t'ho ha posat, però... Joder, no.
3: Però vamos a ver, sí. Si una persona es grande, se ha pedido Parera. Sí. Igual que el mejor deportista español de todos los tiempos, don Rafael Nadal Parera. Vale, vale. Y ahí está don Sergio Embudio, sí, Parera.
1: Contenista, Sergio Embudio, també.
0: Sí, sí, va prou d'aquesta història. En tot cas, el Sergio Embudio...
3: Dicen Surex, sí, que tiene un drive de derecha que quita el sentido.
0: Molt bé, aclarit aquest punt, hem de dir que en Sergi Embudió ens ha demostrat el seu talent innat a l'hora de fer ràdio. Avui, atenció, eh? Avui és un fragment digne d'estudi a totes les universitats de periodisme sobre com tractar un tema capdalt per l'audiència, concretament aquest tema del bou de Ribes de Freser.
4: Ara bé, nosaltres ens preguntem, en aquests 20 segons, aproximadament, que va durar la seva visita, va tenir temps de demanar alguna cosa? Perquè si és així, no podem deixar d'imaginar-nos com devia anar la conversa. Bones, què li poso? Vol un cafè amb llet? No, el cafè sol. La llet ja la poso jo.
0: La veritat, eh?
4: Això sí, amb sucre moré.
0: De veritat, eh?
5: Això són els dibuixos de la vaca Lola?
0: No, no, sí.
5: M'ho poses, aquesta tele que hi ha aquí? Vull veure la vaca Lola.
0: Això és l'embudió fent el tonto al matí. Podem tornar a posar un moment del mur aquest, del moré?
4: Moré.
0: Si ja et pots quedar per aquí, estimat Marc Espejo, i anar posant quan et vingui de gust. Torna-hi amb el
4: mar.
1: Són boníssims els redactors que li escriuen la punt final.
0: Ah, no ho diu ell, això. Li escriuen.
1: Bueno, li escriuen, clar.
0: Bueno, en fi. Gràcies, Sergi, i demà t'esperem a la mateixa hora, al mateix lloc, i a partir de les 7, aixecant-te per Catalunya. Va, la trucada suïcida.
1: Ai, sí.
0: Treu el bombo. Recordem, un bombo amb tot de telèfons, hi ha molta gent aquí coneguda. La Yael treu a l'atzar una d'aquestes boles, bueno, allò que surt, pum, mira, ja la tenim aquí. Llavors, aquest telèfon, el truco jo des del meu mòbil, amb una persona que deu estar a vacances o deu estar fent les seves coses, no s'espera...
1: Potser és el càmping, aquesta persona.
0: Potser, no ho sé. Ah, ja comencem, si anem donant pistes, clar.
1: No sé.
0: A veure, no ho sé, truco, eh? Poso l'altaveu del meu... que m'estic fotent la pitjor liu. Això, ara truco. Ai, i aquest micro està com... Hem de collar-ho, això, perquè cau sol. Cau solet. Aviam. Oh.
6: Hello.
0: Hola.
6: Què tal?
0: Com estàs?
6: Què passa?
0: No, què passa? Què vol dir què passa? Doncs que t'estic trucant.
6: Ai.
0: Estàs sortint per la ràdio, eh?
6: Ai, per favor.
0: Que no veus l'hora que és, que estic en directe.
6: Ai, jo què sé, m'has pillat ara que estava mig transpointing.
0: Com?
6: I no me'n recordava ni quina hora és. Què tal? Com estàs?
0: Jo bé, aquí, en directe, fent el programa, fent la versió estiu.
7: Ah, a ver, quan viene el diario.
0: L'heu reconegut o no? L'heu reconegut o no?
7: És Laura Fa.
6: Ai, Dios mío, ja gent aplantada, l'estudi aquí ja.
0: Com ho has sabut? Un aplaudiment. Laura! El bombo ha volgut que el nostre tercer dia sortissis tu per aquí.
6: Espera, no sento res.
0: Deus estar... Com que no sento res?
7: Està tot el dia fent vídeos.
0: Està, bueno, aquí tenim la Iel Brusca, que et saluda molt cordialment.
1: Laura, què tal, com estàs?
0: Tenim els Muppets, que et saluden com a Muppets.
7: Ah, Jorge Javier.
6: Ah, molt bé, José María García, no? Saludos cordiales.
7: I Jorge Javier.
0: Jorge Javier et saluda també.
6: Ah, hombre, Jorge, què tal?
0: Tota la colla i el Claret, que
7: aquí estàvamos.
0: Què passa?
7: Hablando de la noche de paz.
0: Escolta, mira, demà ve la Pont Nou, eh?
6: Ah, sí?
0: La teva estimada Pont Nou. Mira, crec que li preguntaré sobre la famosa anècdota del càmping, perquè us vaig sentir la setmana passada, l'anterior, a tu i el Clapés, parlant del càmping, de les cagarrines, el vòmit, va ser una cosa molt agradable.
6: M'ho va dir tothom. Sí. Quan vaig arribar al càmping em va dir, hem sentit a la teva amiga la Pont Nou, em sembla que no podrà tornar.
0: No, perquè clar, exacte, la Pont Nou et va enviar una nota de veu, i la nota de veu, la veu volcà, i va sonar per aquí a la ràdio, oi, que és això?
6: Sí, explicant la seva experiència.
0: La buscarem, Marc, aviam si la trobem al Dalet. Sí, demà, i si no li preguntem que ens ho expliqui ella, perquè això d'anar al càmping, sabem que estem tots convidats. Bueno, és el càmping ara, per cert? On és?
6: No, he baixat perquè avui tenia podcast, només treballo un dia a la setmana. Aquestes dues setmanes de juliol, em queda el podcast i un article.
0: De les Mamarachis estem parlant, eh?
6: Sí, de les Mamarachis.
7: Con los hermanos Tate.
6: El periódico, he fet el podcast avui, i em queda dos dies, i ja me'n vaig del tot. Només baixo els dimecres.
0: Val, no tens cap secretito? Digue'ns algun secretito ja que tinc aquí.
7: Claro, que expliqui lo de los hermanos Tate.
6: Bueno, és que no t'interessarà gaire, perquè hem parlat de Bertín Osborne.
7: Ai, que coñazo.
6: I sí, és que Bertín Osborne va fer un concert, bueno, encara, va fer un concert privat al Masnou.
0: Ah?
1: I va anar gent.
6: Saps que estava fònic i tal? Sí. Doncs de fònic va,

0: li pagava l'Ajuntament de Madrid 50.000 euros per actuar i va dir que no, que estava fònic, però sí que va fer un concert privat aquí amb algú de molta pasta. Doncs sí. Els concerts privats es paguen molt bé. I avui és per ella sorpresa. Ep. La Carolina Juste.
1: Que no sé qui és.
0: Flipa, eh?
1: Qui
0: sí.
1: Sí, home.
0: L'actriu de La Infiltrada que li van donar al Goya.
1: Ah, molt bé, doncs felicitats.
0: Amb Héctor Bellerín.
1: Ah, sí, eh?
2: Bueno. Exclusiva!
3: I Eugenio.
1: Home, sí, sí, ah, sí, ja la conec, aquesta actriu. Sí, home, sí.
3: La que hacía de mi mujer en la película.
0: Héctor Bellerín i Borja Iglesias són els nostres preferits.
3: Sí. Ah, vols saber aquel que dic.
0: I estan junts?
3: Bé, el Bellerín és este jugador del Betis que parece el Vaquilla.
1: Sí,
0: sí. Exacte.
1: I s'assembla a l'Adrià García, el redactor d'informatius d'aquí de la casa.
0: Ah,
1: bueno, sí?
0: Sí,
1: tant. Sí.
3: I el Joel Peña.
1: Ah, també? No, això no, t'ho no. Estàs inventant. Bueno, escolta'm, escolta'm, Laura, moltes gràcies per agafar-nos el telèfon. Continua...
0: Tot bé, no? Tot bé, tu, no?
1: Aquí estem perfectes, estem fresquets. Sí. Hi ha moments, com deus saber, aquest estudi hi ha moments que és una nevera i hi ha moments que és un forn.
0: Llavors sí,
1: anem,
0: sí.
1: Ens hem passant sí. La tarda passant... Ara estem al moment nevera. I
0: sí,
1: ja està, ja
0: anirem,
1: però ja arribarem al moment forn, no pateixis.
0: Si al fin de t'avorreixes, vine al càmping.
1: Jo em dono per convidat, però saps que em quedaré per aquí per casa.
3: Hombre, pues podríamos ir todos. Y yo llevaré... Mi semen, que no, es va, de fuerza.
0: No, de fuerza no lo quiero para nada.
1: Bueno, una cosa. No, després de
3: mi semen es de fuerza.
1: Després de l'experiència de la Pont Nou, vomitant, mig borratxa i tot això que va explicar. Va ser terrorífica.
4: A mi m'encantaria en aquest càmping.
0: Digue-li doncs, demà que t'expliqui.
1: Bueno.
0: Digue-li demà que t'expliqui la veritat, perquè estuva malament, a veure si té nassos.
1: Ah, vols dir que havia begut massa, alguna cosa d'aquestes?
0: No.
1: No?
0: No, no. Demà que t'ho expliqui.
1: Ai, quin misteri. Sí, sí. Aquí hi ha tema.
0: Sí, bueno, flipareu.
1: Ens en recordarem, ja ell, perquè jo ja no me'n recordo. Sí.
0: Apunta-ho.
1: Ara,
0: a veure si
1: tenen
0: assumptes
1: a explicar
0: perquè
1: estuva
0: malament al vespre.
1: Oh, pobre Pont Nou, si no s'escolten ara. Però bueno, ja
0: sí,
1: això.
0: Sí.
1: I la Iel vindrà a veure't al càmping ja d'allò, ja li muntaràs...
0: Ah, perfecte, genial.
1: Sí. Però posa't aire condicionat bo, que el que va dir...
0: Sí,
1: la...
0: tinc un lloc.
1: Un pingüino, però amb això no anem enlloc.
4: No, van molt bé.
0: I tant, si no, caravana té 8 metres quadrats.
1: Com... Bueno, doncs pues vinga. Ah, cap a dins la caravana de la Laura fa tothom que s'hi vulgui presentar.
3: Vamos allá!
1: Un aplaudiment i la ventilem. Cuida't. Bon estiu.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu, penjo, eh? Què passa?
4: Digue? El moment de la meva cançó, eh? La cançó brusca. Que
1: home,
4: ja us
1: sí.
4: Dic,
1: cada
4: us
1: dia...
4: Cada dia?
1: Sí.
4: Jo vaig formar part de RAC 105.
1: Sí? Sí, sí, ja ho sabem.
4: Així que cada dia escoltarem una cançó i avui recuperem la d'un grup estimadíssim.

0: Són els d'Antònia Font, amb la seva cançó més coneguda, Alegria. I ets els nets de pinya i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. Que, malauradament, avui els d'Antònia Font són notícia perquè el seu baixista, el Joan Roca, ens ha deixat i hem volgut recordar-lo, doncs això, amb una de les seves cançons més conegudes. Dins l'horitzó, damunt
1: la mar rissada d'avions. Doncs descansi en pau, en Joan Roca, i gràcies per aquests tants bons moments que ens ha donat damunt l'escenari i també en el context d'Antònia Font.

0: Més coses que ens preocupen quan passen 5 minuts d'un quart a 5 de la tarda. Per exemple, la presència inquietant aquí del nostre estimat estudiant en pràctiques. Un dels dos, perquè en tenim dos. Aplaudiment per Noel Guardino.
1: Bona tarda, professorat.
0: Sí, sí, Guarnido, eh?
1: No? És el tema del meu cognom, Pere, és una batalla ja per mi perduda.
0: No, és igual. Què passa avui?
1: Doncs som-hi amb un altre personatge esgotador. I atensau? Sí. Perquè aquest personatge segur que us sona. La persona que a ple estiu, sabent que tu treballes, et pregunta: ah, que tu no fas vacances?
0: Sí, fa una mica mandra, això, eh?
1: No, campió. He decidit passar l'estiu sota fluorescents.
0: Campió,
1: sí, perquè són campions.
2: I tant, mastodonte, màquina.
0: Quina mandra.
1: No, he decidit passar l'estiu sota fluorescents perquè m'apassiona l'aire condicionat de RAC1.
0: De veritat, eh?
1: És que el fenòmeno també sempre t'ho pregunta des d'allà franc, tot bronzejat i en xancletes. Com si les vacances fossin una decisió personal i no una combinació de calendari i diners.
0: De diners, sobretot.
1: És així. El pitjor és quan et remata amunt, xato, hauries de desconnectar. Gràcies, Geni, no hi havia pensat.
0: Vaja.
1: Fins demà.
0: Doncs vinga, adéu, fins al rabiós de demà. Ara arriba el concurs del món amb la Lívia Discipio. Per qui no tingui clar, que dissabte comença una nova edició del Festival Sons del Món i nosaltres tenim el nostre concurs en marxa.
3: Així és, a la Ciutadella de Roses, amb la presència de cantants com Pablo Alborán, Joan Dausà, Fangoria o Rosana. I nosaltres estem sortejant una entrada doble cada dia pel concert del 30 de juliol amb la presència de Tres Grans.
0: Què ha passat aquí?
4: Que estava cerrado.
0: Ah, molt bé. Salva, perdó. Si m'ha semblat que te'n tiraves a sobre i m'he espantat.
5: Epa.
0: Sí?
6: No, però becarios no, eh? Vale, becarios no. Nunca más.
0: Vale, tira.
3: És el que dèiem, eh? Sortegem una entrada doble cada dia pel concert del 31 de juliol amb la presència de Tres Grans, Els Amics de les Arts, Blaumut o Ramon Mirabet.
0: Oh. Molt bé. Doncs què han de fer els nostres oients per aconseguir aquesta entrada doble, aquest concert brutal, Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, que és un matxembrat impecable?
3: Doncs per participar només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit i enviar-la al WhatsApp del directe al 680 70 70 60. Repetim, 680 70 70 60. La dinàmica és molt fàcil. Cada dia escoltarem tres acudits i decidirem en rigorós directe qui mereix guanyar aquesta entrada doble.
0: Molt bé, doncs som-hi amb els acudits avui, a veure què passa.
3: Som-hi amb el primer, Lluís de l'Empordà.
7: Bon, es diu que arriba una parella a casa i li diu: ei, t'agraden les ulleres noves que m'he comprat? I la parella diu: home, sincerament no gaire, són bastant lletges. I bueno, però són progressives. Ah, vale, doncs així sí, ja m'anien agradant.
0: Gràcies, la Yael. Està bé, més acudits.
3: Anem amb el segon, amb la Cristina de Roses.
8: Això són dos gallines deprimides castellanes que una li diu a l'altra: necesitamos apoyo.
3: El pilleu, no?
0: Sí, l'hem pillat.
3: Perfecte. Anem amb l'últim, amb el Toni Andreu de Barcelona.
0: Jo tinc la meva opinió, però vaja, digue.
9: Hola, doctor. I així? Estic perdent la memòria? I sí, que sí.
3: El bueno, millor també?
0: Bueno,
5: bé.
0: Va, quin és el guanyador d'avui? Jo el tinc bastant clar, però a veure què ha dit el jurat secret aquell oculte que tenim aquí.
3: El guanyador o guanyadora d'avui que s'emporta aquesta entrada doble pel 31 de juliol al Festival Sons del Món és...
0: Ai, quins nervis.
3: El Lluís de l'Empordà amb el seu acudit de les ulleres progressives.
0: Hombre!
10: Ens hem posat d'acord per parar tots.
3: Avui el Lluís ha sigut el guanyador, però demà pots ser tu. Recorda que només has d'enviar el teu acudit preferit al WhatsApp del programa 680 70 70 60 i si el teu acudit és prou bo com per fer riure aquest estudi, pots guanyar una entrada doble pel concert del 31 de juliol amb els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. I si voleu més informació la podeu trobar a sonsdelmón.cat.
0: Doncs felicitats al Lluís, que avui se'm va veure aquest super concert el dia 31 de juliol, que és divendres de la setmana vinent. Va! Pato, que ja tornem a ser aquí, és un quart i un minut, vaja, dos minuts gairebé de 6 de la tarda. Poques vegades passa el que ha passat en aquest moment de fer aquesta entrevista. Bé, només portem 3 dies i resulta que ha estat dir el seu nom i ha començat a aparèixer tot de gent de la ràdio que s'ha instal·lat aquí a la grada de públic, més gent que s'ha posat al control per la expectació que ha generat avui el nostre convidat, que ja l'hem dit i el tornem a dir amb gran alegria i goig, en Jaume Creixell. Sí! Jaume, benvingut.
11: Gràcies.
0: És el primer convidat que se'ns presenta amb un regal. Ens ha acabat de regalar un boli a tots els aquí presents.
11: Tots els culers. Els faig de 500 en 500.
0: No fotis. I quants n'has regalat ja fins ara?
5: Tres vegades.
0: 1.500 bolis portes. Tela.
5: Saps per què? Perquè tota la gent que trobo per la carrer, que veu la ràdio, perquè per aquests fantasmes que estan per allà, que
0: només
5: s'han buscat en els calés,
0: sí,
5: i no deixen veure el futbol a la gent,
0: sí,
5: perquè val mil i pico d'euros a l'any.
0: I tant.
5: I cobren 850 o 950 euros. Llavors, què passa? Que aquests ens segueixen amb el dia, amb el programa que tu saps.
0: Sí, el dia de partida, es porta
5: res.
0: Amb el Patxi, amb el Joan Patxi, que està allà tota l'estona.
5: Quan el veig per carrer, sí, que em diuen, Jaume, no cridis tant, que dic, tranquils, que no passa res, home, collons.
0: Bueno, et veig bastant tranquil, encara. No, no has començat a cridar, però no cal començar.
5: No, cridar no és necessari.
0: Potser. Doncs aquest boli, que és efectivament un boli blaugrana, que ens acabes de regalar aquí, sí, els membres del programa, diu, Masia, igual a Barça campió.
5: Sí, senyor.
0: Barça, Barça, Barça, que t'hi jugues, a la SER, del Sique Rodríguez, i un dia de partit a TV3, per 3, amb el Víctor Patxi. I, a més, una sèrie de frases que ja són part de la cultura popular, que estan impreses aquí damunt del bolígraf, que diu, si no tinc raó, me la tallo, jo em faig monja, compra't una calavera i una pinta, li fas la ratlla al mig, jo no sé tanta gràcia com tu, eh? I tinc els pebrots que m'exploten ja. Firmat, Jaume Creixell, el Tigre, que ets tu. Que el Tigre és el nom que tenies quan ets futbolista, oi?
5: No. Quan vaig començar, sí, quasi futbolista. I és el Pallarols pare i a la Iala.
0: Ah.
5: Que es veí d'aquí, que està al Mundo Deportivo. Que no es vol retirar perquè si no s'avorreix.
0: No, clar, com tothom.
5: Llavors, aleshores, ells em van treure aquest nom i van començar a dir-me tigre, i s'ha quedat. Ara, perdona que t'hagi vingut el gat, però el tigre ja vindrà un altre dia.
0: Ah, doncs ja vindrà un altre dia.
5: Perquè ara hi ha el gat.
0: Aquí tenim tot un seguit de gent, que ja has vist que és una taula que està molt plena de gent. Hi ha el, que sempre està de cos present durant
11: per
0: el
11: aquí,
0: programa.
11: Sí.
0: Però avui s'estrena a nosaltres la Alba Castellví, que també la rebem un aplaudiment.
12: Bona tarda.
0: És la persona que està preparant el qüestionari que et farem ara. I totes les preguntes encertades que es facin són idea seva, tot el que vagi malament és culpa meva, que sóc un desastre. Més o menys ja així.
12: Exactament, Pere.
0: Molt bé. Què vol dir exactament, Pere? I abans de començar, ella ja té unes petites preguntes que són, les fem cada dia, són les mateixes per tothom que ve. Per tant, endavant, Alba.
12: Exacte, doncs comencem amb la primera, i és, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
5: El sofà aquell, el sillón,
0: sí?
5: Dormint, perquè quan a les tardes dic més cardat que molt de la Conxita Piquer.
0: Sí, fas una bona mitjada, però no ets de mitjada de llit, eh?
5: Home, quan foto les sèries, les meves sèries, eh?
0: Sí?
5: N'hi ha una de...
0: Quina mires?
5: De monos i tal, que jo que sé.
0: Va, tu.
5: Perquè no me'n recordo jo. No,
0: bueno, però...
5: Home, ja em foto veure pel·lícules de tiro. A mi m'agraden molt les pel·lícules de l'Oeste.
12: Ah!
5: És per això que només veig, obro la 13,
0: sí?
5: Només l'obro per això. Perquè clar, quan home, surten tots els barandes aquells, no m'agraden
0: gaire. És una cadena una mica rara, perquè diria que és del Bisbat.
5: No,
0: és el 13 TV, sí, oi? Que sí que són... Però fan pel·lis de l'Oeste.
5: Sí,
0: i tu estàs encantat de la vida amb aquestes pel·lis.
5: Hombre...
0: Vale.
5: Crec que sí.
0: I no tens, bueno, clar, això anava a dir a les plataformes, al Netflix i tot aquests llocs, això ja no ho fan.
5: Tinc tot.
0: Ah, sí?
5: Però com que no en sé,
0: llavors
5: tinc més problemes que la mare. És igual que el telèfon.
0: Sí.
5: Cada vegada que d'allò tinc de la nena que cuida a la meva senyora,
0: sí,
5: perquè pobreta la tinc malalta.
0: Uh-huh.
5: Llavors, aleshores, dic, ei, vine, que se m'ha quedat negra. I comença a ensenyar-me.
0: Ara, tens aquí
5: no
0: una mena de... Tens un iPhone, no, diria?
5: Jo soc de l'època dels índios, que hi havia senyals de fum.
0: Home,
5: no. I sorties a dalt i de caga, tot ens entrava.
12: Potser per això t'agraden les pel·lis de l'Oeste, no?
5: Sí.
12: Perquè és una mica el teu dia a dia. Escolta'm, següent pregunta. Si no t'haguessis dedicat al futbol, què haguessis fet?
5: No ho sé, però el que sí et dic, que he sigut la persona amb més sort del món.
12: Sort?
5: Sí.
0: Pel tema del futbol?
5: Molta sort. I saps quina és la meva sort?
12: Digues.
5: De que he pogut fer el que més m'ha agradat tota la vida. 15 anys de professional. El futbol diguéssim, dels petits.
0: Uh-huh.
12: Sí.
5: I 39 enganyant presidents.
0: Per fer d'entrenador.
5: Llavors, aleshores, figura't tu. He sigut feliç que tota la vida he fet. I vaig plegar, i aquí ho dic, puc dir, no?
0: Sí, tant,
5: no?
0: Però...
5: Ho vaig plegar perquè el Sique Rodríguez em va dir, plega ja i vine amb mi.
0: Ah.
12: Ah.
5: I llavors va ser com vam fotre aquell programa que de poc ens tanca la barraca allà a Badalona.
0: Mm-hmm.
5: Que un dia vaig estar, collons, aquell del Madrid, com se deia aquell?
11: Ronaldo.
5: El Rivaldo Macaco, un cony ensenyava els gallumbos que es comprava.
0: Sí.
5: I vam arribar al programa i dic, pop, pop, pop, pop, pop, mira els gallumbos del Creixell, cony, què vols fer?
0: I això vas fer, amb el Sique? Bueno, un abraçada al gran Sique, allà on estigui.
5: On estigui, ell ha tingut la raó de donar-me aquesta vida... I li agraeixo molt. Oh, i... Ojo, que aquí he vingut, venia a les tardes, que era l'entrenador d'ells, eh?
0: Ah?
5: Hombre, sempre em trucaven, eh?
0: Ah, coi, això no ho sabia jo.
5: I un dia vaig perdre una aposta amb ell, que aquí el dia de la flor, no sé què.
0: Sí, amb tu aquí el vas perdre, aquesta aposta?
5: Amb el Basté, no, amb el...
0: Amb el Clapés.
5: Amb el Clapés.
0: Sí.
5: I va venir aquí a pelar-me dalt, va venir aquest tan important.
0: A Llongueres?
5: No, l'altre.
0: L'altre, el Cebado, potser, o...
5: El català, collons.
0: Pons! El Pons, ah, Josep Pons. Ah, Pons. Ah, Pons. Pons. Sí. Amb uns quants... Pons.
12: Et va prendre el pèl?
0: I me'l van rapar.
5: I aquí me'l van treure aquí, sí.
0: Oh, deu fer uns quants anys, això, eh?
5: Ostres, si fa anys, més que algú.
12: Escolta, Jaume, anem amb la següent. En aquesta t'has de posar en situació. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne... o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
5: Ho deixo pel proper dia.
0: O sigui, no ets gaire previsor, eh? Ets no. Deixar-ho per un altre moment.
12: A l'aventura. Anem amb la següent. Jaume, un dia sent invisible, què faries? T'amagaries a algun lloc?
5: Si fos invisible?
12: Sí.
5: Els clatellots que fotaria per l'orella quan anés allà al mig a Madrid i d'aquests puestos ja em quedarien arreglats, home. Pagarien tot el que tenien que pagar, que no paguen, macaco.
0: Pots concretar una mica més aquesta de Madrid?
5: Sí, home. Per exemple, tots aquests que pien tant, sí. Perquè ara la selecció, tothom aplaudint. 2 mesos!
12: 2 mesos?
0: 2 mesos!
5: I llavors ens criticaran a tots. Ja l'altre dia ja va criticar una ràdio amb el Yamant, diu, el Yamant no lo cambia perquè si no se cabrea. Ei, home, per l'amor de Déu. I llavors tots aquests no els trago. Tu pensa una cosa.
0: Digues.
5: I tu ets un home com jo de món.
0: Bueno.
5: Passant de Lleida... No te'n fies de res.
0: Oi, oi, oi.
5: No te'n fies de res. Perquè som els polacos,
0: sí.
5: som els polacos,
0: sí.
5: som tot, ens diuen de tot,
0: oh,
5: per
0: ja
5: no
0: sé,
5: dir
0: ja.
5: Paraulotes amb una ràdio.
0: Ja...
5: Perquè m'ho han dit a mi jugant, i encara eres igual. Quan sortim de Tarragona, de Girona, perdó, de Lleida,
0: sí.
5: Bròquil.
0: Bueno...
12: Doncs escolta, Jaume, parlant de no dir, precisament, hi ha algun tema del que no vols que parlem avui aquí?
5: A mi m'és igual.
12: Vols parlar de tot?
5: Com que el del banc no ho sabeu, en Cartanguils.
12: Oi? A Déu, que està, no? No preguntem.
0: No preguntem. Bueno, sí, en tot cas, anem tirant. Una última pregunta que te la faig jo abans d'entrar en matèria. Quan vols que duri aquesta entrevista, a partir d'ara?
5: Jo, com vulgueu, 15 minuts. Jo fins a les 12 de la nit no vaig...
0: Ah, bueno, jo acabo a les 8, si vols ens quedem aquí fins a les 8 i et quedes a la tertúlia esportiva, però no sé si...
5: No, perquè...
0: No sé si a casa et renyaran, potser.
5: No, és que la noia que tinc que cuidar la meva senyora, l'he tingut d'enganyar.
0: Pau, ah, sí?
5: Li he dit que anava a fer una transfusió.
0: Home, no, però...
5: Sí, sí, perquè me la tenen que fer...
0: Bueno, però si han posat la ràdio...
12: I si t'escolta?
5: I he vingut aquí.
0: Bueno, i
5: ben... No m'escolta. Perquè no entén el català.
0: Bueno, sí, però...
5: No, veritat, vosaltres voleu la veritat, doncs jo us explico la veritat.
0: Doncs vinga,
5: que
0: el Jaume Creixell tal com raja. Escolta'm, has passat... Bueno, ja m'ha quedat una mica clar abans amb la resposta que deies. Has passat un bon Mundial?
5: Sí, sí. Jo era anti-Espanya.
0: Ai.
5: I era anti-entrenador.
0: El de la Fuente aquest?
5: Sí, perquè li deia l'aplausos.
0: Per què?
5: Perquè quan l'altre president va marxar fotia uns aplausos que se no
0: veien. Sí, el famós dia del Rubiales, veritat.
5: Però
0: sí.
5: Ara, com a entrenador, em tinc de retractar i dir que ets un bon entrenador, un gran entrenador, perquè has aconseguit ajuntar... 25 o 30 tios allà, que tots són els mateixos, els que juguen i els que no juguen. I això és el més important del futbol, que creguin en la que tu fas. I el primer que tens de fer és no enganyar. I tu no has enganyat els jugadors. Entesos? Llavors li haig de demanar perdó perquè jo l'havia criticat.
0: Bé,
5: i
0: doncs...
5: l'altre, de què parlàvem?
0: No, doncs només em preguntava sobre això, si t'havies entretingut. No, i a més, ha tingut la virtut de tenir personalitat, de dir, aquest, en Pedri no juga, el porter, aguanto l'Unai Simón, coses que no eren molt populars sobre el paper.
5: I ha fotut una bona campanya. Jo he patit molt per el Messi, perquè jo vaig posar un dia, quan vaig anar a Punto Pelota, es van fotre amb el Messi, em vaig fotre firmes i dic,
0: cuidado.
5: Quan dobleix de Messi,
0: cuidado.
5: Poneros todos firmes, eh?
0: Sí, home.
5: Està en un vídeo, no és que ho digui jo, eh? Mm. Llavors, aleshores, això em ve... Ah, ai, collons, falta una.
0: No, no falta cap, eh? Només
5: no,
0: que eres...
5: No, no,
0: et preguntava si havies passat un bon Mundial, perquè és un Mundial que la gent...
5: Ah, sí? Per què? Perquè, noi, els tenim d'ajudar sempre.
0: Sí.
5: I això no ens ho poden treure.
0: Mm-hmm.
5: S'ho tenen que tragar.
0: Mm-hmm.
5: I un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit de la selecció. I vosaltres ni un.
0: No, bueno,
5: ni el massatgista.
4: ¿Cómo que no?
5: Ni el massatgista teniu allà.
4: ¿Cómo que